0: de Sanaüja, Marta Casòliva.
1: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
0: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. També hi han col·laborat els pagesos de la zona amb tractors. Més notícies. Durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a les reticències dels nord-americans. Presó per a dos homes acusats de pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals. Els Mossos els han detingut a Girona, havien contactat amb les noies a través de les xarxes socials i estan acusats dels delictes d'agressió sexual, prostitució i explotació sexual. El govern i els comuns acorden que les famílies monoparentals tinguin les mateixes rebaixes que les famílies nombroses en les quotes universitàries. La mesura entrarà en vigor aquest mateix curs 2026-2027 i beneficiarà, amb una rebaixa del 50%, les famílies monoparentals amb un sol fill o filla, i l'exempció del 100% de la quota a les famílies monoparentals que tinguin més d'un fill o filla. Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, en declaració a Catalunya Ràdio.
2: Catalunya ara mateix, aproximadament hi ha 78.000 títols de família monoparental vigents. Són famílies que requereixen, doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudi realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
0: L'startup nord-americana Anthropic, que ha desactivat els seus models més avançats d'intel·ligència artificial arran del veto del govern de Trump als estrangers al·legant motius de seguretat nacional. Davant d'això, Anthropic ha decidit suspendre l'accés a tothom. Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català. És un dels guanyadors que s'han donat a conèixer a la gala de Cluenda que s'ha fet aquest vespre a Roda de Berà, on també s'ha distingit la trajectòria de Joel Joan. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
3: Una gala que ha deixat un palmarès molt repartit, com valora Toni Pinel, codirector del festival.
4: Estem molt contents d'aquesta menció especial per Tanit, que sense cap dubte també és una pel·lícula molt especial de cinema en català.
3: Qui també ha pujat a l'escenari per recollir un guardó, concretament el Premi Honorífic Montserrat Carulla, ha estat l'actor, director, guionista i productor Joel Joan, qui ha defensat la identitat i la llengua catalana.
5: Jo dubto que un americà li doni el premi per fer totes les pel·lícules en americà, Tarantino. Gràcies, ara donem un premi per... No. Això en els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis.
3: Tot plegat en una edició del FICCAT històrica, segons l'organització, que calcula que unes 8.000 persones han participat en les activitats i projeccions d'una 80a de produccions que s'han programat durant una setmana a Roda de Berà.
0: Esports, l'Atlètic Barceloneta ha fet història aquest dissabte i s'ha proclamat campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada. Els mariners han guanyat la final al Prorreco italià per 17-16. En handbol, el Barça s'ha classificat per a la final de Champions després de derrotar l'Aalborg danès per 32-37 a la pròrroga. Aquest diumenge a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà al Füchse de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40 a l'altra semifinal. I també aquest dissabte el Barça de bàsquet s'ha classificat per a la final de la Lliga ACB en guanyar 76-85 al Tenerife. Aquest diumenge a les 8 la penya buscarà allargar l'eliminatòria contra el València amb un triomf a l'Olímpic de Badalona. En futbol, el Sabadell ha perdut per 1-0 contra el Zamora a l'anada de la final per l'ascens a la segona divisió. La tornada es jugarà a la Nova Creu Alta divendres que ve. I el Mundial de Futbol, Qatar 1, Suïssa 1 i, de moment, Brasil-Marroc 1-1.
6: Fins aquí les notícies.
7: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: Quan va morir el general Franco, les pràctiques sexuals aparentment menys ortodoxes van començar a sortir lentament de la clandestinitat. Una d'aquestes pràctiques que van sortir del secretisme van ser les de l'anomenat bondage o submissió i el sadomasoquisme, anomenats en l'argot sota les sigles BDSM. La història del BDSM en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
7: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
9: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
10: Sigui
9: bon
10: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
9: Denuncien l'excés de burocràcia...
7: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
11: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
7: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
9: I a casa nostra tornen a sortir
11: a Lleida,
9: el carrer...
7: I de la resta del món.
9: Pendents de la cimera internacional...
7: Faci el temps que faci.
12: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
7: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana, amb Eva Compte.

Entendre la poesia de J.B. Foix és un repte que, com passa amb la bona literatura, sempre té recompensa. I tanmateix encara ara pesen alguns llocs comuns sobre el presumpte hermetisme d'una obra que demana ser llegida i, per tant, interpretada amb un cert grau de detall. I això és el que ha fet el crític i assagista Lluís Quintana al llibre Per entendre Foix, que publica l'editorial Fragmenta, un estudi que parteix, sobretot, dels poemes de les irreals omegues per analitzar qüestions com els paratextos, la metaliteratura, la dimensió metafòrica o la tradició d'on pouen els versos d'un poeta que es veia ell mateix com un investigador en poesia. Parlem, per tant, de l'obra poètica de Foix, enllà de les irreals omegues, amb Lluís Quintana i en companyia d'en Jordi Puntí i la Xènia Diaconova.

0: Som-hi, sempre és un gust, Oriam Guillermina Mota. Ben tornat, Lluís Quintana.
1: Moltes gràcies per haver-me invitat.
0: Com anem? Un plaer. I per parlar Foix, és Mota, per descomptat, cantant Foix. Jordi Puntí, què tal?
2: Molt bé, com
0: esteu? Xènia Diaconova.
3: Com va?
0: Avui ja ho sabeu, per entendre Foix, aquest és el títol de l'últim llibre en Lluís Quintana, a fragment editorial, a propòsit de J.B. Foix, hem de dir-ho amb el pseudònim corresponent, així ell ho volia, i recordar en primer lloc que parlarem del Foix, sobretot poeta, i que des de fa pocs mesos tenim la reedició de l'obra poètica completa, també l'obra en prosa, ha sortit en dos volums per part d'en Jordi Cornudella, a 62, de manera que allà teniu el corpus textual, sobretot en poesia, estem parlant dels 5 llibres canònics, més els 12, em penso, altres poemes, més la poesia dispersa. I hi ha una, precedidament, hi ha una carta, una lletra, Clara Subirós, on diu el poeta: recorda sempre que sóc un testimoni del que conto i que el real, del qual parteixo i del qual visc, i l'irreal que tu et penses descobrir són el mateix, no? I l'adjectiu irreal aquí m'escau, perquè efectivament Les Irreals Omegues és el llibre principal, Lluís, en el qual, no?, el poemari del qual parteixes, sobretot singularment aquest poemari de l'any 49, per definir, que això és una mica la pretensió del llibre, una d'elles, perquè és un llibre aquest, per entendre Foix, ben complet, d'escatir la poètica de Foix, no?, a partir de diferents elements. T'ha interessat singularment la part metaliterària, és a dir, tota la part de la poesia de Foix, que no és petita, que parla de la pròpia poesia de la creació, no?
1: Sí, la idea és que Foix és una persona, és un autor, que, però això és molt del segle XX, eh? És un autor que constantment fa referència a què significa ser poeta i què significa escriure poesia. A diferència d'altres autors que han parlat d'això, ell no parla mai tant d'ell, jo poeta, sinó de què vol dir ser poeta, quin és el lloc del poeta en la societat actual. Mm-hmm. Això és diferent, no? És a dir, sempre es diu que Foix és un poeta molt impersonal. I és veritat, és a dir, aquest jo que apareix allà no és el senyor Foix que viu a Sarrià, sinó que és un jo que ell ha creat, diguem, no? I això, en aquest sentit, és molt diferent de la poesia, que molt sovint és molt, sobretot des del romanticisme, és un exercici del jo, no?
0: Sí, la diferència entre el jo poeta i el jo col·lectiu, i també per això, no? No és el J.B. com a pseudònim. Hi ha una entrevista on ell explicava com d'amagat tenia la professió poètica, diguem, no, la creació poètica, als seus pares. El meu pare no va saber mai, intuïa que jo feia coses, però això de la poesia, no?, ens ho va portar una mica d'amagat. Poeta i, sobretot, també un terme que ell, en fi, va definir en diferents ocasions, i ara em fa il·lusió que també puguem escoltar com l'explicava i en quins termes. Jo crec que l'any 84, en una entrevista inèdita fins fa relativament poc a Televisió de Catalunya, precisament amb aquesta idea de la investigació, de l'investigador en poesia.
4: Vostè s'ha definit moltes vegades com a investigador de poesia.
5: Sí.
4: Quina és la diferència que separa el poeta de l'investigador de poesia?
5: Home, normalment tot poeta és un investigador de poesia, però generalment cada poeta tendeix a seguir allò que la seva personalitat, allò que els seus estudis o allò que la seva intel·ligència li ha aconsellat que havia de ser la poesia o el tipus de poesia. I si és romàntic, farà una poesia acadèmica romàntica, i si és un clàssic, farà una poesia clàssica.
4: Com a poeta o investigador de poesia?
5: Investigador de poesia ho vaig dir per demostrar que jo no era ni un poeta romàntic, ni un poeta cubista, ni un poeta surrealista, ni un poeta neoclàssic, sinó que a dins de cadascun d'aquests camps jo investigava un tipus de poesia. Això es veu, per exemple, que és el Sol i de Dol. I en allà hi ha tres seccions. L'una secció és una secció de poesia intel·lectual, on més o menys intervenen motius filosòfics, inclús metafísics. Hi ha una segona part on s'hi provoca, gairebé provoco, el fet d'escriure en un sonet clàssic poesia moderna. Aleshores hi ha poemes de tipus eròtic, eròtico-cubista, diguem-ho en aquest cas, per donar-li un nom, perquè era l'època del cubisme i n'hi ha eròtics. Hi ha la part aquesta eròtica, que és la segona part del llibre, i després hi ha la part religiosa. I en cada una d'aquestes parts he procurat caminar per damunt del tema que m'havia proposat. I sobretot intentar, com m'he fet, i ho sap tothom, escriure en una llengua que integrés el català des del català medieval fins al català, el català dialectal d'avui.
0: J.B. Foix, en una entrevista a Televisió Catalunya als anys 80. Quin munt d'idees interessants aquí, al marge de la creació d'aquest gènere artocubista, del qual una altra estona podem parlar, però m'agrada, Lluís, quan, diguem-ne, va rebutjant etiquetes, ni romàntic, ni cubista, ni poeta surrealista, que és un adjectiu que a vegades injustament i absurd l'ha acompanyat, no? I que, per exemple, Jaume Vallcorba va

0: fora del comú, i per tant molt sovint se l'ha de llegir amb diccionari, perquè ella està buscant un llenguatge d'una màxima expressivitat i per tant treure tots els recursos possibles del llenguatge. Jo crec que Foix li interessa més aquesta tradició, més que, per exemple, la tradició de Mallarmé o de Valéry, en aquest sentit del simbolisme. Ara, òbviament, tots venen de Baudelaire i això no hi ha res a fer, vull dir que no, això no es pot escapar, no? Però jo crec que hi ha això. I després hi ha aquesta idea que has dit tu i que diu ell, que després en un altre lloc diu, per mi el cubisme, el surrealisme i el classicisme no són escoles, són gèneres literaris. Aleshores, un escriu novel·les i poemes, i aleshores un escriu cubisme i l'altre escriu surrealisme, és un gènere literari. Que és una manera una mica bèstia de dir-ho, sobretot si ho intentes entendre en termes d'història i literatura, però en canvi és molt evident que és el que ell fa.
1: Jordi Sènia, Foixians, també. Aviam, per on entrem aquí?
2: Per on entrem? Bueno, és que hi ha moltes... hi ha molts punts, hi ha molts llocs per entrar. Jo, el primer que diria és que una de les sensacions que em deixa el llibre d'en Lluís és que és l'actualitat i el fet que Foix sigui un poeta que fa molts anys, diguem-ne, ja que va morir, i que té una obra que continua sent viva i que continua sent creadora de pensament. Ara, quan ell en aquest moment parlava de les tres fases, no?, en Soli de Dol, dels tres elements, no?, la religió, l'eròtico-eròtica i, sí, i el pensament, podríem dir, o la imaginació. Això, d'entrada, el vincula, evidentment, amb el Renaixement, amb Petrarca, amb unes idees com neoplatòniques, però, alhora, actualment et continua donant material. O sigui, no és una cosa que diguis està enclavat, el veiem allà i ens el mirem, sinó que, i la mateixa interpretació que fa en Lluís, que fas tu, Lluís, de les irreals omegues, i com entres i vas disseccionant paraules, fins i tot els títols, els paratextos que dius, tot això em demostra que és un autor, això, d'una gran modernitat que no ens l'hem acabat, diguem, no? Sí. Tinc la sensació que, per exemple, Carné el recuperem, però tots els elements els tenim molt clars. Riba, podríem dir que és allà, però que no ens hi acabem d'atrevir. La sensació és que Riba està una mica oblidat. I Foix, hi entres i sempre hi trobes coses, no? I no només el Foix de primer, d'abans de la guerra, sinó el Foix actual, dels últims anys. Les edicions que s'han anat fent, llibres com Darrer Comunicat, Tocant a Mà, és que hi ha coses allà que dius, ostres, aquest home, als anys 60 i als anys 70, resulta que vivia, ens pensem que era la figura aquesta del pastisser, el senyor gran, que sempre tractava de vos a les persones, que és el que passa en aquesta entrevista, per exemple, aquella noia jove li diu de vos, però en canvi resulta que té una mirada completament afuada i fixada en el present, no? I això és el que jo crec que fa, ja sé que és molt general el que dic, però crec que és el que fa que després puguem entrar-hi i que hi anem trobant coses, perquè alhora hi ha una voluntat inicial que és el que per mi és el més preuat, que és aquesta voluntat de distorsionar el llenguatge i de trencar-lo, de trencar la idea que allò que llegiràs ho entendràs a la primera, sinó que hi ha un treball que té a veure, bueno, això en podem parlar, no?, amb l'ús de la imaginació, amb com adaptes la imaginació a allò que veus o allò que sents, que té molt a veure també amb el que deies tu, Lluís, del simbolisme, no?
3: Sí, perdoneu, simplement jo volia explicar una anècdota molt breu, personal, que és que quan jo vaig aterrar a Catalunya en un institut de batxillerat, vaig tenir molta sort que el meu tutor del meu grup em va preguntar, bueno, t'interessa llegir en català, per on vols començar? I jo, que ja era una friqui que volia llegir només poesia, un gran error, per cert, llegir només poesia, però li vaig dir, bueno, fes-me llegir el teu poeta preferit, li vaig dir. I em va dir, bueno, em sap greu, però el meu poeta preferit és Foix i és molt difícil. I jo, bueno, fantàstic, si és molt difícil, encara més interessant, doncs explica'm-el. I ell em va dir, home, és impossible explicar-lo, només diré el nom, Domènec Marzà, també és escriptor, que ha publicat coses, és valencià, i em va dir, bueno, jo no te'l puc explicar, però et puc llegir poemes seus, a veure si t'agraden, si et sonen interessants, no? Llavors em va llegir alguns poemes de Sol i de Dol. Jo, òbviament, entendre no entenia gran cosa, però em seduïa sonorament, harmònicament. Clar, jo estava aprenent català, però aquell senyor em va començar a explicar, bueno, aquí està parlant com si fos un poeta del segle XII.

0: XII. I aquí està fent servir una forma verbal medieval de la primera persona al singular que aquí a Barcelona no fem servir. I aquí, en canvi, està sent molt modern perquè també és un autor de les avantguardes. I jo, sentint tot això, pensava, ostres, un senyor del segle XX que és perfectament modern i contemporani, un artista de les avantguardes amb tot el que això implica i que alhora és capaç d'escriure com si fos un trobador del segle XII, això és molt interessant, no? I realment, aquella primera fascinació que vaig tenir era purament intuïtiva, no? Però després l'he anat enriquint amb altres lectures, no? I, per exemple, una lectura que sempre m'ha interessat molt és la que em fa Ferrater, que tu, Lluís, també cites diverses vegades al teu llibre. I clar, i després amb poemes molt més foscos, o considerats foscos pels profans, com ara nosaltres, no? Que com són els poemes d'Irreals Omegas, a mi em va sorprendre molt que Ferrater digués, bueno, en realitat hi ha un contingut gairebé periodístic en aquests poemes que parlen de la prostitució del port de la Selva i de l'abús que se n'ha fet pel part del turisme, i dius, ostres, realment cal ser Ferrater per veure aquest contingut tan concret i tan periodístic, no? Que ell diu que és com unes idees periodístiques que serien molt banals si les posessis tal qual, però en canvi sublimades i sofisticades per Foix comencen a brillar d'una altra manera. Clar, jo em pregunto si realment per entendre Foix cal ser un Ferrater o un Segimon Serrallonga o un Pere Gimferrer, realment per entendre'l del tot, o si pot ser una persona normal.
1: Sí, Lluís, per al·lusions.
2: Molt breument, per al·lusions. Endavant, perdona.
3: Jo, el títol de Per entendre Foix és de l'editor, que és un senyor que sap fer títols, perquè jo n'havia posat un que era absolutament impresentable, que s'entenia res i tal. La poètica de Foix, o sigui, em va dir, mira, això no és res. I després un amic meu em va dir, no, el títol és Per entendre per què no s'entén Foix.
0: Ah, veus? Això m'encanta.
3: Aquest és el títol. Ara, la idea és que Foix és... Ja en els poetes, sobretot en els poetes de l'avantguarda, hi ha els poetes de les avantguardes més arriscades, que és el Dadà, però després de les avantguardes més llegibles, com és el surrealisme, hi ha, en el fons, també hi ha una part de tècnica. Hi ha una tècnica de creació d'imatges i de creació de metàfores. I, per tant, no ens hem de deixar enlluernar i tampoc ens hem de deixar...
2: aclaparar.
3: Ens hem de deixar aclaparar, perquè si no... Això és una cosa que jo feia servir amb els alumnes. Els posava una prosa Foix i no s'entén res, no? Va, ara anem mirant. I fixeu-vos com les imatges se succeeixen unes a les altres, com si fos un somni, de manera que en un somni té 30 episodis molt diferents que queden encadenats per una mínima anècdota o per un mínim detall, i el procediment pot ser aquest. Per tant, no us deixeu aclaparar, no us deixeu enlluernar, i és un autor més llegible que algun surrealisme que realment, i en aquest sentit, ell sí que diu, com és allò, l'únic que no és surrealista aquest país sóc jo, perquè vivia a l'època franquista i era absurd, però és a dir que és una poesia que és comprensible, però evidentment no és trivial, no és fàcil... I, per tant, doncs, un s'hi ha d'esforçar, ja està.
4: Després hi ha una altra explicació per aquesta idea de l'hermetisme possible que s'assaja en el llibre, que té a veure, no? L'hermetisme o el trobar clus, també, que té a veure una censura, que no n'havíem... No? Que sembla obvi, però efectivament, a Foix li interessava que no tothom l'entengués en primera instància, diguem-ne.
3: Sí, jo vaig trobar l'expedient de censura al Cala de Henares, i l'expedient de censura diu si n'ha de que objetar evident perquè no entén res aquest bon home. Sembla ser que el censor va parlar amb algú que va parlar amb l'Albert Manent i li va dir jo em pensava que sabia català i quan he llegit això ja m'he donat que no en sé. Que és cert, jo em pensava que sabia català, però el català que jo sé és molt limitadet, i aquest senyor m'ha obert un català, bueno, el censor més aviat no li ha obert res, però m'ha ensenyat que hi ha un català riquíssim, que és tan català com els altres, i que, en canvi, jo desconeixia absolutament, no? I això forma part, també, d'això.
0: Sí. Mira, justament aquí en parla Ferreter també d'això, no? El poeta actualment ha de procurar no ser entès, però no per perversitat ni per cap mena de gratuïtat, sinó perquè ha de procurar no ser entès simplement per la gent que ell no vol que l'entengui. És a dir, concretament en aquest cas es tracta potser del censor, però el censor a darrera hora és secundari. El que es tracta és que no entenguin el que es tracta que no entenguin el poeta són simplement la gent de la ràdio. Alerta.
4: Això ho diu Ferreter als anys 60 en el curs de literatura catalana amb unes classes, amb uns alumnes.
0: Exacte.
4: Que per cert es poden recuperar a la càtedra Màrius Torres, gràcies a en Cornudella, estan allà penjats els àudios. Si
0: la
4: voleu.
0: Gent del cine, la gent de la televisió, la gent dels diaris. Són la gent que agafaran les seves imatges, que agafaran els seus temes i que els trivialitzaran.
4: Sí. No existeix Ciutat Maragda als anys 60.
2: Però té raó, no?
4: Més no, sí, clar.
2: Té raó, perquè al final els poetes que han tingut en aquest país imatges clares, diàfanes, s'han utilitzat, i penso en Martí Pol, diguem-ne, que no és difícil d'entendre, i per dir-ne un, i n'hi ha molts més, evidentment, perquè al mateix temps, i això jo crec que també és un element de reflexió, és que al mateix temps en aquest país la poesia sempre ha sigut important, diguem-ne. Hi ha allò, la famosa idea de Valéry, que si aneu amb compte, no?, a l'Ateneu, aneu amb compte en una cultura que es basa en la poesia, perquè és la piràmide inversa i acabarà morint la llengua. I una de les coses que també crec que surten ben explicades en el llibre d'en Lluís és aquesta cosa de... aquest punt en què que ell ho fa servir, recordo que cites un fragment d'un pròleg que va escriure a Josep Maria, per Josep Maria Sagarra, per l'All i se l'obre, no? I una mica li retreu aquesta mena de, tu en dius, fecundi, aquesta capacitat d'enlluernar, justament, però amb paraules que potser són buides. Però hi ha un fons, que és aquesta idea que també hi ha sigut molt present amb Espriu, de salvar els mots, no? Vale, hem de salvar els mots, som una llengua, diguem-ne, en perill d'extinció, ho érem fa 100 anys, ho som ara més que mai, però alhora tampoc no podem actuar amb un dramatisme excessiu, no? Perquè llavors es crea una... Què és el que no fa Foix? O sigui, Foix pot salvar els mots, entre cometes, sense la necessitat d'estar exhibint-se, sinó que ho fa amb aquests artificis que expliques molt bé, també agafant de Leo Spitzer la idea d'agafar paraules arcaiques, paraules dialectalismes, i utilitzar-los amb tota normalitat, no? Per entendre que aquesta llengua també és rica, que no només són les paraules que sentim a TV3 o on sigui, sinó que hi ha una llengua que va més enllà i que no cal que fem constantment l'exercici de dir, ei, és que això, aquestes llengües, aquestes paraules són molt importants. No, ho fas d'una manera natural. I aquí també la idea de no ser entès, jo crec que va per aquí, en el sentit de dir, vale, no ets entès a la primera, però a la segona potser sí, i a la tercera sí, a la que t'hi fixes. I, de fet, la poesia de Ferreter és exactament el mateix. Avui dia continuem intentant entendre el joc que fan tres llimones a l'aspre d'una llosa, no sé, per dir-ne alguna cosa, no?
3: Sí, no.
2: Vull dir que hi ha molt això. I jo abans anava a dir una cosa, compadeixo els professors d'institut que durant molts anys van haver d'ensenyar Sol i de Dol a uns alumnes de 16 anys, com era jo, que t'obries aquell llibre, que compraves l'edició i obries aquell llibre, no en tenies res. Però és que els mateixos professors no en tenien res.
4: Sinó...
2: De tant en tant, evidentment, n'hi havia que sí, n'hi havia que havien fet la feina, que els agradava, que els interessava, però per lògica, la majoria de professors allò els relliscava absolutament.
4: I va ser lectura de selectivitat obligatòria durant molt de temps.
2: De molts anys,
4: correctors de selectivitat que potser tampoc l'acabaven d'entendre, havien d'avaluar-ho, en canvi.
0: Clar,
4: no?
0: Jo vaig tenir sort que quan vaig entrar jo al batxillerat ja no era lectura obligatòria, perquè a mi, per mi les lectures obligatòries són un oxímoron, per començar.
4: Totalment.
0: O sigui, si la llegeixes és per plaer. Si t'hi obliguen, no llegeixis,
4: sí,
0: directament.
4: Però és veritat que el plaer... Sí, jo estic d'acord, és una poesia, no una poesia, una prosa també passa en literatura, no? El més interessant sovint és el que vol una mirada més atenta, més en detall, i una anàlisi de... No entens a la primera, no importa, vull dir, aixeca't i torna-ho a intentar. Escala.

0: esclat.
1: Som-hi, Pere Vilanova, a l'entrada d'una estació subterrània, cantant a Foix, també, i avui a Ciutat Maragda, intentant entendre Foix, aconseguint-ho, gràcies a Lluís Quintana.
2: Amb o aquest, intentant entendre perquè no s'entén, eh? Aquesta fórmula m'ha agradat molt.
1: Sí, sí, amb jo... aquest llibre de tota fragmenta. Digues, Xènia.
2: Sí, sí, no, hi ha una cosa que no sé si és lícit comparar en un aspecte potser més aviat superficial amb Foix, amb en Pla, que és aquesta cosa del localisme extrem, que alhora es torna universal, perquè estem parlant de grans escriptors, no? És a dir, d'això també en parla una mica Ferreter, que diu que en realitat tota la literatura de Foix està basada en els hiverns a Sarrià i en els estius a Sitges i a Port de la Selva, no? Llavors, aquests llocs tan concrets, aquesta geografia tan ben definida és molt, molt important per intentar entendre, en tot cas, per situar a Foix, no? Llavors, amb Jim Ferrer, en el llibre que tinc aquí a les mans, que es diu La poesia J.B. Foix, també insisteix molt en que realment no és gratuït, no?, que Foix posi els llocs i les dates concretes concretament de la composició de les irreals omegues, per exemple, no? Diu, posa un exemple d'un sintagma que potser no s'entén gaire si no pensem concretament en el lloc i en l'any en què es fa el poema. Que en el tercer poema de les irreals omegues es parla d'uns burgesos que tenen passius antillans i balanços bosníacs. I llavors en Jim Ferrer diu: la data i l'indret del poema, Sitges, 1922, poden fornir-nos una pista. Els passius antillans dels burgesos del cas fan referència al fet que diverses famílies benestants de Sitges basaven una part de la seva fortuna en accions invertides a Cuba. Una fallida, un crac comercial que es va esdevenir en l'època de redacció del poema, és la clau ben senzilla d'aquests passius antillans. Llavors, clar, després en Serrallonga tinc entès que, igual que en Ferreter, pensa que en realitat no són ben bé les dates de creació dels poemes de les irreals omegues, sinó que són els moments en què ell concep la idea general de cada poema, no? No sé fins a quin punt, jo només he pogut fer un tast del teu llibre, per tant no sé si en parles molt a fons, fins a quin punt et creus realment aquestes dates i aquests llocs, no?
1: És aquesta importància dels paratextos, no? També són literaris en aquesta cosa, que no ens hem d'agafar el peu de la lletra, no?
3: Sí, això ho han estudiat altres investigadors. Per exemple, Marrugat va treure un article als Estudis Romànics sobre les dates, amb un estudi molt, molt meticulós i molt minuciós de les dates de les irreals omegues i les relacions amb les polítiques del moment i amb èpoques no en les quals estan acabats, sinó en les quals estan formulats els poemes, no? Per tant, això és així. Aleshores, jo no m'hi he fixat tant, perquè és una cosa que el Segimon Serrallonga també ho ha estudiat, i per tant, jo no m'hi he fixat tant, però sí que és veritat que t'ajuden a entendre. Per exemple, hi ha un poema que jo crec que al·ludeix a l'exili, però en comptes de dir octubre del 39, diu... En comptes de dir gener del 39, diu octubre del 34, perquè octubre del 34 és la fallida de la proclamació de la República independent de Catalunya, etc., del Companys, i el que ell està, jo crec, la meva hipòtesi és que està relacionant les dues coses. Mm-hmm. Ara, a més d'això, és aquesta idea que... Tot és paratext. És a dir, això també és una altra aportació al poema, és quan aquest poema jo me'l vaig, més o menys, me'l vaig imaginar. Ara, això té trampa. Per exemple, el pròleg posa... pròleg, Port de la Selva, setembre de no sé què. Bueno, és que el pròleg el va acabar el setembre del 36, perquè amb el pròleg no es poden fer trampes. Però si has fet trampes amb els altres... Trampes. Sí. Si has fet coses amb els altres, sí. Vols dir que no les estàs fent aquí? És a dir, tota la poesia Foix et porta a qüestionar, ja no el poema, sinó el títol del poema, ja no el títol del poema, sinó el pròleg al títol del poema, ja no el nom de l'autor, Potser aquest llibre és fals. És una...
1: els títols dels poemes, hem de recordar-ho, són una... Vaja, són proses breus, són gairebé microcontes, no? I és una cosa interessant, perquè tu expliques, efectivament, Lluís, que els títols, en general, en poesia, sobretot, són una invitació a la creació d'expectatives, no? És el famós horitzó d'expectatives. Què puc esperar d'aquest poema? També interpretativament, cap on em conduirà? I ell, diguem-ne, no sempre és claríssim, no és diàfan amb els títols, a vegades gairebé són peces que podrien ser autònomes, no?
0: Sí, de fet, hi ha una cosa que a mi m'ha agradat molt, una proposta que tu fas, que és la idea, quan parles, a més, de la influència de la poesia medieval i, sobretot, dels trobadors, no?, que dius que els títols podrien ser com les resors que es posaven al principi del... No? Que els trobadors, diguem-ne, que de fet és una cosa que ve després, però... I que el Riqui això ho ha explicat molt bé, no? I la idea... Em vas fer llegir un parell de títols en aquesta... I vaig pensar, més que la vida, la resor, no? Però vaig pensar, sí, té un sentit, és gairebé com intentar... a assajar una poètica breument del que et vindrà, no?
3: Sí, jo això és una hipòtesi que faig, m'ho he inventat absolutament, i els meus col·legues medievalistes de moment no m'han enviat
0: no
3: m'han dit res. No? És més, l'altre ho vaig comentar amb un medievalista col·lega meu, un amic meu, i... No em va dir quina ximpleria, sí, no? Sí. Cosa que en el món acadèmic ja saps que és molt important, que no et diuen mai, sí. No et diuen, això és la ximpleria. No m'ho han dit. És una hipòtesi que faig jo perquè realment no hem trobat la... encara no hem trobat l'explicació satisfactòria d'això. No? A l'Artur Terri, en un moment determinat, diu, bueno, això tampoc acaba funcionant del tot. Que jo també ho penso, que a vegades no li funciona del tot. No, però quan li funciona... Quan li funciona, és el de les resors, no? Sí. Per això jo ho he pensat, no? És a dir, el trobador s'inventa unes històries i diu, i al final acaba dient, i per això vaig dir això, i la resta del poema no té res a veure.
0: Sí, sí, sí, dit, no? Però en canvi Geoffrey Rodel l'entens molt més si saps que si coneixes tota la vida amb la història de l'amor de lluny i de la comtessa de Trípoli i tot allò, no? Volia explicar una anècdota, que m'heu fet pensar en lo de Sitges i amb en Riqué ara, que és que en Riqué ho va explicar una vegada en una xerrada. L'any 35 hi ha la trobada del PEN Internacional a Sitges. I en Foix hi va. I aleshores, i en Riqué també. I hi ha un moment, estem parlant del 35, un any, falta menys d'un any perquè hi hagi l'esclat de la guerra i tot això. I aleshores hi ha un moment on en Foix va al lavabo i es troba pixant entre en Marinetti i Chesterton.
1: No.
0: I surt emocionadíssim, el jove Foix surt emocionadíssim del lavabo i diu... He miccionat, segurament va dir, he orinat, no devia dir pixar, he orinat, entre Marinetti i
1: Chesterton.
0: I diu, cal posar-hi una placa. I aquest cal posar-hi... Això ho explicava en Riqué, em feia molta gràcia, perquè és una mica aquesta... També, més com que amb ell hi havia aquesta mirada futurista, a vegades, no? I alhora, doncs, la tradició de Chester, doncs, i allà al mig, penso que té molta gràcia.
1: Boníssim, és Chester,
3: sí, perquè té una bona definició del que fa ell, no?
0: Sí, sí, exacte.
1: Sí, sí.
2: Sí, bueno, això demostra que, una vegada més, no?, que Foix tenia també sentit de l'humor,
0: sí.
2: Un gran sentit de l'humor, cosa que potser no sempre és evident, o que, en tot cas, aquest tòpic de poeta hermètic que sempre arrossega Foix, pot ser que no deixi clar que té un gran sentit de l'humor. Jo, un poema que en aquest sentit em sembla molt, molt il·lustratiu, que en tinc aquí, clar, d'un llibre, d'un dels primers llibres, que no sé si hauríem de llegir el títol com a Cartú o KRTU, no sé com...
0: Bueno, aquí també tens una teoria,
2: sí, no?
0: que m'agrada. Sí, sí, sí.
2: Bueno, ara me l'explicareu. Sí,
0: exacte.
2: Sí. És un poema bastant llarg, en prosa, que es diu Artur Carbonell, perquè és una sèrie de poemes que són presentacions de personatges, i al final diu... Només quan de tant en tant ens trobem per Sitges, jo passejant el gonfanó de Sant Bartomeu i ell vestit d'àngel que cull petxines i cargols marins, podem repetir-nos amb cordial delectança el nom, I llavors ve el nom del... que hauria de ser Artur Carbonell, i diu, que par bo pone pell, començo jo. I ell respon, fopoix. O sigui que foix, segons com, també pot ser un fopoix.
0: Sí, sí, sí, sí,
2: i això em sembla que demostra una vegada més la seva grandesa i la seva versatilitat. No? Igual que un Eliot pot fer uns quatre quartets i una terra xorca, uns poemes molt cerebrals i, no? I que requereixen una disciplina intel·lectual important per poder-los pair, i també pot fer uns poemes sobre gats que són
1: això
2: més
1: mateix,
2: pop,
1: exacte,
2: no?
1: Sí,
2: doncs...
1: sí, sí. Lluís, com l'hem de llegir aquest llibre?
2: El títol, vaja.
0: El títol del Cartú.
3: El Cartú, sí, el Cartú, aquesta idea me la va donar l'Enric Bou, que hi ha una una tradició d'Apollinaire de jugar amb aquestes majúscules. I, evidentment, la idea seva de Cartú... Jo crec que la idea de Cartú li ve de Gertrudis, i concretament crec que li ve, i això també és una hipòtesi meva, de com Miró va il·lustrar Gertrudis. Miró va fer una il·lustració per Gertrudis, mm-hmm. i va escriure ja, separar R,
0: true,
3: no, té i exacte, tru i dis, no?
0: Udis,
3: aleshores,
0: sí, clar.
3: Exacte, udis. I aleshores va dir, a part de la G, que és una velar, per tant pot ser K, K-R-T-U. Jo crec que aquesta divisió que fa Miró amb les lletres de Gertrudis l'inspiren a Foix la idea de Cartú.
1: Nota per, sí, no, nota peu de pàgina per si algú se li escapa. Gertrudis, primer llibre, si no m'erro, debut de J.B. Foix, de l'any 27, exacte. I Joan Miró, en fi, un gran amic, no? I de fet, un dels que més ell va també presentar en societat i col·laborar.
3: Sí.
1: I que Foix i Miró també eren una complicitat i una aliança artística important.
3: Sí, sí, sí.
1: Eh,
3: sí. I fins de tota la vida, fins al final. És a dir, són amics, a més a més, neixen el mateix any i moren els dos bellíssims, amb 4 o 5 anys de diferència. Vull dir que són amics tota la vida, i Foix, Miró, després de la guerra, que viu aquí però viu molt amagat i tal, i no vol que les seves exposicions hi vagi ningú, perquè no vol que hi vagi ningú del règim ni res, diu, bueno, li diu a Joan Prats, diu, bueno, farem una exposició i invites aquest, i en Foix aquest, ja està, no vull ningú més.
1: Mm-hmm. És a dir, parlant de títols, ara citar Gertrudis, que recordem són proses poètiques. Clar, una cosa que potser tan òbvia que no hi hem entrat, Lluís, és de tots els poemaris i de llibres d'en Foix, per entendre'l, com diu el títol, diguem-ne, i per analitzar sobretot tota aquesta part que a tu t'ha interessat més, enllà dels paratextos i les veus i la polifonia i la influència de la literatura dins de la literatura, tot això, per què vas triar les irreals omegues? És a dir, no te les has amb Soli de Dol, per exemple, sí que és veritat que hi ha, on he deixat les claus, també hi ha algun poema hem analitzat, però les irreals omegues, perquè dius, m'hi posaré amb un dels que jo crec que segurament epitomitzen més bé tot el que tenies ganes de treballar, des del punt de vista també fins i tot acadèmic o crític.
3: Sí, bueno, aquí hi ha una anècdota personal, però no té cap més interès, però us ho explico, i és quan l'any 50, això, el llibre surt del 49, l'any 50 o 51, Foix va llegir aquests poemes a Port de la Selva a un grup de gent. La gent que podia estar interessada a entendre o veure llegir Foix, sentir llegir Foix al Port de la Selva abans d'aguantar, eren escassos. I entre aquests hi havia els meus pares. I el meu pare va tornar a casa i va dir, no entès res. I aleshores, a casa meva, les Irreals Omegues era una cosa mítica, d'una cosa que no s'entenia. Però, a part d'això, és perquè jo crec que és un llibre que no ha estat tan estudiat com Soli de Dol. Soli de Dol ha estat molt estudiat, ha estat molt treballat, com tu dius, Jordi, encara pot donar molt més de sí, però en canvi jo creia que les Irreals Omegues havien quedat una mica apartades, perquè probablement són els més hermètics de tots.
1: No, i aviam, perdona, aquesta anècdota és boníssima. Per saldar, diguem-ne, un deute hermenèutic familiar, t'has acabat posant amb les Irreals Omegues, que aviat és dit, eh?
0: Que... Escolta, i justament enllaçant també amb Soli de Dol i amb les Irreals Omegues i aquest treball de buscar orígens medievals, no? Que hi ha un moment per mi molt sorprenent, que és quan expliques que Aragón i Breton posen a Ramon Llull en el cànon alternatiu del surrealisme, mm-hmm. no? Que, i per tant que ja hi ha un lligam. I jo em preguntava, pensava en un altre poeta més o menys del mateix temps que era Ezra Pound, no? Mm. Que Ezra Pound també agafa Arnaud Daniel i fa tota una exploració i el tradueix i d'alguna manera abraça aquest trobaclus, no? I recordava que Ferrater, i tu em sembla que el cites també en algun moment, Ferrater no li agradava gens Ezra Pound i més aviat el menys tenia, però volia, em preguntava si d'alguna manera es podrien comparar, si podria haver-hi un... si ho has estudiat, jo la veritat és que no he llegit Ezra Pound, eh?
2: Bueno, perdoneu, que interrompo, disculpeu.
1: S'entusiasma la Xènia d'aquest punt.
2: Això és perillós, sí. No, bueno, això que has dit, Jordi, que no li agradava gens Pound a Ferrater, jo perquè ho tinc fresc, ho he rellegit aquests dies, no? I ell, amb matisos, diu que com a poeta potser són uns, els poemes de Pound són com buits de contingut, sí. Però clar, això és com una descripció només, no és sí. Una cosa, no és un insult, jo crec, que per part de Ferrater, però sí que diu que tota la gent que hi entén, la gent de llengua anglesa que hi entén, diuen que és un gran metricista, no? Que és un gran,
0: sí, exacte,
2: dominant
0: exacte.
2: Molt la mètrica, i que és un gran traductor o adaptador d'altres tradicions, o sigui, sí que el respecta sí. Per aquesta banda, però potser no hi connecta de forma més visceral. No?
0: Sí, jo pel que recordo li retreu sí. Un poema que parla de la usura, no? La idea
2: sí,
0: de que amb la usura en realitat les cultures florentina de Florència, no de Florentino, les cultures florentines, les grans sí, diguem-ne, les grans ciutats que es van crear en el Renaixement es van crear també gràcies a la usura comercial, no? I el fet que hi hagi moralment un dubte, un impediment, no? per acceptar-ho, i això el Ezra Pound no ho retreu, el fragment, en tot cas, que jo recordo haver llegit, i això a Ferrater no li agrada.
2: Sí, sí, i mira que precisament el cant que parla de la usura dels cantos de Pound és dels que millor s'entenen. Com a mínim li hauríem d'agrair això, no? Sí, jo, mira, jo justament també volia preguntar una cosa així, no? A mi també em ronda pel cap, no?, la comparació, això, amb Pound per una banda, no?, perquè tant Foix com Pound poden fer el que volen, amb la llengua, amb la mètrica, amb tota mena d'elements materials, no?, que es fan servir per fer poemes, o també Pessoa podria ser una mica també un autor en aquesta línia, perquè també pot fer el que vol, i més que portar una veu, porta tota una literatura, no?, creada per ell. I tots tres són poetes impersonals en el sentit que tenen tantes personalitats que ja et clar, perds el compte, clar. No? No sé com ho veus.
1: Anem a Pounds, perquè aquí
0: sí,
1: tenim...
0: Sí.
1: Anem
0: a Pounds.
3: Realment, Pound, jo no l'he llegit gens. Bueno, veig que el francès, per ser-hi, ha tingut l'humor de traduir-lo, i per tant m'hi enfrontaré algun dia. Però jo crec que ho vaig intentar veure, però ja vaig veure que era molt complicat. Ara, és veritat que hi ha un lligam que és Joan Ramon Masoliver. Joan Ramon Masoliver va estar amb Pound a l'època, diguem, falangista més arrauxada, està amb Pound a Roma, quan els dos estan treballant per la ràdio feixista, i amb Masoliver es considerava ell mateix un deixeble de Foix. Per tant, és probable que Masoliver parlés a Foix de Pound, però no he anat més enllà.
0: Bueno, ja és algo, eh?
3: No he anat més enllà. Vull dir que era, ho vaig veure, vaig pensar-ho, vaig pensar, no et compliquis la vida, perquè quan estàs fent aquestes coses, bueno, és que no els acabaries mai, entens?
0: Clar,
3: que
0: no, dir, no,
3: de, a tot tancar per algun lloc. No?
2: A mi l'anècdota preferida sobre Pound, la que m'agrada més, és una que explica el Jim Ferrer en els dietaris, que no sé si és veritat, però és tan fascinant que Pound li va escriure una carta a Mussolini, potser us sona, no? L'anècdota que li va enviar, per una banda, com una mena de recomanació, com ho havia de fer per governar el món, i d'altra banda també li va enviar els seus poemes, aquests poemes tan raros, amb videogrames xinesos, amb mig d'uns versos en anglès, i segons diu Jim Ferrer, en Mussolini es va mirar molt per sobre aquella carta en què se li ensenyava a governar el món, va dir, bueno, això és una porqueria, no val la pena, i en canvi va agafar aquells poemes tan raros i va dir, questo è divertente. O sigui que entre els lectors de Pound n'hi havia un de molt... En tot cas, bastant llest en aquesta situació.

0: històries cada.
1: Així escriu Foix i així ho canta Bassarrat, ho canta i ho cantava, sobretot, perquè aquesta veu ja té uns quants anys, eh, Lluís? Som al Ciutat Maragda, ja ho sabeu, per entendre Foix, avui amb en Lluís Quintana. Hi ha tot un apartat, prou important, cap al final del llibre, on analitzes la tòpica, és a dir, els tòpics literaris, des de les irreals omegues, els impossibles, el món del revés. Després anem a la literatura autorreferencial, que és potser l'apartat que més t'hi atures, però hi ha aquesta idea de la censura dels costums, no? Tot el contingut polític i de denúncia important també en la seva poesia, i he recordat, i vaig anar a buscar-ho en aquest curs d'en Ferreter, que ell diu, Foix té una capacitat, m'agrada molt com ho expressa, no? Té una capacitat enorme per l'insult líric, té un menyspreu terrible per la follia de la gent del país, i té una capacitat extraordinària d'insultar, però d'insultar fent gran poesia, no? Suposo que això ho podem subscriure.
2: Sí, estupendament, és una idea de... Bueno, el meu llibre de Ferreter m'ha servit molt de guia, eh? Ferreter és una persona que sempre l'has de llegir, és a dir, com que és una persona d'una enorme intel·ligència, s'ha d'aprofitar, es pot aprofitar absolutament tot. Té un problema, té una característica, i és que Ferreter li agrava epater le bourgeois i provocar, en una època molt, molt conservadora i molt reaccionària. I aleshores també el que li agrava era provocar. I de tant en tant deia coses que no val la pena. No? Allò que diu... El Salat Papasseit és un petit... és un poeta tan petit que no se'l veu. Bueno, mira, noi. Sí. És a dir, que per ell tenia aquestes ganes de provocar i d'agitar. Ara, realment, l'anàlisi que fa Foix és sorprenent, perquè entén Foix molt abans que ningú. No? Em sembla que algú va calcular, no sé qui ho va calcular, que el Jordi Cornella va calcular quan surt el Quadern Gris i quan el Ferreter comenta en la conferència, diu que ha passat una setmana. És a dir, surt el Quadern Gris, se llegeix, al cap d'una setmana ja ha vist que és el llibre més important del segle XX. I ho encerta, no? No, és el més important, no, però és un dels llibres més importants del segle XX, i ho encerta. És a dir que, en fi, és una cosa una mica superior a les meves possibilitats. Però això que dius de l'insult és molt cert. És a dir, que Foix dedica unes grans denúncies amb un llenguatge que no és vist com una denúncia, però ho és. És assenyala i posa el dit a això i els insulta. El que passa és que a vegades els insults... Hi ha un insult que em va ajudar el Joan Ramon Beny aquí, perquè no havia entès res, i el Joan Ramon Beny em va dir, jo crec que va per aquí. L'altre dia li vaig comentar, em va dir, no t'ho vaig dir mai, això. I dic, sí, tinc un correu que ho dius.
3: I quin era?
2: És aquest que diu, cremeu tins i flabeleu o amb flabels, no sé què, no? Com és això?
1: No, ara està, tinc aquí els mans, l'insult poètic, per dir-ho així, que posa l'exemple que posa Ferreter,
2: sí,
1: no? Que diu, i amb daus plomats en bars, sí, sense sortida, juguen amb burg en taulers invisibles, muntanya i cos d'ofí, arbre i ocell, no? I sí, Ferreter sí, diu que realment amb daus plomats en bars sense sortida i en taulers invisibles és l'acumulació d'una total frustració, una total irrealitat, una total incapacitat de construir res, no? Sí. Un cop més el censor, m'imagino que devia llegir això, no, i dius, bueno, això...
2: Sí, sí.
1: Nada que ressenyar o el que fos que...
2: Sí, els versos que deia era, cremàveu tinta al sicofant de més, que embrosta els mots i flabel el qui vens, quan fronda arsós les solituds severes. A mi em recorda aquella anècdota del García Lorca, que deia, Rubén Darío m'encanta, que púberes canéforas te ofrenden el acanto. Jo solo entiendo el qué. Que era una anècdota que ens l'explicava el professor José Manuel Blecua a classe. Doncs aquí no s'entén res. Aleshores, jo m'he passat bastant estona i la idea és exactament, és a dir, sou uns aduladors. Sou uns aduladors, i com que sou uns aduladors, escriviu coses, cremeu tinta, en tots de cremar incens, cremeu tinta, no?, per adular el poderós. Que el poderós, a més, és algú que us insulta. És algú que us insulta i vosaltres, en canvi, el seguiu, seguiu fent-li cas, no?, el seguiu adorant-lo, no? I jo... És això, és exactament aquesta idea, no? De que diu Ferreter. És a dir, els està insultant...
1: Sí.
2: Els insultats no es donen per al·ludits.
1: Hi ha aquesta dimensió, no? Per acabar amb els tòpics, no? De la censura de costums, diguem-ne, i sobretot, que és la part que potser t'ha interessat més, la literatura que s'emmiralla, no?, en ella mateixa, i aquesta idea de l'autorreferencialitat, que també és molt present. No sé si m'imagino que molt més en les Irreals Omegues que en d'altres poemaris, Lluís.
2: Sí, jo crec que les Irreals Omegues és especialment un llibre dedicat a això, a parlar de... Què vol dir escriure poesia i què vol dir... quin és el lloc del poeta en una societat en la qual la llengua ha estat pervertida, mm-hmm. ha estat pervertida doblement, una pels sistemes totalitaris i d'altra per la prohibició de la meva pròpia llengua. És a dir, que la perversió és doble. D'una banda, el sistema totalitari fa servir la llengua oficial per deformar-la, i, d'altra banda, el sistema totalitari em prohibeix a mi usar la meva llengua com a llengua de cultura. No? I, llavors, jo crec que aquesta doble idea és una idea important en tot el llibre.

0: totes les noies li deien...
1: Som-hi, Gertrudis, versionant un dels textos de Gertrudis, de J.B. Foix, que és aquesta Pepa la Lletera. Per tant, amb això acabarem avui aquest monogràfic per entendre Foix. Aquest és el títol del llibre de Lluís Quintana, fragment editorial. Recordem que també surt aquesta antologia, publicacions a la Veia Montserrat, no? Il·lustrada, oi?
2: Sí, sí, sí, es dirà Mira la Mar Marcela.
1: A quin bon títol, veus?
2: El títol del poema del sonet de Solidor.
1: Molt bé. Lluís, moltes gràcies per posar-hi llum, per l'enèsima invitació a seguir llegint Foix i no deixar-se, doncs, atemorir per aquesta presumpta hermetisme inicial i entrem-hi, perquè és ben vigent, Jordi?
3: I tant que sí.
1: Clar que sí. Xènia, que vagi molt bé, Jordi, Lluís, fins la propera. Núria Ventura, en Rosa Silloé i Gertrudis. Adéu-siau.
4: Ciutat Maragda, amb David Guzmán. A cada

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Tres persones han mort aquest dissabte en accidents al medi natural. Un d'ells és un jove de 18 anys que s'ha ofegat al riu Llobregat quan es banyava a la resclosa de l'Ametlla de Merola, al Berguedà, amb altres nois. Un altre accident mortal ha estat el d'un home d'uns 80 anys que feia submarinisme al costat de l'illot Sencalladora, al davant del Cap de Creus, a Cadaqués, a l'Alt Empordà. I a Lins, al Pallars Sobirà, una persona morta en caure d'una altura de 100 metres al port de Medacorba. D'altra banda, d'agents de la policia judicial de la comandància de Girona investiguen l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi de 16 anys que va desaparèixer dimecres mentre feia una sortida a la Badia de Roses amb dos companys. Els agents han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i dels dos amics del menor. Més notícies. Durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que efectivament la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos i que això provocarà una pròrroga de l'alto el foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. L'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuaran treballant tota la nit per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc va començar en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. La Generalitat es planteja pagar un complement salarial als funcionaris que deixen de fer teletreball i facin una jornada laboral de 35 hores. Actualment tenen dret a treballar a distància durant dos dies i fan una jornada de 37 hores i mitja. Els representants sindicals són reticents a la mesura. Volen concrecions sobre quin col·lectiu s'aplicaria. Reclamen compensacions per als qui no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet. I també demanen que el teletreball sigui voluntari. Sentim Manolo Fages, de Comissions Obreres, i Yolanda Andrué, de la UGT.
2: ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar? Y entonces, ¿qué medida compensatoria habrá y qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
3: El veiem amb uns ulls mentre es respecti que sigui una mesura voluntària. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible.
1: Un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de Barcelona una concentració del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una manifestació antifeixista que volia impedir-la. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns antifeixistes que han intentat creuar el cordó policial. Les entitats ecologistes gironines han protestat aquest dissabte davant de la seu de la Generalitat a Girona en contra dels macroprojectes energètics previstos a diversos espais de la demarcació sense el consens del territori. Ho ha seguit Gerard Vilà.
4: Consens amb el territori. Aquesta és la principal demanda que fan les entitats ecologistes gironines per evitar que tirin endavant projectes com el Parc Eòlic Marí de Roses o les prop de 100 hectàrees fotovoltaiques entre el Gironès i el Pla de l'Estany. Cristina Vilà és membre de SOS Costa Brava.
5: Que s'escolti el territori, no? Que no només s'escolti les grans empreses energètiques, que no es faci el negoci per elles, que es miri realment quanta energia necessita Catalunya.
4: Les entitats han simulat com un multimilionari decidia plantar molins i plaques davant de la seu de la Generalitat a Girona. Eduard Arribó és l'advocat de SOS Costa Brava.
6: Si hagués estat per la Generalitat, els aiguamolls de l'Empordà serien una urbanització, el Cap de Creus no seria un parc natural, la platja de Castell estaria destruïda, i així infinitament.
4: Els pagesos també han donat suport a la protesta i han reclamat anar cap a la sobirania alimentària.
1: Esports, l'Atlètic Barceloneta ha fet història aquest dissabte i s'ha proclamat campió de la Champions masculina de waterpolo. Per segona vegada els mariners han guanyat la final al Prorreco italià per 17-16. En vol el Barça que s'ha classificat per la Champions després de derrotar l'Olburg danès per 32-37 a la pròrroga. Aquest diumenge a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà al Füchse de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40 a l'altra semifinal. I també aquest dissabte el Barça de bàsquet s'ha classificat per la final de la Lliga ACB en guanyar 76-85 al Tenerife. Aquest diumenge a les 8 la penya buscarà allargar l'eliminatòria contra el València amb un triomf de l'Olímpic de Badalona. En futbol el Sabadell ha perdut per 1-0 contra el Zamora a l'anada de la final per l'ascens a la segona divisió. La tornada jugarà a la nova Creu Alta divendres que ve. I el Mundial de Futbol de Qatar. Qatar 1, Suïssa 1 i Brasil 1, Marroc 1.
0: Fins aquí les notícies.
7: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
8: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
7: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
8: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
7: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.

0: Solidaris. Mercè Folch.
1: I see, but it's in one.

0: Solidaris. Tothom té una història.
1: Ahora, ¿qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños. ¿Qué hago ahora yo?
2: Pues ahora aguantarlo.
3: Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. Aquest que sentiu és un fragment del documental Corren las liebres, de Lorena Ros, cineasta i fotoperiodista reconeguda amb diversos World Press Photo. En l'última edició dels Docs Barcelona, aquest treball va rebre el Premi del Públic i el Premi 3CAT per una història de supervivència i de lluites compartides. Es tracta d'un retrat íntim que traspua molt de respecte i molt d'amor. El pal de paller d'aquest documental és la Noa, una dona trans de 48 anys i d'ètnia gitana que, després de sortir de la presó, vol recuperar la custòdia dels seus dos fills, tutelats per l'Estat. Ella i les seves companyes, la Nani, la Mari Carmen i la Luana, creen comunitat en una ciutat, Barcelona, que els és hostil i excloent. El títol, Corren les liebres, està inspirat en un dels versos de Los Nadies, un poema del periodista i escriptor uruguaià Eduardo Galeano.
4: Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres.
3: I que la Mari Carmen recita sovint perquè, segons explica, s'hi sent identificada.
5: Los nadie, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos, que no son, aunque sean.
3: Corre la liebre és una expressió que va de buscar-se la vida, però també de salvar-se perquè, com sentirem en les històries de la Noa i la Mari Carmen, sempre hi ha algú disposat a caçar les llebres.
4: Los nadie.
5: Los nadie.
4: Que cuestan menos.
5: Que la bala que los mata.

Mira, en aquesta taula d'aquí, moltes coses. D'entrada sí que és un espai on les dones s'ajunten més, doncs des de per tenir un plat calent. És un espai també on fem moltes activitats, tallers també i espais, diguem més, per compartir estratègies de supervivència, que això ens connecta una miqueta amb aquesta pissarra que tenim aquí. Tenim l'espai de viure al carrer, no? Quines zones dins de Barcelona són espais més segurs. Tenim també en temes de treball sexual, estratègies de reducció de danys, no? Perquè una de les coses centrals de Metzineres és posar en el centre el propi coneixement vivencial de les dones. Llavors, jo crec que una de les coses que també crida l'atenció d'aquest espai és que tu entres i no hi ha un mostrador. La majoria de les dones entren per aquesta porta, moltes d'elles arriben acompanyades d'altres dones. La benvinguda és una miqueta comunitària, també ens presentem i generalment oferim també un cafè, el que sigui. Una de les coses també crec que no demanem que ens expliquin només quan arribin aquí qui són, no. Llavors, si seguim endavant, aquí tenim una miqueta la part de cuina, no? No hi ha uns horaris de menjar, sinó que aquí és qui vulgui fer-se un cafè, doncs al llarg de la tarda, mentre estem obertes, es pot fer un cafè, agafar alguna coseta per menjar.

0: aquestes branques.
1: Tenim un parell de dutxes, una mica l'espai, això intentem que sigui una casa. Tu et dutxes una mica quan vols, evidentment, doncs hi ha cua, no? Cada una s'apunta. El que intentem és que tots els espais dins de metzineres siguin oberts i, per tant, siguin compartits per totes, no? Igual que, doncs, aquí les professionals no anem amb uniforme. I en aquesta part d'aquí tenim el rober, que és un rober gratuït. Aquí tenim aquesta roba penjada i la dona que vulgui entra, agafa...
0: Podria construir un palau i em faré un niu.
1: Llavors, si avancem una miqueta per aquest mateix espai, veiem un espai de lliteres i és un espai que sol estar molt ple durant tota la tarda. Moltes vegades la nit no és precisament l'estona on tu puguis descansar, no? Perquè si ets dona i estàs sola al carrer, segurament hauràs d'estar alerta. Si seguim cap aquí... veiem l'espai que nosaltres li diem el tocador de consum. Aquí sí que les companyes infermeres sempre estan presents en aquest espai, no? Pues aquí tenim un espai també, doncs, des de on poder curar petites ferides, abscessos que hi hagi, no? Un espai on prendre l'atenció també. També tenim testos de VIH, d'hepatitis, testos d'embaràs. Dins d'aquest espai, a la part de consum esnifat injectat, intentant reduir al màxim, no?, els danys associats a aquest possible consum. Ara bé, nosaltres sí que entenem la reducció de danys com a algo que va més enllà de les pròpies substàncies. L'abordatge que nosaltres fem no passa per abandonar el consum, sinó passa, no?, per tenir un lloc on dormir, per tenir un lloc on estar segura, no?, per una vida lliure de violències, és a dir, no?, per garantir uns drets mínims, diguem, o bàsics. Que mira, ara mentre fèiem el recorregut ha arribat la Salwa.
2: Hola.
1: Hola, guapa.
2: Què tal?
1: Com estàs?
2: Mireia.
3: Encantada.
2: Igualment. Gràcies per venir.
3: De res. De què? Per què no?
2: Molt bé. No. Doncs no sé, ens voleu seure en algun lloc i parlem una mica de...
1: Passem cap allà.

0: Salwa, què tal? Com estàs? Des de quan vens a Metzineres i qui va dir escolta, hi ha aquest espai que t'hi pots sentir bé, com ho vas descobrir?
1: Jo farà una cosa d'uns 3 anys i ho vaig descobrir a través d'una altra companya, no? A la Mònica, ho dic el nom i tot, que és la que em va ensenyar on estava aquest lloc. Jo no sabia, que no tenia cap idea, sinó d'una altra companya que em vaig trobar al carrer. Necessitava pues, la dutxa, necessitava dormir, i em va dir, hi ha un lloc, si vols, acompanya'm, no? I la vaig acompanyar una tarda.
0: I quina va ser la primera sensació quan vas arribar aquí?
1: Difícil.
0: Sí? Sí, en quin sentit?
1: Perquè, no sé, em trobava... No estic acostumada, és normal. Clar, i vinc d'un poble petit... Vinc de Ripoll, és a dir, trobàvem tanta gent amb tantes diferents situacions. Era drogodependent, vale? Gràcies a la decisió que vaig fer, vaig poder deixar les drogues. I a poca vida que vaig anar passant, bé, no? Vaig agafar el meu lloc. El dia d'avui, doncs bé, faig ús quasi bé tots els dies.
0: Tu en el teu dia a dia a Metzineres, què hi fas?
1: Vinc des de posar una rentadora, com puc venir al cas de les abogades, com puc venir a plorar, no? Perquè a vegades vinc aquí a plorar perquè tinc un petit problema o he tingut problema amb parelles. Et trobes més agafat, més, no ho sé...
0: Acollit.
1: Doncs això et fa tenir una calma, no? Un dir, tinc això cobert.

0: Els caps de setmana teniu tancat, no?
1: Ara sí. Sí.
0: Abans no, ara sí. I això per una persona com tu, que la teva rutina és venir...
2: A mi m'ha fastidiat. Que... Es nota molt en el descans de les noies que dormen aquí, perquè passen tot el cap de setmana sense dormir.
3: Nosaltres no volíem tancar, i de fet nosaltres, no, una de les parts que estem fent ara també, no, és com, d'una banda, no, la sostenibilitat de Metzineres des del propi espai físic, no, que ara ens trobem en aquesta situació de, doncs, que fins al 30 de setembre tenim aquest espai assegurat, llavors ja veurem què passarà, però l'altra banda és una sostenibilitat d'un projecte també, que al final és un projecte que porta molts d'anys, però que també estem en un moment, no, des del sector social, no, i les entitats socials, de molta complexitat a l'hora de finançar. El nostre somni és obrir 24 hores, 7 dies a la setmana, però en aquests moments sí que vam haver de fer aquesta retallada els dissabtes, i com diu la Salwa, s'ha notat. No?
2: I amb el neguit que vivim ara, no? Aquest de seguirem o no seguirem, és un neguit per nosaltres. Sembla, sí, que no, però és un neguit gran.
0: Jo us ho volia preguntar, com heu viscut, no, aquesta incertesa.
2: Molt malament.
0: Expliquem-ho, que els oients potser no ho coneixen. Vosaltres us fèiem fora d'aquest local el 30 de juny. Al final s'ha pogut allargar fins al 30 de setembre, perquè esteu de lloguer, no, entenc, i llavors volien el local per altres coses. Ara heu salvat aquests mesos, però clar, imagino que esteu totes amb una angoixa, no, de què passarà.
2: Jo, sí que estem angoixades, perquè no se sap, som, com ha dit, unes 600 i pico noies que ens quedem aquí als carrers de l'Arrabal, que crec que no fa gaire gràcia, no seria maco pel barri, no? Vulguis o no, aquí estem cobertes unes 8 hores cada dia. Tenim necessitats d'anar al bany, no et deixen entrar a tots els llocs. Com a dones ens hem de canviar, tenim menstruacions, doncs pel barri crec que no seria gaire bo veure'ns per allà, saps, fent les nostres coses.
3: Nosaltres ara tenim un lloguer privat, no?, que paguem, doncs, un lloguer a mercat, i a mercat del Raval, amb tota la gentrificació que hi ha, cada vegada és més complicat sostenir això. Se'ns acabava a finals d'any, de fet. Llavors vam tenir unes primeres converses amb la propietat, que vam poder allargar aquest termini fins a maig inicialment, llavors fins a juny, i ara el darrer ha estat que hem aconseguit una miqueta més de temps, fins a 30 de setembre. I aquí una de les qüestions que estem demanant és que Metzineres és un espai, un projecte que ha estat reconegut a nivell d'administracions. Doncs el que nosaltres demanem és que hi hagi coherència amb aquest reconeixement. És a dir, aquí el que estem demanant és que se'ns asseguri d'alguna manera la sostenibilitat i un espai en el que està.
0: Tu has fet bones amistats aquí?
2: Bueno, sí. Amb elles molt. Sí. A veure, aquí no pots fer gaire amistats.
0: No?
2: No, perquè aquí és cada un et pensa... Et tornes egoista.
0: Per la situació que vivim, no?
2: La situació que vius, clar. Tu no pots pensar en altra cosa. Sí que pots pensar, però no gaire, saps? No, és molt egoista. El carrer és el que hi ha.

0: quan has dit que us van reconèixer com a servei integral de violència de gènere, no? Això crec que va ser el 2021. Què va canviar per Metzineres i què vol dir?
1: Jo diria que el 100% de les dones, o pràcticament el 100% de les dones que venen aquí, han viscut violència de gènere. I han viscut violències masclistes, no només en edat adulta, i moltes històries de violències durant la infància, també. Per tant, això ja era una cosa que estava passant, no? Diguem, previ aquest reconeixement. Per mi, una de les coses molt importants, també, diguem, d'aquest reconeixement, és que és per primera vegada un espai on igual incorpora el consum, se l'està reconeixent com un espai d'intervenció especialitzada en violències. Una de les coses que trobàvem també i que seguim trobant és que dones que estan criminalitzades pel propi sistema que les ha de protegir davant d'una violència molt difícilment accediran a aquests sistemes de protecció. És a dir, hi ha una complexitat que té a veure amb tota aquesta vulneració de drets constants que fa que igual molts d'aquests sistemes de protecció en violències no s'adaptin, no, a totes les dones, i a dones que són qui més les viuen.
0: Moltes gràcies, i que tant de bo que pugueu continuar tenint aquest espai, no, que dona resposta, com hem vist, a una necessitat que ningú estava veient, no, que ningú estava mirant.
1: És, o sigui, quina violència més gran treure dones que viuen al carrer de l'únic espai que tenen durant el dia per descansar, no? És una violència sobre una violència.
2: I el que dèiem sobre la violència masclista, això és un refugi. T'ho imagina't, això tancat. Si sentes dones maltractades al carrer, no sé.
0: Clar, imagino que això és un lloc que també les dones saben que si
2: és
0: un dia tenen una
2: situació... És que corres cap aquí. Corres cap aquí. A mi m'ha passat, en el meu cas, jo he tingut que venir corrents cap aquí.
0: Tant de bo poguéssiu tenir-les més hores.
1: Sí.
0: Doncs moltes gràcies pel vostre temps.
1: A vosaltres.
0: I per explicar-nos tot això.

0: Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folc.
1: I was drifting, crying.
2: Marc Garriga, benvingut de nou als Solidaris, com estàs?
3: Moltes gràcies.
2: El Marc és el cap de cultura de 3CAT Info. A l'inici del programa, Marc, parlàvem amb la cineasta Lorena Ros i les protagonistes de Corren les Liebres, un documental que explica des de dins, amb un retrat molt íntim, la vida als marges d'una gran ciutat com Barcelona. Avui, Marc, ens portes altres treballs documentals que van en aquesta línia, no? La de posar la mirada en realitats massa vegades ignorades.
3: Sí, i més concretament en aquesta vida als marges i una vida als marges que tenim molt a prop nostra, però que moltes vegades no la veiem perquè nosaltres tenim un cercle en el que ens movem, un cercle personal i geogràfic molt concret, però aquí al costat hi ha realitats molt, molt diferents a la nostra, que sovint, gràcies a aquests treballs, a aquests documentals, o de vegades, perquè ja veuràs que alguna de les propostes que us dic no és un documental estricte, però són una docuficció una mica treballada i preparada, però que al mateix temps t'està mostrant una realitat que és tal qual així, doncs sempre és molt interessant, és la manera d'obrir els ulls, que és una mica el que feu vosaltres cada setmana amb el vostre programa.
2: Per quina cinta, per quin documental comencem?
3: Doncs jo començaria per Ciudad sin sueño.
4: La Guillermo m'ha dicho toda la calle que van a tirar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en Madrid?
5: Es que los chatarreros no valen para esto. Ropa chatarrear.
6: Mira, primo, toda la basura de Madrid la traen aquí.
7: Mira, ver el piso.
6: Pero hay luz y eso, ¿no?
7: Claro, hijo, ¿cómo crees que no llega luz? Claro.
3: És una pel·lícula d'un director relativament jove i no gaire conegut, Guillermo Galoé, que va fer un curt en aquest mateix sentit i que finalment es va decidir ampliar tota aquella feina que havia fet per aprofitar tot un treball d'immersió en un barri que és la Cañada Real de Madrid, que és el barri de barraques més gran d'Europa i que, per tant, tenia prou material com per fer un llargmetratge. El llargmetratge fins i tot va estar seleccionat a la Setmana de la Crítica de Canes, per tant, els comitès de selecció van veure que allà hi havia una història molt potent i una manera de treballar-la també molt, molt interessant. El que explica, bàsicament, se centra en un personatge, en un noi de 15 anys, que es diu Toni, que és, clar, imagina't la vida en aquest entorn. Ell és membre d'un clan gitano, per tant, d'un clan que es dedica a recollir ferralla i que ell també es posa a treballar molt jove. I té la figura de l'avi allà al costat, perquè, clar, viuen tots junts, tota la família, diverses generacions, i té la figura de l'avi, que és una persona a qui admira profundament, però que arriba un moment de canvi en aquest barri, perquè arriba el moment de fer fora una part de l'assentament, de canviar la perspectiva, i per tant hi ha la gent que tota la vida ha estat vivint allà i que allò és casa seva i per tant no volen renunciar-hi, tot i les limitacions, la manca
2: de serveis bàsics
3: és un dels grans problemes, però ells no volen renunciar-hi perquè és l'arrelament aquell territori. Llavors els arriba un avís de desnonament imminent i l'avi es manté ferm que no vol marxar, i el Toni, en canvi, doncs té aquest dubte de si, home, a ell li queda molta vida per viure, i pensar si ell vol que aquella sigui la seva vida per sempre o si pot haver-n'hi una altra. I al seu costat hi ha un amic seu, el Bilal, que és marroquí, i que ell no té cap problema. Ell, o sigui, no és que sigui un desarrelat, però sí que és veritat que són migrants i que, per tant, aquest sentiment és més la família que no pas el territori. Llavors, aquesta família no té cap problema decidir marxar, se'n van a França, i això afegeix una capa més de pèrdua pel Toni, de reflexió sobre la identitat, no?, en el sentit de pertinença. Per tant, podríem dir que la pel·lícula barreja aquest realisme social, moments poètics. El Toni és una troballa espectacular,
2: no?
3: Perquè és ell mateix interpretant-se ell mateix, tot està una mica preparat, però no deixa de ser ell mateix.
2: I clar, l'escenari és el que és.
3: I l'escenari és el que
2: és. Real, aquest assentament, no?, que deies, el més gran d'Europa, no?
3: I el més important és tota la feina prèvia del Guillermo Galoé, del director, que és arribar allà, en aquell assentament, i començar a parlar amb la gent per dir: vull fer una pel·lícula aquí. Què important és com entres, com et guanyes aquella gent que t'obren la porta de casa seva, que veuen que el que vols fer no és una postal melodramàtica, sinó que vols entrar a fons a parlar de com es viu allà i de com són les persones que hi viuen.
2: Que important és això.
3: Que important i que difícil. Doncs ell ho va aconseguir i, per tant, la pel·lícula al final doncs acaba sent una pel·lícula molt que dignifica molt la gent que viu en aquestes condicions.

0: José Luis Garín, ja coneixeu...
1: Un dels grans noms.
0: En Construcció podria ser un dels documentals triats per aquesta selecció d'avui, però després d'En Construcció, que ja té uns anys, l'any passat va presentar Històries de la Bona Vall, que podria ser una mica de continuació i de demostrar que si al Raval, que era el que mostrava En Construcció, hi ha aquesta realitat paral·lela que també de vegades els barcelonins no hem viscut prou de prop, també hi ha altres barris perifèrics, aquí un altre cop la perifèria, però de la gran ciutat, que és el barri de Vallbona, que està al nus de la Trinitat, que hi hem passat 300.000 vegades amb el cotxe, i com a molt aixequem la vista i veiem alguns edificis de pisos absolutament sense identitat, diguéssim,
1: despersonalitzats.
0: Doncs allà hi viu gent molt diferent. Viuen des dels migrants de la postguerra espanyola, que van construir les primeres cases amb les seves mans, fins a la nova migració global, i allà es troben i creen comunitat, i són persones molt diferents, però es troben amb algunes coses en comú, que és aquest sentit de pertinença a un espai on l'únic que et lliga és que vius allà, i poca cosa més. I, per tant, a través de trobar-se també hi ha un bar, els bars com a centre de trobada, hi ha un bar on es troben gitanos que canten, gent del Carib que també fa sentir la seva música, la música també és una manera de connectar la gent indubtable. Doncs el que fa José Luis Garín és, igual que feia Guillermo Galó a la Canyada Real, entrar a la càmera en aquell barri que li obrin les portes, no només una família, com el cas de la Canyada Real, sinó moltes famílies. Aquí és un mosaic meravellós de realitats
1: veus,
0: molt diferents.
1: Històries.
0: Sí. I vas veient, al final ja acaben sent, van creant les seves històries i vas vivint i sentint com aquesta gent doncs està vivint aquí, se sent oblidada i se sent perjudicada perquè no els hi fan els carrers com haurien de ser, no tenen els serveis que necessitarien, etc. Però són feliços i tenen aquest orgull de viure la seva vida sense sentir-se inferiors a ningú, no?
1: És important tot el que has anat dient amb aquestes tres propostes, que és la dignificació,
0: total,
1: no? De les persones que formen part, no?, d'aquestes perifèries, d'aquests marges, però, bueno, marges respecte a què i respecte a qui, no?
0: Exacte.
1: Aquest també seria un bon debat a encetar. Històries de la Bona Vall, on José Luis Garín demostra que és un mestre en l'art del documental.
0: Sí, José Luis Garín és un mestre en aquest tipus de pel·lícules. Malauradament, en fa molt poques, perquè, clar, són pel·lícules que necessiten molta preparació i molts anys d'entrar i a la comunitat i que
1: fer vincle,
0: puguis fer aquest vincle. És un cineasta que està reconegut arreu d'Europa com un cineasta de prestigi i, per tant, les seves pel·lícules sempre tenen una rebuda. Són pel·lícules que, al final, malauradament, són minoritàries a nivell d'espectadors, però després arriben a les plataformes i aquí tenen una nova finestra on potser la curiositat fa que puguem accedir a aquesta realitat des de casa, que també és una bona opció, i per tant us puc dir que Ciutat sin sueño la podeu trobar a Movistar Plus i a Filmin, i Històries de la Bona Vall, tot i que es va estrenar no fa gaire, ja ha arribat també a plataformes i està a Movistar Plus i a Filmin. Filmin, la plataforma on aquest tipus de cinema té una cabuda sempre de la porta oberta.
1: Doncs Marc Garriga, moltíssimes gràcies per passar de nou pel programa. Marc Garriga és cap de cultura de 3Cat Info. Una abraçada, que vagi bé.
0: Igualment, gràcies.
2: Solidaris. Mercè Folch.
3: Va arribar.

Amb l'Espai de Cinema acabem. A la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca. A la producció, Sandra Novillo. A la part tècnica, José Antonio Rodríguez i Gisela Cot. Gràcies per seguir-nos. Que vagi bé. Fins aviat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. L'incendi de Sanaüja a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuaran treballant tota la nit per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc ha començat en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
2: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
1: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. També hi han col·laborat els pagesos de la zona amb tractors. Durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a les reticències dels nord-americans. Els suïssos voten avui, aquest diumenge, en referèndum una proposta sense precedents, limitar la població del país a 10 milions d'habitants. La iniciativa té el suport del Partit Populista Suís, majoritari al Parlament. Si guanyen els favorables, el govern es podria veure obligat a posar fi a la immigració i restringir la lliure circulació amb la Unió Europea. Segons les enquestes, guanyarà el no, però per poc. El govern i els comuns acorden que les famílies monoparentals tinguin les mateixes rebaixes que les famílies nombroses en les quotes universitàries. La mesura entrarà en vigor aquest mateix curs, 2026-2027, i beneficiarà amb una rebaixa del 50% les famílies monoparentals amb un sol fill o filla, i l'exempció del 100% de la quota a les famílies monoparentals que tinguin més d'un fill. Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitat, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Catalunya ara mateix aproximadament hi ha 78.000 títols de família monoparental vigent. Són famílies que requereixen, doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
1: El govern, després de l'acord de pressupostos signat amb els comuns, destinarà 12,5 milions d'euros a aquesta mesura. El govern ha homenatjat aquest dissabte les persones que van morir als psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. L'acte s'ha fet al cementiri de Sant Boi de Llobregat, a tocar de l'espai que ocupa la fossa comuna on van ser enterrats la majoria dels 3.200 pacients que van morir al psiquiàtric de la localitat. Carles Serreti Bernús, director de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, explica les causes d'aquesta elevada mortalitat.
4: Desnutrició. O sigui, és un problema de desassistència. O sigui, a mi m'agrada dir, m'agrada entre cometes, que moren de les mateixes causes que els camps de concentració, l'únic és sense l'aplicació directa de violència. Tot i que, evidentment, la desassistència, la manca d'alimentació, de roba de llit, de medicació, de calefacció, etcètera, també és una forma de violència.
1: Durant l'acte, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha reivindicat la necessitat de recuperar la dignitat i la identitat d'unes víctimes oblidades durant dècades. Esports, l'Atlètic Barcelonet ha fet història aquest dissabte i s'ha proclamat campió de la Champions masculina de waterpolo. Per segona vegada, els mariners han guanyat la final al Prorreco italià per 17-16. En handbol, el Barça s'ha classificat per a la final de Champions després de derrotar l'Aalborg danès per 32-37 a la pròrroga. Aquest diumenge a les 6 de la tarda, el Barça s'enfrontarà al Füchse de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg Salzburg per 35-40 a l'altra semifinal. I també aquest dissabte el Barça de bàsquet s'ha classificat per la final de la Lliga ACB en guanyar 76-85 al Tenerife. Aquest diumenge a les 8 la penya buscarà allargar l'eliminatòria contra el València amb un triomf a l'Olímpic de Badalona. En futbol el Sabadell ha perdut per 1-0 contra el Zamora a l'anada de la final per l'ascens a segona divisió. La tornada jugarà a la nova Creu Alta divendres que ve. I el Mundial de Futbol, Qatar 1, Suïssa 1 i Brasil 1, Marroc 1.
0: Fins aquí les notícies.
5: Quan Àtila i els huns van irrompre les fronteres de l'imperi romà, no només...
6: La calorada no atura l'enguàrdia. Enguàrdia. Tots els dies d'estiu, el programa d'Història de Catalunya Ràdio porta les batalles, les aventures i les heroïcitats de Catalunya i del món. Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.
7: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
8: Entendre
9: és obrir els ulls.
10: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
12: Obrir la ment.
7: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: Molt bona nit, estimats oients del Sense Fronteres. En compliment de la nostra voluntat de sempre de servei, com que no us podia dir on som, com sempre ens passa, he mirat de fer una ullada llarga sobre el lloc on som, a veure si trobo alguna pista o així en la referència a l'horitzó veig alguna cosa que ajudi a situar-nos. I em veus aquí dalt d'aquest arbre, aviam si veig alguna cosa.
1: Eus, Kilian, baixa de l'arbre, sisplau, quin home!
0: D'acord, ja baixo, però com que, digue'm impacient, però com que no em deia res...
1: Baixa, va.
0: Va, doncs a veure com va la baixada, que com sempre acostuma a passar, sembla que serà més agitada que no pas la pujada, eh? Aviam.
1: Ah. Ah. Eus.
0: Eus, sí. Eus aquí, la caiguda.
1: Aviam. T'has fet mal?
0: No, res. Alguna esgarrinxada. Deixa'm sortir d'aquí. Aviam. Eus?
1: No. Eus és el lloc on ets. Avui vas de joies.
0: Eus, dius? I joies? Bé, no fa mala pinta, però... Ja veurem, a veure. Perdoni, escolti'm. M'han dit que havia de venir a un poble molt bonic, que es diu Eus.
2: Doncs hi està.
0: És aquí, Eus?
2: És aquí.
0: I és molt bonic, el poble?
2: Força bonic.
0: Que sou d'aquí?
2: Sí.
0: I, per tant, és veritat que és un poble bonic?
2: És, per mi, el més bonic del món.
0: Sí?
2: Sí, evidentment.
0: Que me l'ensenyaria.
2: Vine.
0: Sí? Va, doncs som-hi. Escolti'm una cosa. A més de tenir un poble molt, molt bonic, m'han dit que és molt especial perquè està posat com en un turó. És veritat que fa estona que pugem. És així? És un poble històric, amb cases antigues. Com és el poble?
2: Vores, La gent d'Eus té aquest sobrenom que ens diuen els lluerts.
0: Els lluerts?
2: Sí, que el lluert és el llangardaix, saps? Aquest verd,
0: sí,
2: amb unes escates blaves.
0: I per què els diuen això?
2: Perquè aquí estem al Conflent, a dalt d'aquest turó, al Repetei del Sol, aquí, i la gent d'altre poble consideren que nosaltres no fotem res aquí, sinó per al sol.
0: Només estan de cara al sol.
2: Sí.
0: Està molt bé, això.
2: Però amb camisa vella,
0: En camisa vella, no la camisa nova. Fa bé de dir-ho i de puntualitzar-ho. Vol dir que aquí tenen, quan fa sol, tenen molt de sol, sí?
2: Sí. Diu, no ho sé exactament, diu que és el poble més solellat de França i...
0: Ah, sí?
2: Sí, no ho sé. Francament, m'és igual.
0: L'és igual.
2: El que te puc dir és que sí que tenim sol i que estem bé aquí.
0: És un poble de quants anys, de quina antiguitat té aquest poble?
2: No ho sé. És molt, molt antic. Escolta, la segona consagració de l'Iglésia de Baix és de 1037.
0: Home, doncs sí.
2: Doncs com que és la segona consagració, se suposa que n'hi va haver una primera i que devia ser de més abans.
0: Té raó.
3: Sense Fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

Avui, sense fronteres, des d'aquest poble magnífic que ara descobrirem amb bona companyia i que ens permetrà tornar a descobrir que la Catalunya Nord és una joia que hem de preservar. Entre tots. Per fer-ho, ho hem de fer entre tots. Ho hem de fer junts. Els del nord i també els del sud. Heus ací, que som a Heus.

0: Pere, et sembla que vol passar un cotxe, deixem-lo passar i després anirem cap a dins. Es pot passar amb cotxe per dins, sí, o és...
1: No. El poble se visita a peu, hi ha rec, tres carrers asfaltats. Tot l'altre són escales.
0: Tota la resta són escales?
1: Sí.
0: Deuen estar forts aquí al poble, per tant, eh?
1: Tenim bonics bessons.
0: Bonic bessons, està bé això, està bé. És un poble que visita molt la gent, és un poble turístic o no?
1: Bastant. Escolta, fa uns anys hi havia... Bé, sempre hi ha hagut gent, però fa uns anys que en tenim força més. I que se pot notar i que... Bé, recordi, per exemple, el segle passat hi va haver intents de fer restaurants que no van funcionar i avui en tenim quatre.
0: En tenen quatre?
1: Sí.
0: Perquè quanta gent viu aquí al poble?
1: 400, diguem.
0: 400.
1: 400.
0: 4, diguem. Ei, escolti'm, començo a donar-li la raó, que és molt bonic, això, eh? Fa molta impressió, eh?
1: Ah, veus aquí l'església... L'església més, entre cometes, nova, l'església de dalt.
0: Aquesta és la més nova, la de dalt. està bé.
1: Jo dic que Eus deu la seva situació a en Jaume I.
0: Ah, sí? Sí. Doncs expliqui-m'ho.
1: I bé, perquè la Vila Vella, és el nom del lloc, era més a baix del poble, al voltant de l'església romànica, que aquesta que del 1037.
0: Sí, eh?
1: Hi va haver el 1258, si m'enganyi pas, el Tractat de Corbeil entre Jaume I i Lluís IX de França, i estem aquí, a la frontera. Vull dir, la veritable frontera.
0: Ja. No la que després ens han posat, oi?
1: Exacte. I doncs, en Jaume I va ordenar unes quantes coses, entre altres, de fortificar o reforçar coses que existien. I aquí se suposa que va arreglar... Si vols, baixem aquí.
0: Ah, sí, baixem.
1: Se suposa que va arreglar una cosa i va posar un castell a dalt d'un turró. I els meus avantpassats no devien ser bons cristians, perquè se van estimar millor la protecció d'un castell i de muralles a la protecció de la sagrera d'una església.
0: I van preferir venir cap aquí dalt.
1: Sí, i així el poble té aquesta situació. El castell, avui l'església, a dalt de tot, i les cases pels voltants, sobre el turó, i que des de lluny sembla una piràmide.
0: És una imatge molt potent, aquesta, és molt bonica. Eh?
1: Ah, sí.
0: Escolti'm, carrer de la Font, plaça de la República. De quina república?
1: A veure, la que tots esperem, és per això que... Encandalat.
0: Ah, per tant, està parlant de la República Catalana.
1: Evidentment.
0: Ah, ara li preguntaré coses sobre això, però d'entrada, els noms dels carrers en català.
1: Bé, sí.
0: Normalment.
1: Eus no és cap nom francès.
0: No.
1: La gent d'Eus, avui la població del poble ha canviat molt. I és veritat que tenim molts francesos de soc i arrel. Però Eus sempre ha sigut un poble català. Jo he pogut viure en català a Eus tota la meva vida i no veig per què canviar. Doncs els noms de carrer són els noms de sempre. Teniu aquí el carrer de la Font, i bé, perquè hi ha una font. A baix hi ha el carrer del Canigó. Hi ha un carrer molt bonic, que és una mica més amunt, que se diu el carrer del Solixent.
0: Del Solixent, no? És molt bonic, això. Per tant, amb normalitat, el que ha estat sempre, no?
1: Sí.
0: Vostè m'ha dit, jo sempre he parlat en català, a casa seva hem parlat en català sempre, els seus pares li han parlat en català...
1: Sí.
0: Aquí el poble majoritàriament s'ha parlat en català, encara ara, potser, o no?
1: No, avui, no. Malauradament, no. Bé, sí que hi ha gent que parla en català, jo a casa parli català cada dia amb la gent, amb la meva família, amb els veïns, ja, pel que fa de Catalunya Nord, sempre hi ha com un... com unes regles socials, entre cometes. Si coneixes la persona, li parles en català, i si no la coneixes, li parles en francès.
0: Ah, sí? I si després descobriu que parla català, acabeu parlant en català?
1: Acabem parlant en català, però es passa sempre...
0: Cap on vol? Cap amunt o cap avall?
1: Cap amunt. Veurem el carrer del Solixent, així.
0: Ah, anirem al carrer del Solixent. Està bé. M'agrada això. Però en percentatges creu que és un dels pobles on es parla més català, d'aquí a la Catalunya Nord, o com estaria?
1: No. No, perquè tenim una... Nosaltres ho podem testimoniar a la gent d'extrema dreta. Hem viscut la gran substitució.
0: La gran substitució l'hem viscut. Què és la gran substitució?
1: I bé, el poble està ple de gavatxos. Ben maniacs, eh? Vull dir que... Però la gent del poble, vull dir, del centre del poble, pels masos és diferent. Són gent que van arribar aquí a partir dels anys 60, 70... del segle passat, i que, bé, que se van instal·lar i, evidentment, ara són francesos. Mm. Doncs, de famílies, realment, deus, i bé, en tenim dins el poble només una.
0: Només una?
1: Només una. Pels masos sí que n'hi ha d'altres.
0: Ha passat aquí.

0: Anem a veure el carrer dels Solixens, justament.
1: Diu que li donarà un patufet.
0: Un patufet.
1: Què és? Que és un, com un còmic? Un... Què és un patufet?
0: I bé, encara no ho sé.
1: Ah, ja ho descobrirà. Molt bé. Potser és un llibre de dibuixos, no ho sé. Allà baix teníem el patufet, que era una revista de dibuixos. No ho sé si voldrà dir
0: sí,
1: això.
0: Sí, mira, la història d'en Patufet és catalana.
1: Sí, esclar.
0: Vull dir que...
1: Sí, això és absolutament... És de...
0: En Patufet tothom el coneix.
1: Per cert, sí, sí.
0: A la panxa del bou no neva ni plou.
1: Exacte.
0: Mira, hi ha el carrer del Solixent.
1: Aquest és el carrer del Solixent?
0: Aquest d'allà.
1: Ah, ostres.
0: El carrer, perdó.
1: On ho posa? Aquí, sí. Ah, carrer del Solixent. Que bonic, que bonic. I aquí veig que hi ha allò que em deia, no? Que són com si fossin sargantanes, no?
0: Sí, els lliberts.
1: Sí.
0: Els lliberts, perquè aquí tot és dels lliberts. Hi ha una cursa de muntanya cada mes de novembre que se diu la cursa dels lliberts, l'associació de gimnàstica són les lliubertines, el cafè del poble és el cafè del lliubert.
1: Escolti, ara que som aquí, que estem en aquesta posició alçada, com veu des d'aquesta... Les coses es veuen com més amonestats, millor es veuen, eh? O sí. Més clares es veuen. Tot i que el dia avui és fosc per l'hora i perquè està una mica tapat, però imaginem-nos que ho veiem tot molt diàfan. Com veu el futur de la llengua, del català, de la Catalunya Nord? Com ho veu, això?
0: Jo penso que hem tocat el fons.
1: Hem tocat fons?
0: I que pugem, estem pujant.
1: Ah, miri.
0: Mira, jo, què te diré? Quan vaig néixer, no era pas...
1: Quants anys teniu? Perdoneu, ara hi ha massa confiança, ja ho veu. Quants anys teniu?
0: 22.
1: 22, molt bé.
0: I mig.
1: 22 i mig, d'acord. Posem-hi al mig, d'acord.
0: Ah, sí, 57.
1: Bé, no passa res, està molt bé tenir-ne 57. Vostè quan va néixer diu que passava, què?
0: Quan vaig néixer, el català era... Bé, tothom parlava català, sí. Però era menyspreat, no tenia cap valor i no era pas prohibit en el sentit de com ha pogut ser. Era, diguem, socialment prohibit de parlar català a la mainada. I avui ha canviat completament. I veig que força gent té ganes de tornar a aprendre el català. Jo veig, per exemple, l'èxit de les escoles catalanes aquí a Catalunya Nord és genial. Crec que la gent s'adona que parlar 2, 3, 4 llengües és important i que tots aquests que diuen que el català no serveix de res, millor que parlin anglès, bé, o altra cosa. S'avisen que no és pas perquè parles català que no pots parlar anglès o japonès o no sé què.
1: No, al contrari.
0: Jo, sentint i parlant català tota la meva vida, no he tingut cap problema a aprendre l'anglès, el castellà, també, perquè jo aquí el castellà s'aprèn a l'escola, ho cal dir als teus oients, que hi ha catalans que no parlen espanyol.
1: Ah, això ho diu perquè hi ha hagut algú que ha dit que sí, ja he de parlar.
0: A mi me passa sovint quan justament vaig a l'estat espanyol i que m'atrapi gent que sentint un accent diferent, de seguida em passen al castellà. Yeah. I jo el castellà ho tinc d'escola, doncs hi ha coses que puc entendre i d'altres que no.
1: Clar.
0: I sovint, parlo la mateixa llengua, tinc un accent diferent, que no és accent francès.
1: No, que és molt bonic, que és l'accent del Rosselló. Per tant, el veig optimista. Fa una estona, vaja, una mica optimista, com a mínim, no sé si molt optimista, una mica sí.
0: Una mica, eh?
1: Molt bé, matisem-ho, això, una mica, molt bé. Ja he vist que feia una cara. Escolti'm, abans em deia la frontera, la de veritat, no l'altra, perquè potser aquesta frontera que ens han col·locat ens ha impedit estar més relacionats. Ens convé estar relacionats al nord i al sud perquè som el mateix. Com ho veieu?
0: Escolta,
1: quina solució hi ha a tot això?
0: Bé, la solució és la República Catalana. Per això la vaig demanar al president del Parlament.
1: La va demanar, va anar també a l'acte aquest de la Catalunya Nord al Parlament?
0: Sí. Sí, no, per mi és una solució. No, diguem que és un objectiu. Per ser, com dir-ho...
1: És a dir, tornar abans del Tractat dels Pirineus?
0: Sí. Si no m'enganyi, és un tractat il·legal, doncs se podria fer una acció en justícia en contra d'aquest tractat. Ara no sé si és la prioritat actual, però què fer? Jo tinc ganes de respondre una cosa. El 2017 hi ha un company del sud que me va telefonar dient si passa malament, què penses que podries guardar la meva dona i els meus fills?
1: Aquí dalt.
0: Sí, i jo li vaig

0: respondre, home, els meus avis ho van fer el 39, jo faré igual. I quan vaig saber que va acabat això, dic, vols dir que podria passar? Jo no em sap pas mai. I al final ho vaig fer.
1: Al final ho va fer.
0: Sí. Pas amb ell, amb d'altres persones.
1: Amb d'altres persones. Això vol dir, per tant, per agafar-li una mica el sentit de les seves paraules, que el que hauríem d'estar és cada cop més a prop i no sentir-nos tan lluny uns dels altres?
0: Ah, per mi és una evidència. Per mi és... Espera, que aquesta senyora me vol donar el famós patufet.
1: Això és el patufet.
0: Mira. Patufet. Oh. És una...
1: Oh, sí que és el patufet, sí. Molt bonic, eh? Va fent... Oh, molt bonic, eh? Si ho ha fet ella, és molt bonic.
0: Sí, és ella que ho fa.
1: És molt, molt bonic. Molt bé, doncs miri, s'emporta una entrevista de Catalunya Ràdio i un patufet, i surt guanyant el doble.
0: Exacte. Hem d'intentar recuperar la memòria dels llocs, dels fets. No és pas totalment per casualitat que t'he parlat del 39, perquè aquí, en aquest poble, el 39, el veia de l'època, va acollir tres famílies republicanes que va allotjar dins un poblet abandonat.
1: Aquí a prop.
0: Aquí a prop, es diu Comas.
1: Comas.
0: I aquestes famílies van passar tota la Segona Guerra Mundial fins als 47 amagades per la població. I tothom va callar. Diguéssim, han pogut denunciar a les autoritats franceses, a les autoritats alemanyes quan els alemanys van venir aquí, i no, i tothom va callar. I...
1: És bo recordar això, eh?
0: Sí. I si vols una conclusió...
1: Fàcil, sí, mira, escolti'm, no hi ha res poder... millor que acabar amb una conclusió. Fàcil. Yeah. Conclueixi, això.
0: Podem continuar, després,
1: no,
0: perquè...
1: No, està bé tancat.
0: Un dia, me'n recordi, un diumenge a la tarda que plovia, vaig agafar la meva padrina, el seu germà i les caixes de fotos antigues que teníem a casa, amb l'idea de posar els noms a les fotos més antigues per intentar de saber qui era i si recordar del lloc o de l'any o del dia, i veig una foto del meu pare adolescent amb un altre adolescent de la seva edat que no coneixia, i vull dir que fins i tot si era el meu pare adolescent normalment podia intuir qui era aquesta persona, i aquesta persona
1: no sabia qui era,
0: i demani a la padrina qui és aquest, i s'ho mira i em diu, oh, és el nen de l'Espanyol. Com que sóc d'una família de pagesos, vaig pensar en el nin d'un obrer, el fill d'un obrer. I diu, no, és aquest que vam acollir el 39. I jo sóc d'una família de pagesos, de gent de missa, de gent que sempre han votat a dreta, no pas a la dreta extrema. Sí. I vaig dir, com?
1: Un republicà.
0: I com vosaltres, tan catòlics, tan de dreta, vau acollir un que potser havia cremat iglesis, havia desterrat monges, era un comunista, un anarquista, no sé què, i jo m'esperava totes les respostes del món de part d'aquesta gent, que eren la meva gent, com, per exemple, i tu que hagués fet, o per caritat cristiana...
1: Sí.
0: I la resposta va ser, la meva padrina i el seu germà al mateix temps, la resposta va ser aquesta, i bé, som catalans.
1: No podem acabar d'una manera millor. Escolti'm, som catalans. Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
0: Igualment.
1: Adéu. I felicitats pel poble, Molt bonic, de veritat.
0: Gràcies.
1: Que vagi molt bé. Quina manera d'acabar. Quina bona anècdota per acabar. I quin camí que ens queda per tornar a casa, però és bonic començar-lo des d'aquí,
2: Doncs, Kilian, continua. Encara no tornes. Busca més joies. De moment, tens els tresors de la nostra gent dels Països Catalans.

0: Doncs el primer que saludem, Ferran Torrent, molt bona nit.
1: Bona vista tinguem, per on balles?
0: Escolta'm, mira, ballo amb joies per aquí dalt a la Catalunya Nord. No sé si mai t'han dit, com ara t'estem dient, ets una joia, Ferran.
1: Bueno, anem per parts, anem per parts. Perquè això de les joies, ja saps que Zapatero té alguna cosa en les joies. Suposo que no estaràs tirant les de Zapatero.
0: No.
1: Bueno, ja me tranquil·lices, perquè no t'havia cridat el fiscal, t'havia cridat en seguida. Escolta, doncs sí, però no en el sentit que tu ho dius. Perquè ma mare em deia, quina perla s'ha fet este.
0: Sí, noi.
1: Vale? Quina perla, en el mal sentit.
0: Sí.
1: Jo recorde que fa temps jo volia fer l'autografia, que finalment no la faré, perquè, clar, una autografia te poses un poc en la vida privada des de més, no? Mm. I llavors el títol que tenia és Per la perla. Per la perla en el sentit de que ho amolles tot, no? Però aquí seria quina perla, o també es diu ara quina firma.
0: Quina firma.
1: Per dir que un delinqüent és quina firma. A mi m'agrada molt aquesta, perquè jo la sentia molt un home que ha faltat, que li dient Saragossà de cognom, que pensava que era molt del Barça, i entrava al casino i feia una mirada així en general i feia, quines firmes n'hi ha avui així? Vale, pues era un poc quines perles se va substituir per quines firmes. Per cert, jo volia parar-te del temps, jo soc molt aficionat a la meteorologia,
0: sí.
1: Perquè de xiquet anava, i d'adolescent i de jove anava al camp, i els homes al camp eren millor que els homes del temps. I jo recorde, i l'altre la vaig encertar, perquè vas veure estorneix, pardalets, volant, no tots units, però prou al costat un de l'altre, i dic, ui, plou, vas dir a uns. I tu com ho saps? Dic, perquè, ho sé, perquè quan van els estorneix per ahir i van de tertúlia per ahir dalt, és que va ploure. I efectivament va ploure. T'ho dic jo per la cosa del niño i la niña i la madre que los parió, ja saps això, que hi ha un superniño. Hi ha un supernillo que naix en el Pacífic de l'Atlàntic i diuen que farà molta calor, però de moment, fins ara, el País Valencià fa una calor normal, amb algun dia que se dispara el termòmetre, però si vas a l'ombra, vas molt bé.
0: Molt bé.
1: De manera que el niño, el nin, el nen, el noi, de moment no està fent mal al País Valencià.
0: Doncs
1: de moment.
0: Que es quedi ben quiet. Escolta'm, deixa'm acabar dient allò que et deia la teva mare. Quina perla, quin perla, vaja.
1: Quina perla.
0: Que vagi molt bé.
1: Qui no el conega, que el compre.
0: Ja et comprarem. Nosaltres segur que et comprem. I a bon preu. Va, que vagi bé. Adéu.
1: Adéu.
0: I ara saludem a la Pau, a les Illes ens esperen. Pau, bona nit.
2: Molt bona nit, Kilian.
0: Com esteu per aquí?
2: Mira, avui vos volia explicar una petita història que vam fer ahir divendres, que es va fer a Can Oleo, que és una casa molt maca on es fan activitats culturals a Palma.
0: Sí.
2: És una casa on l'Obra Cultural Balear també organitza moltes activitats i que ara que es va dedicar tot el dia a fer una jornada dedicada a l'escriptor Miquel de Palol. Miquel de Palol no és d'aquí, és del Principat, però nombrosos estudiosos d'aquí, nombrosos universitaris, es van dedicar tot el dia a fer ponències, comunicacions, estudis sobre la seva obra literària, sobre les seves novel·les, sobre els seus inicis. Va ser molt interessant. I després la jornada va acabar amb una entrevista molt més distesa, molt més propera, que li vaig fer jo personalment. I va ser molt agradable, va ser com un petit regal, i volia parlar-ne avui aquí i fer-ne un recordatori.
0: Doncs mira, els dos junts encara seria doble regal, això. Per tant, segur que va ser una fantàstica... Això has dit que era, va ser el vespre?
2: Ahir vespre va ser.
0: Vespre, doncs sí. Una magnífica vesprada. Va, una abraçada molt gran, moltes gràcies.
2: Una altra per tu, gràcies, Kilian.
0: Anem acumulant joies i joies, que al final són un tresor. Venim de les de la Catalunya Nord, hem passat pels Països Catalans, i ara aquí la nostra particular de butxaca, que és l'Olga Clapés. Olga, què tal? Com
3: Hola,
0: estàs?
3: Jo sóc la teva arracada.
0: Mira, em quedaries bé aquí penjada.
3: Avui, secció ben brillant. Avui, joia.

0: joia en el sentit de goig o joia en el sentit d'ornament. Tant se val perquè en el fons tenen orígens entrellaçats, pròxims i comuns, com el llatí iocale o iocus, joc, tot relacionat amb l'alegria, la felicitat i el goig intens, i que acaba referint-se als objectes valuosos i preciosos que pel fet de dur-los a sobre, no?, sí, o de posseir-los, t'aporten alegria, satisfacció o plaer. Vaja, que no sabem què va ser primer, si l'ou o la gallina, o la gallina dels ous d'or, en aquest cas. I tant si parlem de joies com si parlem de persones, encara que valguem el nostre pes en or, o que tinguem un cor d'or, recordem que no és or tot el que llu. No. I que de vegades hi ha gent que es vol fer d'or a costa nostra.
1: També.
0: Però l'enemic que fuig, pont de plata. Les joies, sempre tan polivalents que si dius que una persona és una perla, tant pot ser que sigui meravellosa com una bona peça, irònicament, eh? Mira quina perla. Igual passa amb joia, és una joia o quina bona joia, sí, que t'ha tocat. Dit això, ja sabem que el Sense Fronteres al català és la joia de la corona. Mm. I això em va com l'anell al dit, perquè buscant l'etimologia sempre trobem diamants en brut i pedres precioses, perquè el català és un tresor.
1: Ple de petites joietes juntes, que som els catalans, i alguna de més grandeta que ets tu. Més grosseta, vaja, perquè aquell gran i el gros...
0: Sí, clar, si hi ha volum, és gros.
1: Molt bé, doncs tu ets la més grossa de tot.
0: Adéu.

semàfors pinten de colors els carrers buits. I penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre...

0: Els meus astres.
1: I ara, Quil, veus aquelles muntanyes? Són una autèntica meravella.
2: Hola, sí, és Hola. Una joia, però hi ha joies que amaguen.
3: Amaguen joies?
2: Sí.
3: Què vol dir que amaguen joies?
2: Perquè en aquest territori tenim joies tradicionals, molt maques, que s'anomena el granat de Perpinyà.
3: Bé, m'acaba de fer una cosa que em va molt bé, que és dir-me on sóc. Sóc a la Catalunya Nord?
2: Sí, a la Catalunya Nord, a Ribes Altes.
3: Sóc a Ribes Altes, a la Catalunya Nord. Mm-hmm. Això que jo deia que eren unes joies, què són?
2: Sí, aquestes muntanyes són les Corberes.
3: Les Corberes.
2: Les Corberes que ens separen de l'Occitania.
3: Ah, i després en tenen més de muntanyes d'aquestes aquí,
2: sí,
3: eh?
2: Tenen.
3: I quan he dit que eren joies, vostè m'ha dit que sí i que amagaven joies. Què vol dir que amaguen joies?
2: Sí, perquè tenim joies que se veuen únicament sobre les nostres dones, les nostres àvies o les nostres minyones.
3: O sigui, que això que dic que el granat és una, és, sí, és una joia, és un mineral.
2: Sí, és un mineral que es troba aquí a la zona, però també que és molt comú a tot el món. I d'aquestes joies van fer una... d'aquesta pedra...
3: És una pedra de quin color?
2: Color vermell, vermell. Sobretot. Vermell. Color vermell. I els nostres joiers, al segle XIX, van inventar aquesta joia dita del granat de Perpinyà, sí, que és una joia tradicional i que avui encara és la joia de la catalana d'aquí.
3: O sigui que és una manera de reivindicar ser català d'aquí a través de les joies.
2: Clar, clar, perquè...
3: És una mica d'identitat, això.
2: Ah, segurament. És molt d'identitat per nosaltres, els catalans del nord, de tenir algunes referències, com aquestes joies. Doncs és la cosa la més preciosa, perquè són joies fetes de granat i d'or. Doncs joia una mica...
3: Oh, està molt bé,
2: molt carres.
3: Escolti'm, i no em portarà... No, clar, demanar-li si porta alguna cosa que de granat a sobre no l'ha de portar.
2: No, no.
3: Però veig que porta...
2: Sí, porto un llibre que vaig fer amb el Servei de l'Inventari Cultural que s'anomena Le Grenat de Perpignan. Sí. És un llibre, evidentment, en francès. I un gest d'excepció per la joia catalana.
3: Que perquè... és aquesta joia que es veu aquí,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, sí,
3: sí. Sí, sí, sí, sí.
2: Són joies que tenen una història per nosaltres. I també he intentat de fer al Palau de Reis de Mallorca de Perpinyà un museu per presentar tota l'història, tot el gest i tota la significació de tot això.
3: Sap que no m'havia plantejat que, clar, ens podem reivindicar a partir de moltes coses, no només de la llengua, sí, i de com ens sentim.
2: Gastronomia,
3: la gastronomia,
2: per exemple.
3: És veritat. I ara, clar, les joies, clar.
2: També la sardana.
3: També la sardana.
2: És molt forta, sí, encara.
3: Està molt, sí, bé, sí, això. Escolti'm, li importaria caminar una mica amb mi i explicar-me d'on li ve això del granat, li,
2: sí,
3: sembla?
2: Sí, sí.
3: Doncs som aquí, amb joies a les mans en forma de llibres, parlant de joies. I, perdoni, no li he preguntat com es deia, com es diu vostè?
2: Llorenç.
3: Llorenç.
2: Fontcarny.
3: I sou de?
2: De Perpinyà.
3: De Perpinyà. I, perdoni'm, de què li ve a vostè haver parlat tant i haver estudiat tant això de les joies? Com és que hi va entrar en això?
2: He fet estudis a l'Universitat de Perpinyà, a la Facultat d'Història, i també són... posat en recerques de tot el que ens concerneix l'identitat nostra de la Catalunya Nord. Mm-hmm. I, doncs, identitat per les joies i també per l'indumentaria, el vestit antic.
3: Ah, també?
2: Per saber, jo me demanava si realment la gent d'aquí s'havien posat la barretina i tot això del vestit català, si era una realitat o si era un...
3: Era un tòpic.
2: Un tòpic, una cosa mítica.
3: Sí, i miri, doncs li hauré de preguntar si era de veritat o no, però anem a pams, deixem el vestit per després. M'ha, sí, interessat molt això, eh? Uh-huh. Però parlem ara primer del granat. Vostè em diu que això és una pedra que es fa a molts llocs, que no és únicament aquí,
2: no és.
3: Però aquí s'ha agafat com a molt pròpia. Per què creu que ha passat això? Per què ha passat això?
2: Alors,
3: i quan ha passat això?
2: Sí, sí, sí. Una primera cosa va ser la especialització de Perpinyà, dels joies de Perpinyà, dins joies amb el granat i or. Doncs això se va passar quan el tren arriba a Perpinyà, únicament, perquè els joiers van veure que totes les joies arribaven de París i ells no sabien què fer, finalment. Si continuarien de ser joiers, doncs per continuar...
3: Es van haver de reinventar, no?
2: Sí, han reinventat la joia d'aquí. I pocs anys després, amb el regionalisme, aquestes joies els van donar l'identitat nostra, finalment. Perquè les primeres joies de l'època 1850, per exemple, eren joies per als rics. I, a poc a poc, amb el regionalisme, van fer joies més petites per tota la gent, per la classe mitjana. I doncs, amb un discurs sobre aquesta joia, és la joia nostra, que és el sol del Rosselló, amb l'or, que és el vermell dels nostres vins, o també la sang del Crist, per exemple, per tots els cristians, els catòlics de la zona, o també representa la bandera catalana, la senyera.
3: Ah, també, també, esclar. Això està molt ben buscat.
2: Els colors de la joia són els colors de la senyera.
3: Sí, està ben buscat. Sí, sí. Diguem-ne, com a màrqueting està molt ben presentat. Sí. Això ha durat durant el temps? S'ha anat mantenint? Encara ara podem trobar això a les joieries de Perpinyà?
2: Moltes joies de Catalunya Nord se poden trobar joies de granat. Però hi ha alguns que són autèntics, evidentment, perquè han volgut tenir una identificació geogràfica protegida. Doncs aquesta indicació permet de veure que la joia que són ells que la fabriquen i amb processos antics.
3: Vol dir que no són industrialitzats, que són més manuals, eh?
2: Sí, sí, sí.
3: Bé, i per tant, creu vostè, aquí a la Catalunya Nord hi ha un problema d'una gran afluència de gent de fora que arriba aquí, i això ha passat amb la llengua, i no sap què hi ha aquí, i per tant alguns o molts no s'incorporen, i probablement tampoc s'incorporen a les costums, ni a les tradicions, ni a les festes. A les joies aquestes sí han entrat en tot aquest tipus de persones que han arribat aquí, o és només la gent autòctona d'aquí la que coneix això, que és una característica molt clara de la Catalunya Nord?
2: Amb el meu estudi sobre la joia
3: no ha arribat a tant.
2: No, vaig entendre que finalment els joiers venen de fora, se casen amb noies d'aquí, i la segona generació són catalans de veritat.
3: Clar, doncs, clar, no és veritat,
2: finalment,
3: això,
2: tota aquesta gent que venen aquí, si nosaltres conservem la cultura nostra, a la segona o tercera generació, tota aquesta gent faran de catalans del nord, que parlaran potser la llengua, potser no, perquè la llengua és una cosa una mica difícil a conservar aquí, amb el francès, que ha pres tota la plaça, sí, malauradament, però amb totes les tradicions i totes les reivindicacions, finalment, de la joia, la gastronomia, com també el sport, el rugby, per exemple.
3: Clar.
2: Si la USAP guanya el campionat de França, tothom porta la barretina per fer festa, i tothom té el sentit de ser català. Que sigui de Lyon, d'aquí, de tercera generació, no sé què.
3: Té raó amb això, és un discurs que ha fet, que ha estat molt bé, és veritat, perquè, és clar, ja no podem, quan passen les generacions, la gent ja és d'aquí. El que passa és que estaria bé que acabessin agafant fins i tot la llengua, però ja ha dit que era complicat. Ja li preguntaré per la llengua. Però abans, i també per la barretina, perquè m'ha deixat una pregunta a l'aire que m'ha interessat molt. Portaven o no portaven barretina? Ara ho preguntarem. Però encara una cosa més sobre la joia. Aquestes joies són joies cares?
2: Són joies cares. Són joies precioses, doncs hi ha la pedra, el granat, també l'or, que puja de valor, i també hi ha la feina de l'artesà.
3: Doncs, I és difícil de trobar aquesta pedra? Necessita molt de treball aquells que la busquen a la muntanya?
2: Si busques granat a la muntanya, farà una bonica col·lecció de mineralogista. No joies amb aquestes pedres, malauradament. Perquè totes les pedres a la joieria són pedres que venen de molt lluny.
3: Ah, sí?
2: Que són molt maques, que són de Madagascar, que són de Brasil, que són
3: ja no són de
2: Sri Lanka, de Birmania. Doncs hi és un circuit econòmic molt ben
3: Molt ben tancat,
2: sí, des de l'antiquitat. No, sobretot la joia que és feta a Perpinyà o a la Catalunya Nord. La joia és el treball de l'artesà per fer una joia, no per buscar granats o per tallar granats. No tenim cap joier que faci també la talla de la pedra. Perquè
3: arriba feta, eh?
2: És una cosa... una activitat molt singular i no és una activitat de joier, de tallar la pedra. Se diu lapidaire en francès.
3: Lapidaire. Molt bé. Escolti'm, saltem de llibre, perquè jo veig que em porto uns altres i aquest llibre que es diu...
2: La coafa catalana.
3: La coafa catalana, què és?
2: Que és la coafa catalana d'aquí, de Catalunya Nord.
3: És això que porta aquesta senyora aquí al cap.
2: Un gorro de puntes. Sí.
3: I això és... Pròpiament català,
2: pròpiament del nord, sí.
3: Rossellonenc.
2: Rossellonenc, sí.
3: Perquè vostè ha estudiat els vestits, m'ha dit, i clar, m'ha deixat la pregunta que li haig de fer primer. Després anem en català, no sé com s'ha de dir, la còfia, suposo.
2: La còfia. Aquí diem la cofa.
3: La cofa, o la cofa que dieu aquí. Però abans, vostè ha dit, portaven o no portaven barretina a la Catalunya Nord? Doncs va, parem-nos aquí. Portaven o no portaven barretina aquí?
2: Portaven.
3: Portaven, molt bé. I què més portaven anteriorment, tradicionalment, aquí? Com que vestien? Faixa?
2: Sí, amb la faixa...
3: Per tant, podríem dir que s'assemblava molt al que portaven a la Catalunya del Sud?
2: Sí, de cada costat del Pirineu portaven el mateix vestit. Un vestit de català amb la seva evolució.
3: Per tant, això ja ho tenim confirmat, d'acord. I la còfia o la cofa, per què l'ha volgut estudiar? Què la fa especial?
2: Perquè la còfia també és una qüestió d'identitat. Perquè les dones portaven aquest gorro, aquesta còfia, amb tanta devoció, finalment, per tenir una cosa sobre el cap tot el dia.
3: Sí, i per què ho feien?
2: És molt complicat, és molt dolent, però ho feien perquè se sentien fiers.
3: Orgulloses,
2: sí, se sentien molt orgulloses, sobretot a la fi, quan les joves no volien portar això, la còfia.
3: I això, de quina època estem parlant? Que això es portava amb normalitat o amb regularitat?
2: Sí, tot el segle XIX.
3: Tot el segle XIX?
2: Sí, tot el segle XIX, i les últimes que van portar la còfia eren iaies del final de la Segona Guerra Mundial. Les últimes.
3: Les últimes.
2: N'hi havia una a cada poble.
3: Escolti'm, i això ho portava tothom, és a dir, totes les noies, sigui quina sigui la seva classe social, no era de rics, no era de pobres...
2: Sí, normalment totes les dones en portaven, si no, les dones més pobres portaven una còfia el diumenge per anar a missa.
3: I de què era feta aquesta còfia?
2: Normalment de puntes o de brodat. De brodat, i també hi havia tot un planxat molt difícil, molt especial, per tenir tot això en plaça.
3: I de tot això ara, clar...
2: Amb
3: ara
2: agulles,
3: no...
2: amb el pentinat sota de portar la còfia, i hi ha tres pisos, finalment. Hi ha una còfia simple, sí, sobre el cabell, perquè abans el cabell no era rentat
3: tan sovint.
2: Sí, sí. I després hi ha una altra còfia negra, i la punta en tercera posició. I el negre mostra millor els dibuixos de la punta.
3: És interessant, això. Era molt elaborat, això.
2: Sí, molt elaborat i molt complicat.
3: I ara això, tots els seus estudis han servit perquè algú hagi dit, jo ho vull recuperar, hi ha vestits aquests ara que es porten en algunes festes.
2: Sí.
3: Existeix, això?
2: L'idea és això, de retrobar tot el gest, totes aquestes antigues còfies, també, que no les... que siguin reportades, o que trobin possibilitats o moments per portar encara aquest patrimoni.
3: M'he quedat una última pregunta pel final, perquè tot el que m'està explicant és molt interessant i va en aquesta línia de recuperar, si no mantenir com a molt, o com a mínim, aquests senyals d'identitat. N'hi ha un que costa molt de mantenir i que és un senyal d'identitat molt clar, que és el català. Vostè parla català. Vostè l'ha parlat a casa, el català,
2: no?
3: A casa no li parlava?
2: No parlava... català, els meus pares, perquè no són de la zona.
3: No són d'aquí.
2: Són d'Occitania.
3: Són d'Occitania. I parlaven occità?
2: No, tampoc. Una miqueta, però tampoc. No, no.
3: I aleshores, vostè per què el parla?
2: Perquè m'ha agradat i... de néixer a Perpinyà me semblava natural i quan era nen vaig tenir discurs d'en Jordi Barra i era la primera vegada que en tenia aquest so, aquesta poesia de la llengua. Sí. Amb Jordi Barra, amb les seves primeres cançons, que són cançons extraordinàries, de música, del territori, molt arrelada del territori nostre, aquí.
3: No és el primer que em diu, que s'enamora de la llengua a través del Jordi Barra. Va fer una gran feina, en Jordi Barra. Escolti'm, li haig de dir...
2: De tot. Sí, sí, també va fer els discursos molt moderns amb Pamboli, per exemple. El seu grup Pamboli era un moment de fer amb les ràdio... lliures, sí. Saps? La període de les ràdios que s'anomenava Ràdio Llibres. Doncs hi havia moltes coses que se van passar aquí amb la nova cançó que vam tenir aquí, que ara no tenim gaire cantaors.
3: Ara li anava això, el present i el futur. Sí. Vostè que ha lluitat per recuperar el passat, perquè sigui present i perquè pugui mirar cap al futur, com veu la situació aquí en el futur de la llengua, especialment, perquè és potser el senyal més gran, tots els altres també ho són, I en realitat del sentir-se de la Catalunya Nord. Com ho veu, això?
2: És complicat. No sé com farem per la llengua, però tenim encara molta gent que pensen que el català és la colonna vertebral del nostre territori, perquè tota la nostra història és molt lligada a Catalunya. I doncs la llengua també és una possibilitat de ser... en connexió també amb tot el territori de parlar català. Sí. Perquè és una bona sort de poder tenir germans a Mallorca, germans a Catalunya, germans a València i germans a l'Alguer.
3: Cert, és molt bo tenir molts germans, això és veritat. Escolti'm, miri, no sé com ens ho han fet, abans hem anat per un camí que era obert, però ara ens trobem aquí amb una tanca. Cosa que vol dir que probablement ens tocarà com a ciutadans saltar-nos totes les tanques i tirar cap endavant i ser valents i portar-ho endavant. Jo li vull agrair tota la feina que fa per la recuperació d'elements bàsics de la Catalunya Nord, des de la còfia o la cofa fins al granat de Perpinyà, totes les coses que fa, m'han meravellat. Quan deia que hi ha tresors, sí, les muntanyes amaguen tresors, però aquí a peu pla també trobem tresors com vostè.
2: Gràcies.
4: Treu del pou aquesta fressa, buida l'esperit de tanta pols. Sigues tu

Caminant, arribarem lluny, però sempre serà a prop, sempre serà a casa, perquè sempre seran els Països Catalans. En nom de la gent del programa, la Gemma Safont Tria, la Mònica Muñoz, la Carme Montero, l'Olga Clapés, tots vosaltres, ens retrobem dissabte que ve. Que vagi molt bé. Seguim caminant per la llengua.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Els Estats Units i l'Iran s'acosten a un possible acord per posar fi al conflicte, però el calendari continua sense confirmar-se. El president nord-americà Donald Trump i el govern pakistanès asseguren que avui es podria signar un acord marc de pau. Teheran, però, ho posa en dubte i apunta que arribaria en els pròxims dies. Segons fonts de les negociacions, el preacord inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz, clau per al transport mundial de petroli, i l'aixecament del bloqueig naval dels Estats Units. A canvi, Washington començaria a desbloquejar actius iranians congelats i les relaxaria també sancions sobre les exportacions de petroli. La qüestió nuclear quedaria per una segona fase de negociacions. L'agència Axios ha publicat que efectivament la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà avui durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos i que això provocarà una pròrroga de l'alto al foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. Més coses. Els sindicats educatius contraris als acords signats fins ara amb el govern es tornen a manifestar avui a Barcelona i avisen de noves mobilitzacions del curs vinent. Calculen que a partir de setembre les peticions de millores laborals hauran de conviure amb un debat de fons, la reforma del sistema educatiu, i creuen que la sortida és garantir la inversió del 6% del producte interior brut en educació i reformar la LEC, la Llei Educativa de Catalunya, que consideren que ha quedat obsoleta després de 18 anys. La manifestació començarà a 11:45 als Jardinets de Gràcia de Barcelona i acabarà a plaça Catalunya. L'incendi de Sanaüja a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers ja han treballat tota la nit per evitar una represa del foc amb l'entrada de vent de Marinada. El foc ha començat en una zona límit amb el municipi de Biosca, el Solsonès. Els suïssos voten avui en referèndum una proposta sense precedents: limitar la població del país a 10 milions d'habitants. La iniciativa té el suport del populista Partit Popular Suís, majoritari al Parlament. Si guanyen els favorables, el govern es podria veure obligat a posar fi a la immigració i restringir la lliure circulació amb la Unió Europea. Segons les enquestes, guanyarà el no, però per poc. Un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra va impedir ahir que es trobessin al centre de Barcelona una manifestació del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una altra d'antifeixista. Núcleo Nacional, creat a Madrid a partir d'organitzacions falangistes, va plegar un centenar de persones davant de la delegació del govern espanyol. La manifestació antifeixista tenia intenció d'impedir la concentració de l'extrema dreta, però el cordó d'agents antiavalots els va barrar el pas al carrer Mallorca. Els Mossos van colpejar amb les porres alguns dels manifestants que intentaven travessar-lo. Un portaveu va denunciar la permissivitat amb l'extrema dreta i va assegurar que continuaran protestant contra les seves convocatòries.
2: Quan Núcle Nacional o quan qualsevol organització feixista vulguin normalitzar, nosaltres estarem allà, el jovent proletari estarem allà, barrant-los al pas!
1: Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català. És un dels guardons que s'han donat a conèixer a la gala de Cluenda que s'ha fet aquest dissabte al vespre a Roda de Berà, on també s'ha distingit la trajectòria de Joel Joan. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
3: Una gala que ha deixat un palmarès molt repartit, com valora Toni Pinel, codirector del festival.
4: Estem molt contents d'aquesta menció especial per Tanit, que sense cap dubte també és una pel·lícula molt especial de cinema en català.
3: Qui també ha pujat a l'escenari per recollir un guardó, concretament el Premi Honorífic Montserrat Carulla, ha estat l'actor, director, guionista i productor Joel Joan, qui ha defensat la identitat i la llengua catalana.
5: Jo dubto que un americà li donin el premi per fer totes les pel·lícules en americà, Tarantino. Gràcies, ara et donem un premi per... No. Això en els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis.
3: Tot plegat en una edició del FICCAT històrica, segons l'organització, que calcula que unes 8.000 persones han participat en les activitats i projeccions d'una 80 de produccions que s'han programat durant una setmana a Roda de Berà.
1: Esports, l'Atlètic Barcelonet ha fet història aquest dissabte i s'ha proclamat campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada. Els mariners han guanyat la final al Prorreco italià per 17-16. Anna Bola, el Barça s'ha classificat per la final de la Champions després de derrotar l'Aalborg danès per 32-37 a la pròrroga. Aquest diumenge a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà al Fuchsia de Berlín. I també aquest dissabte el Barça de bàsquet s'ha classificat per la final de la Lliga ACB en guanyar 76-85 al Tenerife. En futbol, el Sabadell ha perdut per 1-0 contra el Zamora a l'anada de la final de l'ascens de segona divisió. La tornada es jugarà a la nova Creu Alta divendres que ve.
0: Fins aquí les notícies.
6: Els matins del cap de setmana, el suplement...
7: Sí, el papa és el teu Bad Bunny, d'alguna manera.
8: Molt més.
7: Et fa molta més il·lusió veure el papa a l'estadi olímpic Lluís Companys que no pas Bad Bunny.
8: 100%.
7: Podries fer també anar a veure Bad Bunny o són coses incompatibles?
8: Podria anar-lo a veure, sí, però no em crida tant l'atenció.
9: Vaig a la vella adoració, que hi ha a l'estadi olímpic Lluís Companys, que m'he demanat festa a la feina, vull dir, una cosa que m'explota el cap, perquè si a mi m'ho diuen fa uns anys anar allí amb una colla de friquis a veure el Sant Pare i demanar-me festa a la feina, però estem els locos o què?
6: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
7: I ara t'has convertit en un d'aquests friquis.
9: Sí, sí.
0: Avui al Tot Gira ho tenim tot a punt per viure una tarda total.
10: La Fórmula 1 amb una última volta.
6: Comencem a les 3 amb la transmissió del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
0: El Gran Premi de casa amb Oriol Rodríguez i Damià Aguilar.
6: I després a les 6... La final de la Champions d'handbol. El Barça busca la 13a Champions, la quarta en 6 anys.
0: Des del Lanxess Arena de Colònia, transmissió amb Ramon Salmurri, Virat Morros i Sergi Camps.
6: I a les 8, Penya a València. La sèrie de semifinals de l'ACB viatja fins a Badalona. Transmissió amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
0: A més, seguirem el debut d'una de les favorites al Mundial de Futbol, Alemanya, Curaçao, amb Sònia Gelmà des dels Estats Units.
6: Tot gira.
0: Avui, des de les 3 de la tarda i fins a les 10 del vespre, amb David Clopés.

0: Aquesta és Preguntau-li a l'Olivera. És un dels temes del nou treball que acaben de presentar Quico el Cel i el Noi al Mut de Ferreries amb la cobla Reus Jove, sota la direcció, en aquest cas, amb arranjaments de Jesús Ventura i de Marcel Caselles. Una novetat que sortia aquest passat divendres.
1: Folk, arrel i paisatge sonor. La matinada s'acaba amb l'Icatmans, la selecció del Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllan.
0: Seguirem endavant amb la gent dels de Gairó, que el proper divendres, dia 19, els trobareu a la nau Bústica a Barcelona, la Barca Xica.

0: Hem sentit brama a la fera des del treball al Circ de les Puces de Pep Lladó amb la col·laboració de Carlitos Miñarro. Aquest duet, Miñarro i Lladó, els podreu trobar en el cicle Música al Centre Comarcal Lleidatà, a Barcelona, el proper divendres a partir de les 7 de la tarda.
1: Això és Licatmans a Catalunya Ràdio, la selecció del Mans.
0: I ara més música, ens anem a un concert que es farà a l'estadi de Sant Mamés el proper cap de setmana, 19 i 20 de juny. Són els ZH, aquesta formació que també veu de la tradició i porta cap a l'electrònica. Zeyn Nederra i Zango Den. Senyor...

0: La ciutat llunyana, des de l'eixit escaula Melangia, Meritxell, Gené. I és que, juntament amb Borja Penalba, el proper dissabte, dia 20, seran al Festival Perifèria, concretament a Sant Miquel de Fluvià.
1: A Catalunya Ràdio, la selecció del Mans, amb Quim Rutllant.
0: I així arribem gairebé al final d'aquesta selecció musical del Mans que us hem ofert aquest diumenge, 14 de juny, aquí, a Catalunya Ràdio, amb tota la música d'arrel a la Ràdio Nacional. Per marxar, ens n'anem amb Maria Arnal, que el proper dia 20 participarà al Festival de la Lluna en Vers, a Mallorca. Des del 45 Cerebros i un Corazón, Vall del Baladori. Que tingueu un bon diumenge i fins la setmana que ve.

0: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
2: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
1: Tres Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: Escolteu-nos i fem pinya.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 14 de juny del 2026. Avui El Suplement, tertúlia, Muriol, Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot i Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica del Ion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Just després, declaracions d'amor solemnes. Avui, històries des de l'altar, històries de matrimoni, parelles que s'han demanat de casar de les maneres més originals possibles. I podeu dir la vostra també al 9320744, a partir de les 10 obrim línies. A les 11, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio. Fem arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També tindrem les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants i de pantalles de la Marta Ferrer i la Rosa Rodon. A l'eclipsi del Suplement, les nits d'Andrea Vilallonga, professora d'Operació Triunfo, assessora en imatge i comunicació, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabén, el Demà ho deixo. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I avui comencem explicant-vos que 3 persones han mort en accidents al medi natural en les últimes hores. Ahir, un d'ells és un jove de 18 anys que s'ha ofegat al riu Llobregat quan es banyava a la resclosa de l'Ametlla de Merola, al Berguedà, amb altres nois. Un altre accident mortal ha estat el d'un home d'uns 80 anys que feia submarinisme al costat de l'illot de Sencalladora, al davant del Cap de Creus, a Cadaqués, a l'Alt Empordà. I a l'Inns, al Pallars Sobirà, una persona mort en caure d'una altura de 100 metres al port de Madacorba. D'altra banda, agents de la Policia Judicial de la Comandància de Girona investiguen l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi que va desaparèixer dimecres mentre feia una sortida a la Badia de Roses amb dos companys. Els agents han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i dels dos amics del menor. Més coses. Els sindicats educatius contraris als acords signats fins ara amb el govern es tornen a manifestar avui a Barcelona. Avisen també de noves mobilitzacions al curs vinent. La manifestació d'avui començarà a 11:45 als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Calculen que a partir de setembre les peticions de millores laborals hauran de conviure amb un debat de fons, que és la reforma del sistema educatiu, i creuen que el punt de partida és garantir la inversió del 6% del producte interior brut en educació i reformar la LEC, la Llei Educativa de Catalunya, que consideren que ha quedat obsoleta després de 18 anys. David Canyo, portaveu d'USTEC.
3: Ja fa masses anys que van aprovant una llei que arribaria al 6% i no ho estan fent. Ja fa molts anys, 18 anys, de la Llei d'Educació de Catalunya i ha quedat obsoleta. El seu desplegament en forma de decrets ha generat més malestar i més insuficiència educativa, més mals resultats i moltes de les qüestions de conflictes, de malestar educatiu, com ja vam plantejar i intuir quan es va aprovar, quan USTEC vam defensar que no s'havia d'aprovar aquesta Llei d'Educació.
2: Estabilitzat l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, a la Segarra, el foc, el primer important d'aquesta temporada, afecta mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant tota aquesta nit per evitar una represa del foc amb l'entrada de vent de marinada d'avui. L'incendi ha començat en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com ha explicat l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casoliva.
4: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
2: I a Barcelona, un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de la ciutat una concentració del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una manifestació antifeixista que volia impedir-la. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns antifeixistes que han intentat creuar el cordó policial. Un dels seus portaveus denunciava la permissivitat amb l'extrema dreta i assegurava que continuaran protestant contra les seves convocatòries.
5: Quan Núcleo Nacional o qualsevol organització feixista vulguin normalitzar, nosaltres estarem allà, el jovent proletari estarem allà, parlant-nos al llarg.
2: I multitudinària protesta antiracista a Belfast ahir al vespre, també després dels aldarulls anti-immigració dels últims dies. Els discursos ultras han atiat la situació en un territori on grups minoritaris miren de fer revifar la violència del conflicte nord-irlandès. I el Museu Can Màrio de Palafrugell exposa un recull d'escultures inflables d'Anna Irina Rossell, que proposen una reflexió sobre la respiració com a gest bàsic i que ens fa alhora vulnerables. Una mostra concebuda com un gran pulmó que viu i crea amb cada entrada d'aire. Es podrà veure fins al mes de novembre. Des de Girona ens ho explica la Maria Rovira.
6: L'exposició Neix en l'aire, la primera flor explora la importància de la respiració com a experiència física i emocional, i ho fa a través d'unes instal·lacions que s'inflen i desinflen, elements sonors i també alguns grafits que ha dibuixat l'artista seguint el ritme de la seva respiració. Ho explicava la mateixa artista, Anna Irina Rossell.
7: Enteníem l'exposició també com un pulmó de pulmons i un espai que conté moltes respiracions. Hi ha diferents moments a l'exposició on van apareixent, com se sent ara, no?, aquestes respiracions i aquestes membranes que s'inflen i es desinflen. És sobretot com que es comuniquen a través del cos i no tant des de la paraula o des de l'oralitat, no? Que és una idea i un concepte que porto investigant. A través de l'escultura investigo al voltant d'aquestes temàtiques.
6: Anna Irina Rossell s'ha especialitzat els darrers anys en l'experimentació amb materials tous i inflables, a través dels quals canalitza tot allò que no es troba en la paraula i ni tan sols en la imatge, el desbordament, el contagi, l'asfíxia o allò que existeix però no es manifesta. L'exposició es complementa amb dibuixos fets amb grafit al ritme de la seva respiració, que són també un diàleg entre materials.
2: I en esports, l'Atlètic Barcelonet ha fet història i s'ha proclamat campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada. Els mariners han guanyat la final al Prorreco italià per 17-16. D'altra banda, avui a les 6 de la tarda, el Barça d'handbol jugarà la final de la Champions a Colònia contra el Fuxi de Berlín. El partit el seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. En bàsquet, el Barça es va classificar ahir per la final de la Lliga Seven, guanyar 76-85 al Tenerife. Avui a les 8 la penya buscarà allargar l'eliminació contra el València amb un triomf a l'Olímpic de Badalona. En futbol, el Sabadell ha perdut per 1-0 contra el Zamora a l'anada de la final per l'ascens a la segona divisió. La tornada jugarà a la Nova Creu Alta divendres de la setmana que ve. El Mundial de Futbol, Qatar 1, Suïssa 1, Brasil 1, Marroc 1, Haití 1, Escòcia 0. En motor, el pilot de Mercedes, George Russell, sortirà des de la pole al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, la tercera per a ell aquesta temporada. Estarà acompanyat per Lewis Hamilton a la primera fila, mentre que a la segona hi haurà l'actual líder del Mundial, Kim Antonelli, juntament amb l'actual campió del món, Lando Norris. La cursa serà a les 3 de la tarda, en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
8: El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
9: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
12: Si Pau Casals veiés la situació de Catalunya avui, li produiria una angúnia molt forta.
11: Aquest diumenge el periodista, filòleg i escriptor Toni Strubel.
12: Fixem-nos en Portugal. És un país que no hi ha una extrema dreta com Vox. Aquí vivim en l'herència del franquisme, i això té un preu terrible.
11: El divan, el valor de la conversa.
12: No pot ser que la nostra generació sigui l'última que tingui fills que parlin en català.
11: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ben d'hora, cada diumenge al suplement, Elisabet Pedrosa, l'Ofici d'Educar. Som-hi.
13: L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
14: La Carme Tió de Pol era una persona que transmetia valors sòlids d'amor i respecte per a la infància.
15: Va deixar una empremta profunda, silenciosa i immensa, amb moltíssimes vides de mestres, educadores, mares, pares. Tenia una capacitat extraordinària per escoltar sense jutjar, per comprendre més enllà de les paraules i oferir llum en moments d'incertesa. Ens va fer reflexionar sobre la pràctica pedagògica diària, sobre la qualitat de les relacions amb els infants, entre els infants i amb les famílies. La Carme va ajudar incomptables pares i mares a mirar els seus fills amb uns altres ulls, a entendre'ls, a comunicar-s'hi, a canalitzar emocions i a construir vincles sans i respectuosos. Tenia una capacitat extraordinària per escoltar sense jutjar, per comprendre més enllà de les paraules i per oferir llum en moments d'incertesa. Gràcies a ella, moltes famílies van trobar respostes, però sobretot van trobar confiança. Confiança en els seus fills i confiança en ells mateixos, com a pares i com a mares.
16: Benvinguts i benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit Tere Esteve, directora de l'Escola Linus. El 9 d'abril passat va morir la psicòloga Carme Tió de Pol. Una dona avançada al seu temps i un referent al nostre país que va tocar el cor de molts professionals, famílies i criatures. I ho va fer perquè tenia l'habilitat d'observar i escoltar sense jutjar, acollir i calmar de forma amorosa, amb convenciment i autoritat. Com la família, on hi havia crits i discussions. I la Carme els va ajudar a millorar el clima familiar. I al cap d'un mes el pare va explicar emocionat què li havia dit al seu fill. M'agrada la família que m'ha tocat. La frase que va donar títol al seu llibre i es va convertir en far d'un grapat de generacions. Del llegat de la Carme Tió de Pol en parlem amb...
17: Sílvia Palou, mestra i formadora de mestres, psicòloga de tres sentits i autora de Sentir y crecer, el crecimiento emocional en la infancia. Anna Ramis, mestra i pedagoga, autora de 0 a 3, res de pantalles. Xavier Blancafort, membre d'un grup de pares de la Carme Tió de Pol, i Sílvia Blanc, doctora en psicologia de l'educació i professora del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la UAB, psicòloga del BES i autora de Com redissenyar les reunions amb les famílies. I acabarem amb els llibres per somiar del Jaume Centelles.
16: L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
2: Doncs avui a l'Ofici d'Educar, el llegat de la psicòloga Carme Tió de Pol. La Carme Tió de Pol va venir per primera vegada a l'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio el 2014, aquell primer dia, i sempre entreveia en ella la seva mirada de nena entremaliada, intuïtiva, empàtica, tendra i compromesa 100% amb la infància. En aquell primer programa vam parlar de la por i de la valentia i ens va dir: jo faig psicologia de la normalitat, aprendre a relacionar-nos positivament els uns amb els altres, afectuosament, perquè ens dona força per viure feliçment. I després va seguir venint i en un altre programa, M'agrada la família que m'ha tocat, ens va dir això.
18: Cada criatura és diferent i cada pare i cada mare és diferent. Per tant, les maneres de relacionar-se han de ser diferents amb cada criatura. I aquesta és una de les coses que dificulta, no?, l'educar, perquè un creu que fent el mateix cada fill la cosa ja anirà.
2: Els resultats
18: seran els mateixos. I resulta que no.
2: No és matemàtic.
18: No és matemàtic. I resulta que amb uns els hi va bé la manera de fer dels pares, la que els hi surt, i en canvi hi ha algun altre que s'encalla, per dir d'alguna forma, no? Costa molt acceptar aquesta diferència. I costa molt d'acceptar que, ostres, si aquell pare fa això i li va bé, per què a mi no em va bé? Bueno, resulta que és que tu no ets com ell i la teva criatura tampoc és com el fill d'aquest, no? En el moment en què hi ha aquesta acceptació, també hi ha una certa relaxament, diríem, o de desangoixament dels pares que tenen aquesta sensació de que són mals pares, no? I penso que hem de sortir d'aquesta història de que els pares són mals pares, sinó que els pares hem d'aprendre.
2: Un dels mèrits de la Carme és que va ser pionera a l'hora de fomentar això, els grups de reflexió familiar, no? Perquè deia que molts pares i mares, la primera criatura que veiem és la nostra, no?, i que arribem molt perduts a la paternitat. Deia, aprenem a fer de pares i mares en marxa, no?, i fer-nos una oportunitat per descobrir-nos i per ser adults de referència amb autoritat i evitar que els fills, atenció, deia ella, es converteixin en petits tirans inútils, i alertava: no per això deixaran d'estimar-nos. Benvingudes, Sílvies, Anna i Xavi, avui en aquest homenatge, en aquest recordar la Carme a l'Ofici d'Educar. Començarem per tu, Anna. Tu dius que el llegat de la Carme Tió de Pol és revolucionari, perquè no contemplava la criatura com un individu, sinó com un entorn familiar i educadors que té cura d'ell, un espai que facilita que la criatura floreixi.
19: Que bonic, eh, això? I que té en compte que l'infant té el potencial per créixer, però que necessita l'entorn familiar. Una mirada molt bonica cap a les capacitats de l'infant i cap al paper de la família. Dius, Anna, que hi ha tres paraules que sintetitzen l'aportació de la Carme: amor, autoritat i autonomia. Les tres A's. Revolucionari.
20: Les tres A's van ser absolutament revolucionàries, perquè semblava que dir amor, autoritat i autonomia alhora no podia casar. I ella, com que ho posava en forma de triangle, al mig hi situava la criatura que floreix. I és precisament en un entorn que s'estima i respecta aquesta criatura, que exerceix el paper amb el rol d'adult des d'una autoritat amorosa, però que don responsabilitat, autonomia, que es desenvolupen bé les criatures. I deies, com no ho hem vist abans, això?
19: I dius també que t'encanta veure el furor de la seva frase, no? Aquesta, m'agrada la família que m'ha tocat. No, que jo deia en principi, no? Ha marcat un grapat, sí, de generacions.
20: Jo m'ha encantat, després anant per escoles fent formacions, trobar mestres o trobar alguna família que ho tenen com a hashtag familiar, com a identificador de la seva família, perquè han llegit o perquè havien estat en un grup de la Carme. I dius, oh, que bé, quina sort que es vagi escampant el bé que feia la Carme.
19: Vosaltres vau treballar juntes als anys 90, quan tu treballaves al Departament Pedagògic de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, i algú et va parlar de la Carme per formar educadores de 0-3 i vau fer juntes un curs que, dius, va tenir èxit i va ser preciós, no? I expliques que es va crear una relació intensa i com que tu tenies fills petits, llavors tu anaves posant a prova tot allò que explicava la Carme, no? Per Clar. Tant, està comprovat i funciona, no?
20: Exacte. O sigui, jo quan arribava a casa després d'haver fet un consell de redacció del FEAC o de fer cursos, clar, el primer, la meva parella, mira això i allò altre, i allò que vam fer, i calla, que la Carme què hi diria i tal. I després estàvem en un grup de parelles i ho escampàvem. O sigui que teníem com una onada domèstica del que jo anava aprenent professionalment amb la Carme.
19: En tots aquests anys, si haguessis de destacar alguna cosa molt rellevant que tu has après d'ella, què diries?
20: Jo diria que ella escoltava les criatures amb els ulls, perquè deia allò de criatura que mires, criatura que millora. I és això, tant els fills com els alumnes, si te'ls mires, pel fet de sentir-se, ostres, soc objecte d'atenció, les coses ja van diferents. Si hagués de sintetitzar, això.
19: Avui a l'Ofici d'Educar anirem sentint testimonis durant tot el programa. Marta, benvinguda. Amb qui comencem?
21: Mira, amb la Tere Esteve, directora del Llar d'Infants Linus, que la Carme va acompanyar durant 25 anys i que ens explica com es van conèixer i també el seu llegat.
22: La Carme i jo ens vam conèixer l'any 91, en el Congrés del Joc i la Joguina. Vaig escoltar la seva ponència. Per mi va ser una gran descoberta. Casualment, aquell dia vam coincidir a l'hora de dinar, que va ser un xerrar sense parar. A partir d'aquí va començar el nostre idili professional. Vaig tenir el privilegi de compartir amb ella una etapa molt significativa de la meva vida professional durant 25 anys, quan jo era directora de l'escola Linus i ella la nostra assessora psicopedagògica. Recordo la seva serenor, la seva claredat i aquella manera tan seva de fer fàcil allò que en certs moments podia ser difícil. Mai imposava, mai jutjava, acompanyava. I en aquest acompanyar transformava maneres d'educar. La Carme ens deixa un llegat preciós, el de mirar amb més empatia, escoltar amb més atenció i acompanyar amb més amor.
23: Jo vull anar tan a poc com un cargol, mama.
17: Les actituds, els valors, s'aprenen vivint-los. Si som empàtics amb els nens, ells ho seran amb nosaltres. Carme Tió de Pol.
19: La Sílvia Palau i la Carme Tió de Pol es van conèixer

0: aquestes persones que després d'ella, les paraules que ara diguem semblen molt comuns, però la manera i des del lloc on ella les pronunciava i les vivia amb una coherència absoluta feia que realment fos com màgic, no? Feia canvis importants. Sí, dic que per mi va ser mestra, perquè sempre ho dic, o sigui, jo penso que de la manera com he després anat treballant i conformat una miqueta la meva manera d'acompanyar els infants i a les famílies, té molt de tint de la Carme, sí? La quotidianitat, no? Ella, per exemple, el menjar, el dormir, el joc, era per ella com la clau de poder entendre, no?, que els infants aprenen, no?, que tantes vegades mirem com aquests seus comportaments que no són els que esperàvem o que són disruptius, com si ens volguessin fer mal, com si ens estan provocant, no? Com... I ella sempre deia, és que estan aprenent, no? Ho deia amb una tranquil·litat i amb una contundència que realment deia, és clar, és que és així, no? Aleshores, clar, veure que les famílies també, quan poden tenir aquesta altra mirada sobre els seus fills, fan un canvi radical perquè veuen la seva innocència, la seva encara, no?, capacitat per desenvolupar de tantes maneres complexes, no?, que requereix el viure avui, per mi m'ha donat com una forma també d'aquesta psicologia de la normalitat, que jo la proclamo molt, ara més que mai, perquè penso que aquesta cosa de patologitzar, no sé com es diria, no?, com mirar la...
1: Sí, fer de tot una patologia.
0: Sí, està sent molt greu, i sempre penso en la Carme de dir, no, o sigui, els infants els hem de mirar amb ells com a personetes que estan aprenent i que d'alguna manera poder trobar aquesta forma d'expressar-se amb el que tenen, amb les capacitats que tenen llavors, no són, no són patologies, sinó aprenentatges. I això crec que ens fa molta falta i la Carme va ser per mi una mestra gran amb això.
1: Destaca la influència sobre les famílies, però també sobre els professionals.
0: Sí, absolutament. O sigui, en aquest grup d'infància, no?, que durant tants anys hem estat, i que encara hi és, de 06, de l'ICE de l'Autònoma, hem acompanyat a molts grups de mestres i també la resposta, no?, que des de l'escola també les mestres i els mestres necessiten tant de poder no perdre també aquesta mateixa mirada sobre els infants i sobre les famílies, perquè de vegades sembla que hi hagi una guerra encesa quan al revés, no?, el que deia ella, o sigui, tant un context com l'altre volem el mateix i per les mateixes criatures, i aleshores que important també aquesta seva conjunció que feia amb la mateixa mirada d'acompanyar les famílies i els professionals.
1: Doncs Marta, sentim famílies.
2: Sí, el 2007 a l'escola Bressol Linus van començar un grup de pares i mares amb la Carme Tiudepol quan els seus fills tan sols tenien un any. Feien sessions mensuals de reflexió i acompanyament que van durar més de 10 anys. Ara sentim la Laia Botey, que és una d'aquestes mares.
3: I una de les coses més importants que penso que ens va transmetre la Carme és una gran confiança en la nostra capacitat de ser pares i mares. I també ens va acompanyar els adults amb una mirada amorosa, amb una escolta comprensiva, pacient, sense judici. És una meravella. Tenia moltes ganes de fer-nos reflexionar i de fer-nos sentir capaços davant de totes aquelles pors i aquells neguits que sentíem, i també animar-nos a viure'ls amb una mica més de lleugeresa. Jo crec que el seu llegat és immens i que va arribar en un moment en què teníem uns models de criança que sentíem que eren obsolets, i per molts de nosaltres va ser com un canvi de paradigma. Ens va parlar d'una criança basada en valors en majúscules, en l'amor, en l'empatia, en la tendresa, en la honestedat i en un respecte profund cap a les criatures. No es tractava de fer infants de semblança nostra, sinó d'acompanyar-los perquè trobessin el seu propi camí. I per això ens donava molts arguments perquè fomentéssim tant com poguéssim la seva autonomia.
1: I què més va aprendre la Laia Botey de la Carme Tiudepol?
3: I ens avisava del perill de la sobreprotecció, que a vegades ens costava tant d'evitar perquè els hi volíem evitar patiments, i deia que sobreprotegir-los els feia vulnerables. I ella tenia una capacitat magistral per fer-nos veure com posar límits d'una forma amorosa, però també d'una forma molt ferma i molt clara. No era partidària ni de càstigs, ni d'insults o de faltes de respecte, no cal dir-ho, ni d'una bufeta de temps, com a vegades es diu, només de conseqüències dels propis actes. I ella ens explicava que no es tractava d'exercir el nostre poder com a pares sobre els infants, sinó d'autoritat moral. Aquella que es va creant amb el tracte i amb l'exemple i que permet anar creant un vincle segur i de confiança amb els nostres fills.

0: I recordo, com ens deia, de no donar una imatge de pares perfectes als nostres fills, sinó que fóssim capaços de, també de reconèixer quan ens havíem equivocat, quan fes falta. La Carme era una dona molt sàvia, molt lluminosa i amb una gran humanitat. I va ser una gran mestra de vida. Tant nosaltres com els nostres fills no seríem els mateixos sense haver-la conegut.
1: I alerta, perquè també sentim el testimoni de com ho va viure una de les nenes d'aquells primers grups de pares i mares amb la Carme, és la Laia Giol.
2: Els meus pares van assistir a la primera reunió que la Carme i la Tere van organitzar a l'escola Linus ara fa més de 30 anys i en van sortir tan captivats que ells i altres famílies van anar a parlar amb ella i van organitzar el primer grup que faria la Carme. Jo recordo com de tant en tant em deixaven amb una cangur i anaven amb la Carme Tió. Jo pensava, deu ser una persona molt sàvia, perquè per mi, que els meus pares ho sabien tot, anaven a aprendre. I després van organitzar una petita excursió i vaig poder conèixer per fi la Carme, no? Recordo que se'm va acostar, em va donar la mà i vam passar una bona estona passejant juntes, collint floretes. Recordo perfectament com em vaig sentir, que li interessava realment allò que li estava explicant, i amb els anys vaig conèixer a la Carme des d'un altre vessant. Vaig començar a treballar en Linus i allà vaig descobrir una altra Carme, no? Recordo pensar, com pot ser tan clar i evident? Tot el que deia em semblava senzill i alhora tan difícil de veure. A partir d'aquí vaig fer moltes formacions amb la Carme, quan tenia dubtes m'obria les portes de casa seva amb la seva dolçor immensa, i amb el temps també vaig tenir el meu propi projecte i em va acompanyar Senti. Per mi va ser un plaer i una satisfacció immensa.
1: I sentim què ens ha deixat la Carme Tió segons la Laia Giol.
2: Per mi un dels ensenyaments més importants que ens deixa la Carme és que les criatures són persones. I em sembla que dir això a dia d'avui encara continua sent bastant revolucionari, perquè, tot i que sembla obvi, no a tot arreu se les mira i se les tracta realment com a persones completes, amb dignitat, necessitats i amor, emocions pròpies. La Carme tenia una manera de mirar a les criatures molt profunda, les respectava de veritat, les escoltava de veritat, i això, per mi, transforma completament la manera d'educar i d'acompanyar. I una altra cosa molt important que ens deixa és allò que ella sempre ens repetia tant, no? De viure en positiu i educar en positiu. Avui encara em trobo moltes famílies i sobretot ho noto molt a les xarxes socials, on sembla que gairebé s'hagi posat de moda explicar la part dura i negativa de la maternitat i de la paternitat. És clar que sí, no és un camí perfecte ni fàcil tota l'estona, però la Carme ens recordava una cosa molt important, que tenim fills per gaudir-los i no pas per patir-los. I crec que aquesta mirada seva tan amorosa i tan esperançadora avui ens fa molta falta.
3: M'agrada la família que m'ha tocat.
4: No ens agrada dir que no, ni manar tot el dia, perquè pensem que els nostres fills deixaran d'estimar-nos. I no és cert. Carme Tió de Pol.
1: Avui a l'Ofici Educant Temps de Suplement a Catalunya Ràdio, lligat de la psicòloga Carme Tió de Pol. La Sílvia Blanc i la Carme Tió es van conèixer el 2003 a l'ICE de la UAB, el 06, i després van treballar juntes al grup de família i reflexionaven sobre la pràctica. I recorda sempre la gran generositat de la Carme, i també que era molt guerrera, dius. Vau treballar en un programa de serveis socials, també amb l'Anna Ramis, i vau fer molta pinya, expliques, fins que van pitjorar la salut de la Carme i et vas fer càrrec del seu grup de pares i mares, que també hi havia el Xavier, que avui també ens acompanya i en parlarem. Expliques que ella sempre iniciava els seus grups dient si hi havia alguna urgència. A veure, per exemple, posa'ns un exemple.
5: Sí, per la Carme era molt important el que era important per les famílies. Per tant, poder iniciar amb aquell neguit, amb aquella, aquell tema, aquella situació que per alguna de les famílies que estava en el grup, això era primordial, perquè parlar d'altres coses era banal. I aleshores, doncs, ella, doncs, directa o indirectament, tenia sempre previst, doncs, començar d'aquesta forma, no? Hi ha alguna cosa que us preocupi, hi ha alguna urgència. Ella ho feia anar d'una manera senzilla, que ens semblava que no fos estructurat, però sempre hi era. I era divertit perquè a vegades acabàvem una sessió i deia alguna família, el proper dia volem parlar sobre un tema concret, no? I la Carme em deia, veuràs com després del que parlarem és del que realment el mes que ve, no?, els neguiteja.
1: El Xavi Riu ja ens ho explicarà, perquè deu recordar dies, temes concrets, escenes concretes. Com empoderava, Sílvia, els pares i les mares, la Carme Tió, amb aquests grups, no? Com feia que ells creguessin? Perquè ja hem sentit diversos testimonis, no?, que la gent acabava creient, jo puc.
5: Mira, diré una cosa que, com deia la Sílvia abans, era com màgica. Jo havia estat en grups que la Carme pràcticament no havia parlat en tota la sessió, i aquesta era la màgia. Era capaç de que es creés un clima on les famílies aprenien entre elles, compartien i s'empoderessin, és a dir, sentessin que el que deien, el que els hi passava, tenia valor. I per mi això és una màgia dificilíssima que la Carme feia possible. I quan calia, a vegades deia, quan iniciem un grup nou, doncs potser ella havia d'estar, no?, doncs una mica, doncs molt més present amb aquests titulars tan increïbles que feia, tan senzills i tan potents, que n'hem sentit uns quants amb els testimonis que hem escoltat.
1: I tu dius que a través d'aquests petits conflictes quotidians, ella d'alguna manera reflexionava sobre els valors i els contravalors que hi ha al darrere de cada opció, no? Del que hi havia al darrere, no? Tu tens la impressió que ha fet escola, ella, una mica?
5: Absolutament, absolutament, perquè ha fet escola a molts nivells, no només entre famílies i fills de famílies, però jo recordo una anècdota que explicava d'uns pares que estaven a la platja, escoltaven els pares del costat i deien: aquests són tió. Aquests han passat per un
1: no?
5: Sí, sí, sí, perquè ara estàvem, bueno, molt de moda altres estils, o com es deia, no? Però, clar, la Carme va ser molt pionera en posar en valor el que feien les famílies, el que l'infant al centre, i això és algo que ara està molt de moda, però ella ho feia perquè ho havia viscut, perquè ho creia.
1: Tu destaques també la humilitat i la generositat de la Carme, no? I aquesta idea que ella va tenir sempre de compartir, d'aprendre entre iguals, no? I aprenent fins al darrer moment. De fet, vosaltres vau fer un grup que l'heu acompanyat en la seva malaltia i la seva mort, no? I en aquest tram final, què és el que heu après?
5: Sí, estàvem amb la... que avui, clar, no podíem ser totes, però la Judit Cucala, la Luisa Martín i la Imma Omar, a part de l'Anna, la Sílvia i jo, i que entre totes hem estat pensant en avui. I sobretot, anessis el dia que anessis, i també destacar, no?, la seva parella, el Rafel, eres benvingut, aquell somriure. Moltes vegades parlava d'alguns pares de grups, o sigui, ella ho tenia, tenia el cor sempre, sempre, no? I he après el fet de que, malgrat que ella era molt honesta i et deia: això és un rotllo, no? Quan no es trobava bé fa un temps, no? No et deia: no, tot bé. No, ella era coherent i era honesta, però era capaç de focalitzar-se o de fer-se sentir, no?, de poder mirar el valor de la vida i el que hi havia.
1: Marta, a qui més sentim?
6: Doncs mira, una altra mare, és la Mercè Amat, que va conèixer la Carme Tió a través del grup de pares i mares de l'escola Patronat Domènec.
7: El grup, quan ens hi vam incorporar, ja estava format des de feia uns anys, però en seguida ens vàrem sentir molt ben acollits, tant per la dotzena de pares que hi participaven com per la Carme. Ens reuníem una vegada al mes i parlàvem de temes que ens preocupaven, que sorgien de les experiències al voltant de la criança, dels nostres fills, de casos reals, de situacions diverses que ens trobàvem en el dia a dia. La Carme tenia sempre una actitud de molta escolta i feia comentaris i reflexions que ens feien moltes vegades canviar la mirada sobre el problema. I ens donava eines, ens donava confiança per enfrontar-nos.
6: I hem preguntat també a la Mercè pel llegat de la Carme.
7: Jo diria que és doble. Un és la mirada cap als altres, no? Tenir una mirada molt més respectuosa cap al que és cadascú, no? Cap al que és els fills, però també al final ho pots extrapolar cap a la resta de la gent, no? I l'altre, com comunicar les coses, com dir les coses als altres, no? Saber dir les coses. Algunes frases seves, no?, que t'ajudaven a poder dir coses d'una manera millor, no? Com, per exemple, en un fill dir: jo crec que ho podries fer millor, no? És una manera positiva de dir: et pots esforçar més, no? Més que altres maneres que fem servir, que no són ni tan respectuoses ni en el fons van tan bé. O altres coses, com sempre deia: no et preocupis, ocupa-te'n. I com aquestes dues frases, moltíssimes més, que sempre en el grup de pares i mares dèiem: hauríem de fer un llibre de les frases de la Carme, perquè realment eren molt útils i ajuden molt a que la comunicació sigui molt més fluida i, en el fons, la relació molt millor.
1: I una de les coses que es deia com un mantra en el grup de pares i mares de la Carme Tió de Pol és: quantes vegades penso què diria la Carme, no?
8: Sí.
1: Per què penseu que es deia això?
8: Perquè realment tenia aquestes frases òbvies, senzilles, però que t'obrien els ulls quan tu estaves enroscat en una experiència i no la veies des d'enlloc més. Llavors, sortir de tu i dir, què diria ara la Carme? T'il·lumina, t'ajuda a situar-te d'una altra manera.
9: És com el que et diria la mama, no?
8: Sí.
1: Què et diria la Carme? Avui a l'ofici d'educar, el llegat de la psicòloga Carme Tió de Pol.
4: L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa. Els fills són el que més ens importa a la vida, i la nostra manera de tractar-los influirà en les seves possibilitats de ser feliços. Carme Tió de Pol.
1: Doncs en aquest recorregut amb testimonis que van conèixer la Carme Tió de Pol, que ens comparteixen el llegat que van rebre d'ella, hem sentit mares, i ara un pare, el Xavier Blancafort, va conèixer la Carme el 2004, quan el Pau, el seu fill gran, va començar a anar al Linus, una escola bressol del barri de Vallcarca, i va començar a participar en les trobades de pares i mares, i des de llavors, un cop al mes, hi ha seguit anant amb la Carme fins del 2018, i després amb altres professionals o sols. Explica el Xavier que conèixer la Carme va ser una il·luminació. Això és curiós perquè jo m'hi anota, gairebé tothom ha dit, ha parlat d'aquesta llum de la Carme, no? Un tresor que va anar creixent, dius, Xavier, i encara t'alimenta. La Carme, dius, tenia el do de saber dir tot el que cal dir sense ofendre ningú. Poses un exemple. Diu, tu imagina't, el 2005, que el pare del costat explica que alguna vegada pagava la seva filla. Això posa els pèls de punta. Doncs la Carme sabia agafar-ho i treballar-ho i donar-hi la volta, no? Déu-n'hi-do, Xavi, què vas aprendre al costat de la Carme, de la Carme, dels altres pares, dels teus fills, dels fills dels amics, dels...
10: Bueno, ja ha sortit a la conversa que les trobades de mares i pares amb la Carme no eren classes magistrals on la mestra explica i l'alumne escolta i memoritza, sinó que ens trobàvem i compartíem les pors, els problemes, i entre tots arribàvem a reflexionar i a trobar propostes per gestionar el dia a dia. Propostes que a vegades podies practicar la mateixa que deia aquell pare o absolutament la contrària, perquè com que cada criatura era diferent, potser en a tu no t'anava bé aquella solució i t'anava bé l'altra. I en definitiva volia dir parlar, parlar i parlar. A partir del segon any, la meva parella, l'Helena, ja va venir a les trobades i això ens va donar moltíssim joc a casa, perquè nosaltres un cop al mes anàvem a la trobada i parlàvem amb la resta de pares, però després estàvem un mes parlant a casa, aprofitant cada excusa per dir què diria la Carme, això ho li comentarem el pròxim dia, i a mesura que el Pau i els seus germans, l'Oriol i la Laia, van anar creixent, doncs també els vam incorporar a la conversa. O sigui,
1: i com
10: que...
1: ho fèieu? Anàveu amb una llista? Cada sala, la llista que va comprar, amb una llista amb totes les preocupacions, i clar, segurament al principi la pregunta aquella de què hi ha d'urgent, no? I si hi havia alguna cosa urgent?
10: Sí, apuntar sí que apuntàvem, sobretot jo, que m'agrada molt fer esquemes i resums, però era també espontani i el de l'urgència sortia a cada reunió. Per exemple, nosaltres a casa en parlàvem, però no vam defugir la responsabilitat de l'adult de prendre les decisions. O sigui, si el teu fill de 3 anys li agrada el pa amb xocolata i té capacitat per decidir si vol un toixonet més gros o un toixonet més petit, no pot decidir menjar-se tota la barra o menjar només xocolata. Li has de dir tu el que ha de menjar.
1: L'autoritat, no?, que ens deia l'Anna, sí, de les 3 A's.
10: Exacte.
1: El que és el que més ens costa, eh?
10: Clar, perquè a vegades entenem l'autoritat i dir coses que a l'altre no li agrada d'una manera desagradable. I tu pots ser absolutament empàtic i carinyós dient al teu fill, mira, em sap greu que vulguis seguir jugant, però és que s'ha fet tard i si no sopem ara, doncs...
1: De fet, no, ja no tu dius sopem. Que una de les coses que més sortia, i que no m'estranya, era el malestar pel desordre, no? I que la Carme, d'alguna manera, era una mica favorable a desdramatitzar-ho, no? Allò de dir, bueno,
10: és que la Carme era partidària de desdramatitzar tot, o sigui... Ella deia que poder créixer amb criatures al voltant et donava l'oportunitat d'aprendre, de fer uns aprenentatges que, d'altra banda, també són possibles, però no és tan fàcil. I que a vegades dir, avui he tingut un dia horrible, això que m'ha passat és terrible, el meu fill és un desastre, són afirmacions tan desafortunades, perquè normalment les persones, al llarg de la vida, tenen pocs dies d'aquests tan desafortunats, doncs no cal que ho repeteixis contínuament, sigues capaç de veure positiu. el desordre, quan el teu fill arriba a casa i deixa les sabates al mig del passadís, no ho fa per fer-te la punyeta. De fet, a vegades sents pares que diuen em deixa les sabates. No, no, no te les deixa tu. Les deixa allà i prou, no cal donar-te... O sigui, el drama, si hi ha un drama, seria arribar a casa i trobar-te que el teu fill de 8 anys ha deixat les sabates endreçades, la motxilla preparada per l'endemà, la taula preparada...
1: Home, un drama. Potser algú en reiria, eh?
10: Això seria...
1: Seria l'ideal, eh? En un món que no existeix. De fet, Xavier, tu també vas ser el metge de la família i vas acompanyar la Carme i vas poder comprovar in situ el mètode Tió allà mateix, no? Què vols dir amb això que vas comprovar el mètode? Què passava
10: allà? La Carme pacient i la Carme persona sempre ho posava molt fàcil, no? Ella fins a l'últimament va ser una persona molt afable, era càlida, sense empalagar. No era gens ensucrada. Mm. I sempre amb molt sentit de l'humor. Un dia, xerrant amb ella, la Montse, que és la infermera que treballa amb mi, Valtor, l'or del món, va i li diu a la Carme, en el Xavier li trobes tot bé. I ella diu, dona, tot? I dius, no, la mesura i em punyeteria. Una vegada, doncs, la vaig enviar a l'hospital perquè estava molt malalta, ella estava espantada i l'endemà la vaig anar a visitar i em vaig trobar el Rafel, que li acostava el got per prendre la medicació. Jo me'ls mirava, amb la Carme tan fràgil i amb dificultats per agafar res, i pensava, ostres, però si cauran el got, cauran les pastilles... Clar, no va caure res. O sigui, el Rafel la coneixia més bé que ningú i era capaç de respectar la seva autonomia. Les persones que som culs d'en Jaumet acostumem a anar ràpid i això ens costa, no? Però tu, si tens la idea, si ets capaç de fer-ho, flueix, va bé. Acompanyar la Carme al seu darrer tram doncs, va ser un privilegi, perquè... Era una persona molt maca, m'emociona, perquè va ser molt intens i va ser molt bonic. O sigui, al final, pau és la paraula que podria resumir.
1: Pau i amor, perquè en la cerimònia de la Carme jo crec que acabaves pensant que allà hi havia un pou d'amor espectacular. Sentint també a la família, Marta.
6: Sí, una de les coses, ho esteu dient, que proposava la Carme Tió de Pol era aquesta acceptació amorosa dels fills i dels nets, també, tal com són. Ara escoltarem el testimoni d'una de les netes de la Carme Tió de Pol, és la Laia.
9: Sempre buscava potenciar de nosaltres el millor de cadascú perquè estiguéssim còmodes, perquè estiguéssim feliços i perquè floríssim i voléssim. Des de l'espai més segur que ella com a àvia, com a mare, com a dona i com a sogra ens podia donar. Jo recordaré sempre com amb les meves grans pors a través de jocs simbòlics, de les nines, dels peluixos, com ella tenia aquesta assertivitat per tractar tots aquests temes des de l'acompanyament més respectuós i potenciant l'autonomia també perquè fossis tu pròpia la que vencies aquesta por, sempre també des d'aquest espai segur que era ella. El discurs de comiat a la cerimònia que vam fer amb els cosins, el meu germà deia una frase que deia que quan ets petit dones per fet que els avis sempre hi seran, però que ara que la Carme ja no hi és, sempre ens quedarà la tranquil·litat de poder dir que l'estimem com a àvia tant com l'admirem com a persona. Jo estaré sempre agraïda a la Carmeta per tot el que ens ha donat, tot el que ens ha ensenyat i per sempre estimar-nos des de l'amor més incondicional i més pur que una àvia li pot transmetre als seus nets i que la seguirem portant amb nosaltres tota una vida.
1: Doncs gràcies, Marta. Avui a l'Ofici d'Educar, el llegat de la psicòloga Carme Tió de Pol.
11: A vegades els pares són molt pesats.
4: No naixem sent pares i mares. N'aprenem quan comencem a tenir fills i hem d'educar-los segons el que necessiten. Carme Tió de Pol.
1: Doncs avui a l'Ofici d'Educar aquest llegat immens de la Carme Tió de Pol. Jo començaria per aquest mètode Carme Tió. Poseu-me exemples, ajudeu a tota aquella gent que encara no conegui a la Carme. Què és això del mètode Carme Tió?
5: Jo, ara em venia, no, una anècdota que era posar l'infant al centre i també el que podia passar, no? Que hi havia al darrere I recordo doncs, un pare que els matins era molt complicat i ho havien estat debatint i també es compartien èxits, no? De dir, ah, sabeu aquell tema que vam parlar? Mira, vam fer això. I el pare va comentar que, doncs, que ja havia trobat la solució, però al matí ja anaven ràpid perquè deia, la primera que acabi, tenia dos nenes, la primera que acabi, doncs guanya i ja podrem anar a l'escola, no? Per rentar-se les dents, que era el tema que costava molt. I el pare doncs, estava molt satisfet que el temps ja s'escurçava i que no hi havia baralles. No? Llavors la Carme doncs, ressaltava quan ell li demanava com... Ella no volia dir si està bé o si està malament, perquè era el pare que havia de trobar el seu camí. No? Llavors, però ella podia destacar, per exemple, bueno, si el que vols és que competeixin, doncs aquest, no? aquest joc no? pot anar cap aquí. Llavors sempre et feia veure, t'obria no? el ventall de dir... El que tu fas té uns efectes en el futur, no? Mira l'infant i que pot cap a quin camí vas.
8: Sí, sí, jo destacaria que faci el que dius. Jo recordo amb pares de grups de petits que deia una de les primeres preguntes errònies que els fem a les criatures és què, anem a dormir? No, quan són molt petits de mesos, no determinen ells si anem a dormir. Perquè, a més, si els ho preguntes, la majoria de vegades diuen no, perquè és molt més xulo estar despert. Aleshores, com... sense imposar-te, però amb l'autoritat i la responsabilitat de que tu saps quines hores ha de dormir la criatura, acompanyes a anar a dormir, però no deixes decidir si s'hi va o no, o hi anem ara o d'aquí una hora. Aleshores, aquest adonar-se de que el que diem també conforma el que després passarà i l'ambient que vas creant a casa, això és que és un tresor.
1: I les generacions devien anar canviant, no?, amb els grups de pares i la realitat de la nostra societat, de tot, no?
12: Sí, en aquest sentit crec que també és bonic veure que hi ha una part d'essència del que vol dir ser infant, que encara que passin molts anys i moltes generacions, no canvia, no? I això és el que de vegades ens perd, perquè ens apuntem a modes, llegim molts llibres, no? Hi ha com una qüestió d'envoltori, no? que de vegades fa perdre l'essència. Jo crec que la Carme tenia també aquesta gran capacitat de poder tornar al que és absolutament necessari i bàsic, veure-ho amb senzillesa, i quan t'obris els ulls i veies que allò era realment el desllorigador de tanta complexitat que et havies fet al cap, trobaves un camí i el trobaves tu. No? I per tant, des d'aquí, crec que és com tornar a veure que les persones, i sobretot la infància, té aquesta innocència, no? Que de vegades, amb això que dèieu dels exemples, també era com aquesta, no?, que deia el Xavier també, que sembla que ens ho fan expressament o que ens volen fer la punyeta.
1: A vegades ho sembla, no? Però no és veritat, però ho sembla.
12: Ho aconsegueixen, però no és la intenció. No? I llavors, veure la diferència amb això també fa que no t'enfadis de la mateixa manera com si hi ha algú que t'està provocant per fer-te mal. No?
10: Abans... Probablement les generacions han canviat, però el missatge essencial de la Carme continua sent el mateix i funcionava ja el 2000 i el 2026. O sigui...
1: L'essència. Xavier, tu abans ens deies que hi havia una barca dels pares de la Carme Tió de Pol.
10: Un segell,
1: un segell, no?
10: Sí, sí.
1: Com són els pares de la Carme? Els que teniu aquesta marca?
10: Jo et diria que procurem parlar les coses i exercir sense defugir l'exercici de l'autoritat, o sigui, perquè els últims anys sí que s'ha parlat molt de pares tous que no prenen decisions. I la Carme doncs, et deia, ostres, si el teu fill té un examen i vol sortir de festa fins tard, no cal que li diguis el que ha de fer. Tu pots ajudar-lo a conèixer les conseqüències de fer una cosa o altra i que la decisió sigui seva. A casa, una de les frases més repetides, perquè la Carme deia, apreneu-vos alguna frase per deixar-la anar, no? I una de les que surt molt és tu ja saps el que has de fer. I el tu ja saps el que has de fer, no cal dir-lo enfadat. Tu estàs parlant i quan no vull anar a fer això... Bueno, tu ja saps el que has de fer.
1: Perquè... Preneu nota, eh? Aquesta s'ha de prendre nota. Tu ja saps el que has de fer. Ai.
10: No necessites que t'ho digui jo.
1: I una de les coses que recordo que vaig sentir a la cerimònia és que deia aquella idea que el mètode Carme Tió servia pels petits, però que després els adolescents, ella ja deia, no, que aquí ja són grans, no? I també servia pels adolescents, els que ho heu provat, eh? Els que heu... Servia pels adolescents?
8: Jo crec que sí, perquè... O sigui, si l'infància a casa i a l'escola es viu amb aquest respecte, amb aquesta autoritat, amb aquest acollir...
1: Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa i tornem la setmana vinent amb la tertúlia de Savis Mestres. Us deixem a Malosa, la meva barca. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador i fins la setmana vinent.
13: Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Gràcies, Elisabet Pedrosa. Reprenem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
3: Quina ratxa! Quants maig portes?
2: 150.
3: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
6: Quan va morir el general Franco, les pràctiques sexuals aparentment menys ortodoxes van començar a sortir lentament de la clandestinitat. Una d'aquestes pràctiques que van sortir del secretisme van ser les de l'anomenat bondage o submissió i el sadomasoquisme, anomenats en l'argot sota les sigles BDSM. La història del BDSM en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3cat.
5: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
7: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
8: Molt bon dia, Roger. Diumenge, la setmana tràgica, amb Antoni Redon i en Ion Sindreu vam viure i vam analitzar les eleccions a la presidència del Real Madrid i els motius pels quals ningú no treu Florentino Pérez del càrrec. Ha quedat demostrat una vegada més, malgrat la polèmica i esperpèntica roda de premsa que va protagonitzar fa unes setmanes.
9: Les úniques enquestes que he trobat que s'han fet arran de les eleccions del Madrid li donen a Florentino entre un 70 i un 80% dels vots. Ja tenen uns quants dies, per tant, qui sap, les coses poden haver canviat, no només arran de l'esperpèntica roda de premsa escapa, sinó també de les entrevistes que ha anat donant aquests dies. Però per mi aquí hi ha diferents elements. Una és el que deia en Jon, que no, jo crec que no ho deia gens en broma, que és la força de l'estatus quo. És a dir, molt sovint la gent, quan pensa en anem a triar alguna cosa diferent, clar, que aquesta persona, Florentino, ha governat molts anys. Per tant, tu pots pensar que no ho ha fet bé o que ha dit coses fora de lloc o fins i tot desagradar-te en una roda de premsa o algun altre lloc. Però en el fons penses, si escullo l'alternativa, qui em garanteix que la cosa anirà com a mínim igual de bé?
8: I també vam entrevistar l'Alfred García, escollit com a taloner aquest passat dimarts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys per compartir la vigília d'oració amb el Sant Pare, amb Lleó XIV. El cantant ens va confessar la seva relació amb la fe.
10: Soc una persona de fe i realment em fa molta il·lusió. Jo crec que en la gràcia, crec en que hi ha una força més enllà de tots nosaltres, que és Déu, i que realment, per exemple, en el meu cas, les cançons, jo només sóc un missatger entre algú que porta els versos i els acords i algú que els rep, que sóc jo en aquest cas, però també hi ha altres artistes, no, que ho viuen així, no, com el Carlos Santana, que sempre ha dit que ell és només una antena entre el més enllà i el massa acá. No,
8: i a l'Eclipsi vam descobrir les nits de Gerard Quintana, un cantant amb esperit hippie que sempre ha estat amunt i avall dormint en llocs inhòspits com aquest.
11: He dormit durant un any i mig en una clínica de desintoxicació, però estava inactiva, estava en venda. I durant la pandèmia...
7: No per desintoxicar-te tu de res.
11: No, estaven intentant vendre i també el propietari li convenia que hi hagués algú vivint allà, perquè era un espai aquí al Putxet molt...
7: Llaminer.
11: Molt llaminer, molt golós.
7: I tu dormies a dins?
11: Hi havia, sí, 17 habitacions. Estàvem jo, el Xerí Maraster, que també va venir.
7: Durant la pandèmia, això?
11: Sí. Durant la pandèmia, la propietat del pis que teníem lloguer al carrer Bruc no em responia, em deia que consultés el BOE, perquè estàvem inactius, havíem suspès la gira, havíem suspès tot, anàvem a començar dos anys de gira i de sobte tot va saltar pels aires i vaig dir, bé, anem a negociar a veure si podem retrasar el lloguer o... I no em van fer cas i vaig deixar el pis i vam acabar caient en aquest espai.
8: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
12: Bon dia.
8: Apple TV, Cape Fear.
13: Let me ask you a question. What is your worst fear?
12: La sèrie, inspirada en la pel·lícula del 1991 i dirigida per Martin Scorsese, està produïda per ell mateix i Steven Spielberg, i segueix Amy Adams i Patrick Wilson en el paper de dos advocats casats que tindran un contratemps quan l'assassí que interpreta Javier Bardem i a qui ells van empresonar queda en llibertat.
14: Esta es la persona.
15: Yo quiero. Buraco. La boca.
8: I a Filmin s'incorpora al català Que la gente secreto.
12: Wagner Moura protagonitza aquest film de Cleber Mendonça Filho que ens transporta al Brasil del 1977, on Marcelo aterra buscant redempció i el retrobament amb el seu fill. Però el seu passat l'atrapa i de seguida es veu perseguit per la dictadura i amenaçat de mort.
8: I el Maldà, el meu germà.
12: Marc Artigau escriu i dirigeix aquest text protagonitzat pels germans Llorenç i Robert González, que és un recull de petits contes sobre dos germans. Avui, a funció a les 12 del migdia.
8: Bon dia, Sònia Deulofeu.
16: Bon dia, Marina.
8: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes pel Pla de l'Estany. La primera, el fer el cim de Puigclarà.
16: És un dels 100 cims de la llista de la FEC, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, una muntanya de 315 metres d'altitud que s'ha convertit en el fantàstic mirador del sector oest de l'Estany de Banyoles. Sortim des de l'església romànica de Santa Maria de Porqueres i agafem el caminet asfaltat. Abans de començar la pujada, passarem per les llacunes de Camp Morgat, un conjunt de quatre llacunes artificials i zones inundables que es van recuperar l'any 2006. Després de caminar mitja horeta llarga, uns 30-40 minuts, arribarem a dalt i trobarem dos miradors de fusta a 360 graus que permeten gaudir de les impressionants vistes panoràmiques de l'Estany, també part de l'Empordà i del Prepirineu i el Pirineu, una ruta ideal per fer amb nens de poc desnivell i amb molts trams d'ombra.
8: I podem esmorzar, dinar o també sopar al restaurant La Carpa de l'Estany.
16: Situat davant mateix de l'Estany de Banyoles, al Passeig Jardí 28, una curiositat és que el tren Pinxo passa just per davant de les taules de la seva terrassa. És un restaurant de cuina casolana ben elaborada amb producte de mercat. Fan menús diaris i festius i tenen també una carta amb una gran varietat de plats per escollir. I podem tastar la paella del senyoret, el foam i cuit d'ànec amb melmelada i figues, el trio de cargols de Campllong, la torrada amb escalivada i anxoves, el carpaccio de peus de porc, els calamars a la romana o el pop a la brasa per postres, mel i mató, pastissos casolans com el de pastanaga o el de formatge o sorbet de mandarina i menta. El preu mitjà per persona és d'uns 30 euros, obert tots els dies de la setmana de les 7 del matí a les 11 de la nit.
8: Música.
17: Quan no vull estar aquí, quan em falla l'esperit, quan penso si valdrà la pena.
8: I si som pel Pla de l'Estany, podem passar pel concert de Santa Mandra.
16: A les 12 del migdia, davant l'església de Sant Miquel de Campmajor. Per si no els coneixeu, Santa Mandra és una banda catalana emergent nascuda a la Garrotxa, formada per 5 joves músics amb una proposta pròpia i eclèctica que barreja rock alternatiu, pop electrònic i tocs de folk. El seu so fresc i vibrant reflecteix emocions i vivències íntimes amb un estil que el situa com una de les noves bandes més interessants de l'escena en català. Amb el seu els seus àlbums, El cap a la lluna i Fins que porti bastó, la banda consolida una trajectòria autèntica amb directes carregats d'energia i una aposta ferma per la música en viu en català. Avui ho podeu comprovar al Festival Recòndit. El concert és gratuït i a l'aire lliure.
8: Arribarem a les 7 amb la cançó Per fi l'amor no és una merda, de la banda Santa Mandra, que avui actua en el Festival Recòndit. Ara tornem.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 14 de juny del 2026, un 14 de juny de l'any 1928, va néixer a l'Argentina Che Guevara. Un mateix 14 de juny, però 18 anys més tard, el 1946, va néixer als Estats Units Donald Trump. Dues icones immortals, el comunisme contra el capitalisme, si bé tots dos han acabat venent samarretes i gorres amb la seva cara estampada. Donald Trump fa avui 80 anys i s'esforça titànicament a fer coincidir un acord de pau amb l'Iran amb el seu aniversari. Continua fidel al seu estil d'avançar treves i pactes abans de signar-los, amb la qual cosa la majoria de vegades acaben en paper mullat. Arrossegat per Netanyahu, fa setmanes que Trump no sap com acabar una guerra que ell mateix va començar. Un conflicte que havia de ser curt, però que ja té més de 100 dies. Fidel al seu estil i malgrat les crítiques, Trump vol bufar les 80 espelmes per la Porta Gran i aquest cap de setmana s'ha organitzat un campionat d'arts marcials a mida als jardins de la Casa Blanca. Tant a l'Iran com al pati de casa, Trump aplica la doctrina Guevara. Fins la victòria, sempre. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: És l'última jornada de protesta dels docents aquest curs amb una manifestació aquest matí al centre de Barcelona.
2: La convoquen els sindicats educatius contraris als acords amb el govern que avisen de noves mobilitzacions al curs vinent.
0: Tres morts aquest cap de setmana en tres accidents al medi natural.
2: Són un noi que s'ha ofegat al riu Llobregat, al seu pas pel Berguedà, un home que feia submarinisme a Cadaqués i una tercera persona que ha caigut de 100 metres al port de Medacorba, al Pallars Sobirà.
0: Això només amb dissabte. Esperem que aquest diumenge sigui més tranquil. Estabilitzat el primer incendi important de la temporada.
2: Els bombers continuen treballant en el foc agrícola i forestal de Sanaüja, a la Segarra, per evitar que revifi amb la marinada que es preveu avui a la zona.
0: Tensió entre els Mossos i manifestants antifeixistes que protestaven contra una manifestació d'ultradreta a Barcelona.
2: Els agents han carregat contra els antifeixistes. Un cordó policial ha impedit que les dues protestes coincidissin.
0: I a Belfast, protesta multitudinària per denunciar els aldarulls antiimmigració dels últims dies.
2: Milers de persones es van manifestar ahir contra el racisme i demanant respecte pels migrants.
0: Els esports, els Knicks de Nova York, campions de l'NBA. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Han aconseguit el títol aquesta matinada després de guanyar la pista dels Spurs de San Antonio per 90-94 per posar un 4-1 definitiu en la final. Feia 53 anys que no aconseguien el títol.
0: Molt de mèrit. Eterns Knicks, 53 anys sense el títol. A més, no eren els favorits d'aquesta final i s'han imposat per 4-1. Per tant, l'enhorabona. Empat a 1 entre el Brasil i el Marroc al Mundial de Futbol en el primer partit més o menys interessant.
3: Un gran gol de Vinícius per fer l'empat. Ha maquillat aquesta nit una discreta actuació de la selecció de Carlo Ancelotti. Partit gris del blaugrana Rafinha, que amb prou feines ha entrat en joc i pràcticament no ha tingut cap ocasió.
0: L'Atlètic Barceloneta és campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada.
3: Els mariners van guanyar la final al Prorreco italià per 17-16.
0: I el Barça d'handbol juga aquesta tarda a les 6 la final de la Champions a Colònia.
3: Contra el Fuxa de Berlín i el Barça de bàsquet classificat per a la final de la Lliga ACB en guanyar a Tenerife 76-85.
0: I el Sabadell, que la cosa no va anar del tot bé, a Zamora, 1-0 i tocarà remuntar.
3: Sí, exacte.
0: Però ens en sortirem, eh?
3: Derrota per la mínima.
0: No, no, és que hi va haver llàgrimes a casa. En fi, a veure, Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia, ànims.
0: Molta calor avui, eh?
4: Sí, sí, sí. Bé, de moment no és desbocada, està dintre dels marges, però és el que tindrem i, a més, un episodi que s'allarga. S'allarga, també, doncs, ens anem ja acostant a l'arribada de l'estiu, però bé, ja anunciem que aquestes temperatures, o si no tenim una finestra que veiem que el termòmetre pugui tornar a baixar i donar-nos una mica de respir, sinó que sembla que la calor va a més, es mantindrà a la part alta, fins i tot a finals de la setmana que ve encara es podria intensificar una mica més. Per tant, molta paciència i bé, avui, doncs, màximes que arribaran a tocar els 37 o 38, sobretot al voltant del Pla de Lleida de Segrià. A la resta, com ahir, si fa no fa, potser puja un grauet més, però uns valors bastant similars ahir amb sol, i aquesta tarda sí que en el Pirineu, entre el Pirineu i Prepirineu, no més enllà, hi ha possibilitat d'algunes nuvolades i alguns ruixats, algun petit xàfec. Demà fins i tot encara podríem guanyar una mica més de terreny, però sempre a l'interior, no pas en punts de la costa on aquests propers dies es mantindrà, doncs, aquest ambient de força sol i d'ambient de ple estiu. Marinada reactivant-se, especialment entre el prelitoral del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i sobretot a mitja tarda.
1: Avui el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Munguilot i Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica de l'Iol Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking Views, i el politòleg Toni Rodon. Avui ens intentaran resoldre per què el preu de la gasolina no acaba de pujar, malgrat que la guerra continua i malgrat que era una guerra sobretot energètica i que l'estret d'Hormuz continua bastant paralitzat. Just després, avui al suplement, declaracions d'amor solemnes, històries des de l'altar, històries de matrimoni, parelles que s'han demanat de casar de les maneres més originals possibles. En rebrem tres en aquest estudi de Catalunya Ràdio. A les 11, Marina Laminos, amb el seu Malalts de Ràdio, Arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També vindran les Amigues de les Arts, la Rosa Rodon i la Marta Ferrer, amb les recomanacions de restaurants i pantalles. A l'eclipsi del suplement, les nits d'Andrea Vilallonga, professora d'Operación Triunfo, assessora en imatge i comunicació, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabén, el seu Demà ho deixo.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
1: El suplement, amb Roger Escapa. L'informatiu del suplement.
0: Passen 7 minuts de les 7 del matí, els docents fan avui un últim cop de força al carrer abans no s'acabi el curs i es manifesten aquest matí a Barcelona. La comunitat educativa torna a fer un pols al carrer sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Avui faran sentir les seves demandes al centre de la capital catalana, Eva.
2: Sí, en una marxa que arrenca a 11:45 al Jardinets de Gràcia i finalitzarà a la plaça Catalunya. Les organitzacions convocants han fet una crida a sortir massivament al carrer després de 25 dies de vaga a Catalunya, 11 dels quals a Barcelona. I ja han avisat que el curs que ve començarà també amb més vagues. La marxa la convoquen els sindicats USTEC, CGT, Intersindical CNT, COS, i també s'hi sumen les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. Sentim David Canyó de l'USTEC, Marc Martorell de la Intersindical i Ingrid Xavarria de la CGT.
8: Hem d'omplir una altra vegada els carrers de Barcelona. És importantíssim ficar aquesta demanda concreta, que és que l'educació ha tocat fons.
9: Que és una lluita de tota la classe treballadora catalana. I és per això que fem aquesta crida tothom al carrer a Barcelona.
10: Segurament començarem amb vagues fins a arribar a salvar l'educació que totes ens mereixem.
2: Els impulsors de la marxa volen que serveixi per reclamar un gran acord per a l'educació pública i també defensar tots els serveis públics i els drets socials. Els sindicats consideren que les problemàtiques del sector educatiu formen part d'una crisi més àmplia que també afecta altres drets, com ara el de l'accés a l'habitatge o l'atenció sanitària. Recordem que la manifestació d'avui arriba 10 dies després que els docents rebutgessin amb una consulta la setmana passada el preacord entre Educació i els sindicats Comissions Obreres, UGT, USTEC i professors de secundària. En aquesta recta final de curs, una altra data clau serà el 20 de juny, quan els docents faran una assemblea educativa per decidir els pròxims passos de cara al curs que ve.
0: Mentrestant, el govern i els comuns acorden que les famílies monoparentals tinguin les mateixes rebaixes que les famílies nombroses en les quotes universitàries. La mesura entrarà en vigor aquest mateix curs, el 26-27, i beneficiarà amb una rebaixa del 50% les famílies monoparentals amb un sol fill o filla. L'exempció del 100% de la quota a les famílies monoparentals que tinguin més d'un fill o d'una filla.
2: Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, en declaracions aquí a Catalunya Ràdio.
11: Catalunya ara mateix aproximadament hi ha 78.000 títols de família monoparental vigents. Són famílies que requereixen doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
2: La mesura forma part de l'acord que el govern ha fet, l'acord de pressupostos que el govern ha signat amb els comuns. L'executiu destinarà 12,5 milions d'euros a aquesta mesura. Jessica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
12: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, estan situades en risc de pobresa. Estem parlant exactament del 47,8%. A més, estem parlant d'una pobresa de persones que fins i tot tenen una o dues feines.
2: Els nous preus s'aplicaran a tots els estudis oficials de grau i màster impartits per les universitats públiques catalanes i també la UOC.
0: Cap de setmana negra al medi natural perquè tres persones han mort aquest dissabte mentre feien diferents activitats lúdiques al Berguedà, a l'Alt Empordà i al Pallars Sobirà.
2: Sí, els bombers han rescatat el cos sense vida d'un jove ofegat al riu Llobregat, a la resclosa de l'Ametlla de Merola, al Berguedà. És un noi de 18 anys que es banyava amb un grup d'amics en aquesta zona. A l'Alt Empordà, un submarinista mort a Cadaqués després de no haver pogut tornar a l'embarcació. La unitat marítima dels Mossos d'Esquadra ha localitzat el cos sense vida de l'home a uns 10 metres de profunditat en una zona a prop de Sant Calladora. I al Pallars Sobirà, una persona mort després de precipitar-se uns 100 metres al port de Medacorba, al terme municipal de Lins, a tocar de la frontera amb França i Andorra. Al marge d'aquestes tres víctimes mortals, afegirem també que la policia judicial de la comandància de Girona investiga l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi que va desaparèixer dimecres, mentre feia una sortida a la Badia de Roses amb dos companys. La voluntat és saber si complia amb la normativa. Les motos han de dur GPS i els menors sempre han d'anar amb un guia i armilla. Han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i també dels dos amics del noi. Avui els bombers s'han retirat de la recerca del jove desaparegut. De moment continua la Guàrdia Civil amb el suport dels Mossos.
0: Els bombers també han seguit treballant durant tota la nit en l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ja es va donar per estabilitzat, i han mantingut la vigilància a tots els punts calents per evitar una possible represa de les flames durant aquest matí amb l'arribada de vent de marinada.
2: És el primer incendi important d'aquesta temporada, un foc però que, com diem, ja està estabilitzat i afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Es va declarar en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames es van estendre ràpidament i van arribar a la carena de la Serra de les Valls. Marta Casol Oliva és l'alcaldessa de Sanaüja.
13: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
2: Ara ho sentíem, aquest foc ha coincidit amb la collita de cereal, una situació de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció.
0: Els Mossos van carregar ahir contra els antifeixistes que van voler esquivar el cordó policial que els separava d'una altra concentració d'extrema dreta convocada pel grup neonazi Núcleo Nacional. Diversos periodistes identificats com a premsa també van rebre cops durant les càrregues policials. El fort dispositiu dels Mossos volia impedir que les dues manifestacions es trobessin al centre de Barcelona.
2: Un centenar d'ultres de Núcleo Nacional s'havien concentrat a les 8 del vespre davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya. Mitja hora abans, prop d'un miler d'antifeixistes van sortir des de la plaça Tetuan en direcció a la concentració neonazi amb la intenció d'impedir-la, però els antiavalots dels Mossos els van barrar el pas a la cruïlla de Mallorca amb Bailén, on es van viure moments de molta tensió. Un portaveu dels antifeixistes ha denunciat la permissivitat amb l'extrema dreta.
14: Quan Núcleo Nacional o qualsevol organització feixista vulguin normalitzar, nosaltres estarem allà, el jovent proletari estarem allà, barrant-nos el pas!
2: Finalment, els antifeixistes van travessar la Diagonal i van anar fins a plaça Joanic, al barri de Gràcia.
0: Belfast surt al carrer per denunciar els aldarulls antiimmigració de l'última setmana a la capital d'Irlanda del Nord. Ahir milers de persones es van manifestar contra el racisme i van demanar respecte als immigrants. A la concentració també s'hi van sumar representants de diversos partits i sindicats. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
15: La gent de Belfast ha volgut alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivan Cantova, membre d'Units contra el racisme a Belfast, els organitzadors de la concentració.
16: Since then we've seen racist.
17: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
15: També s'ha donat suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagoye, del Belfast City Sanctuary.
18: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
15: Per alguns dels participants, el millor que pot fer el govern de Londres és atacar la pobresa que porta al racisme.
2: Justament ahir, la policia britànica va detenir l'activista d'extrema dreta i antiimmigració Tommy Robinson a l'aeroport de Heathrow, a Londres. Els agents el van retenir durant 3 hores en virtut de les lleis antiterroristes del país. Robinson ho ha denunciat a les seves xarxes com un atac contra la llibertat d'expressió.
0: Precisament la migració també ha inspirat un referèndum a Suïssa. El país vota avui si limita la població a 10 milions en un referèndum vinculant a proposta de l'extrema dreta populista. Si els suïssos voten que sí, el govern es veurà obligat a actuar quan el país arribi als 9 milions i mig d'habitants, una xifra que està a punt d'aconseguir.
2: Fa temps que una bona part dels suïssos creuen que la immigració afecta la qualitat de vida. Ho explica aquest advocat antiimmigració, Ian Pahut.
19: La gent que s'enfronta als embussos matinals, a l'autopista, als trens atapeïts, a l'augment de preus de l'habitatge i a l'increment de la delinqüència es pregunta: en quin país vull viure? M'agradaria viure en un país on la vida sigui bona. Hem de preservar el que estimem i crec que Suïssa ha de continuar sent Suïssa.
20: Jo penso que la Suïssa doit rester la Suïssa.
2: Els sectors empresarials, però, són contraris a limitar la immigració i a enemistar-se amb la Unió Europea, el principal soci comercial de Suïssa.
0: Versions contradictòries sobre quan es podria firmar l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que sembla que haurien acostat posicions. Donald Trump insisteix que el document es podria firmar avui mateix, però l'Iran ho nega. El nou capítol de la guerra, pel relat, arriba després que ahir al migdia el Pakistan, que fa de mediador, confirmés que la signatura seria electrònica i que seria en qüestió d'hores.
2: En un missatge a la seva xarxa social, Trump manté que l'acord es firmarà avui i que immediatament després es reobrirà l'estret d'Hormuz. És el calendari del president nord-americà que, per cert, coincideix amb avui, el seu aniversari, fa 80 anys. El règim iranià, però, ho ha descartat precisament per les reticències nord-americanes, diu. Falta per saber també què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten interpel·lats. Tot plegat, mentre també ha provocat tensions entre Trump i Netanyahu, que avui ha convocat el seu gabinet de seguretat per discutir el possible acord entre els Estats Units i l'Iran.
0: La nova investigació oberta a José Luis Rodríguez Zapatero per frau fiscal i contraband ha sacsejat encara més el Partit Socialista, que compta els dies per la seva declaració la setmana que ve davant del jutge. Zapatero haurà de parlar dijous, a partir de dimecres està citat. De moment el PSOE li manté la confiança, però de portes endins del partit creix el nerviosisme i els socis de govern reclamen explicacions.
2: El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, demanava ahir respecte per la presumpció d'innocència. Ho va dir en l'últim Consell Nacional dels Socialistes Catalans abans de l'estiu, en què es van nomenar 126 candidats a alcalde a tot Catalunya per a les municipals de l'any que ve.
21: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo.
2: La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en una entrevista a Ràdio Nacional, també assegurava que hi ha un suposat calendari judicial per fer caure Pedro Sánchez.
22: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
2: Dins el partit, però, creix el neguit per les joies que la policia va trobar al despatx de l'expresident espanyol, valorades en més d'un milió d'euros, i cada vegada són més les veus internes que mostren estupefacció. Els socis de Sumar també reclamen explicacions. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García.
23: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero por valor de un millón de euros. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de un millón de euros, que tampoco ha dado explicaciones.
2: El PP aprofita l'impacte de la imputació de Zapatero per desgastar el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo ironitzava així:
24: la fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez. Fijaros quién ha aparecido.
2: Els populars prometen fer una neteja completa de les clavegueres i caceres que asseguren ha posat en marxa Pedro Sánchez contra policies, jutges i fiscals.
0: I aquestes últimes hores, aquí al Suplement, hem sentit Lluís Pasqual, que assegura que no es penedeix de res del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i que ho tornaria a fer de la mateixa manera. El director teatral va concedir ahir la primera entrevista aquí al Suplement, on va ser així de contundent.
25: Jo no vaig fer res il·legal.
0: No et penedeixes de res?
25: No. No.
2: Lluís Pasqual ha sortit al pas de les afirmacions de l'actriu Judit Martín al podcast La Ruïna, en què assegurava que li havien encarregat imitar la veu de Montserrat Caballé en una entrevista que després es va fer passar per real, sense avisar-la.

0: vulguis.
1: Divendres, el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari que se celebra enguany. Pasqual va confirmar que es va fer de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat, deia aquí el suplement, que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari. Pasqual, recordem, actualment viu a Madrid.
2: Podeu recuperar la conversa amb Lluís Pasqual a catradio.cat/el suplement. Efectivament, ell considera que no és una casualitat que els 50 anys coincideixi amb tota aquesta història de la qual no es penedeix de res. L'actor i director Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla a la gala de cloenda del FICCAT, el Festival Internacional de Cine en Català, que es va fer ahir al vespre a Roda de Barà, tarragonès. Els mals noms de Marc Ortiz ha guanyat el Premi al millor llargmetratge en la 18a edició del festival. Des de Roda de Barà, Ariadna Escoda.
3: L'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha recollit el guardó amb un discurs en què ha defensat tant la identitat com la llengua catalana en l'àmbit audiovisual.
4: En els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis. Aquest premi és la verificació d'una trista anomalia en el nostre país, que és que estem minoritzats i hi ha gent amb moltes ganes d'acabar amb la nostra llengua.
3: Entre el palmarès anunciat aquest dissabte, destaca la producció Els mals noms, de Marc Ortiz, com a millor llargmetratge, Indòmita llum, de Luis Samperi, com a millor documental, o Operació Hiperita, la trama de la guerra química, de Toni Orensanz, i Joana Zapata, com a millor producció de les comarques tarragonines. El FICCAT tanca una edició històrica amb 8.000 espectadors.
2: I ara anem fins a Salt, on la colla dels Màrrecs de Salt celebren avui 30 anys en una jornada castellera a Girona amb la companyia de castellers de Vilafranca i la colla jove dels Xiquets de Tarragona. Els últims 15 anys, a les comarques de Girona s'ha doblat el nombre de colles i ja n'hi ha una desena. Carla Saló Pujol, bon dia.
5: Bon dia. Els Màrrecs són la colla activa més antiga de terres gironines i, de moment, l'única que ha assolit un castell de nou. Ho destaca el seu cap de colla, Pau Caravaca.
6: De colles convencionals, som l'única colla que ha assolit els castells de 8 aquí a la zona de les comarques de Girona, però a més hem arribat a fer el castell de 9.
5: I això els esperona per arribar més lluny i anima també la resta de colles gironines. Laia Palma, presidenta dels Merlets del Montgrí, Blanca Bastit, presidenta dels Guillats de la Selva, Josep Puello, casteller dels Esperxats de l'Estany i Jordi Soler, casteller dels Minyons de Santa Cristina d'Aro.
7: Hi ha molta germanor, estan molt disposats a ensenyar, no hi ha competència.
8: Hi ha una expansió, que cada vegada hi ha més colles i també està pujant el nivell de les colles que ja existeixen.
9: Sí, sí, ens ajudem molt. Realment hi ha bona relació.
10: Cada vegada, doncs, les colles castelleres de la zona estan en un millor nivell.
5: La colla castellera de Figueres, els Xerrics d'Olot, la colla castellera de la Cerdanya i la colla universitària dels Xuriquers de la Universitat de Girona són les altres colles en actiu que hi ha avui a la demarcació.
2: I encara una altra història. Avui dia, viatjar entre Barcelona i Madrid amb alta velocitat és un 44% més barat que abans de la liberalització del mercat ferroviari ara fa 5 anys. Així es desprèn d'un estudi del cercador de reserves de trens i d'autobusos Trainline, que conclou que els preus d'aquest mitjà de transport continuen sent més econòmics que abans de la pandèmia.
1: Tot això se suma a l'encariment del preu del combustible i sobretot del querosè arran de la guerra a l'Iran, un factor que aquest estiu pot fer decantar els usuaris cap al tren a l'hora de planificar les vacances. Pedro García es el director general de Trainline Europa.
11: Debido al conflicto en Medio Oriente, empezamos a ver señales del cambio modal acelerándose desde el avión hacia el tren por un tema fundamentalmente de precios. No sabemos dónde va a llegar este verano porque hay mucha incertidumbre, pero sí que empezamos a ver tendencias de cambios de esa demanda.
1: Un altre motiu que explica l'increment de demanda de bitllets de tren són els descomptes que ofereix el govern espanyol als joves d'entre 18 i 30 anys per utilitzar aquest transport.
12: L'informatiu del suplement. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
14: Quina ratxa! Quants maig portes?
13: 150.
14: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
15: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous,
16: viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
17: Un món on tothom està de vacances.
18: En creure un món.
17: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
16: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
15: L'altre barri, amb Blai Mercè.
16: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.

0: informatiu del suplement.
1: 5 minuts per 8:15 del matí. Tenim notícia fresca d'aquesta matinada. Els Knicks de Nova York s'han proclamat campions de l'NBA. I això és notícia perquè feia 53 anys que no passava. Els Knicks, que són una de les franquícies més clàssiques de l'NBA, campions després de batre el San Antonio Spurs. Bon dia, Albert Benet.
2: Quina pronúncia, Roger Escapa. Bon dia. Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs, com diu l'Escapa. Aquesta vegada els han guanyat a San Antonio per 90-94 i han posat un 4-1 definitiu en la final de la NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des de 1973. Al base dels Knicks, Jalen Brunson ha estat elegit MVP de la final, ha liderat l'equip de Nova York cap al títol i ha anotat 45 punts en aquest cinquè i definitiu partit. I també de la nit passada destaquem l'empat a 1 entre el Brasil i el Marroc al Mundial de Futbol. Un gran gol de Vinícius per fer l'empat va maquillar una discreta actuació de la selecció de Carlo Ancelotti. Partit gris del jugador del Barça, Rafinha, que amb prou feines va entrar en joc i pràcticament no va tenir cap ocasió, només una no gaire clara. També aquesta passada nit al Mundial destaca l'empat a 1 de Qatar amb el tècnic Julen Lopetegui al capdavant contra Suïssa. De matinada, Escòcia ha guanyat Haití per 1-0. I ara en joc a aquesta hora, Austràlia 1, Turquia 0. El partit és a la segona part. Últims 30 minuts, última mitja hora. I mentre el Barça de bàsquet espera rival per a la final de l'ACB, després de classificar-s'hi per la via ràpida, ara en parlarem, i mentre el Barça d'handbol es prepara per jugar avui la final de la Champions, també en parlarem. L'Atlètic Barceloneta celebra el títol de campió de la Champions masculina de waterpolo, després de guanyar el Prorreco italià a la final jugada a Malta per 17-16. Alberto Munarriz, jugador de l'Atlètic Barceloneta, va ser designat MVP de la final.
3: Demuestra lo difícil que es, ¿no? Hoy Fran, antes del partido en la reunión, nos ponía los días que habían pasado, no desde que la habíamos ganado, sino desde que no jugamos una final de Champions. Es muy difícil a nivel de clubes conseguir estar ahí.
2: Així s'expressava Munarriz al Tot Gira de Catalunya Ràdio. És el segon títol de Champions per l'Atlètic Barceloneta. El primer el va aconseguir fa 12 anys. I ho dèiem, el Barça d'handbol jugarà aquesta tarda a partir de les 6 la final de la Champions contra el Fuchsia de Berlín, després de derrotar l'Aalborg danès per 32-37 a la pròrroga. El jugador del Barça, Dika Mem, s'enfrontarà avui a la final al seu futur equip. Així en parlava ell mateix al Tot Gira.
4: No, me da igual que estoy en el Barça, soy jugador del Barça y mañana ya haré el 1000%.
2: El rival del Barça avui a la final, el Fuchsia, i juga l'exblaurana Aitor Ariño. El sentim també a Catalunya i a Ràdio, també al Tot Gira.
5: També és algú molt emocionant poder estar un altre Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
2: El Fuchsia de Berlín va superar el Magdeburg en l'altra semifinal per 35-40. I ho dèiem també, el Barça de bàsquet jugarà una final de l'ACB 3 anys després, classificació per la via ràpida amb un 3-0 contra el Tenerife. Això després de guanyar la pista de l'equip canari 76-85, amb una bona actuació especialment de la Provítola, Panther i Claiborne. Tots tres van ser decisius quan el Barça perdia per 36-22. Joel Parra, jugador del Barça.
6: Nosaltres, des del primer moment, confiàvem en aquest equip, sabíem que eren les coses complicades, però sabíem que si tothom estava al 100% i que ajudaria l'equip a guanyar, teníem moltes possibilitats de jugar en la final de l'ACB i així ha sigut.
2: A més de lluitar pel títol, la classificació per la final de l'ACB també li garanteix al Barça la participació a la pròxima Supercopa, que disputarà juntament amb la Penya, el Baskonia i el València. Avui és el torn del Joventut. A l'Olímpic de Badalona ha de guanyar tant sí com no el València a partir de les 8 del vespre per forçar el quart partit i no quedar fora de la final avui mateix. Derrota del Sabadell al camp del Zamora per 1-0 en l'anada de la final per l'ascens a la segona divisió de futbol. La tornada es jugarà a la Nova Creu Alta divendres que ve. I George Russell amb Mercedes sortirà des de la pole al Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1, la tercera pole que fa aquesta temporada.
0: El suplement, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
1: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
7: Molt bon dia, Roger.
8: 3, 2, 1, seganya!
9: That's one
1: Com està, Joan Anton Català?
7: Molt bé, Roger Escapa.
1: Escolta'm, ens vam deixar de comentar fa un parell de setmanes aquella fantàstica explosió. Jo només veure-la vaig pensar quants milions de dòlars s'estaven perdent. La companyia de Jeff Bezos, el Blue Origin, va veure com explotava de manera molt espectacular un dels seus coets més preuats en ple enlairament. Crec que estaven fent proves.
7: Estaven fent proves. No era enlairament, però fent proves. Sí.
1: I vaig veure el vídeo que en què tu també, a través de les teves xarxes, comparties aquest moment de l'explosió. I impressionant. ningú va prendre mal, suposo.
7: No.
1: Però, és a dir, la dimensió de l'incendi...
7: Sí, i les conseqüències que vindran a continuació. Perquè això és un coet que es diu New Glenn, de la companyia Blue Origin de Jeff Bezos, ja ho has dit bé. Aquest coet havia anat, aquest model de coet havia anat dos cops a l'espai, prèviament.
1: No el mateix, eh?
7: No el mateix, el model de coet. Però és bàsic, aquest coet, el desenvolupament d'aquest coet, és bàsic pel retorn humà dels nord-americans a la Lluna. Perquè recordem que aquí tenim Elon Musk amb el seu SpaceX, però com que la NASA diu, no ho posarem tot al mateix cistell, no? També han atorgat contracte a Blue Origin, de manera que els fan competir entre els dos. El que abans tingui les naus preparades, aquesta comèdia serà la que ajudarà la NASA a retornar. Clar, aquí hi ha molta
1: pressa. Què vol dir retornar?
7: A retornar els humans a la superfície de la Lluna.
1: Però i l'anada ho fan amb un altre coet? O com
7: sí, va? Seran dos coets. Bueno, és una coreografia molt complexa. Bàsicament és el que hem vist de la nau Orió, que és aquesta que amb Artemis 2 ho ara m'està seguint, que durà astronautes cap a l'òrbita de la Lluna i allà s'acoblaran en una altra nau que haurà portat o bé Elon Musk o bé Jeff Bezos, que serà l'ascensor que pujarà i baixarà la Lluna. És molt complex, molt complicat. Però, clar, tot això s'ha de desenvolupar. De manera que el New Glenn, aquest coet, aquest model, havia anat dos cops a l'espai. El segon cop havia de posar un satèl·lit en òrbita d'una companyia privada i va fallar. El satèl·lit es va destrossar i les companyies d'assegurança allà van coquinar, van haver de pagar. De manera que les autoritats nord-americanes van dir aquest coet no s'ha posat bé en òrbita, representa un cert perill. Per tant, no donem permís que es torni a enlairar fins
1: feu
7: que
1: proves.
7: No feu proves de motor. I són les proves que es van fer. Es diu foc estàtic. Foc estàtic és que s'engeguen els motors, però el coet no se'n va cap a l'espai. Només s'engeguen i es comprova la potència dels motors.
1: I en una d'aquestes proves...
7: Batapam. Explosió tremenda, increïble.
1: De pel·lícula.
7: Destrossant la plataforma de llançament, que trigaran temps a recuperar-la.
1: El coet, evidentment.
7: El coet, per suposat. La credibilitat una mica tocada, no?
1: Bueno, o sigui, aquest és el coet que ha de repescar els astronautes de la Lluna.
7: Sí, hem de dir que SpaceX i Elon Musk ens té acostumats a fer petar les seves naus. Hem vist un munt de...
1: És la manera... Vols dir que Jeff Bezos tenia gelos?
7: Sí. No, la qüestió és que aquesta no s'esperava. La qüestió és que aquest no s'esperava. Ningú esperava que en una prova...
1: Tu creus que això pot endarrerir el projecte dels Estats Units d'enviar els seus astronautes?
7: Absolutament, Roger. Però és que jo ja ho deia...
1: Sí, que serà la Xina.
7: No, això tampoc no ho sé. Però la Xina s'ho mira des de la Xina, tot això.
1: S'ho mira des de les crispetes que s'està menjant.
7: Crispetes, exacte, davant de la tele, mirant aquestes coses dels nord-americans.
1: També perquè si els xinesos fan explotar algun dels seus coets, no ens n'assabentarem, segurament.
7: Aquesta és una altra. No, de fet, ells els deixen caure directament sobre poblacions, que això també ho hem d'explicar, perquè aquí sembla que estiguem prenent partit a favor de la Xina, no? De vegades, perquè fem molta mofa dels nord-americans. No, jo no prenc partit de ningú. Si m'explico les coses com són. La Xina té un programa especial tremendament bo, super potent, molt potent, però també fan coses que avui, ple segle XXI,
1: què no es poden fer. Què vol dir que deixen caure els seus coets a la seva població?
7: Una fase d'un coet, saps que els coets van per fases, sí. No? I es desprenen aquestes fases. Aquestes fases hem de vigilar que caiguin en llocs que no estiguin poblats o els oceans. Hem de controlar el retorn d'aquests. La Xina, els últims anys, els ha fet caure a prop, a qualsevol lloc. I hi ha imatges a prop de poblacions, vol dir a quilòmetres de poblacions, que amb fragments molt grossos de coets xinesos que han caigut. Per favor, som al segle XXI. Per tant, aquí n'hi ha per un i pels altres. Tots.
1: Bé, doncs, un recordatori per Jeff Bezos a l'arrencada d'aquesta Terra és plana d'avui. On, a petició de l'audiència, resoldrem algunes preguntes quotidianes que tenen a veure amb la ciència i que a vegades ens traslladen no només els més petits de la casa, sinó també els més grans. A veure, va, Joan Anton, avui preguntes i respostes.
7: Va, a veure.
1: Algunes de més senzilles, d'altres de més complicades, eh? Ja t'explaies en la resposta en funció de com
7: va,
1: ho vegis. El Joan ens ha traslladat per què a la natura existeix un límit de temperatura mínima.
7: Mínima. Molt bé. Mira, doncs sí, efectivament, és de menys 273,15 graus Celsius. Per què existeix un mínim? I sabem què és aquest mínim. Perquè fa temporades vam explicar què és la temperatura. I la temperatura, una cosa tan quotidiana, no?, però de vegades no hi pensem, és una mesura del moviment de les molècules i dels àtoms. És a dir, les molècules i els àtoms vibren, es mouen, es belluguen, i això és la temperatura. De manera que si tu arriba un moment que aconsegueixes que els àtoms i les molècules no es moguin, es quedin, mai millor dit, congelades, aquest és el zero de la temperatura. Aquest, no hi pot haver temperatura més baixa, perquè la temperatura és el moviment, és un reflex del moviment de les partícules. I això és menys 273.15, en aquell moment, que és un límit teòric. Val? Mm. Estem a punt, l'assolim quasi en alguns indrets dels nostres laboratoris. Val? Però en aquella temperatura res no es mou, els àtoms no es mouen, i per tant, temperatura mínima menys 273.15.
1: Encara amb temperatures, anem a la calor. Ara, la Roser Pladevall, són preguntes, algunes de les respostes de les quals segur que atreveu a Viquipèdia, però en aquest cas teniu aquí el coneixement de Joan Anton Català, que hi posarà el seu segell.
7: Espero explicar-ho diferent que la Viquipèdia.
1: Roser Pladevall, molt segur que aquests dies us heu preguntat per què suem.
7: Ah, molt bona aquesta. Perquè és un mecanisme clau de supervivència. Tots els éssers vius, tots, i quan dic tots és tots, han de regular la seva temperatura. Perquè el metabolisme, que és les reaccions químiques que fan les cèl·lules, per poder, que puguem viure, generen calor. Per tant, hem de disposar d'aquesta calor. Si no ens escalfaríem com un, bueno, no sé, com un forn, no? Llavors, necessitem un sistema com de radiador, d'irradiar temperatura cap a fora. I els humans, això s'anomena suor. La suor el que fa és portar líquid cap a la superfície de la pell, bàsicament és aigua, aquesta aigua s'evapora, i sabem que per evaporar aigua li has de posar calor per evaporar aigua. Doncs aquesta és la calor que ens treu l'aigua per evaporar-se. I aquesta és una manera que tenim de dissipar calor. Per cert, si t'has fixat, la suor és salada. I això és perquè quan ho fem, transpirem, com que és aigua que les cèl·lules emeten cap a fora, porten pues, això, sals, que el nostre cos també, electrolits, que el nostre cos utilitza. Hi ha animals que no poden suar. Per exemple, els gossos no tenen pors a la pell que els permeti suar. I aquesta és la raó per la qual els gossos, quan fa molta calor, els veus amb una llengua enorme, perquè la llengua és la superfície que ells treuen per dissipar, per fer evaporar líquid i regular la seva temperatura.
1: Que bo, que bo. Va, mira, les portes de Sant Joan. Per què la pólvora crema fins i tot amb absència d'oxigen? Diu el Jordi Nonell.
7: Val, mira, la combustió, que també hi vam dedicar un programa, és una reacció química en què intervé l'oxigen. Quasi sempre l'oxigen. Per tant, necessitem oxigen perquè alguna cosa cremi. I a l'atmosfera tenim oxigen i això fa que puguem cremar un paper, una fusta o que puguem cremar petroli. Però mira, allà on no hi ha oxigen, els xinesos van inventar una cosa fa molts segles que es diu pólvora. I la pólvora té diversos compostos que la formen. Bàsicament és sofre, carbó vegetal i, aquí ve la cosa, nitrat de potassi. El nitrat de potassi és un compost químic que quan l'escalfes, en una mica d'escalfor, desprèn oxigen. Per tant, la pólvora porta incorporat el seu propi oxigen. No necessita oxigen de l'atmosfera per cremar. I això és la raó perquè si tu llences un petard dins de l'aigua, explota. Tots ho hem fet de nens, no? Hem llançat un petard dins de l'aigua i explota, perquè ja porta el seu propi oxigen. T'haig de dir, Roger, i això són coses que, bueno, de la meva història com a químic, que m'encantava fer coses, jo feia explosius, també, al meu laboratori, i vaig arribar a enriquir pólvores d'aquestes, i un dia vaig tenir un accident tremendo, en què em va saltar una espurneta, i vaig veure l'espurna com en càmera lenta, que feia així com una paràbola, que queia dins d'un got on jo tenia pólvora enriquida, i allò va fer... Fla! El meu pare, de dormint a l'habitació del costat, va sentir el soroll, va venir. Què passa? Tota l'habitació plena de fum. Hi havia dalt del sostre una taca negra. I jo li vaig dir, res, papa, continua dormint. Tremendo, tremendo.
1: Podries haver fet mal, eh?
7: Sí. De
1: molt cafre, eh?
7: No, sí. Feia coses que ara me les miro en perspectiva. Hòstia, tio. En fi, no ho sé.
1: La passió, eh?
7: És la passió per la ciència.
1: Mira, el Gael, que és de la classe dels dinosaures. Per què es diu que els dinosaures no es van extingir?
7: Perquè en realitat no s'han extingit. Tots parlem de l'extinció massiva, la gran cinquena gran extinció massiva, que va passar fa 66 milions d'anys amb la caiguda d'un asteroide molt gros que va eliminar més del 80% de les espècies vives que hi havia, i diem, i van eliminar els dinosaures? No. De fet, els descendents dels dinosaures els tenim aquí. No estic parlant del president dels Estats Units, que podria fer-ho, però estic parlant dels ocells.
9: Els ocells,
7: sí. Hi ha gent que pensa que són els dracs o que són els cocodrils. No, directament, els directes descendents són els ocells. Per tant, hi ha biòlegs i zoòlegs que els agrada fer la broma que els dinosaures realment no es van extingir, només que van aprendre a volar. I els tenim avui aquí, els ocells.
9: Molt bé, doncs resposta resolta. Per què les nostres matemàtiques, escriu la Raquel Bautista, i, en definitiva, tota la nostra quotidianitat, es basa en el sistema decimal i les xifres del 0 al 9.
7: Que xulo, això, perquè fixa't, és perquè tenim 10 dits a les mans, Roger. És tan fàcil com això. Va ser l'antiga cultura hindú, fa molts de segles, que va inventar la manera de comptar fent servir xifres de l'1 al 10, també van introduir el 0, i aquesta invenció es creu que podria simplement haver estat el resultat de que empraven els dits, una cosa natural, no?, per comptar. Però a Europa, el món occidental, que vàrem anar molt més lents amb això, teníem maneres de comptar molt complicades. Per exemple, la numeració romana, que és molt bonica, però clar, tu imagina't fer operacions amb les xifres romanes, és molt complicat. I aquestes xifres, a més, per exemple, una C, la C és de 100, no? Tant era on la situaves, la C sempre era 100. Era una manera on els càlculs són molt complicats. En canvi, amb les xifres decimals, el 0 al 9, tu les canvies i pots fer allà combinacions superxules, no? Va caler que arribés un gran matemàtic àrab que es deia, a veure si ho sé pronunciar bé això, perquè Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi, suposo, bueno, no sé si molt bé, que el que va fer és va agafar aquest contingut, aquest coneixement dels hindús, i el va estendre a Occident escrivint una obra cabdal al segle VIII. I va estar tan ben rebuda aquesta obra que el món occidental finalment va adoptar aquesta manera de comptar, que són xifres del 0 al 9.
9: La Georgina, 7 anys. Per què els estels fan pampallugues, Joan Anton?
7: Ah, mira, és que en realitat, clar, els estels són sols. En realitat no en fan, de pampallugues. Quan mai vagis a l'espai, que sàpigues que veuràs que els estels no fan pampallugues. No hi ha ningú encenent ni apagant els estels. Això és un efecte de la nostra atmosfera, de la turbulència de l'atmosfera. La nostra atmosfera es mou constantment, hi ha capes d'aire fred i de calent que es mesclen i es mouen turbulentment. I això fa que la llum dels estels, que els estels estan molt, molt, molt lluny, aquesta llum ens arriba molt afeblida, sigui molt propensa a desviar-se en aquestes turbulències que hi ha a l'atmosfera, i això fa que la llum és com un bastó que posem dins de l'aigua, recordeu? Aquell bastó que el posem dins de l'aigua i el veiem trencat, quan en realitat no ho està. Doncs això es diu difracció, és un fenomen físic, i el que fa l'atmosfera fa el mateix en un raig de llum. El va trencant centenars de cops per segon i fa que ens sembli que hi ha pampallugues, però en realitat ja us dic que els estels no fan pampallugues quan anem a l'espai.
9: Vinga, ens queden dues preguntes. Per què a vegades veiem aquelles llunes tan, tan, tan vermelles, diu el Pere de 5 anys?
7: Per la pols amb suspensió. De fet, fixeu-vos que les llunes aquestes vermelles que veiem quan surten, al cap d'una estoneta, quan la llunya ja es troba més amunt, torna a ser blanca. Per tant, en realitat és un efecte, novament, de la nostra atmosfera. Això és perquè hi ha molta pols en suspensió, o bé perquè hi ha hagut vents que han aixecat pols, o bé fins i tot de vegades ha passat un volcà molt gros a l'altra banda del món, que ha aixecat pols a l'estratosfera i que en tenim per tot arreu, i fa aquestes sortides de llum, de lluna tan, tan, tan vermella, que, torno a dir, un cop s'eleva sobre l'horitzó, ja més alta, desapareix aquest color vermell, perquè ha deixat i ha d'estar afectada per la pols que hi ha en suspensió a l'atmosfera.
9: Molt bé, i última pregunta. Miquel Bruja, t'ha escrit un correu que diu, dedicat a tots aquells que a vegades poseu cafè amb gel, amb una mica de rom, posa. Per què de vegades és tan difícil traspassar líquid d'un recipient a un altre sense que ens caiguin gotetes i estar aquí la taula?
7: Això t'ha passat algun cop, no? Quan intentem trasbassar, no? I diu, ja ho faig jo.
9: Mai, no, un cop no, sempre fas la taca. Taca les estovalles.
7: Molt bé, exacte, exacte. Això és un efecte que es diu quandà, que té a veure amb les forces d'adhesió. Un líquid té tendència a adherir-se als objectes, de manera que s'adhereix, tot i que tu no ho vulguis, s'adhereix a l'objecte, al got o al plat en què hi és, en el moment que tu tombes, se t'adhereix pel costat, per la vora, i cau a les estovalles. Manera de fer-ho, Roger. No falla mai. Atenció, eh?
9: A veure, va.
7: No, la feia jo a química. Clar, a química no et pots permetre que et caigui una goteta, perquè si no et suspenen al laboratori, val? Mira, agafes un objecte pla. Pot ser un ganivet, pot ser també el mànec d'una cullera, i el poses tocant el recipient del qual aboques el líquid, i fas que el líquid llisqui per la cullera o el ganivet fins l'altre recipient on vols trasbassar. No et caurà cap goteta a la taula. T'ho prometo. Perquè justament per les forces de Coandà, per l'adhesió, el líquid s'adherirà en aquest objecte que acabes de posar i lliscarà per sobre d'aquest objecte. Això queda superbé fent-ho en un restaurant. Dius, no, no, jo t'explico quan veus que els hi cau, no? I tu allà en plan xulo. No, ja t'explico com fer-ho. I quan ho veuen, diuen, ala, que bo, que bo.
9: No m'ho crec que funcioni.
7: Va, prova-ho. Prova-ho.
9: El Blai diu que no.
7: El Blai és que no ho ha provat. Escolta'm, i no posis el Blai en aquesta conversa, perquè el que no s'ho creu ets tu.
9: Ho provarem la setmana que ho comentem.
7: Vale, perfecte.
9: Gràcies, Jonathan.
7: De res, a tu.
9: Ara tornem. Més consultes a suplement@catradio.cat i d'aquí unes setmanes, o potser ja la temporada que ve, ens hi tornarem a posar, la recapitulem i continuem també plantejant preguntes i respostes al Jonathan català. Ara tornem.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
11: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Avui el Tot Gira ho tenim tot a punt per viure una tarda total.
14: Comencem a les 3 amb la transmissió del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
13: El Gran Premi de casa amb Oriol Rodríguez i Damià Aguilar.
14: I després a les 6... la final de la Champions d'handbol. El Barça busca la 3ª Champions, la 4ª en 6 anys.
13: Des del Lanxess Arena de Colònia, transmissió amb Ramon Salmurri, Viren Morros i Sergi Camps.
14: I a les 8, Penya a València. La sèrie de semifinals de l'ACB viatja fins a Badalona. Transmissió amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
13: A més, seguirem el debut d'una de les favorites al Mundial de Futbol, Alemanya, Curaçao, amb Sònia Gelmat des dels Estats Units.
14: Tot gira.
13: Avui, des de les 3 de la tarda i fins a les 10 del vespre, amb David Clopés.
15: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
16: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
15: Moments que semblen sense sortida.
17: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
15: Dolors que costen d'explicar.
18: És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
15: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
16: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
15: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
19: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
20: Bon dia.
1: Dissabte negre al medi natural, que s'ha saldat amb 3 morts.
20: Són un noi que s'ha ofegat al riu Llobregat al seu pas pel Berguedà, un home que feia submarinisme a Cadaqués i una tercera persona que ha caigut de 100 metres al port de Medacorba, al Pallars Sobirà.
1: Estabilitzat el primer incendi important de la temporada.
20: Els bombers continuen treballant en el foc agrícola i forestal de Sanaüja, la Segarra, per evitar que revifi amb la marinada que es preveu avui a la zona.
1: Els docents tornen a sortir avui al carrer en una última manifestació abans que acabi el curs.
20: Serà 2:15. Els Jardinets de Gràcia la convoquen USTEC, CGT, Intersindical, CNT, COS i també s'hi sumen les associacions federades de famílies d'alumnes.
1: Tensió entre els Mossos i manifestants antifeixistes que protestaven contra una manifestació d'ultradreta a Barcelona.
20: Els agents han carregat contra els antifeixistes, un cordó policial ha impedit que les dues protestes coincidissin.
1: Multitudinària protesta a Belfast per denunciar els aldarulls antiimmigració dels últims dies.
20: Milers de persones es van manifestar ahir contra el racisme i demanant respecte pels migrants.
1: Suïssa vota avui si limita la població a 10 milions en un referèndum vinculant.
20: Una proposta que ve de l'extrema dreta. Si els suïssos voten que sí, el govern es veurà obligat a actuar quan el país arribi als 9 milions i mig d'habitants, que és una xifra que està a punt d'aconseguir.
1: L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran encara no arriba.
20: Trump insisteix que es podria signar avui mateix, però l'Iran ho nega. Per cert, avui Trump fa 80 anys i ho celebra amb un campionat d'arts marcials a la Casa Blanca.
1: Creix el neguit dins del PSOE per les joies trobades al despatx de Zapatero.
20: Salvador Illa demana respecte per la presumpció d'innocència, Sumar reclama explicacions i el PP aprofita la imputació de Zapatero per desgastar el govern.
1: Joel Joan rep el Premi Montserrat Carulla.
20: Ha estat a la gala de cloenda de la 18a edició del FICAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. La mostra també ha premiat Els mals noms de Marc Ortiz amb el premi al millor llargmetratge.
1: Els Knicks de Nova York fan història i guanyen el seu primer anell de l'NBA en 53 anys.
20: Han guanyat el San Antonio Spurs en el cinquè partit de la sèrie per 90-94 i han encès els carrers de Nova York, que aquesta hora encara celebra el títol.
1: Avui les portades dels diaris arrenquem amb el diari Ara, Marina Laminos. Barraquisme, la diàspora dels sense llar.
3: Sí, parlen del fenomen de la pobresa extrema que s'escampa sense control, diu l'Ara, cap a la perifèria. Ho il·lustren amb una fotografia aèria d'una d'aquestes zones amb barraques i amb runes per tot arreu. Diumenge de temes propis. El periòdico, en aquest cas, sobre noves tecnologies. Els Estats Units i la Xina imposen el seu domini global en la intel·ligència artificial. És el titular que il·lustren amb una imatge on veiem els monuments més destacats d'Europa, de Nova York i també de la Xina, i el logo de les empreses del sector de cada un dels territoris. A Europa només una, mentre que els Estats Units en tenen fins a 6. A La Vanguardia llegim el titular: Trump veu imminent l'acord amb l'Iran i la reobertura d'Hormuz. Imatge d'ahir també del Gran Premi de Montmeló, una cursa que culmina aquest cap de setmana, una setmana clau en la projecció, apunten, de Barcelona. I al Punt Avui, el gran espectacle del comerç. Les grans cadenes passen a l'ofensiva després d'anys a l'ombra de les plataformes digitals i fan de la botiga un espai d'innovació.
1: El diari El País, el nou equilibri de la por.
3: La dependència econòmica i les noves capacitats militars produeixen un efecte de contenció. Els Estats Units i l'Iran s'apropen a un pacte i Xi i Trump estabilitzen les seves relacions. Sobre els escàndols que envolten el PSOE, a l'ABC asseguren i insisteixen en aquesta idea que el PSOE es prepara, diuen, per la seva imputació com a persona jurídica. Seria pel cas Leire, concretament, una investigació encara en fase molt embrionària, però algunes fonts socialistes asseguren a l'ABC que si es produís aquesta imputació seria, diuen, al final. Titular de La Razón, també sobre aquest cas, la defensa de Leire Díez divideix els més creients en Sánchez, i El Mundo: el PSOE es veu arrossegat per Zapatero davant de la pitjor setmana de Sánchez.
1: Anys i anys per molts anys, avui bufarà 85 espelmes Òscar Tusquets.
21: Pràcticament no he sortit de l'Eixample.
22: Ah, no?
21: Quan surto de l'Eixample me'n vaig a París o...
23: D'ànima polifacètica, és dissenyador, pintor, escriptor i arquitecte. Algunes de les seves obres més significatives són la remodelació del Palau de la Música o la construcció de la Vila Olímpica. La seva trajectòria ha estat reconeguda, entre altres coses, amb una Creu de Sant Jordi.
1: 80 espelmes Donald Trump.
24: I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over...
23: Fill d'una família adinada de Nova York, es va donar a conèixer a través dels seus negocis immobiliaris i de la televisió. És el primer president convicte de la història dels Estats Units i des de l'inici d'aquest segon mandat s'ha acostumat a ocupar les portades dels diaris amb els seus deliris.
1: I Albert Postils, avui també fa 57 anys, Steffi Graf.
25: And I got better and better and the room just got smaller and the lamps just started, you know...
23: Considerada una de les millors tenistes de la història, pot presumir de tenir a les vitrines 22 títols de Grand Slam. El 1988 es va convertir en la primera tenista en guanyar en un mateix any l'Open d'Austràlia, Roland Garros, Wimbledon, el US Open i l'or als Jocs Olímpics de Seul.
1: Vida social.

0: Marta Ferrer, aquesta és la Clara Peia que posa punt final al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes.
1: La pianista participarà en una entrevista musical en acústic a les 8 del vespre al Pla del Castell. Abans, a 6:45 de la tarda, Laura Escobedo hi presentarà el Calaix del Silenci. Encara es poden comprar entrades a partir de 10 euros.
0: Si ens està sentint Miquel Iceta, li hem alegrat el matí. Al Palau de la Música, avui, espectacle tribut a Queen.
1: Amb el format Candlelight, la proposta d'un concert sota la llum de les espelmes, el Manfred Quartet interpretarà els grans èxits de la banda de rock britànica avui a les 7 de la tarda. Les entrades a partir de 25 euros.
0: El Maldà, el meu germà.
1: Marc Artigau escriu i dirigeix aquest text protagonitzat pels germans Llorenç i Robert González, que és un recull de petits contes sobre dos germans. Avui, a funció a les 12 del migdia, les entrades es poden comprar per 18 euros.
0: I al Teatre Borràs encara s'hi pot veure La Promesa.
1: La comèdia, escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro i dirigida per Pau Roca, ens presenta un grup d'amics que es troben en una festa temàtica dels anys 90 que els canviarà per sempre la vida. Bàsicament perquè l'anfitriona ha decidit enverinar-los a tots. Avui, a funció a 6:45 de la tarda, les entrades a partir de 27 euros.
0: I un altre pla per 19 per sopars al Time Out Market de Barcelona.
1: L'espai s'ha convertit en un punt de referència gastronòmic de la ciutat i acaba d'estrenar nous restaurants, la Porca, la gelateria Paralelo i la pastisseria John Cake, entre d'altres. Està obert de 10 del matí a mitjanit.
0: És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Candidat a Fòssil.
2: El semàfor se li va posar vermell. Es va aturar per cedir el torn als cotxes i, per fer temps, va desenfundar el mòbil de la butxaca. Es va posar a contestar missatges i, de tan concentrat que estava, se li va tornar a posar vermell. Resignat, el nostre protagonista es va submergir de nou en la pantalla. Aquesta vegada va obrir la seva aplicació de cites de confiança i va passar revista al catàleg de noies que li apareixien. Entre la Vanessa i la Maria del Carme, va pensar durant un microsegon que la broma del semàfor s'estava allargant massa. Però aixecar la barbeta suposava un esforç que no estava disposat a concedir. Mentrestant, el semàfor continuava de festa. Ara verd, ara ambre, ara vermell. I desenes de conciutadans passaven pel costat d'aquell estaquirot. Hi ha qui sospitava que la seva quietud formava part d'un projecte artístic, perquè el vianant va passar hores sense moure's de lloc, totes les que li va permetre la bateria del seu dispositiu. Quan es va quedar a zero, el vianant ja no podia desplaçar-se. Havia quedat petrificat. Molts anys després, adquiriria un valor històric incalculable i el seu cos seria exposat als museus per retratar el patetisme de la humanitat en un moment donat de la seva història.
0: Música.

0: Dos minuts per arribar a les 8 del matí. Cada cap de setmana ho fem amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. Avui és el torn del Macià Closes. Bon dia, Macià.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem a les 8?
1: Com que tot té un inici i un final, avui anirem cap a una de les zones més boniques de Catalunya. Anirem cap al Delta de l'Ebre, on fa 22 anys va néixer Pepet i Marieta, i que aquest any posen punt i final a la seva trajectòria. La placeta de les Jaies és una de les dues cançons inèdites que formaran part del seu disc de comiat. Amb el seu estil festiu i proper, s'acomiaden amb el seu bon humor i proximitat. Fins les 8, la placeta de les Jaies, de Pepet i Marieta.
0: Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio.

Diumenge 14 de juny del 2026, de la setmana que avui s'acaba, durarà per sempre la imatge de la Sagrada Família il·luminada amb la figura d'Antoni Gaudí dibuixada al cel gràcies a un centenar de drons. Si els primers constructors del temple els haguessin dit que 144 anys després la tecnologia permetria projectar la cara de l'arquitecte el dia de la benedicció de la Torre de Jesús, ho haurien considerat un miracle. El pòsit de la història, i en certa manera el pòsit del país, van convertir l'acte de la Sagrada Família en una reivindicació de la millor Catalunya, un d'aquells dies més aviat pocs, en què els catalans al mateix temps ens agradem i aprofitem per treure una mica de pit. Perquè en la competició, que sempre hi és, entre Barcelona i Madrid, la capital catalana es va imposar per golejada. Especialment en el capítol estètic. Amb referents com Gaudí, això sí, tot és més senzill. Al final, fer bé les coses, demanar tornar als referents, actualitzar-los i projectar-los, és exactament el que s'ha fet aquests dies. Ara bé, tot té un cost. El revers de l'acte de la Sagrada Família, de realització televisiva impecable gràcies al talent i a la feinada dels companys de TV3, és que no deixa de convertir-se en un anunci, en un reclam. És inevitable, però si venen tants turistes a Barcelona, en el fons, és perquè és una ciutat que ho té tot, encara que això tingui un peatge evident pels seus habitants. Ara el repte serà intentar no morir en la marea de nous curiosos que, seguint les aventures del Papa Lleó XIV a l'Estat, tindran el desig irrefrenable de venir a tastar la ciutat i els seus encants. Que Déu ens agafi confessats. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Diumenge amb les platges ben plenes. Jofre Genoer, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: I tu i jo aquí treballant amb aire condicionat, per sort, eh?
2: Sí, sí. No, bé, aquesta hora encara s'està prou bé arreu del país, eh? Només alguns sectors de la costa ja es comença a notar aquestes nits tropicals, que no baixen dels 22 o 23 graus, o com, per exemple, la zona de la ciutat de Barcelona o també cap a Portbou, on han baixat dels 24, aquí una miqueta de tramuntana rescalfada. Però la resta del país, 16, 17, 18, es pot dormir força bé aquesta hora. Potser no cal aire condicionat. Però al llarg del dia no, ja va apretant la calor i avui d'aquests valors de 30 a 35. Un ambient de ple estiu que s'imposarà aquesta darrera setmana de primavera. A més a més, amb una vista a l'arribada de l'estiu, doncs d'aquí una setmana amb una bona calorada, perquè el termòmetre encara podria pujar una mica més. Bé, avui, bàsicament, a part d'aquestes temperatures, sol, i sobretot indicar que augmenta una mica les condicions de nuvolades de tarda amb la mateixa calor, però bàsicament en el Pirineu i Prepirineu. Aquesta tarda en aquests indrets sí que hi podrien haver-hi alguns petits ruixats.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. El bon temps també ha provocat un cap de setmana negre al medi natural, on han mort 3 persones mentre feien activitats al Berguedà, a l'Alt Empordà i al Pallars Sobirà, activitats de lleure. Els bombers han rescatat el cos sense vida d'un jove ofegat al riu Llobregat, a la resclosa de l'Ametlla de Merola, al Berguedà. Es tracta d'un jove de 18 anys que es banyava amb un grup d'amics en aquesta zona. A l'Alt Empordà, un submarinista ha mort a Cadaqués després de no haver pogut tornar a l'embarcació. La unitat marítima dels Mossos d'Esquadra ha localitzat el cos sense vida de l'home a uns 10 metres de profunditat en una zona propera a Sencalladora. I al Pallars Sobirà, una persona mort després de precipitar-se uns 100 metres al port de Medacorba, al terme municipal de Lins, a tocar de la frontera amb França i Andorra. A banda, aquest dissabte els bombers també s'han retirat finalment ja de la recerca del jove desaparegut dimecres mentre feia una sortida en moto d'aigua amb dos amics a la badia de Roses. Ara la policia judicial de la comandància de Girona investiga l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi per saber si complia la norma, per exemple, si duia GPS. La qüestió és que han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i de dos dels amics d'aquest menor. I a aquestes últimes hores també s'ha estabilitzat l'incendi de Sanaüja. A la Segarra, el foc afecta una cinquantena d'hectàrees i els bombers hi continuen treballant per evitar una represa aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc es va declarar en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames es van estendre amb rapidesa i van arribar a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casoliva.
3: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
1: Els bombers han centrat els primers esforços en el cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola amb l'ajuda dels pagesos amb tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del sindicat agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
4: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atancin massa al medi natural per evitar aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una borilla, una xispa d'un motor, etcètera, etcètera, bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
1: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquest dissabte, a Barcelona ciutat, s'han viscut moments de tensió. Ahir al vespre, al centre, la convocatòria d'una manifestació autoritzada del grupuscle neonazi Núcleo Nacional davant la delegació del govern espanyol va acabar amb càrregues policials. Càrregues, però, contra els manifestants de signe contrari. Manifestants antifeixistes que van intentar esquivar el cordó policial que els separava de la manifestació d'extrema dreta. Diversos periodistes identificats també van patir cops durant les càrregues policials d'un fort dispositiu que ha impedit que les dues manifestacions es trobessin al centre de Barcelona davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya. Els dirigents neonazis van fer discursos contra la immigració, la inseguretat i en favor de la unitat d'Espanya. Un dels portaveus de la manifestació antifeixista denunciava la permissivitat amb l'extrema dreta.
5: L'atac al proletariat migrant és l'atac a la classe treballadora i assenyalem la necessitat necessitat d'aixecar un mur de contenció en la defensa dels drets i llibertats polítiques de la classe treballadora. Per això avui estem aquí i per això avui també s'estan mobilitzant centenars de persones a la cursa antiracista de Barcelona.
1: Al voltant de 3.000 persones van participar en la segona cursa antiracista de Barcelona, que es va fer a la zona de Montjuïc, organitzada per Top Manta. Els beneficis es destinen a millorar les condicions del col·lectiu de manters. Lamine Sarr n'és un dels portaveus.
6: Estaremos para demostrar que no solo existe la extrema derecha, pero también estamos aquí nosotros, las personas antirracistas, para luchar, para llegar a una justicia social.
1: Els organitzadors defensen que calen activitats com aquesta per contrarrestar els discursos contra la immigració. I també concentracions contra el racisme a Belfast. Aquestes últimes hores, milers de persones s'han aplegat davant de l'Ajuntament amb representants de partits i sindicats inclosos, tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. A Belfast hi tenim l'enviat especial, el Quim Olivares.
7: La gent de Belfast ha volgut alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivan Cantova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, als organitzadors de la concentració.
8: Since then we've seen...
9: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
7: També s'ha donat suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagoye, del Belfast City Sanctuary.
10: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
7: Per alguns dels participants, el millor que pot fer el govern de Londres és atacar la pobresa que porta al racisme.
1: Doncs bé, enmig d'aquesta onada de violència racial a tot el Regne Unit, aquestes últimes hores la policia londinenca ha detingut a l'aeroport de Heathrow Tommy Robinson, un dels principals activistes ultras i impulsor de manifestacions anti-immigració. La policia l'ha detingut durant unes hores en virtut de les lleis antiterroristes i li ha requisat el telèfon mòbil. Encara amb el rerefons del debat migratori, Suïssa vota avui si limita la població a 10 milions en un referèndum vinculant a proposta de l'extrema dreta. Si els suïssos voten que sí, el govern es veurà obligat a actuar quan el país arribi als 9 milions i mig d'habitants, una xifra que està a punt d'aconseguir. Fa temps que una bona part dels suïssos creuen que la immigració afecta la qualitat de vida, ho explica aquest advocat anti-immigració, Jan Pahut.
11: La gent que s'enfronta als embussos matinals, a l'autopista, als trens atapeïts, a l'augment de preus de l'habitatge i a l'increment de la delinqüència es pregunta: en quin país vull viure? M'agradaria viure en un país on la vida sigui bona. Hem de preservar el que estimem i crec que Suïssa ha de continuar sent Suïssa.
1: Els sectors empresarials, però, són contraris a limitar la immigració i en amistar-se amb la Unió Europea, el principal soci comercial de Suïssa. A Catalunya, avui nova manifestació dels docents a Barcelona Ciutat, que fan un últim cop, en aquest cas de força, al carrer abans no s'acabi el curs. La marxa arrenca a 11:45 d'aquest migdia als Jardiners de Gràcia i anirà fins a la plaça de Catalunya. La convoquen els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT, COS i també s'hi sumen les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. Les organitzacions convocants han fet una crida a sortir massivament al carrer després de 25 dies de vaga a Catalunya, 11 dels quals a Barcelona, i ja han avisat que el curs que ve començarà també amb més vagues. Sentim David Caño, de l'USTEC, Marc Martorell, de la Intersindical, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
12: Hem d'omplir una altra vegada els carrers de Barcelona. És importantíssim ficar aquesta demanda concreta, que és que l'educació ha tocat fons.
13: Que és una lluita de tota la classe treballadora catalana. I és per això que fem aquesta crida tothom al carrer, a Barcelona.
14: Segurament començarem amb vagues fins a arribar a salvar l'educació que totes ens mereixem.
1: Una marxa que arriba 10 dies després que els docents rebutgessin amb una consulta el preacord entre Educació i els sindicats Comissions Obreres, UGT, USTEC i professors de secundària. En aquesta recta final de curs, una altra data clau serà el dia 20 de juny, quan els docents faran una assemblea educativa per decidir els pròxims passos de cara al curs que ve. Encara en l'àmbit educatiu, finalment les famílies monoparentals tindran les mateixes rebaixes que les famílies nombroses en les quotes universitàries. La mesura entrarà en vigor aquest mateix curs, el 2026-2027, i beneficiarà amb una rebaixa del 50% les famílies monoparentals monoparentals amb un sol fill o filla i l'exempció del 100% de la quota les que tinguin més d'un fill o d'una filla. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats en declaracions a Catalunya Ràdio.
15: Catalunya ara mateix aproximadament hi ha 78.000 títols de família monoparental vigents. Són famílies que requereixen doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
1: La mesura és un dels acords entre el govern i els comuns pels pressupostos i s'hi destinaran 12 milions i mig d'euros. Jessica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
16: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, estan situades en risc de pobresa. Estem parlant exactament del 47,8%. A més, estem parlant d'una pobresa de persones que fins i tot tenen una o dues feines.
1: Els nous preus s'aplicaran a tots els estudis oficials de grau i màster impartits per les universitats públiques catalanes i la UOC. De tornada a la crònica internacional, els Estats Units i l'Iran mantenen versions contradictòries sobre els terminis d'un possible acord de pau que no acaba d'arribar, mentre que Donald Trump insisteix que el document es podria firmar avui mateix, el país persa ho nega. És una guerra de relat perquè el Pakistan, el país que fa de mediador, ha confirmat que la signatura de l'acord serà electrònica i arribarà en qüestió d'hores. El president dels Estats Units insisteix que el dia marcat en vermell al calendari és avui, acord de pau, i immediatament després reobertura de l'estret d'Hormuz, un estret que, recordem-ho, estava obert abans que Trump i Netanyahu decidissin atacar l'Iran. Per la seva banda, el règim iranià descarta que l'acord arribi avui mateix i exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats d'Hezbollah com a part de les negociacions i el primer ministre israelià no se sent interpel·lat. Tot plegat també ha provocat tensions entre Trump i Netanyahu, que avui ha convocat el seu gabinet de seguretat per discutir aquest possible acord de pau. En tot cas, el president dels Estats Units està d'enhorabona, no encara per l'acord de pau, sinó perquè avui fa 80 anys. Només dos presidents estadounidencs han bufat 80 espelmes mentre exercien el càrrec. El primer va ser precisament Joe Biden, a qui Donald Trump, recordem-ho, li deia que tenia problemes de senilitat durant l'última campanya electoral. Bé, no va ser l'última campanya electoral perquè finalment Joe Biden, per culpa d'aquesta pressió, va fer un pas al costat i la rival va ser Kamala Harris. En qualsevol cas, Trump no ho farà només amb un àpat familiar, sinó que s'ha organitzat un combat d'arts marcials mixtes als jardins de la Casa Blanca. Envoltat de polèmica, aquest és el moment previ al combat en què es pesen dues de les estrelles que hi participen, l'hispà georgià Ilia Topuria i l'americà Justin Hedge. El combat serà aquesta matinada, hora nostra, davant de 4.300 persones en un quadrilàter gegant que Trump ha fet construir, com expliquem, als jardins de la Casa Blanca. L'empresa tecnològica Anthropic ha anunciat que els usuaris ja no poden fer servir els seus models d'intel·ligència artificial més avançats i tensiona encara més les relacions amb Donald Trump. Pocs dies després que la startup nord-americana llancés als mercats els seus models més avançats, ara es veu obligada a fer marxa enrere. El motiu és la decisió de Trump de prohibir el seu accés als ciutadans estrangers al·legant motius de seguretat nacional. Anthropic respon que no pot filtrar l'accés a aquestes intel·ligències artificials segons la nacionalitat dels usuaris i, per tant, el tallen de socarrel i el desactiven per tothom. És un desafiament a l'administració Trump, segons l'especialista en intel·ligència artificial i CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet. Declaracions a Catalunya Ràdio.
17: S'ha de posar en valor el fet de que Anthropic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre projectes, clients i posició al mercat. Aquestes tecnologies donen un gran poder i qui les controla té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
1: Anthropic ha deshabilitat l'accés al model Fabel 5, que, segons explica la mateixa tecnologia, té una gran capacitat per analitzar dades, interpretar gràfiques i taules i resoldre problemes complexos i, fins i tot, reconstruir una aplicació web a partir de captures de pantalla. La crònica política i judicial continua farcida amb un nom propi, José Luis Rodríguez Zapatero, la nova investigació oberta contra l'expresident del govern espanyol per frau fiscal i contraband, ha sacsejat encara més el Partit Socialista, que compta els dies per la seva declaració a partir de dimecres la setmana que ve davant del jutge. El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, demana respecte per la presumpció d'innocència, ho ha fet en l'últim Consell Nacional del PSC abans de l'estiu.
18: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo.
1: La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en una entrevista a Ràdio Nacional, ha assegurat que hi ha un suposat calendari judicial per fer caure Pedro Sánchez.
19: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
1: Dins del partit, però, creix el neguit per les joies que la policia va trobar al despatx de l'expresident espanyol, valorades en més d'un milió d'euros, 1,3. I cada vegada són més les veus internes que mostren estupefacció. Els socis de Sumar també reclamen explicacions, mentre que el Partit Popular aprofita l'impacte de la imputació de Zapatero per desgastar el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo ironitzava ahir d'aquesta manera.
20: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez. Fijaros quién ha aparecido.
1: La joia de la corona de Pedro Sánchez. Fi al guionista ahir d'Alberto Núñez Feijóo. Els populars prometen fer una neteja completa de les clavegueres i caceres que asseguren ha posat en marxa Pedro Sánchez contra policia, jutges i fiscals. La defensa de Jonathan Andic, investigat pel suposat homicidi del seu pare, diu que els missatges de WhatsApp entre ells difosos aquest divendres són incomplets i s'han tret de context per fer-los encaixar amb les hipòtesis de la instrucció del cas. Segons la defensa, per exemple, la frase, obro cometes, no m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te, tanco cometes, és una metàfora i fa referència al concepte matar el pare, de Freud. Aquest missatge, enviat 5 mesos abans de la mort d'Isaac Andic, és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango. Unes cautelars que, entre altres coses, l'impedeixen sortir del país i l'obliguen a presentar-se setmanalment al jutjat. Sí. Si voleu saber més, podeu recuperar l'hora negra d'ahir de la Maica Navarro, que és radio.cat/el suplement. A la crònica de successos, avui també és notícia per dos casos més. D'una banda, una nena de 12 anys, no, de 12 mesos, 12 mesos només, hospitalitzada després de caure aquest divendres des d'un primer pis al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. L'accident va passar quan la criatura es va enfilar a la barana del balcó de casa seva i va caure. Els seus pares, que eren a casa, van sortir al carrer alertats pels crits dels veïns i ells mateixos van portar la nena al cap de la població des d'on la van traslladar en helicòpter a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. D'altra banda, els bombers no han trobat cap prova més a l'operatiu de recerca del menor de 16 anys desaparegut des de dimecres a Roses, quan feia una excursió en moto d'aigua amb uns amics. De moment, la recerca la continua la Guàrdia Civil amb el suport dels Mossos. En paral·lel, s'investiguen també les circumstàncies de la desaparició, així com l'empresa on es van llogar aquestes motos d'aigua per saber si complia amb la normativa, una norma que diu que les motos han de portar un GPS i els menors sempre han d'anar amb guia i amb armilla. Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí. Aquestes últimes hores hem sentit per primera vegada, i ho hem fet aquí al suplement, Lluís Pasqual assegurant que tenia el consentiment de la família Cavaller i del Liceu per contractar la humorista i la imitadora Judit Martín per emular la veu de Montserrat Cavaller i que no es penedeix d'haver-ho fet. Després de saber que el Teatre Lliure havia desprogramat la nova obra de Pasqual de la temporada vinent, coincidint amb el 50è aniversari,

0: algú hi deu haver.
1: Recordem que el fundador del Lliure ha declarat més d'una vegada que haver-se pronunciat en contra de la independència va jugar un paper clau en la seva sortida i en com el van tractar en la seva etapa final al teatre. Pel que fa a la gravació de la veu de Judit Martín, el director de teatre va afirmar que la va contractar per reproduir una entrevista, o la va contactar, perquè contractar ben bé no, perquè Judit Martín ha explicat que no va mai cobrar per aquella feina. La va contactar per reproduir una entrevista que havia fet Cavaller a Ràdio Reus, però que havia quedat mal gravada, mal enregistrada, i que no es podien apreciar les paraules de la cantant.
0: La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Cavaller d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res, i naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Cavaller, i em van dir endavant, fes el que vulguis. Tant és així que l'entrevista la va fer una noia i jo la vaig reproduir amb un noi justament perquè no hi hagués equívocs. D'allò era inventat. No inventat, sinó reproduït.
1: Tot i així, Judit Martín va assegurar a Pasqual, diu Pasqual, que estava al corrent del que suposava aquella feina.
0: No, això no és veritat.
1: El què no és veritat?
0: El que no se li va avisar.
1: Però sí que és veritat que aquelles imitacions es van fer passar per declaracions reals de Montserrat Caballé el dia de l'homenatge.
0: Sí.
1: Vull dir que...
0: Amb permís de la família i amb permís...
1: Del Liceu.
0: Amb permís del Liceu.
1: El que passa és que, parlant amb Ràdio Reus aquestes últimes setmanes, ho han fet des del suplement, ho han fet els companys també de la tarda de Catalunya Ràdio, Ràdio Reus el que diuen i el que defensen és que no tenen constància que l'entrevista original, que segons Pasqual se sentia malament, mai hagi existit. Per cert, des del suplement aquestes últimes hores ens hem posat en contacte amb el Liceu i també amb la família Cavaller. De moment, silenci. Aquí, tothom se'n renta les mans. Vull dir que, no ho sé... A veure, si us ve de gust recuperar Lluís Pasqual sencer, que radio.cat/el suplement. Més qüestions. Avui viatjar entre Barcelona i Madrid amb alta velocitat és un 44% més barat que fa 5 anys. Així es desprèn d'un estudi del cercador de reserves de trens i d'autobusos Trainline, que conclou que els preus del tren continuen sent més econòmics que abans de la pandèmia. Tot això s'emmarca amb l'encariment del combustible i sobretot del querosè arran de la guerra a l'Iran. Un factor que pot fer decantar els usuaris de l'avió cap al tren a l'hora de planificar les vacances d'aquest estiu. Pedro García és el director general de Trainline a Europa.
2: Debido al conflicto en Medio Oriente, empezamos a ver señales del cambio modal acelerándose desde el avión hacia el tren por un tema fundamentalmente de precios.
1: Un altre motiu que explica l'increment de demanda de bitllets de tren són els descomptes que ofereix el govern espanyol als joves d'entre 18 i 30 anys per utilitzar aquest transport. L'estiu encara no ha ni començat, però Figaflaues avui sí que posaran el punt final a l'última jornada del Cabró Rock. Aquest cap de setmana ha omplert la zona esportiva de Vic amb més de 30 concerts. Han posat ja el punt i final els Figaflaues juntament amb Wineta. I l'Axe en Busto també ha fet sonar el seu Llença't aquesta nit. Joan Dausà estrena nou disc,

0: y la fúmiga. La fúmiga, Joan Dausà, Àlex Embusto, Uineta, Figaflaues, amb, aquest, amb aquesta segona nit del Cabró Rock, que tornarà amb una nova edició, en aquest cas l'edició Cabró Rock Castanyada, 31 d'octubre a Montmeló, i reunirà sobre els escenaris per primera vegada en 20 anys justament l'Àlex Embusto i els Pets. Joel Joan ha rebut aquestes últimes hores el Premi Montserrat Carulla a la gala de cloenda de la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cine en Català. La mostra també ha premiat Els mals noms, de Marc Ortiz, amb el premi al millor llargmetratge. Des de Roda de Barà, Ariadna Escoda.
1: L'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha recollit el guardó amb un discurs en què ha defensat tant la identitat com la llengua catalana en l'àmbit audiovisual.
2: En els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans,

0: no els cal donar aquests premis. Aquest premi és la verificació d'una trista anomalia en el nostre país, que és que estem minoritzats i hi ha gent amb moltes ganes d'acabar amb la nostra llengua.
1: Entre el palmarès anunciat aquest dissabte, destaca la producció Els mals noms, de Marc Ortiz, com a millor llargmetratge, Indòmita llum, de Luis Samperi, com a millor documental, o Operació Hiperita, la trama de la guerra química, de Toni Orensanz, i Joana Zapata, com a millor producció de les comarques tarragonines. El FICCAT tanca una edició històrica amb 8.000 espectadors.
2: Els Marrecs de Salt celebren avui 30 anys amb una jornada castellera a Girona. Ho faran juntament amb els castellers de Vilafranca i la colla jove dels Xiquets de Tarragona. Des de Girona, Carla Saló Pujol, bon dia.
3: Bon dia. Els Marrecs són la colla activa més antiga de terres gironines i, de moment, l'única que ha assolit un castell de nou. Ho destaca el seu cap de colla, Pau Carabaca.
4: De colles convencionals, som l'única colla que ha assolit els castells de 8 aquí a la zona de les comarques de Girona, però a més hem arribat a fer el castell de 9.
3: I això els esperona per arribar més lluny i anima també la resta de colles gironines. Laia Palma, presidenta dels Merlets del Montgrí, Blanca Bastit, presidenta dels Guillats de la Selva, Josep Puello, casteller dels Esperxats de l'Estany, i Jordi Soler, casteller dels Minyons de Santa Cristina d'Aro.
5: Hi ha molta germanor, estan molt disposats a ensenyar, no hi ha competència.
6: Hi ha una expansió que cada vegada hi ha més colles i també està pujant el nivell de les colles que ja existeixen.
7: Sí, sí, ens ajudem molt. Realment hi ha bona relació.
8: Cada vegada, doncs, les colles castelleres de la zona estan en un millor nivell.
3: La colla castellera de Figueres, els Xerrics d'Olot, la colla castellera de la Cerdanya i la colla universitària dels Xuriquers de la Universitat de Girona són les altres colles en actiu que hi ha avui a la demarcació.
9: La creu és el principal símbol del cristianisme, una expressió...
2: Dos minuts per dos quarts de nou del matí, després d'una setmana marcada per la visita del Papa Lleó XIV i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Aquest vespre, al 30 Minuts, emet el reportatge Tocar del Cel, que s'endinsa per primera vegada en l'interior de la Creu Blanca de Quatre Braços. Ha estat el primer equip de televisió del món que ha pogut accedir a l'interior de la creu, que arriba als 172 metres i mig, i conèixer tots els detalls dels treballs de condicionament que encara s'hi estan fent. Farà una radiografia aquest 30 minuts del punt en què es troben les obres del temple, de les fites aconseguides i dels reptes de futur, amb testimonis de la junta constructora i també d'arquitectes i escultors que hi estan treballant. A Tocar del Cel, del 30 minuts, que es podrà veure avui a partir de les 8 del vespre a 3CAT. Els esports avui venen d'allò més carregats de la crònica poliesportiva, amb els Knicks, notícia de matinada, els New York Knicks, que han tornat a guanyar l'NBA, l'anell de campió, 53 anys després, en un cap de setmana que l'Atlètic Barcelonet ha guanyat la Champions masculina de waterpolo i el Barça pot aconseguir avui la Champions d'handbol. De seguida també el Barça de bàsquet, que ja ha arribat a la final de la CB.
10: El suplement amb Roger Escapa.
11: Aquest estiu tria el número 1 en qualitat, preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Ara en format estalvi, gelat ametllat de xocolata amb llet, pack de 8 per 2,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Hola.
14: Hola.
13: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
16: La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
17: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
16: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
18: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
16: De la mà dels que hi treballen.
19: Soc part d'una cosa immensa.
16: I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A Tocar del Cel. 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
21: Som 3CAT. Ocasión Plus.
14: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
20: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
21: Ara estàs a l'Estat Passant, també?
22: Sí.
21: Sí, estàs còmode?
22: Sí, sí.
21: T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
22: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
21: Clar, és fàcil.
22: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
21: I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
22: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
20: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
23: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
24: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
25: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
26: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
25: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
24: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
25: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
27: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
25: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
24: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
27: I Ricard Torquemada, Àlex Almàs, Oriol Domènech, Jordi Costa...
25: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
28: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Passen 3 minuts de 8:45 del matí. Els Knicks de Nova York s'han proclamat campions de l'NBA aquesta matinada.
1: 53 years. The wait is over. To Jim Dolan, Leon Rose, William Wesley, Coach Brown, and this incredible team. Congratulations. You're the 2026 NBA champion.
0: Aquest era el moment de l'entrega del trofeu 53 anys després de l'última vegada. Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia. Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs. Aquesta vegada els han guanyat a San Antonio per 90-94 i han posat un 4-1 definitiu en la final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des del 1973. Al base dels Knicks, estrella de l'equip de Nova York, Jalen Brunson, ha estat elegit MVP de la final.
1: The 2026 NBA Finals MVP is the captain, Jalen Brunson.
2: Ha liderat l'equip de Nova York cap al títol i ha anotat 45 punts, 45 en aquest cinquè i definitiu partit. Un cop campió, no li sortien les paraules.
3: You're a champion. What is this moment feeling like to you?
4: Holy shit.
3: Take your time. Take your time. Wait a long time for this.
0: Pren-te el teu temps, li diuen, eh?
2: Sí, sí. No pot parlar. Diu, no tinc paraules. Brunson ha tingut una mitjana de gairebé 33 punts per partit en els 5 partits d'aquesta final, a més de 4 rebots i 4 assistències. Nova York ha celebrat el tercer anell de la història dels Knicks, amb milers de persones sortint al carrer, i dijous es farà a Manhattan la desfilada oficial.
0: Has dormit molt poc perquè has esperat despert aquest Brasil-Marroc al Mundial de Futbol. De moment els horaris van fatal pels que seguim el Mundial des d'Europa. A veure, empat a un amb el Brasil de Rafinha, més que de Rafinha ha estat de Vinícius.
2: Sí.
0: I el Marroc, era un dels primers bons partits que hi havia en aquest Mundial, després d'haver-te d'empassar una Escòcia-Haití o una Austràlia... Contra qui jugava Austràlia aquest matí? Austràlia-Turquia. Aquest matí,
2: Turquia,
0: quan hem arribat a la redacció del suplement, hi havia un Austràlia-Turquia. Tenia mitja redacció en compte de picar notícies, doncs, seguint l'Austràlia-Turquia.
2: La Turquia, per qui no ho sàpiga aquesta hora del matí, la Turquia d'Arda Güler ha perdut,
0: gent...
2: Austràlia ha guanyat, és una sorpresa majúscula a primera hora d'aquest matí.
0: Catalunya estava esperant el resultat del Catalunya-Turquia.
2: Però sí, sí.
0: No, Catalunya-Turquia no.
2: No, encara no. Encara...
0: Sí, espera't assegut.
2: Si algun dia.
0: De l'Austràlia-Turquia.
2: Exacte. Avui juguen, per cert, Alemanya i Països Baixos. També són dos partits interessants,
0: no,
2: perquè
0: no donis, ja... No donis idees a casa, perquè ja em tenen fregit entre... No, és que ahir vaig acabar veient un partit de waterpolo, també. Ara hi anirem, va.
2: Home, i tant que hi anirem.
0: Sí. No, el Brasil 1, Marroc 1.
2: Sí, estic d'acord amb el que deies. El primer partit amb cara i ulls d'aquest Mundial, i mira, era hores intempestives, però valia la pena. Un gran gol de Vinícius per fer l'empat va maquillar una discretíssima actuació de la selecció de Carlo Ancelotti. Partit gris del jugador del Barça, Rafinha, que amb prou feines va entrar en joc. Pràcticament no va tenir cap ocasió, només una i no gaire clara. També aquesta nit passada al Mundial destaca l'empat a un de Qatar amb el tècnic Julen Lopetegui al capdavant contra Suïssa.
0: El Lopetegui és el seleccionador de Qatar?
2: De Qatar, sí, sí.
0: Uh-huh. No, no.
2: No el teníem... gaire present a l'OPTI.
0: Bueno, vas descobrint coses, no? És una agència de col·locació, això, de les seleccions, també veig.
2: I tant que sí. De matinada, Escòcia ha guanyat Haití.
0: Escòcia ha guanyat Haití, això m'interessa.
2: Per 1-0, i aquesta sorpresa que ja t'he comentat, Austràlia ha guanyat per 1-0 la Turquia de Güler aquest matí.
0: Uh-huh. Aquest Escòcia-Haití, em sap greu haver-me'l perdut, i ja buscarem la manera de recuperar-lo. Mentre el Barça de bàsquet espera arribar...
2: 2-0, Austràlia. No 1-0, 2-0. Austràlia ha guanyat a Turquia, sí.
0: Diguem-ho bé.
2: Sí.
0: El Barça de bàsquet que espera arribar ja a la final de l'ACB després de classificar-s'hi per la via ràpida, ara en parlarem, mentre el Barça d'handbol es prepara per jugar avui la final de la Champions, també l'Atlètic de Barceloneta, que celebra el títol de campió de la Champions masculina de waterpolo. A veure, per on comencem?
2: Pel waterpolo, per aquesta Champions masculina aconseguida per l'Atlètic Barceloneta després de guanyar el Prorreco italià a la final jugada a Malta per 17-16. Alberto Munarriz, jugador de l'Atlètic Barceloneta, va ser designat MVP de la final.
5: Demuestra lo difícil que es, ¿no? Hoy Fran, antes del partido en la reunión, nos ponía los días que habían pasado. No desde que la habíamos ganado, sino desde que no jugamos una final de Champions. Es muy difícil a nivel de clubes conseguir estar ahí.
2: Així s'expressava Munarriz al Tot Gira de Catalunya Ràdio. És el segon títol de Champions per l'Atlètic Barceloneta. El primer el va aconseguir fa 12 anys.
0: És un cap de setmana d'un Tot Gira apassionant, eh? Perquè aquesta tarda a les 6 el Barça d'handbol juga la final de la Champions contra el Füchse de Berlín després de derrotar l'Aalborg danès per 32-37 amb pròrroga inclosa.
2: Sí, sí, i el jugador del Barça, Dick Amem, s'enfrontarà avui a la final al seu futur equip i aquesta morbositat. Així en parlava ell mateix al Tot Gira.
6: No, me da igual que estoy en el Barça, soy jugador del Barça y mañana ya haré el 1000%.
2: El Füchse de Berlín va superar el Magdeburg en l'altra semifinal per 35-40.
0: I aquest Barça de bàsquet que espera ja final a l'ACB, espera rival després de 3 anys sense disputar aquesta final de la màxima competició estatal. Classificació per la via ràpida, 3-0 contra el Tenerife de Marcelinho Huertas amb 43 anys.
2: Això després de guanyar la pista de l'equip canari per 76-85 amb una bona actuació especialment de la Provítola, Panther i Claiborne. Tots tres van ser decisius quan el Barça perdia per 36-22. Joel Parra, jugador del Barça.
7: Nosaltres des del primer moment confiàvem en aquest equip, sabíem que eren les coses complicades, però sabíem que si tothom estava al 100% i que ajudaria l'equip a guanyar, teníem moltes possibilitats de jugar en la final de CB i així ha sigut.
2: A més de poder lluitar pel títol, aquesta classificació per la final de la CB també garanteix al Barça la participació en la pròxima Supercopa, que disputarà juntament amb la Penya, el Baskonia i el València. Avui és el torn del Joventut a l'Olímpic de Badalona. Ha de guanyar tant sí com no el València a partir de les 8 del vespre per forçar el quart partit i no quedar fora de la final avui mateix.
0: Ho té difícil perquè la Penya, el partit que hauria d'haver guanyat és el primer al camp del València, aquella pròrroga que se li va escapar pels pèls, ho tenia fet i va ser una llàstima. Derrota del Sabadell al camp del Zamora per 1-0 en l'anada de la final de l'ascens a la segona divisió de futbol.
2: He deixat aquesta notícia pel final, escapa perquè sí que no ho portes gaire bé.
0: També el vam seguir aquest ahir a casa. Va fer un golaç el jugador del Zamora al minut 3, que després ja el partit es va tornar d'aquests de mastegar sorra. I bé, ho jugarem tot a la nova Creu Alta, sí, divendres que ve. Per cert, avui a 11:45 ve la Rosa Rodon, com sempre, amb la Marta Ferrer. La Rosa Rodon, que està tornant de Zamora, perquè hi va anar a animar el Sabadell amb el seu company i amic Toni Padilla. Van fer el viatge a Zamora per empassar-se aquest 1-0 a favor del Zamora i avui la tindrem aquí per fer la contracrònica i fer els seus espais habituals de gastronomia. Però vull dir que hi ha gent que, escolta, doncs se'n va a Zamora, aplaudir el Sabadell i torna cap a casa.
2: Clar que sí, doncs divendres, eh? Divendres a la nova Creu Alta tocarà aplaudir el Sabadell, és 1-0, es pot remuntar.
0: Hi ha molts esports aquest cap de setmana. A les 3 de la tarda, la cursa del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
2: George Russell, en Mercedes, sortirà des de la pole al Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1, la tercera pole que fa aquesta temporada. La cursa es podrà veure en directe per TV3, també es podrà seguir amb la transmissió de Catalunya Ràdio.
0: Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
8: Bon dia de nou.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
8: Demà dilluns, dia 15, serà nova. I dimecres, superfina, es posarà a tocar del brillantíssim Venus al vespre. Serà molt espectacular perquè tindrem tres planetes en línia, que seran Venus, Júpiter i Mercuri, amb la lluna creixent. Per cert, Roger, diumenge vinent, i en parlarem, a les 10:25 arriba l'estiu astronòmic.
0: Molt bé. A quina hora ha sortit el sol avui a Igualada, la noia?
8: A les 6:18.
0: I a quina hora es pondrà?
8: 21:28.
0: Records dels sogres, que els tinc a Igualada.
8: Ah, perfecte, doncs això, records dels sogres del Roger.
0: Salut, Joan Anton.
8: Igualment.
0: Està passant calor la família Igualada, Jofre Genoé, bon dia.
9: La meva família?
0: No, la meva. Jo tinc família Igualada, família política.
9: Ah, perquè no ets de Sabadell?
0: Sí, però la política la tinc a Igualada.
9: Doncs no. La veritat és que jo crec que no, vaja, tenen 15 graus. No ho sé.
0: Està bé, no, però sí. Igualada l'estiu apreta que no vegis, eh?
9: Sí, sí, sí, però vull dir que encara estem una mica doncs heredant la setmana fresca que hem tingut. Les temperatures van remuntant, van pujant, però de moment encara, per sort, els termòmetres s'estan comportant molt, sobretot a l'interior. No tant a la costa, que sí que ja es comença a notar, i sobretot a la costa central, on avui, per exemple, a la ciutat de Barcelona, les temperatures són de 22-23, per tant, aquelles cases una mica tancades, ja el termòmetre, doncs, queda per sobre i costa de dormir. També a l'Empordà, on hi ha hagut aquesta tramuntana una mica rescalfada, és feble, però ha mantingut les temperatures, es va notar potser més la matinada d'ahir, amb valors de 25, 26, avui 24 a Portbou, a Llançà també, però la resta en general no. i això sí, la perspectiva és que això doncs vagi empitjorant, vagi a més aquest augment de les temperatures amb matinades doncs, que cada cop seran menys agradables, sobretot a la costa. Sol avui, bàsicament, i a diferència d'ahir sí que doncs, augmenten les condicions per nuvolades a tarda entre el Pirineu i Prepirineu. La tarda serà una mica més insegura, amb nuvolades i alguns primers ruixats. Aquests fenòmens poden guanyar més terreny demà. De fet, demà a la tarda podrien arribar fins i tot a prop de la depressió central, les comarques de Lleida, fins i tot alguna tempesta que pugui ser una mica intensa, ja hi ha ventades. Demà a la tarda, per tant, aquests indrets doncs una mica de precaució, però fora d'aquesta àrea, a la costa, res de res, i aquests ruixats de tarda fins i tot a partir de dimarts o especialment dimecres amb tendència a desaparèixer. De fet, la darrera setmana de primavera, la calor doncs que vol augmentar i, de fet, l'estiu arribarà probablement amb una nova aglopada d'aire càlid.
0: Fantàstic. Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
10: Jo he anat a dormir a 4:45.
11: Uau.
0: Doncs té molt mèrit, eh? I li podeu entrar 3 cafès seguits, si voleu, al Marc Molins, que sigui aquí puntual i el primer d'arribar. Has anat al Primavera Sound?
10: Sí.
0: He vist que aquesta edició hi ha La Porta, Guardiola, Marc Molins, és a dir, hi ha anat tothom, eh?
12: Si ara et digués que jo crec que en Zeus, Afrodita i Poseidor, tu et preocuparies per mi.
0: Segurament.
12: Val. I hi ha exactament les mateixes proves de l'existència de Zeus, Apolo, Afrodita i Poseidor que de l'existència de Déu.
0: Dani Sainz de Aja, des de Madrid. Bon dia i bona hora, Dani.
13: Bon dia.
0: Escolta'm, Dani, m'acaben de dir que tu també ets una mica merengue.
13: Bé, això...
0: M'he permès aquesta
13: llicència. Hi ha algun top al control d'àudio, no?
0: Això sembla.
13: Bueno, sóc una mica del Rayo Vallecano, t'he de dir ara mateix, perquè vinc al costat de l'estadi, per tant...
0: Això encara.
13: Vinc al costat i m'he fet del Rayo últimament.
0: Això encara, però ser del Madrid, aquí estàs pecant avui.
14: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 14 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, David Canyó.
1: Hem d'omplir una altra vegada els carrers de Barcelona.
2: Un dels portaveus d'USTEC fa una crida al sector docent a sortir al carrer avui perquè diversos sindicats de l'educació i famílies es manifestaran de nou en un últim cop de força abans que acabi el curs. Serà a 12:45 als Jardiners de Gràcia de Barcelona.
0: Marta Casoliva.
3: Al principi hem vist una columna petita.
2: Alcaldessa de Sanaüja, la Segarra, on els bombers han continuat remullant el terreny després del foc que es va declarar ahir al migdia i que ha afectat una cinquantena d'hectàrees.
0: Donald Trump.
2: Que avui fa 80 anys i per celebrar-ho ha muntat una competició d'arts marcials a la Casa Blanca, mentre l'acord de pau amb l'Iran no arriba encara. Teheran nega que s'assigni avui mateix, com ha anunciat el president nord-americà.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera és el 50%.
2: És la rebaixa dels preus a la universitat que tindran a partir del curs que ve les famílies monoparentals amb un sol fill. Les que tinguin més d'un fill tindran exempcions del 100%, un acord entre govern i comuns pels pressupostos que equipara les famílies nombroses amb les monoparentals.
0: El 10.
2: Milions, el màxim de població que es proposa limitar Suïssa i que es vota avui en un referèndum, una proposta de l'extrema dreta amb el debat migratori darrere fons.
0: El 30.
2: Àngels, que celebren avui els Marrecs de Sal amb una jornada castellera a Girona, ho faran juntament amb els castellers de Vilafranca i la colla jove dels Xiquets de Tarragona.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Mungirot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. Un mateix 14 de juny, però en aquest cas de l'any 1991, més de 20.000 persones van omplir el Palau Sant Jordi per gaudir del macroconcert del rock català. I van actuar Sau, Sopa de Cabra, Sang Traït i Els Pets. Aquell dia es va batre el rècord europeu de públic en un recinte tancat. Ho va explicar en directe al Telenotícies de TV3.
4: 8:15, tot a punt. El públic, majoritàriament adolescent, ja volia entrar al Palau Sant Jordi. Finalment, les portes s'han obert i més de 22.000 persones hi han entrat. El rock català batia rècords d'assistència a Europa en un recinte tancat.
0: Es van vendre més de 21.000 entrades a un preu màxim de 1.600 pessetes. El concert va durar més de 5 hores i va certificar el boom del rock català a la dècada dels 90. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des del tren de mitjanit, des d'un camí que has de fer sol, o des del barri on la vella Montserrat es queixa que la seva neta ja només escolta trap.
5: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, obrim els diaris. Diari Ara entrevisten qui va ser vicepresidenta de Pedro Sánchez del govern espanyol, Carmen Calvo, actualment i des del 2024 presideix el Consell d'Estat.
6: Una entrevista on reflexiona el just, diguem-ho així, sobre la situació actual del PSOE i els casos judicials que envolten el president, amb qui ella va compartir govern. Sobre el cas Leire, per exemple, es limita a dir que no pot opinar, però sobre Zapatero sí que diu alguna cosa més. Llegeixo la resposta. Qualsevol persona a la justícia li demana dues coses. Una, que esbrini la veritat, i l'altra, que sigui imparcial. I afegeix que no té per què confiar cegues en el govern i en el Parlament, i que el que els demana és que compleixin el programa electoral. Exigeix també que reguli què poden fer i què no poden fer els expresidents. No ho diu només per les opinions de Felipe González o el cas Zapatero, sinó en general fa aquesta reflexió. Em sembla bé que tinguin un suport econòmic per vida, perquè ser president és una posició molt entregada, però s'ha de fer un pas més. Hem de regular de què poden viure i de què no.
0: El Toni Soler, el diari Ara, reivindica el binomi Barcelona-Catalunya, el gran triomfador, diu, de l'espectacle superlatiu de la Sagrada Família.
6: Tant que els reis d'Espanya allà presents li van semblar petits, assistint imponents a l'enlairament d'una forma superior de catalanitat, massa antiga, moderna i vella per fer-se lloc en un contenidor d'entronat com l'Espanya monàrquica i constitucional. Felip VI, un turista més. Tots els papalívers van quedar engolits per l'onada visual i sonora. Gaudí combina amb tot, admirat per catòlics i laics dels 5 continents. Compartir-lo amb el món, diu, és un goig i un privilegi, i mentre tothom es debat a decidir si està satisfet o no amb la visita del Sant Pare, cal reivindicar Antoni Gaudí com a icona global.
0: I ens fixem també en qui guanya més i qui perd més amb la visita del Papa. Per la Núria Oriols, el diari Ara diu el discurs al Congrés va ser un bàlsam pel PSOE.
6: I un cop els posicionaments de la dreta i l'ultradreta, encara que el Papa també allisonés contra el dret a l'avortament i l'eutanàsia, els passadissos, els socialistes insisteixen en la sintonia amb el pontífex, però en tot cas, per Oriols, a l'Ara deies, la guanyadora total és l'Església. Cap partit no li ha donat l'esquena al Papa, ovació tancada, i això és doncs perquè els partits perceben que l'opinió pública té una posició favorable a Lleó XIV. Per al PSOE, un bàlsam temporal, això sí, un globus que aquesta setmana es desinflarà per la citació de la dona de Sánchez, la de declaració de Zapatero davant del jutge, entre altres cites judicials marcades al calendari. En tot cas, una setmana horribilis que ja ha començat.
0: El Washington Post recull la història d'un grup de 20 homes que, 60 anys després de conèixer-se en un campament d'estiu, es reuneixen cada setmana per videoconferència per recordar vells temps. Albert Postils.
7: Cada divendres a les 4 de la tarda, 20 homes d'entre 70 i 80 anys es connecten per videoconferència, una tradició que es va iniciar des de la pandèmia. Tenen la veu més greu, tenen els cabells més canosos, això els que encara els conserven, però tots tenen la sensació que el pas del temps no els ha canviat tant. Els temes de conversa són molt variats, política, esports, els nets, però 60 anys després continuen recordant aquell llunyà campament d'estiu, sobretot perquè una tercera part d'aquest grup d'homes va conèixer allà qui encara és la seva esposa. Les reunions no tenen un ordre del dia, però sovint els agrada convidar experts d'alguna matèria, des d'un productor de Broadway fins a un ex-cap de la CIA, i també convidar metges i aprofiten la vinentesa per fer una ronda de consultes sobre els problemes de salut que té cadascú.
0: Els diaris esportius avui, amb dos jugadors del Barça com a protagonistes, el diari Esport, Pedri.
7: A un dia del debut de la selecció espanyola, llegim Pedri Bola. El vestidor de la Roja afirma que el blaugrana està en un moment de forma platòric i el faldó superior, destacat amb un requadre vermell, llegim el PSG s'interessa per Ferran. A Mundo Deportivo, entrevista a Pau Cubarsí amb aquest titular, són favorits, el central gironí s'imagina enfrontant-se a Messi i diu estar encantat amb el fitxatge de Gordon. A Madrid, una altra blaugrana és portada a l'AS, capità Amèrica, il·lustrat amb una imatge gegant de Lamine Yamal en un hotel d'Atlanta que el retrata com una de les icones principals d'aquest Mundial. I al Marca és portada una cara ben diferent, la de Pepe, l'exjugador del Madrid. Llegim llegendes amb ànima, arran d'un partit solidari entre exjugadors del Club Blanc i de l'Inter del Bernabéu. Pepe, sobre els rumors del seu retorn a Mourinho, va dir que sempre està disponible pel Madrid.
0: Només li falta Pepe al Madrid. Ismael Ibrahim, què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
0: Vocabulari digital, avui comencem amb Milk.
8: Boys, amagaluf. Es tracta de la nova moda entre joves que ha arribat a Mallorca. Consisteix en pastifar-se tot el cos de llet i desfilar per la nit. En aquest cas, pels carrers de la zona d'oci de la illa. Combinat amb l'alcohol, aquests joves s'acosten a altres amb actituds provocatives i busquen destacar entre la multitud. Així ho explica Última Hora.
0: 250.
8: Euros. Menja la factura de la llum si fas aquest gest abans d'anar a dormir. Hi ha aparells connectats tota la nit. Un d'ells són les impressores, els grans responsables de la despesa acumulada. Es tracta d'un consum fantasma que suposa entre el 7 i l'11% de la despesa energètica de les famílies del país. Si la desendolles abans d'anar a dormir, t'enduràs una alegria a final de mes. Ho llegim al Nació Digital.
0: Tornar.
8: A casa amb l'ajuda del fetge. Ni el bec, ni els ulls, ni les orelles. És el fetge el mecanisme que utilitzen els coloms per tornar quan estan a centenars de quilòmetres de casa. L'estudi explica que dins del fetge tenen una mena de brújula que els ajuda a orientar-se quan el sol no està visible. Ho explica el HuffPost.
0: Gràcies, Ismael. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
9: En nom del Senyor, Sant Pare, benvingut a Barcelona. Ens alegrem molt d'acollir-lo i de tenir-lo entre nosaltres, precisament a la catedral, l'església mare de l'arxidiòcesi, catedral dedicada a la Santa Creu i que té com a patrona Santa Eulàlia. No le traduzco porque lo comprende.
10: Por un momento he temido que iba a salir el arquero de las Olimpiadas y ayer estuvo a punto de darle en el ojo a Audí, ¿eh? Pero qué bonito el comienzo del acto con los monaguillos y las luces y qué mal acabó, qué hortera, parecía Madrid.
11: S'il est en cellule commune, son kiki sera-t-il placé à l'isolement pour qu'il n'agresse pas d'autres détenus?
5: El suplement, amb Roger Escapa.
12: Avui, el suplement...
0: De seguida obrim tertúlia al suplement amb l'Oriol Marc, la Núria Oriols, el Carles Monguilot i la Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News i el politòleg Toni Rodon. Avui parlarem del preu de la gasolina, per què no s'acaba d'enfilar, malgrat tots els pronòstics que deia que sortiria pels núvols. Doncs bé, amb aquest acord de pau imminent que sembla que tenim a tocar, però tampoc acaba d'arribar, valorarem també una mica les conseqüències econòmiques d'aquesta guerra. Just després, declaracions d'amor solemnes, històries des de l'altar, històries de matrimoni, parelles que s'han demanat de casar de les maneres més originals possibles, i podreu també dir la vostra a partir de les 10-9-3-2-0-1-7-4-7-4. Tenim tres parelles, sis testimonis que avui ens vindran a explicar la seva història d'amor aquí al suplement a quarts d'11. Just després, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio. Fem arqueologia de l'Arxiu de Sonor de Catalunya Ràdio. També tindrem les amigues de les arts, la Rosa Rodon i la Marta Ferrer, amb les recomanacions de restaurants i de pantalles. A l'eclipsi del suplement, les nits d'Andrea Vilallonga, professora d'Operació Triunfo, assessora en imatge i comunicació. I acabarem, com sempre, amb el Roger Mas i el David Carabent, el seu Demà ho deixo. Els millors moments de la Renaixença.
12: Quan els grups es divideixen i van seguint les instruccions dels mapes que els hi han donat, s'adonen que els mapes estan malament.
13: Això és perquè deuen fer servir el Google Maps.
12: Pot ser.
13: No com els que som els més guais del món, que anem amb el Waze.
12: Ai, que pesats que
13: són. És el que va bé, el Waze.
12: No hi ha persona més pesada al món que un idiota dient
14: has de fer servir el Waze.
13: Ei, que s'ha de fer servir el Waze.
14: Jo sóc entenyador Waze.
12: Sí, no? Sí,
14: m'ha acabat les multes,
12: És que el Google Maps no va bé,
14: Perquè no hi ha les multes.
12: Ah, sí.
14: Jo pagava cada any 700 euros de multa.
15: Quines multes?
12: Els radars no hi deuen.
15: Això no és pas culpa del mapa.
14: Amb el Waze m'ho marca tot. Aneu amb Waze.
12: Veus, ja està. Som tan pesats
13: amb el Google Maps ja entreu per la Meridiana, a Barcelona.
16: Si respectes les normes de circulació...
14: Per Sant Jordi.
12: Ara.
14: Per Sant Jordi vaig a casa al Waze i què? I en Peyu també, i què?
12: Som al 1896. Els mapes estan fets a mà. Estan fets amb el cul, nois. No quadra res. Els han fet de memòria, basant-se en el que recordaven d'antics viatges.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
3: Anys i anys.
4: Ho veus?
5: Okay.
4: L'anys i anys. Això és molt nostre.
5: Molt.
4: Tan nostre com dir...
6: Posarem llum?
7: A la foscor.
6: O com dir...
4: Aventureres, aventurers.
5: Ens hi apuntem o què?
4: Què dius?
5: Saps que és molt nostre, també?
8: Sou molt bona gent!
9: Xxt, silenci.
10: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
4: O el Catalunya Ràdio.
11: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
4: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
5: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
4: Molt nostre.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
14: El menú del caníbal, gazpacho i els cervellets dels millors cambrers.
15: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. Aquest plat és d'origen de cuina andalusa.
16: La gent no oblida que hi ha llocs de menú de 15 euros on el client entra per la porta i saben quina taula vol, si vol pa, si pren el tallat. Per mi és el que no té preu.
17: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés. Ja m'entens.
18: Un programa d'un altre gènere.
19: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
0: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
17: Amb David Ávila.
0: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: amb Roger Escapa.
1: Un 14 de juny de l'any 1928 va néixer a l'Argentina Che Guevara i un mateix 14 de juny, però 18 anys més tard, el 1946, va néixer als Estats Units Donald Trump. Dues icones immortals, el comunisme contra el capitalisme, si bé tots dos han acabat venent samarretes i gorres amb la seva cara estampada. Donald Trump fa avui 80 anys i s'esforça titànicament a fer coincidir un acord de pau amb l'Iran amb el seu aniversari. Continua fidel al seu estil d'avançar treves i pactes abans de signar-los, amb la qual cosa la majoria de vegades acaben en paper mullat. Arrossegat per Netanyahu, fa setmanes que Trump no sap com acabar una guerra que ell mateix va començar. Un conflicte que havia de ser curt, però que ja té més de 100 dies. Malgrat les crítiques, Trump vol bufar les 80 espelmes per la porta gran i aquest cap de setmana s'ha organitzat un campionat d'arts marcials a mida als jardins de la Casa Blanca. Tant a l'Iran com al pati de casa, Trump aplica la doctrina Guevara. Fins a la victòria sempre.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim la Marta Monforte, la Núria Orriols, l'Oriol Marc i el Carles Monguilot. Bon dia i bona hora a tots quatre.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Què tal, com esteu?
3: Bé.
1: Bé.
3: Bé, bé.
0: A veure, molt bé. Qui dels quatre d'adolescent tenia una samarreta amb la cara del Che?
1: L'Oriol, segur.
3: Jo crec que me'n vaig comprar una vegada.
1: En sèrio?
3: Sí. Sí, sí, tothom pot cometre errors a la vida, aquest és un...
2: Jo no, però jo el Che sempre el relacionaré amb l'advocat estimat i recordat Sebastià Salellas, que no sé si us recordeu, que es va fer molt popular perquè ell sempre anava impecablement vestit, que és el pare d'en Benet Salellas i de l'alcalde de Girona, de Lluc Salellas. Ell anava sempre vestit amb uns trajes elegantíssim, en corbata, mantenia moltíssim les formes, però portava... sempre, també, un pin a la solapa del Che Guevara, que el criticaven perquè, per exemple, quan anava a Madrid a fer judicis, i això ho va explicar l'Operena en un llibre, com anava a fer judicis a Madrid, ell s'instal·lava al Palace, a l'hotel Palace, perquè era un bon vivant, i més no és incompatible, evidentment, tenir idees d'esquerres i voler viure bé, només faltaria. I estava allà al Palace amb el seu pin del Che Guevara, i sempre l'he relacionat amb la memòria d'en Tià. Estic segur que si seguís viu, encara el portaria.
0: Heu pensat mai com us agradaria celebrar el vostre 80 aniversari?
2: A tu em mireu a mi, no?
1: Sí, clarament.
2: Sou molt cabró.
1: Bueno, perquè no. Segur que ho has pensat, a
2: sí,
1: més a més.
2: Sí, no, mira... Jo,
0: com t'agradaria arribar als 80
2: anys? A mi m'agradaria arribar als 80 no tocant els pebrots a la gent que m'estima i que jo estimo. És a dir, independent, autònom, autosuficient... I sempre penso que una de les maneres més boniques de morir és deixar a la tauleta de nit un llibre a mig llegir, no? Perquè vol dir que fins a l'últim moment has tingut la il·lusió, la curiositat, et manté viva la curiositat de fer coses, de saber coses, de conèixer. Per tant, arribar no és tant a l'edat que arribes, sinó com hi arribes, no? Això també és obvi. Però bé, per exemple, a mi m'agradaria arribar a 80 anys com el Trump, perquè el Trump era malparit quan tenia 40, també. Vull dir, no s'ha tornat dolent amb l'edat. Per tant, m'agradaria estar en plena forma, home, i tenir la responsabilitat que té el Trump en el meu àmbit. No, no tindré mai la responsabilitat d'en Trump, però vull dir...
0: Els advocats us jubileu?
2: Mira, l'altre dia va sortir, i no sé, aquest senyor té una entrevista, 100 anys, un advocat de Girona, que va ser l'últim alcalde franquista, i és una persona estimadíssima, que li van fer un homenatge a tots, va fer un judici amb 100 anys, Ignasi de Ribot. Per tant, jo m'agradaria molt, amb 100 anys, fer un judici. No sé si algun client confiaria en mi, però està amb la capacitat intel·lectual, professional, i la il·lusió, no? És la il·lusió d'aixecar-te al matí, de vestir-te i d'anar al jutjat a defensar el que sigui. Això és una manera ideal, no?, d'arribar.
0: Marta, tu com t'agradaria arribar als 80?
4: Doncs a mi, tranquil·la, no treballant, per favor. jo crec que amb la gent que m'estimo, amb la meva parella i sobretot amb la sensació de que he gaudit de totes les coses que he fet en la vida, de que m'he equivocat, segurament, però amb aquesta plenitud, no?, que te comporta haver tingut una vida bona, una vida tranquil·la, una vida interessant, i no res més, eh? Jo no demané molt, simplement gaudir de tot el que puga i en totes les circumstàncies, vamos.
0: La Marta sí que va tenir una samarreta del Che, d'adolescent, segurament, no?
4: Sí, sí, i un cartell també d'estos pòsters.
0: Veus? Ja és el perfil.
4: Ja me tens superfitzada, ja.
0: Núria.
1: Pues a mi m'agradaria arribar que podem caminar, podem pensar, podem llegir, i amb la gent que estimo, òbviament, i ja està, poca cosa. Jo, si no puc arribar així,
0: però és a dir,
1: dubto, si vull arribar-hi.
0: És a dir, els 80 són els nous 60.
1: Sí, perquè a més vaig escoltar una entrevista molt interessant teva.
0: Amb el Pere Estupinyà, de la setmana passada, que explicava que el repte també com a societat és encarar aquesta etapa, que no és la... Que, és a dir... Si diem que hi ha una tercera edat, vol dir que ara ja en tenim una quarta.
2: Hi ha la quarta, que és exactament.
0: Aleshores, a la tercera edat, una gran part de la població catalana hi pot arribar amb unes condicions meravelloses i els 80 serien aquesta edat. De fet, els 80 està per sota, crec, de la mitjana d'esperança de vida a casa nostra.
2: Hi ha una cosa que s'ha de preguntar a la gent i sabràs com volen arribar als 80. Saps quina és? Potser a la gent li sorprendrà el que diré ara. Estàs a favor de l'eutanàsia? Estàs a favor de l'eutanàsia?
0: El papa de Roma...
2: Jo estic a favor de l'eutanàsia. Això ja t'informa com vull arribar jo a morir, no?
0: Mm. El papa de Roma al Congrés dels Diputats aquesta setmana se li va entendre de manera bastant clara
1: que no
0: estava gaire en contra de l'eutanàsia.
1: El van aplaudir 7 minuts.
0: Bueno, tots els grups parlamentaris, molts dels quals sí que hi estan a favor, no? I de fet la van tirar endavant. Digues, Oriol.
3: El Congrés dels Diputats que només té cap per portar-hi gorra. Vull dir que no li donaria molt valor aquests 7 minuts. A mi, als 80 anys, m'agradaria arribar-hi sa del cap i sa del cos, molt ben acompanyat, com estic ara. Si pot ser portant nets al Camp Nou, que això em faria moltíssima il·lusió. M'agradaria tenir cabell. És una cosa que... Sé que és frívola, però a mi m'agradaria tenir cabell.
1: Amiga, frívol sí que és.
0: Vas bé.
3: És a dir, estar...
0: No hi ha cap símptoma que indiqui el contrari, Oriol.
3: De moment vaig bé, si no, replantarem. Vull dir que no hi ha cap problema. Estan bé de salut, podem fer esport, podem viatjar una mica, passant estius mesos i mesos. Sí, pot ser vist, i sobretot, jubilat.
0: No tens ganes de treballar amb 80 anys, a diferència de Carles Monguilot, eh?
3: No les tinc amb 38, imagina't amb 80 anys.
0: No m'ho crec, que no tinguis ganes de treballar amb l'edat que tens, Oriol.
2: Sí, treballant, tu.
3: El que no... Ara estem en antena, no. No vull dir la veritat.
0: D'acord. 9:07. De Trump en parlarem d'aquí una estona també amb el Ion Cindreu i el Toni Rodon i de com prepara aquest 80 aniversari, de les conseqüències d'aquest acord que no acaba d'arribar, que sembla imminent però que no sabem si es podrà autorregalar en aquest aniversari que es prepara amb aquest combat d'arts marcials. Però abans, som a les portes, ara que el papa ja se n'ha anat, malgrat que ho hagi hagut de fer amb l'avió del rei d'Espanya prestat. Som a una setmana judicialment molt, molt, molt intensa, amb molts fronts oberts que tocaran de manera molt directa a Pedro Sánchez. El més imminent, demà, Marta, sí. el judici a l'esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
4: Efectivament.
0: Què jutja demà?
4: Doncs a veure, el cas Begoña Gómez, jo entenc que la gent s'ha pogut perdre una mica perquè és una, diguem, macrocausa, o és una causa amb molts fronts oberts, però especialment el que s'investiga ara és si Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol, va utilitzar la càtedra que té a la Universitat Complutense per favorir-se per ser la dona del president del govern espanyol. Així n'hi ha algunes derivades, si va gastar un software específic i això repercutir negativament en la gent que ho va crear, però especialment el que s'investiga és si aquesta càtedra no té a veure amb qui és Begoña Gómez i la seva trajectòria professional, sinó amb què és una la dona del president del govern espanyol i també si va gastar recurs de la Moncloa, és a dir, el personal que ja té assignat per ser, diguem, la primera dama, és a dir, la dona del president del govern espanyol, de manera il·lícita, és a dir, sense pagar-les el que li corresponeria. En aquesta causa també se va investigar per part del jutge Peinado si ella va influir d'alguna manera al rescat d'Air Europa, que ara que parlem de rescat, de Plus Ultra, etc. Però això es va desestimar per les audiències provincials, que les audiències provincials en aquest cas han estat molt importants perquè en alguns passos que ha fet Peinado al llarg de la instrucció li han fet fora algunes de les qüestions que ell volia investigar i seguir investigant. I per aquesta causa també va fer testimoni al president del govern espanyol, a Pedro Sánchez, al ministre Félix Bolaños, i ha estat molt incisiu en moltes de les qüestions que des del govern espanyol s'ha interpretat com un cas claríssim de l'ofer o d'un atac personal a Begoña Gómez, que això també ha repercutit a Sánchez, i s'ha de veure si finalment això és cert i com acaba la instrucció, perquè Peinado, ara que parlem de Trump i la jubilació, se jubila en uns mesos i ella no serà qui juzgue a Begoña Gómez per aquesta qüestió. És un poc la causa que s'investiga està totalment vinculada a la càtedra que ella tenia abans de que Sánchez fora president del govern espanyol.
0: Com li pinta?
4: Doncs si tenim en compte que Peinado continuarà amb aquesta obsessió que pareix, sembla una obsessió personal que ell té, malament, però com ja he explicat, això ha d'anar a 3 jutges i jo crec que ja han fet passos en algunes altres instruccions per fer veure que això no era il·legal ni il·lícit i li ha fet fora algunes qüestions. Aleshores, veurem, perquè si n'hi ha un juzgat popular, que és el que ell vol, les qüestions i les decisions que es prenen no són les mateixes, no? que en un jutge normal, i jo crec que ahir Monguilot sap millor que jo quan què implica que siga juzgat popular i què no. Però jo crec que a nivell, diguem, polític, judicial, té molt de morbo, però després crec que en la causa n'hi ha moltes qüestions que no estan ben explicades i que ella mateixa ha donat explicacions per justificar per què va fer algunes de les decisions, no?, que va prendre.
2: Sí, a més, jo crec que aquí, bàsicament, aquí acusa són acusacions populars. El fiscal no considera, no hi veu indicis de delicte.
4: Efectivament.
2: Sí que és certa una cosa que dius tu. El magistrat Peinado, que és jutge d'instrucció, per tant, ell en cap cas jutjarà, el que fa és instruir, per què busca que s'ajutgi per jurat popular? Perquè el jurat popular és un incògnit, és d'una inseguretat absoluta de quina manera valorarà un tribunal popular conductes suposadament delictives. Jo crec que ho té molt clar. Si sap que no hi ha prova de càrrec, vol que vagi amb un jurat popular perquè pensa que potser amb una cosa tan complicada com pot ser una malversació de fons públics, potser aconseguirà l'acusació, entre cometes, enganyar amb més facilitat, buscant la condemna de la senyora, de l'esposa del president del govern, que molt més complicat seria amb un tribunal professional, perquè sí que és cert que té tota la pinta, aquesta instrucció, d'estar dirigida per, digue-li l'ofert o digue-li com vulguis, no?, però per una certa predisposició amb males intencions més enllà de l'obligació d'un jutge d'instrucció. Això és el que sembla des de fora.
0: Per tant, capítol 1, dilluns, Begoña Gómez, a judici. En paral·lel, després entrem en el capítol ZP, que Zapatero a partir de dimecres i dijous està citat. Però, en paral·lel, Núria, hi ha el nom d'Àvalos que també plana aquesta setmana perquè la sentència està al caure.
1: Sí, de fet, la setmana passada ja els passadissos del Congrés venien a dir això és imminent i ho ajuntaven en el calendari d'aquesta setmana que ve, que judicialment és molt intensa i perjudicial per a Pedro Sánchez, perquè hi ha aquesta audiència preliminar a la Begoña Gómez demà, hi ha també el dimarts la compareixença de la directora de la Guàrdia Civil al Senat, que se l'acusa d'haver-se reunit per part de la UCO 3 vegades amb Leire Díez, i això ella ha reconegut aquestes trobades que en un primer moment no havia fet, i ara sí, però diu que no li va fer cas amb el que li va dir, bàsicament el que volia aquest exmilitant del PSOE que està investigada per intentar desestabilitzar les causes que afectaven a l'entorn de Pedro Sánchez, que desimputessin un comandament de la Guàrdia Civil, Rubén Villalba, que precisament està relacionat amb el cas Koldo. El dimecres, com dèieu, hi ha la compareixença, com a investigat, de Zapatero davant del jutge, que més enllà del que ja sabíem, hem sabut el valor de les joies, 2,3 milions d'euros, i això li complica el seu futur judicial, perquè, a més, se li ha obert una altra causa per presumpte delicte fiscal i contraband. I, a més, divendres també hi ha la compareixença de la fiscal general de l'Estat, perquè la mà dreta del seu antecessor, de García Ortiz, també es va reunir amb Leire Díez, també en el marc d'aquesta investigació que ha fet la UCO per intentar esbrinar si realment Leire Díaz actuava a les ordres del PSOE per intentar desmuntar les causes que l'afectaven. A tot això hi ha Congrés dels Diputats, ple, per tant, la política espanyola aquesta setmana doncs serà, diguéssim, un capítol més d'aquesta tempesta judicial que afecta el PSOE i que, en el cas de Zapatero, després d'haver conegut aquest valor que se li donen a les joies, perquè el seu portaveu deia que això eren 30.000, 50.000 euros i ara resulta que són 1,3 milions, fet per un pèrit judicial, clar, el PSOE estan expectants a veure què diu l'expresident espanyol davant del jutge. No s'atreveixen gaire a dir res ni a fer hipòtesis més enllà del que ahir deia Montse Mínguez, d'aquesta coincidència de calendari judicial que venen totes les causes alhora. El president de la Generalitat defensa la presumpció d'innocència de Zapatero, però és evident que Zapatero s'ha d'explicar i molt, perquè sí que en un primer moment va fer un vídeo quan el van imputar dient que ell no havia exercit cap tipus de tràfic d'influències ni per intentar que rescatés Plus Ultra, però aquí ja estem parlant de que se li han trobat joies d'alt valor. Primer es deia que eren d'una herència i de regals, però aquests regals, si un cas, s'han de declarar hisenda, tenint en compte que valen més de 120.000 euros, i per tant ha d'explicar-se i molt, tot i que jo crec que més enllà que tingui rellevància o penal això o no, ha quedat molt tocada la seva imatge de líder moral del PSOE.
0: Oriol.
3: Aquí, perdoneu perquè sempre porto les coses una mica al meu terreny, però a mi tot això em recorda molt quan la Guàrdia Civil entrava a la seu de Convergència i Convergència deia és que s'acosta el 9-N i la policia vol castigar la imatge de l'independentisme. Quan s'acostaven les eleccions plebiscitàries del 2015 va passar el mateix i també tot era coincidència de calendari. Sí, hi ha coincidències de calendari, el problema està quan tu tens una habitació neta del tot i poses un ventilador, si encens el ventilador no hi ha res que es mogui, quan tu encens el ventilador en una habitació on hi ha mals endreços i hi ha pols, és evident que aquesta pols acabarà afectant-te i és el que li està passant al PSOE. Si li estigués passant a un altre dirigent, és el cas de, per exemple, José Luis Ábalos, el que passa amb ell i amb Coldo García és greu? Sí, és cutre, el cutre és un rato, i tu pots circumscriure unes presumptes activitats delictives a dos dirigents en concret, amb uns comportaments que podríem dir que casen poc amb sortir de manifestació el 8 de març, i tu pots fer un cordó sanitari contra això. El que no pots fer és fer-lo contra Zapatero. Zapatero per què? Perquè, com deia la Núria, és un líder moral, és un referent de Pedro Sánchez, t'aconsegueix guanyar a les eleccions del 23 de juliol del 2023, i la militància l'estima. I el problema que té l'esquerra quan esclaten casos de corrupció és que el cost és molt més alt que quan hi ha un cas de corrupció a la dreta. El PP està multicondemnat per molts casos, i no passa res, guanyarà les properes eleccions al Parlament, igual que Mariano Rajoy, recordem, va guanyar les eleccions al Congrés dels Diputats del 2015 i del 2016 amb menys diputats que l'anterior vegada, és veritat, però els va guanyar sense cap mena de problema després d'esclat de casos de corrupció de tot tipus. I en el cas del PSOE això el perjudica molt, i Pedro Sánchez pot fer el que vulgui, que el seu temps, almenys el seu temps electoral, ha passat, pot aguantar fins al 2027 rascant tant com pugui la legislatura, però de projectes de fons en aquest clima concret és molt complicat que se'n surti.
0: Amb aquest clima i amb aquest cap de setmana previ a totes aquestes convocatòries electorals, diferents actors que van prenent partit i que hi diuen la seva. Comencem pel president de la Generalitat, Salvador Illa, primer secretari del PSC, que reclamava presumpció d'innocència.
5: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo.
0: La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en una entrevista a Ràdio Nacional, va assegurar ahir que hi ha un suposat calendari judicial per fer caure Pedro Sánchez.
6: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
0: Però fins i tot els socis de Sánchez apreten des de Sumar, que tenen un sideral considerable, també, en parlarem d'aquí una estona, reclamen explicacions al govern espanyol. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García.
7: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero por valor de 1 millón de euros. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de 1 millón de euros, que tampoco ha dado explicaciones.
0: I qui su capa i fins i tot es permet fer brometes iròniques, Alberto Núñez Feijó.
8: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez. Fijaros quién ha aparecido.
0: La joia de la corona d'aquesta tertúlia és Carles Montgrat.
2: El tema de les joies s'ha portat tan malament. Primer, el suposat portaveu del senyor Zapatero...
9: El portaveu.
2: Val, doncs jo crec que aquest senyor ara mateix deu estar amb unes orelles...
0: Va demanar perdó.
2: Sí, no, però has d'estar amb unes orelles de burro, però no per haver-se equivocat, per haver tratat d'imbècils a la gent a la que s'adreçava. Perquè tots tenim una joia de la família, de la mare. Quan tu veus aquestes joies, si has passejat un dia pel Passeig de Gràcia, per les voreres, pujant o baixant, saps que no valen 50.000 euros.
9: Sí, quan però podrien ser reals o falses, diguéssim.
2: Aquelles joies no tenen cap pinta de ser falses. A més, hi ha una cosa que és evident. Si són falses i no tenen valor, si és bisuteria, ho guardaràs a la caixa forta de la teva oficina professional, que és ni més ni menys que l'oficina de l'expresident del govern. Si tu els aportes, aquestes joies, els atindràs a casa teva. Però hi ha una altra cosa. Si són de la família... una foto. Quan se'l ha posat aquest collar a cavall 200... Home, el casament de la nena, porta la foto i dius, mira, aquí hi ha la meva sogra, jo soc el president, el senyor Zapatero, aquí està mi suegra, el dia que nos casamos, que lució

0: Impecable. Ningú es creurà que si són joies que venen realment de la seva sogra i venen de no sé qui més, familiarment parlant, no trobarà uns testimonis familiars, uns veïns, el que deia, no?, en el casament, en el bateig de la primera neta. Doncs jo me'ls aposo, i si no, miri, no me'ls aposo, però com que són unes joies que tenen tant de valor, la traçabilitat serà fàcil. Ara compraven amb l'àtic de la senyora Ayuso. Mira, comprar un àtic deixa rastre, el registre de la propietat, la traçabilitat dels diners, s'han de fer per transferència, vull dir, els notaris no accepten diner en metàl·lic, no? És evident, per tant, d'on t'ha sortit aquest àtic o qui l'ha pagat, jo crec que es pot saber resseguint el que hi ha al registre i la vida, diguéssim, entre cometes, de les transferències bancàries que s'han mogut. Les joies no. Aquestes joies té un gran problema. Jo crec que el senyor Zapatero tindrà un problema seriós i veurem quina explicació donarà. Perquè jo estic segur que no donarà l'explicació del suposat origen de la sogra, perquè ja haurien sortit documents. Ja haurien sortit a la foto de no sé quina boda portant les joies. És que són joies de la família real, eh?
1: Temperat riu de sí, clarament.
0: Sí, home.
1: La tesi de les joies que venen de l'herència i de regals apareix quan la policia està fent l'escorcoll a l'oficina de l'expresident, troben aquesta caixa forta, l'obren, hi ha aquestes joies, i és la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, que diu: això és d'una herència i també de regals. I són aquí perquè resulta que la família Zapatero està de lloguer perquè s'estan fent una altra casa i han portat, mentrestant, aquestes joies aquí. Això és la tesi, diguéssim, que d'un primer moment apareix allà durant l'escorcoll. Una tesi que després abona el portaveu de Rodríguez Zapatero, i és cert que no sabem absolutament res en boca de Zapatero, a diferència del que és el rescat de Plus Ultra, que sí que va fer aquell vídeo. D'això no en sabem res de res. I tampoc sabem quina serà la seva estratègia de defensa, perquè en el cas de la resta de la causa, perquè això ja és una peça separada, el que anirà a intentar el seu advocat és la nul·litat de la causa, és a dir, per un tema processal.
0: Els missatges que venen de l'estranger, que això és complicat, però la jurisprudència ho ha resolt bastant. Jo crec que
2: hi ha un tema de prescripció del delicte, no?
1: En el cas de les joies, pot ser que si no fa, o sigui, si fa més de 5 anys que va obtenir aquestes joies i no les va declarar, no hi ha delicte fiscal.
0: No, però tributàriament hi ha responsabilitat.
1: De multa.
0: Sí, efectivament.
1: Però en el cas de la resta, està teixint una estratègia processalista, és a dir, tampoc de no és veritat, sinó és que no s'ha organitzat bé el procediment, no? Llavors, això també potser judicialment li funciona, ara políticament.
2: Està sentenciat.
3: Sí, no,
2: Marta i Oriol, Marta primer.
4: Sí, jo, amb el tema de les joies, a més la contundència amb la que va sortir el portaveu de Zapatero dient: no, això, jo he parlat amb el seu entorn i costa això, 30.000, 50.000 euros. I gastàvem molt l'argument d'aquest de l'herència, etc. Ara he vist figures com Miguel Sebastián dir que, clar, defensant públicament que Zapatero tingués aquestes joies i dient que si li han fet regals, doncs què va fer, si són regals de la seva etapa de president del govern espanyol, i que els altres, com Zapatero, com Aznar, com Felipe González, com Rajoy, també tenen d'aquestes, i que això no és il·legal, etc. Clar, és l'explicació que ell està donant públicament. Miguel Sebastián, estic dient, perquè Zapatero no ha parlat d'aquesta qüestió. Però a mi em sembla molt fluïssa, perquè si això s'ha de declarar i tu estàs fent un discurs d'això, de referència moral del partit, i fent veure que a tu els diners sempre t'han donat igual, és una de les qüestions que més han repetit o que m'han dit a mi, no sé si a Núria també, aquestes setmanes al Congrés, la gent del Partit Socialista, que el coneix molt bé, dient: és que això no em sembla típic de Zapatero, perquè no és una persona que, com li passa a Aznar o inclús a González, vol guanyar diners i tindre un nivell de vida altíssim, etc. Aleshores, això per la banda de la qüestió de les joies, i per l'altra pareix molt raonable que aquesta siga l'estratègia, no? d'intentar veure defectes de forma del procediment, el fet que això s'ha ficat molt en aquesta qüestió en el focus aquesta setmana, de que fa 5 anys que els Estats Units tenia proves de si havia fet alguna gestió del rescat de Plus Ultra, però no és fins a 5 anys després quan el Home Security, no, el departament dels Estats Units que porta aquestes qüestions ho envia anònimament a la fiscalia i si això està relacionat en

0: Trump no vol al president del govern espanyol o que té algun tipus d'estrenament d'amistat i és un poc per a ficar aquesta qüestió al debat públic, o també n'hi ha altres tesis dintre del govern de que Trump no suporta o no porta bé que Zapatero s'escapés del circuit yanqui i fora qui, diguem, tinguera aquesta relació amb el tema veneçolà, doncs jo no ho sé, però sí que és cert que per a mi, si les explicacions han de vindre per un defecte de forma i no negar o intentar explicar que totes aquestes gestions no les ha fet deberes, això jo crec que és un golp molt clar al Partit Socialista per molt que intenten amagar-lo en altres qüestions, no?
1: És que ha estat el far moral del PSOE d'aquestes últimes dècades i la notícia, que veurem com acaba, perquè és evident que la presumpció d'innocència l'hem de continuar reivindicant, però de tots els tòtems socialistes, si n'hi ha una que molt segurament haguessin posat la mà al foc de que no haguessin trincat o que no hagués caigut, hagués estat Zapatero. Vull dir que la sorpresa és
0: Sí.
1: majúscula dins les files socialistes i dins de fora, no?
2: Del tot, perquè a part havia estat un expresident modèlic en aquest sentit, un president amb avenços socials enormes. És veritat que la primera tanda de retallades en Catalunya podríem dir que tampoc s'hi va portar del tot bé per les promeses després incomplertes, però com a expresident, a diferència d'Aznar, que se l'ha vist maniobrar de totes les maneres possibles per dur a terme qualsevol gambarrada possible contra el procés, per influir en els jutges, per teixir aliances mediàtiques que anessin en contra del govern actual de coalició a l'Estat. En el cas de Zapatero, una persona que, a part, una tasca de mediació entre el govern veneçolà i l'oposició veneçolana, que voleu que us digui, tenint en compte que ni la dreta veneçolana ni el chavisme són exemples de democràcies occidentals, no està malament que algú s'hi posés entremig per mediar, havent-hi presos polítics, etc etc etc. I, per tant, és una decepció a l'alçada del personatge. Quan tu ets un referent, quan caus, doncs la caiguda encara és més gran. També espero...
1: I el desgast no només és pel PSOE, perquè...
2: No, clar que no.
1: O sigui, és per la democràcia, perquè... O sigui,
3: és pel sistema.
1: Un tòtem
3: sí.
1: Com ell que generava consens, evidentment, dins les files socialistes, però era el pont, per exemple, amb Junts per Catalunya.
0: Sí.
1: És a dir, era el pont amb Puigdemont aquests últims anys.
2: És una persona que es pot asseure a qualsevol taula i intentar trobar un acord. O, si més no, és un interlocutor d'aquells que no perceps l'insult abans de seure't a la taula. I això, tal com estan les coses, no està gens malament. Per tant, el descrèdit és, com deies tu, Carles, per tot el sistema. Ara bé, arribats aquí, sí que hi ha tres coses que hem de dir. La primera, espero que el senyor Zapatero, si segueix, com deies tu, Núria, una estratègia processalista, no ens doni mai més cap lliçó, perquè hi ha gent que li agrada molt donar lliçons i que ens diu com hem de viure. Per exemple, Íñigo Errejón. Bravo per ell. A mi, el senyor Errejón em va donar moltes lliçons de masculinitats desconstruïdes i resulta que era un autèntic depredador. Perfecte, collonut. El senyor Zapatero era un far moral de l'esquerra, resulta que tenia joies a casa per valor d'1,3 milions d'euros. Espero que mai més em doni cap lliçó. Jo això ho espero com a ciutadà i també com a periodista, ojo, perquè hi ha gent que fiscalitza molt bé la feina dels altres i llavors, quan es tracta de mirar si tu tens aliments que estan en mal estat a la nevera feia pudoreta i a mi m'estaven donant lliçons. La segona, el senyor Feijó deu tenir un bon guionista, tinc els meus dubtes, però a cada retret que li fa el senyor Feijó, el senyor Pedro Sánchez i el senyor Zapatero, se li ha de posar la seva foto en una llanxa amb Marcial Dorado, que és una foto que és d'aquelles dignes de tenir a la tauleta de nit, perquè és una foto meravellosa que retrata molt bé una època i que torni els diners de les vacances que li pagava el senyor Marcial Dorado per tot arreu d'Espanya, també a Eivissa. I la tercera, que no passi desapercebut, i no ho dic per una qüestió lingüística, el tall del president Illa, referint-se als fets de Zapatero i la presumpció d'innocència, és en castellà. Per què és en castellà? Perquè és l'únic baró socialista que es troba en una posició sòlida, és un far del PSC, evidentment, però també del PSOE, i és un nom d'aquí...
1: Ha estat ministre, vull dir que...
2: Ha estat ministre, és una persona molt propera a Pedro Sánchez...
1: Ha sonat com a presidenciable al govern espanyol.
2: I si tu fas un sondeig de qui és la persona que pugui tenir més o menys suports el dia que caigui Pedro Sánchez, que sigui presentable, que hagi guanyat, que sigui una figura guanyadora, que sigui una figura coneguda... Només et surt el nom de Salvador Illa, perquè la resta del mapa autonòmic, de si tu veus les comunitats autònomes pintades en vermell, cada vegada n'hi ha menys, i estan governades per gent que, per entendre'ns, si el futur del PSOE passa per gent com Emiliano García Page, ja poden anar tancant la paradeta.
1: Aquí el, aquí un moment, un moment. La Núria i el Montguilot, un moment.
3: Seguint això, que em sembla molt interessant això que diu l'Oriol, bueno, i Page, que no és de la mateixa línia, òbviament, no, que Pedro Sánchez, al contrari. És molt interessant això de Salvador Illa, perquè està exercint com a far en el relat, també, del PSOE a l'hora de reaccionar a tot això, perquè, si recordem, ell també és el que posa l'argument sobre la taula de... som socialistes però no som ingenus en el sentit de totes aquestes coincidències sobre la taula també tenen a veure amb algun element polític, no? Sempre diu confiem en la justícia però alhora no som ingenus. Ell ha exercit com a far en aquest relat, cosa que és estranya en el sentit que és del PSC i segurament mai havia tingut el PSC tanta influència o tant seguiment dins el PSOE, perquè Salvador Illa és un dels principals escuders de Pedro Sánchez, tenen una relació personal i, a més, tenen molta confiança, però és que també amb Zapatero, perquè diguéssim que Pedro Sánchez, si s'ha agafat dos líders, ha sigut precisament el president de la Generalitat i també Zapatero, i en aquest sentit... Salvador Illa actua també com a defensa d'aquesta línia política més enllà del que pugui significar doncs, el procés penal que està recaient sobre l'expresident espanyol.
1: Un galot.
4: Clar, al polític no li serveix emparar-se a la presumpció d'innocència. Els polítics assumeixen, per exemple, jo crec que això ho varen consensuar tots els grups, que si un diputat amb exercici li obren judici oral, no fa falta que sigui condemnat i ha de deixar l'escó. Això hi ha partits que ho han aprovat. Per tant, la presumpció d'innocència està molt bé com a dret fonamental i només faltaria que no la reivindiquessin.
3: Sí, però tot això jo crec que està canviant la percepció, perquè durant el 15M sí que això va ser una de les mesures més habituals sobre la taula i que defensaven tots els partits. Al Parlament es va canviar el reglament, també la llei de partits ho diu, però a l'hora de la veritat n'hi ha molt pocs que ho exerceixin. Clar. Perquè tots posen sobre la taula la presumpció d'innocència.
4: I perquè jo que conec una mica el procés penal, és molt fàcil portar a judici a gent que és innocent. El sistema garantista precisament diu... aneu a judici i allà ja es demostrarà el que s'hagi de demostrar. I, per tant, aquesta garantia del dret de tutela judicial efectiva, etcètera, te pot portar fàcilment a judici. Per tant, jo també estic totalment en contra de que un polític tingui que dimitir si no està condemnat. Però, dit això, no em fa prou amb la presumpció d'innocència. Primer, mira, el tema dels regals. Els regals, si els va rebre quan era president o en virtut del càrrec, té un nom. El Codi Penal, rebre un regal, té un nom en virtut del teu càrrec, que és el suborn. És un delicte. I més, si tu tens un protocol...
3: I no te'ls pots quedar.
4: No, aquí està. Tens un protocol que t'obliga a declarar-lo i a entregar-lo al patrimoni de l'Estat.
1: Com el papa de Roma.
4: I com els grans regals que va rebre el rei emèrit, no? Ja ho sabem, no sé, des d'una euga que valia no sé quants milions fins a, no sé, tres porcs d'una tacada. Pues això, ell els passejarà una mica, però després es queden en poder i propietat del patrimoni de l'Estat. Si ell no ho va dir i ho va amagar, ja ha comès una irregularitat i probablement amb transcendència penal. Una altra cosa és que diguis, oh, és que està prescrit, sí, molt bé, però quan ha prescrit un delicte, no deixa d'existir el delicte. El delicte existia, però no el pots perseguir per una qüestió pura i simplement d'haver passat el temps. Això per un costat. Per l'altre costat. Òbviament té tot el dret a defensar-se anul·lant una prova que s'origina en un país estranger si no hi ha garanties. Però què percep la ciutadania? Jo com a advocat ho sé. Quan tu tens que dir-li a una persona, mira, aquesta entrada i registre és nul·la perquè s'han vulnerat els drets del ciutadà, el primer que diu la gent del carrer, val, és nul·la perquè han trobat coses a dins, perquè, escolta'm, si entren a casa meu i no troben res, però clar, és que si és nul·la perquè resulta que els missatges que han arribat aquí et comprometen, seran nuls. Però com a estratègia de defensa processal et funcionarà, ara com a defensa de la teva reputació, del teu, en definitiva, paper públic, que assumeixes, com dèieu vosaltres, molt bé. És que és un far de l'esquerra. Perquè aquest també és una altra cosa que té la gent en el seu subconscient. Mira, sembla que potser a la dreta se li pot permetre una mica de corrupció. Ah, no, la dreta, no, per definició, quasi naïf, no? Sí, li agraden molt els diners, és normal que tinguin joies. Mira, van amb un cotxe aquí, amb un Rolls, amb un Porsche, no sé què. L'esquerra, pues, encara no. El que deia abans de l'amic Salelles, home, l'esquerra també té dret a viure bé, només faltaria. Però aquí, en l'imaginari popular, pot sentar molt més malament que això ho faci un líder d'esquerres que no un líder de dretes.
1: Marta, hi he de fer una pausa breu, sisplau.
0: Sí, jo una coseta breu. A banda del que comentàveu, que em sembla molt interessant, de Salvador Illa, el seu nom jo l'he sentit aquesta setmana especialment com a possible gestor del post-sanchisme. Se n'havia parlat, no? Però ara que el PSOE i l'espai progressista en general està en problemes, s'ha tornat a parlar molt d'ell i de Carlos Cuerpo també, encara que jo crec que Salvador Illa està millor posicionat. També s'ha parlat d'un altre català que en aquest programa ha parlat alguna volta d'aquest tema, per a gestionar l'espai de l'esquerra, és a dir, de Sumar, que és Ernest Urtasun. És a dir, el futur de les Espanyes pot ser passa per dos catalans dintre de poc. I això em sembla superinteressant.
1: Doncs sí, mira, tenen una cosa en comú i és que tots dos fa una setmana estaven al Primavera Sound. Salvador Illa i Ernest Urtasun. Grans
3: Pedro
1: fans.
3: Sánchez.
1: Amb Pedro Sánchez, escoltant Goril·les. 9 i 37 minuts. Fem una pausa i ara tornem amb una pregunta que vull plantejar a la Núria Oriols i a l'Oriol Marc, que és quan tornarà Carles Puigdemont a Catalunya, tenint en compte que el 16 de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha fixat ja data per decidir sobre la llei d'amnistia. Ara tornem.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Íntim i únic, Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum, una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
7: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant.
8: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
11: Les curses importants les guanyava totes.
12: Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
13: Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
14: Pere Casacuberta.
15: Ningú s'esperava que guanyés.
16: És una cosa totalment excepcional.
17: Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
18: Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Dimarts, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Adéu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau.
20: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
21: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
22: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
23: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
24: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
23: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
24: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
23: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
25: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
26: Sigui
25: bon
26: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
25: Denuncien l'accés de burocràcia...
24: Catalunya
25: i
24: migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
27: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
24: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
25: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
24: I de la resta del món.
25: Pendents de la cimera internacional...
24: Faci el temps que faci.
28: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
24: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Quatre minuts per arribar a 3:15 del matí. El suplement, tertúlia amb la Marta Monfort, el Carles Mongrol, l'Oriol Marc i la Núria Oriols. De seguida abordem aquesta pregunta que deixàvem a l'aire abans dels anuncis. Abans, heu mirat aquest apassionant Brasil-Marroc aquesta matinada, o potser encara millor, aquest Escòcia-Haití, 1-0 pels escocesos, o fins i tot Austràlia 2, Turquia 0? Oriol?
2: No, no he tingut el gust. Ara bé, m'hem passat trossos amb molt de gust de quin va ser el partit inaugural, Mèxic-Sud-Àfrica, i l'altre dia quin feien Bosnia-Herzegovina contra... No, ara no me'n recordo, però m'és igual. Jo poso la tele i que vagin passant.
1: O sigui, tu te'n passes al Mundial, jugui qui jugui, eh?
2: Que faci falta.
1: La Núria fa la pinta que també.
2: Sí.
0: Sí. Jo he mirat el show de la Shakira, això sí.
1: Ah, veus?
0: Veus?
1: Era ella o no era ella, que és el debat? Jo
0: no entenc el debat, us ho dic en sèrio.
1: Per què? Perquè sí que ho era.
0: Perquè no ha de ser.
3: Un passat documentat de futbolista en actiu, i no vull revelar res que no sigui cert, llavors no hauries de tenir aquesta actitud displicent.
1: T'interessa el Mundial, Monguilot?
3: Sí, molt, molt. Ahir vaig estar a punt, perquè arribava a casa, que vaig anar a casa uns amics a prendre'm un gin tònic i tal, i arribava a casa just a les 12 i volia veure...
2: Al Brasil.
3: Sí, però no em vaig atribuir, vaig pensar a l'Isabel...
1: Arribarà a estar al suplement.
0: Tot el suport a l'Isabel.
3: Telefonarà al metge, diràs que està veient Brasil-Marroc. I... Que, per cert, podria ser un molt bon partit.
2: Molt bon partit.
3: Molt bon partit.
1: Però ha acabat amb empat a un i Rafinha ha brillat per la seva absència.
3: I Vinícius ha fet un golaç.
1: I tu, Marta, estàs seguint el Mundial o les contradiccions que genera també aquest Mundial de tram a Mèxic, Canadà...
4: Doncs això m'interessa molt perquè ja he vist, vaig veure l'altre dia que no tenia constància d'això i he buscat informació després de la polèmica amb l'Iran, que l'Iran no pot, l'equip d'Iran no pot dormir als Estats Units i que després de cada partit se té que anar a Mèxic a tornar perquè Estats Units i Trump li prohibís que es queden allà a dormir. I això em sembla al·lucinant. Mm-hmm. No sabia que podíem arribar a aquestes coses.
1: Adultera la competició perquè ja no tenen les mateixes condicions per competir
4: aquest equip que
1: la resta.
4: Això és ja els disa en una posició molt, molt complicada per a competir i després que evidentment no és un equip que tinga grans estrelles, entenc jo, menys una que de fet crec que li van estar a l'aeroport i el van tindre ahí tancat per preguntar-li algunes qüestions, doncs això, ja vas amb aquesta mala predisposició i després sí que em sembla que últimament els mundials doncs estan al focus, al centre de la polèmica, no? Si se fan a Qatar, si se fan als Estats Units, doncs jo crec que això s'haurien de tindre molta més constància de per què se fan, perquè n'hi han determinades decisions i per què no se fiquen alguns controls més exhaustius. Però, bueno, jo sí que vaig veure, no he vist cap partit encara, però sí que vaig veure la remuntada dels Knicks, que va ser espectacular.
1: De matinada, també, carai. Viviu de nit, tots, eh? Viviu de nit.
4: Molt guai.
1: Ah, no, la remuntada va ser de fa un parell de dies, eh?
4: Sí, va ser de fa un parell de dies, però va ser espectacular. No vaig veure el partit en directe, me'l vaig ficar després i... Mare de Déu, el senyor, és que el bàsquet és també una meravella.
1: Els New York Knicks, campions de l'NBA 53 anys després.
4: Efectivament.
1: A 3:15 del matí. El 16 de juliol, falta tot just un mes i dos dies, és el dia que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha fixat perquè per decidir sobre la llei d'amnistia. La màxima instància comunitària sentenciarà si la llei s'ajusta a la norma europea, un pas que el Constitucional espera per resoldre si aplica o no la mesura de gràcia a Carles Puigdemont i a la resta de dirigents del procés. Si s'hi pronuncia a favor, el Constitucional i el Tribunal Suprem hauran de moure fitxa per permetre el retorn de l'expresident. El seu advocat, Gonzalo Boye, divendres es mostrava així d'optimista al Catalunya Migdia, deia que la justícia europea avalarà l'amnistia, però no descartava noves maniobres, en canvi, de la judicatura espanyola per continuar allargant el debat.
6: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga, incluida la malversación.
1: A veure, ara sí que el mes de setembre creieu que podrà tornar Carles Puigdemont, Núria?
0: No, el mes de setembre encara no, perquè el que ha marcat el Tribunal Constitucional és que vol esperar a la sentència del TJUE, que és el 16 de juliol. Ells se'n van de vacances, diguéssim.
1: O sigui, perquè no tenen plenari, crec que n'hi ha un que ja no els dona temps just després, el dilluns.
0: El 20 de juliol tenen l'últim plenari, diuen no ens dona temps de tractar això perquè han de portar el cas amb un dels ponents que és el conservador Macías, el magistre Macías, que a més és ell el ponent d'aquesta sentència, llavors l'haurà de fer. Sembla que pot anar a setembre, octubre, aquest pronunciament del Tribunal Constitucional, i un cop hi hagi el pronunciament del recurs d'empara, que afecta Puigdemont i també a Junqueras i a tots els líders independentistes, haurà d'anar al Suprem. I el Suprem, d'acord amb la sentència del TJUE i també amb la sentència del Constitucional, haurà de dir si realment doncs, pot tornar o no i li aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont. Què deien des del Suprem? Si és claríssim lo del TJUE, si és claríssim lo del Tribunal Constitucional, s'ha d'aplicar l'amnistia, venien a dir. Ara bé, hem de veure si hi ha algun forat on es pugui agafar la sala penal. En el cas de Puigdemont serà Llarena i en el cas de la resta doncs serà Marchena, però aniran a la una en aquest sentit. S'ha de veure si es poden agafar o no alguna cosa per encara retardar més aquesta amnistia. El que deia l'advocat Gonzalo Boye és si el TJUE tanca la porta que es puguin plantejar més prejudicials, és una manera d'intentar acotar aquest temps. Perquè què passa? Aquesta prejudicial que es pronunciarà el TJUE no és del Tribunal Suprem, és del Tribunal de Comptes, que també hi ha aquella causa sobre les despeses de l'UO. Si el Suprem volgués allargar encara més els temps, podria elevar, quan li arribés el cas, una prejudicial al TJUE, en concret sobre la malversació. Si això ho acota el TJUE, doncs barraria el pas a que es pogués allargar encara més aquesta qüestió. Perquè s'ha de dir que, tot plegat, aquest tempo no és un procediment reglat. És a dir, és el Tribunal Constitucional que ha decidit esperar-se aquesta sentència del TJUE perquè hi hagi més coixí polític, en el sentit de que si hi ha un aval a aquesta amnistia, doncs ells se senten més segurs a l'hora de dictaminar. Però podrien resoldre avui mateix, si volguessin, el recurs d'empara. És a dir, s'han fixat ells mateixos esperar aquest contingut de la sentència per tenir més legitimitat davant d'un Suprem que sempre ha dit que en el cas de la malversació no s'havia d'aplicar l'amnistia als líders independentistes.
1: Oriol.
2: Recordem que l'amnistia es va aprovar l'1 de juny del 2024. Si una altra llei hagués estat aprovada al Congrés i hagués trigat com a mínim 2 anys a aplicar-se a un altre tipus de problemàtica, a un altre tipus de dirigents, el que fos, crec que l'escàndol seria molt més majúscul del que està sent en aquest cas. Crec que ens hem acostumat a que hi hagi una sèrie de jutges que no estan complint amb una llei que està aprovada per majoria absoluta al Congrés dels Diputats, que compta amb un suport prou transversal i que ha estat treballada segurament ni era immediata ni era per tothom com van dir els seus promotors des del primer moment, però sí que és una llei que hauria d'estar aplicada ara mateix i que és una excepcionalitat que Carles Puigdemont encara resideixi a Bèlgica i que és una excepcionalitat, per exemple, que Oriol Junqueras no es pugui presentar a les eleccions tenint en compte el to, el text i el que diu inequívocament la llei d'amnistia. Dit això, per no entrar en qüestions tècniques que la Núria les explica molt millor, bàsicament perquè l'interessen, a mi no m'interessen gens ni mica.
0: Explica-t'ho quan torna, diguéssim. Explica-t'ho quan
2: no,
0: torna.
2: No. És que aquí anava. Jo en els últims 4 mesos tinc apuntades a la llibreta 3 converses amb els dirigents de Junts, que el que et diuen és, parles de la situació de Carles Puigdemont i en algun moment de la conversa es pronuncia la frase això sí, en algun moment pot tornar. I gent que, això és una intimitat que es pot explicar perquè no direm el nom de la persona, un dia estava, ja havia plegat i em va trucar una persona coneguda sobre la televisió, tots els que estem en aquesta tertúlia coneixeríem, un alt dirigent de Junts, molt proper a Carles Puigdemont, em va trucar i em va dir, escolta, Oriol, seria molt millor que no féssiu més peces especulant amb el retorn de Carles Puigdemont perquè ningú sap absolutament res. I quan et truca algú que està en contacte diari amb Carles Puigdemont i et diu, escolteu, al tanto que aneu dient perquè ningú sap res, doncs això crec que és un indicador de que absolutament ningú sap del cert quan es podrà tornar de manera efectiva, perquè tots sabem que la justícia europea pot dir missa, que els senyors Marchena i Llarena doncs, trobaran qualsevol altre argument per dir doncs ara t'ho retracem una mica més, o que si en algun moment és efectiu que Carles Puigdemont pot tornar, qui et diu que no el paren en algun moment a la frontera, que el porten en qualsevol sala judicial de Madrid per dir, escolti, segur que vostè és Carles Puigdemont, segur que vostè pot estar amnistiat, ens ho mirem unes horetes i ja veurem què passa, perquè jo crec que hi ha una part d'Espanya que no pot perdonar el que va passar, perquè recordem, i aquí aquest per mi és el nucli de la qüestió, el nucli del trauma, es van prendre molt més seriosament la independència Soraya Sáenz de Santa Maria, Mariano Rajoy, el Tribunal Suprem i la Fiscalia General de l'Estat, que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i tota la CUP en ple. I això és un problema, perquè al final l'amnistia suposa a perdonar, políticament se'ls ha perdonat, judicialment, jo crec que hi ha una part d'Espanya que no els perdonarà mai.
1: Políticament no se'ls ha perdonat perquè, o sigui, a banda de l'amnistia de Carles Puigdemont que implica el seu retorn, Oriol Junqueras viu a Catalunya, però no es pot presentar unes eleccions en aquest cas.
2: Ho deia més aviat en el sentit que se'ls ha reconegut com a interlocutors. El que passa és que Oriol Junqueras cau simpàtic perquè fa costat a Pedro Sánchez, ara bé, que es presenti a les eleccions, ja ho veurem. Carles Puigdemont...
1: Vull dir que d'això de cada passar el 16 de juliol també depèn que Junqueras pugui ser candidat.
2: Del tot, del tot. Vull dir, les eleccions catalanes, les properes, si tot va bé, han de ser el 2028. Oriol Junqueras ja ha dit que es vol presentar. Oriol Junqueras, sense cap mena de dubte, és el millor candidat que pot tenir Esquerra Republicana, el més conegut i el més vàlid. Si no està habilitat per presentar-se, Esquerra Republicana té un problema.
1: Aquí, Carles i Marta.
3: Aquí hi ha una cosa que és òbvia, i més deixem-nos de floritura jurídica. Fins i tot aquí hi ha una clara actitud de rebel·lia, de desobediència del Tribunal Suprem cap al legislador. O sigui, el que tothom té clar és que quan el Parlament aprova la llei d'amnistia, el que vol el legislador és que aquesta llei empari, per suposat, també a Carles Puigdemont. Jo aquí vaig ser crític amb una cosa. Jo crec que la llei s'havia d'haver blindat en el sentit d'afegir en el propi text normatiu què entenies els efectes d'aquella llei per malversació. Perquè què va passar? Com que això no es va regulant a la llei, tot i no haver estat jutjats ni haver estat condemnats per malversació, el Suprem, el Marchena, es va inventar amb una construcció, s'ha de dir, que doctrinalment elaborada, perquè...
0: Home, poca...
3: Però és un gran jurista, el Marchena.
0: Sí, no dic que no, però
3: bueno,
0: és a dir...
3: Va dir una cosa, escolti'm, si aquestes conductes polítiques varen suposar una despesa del diner públic i eren il·legals, això, que ho varen fer per caprici propi dels polítics, haurien d'haver-ho pagat ells de la seva butxaca. Llavors, giro el concepte...
0: Anar innovant la raó per la qual doncs, estan condemnats per una negociació o estan a l'espera de ser-ho...
3: Per això he començat dient que és una clara conducta de desobediència, de rebel·lia del Tribunal Suprem, del poder judicial, enfront del poder legislatiu, el qual és terriblement perillós per un sistema democràtic d'un estat de dret que jo sempre he defensat públicament i moltes vegades, ja ho sabeu, precisament no per donar la raó als processistes. Bé, dit això, és que jo tampoc m'atreveixo a dir que si ara, seguint les recomanacions de l'advocat general, que és el que sol passar, se sanciona com a correcta la llei d'amnistia, que jo tinc que dir que ens va provocar tots molt de debat, però que l'experiència després d'aquests dos anys ens ha ensenyat que ha anat molt bé. La llei d'amnistia ha anat molt bé per pacificar Catalunya, per poder tornar a parlar de política, per discutir coses més enllà dels tribunals. Dit això, jo no tinc clar que el Suprem no sigui capaç d'inventar-se en el sentit, si voleu, més lícit del terme. Per què? Perquè, com que és un territori no transitat, no conegut, tot això, la jurisprudència la fa el Suprem. Per tant, poden caminar i transitar pels corriols que vulguin, perquè seran ells els que crearan jurisprudència sobre el seu propi cas. O sigui, tot plegat, a mi em permet entendre perfectament el que deia l'Oriol, quan algú de Junts li dic no parleu més de quan vindrà perquè no sabem si finalment acabarà vinguent, perquè poden tornar a posar un peró, i com que ja sabem els timings que hi ha, això poden ser doncs, 20 mesos més, 15, no ho sé. I clar, i acabo, que el Gonzalo Boye digui el que digui, a mi és que el Gonzalo Boye encara el recordo com va dir que bé que ens ho passarem ara, preparem les crispetes perquè tots seran flors i violes de triomfs que la pràctica ha demostrat que les crispetes es van florir.
1: Marta, breu i Núria per tancar.
4: Sí, jo només vull dir que per la part més política en el govern em dona la sensació de que estan prou tranquils amb aquest endarreriment dels plaços i que no siga ara, sinó després de l'estiu i veurem després quan ho fa el Suprem, de cara a una possible, que s'ha parlat molt aquestes setmanes, moció de censura, perquè ells tenen clar, o almenys això transmeten, que fins que aquesta qüestió no es resolga, Junts no farà cap tipus de pas. I, per l'altra part, per la qüestió més del PP i de la dreta, és un tema molt incòmode. Quan parles amb ells, sempre han parlat, no?, i han fet aquestes manifestacions en contra de l'amnistia, però alhora volen tractar de convèncer a Junts de donar un pas i n'hi ha un sector, no sé si majoritari o minoritari, de Junts o de la dreta catalana que pensa que amb el Partit Popular aquesta qüestió s'haguera resolt molt més fàcil perquè al final tenen al seu abast alguns tribunals i poden fer i desfer d'una manera més fàcil que el Partit Socialista i l'Esquerra.
1: Núria.
0: Sí, jo tinc la sensació que el PSOE, malgrat el que dieu, que no es pot posar data, sí que ha transmès, almenys Esquerra i també en el seu moment a Junts, que abans de les eleccions, és a dir, abans que s'acabi la legislatura espanyola, això hauria d'estar resolt. És a dir, el PSOE jo crec que sí que ho ha anat allargant, perquè podria haver resolt ja el Tribunal Constitucional, però tinc la sensació que abans que hi hagi les noves eleccions sí que vol tenir això resolt simplement per poder intentar lligar els socis de cara a una futura legislatura si tenen opció de sumar. I després, en el cas de Junts, no només és un tema jurídic i simbòlic de vida de Carles Puigdemont, és a dir, el fet de que no pugui tornar hipoteca el projecte polític de Junts també, perquè és el seu líder i és en principi qui s'ha de presentar les properes eleccions catalanes, i si no pot tornar l'any que ve, diguéssim, quedarà un any només per a aquests propers comicis.
1: Núria Orriols, Oriol Marc, Carles Monglot, Marta Bonforte, moltes gràcies, bon diumenge.
0: Bon diumenge.
7: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
8: El suplement amb Roger Escapa.
9: Aquest estiu Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
10: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
11: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Aquest estiu tria el número 1 en qualitat, preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Ara en format estalvi, gelat ametllat de xocolata amb llet, pack de 8 per 2,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
14: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
15: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Bet Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
29: Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linkat. S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. A Catalunya Ràdio.
1: Les 10.
8: El suplement. Amb Roger Escapa.
1: De seguida anem fins a Londres, on ens espera el Lion Cindreu i el Toni Rodon. Aquesta hora és notícia que els bombers han controlat l'incendi de la Segarra i Bacompte.
30: Sí, el foc de Sanaüja ha afectat una 50ena d'hectàrees de terreny agrícola i forestal. Els bombers continuen treballant en l'incendi amb una 15ena de dotacions terrestres per evitar que el foc revifi amb la marinada que es preveu avui a la zona. Per cert que la Segarra és una de les comarques on avui hi ha activat el nivell 3 del Pla Alfa, que significa un grau de perill molt alt de risc d'incendis. Els agents zones rurals s'han activat en una trentena de municipis de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta, a més de la Segarra. Del món, el Regne Unit ha interceptat un patruller rus afectat per les sancions internacionals. Segons informa el primer ministre britànic, l'exèrcit l'ha capturat al Canal de la Mànega. Keir Starmer considera inacceptable que determinats vaixells de la coneguda com a flota fantasma russa intentin esquivar les sancions per finançar la guerra d'Ucraïna. A principis de mes, França també va interceptar un patruller, en aquell cas en ple oceà Atlàntic. En esports, els Knicks de Nova York, campions de l'NBA, després de guanyar aquesta matinada a la pista dels Spurs de San Antonio per 90-94, feia 53 anys que no aconseguien el títol. A casa nostra, l'Atlètic Barceloneta, campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada, després de guanyar el Prorreco italià a la final per 17-16. El Barça d'en Vol jugarà aquesta tarda a les 6, la final de la Champions a Colònia contra el Fuxe de Berlín. I el Barça de bàsquet, classificat per a la final de la CB en guanyar 76-85 a la pista del Tenerife. Avui la penya ha de guanyar el València-Badalona per mantenir opcions.

0: Passen 4 minuts de les 10 del matí, sort que la sintonia és llarga. A Londres, Ion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters, Breaking News, bon dia.
1: Què ha passat?
0: Que era el moment entrepà i no arribàvem.
1: Estaves menjant macarrons, literalment.
0: I Toni Rodon, doctor en Ciències Polítiques i professor de l'UPF. Hi havia bussos al lavabo. Hola, Toni, bon dia.
2: Bon dia, bona hora, què tal?
0: Bé, ahir a Brussel·les, avui a Londres no pares, tu?
2: Escolta, però és que això de l'Eurostar és una cosa fantàstica, tu. Puges allà i en un moment estàs, si em permets el comentari xaró, al cor d'Europa.
0: Molt bé. El cor dels Estats Units, avui a la Casa Blanca, Washington, s'hi celebra aquest Ultimate Fighting Championship, un campionat d'arts marcials als jardins de la Casa Blanca. S'ho ha organitzat Donald Trump per fer i celebrar com es mereix el seu 80è aniversari. Sabíeu què era això de la UFC?
2: No, ja. Sí, crec que en vam parlar breument, no, en aquest programa. També forma part d'aquesta obsessió del personatge Donald Trump de fer de la Casa Blanca un lloc diferent. Ja se l'ha intentat carregar de diverses maneres, intenta organitzar coses als jardins. Una mica el que li agrada al poble, entre cometes, evidentment.
0: I aquest personatge...
1: Digues. El que sí que sé és que hi ha hagut una denúncia per això.
0: Ah, sí? Què ha passat?
1: Bé, hi ha hagut gent o una plataforma que va posar una denúncia perquè deien que això d'utilitzar el jardí de la Casa Blanca per un acte de lucre podia ser il·legal, però al final sembla que el jutge de Washington doncs no ha fallat en contra.
0: Sí. En aquest campionat d'arts marcials hi participa aquest personatge que és l'Ilia Topuria, que és mig resident, crec, a l'Estat, al País Valencià, a Miami també veig. Però vull dir que té rels aquí i veig que és un dels reclams avui per aquest combat que s'ha organitzat Donald Trump per auto-homenatjar-se d'alguna manera,
2: A més, és d'aquell esdeveniment, no?, que han muntat com una mena de gàbia, no? Que sí, que és d'aquests que...
0: Sí, sí, no, veus les imatges? O sigui, tu poses les imatges de la Casa Blanca, dels jardins de la Casa Blanca, com estan, i realment sembla de tot menys el que hauria de ser, no? I bé, no podem dir que ens sorprengui, perquè ja no ens sorprèn res, però és canviar els estàndards als quals doncs, donaven per fet algunes coses que aquest senyor doncs, està encarregant de capgirar-les.
2: Sí, Déu-n'hi-do. Tot i que jo escapa pels amics i familiars que tinc als Estats Units, em diuen que el gran tema del moment, a banda del bàsquet i del New York, etcètera, és el Mundial, que es veu que és una cosa molt estranya, no? Perquè, com bé sabrà bona part de l'audiència, el futbol, el soccer, que li diuen allà, en general als Estats Units és un esport més de segona categoria, que molta gent juga, sobretot esport femení. És veritat que en els últims anys ha anat creixent, però quan hi ha el Mundial, la cosa canvia i estan tots com una mica bojos.
0: Però, és a dir, els americans han comprat el Mundial? L'estan consumint, també, els nord-americans?
2: Bé, clar, jo conec alguns casos concrets, però sí, per exemple, en el cas de Washington, que hi tinc familiars, segons em diuen, sí, bastant. Se celebren festes privades, festes, es s'atura tot per veure els partits, sí. I una mica em sona també de quan jo hi vivia, que és potser l'únic moment en el que veus que el futbol genera un interès popular.
0: I de fet, van començar amb bon peu la selecció dels Estats Units. El seleccionador és Pochettino, Vull dir que et vas adonant també Lopetegui entrenant al Qatar, Pochettino als Estats Units, rebent la trucada de Donald Trump, vaig veure l'altre dia les notícies desitjant-li sort en aquesta arrencada. Vull dir que una mica una agència de col·locació també les seleccions,
2: Sí, també una gran oportunitat pels països petits per fer-se veure i per tenir el seu moment de glòria.
0: Tu, Ion, amb qui vas? A qui animes? Tu que tens tantes nacionalitats diferents? A què animes? Al Canadà? Animes a Anglaterra? Animes la selecció espanyola? A què animes?
1: Home, jo a Anglaterra, home.
0: Tu vas amb Anglaterra,
1: Al Canadà, mira, vaig veure el partit, també. El que passa és que...
0: La teva dona deu anar amb el Canadà.
1: Sí, però a veure, anar amb el Canadà és d'aquelles coses que... no sé, saps? És com creure'm els alienígenes una mica, vull dir, sí, és divertit, però... No ho veuràs durant la teva vida, per entendre'ns,
0: I veus possibilitats a Anglaterra de fer alguna cosa aquest any?
1: Mira, jo els tinc a la porra de la feina com a guanyant el Mundial.
0: Carai.
1: Ara, m'ho crec del tot, No sé si dir-te que sí. El que passa és que vaig fer un estudi molt detallat de quins seran els encreuaments més fàcils de cada selecció. I vaig fer aquesta selecció, perquè hem d'agafar tres equips, basat en això. Però clar, això és d'aquelles coses que tu fas l'anàlisi estadístic i després no en fots ni una. Per tant, estic esperant a fotre'm a la porta.
2: Mm. Anàlisi estadístic, Joan, vol dir que ho vas posar al ChatGPT, no? O no?
1: Ho vaig posar al ChatGPT i li vaig demanar quin és el camí de cada selecció i vaig anar analitzant. Vaig contrastar, però clar, arriba un moment que costa de seguir, no? Si ho fas per molts. Per tant, sí, totalment així, Toni. Ha estat ChatGPT.
0: Mm. Tu qui creus que guanyarà, Toni?
2: Jo no ho sé, escapa. No, ja ho he dit aquí, que a mi això del Mundial no m'interessa. Jo l'he definit com l'Eurovisió del futbol i no m'agrada. El futbol que s'hi juga és molt dolent i, en general, jo ara mateix és un buit esportiu fins que torni o comenci el Tour de França, que és el proper esdeveniment que m'interessa.
0: 5 minuts per arribar a 11:15. La guerra que Trump i Netanyahu van fer esclatar a l'Iran ara ja fa més de 100 dies apuntava una crisi energètica de proporcions històriques pel bloqueig de l'estret d'Hormuz, el pas estratègic del comerç mundial de petroli. Les previsions apuntaven a rècords de més de $200 per barril de cru, però finalment no s'ha arribat tan enllà. Per què no ha pujat més el preu del petroli si encara no s'ha arribat a un acord de pau, tot i que sembla que és imminent? Com pot ser que anem a la gasolinera i veiem que el preu de la gasolina baixa en lloc de pujar? És pels bonus, pels incentius que va aplicar el govern espanyol? O té a veure amb alguna cosa més enllà d'aquests descomptes fiscals que ha marcat el govern espanyol? Perquè, a veure, aquest 30 de juny s'acaba aquest paquet de mesures anticrisi del govern espanyol. Què passarà a partir d'aleshores? Ion, un primer retrat, va.
1: A veure, motiu 1 de per què la benzina no està tan cara, com podria semblar, és això. És literalment, la rebaixa d'impostos sobre els carburants, que, com tu dius, doncs s'acabarà el 30 de juny, i si el govern no decideix prorrogar-los, doncs l'impacte doncs podrà ser immediat. Pensem que abans del conflicte d'Iran, la gasolina i el dièsel estaven al voltant dels 1,4 euros per litre, i ara mateix doncs estem a 1,6 pel dipòsit de dièsel i 1,5 per benzina. Per tant, és un canvi que és significatiu, però com ens adonem, aquí al final el que estem veient és l'impacte d'aquesta rebaixa fiscal. Ara, motiu 2, perquè aquest no és l'únic. Quan nosaltres, és a dir, motiu 2 és anem a mirar el preu del petroli, no? És una cosa és el preu de la benzina i el dièsel, que està una mica sobre del preu del petroli, però el preu del petroli tampoc està gaire elevat. Quan veiem el telenotícies i ens diuen el preu del barril de Brent està a $87 el barril. Clar, no estava per sobre dels 60 abans de la crisi, per tant, això no és gaire. En una situació d'escassedat aguda, els càlculs diuen que anirà per sobre de 150, per tant, es podria duplicar. Llavors, clar, per què està tan baix, això? Resulta que el que hem de tenir en ment és que quan parlem del barril de Brent a la tele, no estem parlant del preu del petroli físic, estem parlant d'un valor de referència internacional, que és d'aquest petroli lleuger i baix en sofre del Mar del Nord, que sí que es fa servir per fixar el preu de gran part del cru mundial, però en general estem parlant de contractes de futurs. És a dir, són un tipus de derivat que diu que tu compraràs o vendràs barril en el futur. I, de fet, ara mateix, quan parlem del preu del Brent, normalment parlem d'un contracte que entrega petroli a l'agost. Clar, quan tu mires aquesta corba de futurs, perquè tu te'n pots anar a l'agost, al setembre, al novembre, al desembre, el que vas veient és que com més lluny, més baixa el preu del petroli. Clar, això és un reflex de l'escassetat que patim ara mateix, no? Volem petroli ara mateix, però en general hi ha aquesta idea en el mercat que la crisi amainarà. Aquí també hem de pensar que la gran majoria que està comprant i venent aquests futurs no ho està fent per rebre el barril de petroli. És una manera que tenen de protegir-se dels canvis de preu o d'apostar, sobretot si ho comparem amb els Estats Units, on si tu compres aquests futurs sí que hi ha un lloc literal on et donen, això és a Cushing, Oklahoma, on et donen el petroli. Amb el Brent no és així. Llavors, clar, el que hem de mirar és una cosa que se'n diu el Dated Brent, que això no està tan disponible i, per tant, no en parlem tant. Però és bàsicament una avaluació diària de les càrregues físiques de petroli del Mar del Nord que ja tenen una data concreta de lliurament i que normalment és d'aquí uns 10, 20, 30, com a màxim 30 dies vista. Quan mirem això, està car, en cert moment va passar per sobre els 140, però ha baixat fins als 90. Per tant, no és tant. Llavors, aquí anem al motiu 3, de per què el preu no està tan elevat. És perquè, tot i que l'oferta ha caigut, la demanda també s'ha rebaixat. I un gran factor és la Xina. És a dir, si recordeu, la primera secció que vam fer després que va començar la guerra, jo vaig dir aquí que, tot i que es parlava molt de la dependència de l'Àsia i de la Xina, del petroli d'Hormuz, vaig argumentar que la Xina entrava en el conflicte amb moltes reserves. I ha estat així. I el que ha fet la Xina és, no volent anar al mercat a comprar, perquè el preu doncs podia encarir-se molt, ha baixat doncs, la importació de petroli doncs, uns 5 milions de barrils al dia, que és més o menys un 5% de l'oferta global. I, a més, quan nosaltres mirem aquests magatzems de petroli xinesos, no van baixant. Llavors, això és un gran enigma i hi ha una possibilitat que tinguin doncs, un munt de reserves sota terra que no hem vist perquè la Xina doncs, estava preparada per això. No? Però, finalment, també diré, per acabar l'exposició, que, a part dels xinesos que, com dic, van entrar preparats en tota aquesta història, hi ha una destrucció de demanda a països asiàtics pobres. És a dir, per exemple, resposta de governs asiàtics, no? Bangladesh, doncs han tancat universitats per estalviar combustible. Les Filipines i Sri Lanka han introduït setmanes laborals de 4 dies. Pakistan ha tancat escoles, ha traslladat universitats per ensenyar remotament. Tailàndia i Vietnam incentiven el teletreball, limiten l'ús de vehicles. Myanmar només et deixa conduir en dies alterns.
0: Sí, hi ha menys consum, no?
1: Clar. Hi ha menys consum. En aquests països que sí que tenen un risc real, no només de pagar més pel petroli, sinó de quedar-se literalment sense petroli físic, han introduït aquestes mesures i això ha fet que la demanda doncs, també hagi caigut.
0: Toni.
2: Sí, realment, això del rol de la Xina, jo en tot aquest aspecte ho trobo fascinant, perquè, com bé comentaves al principi de l'any, va començar a importar cru de manera important i sembla com si tinguessin informació que en el futur quelcom semblant podria passar.
1: I a veure, Rodon, o sigui, sí, però també recordem, vam tenir una crisi energètica el 2022.
2: Correcte,
1: i els xinesos
2: sí.
1: Són d'aquells que a mi m'enganxaràs un cop, però no dos. No? Llavors jo crec que a l'acabar va anar el preu del petroli i van començar a comprar. Jo no crec que sabessin res, però és allò,
2: però
1: no?
2: Cas,
1: es preparen.
2: Sí. Com una mena d'assegurança, això és veritat. I també aquí hi ha un altre factor important que potser ha posat més a la Xina en preparació i en una millor situació per a rebre aquest xoc, que és que la Xina ara mateix doncs, és un dels principals estats del món, per no dir el principal, en invertir en energia verda o, per exemple, en el tema dels vehicles elèctrics. Per tant, òbviament, doncs, encara consumeix el segon importador de petroli del món, però el fet doncs, que la seva economia estigui canviant cap a l'electrificació verda, doncs els situa en una millor opció per rebre aquests cops de canvis en el panorama del petroli mundial. Aquí hi ha un tema que a mi m'ha interessat, que va en línia del que deia en Jon, que és que alguns analistes consideren que estem en un equilibri que porta un nom que m'ha fet gràcia, que és el nom de TACO. TACO és un acrònim que vol dir Trump Always Chickens Out, que en català vindria a ser que Trump sempre s'arronsa o sempre s'espanta. I això per què ho dic? Doncs bàsicament, i que afecta el petroli, bàsicament els mercats, o una part d'ells com a mínim, tenen la sensació que Trump doncs, no acaba mai de complir les seves promeses. I el raonament una mica seria el següent, no? Si la guerra s'intensifica, això doncs, què implicaria? Que el preu del petroli pujaria i els mercats, per tant, tindrien problemes de subministrament. Clar, si el petroli puja massa, els inversors creuen que Trump intervindria políticament, no? I, perquè no és una cosa que ja ha manifestat moltes vegades, que no li agrada, pressionaria perquè es reduís l'escalada militar, buscaria una sortida diplomàtica o, fins i tot, no, forçaria Israel a moderar la seva actuació. Com que els mercats anticipen aquesta reacció i creuen que això faria, doncs, s'arronsaria, i que quan el petroli arribés a nivells massa alts, el que fan és que molts operadors comencen a vendre abans d'hora, no? És a dir, aposten que aquella pujada no serà sostenible. I aquesta venda és precisament un dels motius, diuen alguns, que fa que es freni la pujada del petroli. I aquí una mica apareix aquesta paradoxa, no? Com que el preu no arriba a disparar-se, Trump no té necessitat de fer marxa enrere ni pressionar per desescalar tant com ho feia. De fet, fins i tot, si busques una mica, veus que molts analistes posen un preu a aquest límit, no? Aquest llindar del dolor que vindria a estar, doncs, als 120 o als 130 dòlars. Mm.
0: Doncs, escolta'm, Jon, de cara al que ens ocupa sobretot, que és a partir del 30 de juny, que s'acaba aquest paquet de mesures anticrisi del govern espanyol, a casa nostra què creus que passarà?
1: Bona pregunta, perquè en principi és cert que, com diu el Rodon, hi ha aquesta idea que Trump es pot arronsar, però compte, perquè jo crec que el que passa és que no el deixen. Perquè diguem, ara ja no depèn d'ell. I, a més, l'Iran sap que el Trump té aquestes eleccions a midterms, no?, al Congrés.
0: És que qui té presses aquest... Trump, ara, perquè o sigui, ho volia anunciar
1: correcte,
0: avui, fer-ho coincidir amb els 80 anys, i no crec que se'n surti, no?
1: Per tant, jo sospito que les mesures doncs, segurament s'allargaran o s'hauran d'allargar. Perquè, a més, aquí també hi ha un tema. Aquí la pregunta és, aquí hi ha un precipici en què no hi ha un punt a l'horitzó en el qual resulta que aquestes reserves mundials que estan caient, perquè puguem consumir petroli ara mateix, s'acaben i resulta que aquesta calma del mercat doncs resulta que era artificial i tot rebenta, no? Podria ser. És a dir, a veure, aquí, en general, cal recordar que no cal arribar a zero perquè doncs, el tema exploti, perquè necessitem certes reserves només per mantenir el funcionament adequat d'oleoductes i sistemes d'emmagatzematge. Per posar un exemple, aquestes reserves, en els 2000, el mínim on va arribar, on ja es va veure amb problemes greus, va ser 48 dies de consum en reserva, val? Abans d'entrar en això, estàvem sobre els 60 dies. Ara estem sobre els 58. En general, els analistes creuen que si ens acostem als 50, cagada pastoret. Clar, aquí també cal dir una altra cosa. Fins ara ens han anat dient que això passaria al juny i de moment no ha passat. Perquè, doncs, com explicàvem ara, hi ha hagut destrucció de demanda, però a més resulta que refineries o exportadors com Nigèria resulta que podien refinar i exportar molt més del que semblava abans de la guerra i han començat doncs, a fotre-li la producció. Per tant, és cert que aquí a vegades no, diem oh, desastre, és el mes següent i de moment sempre és el mes següent i no acaba passant. Ara, també és cert que la realitat és aquesta, les reserves van baixant i en cert moment jo no tinc clar que això s'arregli ràpidament o que puguem dir, mira, s'acaben les ajudes, a compte.
0: Aquest és el retrat que fan el Jon Sindreu i el Toni Rodon sobre el que passarà amb la benzina d'aquí uns dies. Toni, vols afegir alguna cosa més?
2: No, aquí possiblement només recordar que aquestes ajudes a la gasolina són en certa manera progressives, perquè el preu del cru, del petroli, afecta sobretot doncs, amb una proporció més elevada la gent de classe baixa i amb menys poder

0: millors són aquests. Jo no entenc, o sigui, jo no entenc la gent que està sempre esperant a veure el gran partit Alemanya-Brasil, però si ho hem vist mil vegades, i a més, aquests jugadors els veuràs en molt millor futbol en el futbol de clubs. Mm. O sigui, jo sóc dels Haitís a Austràlia, a mi m'agraden aquests, vull dir, és el folklore el que jo busco.
1: Mira, avui hi ha un Alemanya-Curaçao.
0: Doncs mira, jo vull saber el Messi de Curaçao, que entenc que segurament és un lampista, qui és i com li va.
1: Doncs
0: no, que a mi m'interessa.
1: A les 7 de la tarda juguen.
2: Curaçao, que a més no és un estat independent, no?
1: Ves, que és tant... d'aquests països que no saps ni que existeixen, pràcticament. Vull dir que un dia, si vols, ens fas la història de Curaçao, Toni, que tu te la deus saber bé, suposo.
2: No la domino gaire.
0: Home, la secció
2: gaire.
0: Que ve. Fem Curaçao, Toni. O països com Curaçao. L'anàlisi polític de Curaçao.
1: Una abraçada per tots dos, cuideu-vos. No desconnecteu del suplement perquè just després de la publicitat,
0: mai.
1: Això us interessa?
2: Sempre.
1: Declaracions d'amor solemnes, històries des de l'altar, històries de matrimoni, parelles que s'han demanat de casar de les maneres més originals possible. Sou homes casats, vosaltres dos?
2: No, jo no, jo no.
1: El Ion sí.
0: Home, jo sí, però Toni, tu...
1: Com...
2: Sí, de facto. Sí, de facto sí.
1: Com t'ho vas fer per clavar el genoll, tu, Ion? Va ser gaire romàntic?
0: Ho dic perquè les... Ho hem pactat.
1: Doncs no en serviries per la taula de testimonis que vindran a continuació, perquè les històries són bastant més originals. Sí, però què vol dir que ho vas pactar? Vas treure tota mena de...
0: No, que ho vam parlar abans de com es produiria, ja està.
2: És racional fins i tot això.
1: Bé, doncs, sort que vas trobar l'amor. Una abraçada per tots dos, cuideu-vos, fins aviat.
0: Vagi bé.
1: 5 minuts per 2:15, ara tornem.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Íntim i únic, Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum, una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant, fantàstics...
7: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
8: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
9: Ai.
8: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, cap problema.
9: Ai, ai, ai.
8: Forada la paret, i ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
10: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
13: Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
14: Sí.
13: Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocà, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. 4 bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
15: Ocasión Plus.
16: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
17: Ja m'entens.
18: Un programa d'un altre gènere.
19: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
12: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
8: Amb David Ávila.
12: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Dos minuts per arribar a 2:15 del matí. It's

0: Ara al suplement l'estudi de Catalunya Ràdio s'omple d'amor, fins i tot també hi podeu dir la vostra des de casa. 932017474, obrim línies. Ara al suplement, tres maneres diferents, totes atípiques, de demanar matrimoni. Tres parelles en què una de les parts va tenir el valor d'agenollar-se, d'obrir una capseta i d'esperar que algú a l'altra banda digués que sí. Començarem amb la història del David Moreno i la Cristina Raya. Bon dia i bona hora a tots dos.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Roger, què tal?
0: Com esteu?
2: Molt bé, contents d'estar aquí.
0: Comencem pel principi, va. Com us vau conèixer vosaltres dos?
2: Doncs mira, la Cristina i jo ens vam conèixer treballant a l'Hotel Kruger, però ens vam conèixer abans de conèixer-nos, i t'explicaré per què. Jo era un dels actors, en aquell dia jo estava fent de recepcionista de l'Hotel Kruger, i ella va venir com a clienta. Llavors jo estava allà al mostrador, tot caracteritzat, i nosaltres sempre hem d'escoltar que el següent actor fa una senyal acústica per dir, escolta, jo ja tinc el grup aquí, ja ha passat per aquí, llença'm el teu, i així els grups no s'ajunten, vale? Perquè diguéssim que els grups van entrant... petits, no? Llavors jo estava esperant que sonés aquella senyal acústica i no sonava, llavors vaig començar a inventar-me alguna cosa. Llavors la vaig mirar en ella, una noia així del grup, i vaig dir, usted, ¿sabe quién me recuerda usted, señorita? A mi difunta esposa. Desde que ella falleció empezaron a ocurrir cosas... I de cop vaig escoltar el clanc, clanc, clanc, i dic, vale, pues ja poden passar.
0: Ara m'he cagat, ja, he sentit-te.
2: no tinguis por. I ella va començar a treballar a l'Hotel Kruger al mes de setembre, això va passar al juliol, jo portava el cabell molt llarg...
0: Sí, la primera frase que li vas dir, usted me recuerda a mi difunta esposa.
2: Exacte.
0: I ella què et va dir?
2: I ella res, doncs...
0: Tu te'n recordes d'aquesta frase, aquest moment?
1: Sí, clar, això va passar al juliol i al setembre jo vaig començar a treballar allà, vaig fer el càsting i vaig entrar llavors...
0: Com és que vas anar a espetegar al mateix lloc? O sigui, tu també... O sigui, no perquè t'hagués marcat aquell moment.
1: No.
0: Buscaves feina i es
1: va
0: presentar.
1: Això va ser una mica més endavant, exacte. Jo soc actriu també, havia treballat en un restaurant de terror i allò m'encantava, no? I llavors vaig veure un càsting, vaig aplicar i mira, vaig entrar, no? Llavors, quan vaig entrar allà i estava al camerí, el vaig veure, ell portava el cabell super llarg, el portava molt llarg, llavors era molt fàcil
2: de reconèixer.
1: No? Llavors jo li vaig dir, ostres, quan vaig venir al juliol, tu em vas dir això, em vas dir, vostè em recorda mi difunta esposa. I mira, allà va quedar, no? I llavors, amb els mesos, ens ven anar a conèixer.
0: No va ser amor a primera vista.
1: No.
2: No, perquè els dos anàvem de monstres maquillats i ens vam desmaquillar i jo vaig sortir guanyant.
0: A veure, clar, per tant, o sigui, aquí comença la manera com vosaltres us coneixeu.
2: Sí.
0: Un temps després, quan la cosa ja acaba prosperant, tu li demanes matrimoni a la Cristina.
2: Exacte. Mira, nosaltres ens coneixem.
0: Quin escenari esculls?
2: Doncs a l'Hotel Kruger, que és el lloc on ens vam conèixer. I on per nosaltres significa moltes coses.
0: Us vau enamorar dins d'aquell hotel, ja?
2: Nosaltres ens vam enamorar allà dintre perquè al final els dos som apassionats del terror, som actors, i ens vam conèixer doncs, amb el terror, que és el que ens agrada. Llavors vaig dir-li al meu jefe d'allà, l'Andreu, escolta, Andreu, m'agradaria demanar-li per casar-nos aquí a la Cristina. T'estic parlant que això nosaltres vam començar l'any 2019 i la pedida va ser el 2012.
1: 2009.
2: No. 2009 vam començar i el 2012 vam fer la pedida, no? Llavors li vaig demanar a dins de l'Hotel Kruger.
0: Posem una cançó, va.

0: Aquesta cançó va tenir alguna cosa a veure amb el moment de demanar matrimoni. Què va passar?
1: Bueno, és una cançó que m'agrada molt i que jo sempre li deia al David que si algun dia em casés, doncs que seria la cançó amb la que m'agradaria entrar, no? Mm.
0: I... Com t'ho va demanar?
1: És difícil saber per on començar, eh? A mi em va dir el jefe d'allà que havia de fer unes fotos per promocionar l'espectacle, no? Llavors, doncs, anaven dos actors més i jo. I vaig dir, vols que porti el vestit de núvia de la meva germana, que així farem com una família? Ah, sí. Clar, el David es va quedar...
2: Això no ho sabia, clar. O sigui, no sabia que vindria de zombi nòvia. No? Era l'època de Rec 3 i es va il·luminar,
1: sí,
2: així.
1: Sí. Això era una pel·lícula que ens agradava molt i, bueno, li vaig proposar i em va dir que sí, no?
0: I sí, aquell dia et vas vestir amb el vestit de núvia, de l'àvia o
1: de la meva germana,
0: de la germana.
1: Sí, que era així molt dels anys 90. I, clar...
0: I et vas caracteritzar de zombi, eh?
1: Sí. Mm-hmm. Sí, això...
0: Per fer aquestes fotografies.
1: Exacte, jo per mi era per fer aquelles fotografies. Llavors, de cop, quan estic maquillada, va entrar un noi amb una càmera, que jo el coneixia, i allà vaig dir, ostres, Luiso! Jo pensava que era el noi que venia a fer les fotos. Però clar, de cop ja em van agafar, em van emportar, i va començar una història des del punt que llavors era la biblioteca de l'Hotel Kruger, on em començaven a dir que havia de fer un viatge per l'hotel perquè hi havia algú que em volia donar un missatge. I llavors, doncs, va ser un recorregut, vaig baixar... Jo pensava que era una cosa pel meu aniversari, perquè dos dies després era el meu aniversari. Però ja, quan vaig baixar, de cop em vaig trobar la meva mare maquillada de zombi. Ningú parlava, tothom estava callat, tenien com aquesta...
0: O sigui, tu durant el recorregut t'anaves trobant gent coneguda, familiars, amics...
1: Exacte, de cop va ser la meva mare que va ser la que em va acompanyar en aquest viatge, no? Llavors, de cop, em vaig trobar tots els nostres amics que ens van cantar aquesta cançó que per mi era tan especial. Allà és on jo vaig fer una mica el clic i vaig dir, vale, això no és pel meu aniversari.
0: Hi havia sí, aquest és el Rufus Wainwright, no em diguis que et va portar el Rufus Wainwright.
1: Bueno, no, va ser millor.
2: La veritat és que nosaltres tenim la gran sort de dedicar-nos a que som actors i que molta gent del nostre voltant i companys de l'Hotel Kruger d'aquell moment són cantants. Llavors es va fer un arranjament a veus on el Didac Flores, el Manu Guix, la Diana Roig, tota aquesta gent li estava cantant aquesta cançó.
0: Sí, vau portar el Manu Guix en el moment de demanar matrimoni.
2: Sí, és que amb el Manu som molt amics.
0: I tenies el Manu allà tocant el piano i cantant i tota la pesca. Clar, arriba un moment en què deu aparèixer, no, el David, o... O sigui, de moment el David encara no ha aparegut,
1: no.
0: Aquí.
1: No.
0: Mira, t'has anat trobant a tothom i ningú obria la boca.
2: Nosaltres, com és el que et dic, no? Els companys de l'Hotel Kruger eren molt talentosos i molt poqueta família i molts amics d'allà. Vam fer com un recorregut amb diferents escenes i coses que, doncs, per nosaltres eren especials. Doncs les seves germanes, cadascuna li donava una rosa i al final feien un ram. S'anaven trobant moments que la gent li anava cantant, fent coses, i de cop apareixia jo a la recepció, que és el lloc on ens vam conèixer, baixant per l'escalinata, una mica tipus Bella i Bestia, que per nosaltres també significa molt, i allà jo em vaig emocionar molt al veure a la meva família i amics tots en silenci fent-ho superbé, i en la foscor, quan no hi estàs habituat, és una cosa bastant inquietant, no? I allà és on li vaig dir, mira, aquí et vaig dir lo de usted me recuerda a mi difunta esposa, espero que difunta d'aquí els dos molts anys, però m'agradaria que això passés, no? I no podia ni parlar, perquè quan la vaig veure vestida de núvia, jo allà em vaig trencar, perquè no estava entenent absolutament res. Jo pensava que vindria, doncs, amb rotllo la niña de l'exorcista, però no va venir d'en...
0: Sí, li vas dir, vull que siguis la meva difunta esposa fins al final.
2: Exacte.
0: I tu què li vas dir?
1: Jo vaig dir, pues claro. Clar, és que era un moment, perquè en aquell moment que nosaltres arribàvem a la recepció, tots els nostres familiars i amics ja estaven allà, va ser un moment molt màgic. I llavors ell em va fer un anell que era la mà del Freddy, que per nosaltres era una representació de l'espai. I després a les nostres aliances vam ficar...
0: A veure, me l'ensenyes?
1: Sí. Només queda la meva, perquè la seva la va...
0: Què dius, la vas perdre?
3: La vas robar.
0: Això, què dius?
2: Sí.
1: Sí, ara ja es veu
0: però aquí, val, no, però aquí només veig l'aliança. Hi ha alguna mena de...
1: Això no, és l'anell de...
2: L'anell del dia aquest.
0: Ja és així terrorífic, eh?
2: Sí, és la mà de Freddy Krueger, me'l va fer un joier.
0: Aquesta li vas demanar matrimoni.
1: Sí. Exacte.
0: És la mà de Freddy Krueger.
2: Sí.
0: I això li... Bueno, jo no estaria casat. Sí,
2: no, un altre te'l tira pel cap, però per nosaltres era especial. Clar. Perquè era un símbol icònic del lloc, no?, que ha representat tant per nosaltres, que és el lloc on ens vam conèixer i on nosaltres, avui dia, seguim vivint del terror.
1: I el Sanell sí que fica aquesta frase, no?, que tenim. A la seva ficava, usted me recuerda, i a la meva, a mi difunta esposa. Oh, my love, my darling, I've hungered for your
0: Sí, el moment de... Et vas deixar anullar?
2: Sí. Home, jo sóc molt de fer-ho de pel·lícula.
0: És una cosa una mica carrinclona, no, aixanullar-se?
2: No, depèn com ho facis.
0: Tu creus que en aquell moment s'ha de fer?
2: Mira, això és com tota la vida. O sigui, al final, jo tinc un grup de música que em diuen el tractor amarillo, doncs el tocaré com si fos Iron Maiden. O sigui, ho has de fer amb convicció, les coses, si no, no les fas, no?
0: Aquesta és la que sonava en el moment?
1: No, al moment sonava La Bella i la Bèstia, però aquesta va ser un moment molt màgic amb el nostre amic Carles Torregrossa, que ens ho va fer d'una manera molt, molt màgica.
0: Clar, una cosa és demanar matrimoni i l'altra, casar-se, que es necessita un altre pressupost, normalment una mica diferent, si és que realment vols fer una festa i tota la pesca.
2: Sí.
0: Us heu casat, no?
2: Sí, ens vam casar. Ens vam casar, o
0: sigui... També va ser igual de terrorífic?
2: Sí. Sí, perquè, o sigui, nosaltres som molt fans del terror, llavors ens vam casar a Finca Massoler, que és on es va gravar la pel·lícula Rec 3.
0: Uau!
2: Vale, també l'anunci de...
0: Quin mal rotllo,
2: de
0: nen.
2: Ferrero Rocher de la... però ens vam casar allà i vam recrear pues, una mica tot això. Li vam dir a la gent, mireu-vos la pel·lícula perquè passaran certes coses. I el meu tiet va venir que li havia mossegat un gos i que s'havia estès una epidèmia. Llavors, me'n recordo aquell dia que les wedding planners d'allà ens deien, tio, que els cambrers han acabat el seu torn i no se'n volen anar. Volen veure a més què més passa, què més passa, què més passa, no? Perquè tot eren shows.
0: Ah, o sigui, la clau de la vostra relació és el terror, és l'horror. Us estimeu gràcies a Freddy Krueger.
1: Bueno, i ha sigut una mica el camí que hem portat després a la nostra vida, no? Va ser com un impàs a l'hora que professionalment nosaltres tenim el parc d'Horrorland i la nostra empresa es dedica doncs, al terror, no? Al final l'amor ens va portar, o el terror ens va portar a l'amor, no? Va ser com una mica de...
0: Quants anys porteu de casats?
2: De casats des del
1: 2011.
0: 11. Quina diríeu que és la clau per que 15 anys després estigueu encara aquí donant-ho tot?
2: Doncs jo crec que la clau, nosaltres que estem junts tot el dia, o sigui, 24/7 treballem junts, compartim junts, també tenim la gran sort de poder-ho compartir amb els millors amics i família. I és el que et dic, o sigui, nosaltres hem aconseguit crear indústria i viure de la nostra passió, que és el terror. I mira, el Joaquim Oristrell ens ha fet un documental que es diu Horror and Love, que en breu es podrà veure aquí a Barcelona i a moltes plataformes, que explica una mica la nostra història d'amor atípica de com una parella de friquis que li agrada el terror acaba creant un parc temàtic amb la seva família i millors amics, no? I explica una mica aquesta història de com va començar.
0: Hem començat amb el David Moreno i la Cristina Raya, però en tenim més.

0: Avui una mica de sucre en aquest diumenge de suplement. Les protagonistes de la segona història són una parella de la Llagosta que va decidir rascar-se la butxaca per oficiar la petició de matrimoni. Elles són l'Estefania Checa i la Mireia Iglesias. Bon dia, bona hora a totes dues.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com esteu?
1: Molt bé.
0: Com us vau conèixer? Qui està més nerviosa de les dues?
3: Jo.
0: Doncs va, trenquem el gel ràpid.
1: Van començar parlant amb el, per l'Instagram i d'allà van començar i ja està. Després em van donar compte de que ella estava a l'escola amb la meva germana i així.
0: Quant temps fa d'això, que us vau conèixer per Instagram?
1: 2 anys.
0: 2 anys? I ja us heu demanat matrimoni i us heu casat o encara no?
1: No, encara no.
0: Ah, d'acord.
1: No. Encara no, hem tingut unes altres expectatives de vida, hem comprat un pis, llavors... Pues,
0: sí, sí, tot no s'arriba, està clar, claríssim. Va, també depèn de la mena de boda que vulguis fer, no? De la mena de celebració.
1: A veure, ja després d'aquesta invitada al casament...
0: Ja doncs, està. Val, d'acord, us coneixeu per Instagram, comenceu a xatejar, us agradeu, quedeu. Què més passa? Bueno, els detalls tampoc els necessito, però...
3: Bueno, primer li vaig demanar sortir com a núvia.
0: Sí, li vas demanar sortir, eh?
3: Sí.
0: O sigui, ho vas, com oficialitzar-ho.
3: Sí.
0: Allò que fèiem més de,
3: penso
0: de petits,
3: que és
0: de dius, és que
3: de...
0: vaig per tu, no? Una mica de...
3: Sí,
0: penso que és una tradició. El vaig per tu, que ara es porta això, no?
3: No.
0: No, això ja no, no es porta, perdó, perdó.
3: Per això, és una cosa que s'ha deixat de fer i m'agrada fer-ho.
0: Ah, i que, com li vas dir?
3: Vaig anar a un
0: restaurant. Vols sortir amb mi? O
3: sigui, no.
0: Després anem al moment matrimoni, però abans el vull sortir amb tu, com es demana?
3: Li vaig preparar un sopar a un restaurant d'una amiga i vaig parlar amb ella que si a l'hora del postre li podia portar un plat que amb xocolata posés "vol ser la meva nòvia".
0: Hosti, m'esteu deixant fatal, perquè
3: sí,
0: espero que la meva dona no ens estigui sentint, perquè, és a dir, sóc la persona menys romàntica del món al vostre costat. Què deia el pastís?
3: Si vols ser la meva nòvia.
0: Clar, també, com li dius que no, no?
1: No, clar, després de tot ja...
0: El pastís us el vau menjar o us vau menjar una altra cosa?
3: Bueno, les dues
1: de coses. De tot una mica.
0: De tot una mica, molt bé. Et vas compinxar amb el restaurant?
3: Sí, perquè és clienta meva.
0: Val, això només per començar a sortir. La relació entenc que funciona, prospera...
3: Bé.
0: Aquí hi ha un pas que suposo que és la convivència. Veu anar a viure junts o el matrimoni va ser demanar-lo sense...
3: No, convivíem juntes ja.
0: Convivíeu juntes.
3: Sí.
0: Val. Anem al moment de l'altar. Qui va ser de les dues?
3: Ella,
0: tu també?
3: La que li va demanar?
0: Sí.
3: Jo.
0: Tota l'estona portant la iniciativa.
3: Tota l'estona.
0: I el dia?
3: El dia? El dia 20 de setembre. Mm.
0: Com ho vas fer?
3: Vaig contratar una empresa que em va ajudar a organitzar-lo tot i ho vam fer allà.
0: O sigui, ja no només hi ha empreses de wedding planners que t'organitzen el casament, sinó empreses que t'organitzen el moment de demanar de casar-te,
3: sí,
0: no? Després et preguntaré què et va costar. Però ah, què els... O sigui, vas a l'empresa i dius, escolta, em vull demanar de casar-me a la meva parella, a la meva nòvia?
3: Sí, vaig buscar per internet i vaig encontrar Dicas y de Despidalia. I la veritat que des del primer moment, superamable, superatents... Molt bé, la veritat que molt bé.
0: Com va ser? En què va consistir?
3: Bueno, em van demanar què volia fer exactament, que és la proposta que jo tenia, i ells m'ajudaven al tema logística, transportar les lletres, buscar flors, buscar espelmes...
0: On éreu el dia que va passar això?
3: On érem?
0: Sí, a la platja, no, crec?
3: Sí, a la platja, però perquè em vaig compinxar amb uns amics que, supostament, anàvem de sopar a la platja, a Calella, i després ens anàvem de festa.
0: Què et vas trobar, tu, Calella?
1: Res. Molta platja, molta gent, molta família, i me'n van dar els ulls, i quan...
0: O sigui, et van portar amb una vena als ulls en una platja?
1: Exacte.
0: I què més?
1: Me'n van treure...
0: La vena,
1: i vaig veure la seva família ja tota junta, de blanc, després vaig girar el cap i estava tota la fernenda.
0: O sigui, veig que està de moda convidar la família, no?, també, en el moment de demanar matrimoni. O sigui, no crear només un moment íntim per vosaltres dos, per la parella, sinó que la gent ho vegui.
1: Exacte. Sí.
0: I com t'ho va demanar? És a dir, què hi havia?
1: Jo vaig obrir els ulls i, clar, doncs estaven tota la platja llena de pètalos i ja, al final de tots, en unes lletres de "vols casar-te amb mi?" I, clar, jo vaig anar caminant, caminant, caminant, estava que me la vaig trobar.
0: Què li vas dir?
1: Sí.
0: Així, eh?
1: Així.
0: Clar, tot això està enregistrat. Es pot gravar, de fet, el vídeo, el teniu penjat a TikTok, crec.
3: Sí.
0: I, com expliques, aquesta empresa es dedica a organitzar aquest moment, no? Què et va costar? Què costa? És que no tinc ni idea, és curiositat, eh? Si m'ho vols dir bé i si no, doncs també t'ho preguntaré.
3: Una miqueta. De 6.000, una miqueta més.
0: 6.000 euros?
3: Sí.
0: 6.000 euros per demanar de casar-te amb la teva parella?
3: Sí.
0: Bueno, vull dir que... Bueno, no m'estranya que no t'hagis pogut casar encara.
3: No.
0: Clar, si te'ls vas gastar...
1: S'ha gastat tot ja.
0: Clar, és una relació que fa només 2 anys.
3: Sí.
0: I ara, o sigui, esteu primer amb l'operació de comprar-vos un pis i després ja ho celebrareu. O sigui, el nivell del moment de demanar matrimoni ja va estar molt currat. El casament que teniu ganes de celebrar, com serà?
3: A lo gran. Ho tinc clar.
0: Què us imagineu?
3: Un despilfarro.
0: I a on ho voldríeu fer? O sigui, a l'Hotel Kruger o...?
3: No. Que no estaria malament, tampoc, però... No. A alguna masia així bonica que...
0: La Sagrada Família, potser, o una basílica.
1: Més o menys, sí.
0: Una cosa...
3: Algo així.
0: Ara està concorregut. Quina és la vostra prioritat com a parella? Quins plans teniu?
3: Plans de futur. Seguir creixent la família, que tenim una nena. El pis ja el tenim.
0: Sí, heu tingut temps de tenir una nena, també.
3: Bueno, la nena ja la tenia jo, però...
0: Tu ja la tenies d'una relació anterior.
3: I ara en voleu... Si fos nostra.
0: I ara en voleu tenir una altra.
3: Sí.
0: Molt bé.
3: Dintre de poquet.
0: Esteu ja treballant-hi.
3: Sí.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, les expectatives estan molt altes, però encara ens queda una història. 9-3-2-0-7-4-7-4. Quan...

0: fusta.
1: Hem deixat pel final la història de la Marta i en Sotiris, una història marinera que rima contracorrent dels cànons perquè va ser ella qui va clavar el genoll per demanar-li matrimoni a ell. Són la Marta Sangrà i el Sotiris Asimenidis Mateu. Bon dia i bona hora a tots dos.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Ho he dit bé, això, Sotiris?
3: Sí, sí.
1: Si
3: sí,
1: no em corregeixes, eh?
3: Cap problema.
1: D'on ve aquest cognom? Ets grec?
3: Sí.
1: Molt bé.
3: El meu pare és grec.
1: Ets grec i català, tens arrels.
3: La meva mare catalana, el meu pare grec.
1: Molt bé. La història d'amor dels teus pares és una altra, no és la que ens vens a explicar avui?
3: No.
1: Molt bé. A veure, com us vau conèixer vosaltres dos?
3: Farà 12 anys o així, més o menys, a l'època de les mobilitzacions d'estop pujades al transport, quan, bueno, quan es protestava per les pujades al transport públic, s'obrien les estacions i tot això, jo estava a l'assemblea de joves del meu barri i la Marta va aparèixer allà que volia participar també a les mobilitzacions. I a partir d'aquí doncs, vam estar junts també a l'assemblea de joves, a la comissió de festes alternatives i allà era una relació d'amistat.
1: Sí, vau començar sent amics.
3: Sí.
1: Allà no hi havia amor, ni no hi havia sexe, no hi havia res de res.
2: Bueno, jo estava una mica enamorada, perquè ell era el noi així una mica gran, amb l'alito, una mica malote, i llavors, clar, jo era com el Sotiris, o sigui... Jo sí que estava una miqueta...
1: Tu estaves penjada, però ell li va costar una mica
2: sí,
1: més.
2: Sí, sí, sí.
1: I quan es va despertar l'espurna del Sotiris?
2: Farà 4 anys o així?
3: Sí, més o menys.
2: Sí, sí.
1: Com va anar? Et vas haver de declarar o va ser...
2: No, mira, això ho va fer ell, no? Com elles també, un dia... vam anar a la platja a veure la posta de sol i després vam anar a sopar a casa i em va dir si volia ser la seva nòvia, no? I li vaig dir sí, sí. Oh, i tant que sí. No hi ha res que em faci més il·lusió aquest món.
1: O sigui, abans del primer petó...
2: No.
1: Hi havia hagut una mica de marro. És una altra.
2: Va,
1: la voleu explicar, la història del primer petó?
2: No cal.
1: Anem al matrimoni, que és el nostre negociat. D'acord. Tu et declares. Clar, vas prendre la iniciativa... que en l'imaginari carrincló no, sempre ha estat dels homes, no? Però per sort tot això també està canviant i hi ha dones que es decideixen a demanar doncs, de casar. Aquest va ser el teu cas.
2: Sí, sí, jo tenia una mica la imatge com més típica, no, que tenia moltes ganes que fos el Sotiris qui m'ho demanés a mi i sempre fèiem la broma de que no podíem anar a llocs macos perquè l'any passat estàvem a Grècia una posta de sol, em va dir, anem allà, que hi ha una posta de sol molt xula, no sé què, jo, ai, em demanarà de matrimoni, no? I un dia vaig dir, ai, no, Marta, o sigui, realment, jo tinc moltes ganes de casar-me.
1: Un moment, o sigui, la posta de sol molt xula,
2: no.
1: Aquí no m'ha demanat res, on
2: aquí
1: és l'anell?
2: Aquí no m'ha demanat res.
1: Si tu t'emportaves ja, que havíeu tingut cites molt romàntiques, però
2: sí,
1: que aquí
2: sí.
1: No passava res més que una cita romàntica.
2: Sí, sí.
1: I vas dir, escolta'm, doncs, vinga.
2: Sí, sí, ha d'espavilar una mica, llavors agafo ja la iniciativa.
1: Com ho vas fer?
2: Doncs, sí, per nosaltres és molt important el mar. Sí, per mi sempre he tingut una relació molt important amb ell, no? El meu pare era oceanògraf i des de petit doncs, em va ensenyar doncs, a estimar el mar, a mirar el temps, no? A veure si hi ha aquests núvols plourà o si hi ha aquests núvols hi haurà el vent. I una mica el Sotiris, no?
3: Jo també soc oceanògraf.
2: Sí, una mica síndrome de Edipo. I llavors el mar ha marcat una relació molt... O sigui, ha marcat molt la nostra relació, no? I el meu pare va morir ara fa 10 anys, ara, aquest any farà 10 anys, i el seu somni era tenir un barco, no? Com tots els oceanògrafs. I al final, al cap de molts anys, quan nosaltres ja érem una miqueta grans, doncs va aconseguir el seu barco, l'Amistat, i quan va morir doncs el vam vendre, perquè un barco és molt car de mantenir. I quan vaig créixer una mica, que ja tenia una mica d'estalvis, havia començat a treballar, vaig començar a obsessionar de dir, va, Marta, mira a veure si et venen aquest barco i el pots tornar a recuperar. I em vaig tornar boja, doncs, trucant a Capitania, trucant al port de Canàries, que és on estava el barco, mirant a totes les pàgines d'internet.
1: L'Amistat, el barco, es deia? El vaixell.
2: I un dia el vaig
1: trobar. Com era, que era un veler?
2: Era un veler, era un Puma 34, de 34 peus, de color blau molt maco.
1: I el trobes?
2: I el trobo.
1: On era?
2: A Canàries. Un preu desorbitat. I vaig dir, bueno, no me'l puc permetre. I quan vaig veure una mica que amb el Sotis anàvem seri, jo portava un parell d'anys vivint junts, i dic, doncs mira, tinc ganes de ser jo que li demani matrimoni. I com el mar ha estat tan important per nosaltres, m'agradaria demanar-li l'Amistat i també poder navegar per últim cop en aquest barco. I vaig trucar a l'home que venia al barco i em va passar el contacte del venedor i li vaig dir, mira, m'agradaria fer això, em llogaries al barco. I em va dir, no te'l llogaré. I jo, com que no me'l llogaràs, no? I se'm va anar tota la merda i em va dir, no, és que m'ha agradat molt la teva història, m'agradaria convidar-vos a treure-us de navegar, no? I quan em va dir això, jo vaig comprar corrents uns bitllets a Canàries, li vaig regalar un viatge a Canàries i li vaig dir que navegaríem amb l'Amistat. però ell no s'esperava res.
1: I sabia tota la història de l'amistat, que havia estat el vaixell del teu pare.
2: Sí.
1: Aleshores, el portes al vaixell, us regalen aquest petit viatget romàntic, no?, d'entrada ja.
2: Sí.
1: I què més passa?
2: I bueno, si vols explicar-ho tu.
3: Bueno, l'home ens va treure a navegar una mica per allà a la zona, i jo, clar, pensant en la importància que tenia per la Marta, jo vaig dir, ostres, vaig a fer-li moltes fotos a la Marta que guardi aquest record, aquest bon record de l'última navegada. Jo no parava d'obrir-li la seva bossa, treure la seva càmera, fer-li fotos, fins que em va dir, prou, para de fer-me fotos. Clar, perquè tenia l'anell amagat, jo en aquell moment no ho sabia, i no entenia perquè no volia que li fes fotos, perquè a la Marta li agradava molt tenir records. I res, quan vam arribar al port, el propietari del barco ens va dir, bueno, jo us deixo aquí una cerveseta, si voleu, jo m'aniré, però us podeu quedar aquí tota l'estona que vulgueu per despedir-vos del barco i tot això. Que és raro, però bueno, mira, així també acabem de fer un bon tancament. I ja quan va marxar i tot això, la Marta em diu, bueno, tinc una carta per tu. Llavors allà ja em vaig posar molt nerviós. Dir, vale.
1: Però sabies que era alguna cosa bona?
3: Sí. Sí, havia de ser una cosa bona.
1: Què deia la carta?
3: Coses molt maques. Parlava de la nostra relació, amb el mar, la voluntat de seguir construint, de seguir navegant i seguir vivint junts. I això, jo em demanava si em volia casar amb ella.
2: No em vaig agenollar, per
3: això. No es va agenollar, això és veritat. I és una cosa que vaig trobar a falta.
1: Què li vas dir tu?
3: Que sí,
1: que clar. Però és que no vas poder respondre amb una carta.
3: No. Està pendent.
1: I no vas pensar en algun moment, merda, se m'ha avançat?
3: Sí, vaig pensar, hauria estat un bon moment aquest, de demanar-li.
1: Home, ella el va planificar una mica millor que tu.
3: Clar. No, sí, està clar. I estava començant a pensar-hi, també, vull que sigui prop del mar, vull que sigui algun moment especial, alguna cosa maca, però la veritat és que no ho podria haver superat, jo crec.
1: Què li deies a la carta?
2: Li explicava una mica com tenia com diferents parts, no? Llavors hi havia una part que explicava com havia sigut la nostra relació fins a aquest moment, no? Quina havia sigut la nostra relació amb el mar, doncs perquè jo sempre dic que el Sotiris és un escenògraf de butaca, no? Perquè ell estudia el mar, però és de la butaca, o sigui, no sabia navegar, o sabia navegar molt poc, no? I junts, no? Doncs vam navegar junts molt de temps, va aprendre aquestes coses, no? I la carta una mica deia quina era aquesta relació, no? Quina era la relació també que tenia aquest moment per mi, no? Perquè havia sigut tan important. I després una part més de futur, de m'agradaria doncs, continuar navegant amb tu, m'agradaria continuar fent tot això que fem fins ara i m'agradaria formalitzar-ho, no? I fer-ho a través del matrimoni.
1: Us veu casar, ja?
2: No.
1: Encara no ho heu fet?
2: No.
1: Com és?
2: No tenim data ni lloc.
3: Però m'ho va demanar aquest febrer.
1: O sigui, és molt recent.
2: Molt recent. Sí.
1: El vaixell l'heu comprat?
2: No.
1: Hi ha el projecte de comprar-lo?
2: No. Jo crec que va ser una bona forma de despedir-ho i de tancar-ho. Mm. I al final és un vaixell que és molt antic. És un vaixell que deu tenir 50 anys o així. O sigui que...
1: Però té un valor simbòlic molt important, que és que et connecta amb el teu pare, que fa 10 anys que el vas perdre, et connecta amb el mar, et connecta amb la teva parella... I també hi ha un moment molt important a vegades amb els casaments, hi ha casaments de tota mena, però és el moment de l'arribada a l'altar, que és que t'hi porti el pare. En aquest cas, aquest moment saps que no podrà passar. No sé si t'hagués fet il·lusió, això.
2: M'hagués fet molta il·lusió, perquè jo soc molt tradicional amb el tema dels rituals. A mi m'agraden molt els rituals. M'agrada molt celebrar el meu aniversari, m'agrada celebrar quan acabo una cosa, quan faig un tancament, o sigui, m'agrada molt ritualitzar les coses. Llavors sí que és una cosa que sempre m'ha fet molta il·lusió. Però per sort tinc el germà bessó del meu pare, que a més és el meu padrí, que me l'estimo moltíssim, i quan li vaig dir, escolta, m'agradaria demanar-li matrimoni al Sotis, que li vaig anar a dir ahir primer, li vaig dir, m'agradaria que em portessis tu a l'altar, i em va dir que home, que clar, que estaria encantat.
1: Avui acabem amb aquesta història de la Marta Sangrà i el Sotiris Asimenidis, la Estefania Checa i la Mireia Iglesias i el David Moreno i la Cristina Raya, tots ells tocats i assenyalats per la vareta de l'amor i declarats de maneres molt, molt originals que han tingut la valentia de compartir-les amb els oients del suplement. Gràcies a tots sis per haver-nos acompanyat. Molta sort, visca l'amor.
0: Visca.
1: Gràcies també per tanta generositat. Una abraçada ben forta, que tingueu bon diumenge. 3 minuts per les 11. Fem una pausa i continuem aquí el suplement fins la 1 del migdia.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
3: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
4: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: En guàrdia, amb Enric Calpena.
7: Quan va morir el general Franco, les pràctiques sexuals aparentment menys ortodoxes van començar a sortir lentament de la clandestinitat. Una d'aquestes pràctiques que van sortir del secretisme van ser les de l'anomenat bondage o submissió i el sadomasoquisme, anomenats en l'argot sota les sigles BDSM. La història del BDSM en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3cat.
6: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
8: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
9: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
8: Sense filtres.
9: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
8: Sense pèls a la llengua.
9: I a més també podem anar a sopar, eh?
8: Sense vergonya.
9: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
8: Però amb molta, molta cafeïna.
9: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
8: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
10: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
11: Bon dia, us informa Eva Compte. L'Ajuntament d'Olot ha fet fora del padró 1.300 persones en un any per frau. L'alcalde de la capital de la Garrotxa, Agustí Arbós, explica que hi ha tres formes habituals d'intentar enganyar l'Ajuntament per empadronar-se de forma fraudulenta. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
12: La primera persona que està empadronada en un habitatge però que no hi viu, bàsicament per accedir a algun tipus d'ajut o algun tipus de servei. La segona, que és que quan la Generalitat, a través de l'oficina d'habitatge, treia ajuts per al lloguer, notàvem que hi havia un seguit d'expedients de gent que es donava de baixa del padró, temporalment. I la tercera és la gent que fa negoci amb el padró.
11: Els Mossos i la Policia Nacional han col·laborat amb el consistori per investigar els casos de les persones que cobren per empadronar migrants a casa seva sense que cap hi visqui. Durant un any, des que es va posar en marxa l'oficina del padró, s'han fet fins a 700 inspeccions. Més notícies que repassem amb la Montse Garcia. La República Democràtica del Congo augmenta a 710 els casos confirmats d'Ebola, dels quals 149 han mort.
13: És el nou balanç de les autoritats congoleses que des que fa un mes es va declarar el brot. Els més vulnerables en aquesta epidèmia que devasta el país són les criatures. L'estigma i la superstició fan encara més profunda aquesta crisi, que fa créixer la desconfiança dels pares envers els tractaments mèdics. I per l'enorme desinformació al voltant de la malaltia, sentim el doctor Babou Rukengeza de l'ONG Save the Children.
14: I tant, hi ha molta desinformació. Primer diuen que l'Ebola no existeix, després diuen que és cosa de bruixeria i altres coses, com que no és realment una malaltia, sinó una cosa que han portat les ONGs perquè volen fer diners.
11: Els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 22 anys acusat de robar cadenes d'or de dones d'edat avançada. Cometia els robatoris amb un patinet elèctric.
13: El jove circulava per la vorera, s'aproximava per l'esquena a persones grans i els feia una estrabada per arrencar els penjolls que portaven al coll. El detingut cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. Se li atribueixen 4 robatoris amb violència, 2 dels quals consumats i 2 en grau de temptativa, així com 3 delictes lleus de lesions ocasionats a les víctimes durant les estrabades.
11: La consellera d'Economia, Alicia Romero, anuncia que l'objectiu del departament és ajudar les empreses a créixer.
13: Ho ha dit en una entrevista al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, que podeu sentir encara avui a partir de les 10 del vespre.
15: Abans que acabi l'estiu puguem presentar un paquet de mesures importants per guanyar dimensió. És un dels objectius que tenim. Si ens comparem amb altres països com França o Alemanya, ens guanyen en dimensió, per això també tenen una indústria més robusta, i per tant nosaltres hem de guanyar dimensió, hem d'aconseguir que les nostres companyies, les micro siguin petites, les petites mitjanes, les mitjanes grans.

0: I Rosario, tu avui a Sant Sadurní d'Anoia a les 8 del vespre amb les entrades exaurides. El concert forma part de la gira de presentació del seu nou disc, Universo de Ley, que recull més de 3 dècades de carrera musical i en el qual interpreta tots els seus grans temes, com el que sentim de fons. El de Rosario és un dels concerts del Festival Músic Veu, un certamen de la Vegueria Penedès, que promou la cultura musical al territori que destina part de la recaptació a projectes solidaris. En aquesta 12a edició, l'entitat beneficiària és Autisme en Futur. Esports, Albert Benet.
1: Els Knicks de Nova York, campions de l'NBA de bàsquet després de guanyar aquesta matinada la pista dels Spurs de San Antonio per 90-94. Feia 53 anys que no aconseguien el títol. I aquest matí al Mundial de Futbol, victòria contra tot pronòstic d'Austràlia per 2-0 contra la Turquia d'Arda Güler. La nit passada, empat a 1 entre el Brasil i el Marroc. Un gran gol de Vinícius per fer l'empat va maquillar una discreta actuació de la selecció canarinha. L'Atlètic Barceloneta, campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada, després de guanyar el Prorreco italià a la final per 17-16. El Barça d'handbol juga aquesta tarda a les 6 la final de la Champions a Colònia contra el Fuchsia de Berlín. El Barça de bàsquet classificat per la final de l'ACB en guanyar 76-85 a la pista del Tenerife. Avui la penya ha de guanyar el València a Badalona per mantenir opcions. George Russell, amb Mercedes, sortirà des de la pole a la cursa del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1 que començarà a les 3. I el Vilassana es proclamarà campió de l'hoquei Lliga Femenina d'Hoquei Patins avui si guanya aquest migdia a partir de les 12 a la pista del Fraga, en el segon partit de la final.
2: Fins aquí les notícies.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 5 minuts de les 11.

0: Marina Laminos, bon dia de nou.
1: Molt bon dia, Roger.
0: Aquesta temporada del suplement, un recorregut a través de l'arxiu de Catalunya Ràdio. En quin moment ens aturem avui, Marina?
1: Doncs de tant en tant, ja sabeu que ens agrada recuperar aquests magnífics programes, aquestes entrevistes de la Guillermina Mota al cap dels anys. Avui ho tornarem a fer i concretament anirem fins al 19 de desembre de l'any 1993.
2: Doncs estava pensant una cosa que m'intriga, que és que tu, quan no tens públic al davant, cantes així, diguem-ne, quan vas en cotxe, a la dutxa, quan passeges...
3: Has agafat... Quan passejo, potser no tant, a no ser que tingui que vagi amb la meva filla Maria, que li escandalitza molt, això, quan em foto cantar pel mig del carrer, se sent avergonyida i jo doncs, crec que un pare ha d'ajudar els seus fills a vèncer aquest tipus de complexes i llavors canto...
2: Més fort.
3: Sí, no, normal perquè s'escandalitzi, es pugi a sobre, em tapi la boca, surti corrent, se'n vagi 30 metres cap allà i diga jo no lo conozco, jo no lo conozco.
1: De moment, un convidat misteriós, tot i que de misteriós en té poc perquè amb aquesta veu i sabent que canta...
0: Però ha canviat molt la manera de parlar, eh? Han passat els anys, eh?
1: Han passat els anys.
0: Sí, l'hem reconegut.
1: L'hem reconegut en aquesta entrevista de confessions.
3: No, però en general jo canto el vàter bastant. Sí. El vàter és un lloc molt adequat per cantar. I almenys històricament el vàter sempre ha sigut un lloc on la gent cantava. Jo recordo un veí meu que sabíem com anar a cagar perquè el sentíem cantar, sempre.
2: Això està bé. Sí.
3: I el cotxe també, el cotxe canto molt.
2: Sempre. I el cotxe molt també, eh? Bueno, ja, m'agrada cridar bastant.
1: Ja. I us fixareu ara que és una entrevista força escatològica, eh? Confessions, vàters i frustracions.
3: Si jo sento, el que més sento són les meves frustracions. Pèrit agrícola frustrat, migcampista del Barcelona frustrat,
2: sí.
3: I una sèrie, alguna cosa més que no ve, aguento explicar
2: ara. Però, després ja parlarem de la Michelle Pfeiffer i tot allò.
3: Bueno.
1: Efectivament, al cap dels anys, el 19 de desembre del 93, amb en Joan Manel, amb en Jean Manel, amb en Manel, el que vulgueu, sigui com sigui, amb en Serrat.
2: Avui, al cap dels anys, amb Joan Manel Serrat... Què he de dir, Joan Manel o Joan Manel? Perquè és que...
3: A mi em deien Manel de petit.
2: Jo he dit Joan Manel, sempre.
3: Sí, però quan vaig fer el meu primer disc, l'any 65, d'aquesta era...
2: d'aquest mateix segle. Sí, sí, que sí.
3: Llavors, doncs, la gent d'Erixa...
2: Sí.
3: Doncs em va dir que jo em deia Joan Manuel. Però a mi no m'havien dit Joan Manuel mai a la vida. A mi em deien... Quan em deien algun... Em deien normalment, em deien Juanito.
2: Juanito, exacte, sí.
3: Després ja els més nostrats em deien Joan. I així amb coses, allò, alguna cosa que es podia derivar, em deien Manel. I algú, Joan Manel. Però el de Joan Manuel neix dels meus orígens discogràfics. És a dir, que quasi bé podríem dir que Joan Manuel és el meu nom artístic.
2: Perquè, esclar, jo...
1: En Juanito, en Serrat, que deia Roger, li ha canviat molt la veu, efectivament, és que en Serrat, una setmana després, va fer 50 anys. Per tant, en aquell moment encara tenia els 49 anys... Efectivament, ja tenia molta trajectòria musical, però ha evolucionat molt aquestes últimes dècades. Per tant, avui descobrim una mica més d'aquest Serrat, tot just a punt de fer 50 anys. Un Serrat que hi posa música escollida per ell mateix.
2: Ara m'agradaria molt escoltar una cançó teva. Sí, la pots triar perquè tu no t'ho pots imaginar, però és que en el moment que t'ho diguis, el Ramon salta i troba la cançó exacta. Té tots els teus discos, no? Doncs tu dius la cançó que vols escoltar.
3: Amb independència de què li has dit abans.
2: Anava a dir, no t'equivoquis, i me'n diguis una altra.
3: Vale.
2: De quina cançó voldries escoltar, Joan Manel?
3: Em faria una il·lusió...
2: Enorme?
3: Gran, sí. Brutal. Em faria pessigolles a les engonals.
2: Sí.
3: Escoltar ara La Lluna.
2: La Lluna.
4: I aquí la veu a galer.
1: Pessigolles a les engonals és un concepte també que m'agrada força, eh? Doncs amb aquesta cançó de fons, amb aquest vull escoltar La Lluna que demana el propi Serrat, la Guillermina comença a endinsar-se una mica més en el personatge, amb aquest to tan seu, tan íntim, tan proper, li demana què fa quan es queda en blanc.
3: Jo recordo un dia que amb una cançó com la cançó de matinada va ser al teatre l'Euterpe. Sí, em sembla que és l'Euterpe de Sabadell. Estava cantant la cançó de matinada, l'havia cantat ja per aquelles alçades ja fotimer de vegades, i em vaig quedar en blanc. I llavors vaig començar a dir a la gent que cantés, que es pensava que cantéssim. Em posar a cantar, molt bé, molt bé. Van a cantar. El que va ser curiós és que tenia dues funcions en aquell teatre i a la segona funció em va passar exactament el mateix.
2: Però potser perquè ja estaves pensant que...
3: No, no, em vaig quedar en blanc. Ah, perquè estava pensant que quedaria en blanc. No, perquè quan passen aquestes coses el que faig és repassar-la. L'agafo la cançó i la tanco al vàter
2: i a cantar.
3: Començo a agafar-la amunt i avall i a fotre-li bufetades. Vinga! I a retirar-li que això no m'ho pot tornar a fer mai més.
1: I apareix altra vegada el concepte vàter, que m'agrada molt perquè és com molt recurrent al llarg de l'entrevista. Pels bons amants d'allò escatològic, com a bons catalans que som, aquesta entrevista jo us diria que la recupereu íntegrament, eh?
3: Jo no he tingut mai un mal de cap dalt de l'escenari. Jo, que normalment tot el meu aparat urinari funciona afortunadament, doncs...
2: Bé.
3: Va fer com un estupendament. Sí. Doncs jo mai, en un recital, no he tingut ganes de fer pipí en meitat d'un recital. És a dir, mai he tingut ganes de fer caca.
2: Mai això els hi passa a molts cantants, perquè el Miguel Ríos, per exemple, es veu que agafa unes diarrees abans de cantar brutals.
3: Jo no parlo abans de cantar, jo parlo quan estic
2: a l'escenari. Home, però és que quan estàs a l'escenari...
3: No, però les dues hores que puc estar, vull dir que en cap moment se m'ha produït allò d'un fet que et pot passar a la vida corrent, i comptant les hores que m'he passat a l'escenari, la proporció és que alguna cosa m'hagués passat. Vol dir que l'escenari t'inhibeix d'algunes coses, és a dir, et col·loca en una altra... en una situació que fa que aquestes coses doncs, es quedin reprimides o retingudes, no?
1: No sé si necessitàveu saber aquest detall de Serrat. No, potser en aquests 30 anys ha canviat la cosa.
0: Jo un suplement sencer, sense passar pel lavabo, no. Dura 7 hores. No l'aguanto. Però bé, és que quina meravella aquests documents i poder recuperar una entrevista de la Guillermina Mota amb el Serrat amb 49 anys, parlant amb aquesta naturalitat de tantes coses, no? De fer pipi i fer caca, fins i tot. Senyor Rauxa.
3: Sí, a mi m'agraden més els de la Rauxa. Si em tingués que apuntar, m'hi apuntaria per la Rauxa. Però jo calculo que sóc un arrauxat bastant assenyat.
2: Escolta, quin és l'acte col·lectiu en el que tu hagis participat que crec que t'hagi emocionat més?
3: Una orgia a Caracas, l'any 71.
2: Carai.
3: No, tu. No.
2: No, t'havies equivocat, ja.
3: No,
2: has tirat un lapsus, ara. No, digue'm.
3: La nit,
2: que és que... Sí, fa aquestes coses, la nit.
3: Jo crec que només m'he emocionat, pràcticament, en fets col·lectius.
1: De la broma, La broma. I queda. Cadascú que ho interpreti com vulgui. En tot cas, és aquest to de la Guillermina que... De vegades ho havíem comentat, no?, que sembla fins i tot que flirtegi d'alguna manera amb els convidats i que al cap i a la fi doncs, el que aconsegueix és que s'acabin d'alguna manera obrint en canal en aquestes entrevistes al cap dels anys.
2: Tu, en el món de la cançó alguna vegada t'has trobat sol?
3: Sí.
2: Sí?
3: Sí.
2: Aleshores no em sap molt de greu.
3: Sí. No, home, no sol, diguéssim, relativament sol o almenys menys acompanyat de lo que un podia pensar. Però el que vaja, que tampoc ho explico com un home dolgut per això, perquè no ho estic pas, perquè per estar-ho tindria que tenir la certesa de que jo no he deixat sol els demés.
2: Ja. Perquè tu ets dels que perdones i oblides, o perdones però no oblides.
3: Més aviat el segon.
2: El segon, eh?
3: Sí, perquè crec que perdonar, d'alguna manera, és un acte de generositat i que un es troba molt bé quan és generós, quan se sent generós. Sí. Això va molt bé per la salut.
1: I més paraules còmplices.
2: Tinc raó. I llavors el cosí se'm va anar d'aquí quan tenia 9 anys i això jo t'ho explico un dia que m'entrevistis tu a mi. Però ell sempre em diu...
3: El teu públic, Guillermina.
2: Sí,
3: el teu públic.
2: Sí.
3: Aquesta gent
2: espera
3: meravellosa...
2: Espera que jo digui.
3: Clar, que et segueix nit rere nit des de les zones... Doncs llavors...
2: No t'aguanto.
3: Necessita saber quelcom de tu.
2: Sí, és que no
3: t'expliqui les teves intimitats.
2: No sé si podré continuar. Tenim algun disc per posar encara?
1: Diumenge a la nit, aquest programa al cap dels anys, que es va emetre, de fet, els diumenges al vespre entre el 93 i el 2002 a Catalunya Ràdio, amb la Guillermina Mota al capdavant. Doncs bé, aquell diumenge, un conte de bona nit del Serrat, del Juanito, amb Guillermina Mota, i a dormir.
2: Ara mateix, imagina que jo tinc 5 anys.
3: Una edat meravellosa.
2: No, i resulta que va i estàs jo sóc una nena petiteta i m'has d'explicar un conte perquè m'adormi. A veure, què m'explicaries?
3: Un de molt verd, que és el que més els agrada a les nenes de 5 anys. Un
2: vols
3: que
2: dir?
3: Digués moltes vegades culo, té culo, pis, teta...
2: Tu creus que, sí. la, que m'adormiria així?
3: No ho
2: sé. Als 5 anys, parlo. Als 5 anys.
3: Ah, no. 15? Posem-li 15?
2: Posem-li...
3: No, els 15 no t'adormiries.
2: Els 15 no m'adormiria. Els 15 no m'adormiria. Bé, doncs, escolta'm, ja m'explicaràs el conte un altre dia, quan jo torni a reencarnar.
3: No, jo la meva filla, els contes, el que els explico normalment són coses que no tenen que veure amb conte. A ella li agrada que li contin contes, però després de contar el conte, a mi el que realment m'agrada més és quedar-me abraçat amb ella i estar-me una estona així, fins que trobo que, que les parpelles li pesen i es queda allí. És el moment més agradable.
2: Dolç, sí. Molt bona nit i fins la setmana que ve.
0: 19 de desembre de 1993, al cap dels anys, Guillermina Mota i Joan Manel Serrat, a l'antena de Catalunya Ràdio, aquest document que ens ha portat la Marina Alaminos. Tant la Guillermina Mota com el Joan Manel Serrat escolten aquest programa. El Serrat un dia va trucar al telèfon del directe, 932017474, i sorprèn quan això passa, perquè vam fer unes apreciacions que volia comentar. I la Guillermina també. Estaria molt bé que la Guillermina algun dia hi volgués dir la seva. Perquè, bé, ella va fer una cosa, que és retirar-se del tot, va fer com el Puyol, i ja mai més va voler dir ni bon dia ni bona nit, però seria molt interessant de sentir alguns d'aquests documents i a veure què en pensa l'any 2026. Marina Alaminos, moltes gràcies.
1: A vosaltres, una abraçada.
0: Són 3 minuts d'un quart de 12. Fem una pausa, es fa de nit el suplement, arriba l'eclipsi avui amb la comunicadora Andrea Vilallonga, l'assessora de comunicació, professora a Operación Triunfo, amb una conversa que promet. Fins ara.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
7: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
6: Tu creus? Jo pensava que era normal.
7: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
8: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
9: La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tas de productes i activitats familiars. El 21 de juny, a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis. Consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
10: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat. El teu gat còsmic torna a casa.
11: Ho hem aconseguit!
12: Sí!
10: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
12: Visca! Visca!
10: Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
13: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
14: Catalunya Ràdio.
15: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
16: Senyores i senyors, bon dia.
17: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Leire Díaz, bon dia.
18: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
16: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
18: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
16: Jordi, bon dia.
19: Bon dia. Tenim un problema, que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
20: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
21: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
22: Candela Peña!
23: Quina il·lusió!
22: M'he engreixat una mica.
23: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
17: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
24: Hauríem d'haver fet més discos, tocat en més sales, moltes més cançons en festivals, festes majors, costellades. Ei, que la nostra gira no volia aturada.
17: El suplement.
24: Si avui m'emborratxo, que algú em porti a casa.
17: Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Un quart i mig d'una.
17: Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit
2: o preparen biberons. I fins i tot, n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Si vols...

És un quart i mig de 12, no d'una. Ens havíem avançat, havíem tingut una mica de jet lag. S'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'eclipsi i perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'eclipsi, una verge que va arribar al món un dijous de lluna minvant, una dona que va néixer el 4 de setembre del 1975. I aleshores la cançó número 1 de totes les llistes era aquesta.

0: Avui a l'eclipsi, les nits d'Andrea Vilallonga, experta en comunicació, es va donar a conèixer per les seves classes a Operación Triunfo i aquests últims mesos ha publicat Ni puto casos, el seu últim llibre. Bona nit, Andrea.
1: Bona nit. Me'n recordo perfectament de...

0: Ren és el teu musical fetitx, és el teu número 1?
1: Jo crec que sí. Jo crec que sí, va ser... Bueno, m'agraden tots, la veritat és que m'emociono amb tot i vaig per èpoques. Ara, per exemple, estic molt enfocada en Dear Evan Hansen. Vull dir, és que vaig canviant. Però aquest, no sé, em provoca un nus a l'estómac molt gran.
0: Us el veu fer la vegada amb la teva filla?
1: Sí.
0: O sigui, les dues juntes, eh? Sí, no és que tu el portessis ja i després la teva filla ho volgués.
1: He educat molt bé a la meva filla perquè sigui una friqui de musicals de Disney i de Michael Jackson com jo. O sigui, fatal, fantàstic.
0: A partir de quina edat vas deixar tatuar la teva filla?
1: Als 18.
0: Als 18 anys?
1: Sí, de fet jo vaig anar amb ella, jo no tenia cap tatuatge. Jo la vaig acompanyar.
0: Home, ara em portes uns quants, ja.
1: I és que en 10 anys se m'han anat l'olla.
0: Han passat moltes coses a la teva vida, no? Si t'has tatuat tard.
1: M'he tatuat als 40, exacte. A la meva filla la vaig portar, ens vam tatuar juntes.
0: T'ho va demanar o va ser iniciativa teva?
1: No, ho va demanar ella. I jo no em volia tatuar i em va dir, va, ja que estàs, no sé què. I vaig dir, vinga, un no passa res. Me'l vaig fer aquí al cul, que no es veu.
0: Al cul?
1: Sí, bueno, que jo que sóc així. I des de llavors 21.
0: Aquest primer tatuatge al cul, què era? Puc preguntar o és
1: sí,
0: massa
1: sí,
0: íntim?
1: Sí, és una clau de fa que fa un cor. Saps, dues claus de fa així? Fa, és molt típic, però com m'agrada molt la música i tot, doncs vaig dir, ai, que mono.
0: I ara quants en tens de tatuatges?
1: 21.
0: 21.
1: L'últim va ser, res, aquest, la setmana passada.
0: Make
1: that change.
0: I en tens un d'un cactus.
1: Sí, clar. És una...
0: On el portes, el del cactus?
1: Aquí, al peu.
0: Aquí baix. Què vol dir aquest cactus?
1: El cactus és una, diguem, com un honor al meu gran company de vida, que és el meu home, que és un cactus. Per això és un gran company. No diu res, no fa res.
0: No molesta.
1: El tinc allà, és com un ficus. L'has
0: de regar poc.
1: No, poc, exacte. Me l'estimo molt, eh? Però ell és molt conscient que és cactus. De fet, al seu Instagram posa cactus oficial. Vull dir, perquè ho té molt assumit aquí.
0: Li vas
1: aquí.
0: Dir tu això o ja s'ho deia ell mateix?
1: No, li vaig dir jo.
0: Sí, la categoria de cactus el vas adjectivar tu aquí.
1: Sí, sí, el vaig traumatitzar jo, sí.
0: Què et va agradar d'aquest cactus?
1: És que el que passa que, mira, vaig llegir una cosa l'altre dia que em va agradar molt, és a dir, jo ja no estic enamorada del cactus inicial. Jo estic enamorada del cactus d'ara, que això és, portem 32 anys junts, són molts anys.
0: Llavors, i a tot allò de la regeneració de les cèl·lules, no? Que és que crec que cada 7 anys, no sé si és cada 7 ara,
1: no sé si
0: però que cada 7 anys ja no en queda ni una de...
1: Això ho sabia jo.
0: Hi ha una cançó del Pau Vallvé que parla d'això.
1: Ah, sí? No, jo crec que al final el que has de fer és que tu vas creixent com a persona i tens de tornar a enamorar-te d'aquella persona que ja no és la mateixa que t'havies enamorat el primer cop. Llavors, hi ha coses noves que apareixen i camins nous. Llavors, és com fem per continuar junts. I el que m'agrada molt del cactus d'ara, això sí que t'ho puc dir, és que és una molt bona persona i això potser quedarà una mica egocèntric, però me l'apel·la bastant. Jo sóc sempre la seva prioritat i això m'encanta.
0: No ha canviat mai, això.
1: No ha canviat mai.
0: Quan es vol conèixer?
1: On o...
0: Quan?
1: Quan? Jo tenia 18 i vaig anar a estudiar a França dret, que vaig fer 3 mesos, realment. I ell havia posat un anunci i buscava una cantant pel seu grup de música, perquè ell és bateria. Mm-hmm. I ja està.
0: Per tant, la història d'amor va començar amb aquesta cançó. Blah.

0: Quan va sonar aquesta?
1: Escolta'm una cosa, i això? Jo no us he donat aquesta informació?
0: No, però tenim una gran agència de guionistes en aquest programa.
1: Hòstia, hòstia, això va ser la primera nit, el primer petó, el primer tot. O sigui, va sonar això i jo em vaig abalançar a sobre del cactus, perquè com és un cactus, no fa res, no reacciona.
0: Et va agafar com a cantant?
1: Jo ja era cantant del seu grup. I llavors quedàvem per sopar, no sé què, típic flirteo...
0: La típica història que dins de la banda musical t'emboliques... Sí.
1: Amb el bateria, que és el que
0: cantant
1: fa.
0: I bateria. Però això saps que acaba provocant, això, la dissolució de la banda, normalment.
1: Bueno, sí, exactament.
0: Va passar,
1: va
0: no?
1: Va passar, ja evidentment. I ha passat amb totes les bandes que hem muntat.
0: I va haver embolics amb altres membres de la banda, que és el que també acostuma a passar, normalment?
1: No, va ser un embolic previo. Vull dir, abans d'embolicar-me amb el bateria em vaig embolicar amb el guitarra, però ho vaig fer amb un objectiu que era provocar el cactus.
0: M'ho dius de debò?
1: T'ho juro.
0: O sigui, ja vas anar amb la idea de provocar gelos, a veure si es fixa en mi d'una vegada.
1: Sí, una mica manipuladora sí soy, vull dir, per això soc verge, que és el que hi ha. I llavors vaig dir, este tio... I llavors va dir, a veure si passa.
0: I el cactus es va moure.
1: No gaire, no et creus.
0: Li va costar, eh?
1: Li va costar, o sigui... Hosti, tu. Mm. Però mira...
0: Va ser mare molt jove, de fet, tu, no?
1: Als 20.
0: Als 20 anys, eh?
1: Als 20 anys.
0: O sigui, als 18 us veu conèixer, us veu una

0: Ara vau començar a sortir,
1: sí.
0: I als 20 patapam, la primera criatura.
1: Bueno, al 20 va néixer, vaig quedar embarassada als 19. Sí, sí, sí. O sigui, va ser...
0: Volgut o
1: no,
0: va passar?
1: No, casualitat. O sigui, vivíem
0: junts... Casualitat, tampoc, vull dir.
1: Jo li vaig dir a ma mare, que jo no sabia com em passava això. A mi que m'havien d'explicar com funcionava.
0: Els primers mesos de relació acostumen a ser molt intensos i algun imprevist el pots tenir.
1: Sí, exactament. Sí, sí, sí. No, no, a part que... Bueno, jo, a més, em prenia la píldora, vull dir que tot per no...
0: Ah, sí? Va ser amb tu, que el percentatge aquell que posa que és un 99 és per culpa teva.
1: Jo vaig dir, i ningú em creu, però és la realitat, vull dir que realment va ser una cosa...
0: Vas tenir claríssim que el volies tenir?
1: No, la veritat és que el primer que vaig pensar és avortar. A 19 anys jo estava estudiant a París, o sigui, vam anar a viure a París després, perquè jo volia ser actriu, que és una part del camí, i pensava, ara mateix no puc tenir un nen, com m'ho faré això? I vaig anar a veure un ginecòleg, que era un tio molt raro, perquè era un ginecòleg, però tenia molts, ostres, no sé com es diu en català, buhos.
0: Els mussols?
1: Sí. La seva consulta era, feia molta por, hi havia mussols a tot arreu.
0: Dissecats?
1: Era... Sí.
0: Ai, quin mal rotllo.
1: Sí, sí, tu, jo ja amb les cames obertes, sí, contra els mussols mirant-me la flunflunxin, i va ser com bastant espectacular, i em va dir... Jo ja havia tingut un problema ginecològic i em quedava només una trompa. I em va dir, si avortes, no en tindràs més. Mira.
0: Ho hem clavat.
1: Sí.
0: I al cap de 9 mesos, patapam.
1: Exacte, em va fer una mica de por i em va dir, hòstia, jo voldria tenir...
0: Però el que passa és que ara continua sent molt jove i tens les criatures ja... O sigui, estàs vivint una segona joventut.
1: Estem vivint amb el cactus el millor moment de la nostra vida.
0: Tornaries a ser mare amb 20 anys?
1: Sí, definitivament.
0: O sigui, sí, va ser una bona decisió. O sigui, ja sé que a toro passat dic que no... Però, vull dir, si haguessis pogut programar tenir la mateixa filla una mica més tard, no ho haguessis canviat.
1: Però és que jo no hagués sigut la mateixa persona. Jo crec que justament la maternitat em va ajudar a trobar un camí més adequat per mi. Una cosa és el que jo tenia al cap i em va fer com tornar a terra. Mm. Penso que he tingut una vida molt més maca així que de l'altra manera.
0: No és gaire habitual ser mare, això. Ho recomanes?
1: Depèn molt de la situació. En el meu cas, jo estava molt ben... hòstia, no sé parlar cap llengua ara. O tugué, ara me surt en francès, saps? Estava molt ben, com se dice, envoltada, ara. Perquè els meus sogres eren unes persones molt maques i ens van ajudar molt. Hi havia una molt bona relació amb l'Estefan, diguem-ne el nom, pobre. I no sé, ja vaig trobar un lloc a viure a França, vaig fer teatre, o sigui, realment era un moment molt, molt maco. O sigui, que amb una situació maca com aquesta, sí.

0: Sona bé, eh? Qui és aquest?
1: Aquest és el meu fill.
0: Ah, sí, en tens dos, eh?
1: En tinc dos, sí.
0: Del segon,
1: exacte.
0: Aquest i canta és... i és artista, també.
1: És compositor, sí. Però no vol ser famós. Això ho va fer als 17 anys i després va decidir que no volia fer més música. O sigui, imagina't, després pagar una carrera a Anglaterra. Ara ja està tornant, eh?, una miqueta.
0: A veure, puja. I ha sortit més cactus o més bugambília?
1: Està un mig-mig. És un híbrido bastant...
0: Quants anys es porten entre un i l'altre?
1: Sis anys.
0: Sí,
1: vaig esperar
0: Mira,
1: sis
0: com
1: anys.
0: Jo amb el meu germà, també.
1: Sí, és interessant perquè...
0: Bueno, és tornar a començar, eh? També t'ho dic, eh? Pels pares.
1: Dos fills únics.
0: Clar.
1: Vull dir que no, o sigui, hi ha una sensació de germà, no, però no és tan bèstia, jo crec, com quan ets més...
0: I la idea era tornar a començar o també t'hi vas trobar com el primer?
1: M'hi vas trobar, jo. Ja,
0: es pot planificar la vida,
1: ja ho veig. Jo tinc sexe i sé el que sea.
0: Sempre.
1: En general, sí.
0: En general. El sexe, dic, eh?
1: Sí, jo en sí, el que hi ha.
0: I en aquest moment de dir, vinga, va, som-hi una altra vegada, crec que t'he sentit dir alguna vegada que el segon fill realment et va canviar la vida. O et va salvar la vida, no?
1: Que és diferent, exacte. La primera me la va canviar. Vaig tenir un avortament entre els dos. O sigui, realment va ser aquest voluntari del qual me n'apareixo molt. Vull dir que és una cosa que tinc aquí clavada que...
0: Sí, encara hi penses?
1: Sí, encara hi penso. I llavors, quan un any després... És que, veus, és que no es pot tenir sexe amb mi perquè me quedo embarazada.
0: Home, si només tens sexe
1: ara ja
0: les
1: no,
0: vegades...
1: Ara
0: que,
1: ja no, que... T'imagines tres.
0: Sí, bé.
1: I llavors...
0: I per què et va salvar la vida?
1: Perquè jo estava en una depressió molt, molt, molt, molt gran a nivell personal, professional, era la meva vida un caos absolut. No sabia molt bé què fer, i per una cosa és la vida que t'han dit que tenies que tenir, l'altra és la que estàs vivint, l'altra és... Bueno, l'expectativa és un rotllo. I ja tenia una depressió molt gran, una anorèxia nerviosa, i estava començant el tractament. I em vaig quedar embarassada. I llavors vaig dir, no, aquest nen no pot venir amb una mare així.
0: Sí, et vas obligar a posar-te millor, a trobar-te millor.
1: Sí. Jo ja estava en el camí, eh? Sí, estava en el camí, però vaig dir, ja està. Fins aquí tonteries, anem a viure la vida.
0: Mm. Realment, tens la sensació una mica que aquests últims anys Operación Triunfo t'ha canviat la vida?
1: No, canviar-la no. El que he fet és que m'ha posicionat. Perquè, clar, molta gent es pensa que jo he començat la meva vida professional a Operación Triunfo. Ja portava 15 anys ja fent el que faig. Però sí que, de cobte, estic en el mapa visual de la popularitat, entre cometes, eh? Perquè... Però sí. M'ha ajudat, sobretot, saps a què?
0: A què?
1: A pujar el caché.
0: A guanyar més pasta.
1: Hòstia, que és lo important, no?
0: Però més pasta del que guanyaves dins d'OT?
1: No, a OT no es guanya molta pasta. Si no ets...
0: professor o alguna de les cares...
1: Els principals, exacte. Nosaltres tenim un sou...
0: T'hagués molat més entrar com a professora que com a...
1: No, jo he sigut professora.
0: Sí, sí.
1: Ah.
0: Bueno, però...
1: Com a alumne, vols dir? Tampoc guanyen pasta.
0: Tampoc. Zero?
1: No ho sé exactament. Sé que guanyen una miqueta, però no gaire, tampoc. Mm. Vull dir que l'Operación Triunfo, per mi, no és, ostres, vaig a fer calés. Vaig a fer cara. Vaig a fer visibilitat.
0: Mm. Clar, tot això que feies abans d'aquests 15 anys en què ja et dedicaves a la comunicació, assessorar, imatge, a què consistia? Havies fet tots els papers de l'econòmica? Volies ser actriu, també, tu, no?
1: És que clar, és... Volia ser actriu. Vaig deixar-ho, vaig començar a estudiar una altra cosa, perquè dir, això no puc fer, perquè, a més, vaig venir a ser actriu aquí a Catalunya, amb el català aquest que porto, i llavors va ser molt, molt, molt complicat. I vaig fotre en un món una mica que no m'esperava. Bueno, la qüestió... que després vaig estudiar assessoria d'imatge i vaig estar 5 anys fent la típic d'assessor d'imatge, que és a dir, shopping, fons d'armari, un rotllo que tampoc m'agrada, i mira, moda no m'agrada. Però vaig descobrir una tècnica per analitzar la comunicació de la gent, que es diu la iconologia de la imatge, i des d'aquí vaig construir aquesta part amb la comunicació, amb totes les eines d'actriu, i vaig inventar un mètode que funciona.
0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem a l'Eclipsi, xerrant amb l'Andrea Vilallonga, que també se sent bastant cridada quan sona aquesta cançó.

0: La millor nit de la teva vida té alguna cosa a veure amb Michael Jackson? La podria tenir?
1: La podria tenir, perfectament. Jo vaig ser una privilegiada d'anar... El meu primer concert de la meva vida va ser Michael.
0: Uau.
1: Sí.
0: Això és començar per la porta gran.
1: Exacte. En 14 on? Anys, a l'antic Futbol Club Barcelona, l'estadi.
0: Al Camp Nou?
1: Este. No. Sí, sí, sí.
0: Però
1: el Michael va fer un concert al Camp Nou el 89.
0: I tu eres allà.
1: I jo era allà dando todo. 14 anys, a sobre d'una cadira, cridant Michael, I love you! I la gent dient-li a la meva mare, pot seure la nena? I la meva mare, no puc.
0: T'ha agradat la pel·lícula?
1: Sí.
0: Perquè no explica totes les coses xungues.
1: Exacte, és que jo crec que com a fans anem a veure el Michael artista, que és el que ens agrada. Tot l'altre, ok, estic... Sí, s'hauria de veure i no vull entrar en polèmiques, perquè, a més, jo sempre estic del costat de les víctimes. Però el Michael artista, per mi, és un dels millors del món.
0: Mm. Es continuen anant a concerts i crec que n'hi ha un de Bruno Mars que també et va impactar bastant.
1: Sí, el primer de Badalona. Després he anat a tots.
0: Per què?
1: Perquè Bruno Mars és l'artista complet com el Michael en directe. Jo em vaig fer pipí a sobre, o sigui, real. De pipí, pipí. I jo encara no tenia menopausa, vull dir que era de l'emoció.
0: Això, i el fenomen aquest de totes les fans, crec que és de Taylor Swift, que a l'hora d'anar a un concert es posen un bolquer perquè no volen perdre el temps anant al lavabo. Aleshores, potser la teva solució és anar a embolquer aquests concerts.
1: No, jo crec que la meva té a veure amb tenir dos fills i que la cosa no s'aguanta tant.
0: La incontinència
1: tant.
0: Sí,
1: exacte, ja...
0: No?
1: Però realment Bruno Mars per mi va ser el primer. Després, els últims, massa gran, massa... Però aquesta part d'artista que canta balla, però al mateix temps els músics estan allà i toquen en directe i també fan coreografia, molt, molt anys 60, m'encanta, molt fan.
0: L'Andrea Vilallonga, per una nit tòrrida, escull aquesta cançó.
1: Que no vull tenir més, de si no em quedo embarassada.
0: Home, de nits tòrrides sí, No és obligatori, tenir sexe i quedar-te embarassada, vull dir que... Si la píndola no funciona, hi ha altres mecanismes.
1: Ja ho sé, ja ho sé. Imagina't, si no, tenia el cactus sec.
0: Aquest és Lenny Kravitz.
1: És molt sexy, aquesta cançó.
0: Clar, jo crec que si parlem de nits tòrrides, aquí hi ha un punt del teu currículum que sí que hem d'apuntar, i és que hi va haver un moment de la teva vida que et vas dedicar al porno.
1: Home, dit així...
0: És veritat o no?
1: No, a doblar porno.
0: Que... Es dedica a doblar porno.
1: Exacte, que és
0: com,
1: diferent,
0: Com es dobla porno?
1: Molta respiració, amb un control de respiració absolut i
0: a
1: amb
0: veure,
1: instruments...
0: A veure, un moment.
1: Ai.
0: O sigui, com ho faries?
1: No, ara no ho faria. No, ara tinc una reputació. No, és posar-li molt aire. De fet, l'únic consell que em van donar quan vaig iniciar aquest moment de la meva vida és no hiperventilis.
0: No sí. Funciona, això.
1: No.
0: Com amb el doblatge no...
1: Sí, perquè si no és que estàs dale. I al final et mereixes i caus.
0: I com et va arribar la proposta? Necessitaves peles? Et venia de gust? Surts als crèdits? O
1: no, sí,
0: no hi ha crèdits?
1: No ho he mirat mai, perquè com no m'agrada el porno en general i no d'això, vull dir que realment va ser traumàtic, va ser 3 mesos, la meva vida.
0: O sigui, i traumàtic,
1: Ostres,
0: no et va molar?
1: No, a les 9 del matí, anar a la Garriga...
0: A la Garriga,
1: A la Garriga.
0: Hòstia, ara, pobres els de la Garriga, quedaran batejats com el poble de Catalunya.
1: A les 9 de la matí, amb un cafè a la mà, hola, què tal? Veient una persona, què tal? A veure la pel·lícula d'avui i fer això durant 3 hores, un rotllo.
0: Som a la nit tòrrida, ara. Clar, és francès la teva parella, no?
1: Sí.
0: I l'amor, el feu en francès? O sigui, quin idioma, l'idioma de llit, quin és?
1: Ostres, no, jo no crec que parlem.
0: No, ara
1: estic pensant... Sí. Potser francès, sí. No ho sé.
0: Què hauria passat si en lloc d'un home t'haguessis enamorat d'una dona?
1: Bueno, això pot passar encara. Sí, no crec que passi res. De fet, jo crec que tots som bisexuals, naturalment. I va ser que vaig conèixer a la persona que m'ha acompanyat, però realment no tinc...
0: A la teva mare li has agradat, per això.
1: A la meva mare li hagués encantat que jo fos lesbiana i traductora a la ONU.
0: O sigui, per què? Tenia
1: jo què sé. La meva mare és una senyora interessant. Vull dir que un dia s'hauria d'escriure un llibre sobre ella, perquè és brutal. De fet, al poble on viu li diuen l'emperatriu, perquè la meva mare és l'emperatriu, en general. I jo crec que ella ho ha passat tan malament amb els homes... En general.
0: Que per això et deia que tu volies que t'enamoressis d'una dona.
1: Sí, una dona, exacte, perquè patís una miqueta menys. I el de traductora a la ONU, perquè com nosaltres sempre hem viscut arreu del món, em deia que ja que parlo llengües, almenys utilitzar-les d'alguna manera.
0: Quantes llengües parles?
1: Ara només 5.
0: Home, català, castellà, anglès, francès i...
1: Italià.
0: Italià també, carai, sí, tu. Escolta, sí, quina capsa de sorpreses.
1: Has vist?
0: I...
1: Tu, bueno, t'haig de dir que l'italià l'estic aprenent des del gener, perquè m'han contractat per fer una formació a una empresa italiana.
0: Wow.
1: I estic a 4 classes a la setmana.
0: Anem, provem-ho, va.
1: Què?
0: Jo l'entenc, també, l'italià, una mica, no el parlo.
1: Cosa vull que t'hi digui.
0: I què els has d'ensenyar als italians? Per què et contracten?
1: Per comunicació. Els estic fent un curs de comunicació des d'aquesta perspectiva que tinc jo, que és de la comunicació, més de la percepció de la comunicació, no tant del contingut, sinó del continent, i els hi faig tot això.
0: Mm. Tu també tenies preferències sobre les orientacions sexuals del teu fill, així com la teva, dels teus fills?
1: No,
0: o?
1: No, m'és igual. O sigui, no és un tema que m'he plantejat mai, per mi és... O sigui, al final no és... La vida sexual dels meus fills no m'interessa.
0: Mm. Però sí que has de fer un bon paper, no?, a l'hora de rebre les seves parelles, o has d'estar a l'expectativa, almenys de no generar-los un trauma, no? Vull dir que a vegades el moment aquest en què portes una parella a casa intimida, no? I com a pare has d'estar a l'alçada, has d'estar al moment, no?
1: Sí, jo crec que sí, però jo crec que sempre he estat a l'alçada, crec que ara em sorprèn. Amb aquesta cara que tens, ara tinc una mica de por.
0: No, em sorprendré, no tinc cap informació.
1: Ai,
0: que tu
1: favor.
0: No tinguis.
1: No, sí, a més jo he rebut sempre les meves parelles, les parelles dels meus fills a casa, perquè penso que si estan a casa millor que fora. No he tingut mai aquesta restricció de... No la portis mai.
0: Parlaves de la iconologia de la imatge,
1: sí,
0: que és el teu gran concepte.
1: Sí. Explica'ns
0: què és.
1: És analitzar la comunicació de les altres persones a través d'aquesta tècnica que ens permet entendre de manera objectiva quin és l'impacte que provoca la comunicació de l'altre en el cervell. Llavors no és subjectiu, és real. És a dir, jo et veig i tu tens unes certes línies que m'impacten d'una manera i jo tinc l'expectativa de que tu siguis com jo m'estic esperant.
0: Aquesta fotografia la fas en pocs segons.
1: Sí.
0: Quants segons necessites?
1: Res, 5. Ni això.
0: I què?
1: I què?
0: Va, tothom et deu dir que a mi què toca, no?
1: Bueno, a mi si no em pagues no...
0: No ho facis, no, perquè més segur que sortiria malament i tampoc cal fer. O sigui, tu em signes...
1: No, jo et puc dir, la teva... O sigui, jo puc dir
0: no
1: la teva
0: no
1: línia...
0: Pagaré, però... No et pagaré.
1: Ja ho sé, però tu ho faig gratis. Esto queda muy porno, también.
0: Ho provem o no?
1: Si vols.
0: Bueno, si m'has de fotre caldo, no cal, eh?
1: No, però no és caldo, perquè el problema és aquest. No és un anàlisi que sigui bo o dolent. Mm-hmm. Perquè bo o dolent és molt subjectiu. Depèn dels meus prejudicis, del que jo sé. L'anàlisi que jo et faig és una cosa molt neutra. És a dir, tu, per exemple, per mi, la línia principal que tens és una línia vertical. Ets molt vertical i, a més, ets molt alt. Llavors, sense conèixer-te de res, sense saber qui ets, per mi la primera sensació és sèrio i fins i tot distant.
0: Perquè, perquè els que som alts això ens passa.
1: Sobretot els que sou verticals, perquè hi ha gent que és alta però és més horitzontal.
0: Vertical ho som tots. No?
1: No, no et creguis. El teu dibuix, el nas, el rostre, vull dir, a part de l'alçada, el teu cos és més estret, però hi ha persones que tenen els homes més amples. Vull dir que a nivell de dibuix principal tu ets una línia vertical com la copa d'un pino.
0: O sigui, per tant, distància...
1: I serietat.
0: I serietat.
1: Mm. I la veu, en canvi... que és aquesta veu més greu, que és una veu... Sí que és una mica seca, perquè tu fas frases curtes, tens una mica això, i llavors també posa aquest punt sèrio, però té un punt reconfortant en aquesta part més greu.
0: Ara m'has acollonit, eh?
1: I després tens una altra cosa. Tu has...
0: No, tu tires, sí, però si és que aquí hi ha... L'audiència ja em coneix, vull dir que...
1: Ja ho sé. I a més és interessant perquè tens una veu molt més simpàtica, o sigui, més propera...
0: Del que semblo, realment,
1: De la cara que poses. De l'expressió facial que tens. Tens poca expressió facial.
0: Per això faig més ràdio que tele, segurament, també.
1: No, però ho faries molt bé, perquè és un tio molt guapo, però vull dir que la modulació de la teva veu no quadra amb la cara.
0: Expliquem que t'he pagat al principi perquè diguessis això.
1: Sí. I així ja està.
0: Parles del capital eròtic, també, de les persones.
1: Perdó, que estava bevent. És això, el capital eròtic. El capital eròtic és la capacitat d'entendre i d'acceptar aquest impacte que tenim amb els altres. Però no és un altre cop, insisteixo, perquè és bo o dolent. És a dir, quan jo sé que la gent em veu així, jo puc decidir quina és la meva comunicació. I al final és consciència, és influència. Si jo sé que caic malament, perquè és el que em passa sempre a mi, d'entrada, perquè jo tinc cara picuda, de bruixa, jo sé què haig de fer per no caure malament o caure malament perquè ui.
0: Ja et va bé.
1: Exacte. I és només la consciència comunicativa d'utilitzo això que tinc, que és natural, que no puc canviar, al meu favor.
0: La cara és un reflex de l'ànima, creus, o...?
1: No, no, jo crec que es pot posar cara de pòquer, vull dir que és una cosa que s'entrena.
0: Es pot entrenar tot això?
1: Oh, i tant, sí, sí, sí.
0: I la primera impressió, diries que és la que compta a l'hora, per exemple, d'anar a buscar una feina?
1: No és que la que compti, és la que senta les bases. Estic molt en contra de no existeix una segona oportunitat per una primera impressió. Crec que és una xorrada. Però sí que senta les bases de l'expectativa que pot tenir l'altre sobre tu. Sí? Llavors, clar, depèn. Per exemple, si tu tens aquesta imatge més sèria, d'acord? I la meva expectativa és que tu siguis sèrio i distant, però després ets amable, aquí el... Ostres, és com un alivi, no? Ah, mira, no ho semblava i és bona persona.
0: Com ho diuen sovint.
1: En canvi, si tu sembles bona persona, però després ets més dur, ostres, pots crear una sensació encara més de distància.
0: Què fa que una persona tingui magnetisme i una altra no li faci cas o passi més desapercebuda?
1: Bueno, la persona que té magnetisme és molt conscient del que té. Jo crec que és consciència comunicativa. I el que passa desapercebut és que no sap utilitzar aquestes eines o no les ha pensat mai.
0: Tu creus que realment ens ha d'importar el que pensin els altres de nosaltres?
1: Absolutament no.
0: No.
1: Absolutament no. El que passa és que si t'afecta la teva vida, si t'afecta a l'hora de trobar parella, a la feina, el que sigui, llavors has de pensar com ho pots fer al teu favor. Si no té tant a veure amb el que pensen els altres, sinó com ho visc jo.
0: Totes aquestes eines i moltes més les trobareu a Niputo Caso. Comunica per que t'escoltin i decideix quan no escolta la gent que t'envolta, de l'Andrea Vilallonga, amb qui tenim ganes també de sortir en una nit de festa. A little bit.

0: Bé, no cal que justifiquis per què has escollit aquesta cançó, perquè és la festa personificada,
1: segurament. És que segurament. Sóc una patxanguera.
0: Sí, home.
1: A mi m'agraden molt les festes majors.
0: Festa major, eh?
1: M'encanta, festa major
0: del
1: poble.
0: Més que tancar-te a una discoteca.
1: Sí, sí, a discoteca no m'interessa.
0: De quin poble ets tu?
1: Maçanet de Cabrenys.
0: Clar, Maçanet de Cabrenys. Ostres, això està a l'Alt Empordà, oi?
1: Sí, senyor. És el millor poble del món, des d'aquí ho dic.
0: No hi he estat mai, eh?
1: Però... doncs hauries, perquè és meravellós.
0: Pots, ara diré una dada.
1: Va.
0: Que més, pot ser que hi estiuegi o hi tingui casa Quim Monzó?
1: Sí, senyor. El tenim allà al bar.
0: És que veus?
1: El tenim allà al bar.
0: Quim, és que a més...
1: Quim,
0: un moment,
1: eh?
0: Amb aquesta dada que acabo de revelar i que et deus donar per al·ludit, jo crec que m'he guanyat ja per fi una entrevista.
1: Oh, a veure si és veritat o no, o
0: no,
1: ja
0: no.
1: Mort per sempre, perquè clar, jo no, potser no havia de donar aquesta sí. dada. No ho sé.
0: No ho sé, però Quim, anima't, va.
1: Va, Quim.
0: Fem-ho.
1: A Maçanet. Pugeu allà a Maçanet, anem
0: Maçanet
1: a la Pau i fem...
0: Què hi ha allà?
1: A la Pau. La Pau és el bar, central i ens prem allà una cervesa i parlem amb el Quim. Mm. Fantàstic.
0: Bé, doncs hi podria sonar Maçanet de Cabrenys aquest Lúbega, no?
1: Oh, m'encanta aquesta
0: aquest
1: cançó.
0: Aquest Mambo Five i fer una mica de...
1: de patxanga.
0: De ballarugues. També aquesta altra peça musical.
1: Uau. Uau, sí.

0: Aquest qui és?
1: És el Nick Kamen, però és molt fort, perquè aquesta no me l'esperava i és una cançó que em fa plorar sempre. No sé per què. Potser un psicòleg o una psicòloga m'ho diria, perquè però em fa plorar sempre.
0: Aquesta no l'has escollit tu? És obra del guionista, aquesta cançó?
1: Sí, jo crec que sí.
0: És obra de l'Albert, eh?
1: Ostres, Albert, però després vull parlar amb l'Albert.
0: El tens aquí, és el de la peixera.
1: Ah, sí, quin
0: també,
1: de tots.
0: També, perquè, Albert. També li has de fer una anàlisi, eh? Per aquí també
1: sí,
0: tens,
1: sí, sí,
0: hi ha molta feina aquí,
1: ja
0: eh?
1: Ja té cara de bona persona.
0: Això sí que el té.
1: Sí.
0: Va, una no altra cançó.
1: No sé si és.

0: Aquesta on et porta?
1: Hòstia, a veure, aquesta... No ho entenc, això. Aquesta em porta... És que em porta a dos llocs diferents. No sé quin lloc tens tu.
0: A Portugal.
1: Hòstia, joder. Però escolteu una cosa, això és molt fort. Això. Ara ploraré una miqueta. Estic en el cotxe darrere amb els meus pares conduint a Portugal quan estaven vivint allà. Després de la primera separació dels meus pares, sí, fantàstico.
0: Quantes vegades es van separar?
1: 4 o 5? Sí, fins a la definitiva? Sí, 5.
0: Això passa a vegades, eh?
1: Va ser un ir-venir, subir-bajar.
0: I tens un record de 3 anys dins d'un cotxe a Portugal amb els teus pares...
1: Cotxe vermell, crec.
0: Junts, eh? Els teus pares junts contents allà. Encara, en principi.
1: Escoltant aquesta cançó, tornàvem de la platja o anàvem a la platja?
0: Jo no tinc records de quan tenia 3 anys, eh?
1: Aquesta cançó. Només això, no sé per què.
0: Has fet molts trasllats al llarg de la teva vida?
1: Sí, molts, molts. Jo crec que...
0: Per feina, per vida, per...
1: Per vida, primer de Barcelona a València, a França, després a Portugal, de Portugal a Hong Kong, de Hong Kong a Sud-àfrica, de Sud-àfrica a un col·le de monges al sud de França. O sigui, imagina't...
0: Vas anar a una escola de monges al sud de França, també.
1: Sí, sí, a un internat. Imagina després de Sud-àfrica anar a un internat de monges a Perpinyà. O sigui, va ser un xoc cultural brutal pel meu cap, bastant, i després a Barcelona.
0: I t'has passat la vida també agafant avions?
1: Sempre, sí, i encara ho faig. Vull dir, és un... Sí.
0: Però hi ha algú de la teva família qui li fa por volar?
1: La meva filla, sí, li fa una miqueta de por ara. No sé per què l'he agafat aquest xunguelló. Bé, bueno, el meu home també, però el vaig abandonar. Sí, havíem d'anar a Nova York.
0: A viure? I,
1: no, de viatge. Perquè em van contractar per anar a treballar als Estats Units. Això ja és d'adulta. I vaig dir, ostres, ja que estem, anem als quatre i fem un cap de setmana. I com li feia por viatjar, es va quedar bloquejada a l'esquena. I vaig dir, bueno...
0: El teu home li feia por.
1: Sí, i vaig dir, pues et quedes a casa, vaig agafar la meva mare, vaig canviar el bitllet i vam marxar els quatre a Nova York. Pobre cactus.
0: I des d'aleshores el cactus que va perdre la por volar o...?
1: Va dir, mira, que aquesta se me'n va volant i llavors vinc a tots els viatges. No, sí. I ara m'acompanya tot el rato. A més, treballa amb mi ara, o sigui, viatja tot el rato.
0: És política de xoc, eh? És a dir, et vas haver d'embolicar amb l'altra guitarra, no? Després
1: sí,
0: aquí
1: sí, sí.
0: D'agafar...
1: Amb l'Estefan només funciona això, el...
0: ens queda una cançó que és la cançó per una nit d'insomni.
1: Sí. Ens quedarem fregits, eh, si la deixes molt.
0: A mi aquesta hora ja m'agafes amb la guàrdia baixa, eh? No arrenca.
1: No,
0: vull dir que
1: no arrenca, és així.
0: És realment per redormir.
1: Això són... Jo dormo molt bé a la nit, però això m'ho poso als avions i em quedo fregida en 3 segons. Són els binaural...
0: No ho he provat, eh? Binaural beats, veig.
1: Exacte, això ho tinc a
0: Spotify. És una llista de Spotify de cançons per relaxar-te?
1: És brutal.
0: I a l'avió que...
1: Poso els... Això no, encara no ens hem enllairat.
0: Enlairat.
1: La boca. Que ja estic dormint. És espectacular.
0: A veure.
1: Tu respires 3 vegades.
0: Que no se'ns ha de dormir l'audiència.
1: Sí, és possible, eh? Millor que posis el Mambo No. 5.
0: Què t'ha tret el son els últims anys a tu, Andrea?
1: A mi m'ha tret el son moltes coses. No tenir feina, no...
0: Sí, has patit?
1: Sí, home, autònoma, sempre es pateix, perquè saps el que faràs aquest mes, però el mes que ve no ho saps encara. I això sempre ha sigut autònoma, o sigui, sempre, això ha sigut sempre un punt d'angoixa i després que els nens estiguin bé, sobretot quan comencen a sortir. Vull dir, aquesta nit el meu fill ha sortit, viu a Bristol, vull dir que no viu ni aquí. Ha anat de discoteca, té 24 anys, està vivint amb la seva parella, vull dir que no...
0: Està fent el que li toca.
1: Sí, clar, i jo sabia que havia anat a la discoteca sol i no he dormit. Quina xorrada, però és així.
0: I en quin moment has aconseguit conciliar una mica el son? Quan t'ha enviat un missatge i t'ha dit ja soc a casa o no...?
1: No, bueno, sí, no, he dormit així com malament.
0: Bueno, tenies aquest neguit,
1: sí, digues. Exacte, és un neguit, no m'ha...
0: I aleshores, bueno, això com...
1: Jo crec que no, jo el millor, o sigui, com... és no saber-ho. Ja, no. Que no m'ho digui quan surt. Crec que és el millor.
0: Però, i després t'envia un missatge encara amb 24 anys de ja soc a casa mare? Encara
1: no.
0: Que estigui a Bristol?
1: No, el Noah no, la Elia sí. La meva filla... Són 5 vegades al dia. És que és molt graciós, perquè són completament diferents. No sé si tu o el teu germà, però la meva filla... Jo crec que parlem com 20 vegades al dia. I el Noah, si em truca un cop a la setmana...
0: Ja et pots donar per...
1: Sí, per satisfeta.
0: Avui, a l'eclipsi del suplement, ens ha visitat l'Andrea Vilallonga. Ni puto caso és un tastet d'aquesta conversa que hem tingut sobre comunicació i sobre també com analitzar la impressió que causem a les persones que potser desconeixem i sota aquesta impostura d'aquest 1,92 m s'hi amaga un gran cor, com és el meu cas amb tu, Andrea.
1: M'encanta la justificació.
0: Salut, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Ha sortit el 6, ja s'ha fet de dia. Gràcies, fins aviat.
1: Fins
0: ara tornem.
2: La versió televisiva de l'eclipsi ja disponible a la plataforma 3Cat. El suplement, amb Roger Escapa.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Bon dia!
5: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
4: Tranquils, que no ens avorrirem.
5: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
6: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
9: S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com a encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linkat.
9: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linka, a Catalunya Ràdio.
10: El menú del caníbal, gazpacho i els cervellets dels millors cambrers.
11: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. Aquest plat és d'origen de cuina andalusa.
12: I la gent no oblida que hi ha llocs de menú de 15 euros on el client entra per la porta i saben quina taula vol, si vol pa, si pren el tallat. Per mi és el que no té preu.
13: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
14: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
13: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
14: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Eva Comte-Martí. En marxa al centre de Barcelona la manifestació convocada pels sindicats educatius majoritaris per reclamar un gran acord per a l'educació pública. La marxa, on també hi participen entitats socials, és l'últim cop de força al carrer abans que acabi el curs. I ha començat a Jardinets de Gràcia, s'acabarà a la plaça Catalunya. La seguim amb la Marta Sánchez, amb el suport tècnic del Martí Cuní. Marta, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs una manifestació que plega aquesta hora moltíssimes persones i que de fet es mou tan lentament que sembla que encara pràcticament no hagi ni arrencat. És una marxa que es fa amb el lema Aturem l'emergència social i educativa. És l'última gran manifestació dels docents, del professorat, abans no acabi el curs. I en aquesta manifestació han rebut el suport explícit. Tenen també la seva pròpia pancarta. Ara toca a les famílies, diem, un gran acord per l'educació pública. Aquestes famílies, pares i mares, que avui han volgut donar suport també als docents en totes les seves reivindicacions. Demanen una nova etapa de compromisos compartits després de tants dies de vaga, 25 ja. Jordi de Carreras és president de la FAC i demana també protagonisme en la taula negociadora.
3: Nosaltres entenem que s'ha de resoldre el conflicte i que tot el conflicte i tot aquest curs mogut ha de ser perquè realment s'abordin aquests reptes estructurals d'una manera definitiva en l'educació pública. Per tant, estarem quan s'hagin de resoldre això i reclamem poder-hi estar per construir-los col·lectivament.
2: Una marxa que anirà d'aquí de Jardinets de Gràcia fins a plaça Catalunya, on es llegirà el manifest final. Marta Sánchez, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Més notícies que repassem amb la Maite Curto. Els bombers reforcen amb 5 dotacions terrestres més l'operatiu per apagar l'incendi de Sanaüja, a la Segarra.
4: Aquest matí han pogut controlar el foc agrícola i forestal que ha cremat unes 50 hectàrees. Ara hi treballen 20 dotacions per fer tasques de vigilància i repassar el perímetre. Avui una trentena de municipis de 8 comarques tenen actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi. Són a més de la Segarra, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta.
1: Suïssa vota avui un referèndum vinculant si limita la població a 10 milions.
4: És el primer país del món que fa una enquesta per decidir si barra el pas a la immigració, malgrat els acords de lliure circulació amb la Unió Europea. Si s'aprova la consulta popular, iniciativa de l'extrema dreta populista, el govern es veuria obligat a actuar quan el país arribi als 9 milions i mig d'habitants, xifra pròxima a l'actual, per evitar ultrapassar els 10 milions.
1: El govern vol que el certificat mèdic de defunció electrònic arribi aquest any a tots els hospitals d'aguts o en situació crítica de Catalunya.
4: El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen com a mínim d'un hospital amb el sistema operatiu. Permet que el professional sanitari el generi i el firmi digitalment i l'envia automàticament al registre civil, als sistemes funeraris i a l'INE. Això estalvia a les famílies gestions addicionals.
1: I en marxa aquesta hora a la plaça del Vi de Girona la Diada Castellera que commemora els 30 anys dels Marrecs de Sal, una jornada amb els castellers de Vilafranca i la Jove de Tarragona com a colles convidades. De moment els verds han descarregat el 3 de 9 i els gironins el 4 de 8 en primera ronda. Els Marrecs de Sal han estat pioners en aquest àmbit a les comarques de Girona, on els últims 15 anys s'ha doblat el nombre de colles i ja n'hi ha una desena. Girona, Carla Saló Pujol, bon dia.
5: Bon dia. Els Marrecs són la colla activa més antiga de terres gironines i de moment l'única que ha assolit un castell de nou. Ho destaca el seu cap de colla, Pau Carabaca.
6: De colles convencionals, som l'única colla que ha assolit els castells de 8 aquí a la zona de les comarques de Girona, però a més hem arribat a fer el castell de nou.
5: I això els esperona per arribar més lluny i anima també la resta de colles gironines. Carla Saló Pujol, Catalunya Ràdio, Girona.
1: Esports, Xavi Soler.
7: Acaba de començar el segon partit del play-off final de l'hoquei Lliga Femenina d'hoquei patins. Juguen el Fraga i el Vilassana amb opció de les catalanes de guanyar la final. Anem al pavelló de Fraga. Vial Cadella, bon dia.
8: Bon dia. Ha començat amb una mica de retard. Primers compassos d'aquest primer match ball pel Vilassana que avui pot fer història. Si guanya avui, seran campiones per primera vegada de l'hoquei Lliga Femenina. Si guanya el Fraga hi haurà partit de desempat el cap de setmana que ve, en aquest cas a Vilassana. Ha passat a prou feines 2 minuts d'aquesta primera part. De moment es manté l'empat a 0. Biel Cadilla, Catalunya Ràdio, Fraga.
7: El segon partit del playoff final masculí entre el Liceu i l'Igualada amb 1-0 pels gallecs. Els Knicks de Nova York s'han proclamat aquesta matinada campions de la NBA. Han guanyat San Antonio 90-94, han aconseguit l'anell de campió 53 anys després de l'última vegada. Encara en bàsquet, el Barça ja és a la final de la CB, després d'eliminar el Tenerife. Avui, tercer partit de la semifinal entre la Joventut de Badalona i el València, amb 2-0 pels valencians. El Barça d'handbol juga a la final de la Champions contra el Fuxe a partir de les 6. Abans, a les 3, gran premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya, amb George Russell sortint des de la pole compartint primera fila de la graella amb Lewis Hamilton, mentre que el líder del Mundial, Kimi Antonelli, surt des de la segona. I l'expedició de l'Atlètic Barceloneta torna avui a Catalunya després d'haver aconseguit ahir la segona Champions de waterpolo de la seva història.
0: Fins aquí les notícies.
9: El suplement. Ràdio amb esperit de...

0: Setena hora de suplement que encetem amb la Rosa Rodon i la Marta Ferrer, les amigues de les arts. Bon dia i bona hora a totes dues.
1: Molt bon dia.
0: Algunes amb més bona cara que d'altres. Rosa Rodon, acabada d'arribar des de Zamora.
2: Sí, noi, vam anar a veure el play-off del Sabadell, que juga contra el Zamora.
0: Zamora està pràcticament a Portugal, eh?
2: Està una mica lluny.
0: O sigui, com has fet? Perquè, a veure, el partit va ser ahir a les 9 del vespre.
2: Va ser a les 9 del vespre, va acabar sobre les 11.
0: I avui ets aquí, present a l'estudi de Catalunya Ràdio.
2: Jo no em perdo
0: un suplement. O sigui, casa't amb cotxe, com ho heu fet?
2: Bé, vaig agafar un cotxe d'uns companys que tornaven fins a Madrid. Vam arribar a 2:15, més o menys.
0: Zamora-Madrid amb cotxe?
2: Sí.
0: Allà, de matinada?
2: Sí, allà he dormit unes 3 horetes i mitja. Un company m'ha posat un matalàs al terra, literal.
0: En un pis,
2: però en realitat no he dormit perquè passa allò, us passa segur, eh? Quan teniu trens, avions, no dorms perquè tens por de dormir-te. Mm. És absurd, però la ment humana funciona d'aquesta manera. A 6:45 m'ha vingut a buscar un taxi que m'ha portat a tots, he agafat un tren i després he vingut xinutxano feliç cap aquí, que fa un dia fantàstic.
0: Directament, eh? O sigui que no has passat ni per la dutxa des d'ahir.
2: No, us demano disculpes.
0: No, però escolta'm, doncs, tenint en compte totes aquestes circumstàncies, fas molt bona cara, eh?
1: I olor, també.
2: I això que no vam guanyar.
0: Molt bona... No, és que aquesta és l'altra. El partit, 1-0, al minut 3 va fer un golaç al Zamora.
2: Sí, sí.
0: I el Sabadell que haurà de remuntar divendres que ve la nova Creu Alta. A veure, tu no ets de Sabadell.
2: No, jo no sóc de Sabadell.
0: El que passa és que...
2: Jo em vaig casar amb Sabadell.
0: Tu et vas casar amb Sabadell, que és Toni Padilla. O sigui, Sabadell és Toni Padilla, que no hi ha ningú més arlequinat que ell, i t'has deixat impregnar per tot això, no?
2: Jo sóc de Badalona i sóc de la Penya.
0: Mira, avui també se la juga contra el València.
2: Em va saber molt de greu aquell primer partit que vam perdre per un punt.
0: Jo també el vaig veure i va saber molt greu.
2: Sí, va fer una mica de mal, però bé, en qualsevol cas, fantàstica temporada i fantàstica entrenadora de la penya, Dani Miret, que va anar... Bueno, jo vaig anar a la mateixa escola i al mateix institut que ell.
0: Què dius? Sou de la mateixa generació?
2: Sí, totalment. I em fa molta il·lusió.
0: I va començar entrenant en les categories inferiors de la penya, oi, el Dani? O...
2: Jo diria que sí. Sí.
0: I mira, sí, doncs semifinalista d'aquesta lliga i tant de bo. Bé, a Zamora, com a mínim, hi deu haver menjat bé, perquè, vull dir, sí. Tot això és una excusa per socialitzar, menjar i beure, sobretot.
2: Com diu el meu amic Carles Fitel, que depenia de nosaltres, ja està guanyat. Nosaltres, quan acabem l'àpat, és el que depenia de nosaltres, fantàstic. A partir d'aquí, que sigui el que Déu vulgui, evidentment, a veure, això és remuntable, eh? Divendres ja la tornada.
0: I que el Sevilla ve de remuntar un 2-0 contra el Madrid-Castilla.
2: Contra el Madrid-Castilla, que va ser impressionant i apoteòsic a la nova Creu Alta, i aquest divendres podríem tornar-ho a repetir. Aquest cop una mica més fàcil, perquè n'hem de remuntar un. Si empatem l'eliminatòria, passem nosaltres. I serà un altre cop molt, molt emocionant.
0: Molt bé, doncs a veure divendres que ve com acaba la cosa. Avui comencem les recomanacions de les amigues de les arts pel cine. What did you steal? Secrets. Torna als cines Steven Spielberg amb una pel·lícula amb què retroba un dels seus temes predilectes, són els alienígenes. Això és el dia de la revelació, que ja es pot veure i que ha entusiasmat la Marta Ferrer. Marta.
1: Sí, és que a veure, a mi necessito poques coses perquè Steven Spielberg m'entusiasmi, perquè jo crec que part del motiu pel qual jo més o menys dedico al cinema és Steven Spielberg i totes les pel·lícules que ha fet al llarg de la seva carrera.
2: És la il·lusió de la teva vida, trobar-te...
1: Segurament, sí. Crec que hi ha pocs directors que veient-lo em donaria un Harry, però si veiés Steven Spielberg jo crec que no ho explicaria, perquè crec que és realment, evidentment, una icona del cinema, però crec que hi ha tota una generació, i més d'una generació, que ens ha marcat transcendentalment el seu cinema i que ens ha ensenyat a estimar-lo i que ens ha ensenyat a aproximar-nos al cinema com un art diferent i que ha posat molt en valor que l'entreteniment no cal que sigui una cosa banal, mal feta, sinó que hi pot haver una mestria allà darrere i que es pot ser un artista també de l'entreteniment. Per mi, Steven Spielberg és exactament això, o sigui, un mestre de l'entreteniment. I aleshores, és veritat que hi ha algunes pel·lícules que, bueno, no les ha fet del tot bé. Per exemple, Ready Player One, no en parlarem gaire, però en general per mi és un dels directors que té una grandíssima filmografia i que no ha perdut el talent amb l'edat, cosa que per exemple no li ha passat al nostre estimat Francis Ford Coppola, que va fer Megalòpolis i bé, ja sabem com va acabar allò. Llavors, clar, jo tenia por, dic, Steven Spielberg s'està fent gran, les últimes dues pel·lícules que ha fet, que és aquella meravellosa versió que va fer de West Side Story i després de Fablemans, que era segurament el seu treball més íntim, perquè s'obria en canal i ens explicava la seva vida i el seu amor pel cinema i com això li havia costat molt a la seva vida personal i havia hagut de sacrificar moltíssimes coses, i ara tornava doncs aquest gran tema que sempre l'ha fascinat, que són els extraterrestres. Ja ho va fer amb ET, ho va fer amb Encuentros en la tercera fase, i aquí s'ha tornat a juntar amb David Koepp, que és el guionista de Jurassic Park, que és l'altra gran obra mestra de Steven Spielberg, entre totes les obres mestres que ha fet, i amb John Williams, aquí estem sentint de fons, que és el seu gran col·laborador en la banda sonora i que té 94 anys i que tinc la sensació que segurament serà la gran última obra de John Williams. I que maco que és que sigui amb Steven Spielberg, que sempre han sigut dos companys de treball formidables.
0: Aquesta és la banda sonora de la pel·lícula del Dia de la Revelació de John Williams, és aquesta?
1: Sí.
0: A veure, sentim-la, va.
1: Sí.

0: bé, no?
1: Home, i tant.
2: Molt bé. Cosa que no li havia passat amb The Fablemans, que havia estat una mica més discretet i tots li havien perdonat perquè, pobre home, doncs ja té una certa edat. Aquí, o sigui, el dia de la revelació, que mare meva, quin títol més horrorós quan el tradueixes, que en anglès és Disclosure Day, jo crec que és Steven Spielberg a tope. És a dir, és, en tots els sentits, és una pel·lícula molt, molt spielbergiana que recorda molt a l'Spielberg d'Encuentros en la tercera fase, no només per aquesta idea dels alienígenes, sinó perquè la pel·lícula està rodada molt com el cinema d'aquella època. El dia de la revelació el que passa és que ens presenta un home, que és Josh O'Connor, que ha fet moltíssimes pel·lícules, però segurament molts de vosaltres us sonarà perquè és el Carla jove de The Crown, ell és un treballador, diguéssim, d'una organització que treballa amb el govern però que no és ben bé del govern dels Estats Units i roba una informació molt important, que en aquest cas és l'existència, la prova de l'existència dels alienígenes. I aleshores el persegueixen i es troba amb Emily Blunt, que aquest mateix any l'hem vist al Diablo se viste de Prada, que és una dona del temps d'una cadena de televisió que comença a tenir una mena de superpoders, que pot parlar molts idiomes, que comença a produir sons estranys, que sembla que pot llegir la ment de la gent, i llavors s'acaben trobant perquè tenen alguna cosa en comú que, evidentment, no explicarem perquè és la gràcia de la pel·lícula. Aleshores, tots aquests elements fan que Steven Spielberg s'aproximi al cinema d'alienígenes d'una manera que no ho havia fet fins ara, perquè fins ara era una mica com serà aquest primer contacte amb els alienígenes, no? ET era això, Encuentros en la tercera fase era això. Ara ja cansat o no prou content d'explicar això, ens planteja el següent pas, que és com rebrem la informació i com hem de gestionar la informació del coneixement i de l'existència dels alienígenes. I què hem de fer? I qui ha de tenir aquest poder? Qui ha de tenir aquesta informació? Qui decideix si la població pot conèixer realment l'existència dels alienígenes o no? Que això, en el món que estem vivint, de fake news, de Twitter regnant i explicant notícies falses cada 2x3, de TikTok fent-nos creure coses que no són, trobo que és un missatge superadient, perquè reflexiona directament amb una cosa que estem vivint en el nostre dia a dia, i a part té com aquest punt molt Spielberg, que sempre és una persona molt optimista i que processa el seu trauma a través de l'esperança i de l'optimisme, de dir, ei, al final no estem tan malament com sembla i al final sempre hem de fixar-nos en el costat bo de la humanitat i creure que, malgrat totes les coses horroroses que som capaços de fer, tirarem endavant i ho farem de manera correcta. I tot això gravat d'una manera que només sap fer Steven Spielberg, que són amb aquests planos apoteòsics i amb aquests moviments de càmera que encara ara ningú fa. I mira que parlem de Christopher Nolan, i parlem de Denis Villeneuve, i parlem de grans artistes de l'entreteniment i del cinema mainstream, però encara ara no hi ha ningú que mogui i col·loqui la càmera com fa Steven Spielberg, que a sobre, per fer més ràbia, apareix al rodatge, diguéssim, sense saber com gravarà les escenes, i va fent sobre la marxa. I ell es troba allà i diu, bé, a veure, com ho farem això? Doncs la càmera aquí i tal, no sé què, i et fa uns planos que són espectaculars.
0: Steven Spielberg, que ha meravellat també la Marta Ferrer amb aquest Disclosure Day.
2: Disclosure Day, el dia de la revelació.
3: El títol em sap greu perquè no em sembla memorable.
2: No.
0: Si és que no el recordaràs, aquest títol.
2: Vosaltres, quins títols recordeu de Steven Spielberg? O sigui, quines són les vostres pel·lícules preferides de Steven Spielberg? Jo em podria dir 20.
0: Bueno, o sigui, a mi la primera que em ve al cap és Tauró, no? Segurament. O Jurassic Park.
3: Jo, preferides, en tinc tres.
2: Aviam.
3: Indiana Jones i l'última croada.
0: Clar, és que Indiana Grandíssima. Jones...
3: Perquè és Grandíssima. Diversió, sí. O sigui, increïble, o sigui, sento Indiana la música Jones. Al cap.
2: Mm-hmm.
3: Després, la llista de Schindler.
0: Oh.
3: Perquè és tan icònica, ens va trasbalsar tant, ha estat tan ben feta.
0: Sempre treballa amb John Williams?
2: Pràcticament sempre. Ara feia uns anys, hi va haver uns anys que ho van deixar, diguéssim, van trencar la relació, però després hi va tornar, però sí, o sigui, jo em costa pensar en títols de Steven Spielberg que no portin per banda sonora John Williams.
0: Doncs va, recordem-lo a través de les bandes sonores, perquè ja hem dit que d'aquesta pel·lícula la banda sonora de John Williams, 94 anys, per tant, una de les últimes, és molt, molt reeixida, però n'hi ha unes quantes. Clar, és que... Un sol acord, eh? ET. És preciosa. Bé, i els concerts aquests que fan de John Williams a l'auditori de tant en tant, això és una sensació també que...
2: Absolutament, i ell fins ara fa molt poc feia concerts encara. És a dir, fa gires de conductor de l'orquestra, diguéssim, que home, jo tinc dubtes relatius d'exactament què fa amb l'edat que té, pobret meu, però fins fa poc estava en plena forma i feia concerts i realment són un espectacle. Jo no n'he vist cap en persona, és una cosa que em fa ràbia, perquè segurament ja em quedaré sense veure'l, però conec gent que l'ha anat a veure i que ha plorat d'emoció.
0: Va, aquesta per la Rosa. Sí, Tauró, ET, la llista de Schindler, tot això és Steven Spielberg, no?
2: Correcte, sí, sí.
0: Però,
3: I com
0: digues.
3: Aquesta música transporta els sentiments que et va generar, o sigui, tu sents ET i t'emociones, no? Tens aquell punt de nostàlgia, sents el Tauró i tens por, i sents això i tens una melangia.
2: No et cal haver vist la pel·lícula per entendre tot el que et vol transmetre, només amb la banda sonora en tens prou.
0: Però això no és Spielberg, eh?
2: No, això és George Lucas,
0: però
2: és Star Wars.
0: Sí que és John Williams, aquí es van separar, però mira que li va regalar el George Lucas, poca broma, eh?
2: A més, de Star Wars passa que ara, quan havia de triar una cançó per posar d'allò representativa, és que em podries posar 20 o 30,
0: Clar,
2: perquè
0: Robert...
2: són totes bones.

0: Continuem?
1: Sí, no?
2: Per mi aquesta és la millor de John Williams, eh? Ho tens a dir. És que Jurassic Park...
0: Però és que, clar, és que ara, quan arribi Indiana Jones... Ja. Sí, però Harry Potter també és seva. Totes són extraordinàries, eh? Però per mi això és insuperable.

0: A Disney Plus, si voleu saber més de George Lucas, la Marta ens recomana un documental sobre la seva figura.
1: Sí, en vam parlar un dia, però el vull recuperar. Es diu Music by John Williams i és fantàstic perquè és una gran mirada a com ell treballa, a com ell fa les bandes sonores, com es posa a treballar, com aconsegueix totes aquestes melodies. Que si una cosa tenen les bandes sonores de John Williams és que les pots cantar totes. O sigui, si ara anéssim pel carrer i diguéssim canta-me, la gent segurament les reconeixeria i les sabria cantar perquè tenen melodies molt, molt que se t'enganxen, a més. Fins i tot amb la del Dia de la Revelació, que me l'he escoltat poc, però ja se m'ha enganxat una mica. I després també sentim testimonis, doncs, com per exemple el de Steven Spielberg, no? Hi ha un moment molt maco, com expliquen per enèsima vegada, però sempre va bé que ho expliquin, com van compondre pràcticament junts les dues notes de Tauró i com això va ajudar a formar i a reformar el que era la pel·lícula. Per qualsevol que li interessi el cinema i per qualsevol que estigui interessat en com les bandes sonores afecten el cinema i sobretot d'aquesta dupla de Steven Spielberg i de John Williams, per mi és visionat absolutament obligatori.
0: Music by John Williams a Disney Plus. Vinga, va, que tenim gana. Avui amb la Rosa Rodón viatgem al Japó des de Catalunya perquè ens proposes una ruta pels restaurants japonesos més destacats de Barcelona. Comencem pel restaurant Hotel Nobu, que aquests dies, aquestes últimes setmanes, ha rebut un convidat especial.
2: La convidada molt especial, en realitat, és Marta Ferrer. És l'excusa pel qual parlem d'això. A veure, us poso una mica en situació. Aquest hotel el trobem a prop de Sants, de Sants Estació. És l'hotel que es diu Nobu, i el nom ve de Nobuyuki Matsuhisa. Aquest senyor és un cuiner. Se li diu de manera amistosa Nobu, i tot el seu imperi ha acabat rebent aquest nom, no? Es diuen Nobu als hotels i Nobu als restaurants, que també hi sempre i són a dintre. Aquest senyor té ara mateix 77 anys, és un japonès que va aprendre tot l'art del sushi al seu país natal, al Japó, després va viatjar, va ser al Perú, va ser a l'Argentina, i va acabar anant a parar als Estats Units, on va obrir diversos restaurants. No va tenir gaire èxit en un inici, però va acabar en sortir-se'n, va obrir un restaurant que es deia Matsuhisa, que és el seu cognom, i allà a Beverly Hills va conèixer Robert De Niro. Conèixer Robert De Niro li va canviar la vida, perquè el senyor De Niro va saber veure que aquí hi havia talent i bon menjar. Va,
0: té molts hotels, no, el Robert?
2: Va proposar associar-se el 1994, i ara mateix en tenen 36 a tot el món, un d'ells a Barcelona.
0: És a dir, has conegut la llegenda, no Robert De Niro, Marta, sinó
2: sí,
0: has conegut Nobu, eh?
2: Aquest senyor sí. Va venir a Barcelona a bé poc, i a més, com veieu, doncs, té una edat, suposo que no deu viatjar tant, i té molts hotels, per tant, no és freqüent veure'l per aquí, ve de tant en tant, i fa poc va venir, i qui hi havia allà? Marta Ferrer.
1: Jo sempre al peu de la notícia. Bé, el vaig conèixer, el vaig admirar a la distància, perquè em van convidar a aquesta espècie de cosa gastronòmica que van fer, que venia el xef, i cuinava, i feia una espècie de degustació allà a l'hotel, i clar, quan va sortir

0: restaurant, però sí que va fer una espècie de selecció de plats, que hi havia sushi, hi havia hamburgueses, hi havia una miqueta de tot, i tot era molt bo.
1: En especial, el plat més icònic de tots és el bacallà negre amb miso. Jo sí que l'he pogut tastar i, francament, és superbo i el fan tots els nous que té
2: arreu
1: del món.
2: Què vol dir bacallà negre?
1: És una espècie.
2: Sí?
1: Sí, ah, és una espècie de bacallà negre. Llavors el marinen amb soja i amb mirin, que és un vi d'arròs.
2: La carn és negra, no?
1: No. Bueno, queda així. No, és un bacallà, és un tipus de bacallà, que ve d'Alaska. I és absolutament deliciós. És boníssim, boníssim. Llavors, aquest senyor va ser un mestre de sushi. M'ha semblat una bona excusa, ja que la Marta va poder veure el senyor Nobu, parlar avui de sushi. No sé si vosaltres us agrada, en mengeu, en consumiu...
2: Sí, home, com no abraçar tota aquesta cultura japonesa, també. Vull dir, també és impossible no fer-ho, no? Perquè, vull dir, han arribat aquí des de ja fa uns quants anys i...
1: Com no abraçar el que ve de fora, eh? El cap de vall som catalans.
2: Sí, a veure... El dubte a vegades és si realment el que estàs menjant és sushi o és una imitació del sushi.
1: Val, a veure, en primer lloc, si heu anat al Japó, em consta que la Marta sí, que és un país que coneix bé.
2: I tu també, perquè vas tastar el semen de bacallà?
1: Això no ho oblidaràs mai, és que no se li pot explicar res. O sigui, no li expliqueu res a Roger.
2: Jo no vaig explicar res, ho vas explicar tu.
1: Bueno, perquè em burxes.
2: Pel record dels oients, també.
1: Tornem al sushi. Si heu anat al Japó...
0: Hi ha sushi de semen de bacallà, Rosa?
1: No, perquè no vull tornar a parlar d'aquesta qüestió. Que ho recuperin els nostres oients. Ho vam tractar fa molt de temps ja, poder fa un any.
2: Sí, almenys, sí.
1: Almenys, tranquil·lament.
2: Bé, no, jo la meva pregunta és si realment, o sigui...
1: A veure, el sushi,
2: si són
1: com
2: imitacions del sushi o...
1: El sushi al Japó, evidentment, allà les botigues de conveniència són estructurals, el que serien un 7-Eleven, Family Mart, botigues que estan sempre obertes. Hi ha molta gent que s'alimenta a través de les botigues de conveniència. Llavors, allà que hi ha absolutament de tot, també hi ha moltíssim menjar preparat i espais perquè la gent mengi, i allà hi trobaràs safates fetes de sushi. Però, en general, el sushi no és una cosa que es mengi cada dia. El sushi és un menjar una mica elevat, que es menja amb una barra, amb un senyor especialista, que te'l va preparant mica en mica davant teu, i no és en cap cas econòmic, perquè es menja amb producte fresc i de la primeríssima qualitat. Llavors, aquest format no és tant el que tenim aquí. El que és evident és que, sobretot als Estats Units, es va adaptar, s'hi va afegir l'alvocat, s'hi ha afegit formatges tipus Filadèlfia, s'hi ha afegit el salmó, en realitat ells en mengen, però hi ha altres peixos que els són més propis, especialment la tonyina. Llavors, nosaltres hem anat adaptant el sushi als nostres gustos occidentals. Molt diferent del que podries menjar...
2: Allà. I el wasabi, la soja... Bé, és que el que mengem nosaltres tampoc és wasabi, són imitacions de wasabi.
1: Val, anem per parts. El wasabi és molt car. És una mena d'arrel de rave que és supercar. Llavors, es diferencia rapidíssimament, clar, quan has tastat el bo. Normalment te'l ratllen al moment i el wasabi real, quan te'l menges, se't posa com al nas, et pica el nas, i és una picor que puja molt ràpid i baixa molt ràpid. No és com un xile, diguéssim, que et quedes allà suant i tal. No, el wasabi puja i baixa. Normalment el que mengem aquí és una versió industrial d'una pasta verda, que de wasabi en té molt poc. També passa amb el gingebre. El gingebre hi és per, si vols, netejar-te la boca entre...
2: Horrorós.
1: Entre mos i mos. Com més rosat és, sospiteu.
2: No, amb això sí que mai no m'hi atreveixo.
1: Però no és obligatori, és el teu gust. El wasabi, igual, quan el mestre de sushi fa cada bocinet...
2: El wasabi, com l'has de barrejar amb la soja o...?
1: A veure, ells primer, d'entrada, quan vas a un lloc seriós, diguéssim, que ho fan bé, el que fan és, el tenen allà ratllat i cada cop que fan la boleta d'arròs em posa una punteta. I ja posa el que ell considera que hi va. Per tant, si tu en vols més, és tria la teva aventura. Uh-huh. El que has de fer és a la soja i dilueixes un trosset de wasabi amb els bastonets. I allà, si tu t'agrada...
2: Carregat,
1: en poses més. Si tu no t'agrada, no en poses. O sigui, no és obligatori. El que sí que estaria bé que la gent sabés, en primer lloc, quan tens els bastonets, no els rasqueu entre ells, perquè vol dir que li estàs fent notar com que et sembla que són de mala qualitat, aquella persona. Uh-huh. No ho feu, hi ha gent que ho fa. No,
2: en tota la cultura japonesa,
1: sí,
2: no?
1: Després, el que molta gent no sap és que aquell mos, aquell sushi que et va deixar anar davant, s'ha d'agafar amb les mans. No l'has d'agafar amb els bastons. Ell te'l fa amb les mans, te'l deixa allà i directament l'agafes amb el mà i te'l menges. L'altra cosa que molta gent no sap és que tu no has de sucar la part baixa on hi ha l'arròs, si vols posar soja, perquè què farà allò? Absorbir tota la soja i tindràs allà una potència i una sal que flipes. El que s'ha d'intentar sucar és la part posterior, on hi hauria el peix, que això és una cosa també que molts de nosaltres, doncs, bueno, jo tampoc ho sabia durant molt temps, us haig de dir que ho vaig fer malament.

0: Sushi vol dir arròs amb vinagre. Això és el que vol dir sushi, que aquí també tenim molta confusió. Clar, nosaltres, per exemple, hi posem sashimi. Què és el sashimi? El sashimi és el peix tallat, els talls de peix. I hi ha una cosa increïble, que és descobrir com talles un peix, li canvia el gust. És una cosa fascinant. I per això els japonesos, que volen ser mestres de sushi, estan tants anys estudiant per aconseguir fer bé aquests talls. I els seus ganivets són el seu bé més preuat. Cada ganivet val milers d'euros.
1: Wow.
0: Sí, és bastant impressionant.
1: Sí, la gràcia és com es talla realment el peix.
0: Sí, sí, és la clau. El que passa que és això, nosaltres hi posem el sashimi, per exemple, que és peix tallat, això ja no seria estrictament sushi. Però bueno, nosaltres una mica fem el batiburrillo.
1: Escolta'm, fes una mica la teva llista dels millors llocs per menjar sushi de la ciutat de Barcelona.
0: Mira.
1: I així també la gent s'hi pot apuntar.
0: El número 1, per mi, indiscutiblement, és el Shunka. El Shunka és el restaurant de Hideki Matsuhisa. Fa 25 anys que aquest mestre de sushi va arribar aquí a Barcelona, té diversos restaurants, però el Shunka és el primer que va obrir, està especialitzat en sushi, i francament ho fan de cine. Molts catalans vam descobrir el sushi ben fet allà i segueixen estant en plena forma, per tant, sempre molt recomanable. El trobeu darrere de la catedral. Després, al carrer Bruc, n'hi ha un altre que a mi m'agrada molt, és el Sato i Tanaka. Ho fan superbé, la barra és fantàstica, pots anar triant, veus com treballen, pots menjar per la gana que tens. Recordeu que no és una cosa supereconòmica, perquè el producte ja ho veureu, de fet, com ho preparen, és fresc i és boníssim. A més, un altre lloc que m'encanta. Si anem més justos de pressupost, un lloc que està més adaptat al nostre paladar, però que sempre ho fan bé, és el Nomo. El Nomo, a més, a banda de tenir diversos restaurants que ho han petat i que han funcionat molt bé. L'últim, al carrer Consell de Cent, a la banda aquesta que van fer de vianants, han tingut un èxit espaterrant amb el delivery, amb l'enviament a casa. Van crear el Nomomoto, que els funciona super, super bé, perquè és un bon lloc per demanar sushi a casa, que és una de les coses que la gent més demana després d'hamburgueses i pizzas.
1: Hi ha gent fins i tot que s'atreveix a fer sushi a casa, però això no és apte per principiants, segurament.
0: Jo n'he fet algun cop, és divertit. Mira, ara
1: Barcelona... És més divertit que reixit, potser.
2: Però l'arròs costa, d'aconseguir en el punt.
0: La qüestió és, si algú s'hi anima, hi ha diversos supermercats asiàtics, asiàtics així en general, perquè ara ja en tenim alguns de bastant importants, que venen l'arròs específic per fer sushi, i venen sobretot una mena d'estoretes de fusta, que estan fets amb uns llistons molt, sí, molt fins, i allò és el que necessites per fer el farcell i després tallar-ho. És una activitat divertida, jo n'he fet algun cop, m'ho he passat molt bé, i també és una activitat divertida per fer mainada, si us hi animeu i podeu posar el que vulgueu.
1: D'acord, agafo la idea, però no sé, crec que...
0: Però si ho has dit tu.
1: Sí, però vull dir que m'he imaginat amb aquesta estampa a casa.
2: No serà pitjor que els panellets.
1: Sí, crec que primer hem de desenvolupar una mica millor els panellets.
2: D'acord.
1: Això és veritat, sí.
0: Tu saps en quin moment
1: primer
0: esteu a casa.
1: Primer fer pa i després ja ens atrevirem amb el pa.
2: Ui, el pa és pitjor. Ah, és pitjor el pa,
0: no,
2: molt
0: és molt
2: pitjor.
0: Més fàcil. No, home, no.
1: Sí?
0: Sí.
1: D'acord. Val. Doncs vinga, aquesta és la llista de la Rosa Rodon. Recordem-la, sisplau. El Shunka, hem quedat.
0: El Shunka, el Sato i Tanaka i el Nomo.
1: Molt bé.
0: Qualsevol dels restaurants que tenen.
1: Gràcies, Rosa, gràcies, Marta.
2: Que vagi bé.
1: Passen 3 minuts de 2:15. Fem una pausa i Roger Mas i David Caravent al comandament.
3: El suplement, amb Roger Escapa. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
5: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
6: Senyores i senyors, bon dia.
3: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Leire Díaz, bon dia.
8: Bon dia. No sé nada, sincerament.
7: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
8: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
7: Jordi, bon dia.
9: Bon dia. Sí. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
10: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
11: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
12: Candela Peña!
13: Quina il·lusió!
7: M'he engreixat una mica.
13: No, estàs boníssim, Ricard. No. Ets un referent, tens actualitat.
3: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
14: Avui, al Tot Gira, ho tenim tot a punt per viure una tarda total.
3: Comencem a les 3 amb la transmissió del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
14: El Gran Premi de casa amb Oriol Rodríguez i Damià Aguilar.
3: I després a les 6, la final de la Champions d'handbol. El Barça busca la 13a Champions, la quarta en 6 anys.
14: Des del Lanxess Arena de Colònia, transmissió amb Ramon Salmurri, Virat Morros i Sergi Camps.
3: I a les 8, Penya a València. La sèrie de semifinals de l'ACB viatja fins a Badalona. Transmissió amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
14: A més, seguirem el debut d'una de les favorites al Mundial de Futbol, Alemanya, Curaçao, amb Sònia Gelmat des dels Estats Units.
3: Tot gira.
14: Avui, des de les 3 de la tarda i fins a les 10 del vespre, amb David Clopés.

0: Roger Mas, bon dia, bona hora.
1: Bon dia i bona hora.
0: David Carabén, què tal, com estàs?
2: Molt bé.
0: Avui un Demà ho deixo on tocareu el tema més universal de totes les cançons, que és l'amor.
2: L'amor, però aquí...
1: L'amor que cura.
2: El Roger ha introduït això de l'amor que cura Kurosawa, saps? Vull dir, és una, el català tenim això, no? L'amor que cura queda, té una sonoritat una mica japonesa.
0: Sona a l'ànsia que cura, que és aquell llista Mishima que vau fer, eh?
2: Que també per això t'ho dic, sí. perquè ens quedava una mica Mishima que cura, no sé, és allò que cura Kurosawa.
3: I bueno, perquè jo crec que històricament, no?, els humans sempre, moltes vegades hem volgut buscar la curació de moltes coses en l'amor, no? I és veritat que alguna cosa fa.
0: Té alguna cosa a veure amb el fet que ens estem apropant a l'estiu, també?
2: No, doncs no ho sé, això li has de preguntar.
3: No, és com un tema molt intemporal, no?
2: Sí,
3: i a més
2: sí.
3: Hi ha molts tipus d'amor.
2: Clar.
3: Ja veurem cançons de... amb molts tipus d'amor diferents. Sí.
2: Però... l'efecte que produeix pot ser devastador.
0: Però avui no és un amor que fareix. Avui...
4: Bueno, jo hauré
2: de dir... Home, clar, és...
0: No, ah, no, jo... Si cura...
2: És que
0: si
2: tu vols, per... vols que tot soni igual.
0: Si cures perquè hi ha ferida.
2: Clar.
0: Clar.
2: El que passa que no sabem si la ferida l'ha produït l'amor mateix... O alguna cosa. Bueno, clar.
3: Això, ja, cada cançó veurem.
0: Vinga, això és el Demà ho deixo. Cançons revestides de converses.
2: Tu vés a fer l'aperitiu.
0: Que d'això es tracta. Vinga, va, no us aixapo la guitarra. Tot vostre, ara torno.
5: El suplement, amb Roger Mas i David Carabén.
2: És que ja tens el Roger, que és que ja vol fer l'aperitiu de la secció i després se'n va fer el vermut. És que, noi, és molt avariciós. És que no. Aviam, jo, pel meu esperit de contradicció, precisament, i per no aixafar la guitarra, doncs he portat una cançó que l'amor no cura. Diu, ostres, precisament que l'amor mata. El gran Freddie Mercury sent una mica prescient, és a dir, ja va anticipar de què moriria ell mateix. Tots ho sabem, que va morir de la sida.

0: L'amor mata, Love Kills, quina meravella de cançó de Freddie Mercury, composta amb el gran Giorgio Moroder a propòsit d'una nova distribució cinematogràfica de la pel·lícula Metrópolis de Fritz Lang, el gran clàssic de 1927, perdó. Era una pel·lícula muda, una pel·lícula de ciència-ficció meravellosa del gran Fritz Lang, i la van tornar a posar en circulació als anys 80, a principis dels 80, i llavors li van demanar que a Giorgio Moroder, un dels fundadors de la música electrònica, que fes la banda sonora, i per el single li va demanar doncs, al Freddie Mercury de coescriure-la, i Freddie Mercury la va treure com un single sota el seu nom artístic, en comptes de fer-ho sota el nom de Queen, tot i que molts anys després es va descobrir que gairebé tots els músics que havien participat en aquesta cançó eren els membres de Queen.
1: Jo crec que quan vaig pensar en això de l'amor que cura, vaig pensar en una de les meves cançons preferides, Franco Battiato. Jo crec que és una de les seves millors cançons i que parla d'un amor absolutament incondicional, d'aquests que no esperen res a canvi. I que és una meravella. És del disc L'Imboscata, que crec que és de l'any 96, La cura.
2: Ti proteggerò.
1: Et protegiré.
2: Dalle paure delle ipocondrie.
1: De les pors, de les ipocondries.
2: Dai turbamenti che da oggi incontrerai.
1: Dels turbaments que a partir d'avui encontraràs en el teu camí.
2: Dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo.
1: De les injustícies i dels enganys del teu temps. Dels fracassos que per la teva natura no podràs evitar.
2: Ti solleverò dai dolori, dai tuoi spazi.
1: T'alleugeré dels dolors i dels teus canvis d'humor, de les teves obsessions i de les teves manies.
2: Supererò le correnti gravitazionali.
1: Superaré les corrents gravitacionals, l'espai i la llum, perquè no et facis mai gran. I guariràs de totes les malalties.

0: editor.
1: Perquè ets un ésser especial i jo tindré cura de tu. És una cosa, és una absoluta meravella. Hi ha unes imatges, hi ha com un punt d'autoparòdia que a mi m'agrada molt, sí. Perquè superaré les corrents gravitacionals, sí. L'espai i la llum, perquè no et facis mai gran, és en plan, ja sé que estic dient.
2: Es posa hiperbòlic.
1: I té aquesta cosa de quan, no, per exemple, amb els fills passa això, no? Hi ha molts tipus d'amors, aquests amors incondicionals que no esperen res a canvi i en què voldries que aquella persona, saps, no li faltés mai de rei, perquè... I aquí arriba, com que ja és tan exagerat, arriba aquest punt que toca la paròdia, que crec que li dona una tendresa encara superior.
3: El fa més humà, sí.
1: Hi ha imatges precioses com teixiré els teus cabells com trames d'un cant. Conec les lleis del món i te'n faré d'or. Te'n faré un... Te'n faré d'or, no?
3: Molt gran, el Batiato.
4: Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.
3: Doncs jo t'he portat ara una cançó que no és ben bé d'amor, però ho acaba sent, perquè la Bàrbara és una de les meves ídoles total, és a dir, soc molt fan. La segona meitat dels 60 va rebre la invitació per part d'un tal Hans Gunther Klein, perquè anés a tocar al Junges Theater de la ciutat alemanya de Göttingen. I llavors a ella no li va fer cap mena de gràcia, perquè la Bàrbara, en la seva infantesa, sent de raça jueva, doncs va ser perseguida amb tota la seva família i es va haver d'amagar a París per l'ocupació nazi a França, i per tant això d'anar a Alemanya a tocar no li feia gaire gràcia. El que passa que durant el concert va arribar al teatre on havia de tocar, va veure que no hi havia un piano de cua, que és el que ella havia demanat, i va veure que tothom es mobilitzava per aconseguir-li un piano de cua, i una colla de nanos van anar a casa de la mare d'un d'ells, van agafar el piano i li van portar fins al teatre, i es va commoure, va veure que, ostres, que a Göttingen, a Alemanya, hi havia gent meravellosa i que per tant en algun moment donat ella podria perdonar tot el que havia sigut tot allò del que havia sigut víctima a la seva família i la seva ascendència religiosa, i va compondre aquesta meravella de cançó que és una de les grans cançons de la Bàrbara, Göttingen. Yes.

0: Quina meravella melòdica, el text. Es veu que aquella setmana que es va passar a Göttingen, la Bàrbara ja els hi va anticipar que estava component aquesta cançó i encara els hi va poder cantar alguns versos d'aquella cançó. I clar, tots sabem que la tensió, diguéssim, franco-alemanya ha sigut el motor de gairebé totes les guerres i els grans conflictes europeus des de que Europa és Europa. I per tant, que amb una cançó i amb una mostra d'amor puguem curar ni que sigui alguna de les feridetes, doncs, ostres, és una lliçó artística i vital enorme, no? Que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Veus que diu això? Diu, els nens són els mateixos a París o a Göttingen, no?
1: Clar. Ara m'has fet pensar en la crida a la natura. Mm-hmm. No, i la següent cançó va una mica de veure la curació, no tant en l'amor com en la crida a la natura. Això és Medicine Man de Johnny Winter.
0: Hombre.

0: m'encanta, eh? Aquí és quan Johnny Winter pues, fa, troba el blues amb el rock. I és un disc, això és un disc que es diu Let Me In, que m'encanta. Jo no sabia que Johnny... Bueno, Johnny Winter és aquest guitarrista molt prim albí.
1: Sí.
0: I que té un germà, o tenia, perquè ara no sé si es viu o no, Johnny Winter.
1: Joanet Ivern.
0: Un germà bessó. El Vic, també.
1: El no Johnny Winter va venir molt als anys, a finals dels anys 90, a Barcelona.
0: Exacte, era una època en què aquí era bastant...
1: Sí, assidu. Sí. Clar, Medicine Man, jo entenc que és el bueno, et donaré la medicina, et curaré, per a base d'uns exercicis.
0: De mambitos.
1: Doncs clar, jo t'he portat una mica... Vaig a lo evident, el Sexual Healing de Marvin Gaye. Cura sexual.

Quina meravella. És aquesta capacitat que té la música negra, la música afroamericana, de parlar de coses que els altres ni ens atreviríem, però de fer-ho en classe, saps? Allò de... Bueno, és evident, és l'últim àlbum d'estudi que va fer Marvin Gaye, el seu 17è, i a més és el primer que va fer després, primer i últim, clar, el que va fer després de sortir de Motown, és del 82, del 1982, Sexual Healing, la cura sexual...

Doncs escolta, per acabar, David, ja veig que hem acabat una mica el cervell reptilià, al final. Ja podríem seguir per aquí, i la cançó que posaré per acabar és de Chava Flores, que és un cantautor mexicà molt divertit, però la versió és de Leo Marini, que és un argentí, però que va fer la carrera a Cuba amb la, com era, la banda Sonora Matances, la Sonora Matancera, mm-hmm. I és molt divertida. I bé, és un joc de paraules molt senzill i molt innocent, però que us agradarà molt.

0: Leo Marini tomando tè da un mític Xava Flores.
1: Bé, no estava prenent un tè, però gairebé. Roger Mas i David Carabén, quin gran final. Moltes gràcies.
2: Prenent-te. No.
1: Prenent-te?
2: No, perquè el joc de mots...
1: Com t'agraden aquests jocs de paraules, David? Aquell colofó, aquell silenci incòmode del final.
2: Prenent-te.
1: Ara tornem. Gràcies a tots dos, companys. Fem una pausa i comencem a recollir el suplement.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
5: Quina ratxa! Quants maig portes?
4: 150.
5: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7. El diari que ens explica.
8: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
9: Si Pau Casals veiés la situació de Catalunya avui, li produiria una angúnia molt forta.
8: Aquest diumenge el periodista, filòleg i escriptor Toni Strubel.
9: Fixem-nos en Portugal. És un país que no hi ha una extrema dreta com Vox. Aquí vivim en l'herència del franquisme i això té un preu terrible.
8: El divan, el valor de la conversa.
9: No pot ser que la nostra generació sigui l'última que tingui fills que parlin en català.
8: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
10: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
8: Sense filtres.
10: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
8: Sense pèls a la llengua.
10: Sí, a més també podem anar a sopar, eh?
8: Sense vergonya.
10: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
8: Però amb molta, molta cafeïna.
10: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
8: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
11: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
12: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat.
13: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat. A Catalunya Ràdio.
3: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: 5 minuts per arribar a la una del migdia. Tenim un cap de setmana d'allò més poliesportiu. David Clopés, bona tarda.
14: Què tal? Com estem, Escapa?
1: Avui enganxats al Tot Gira perquè teniu moltes carpetes obertes.
14: Mira, ens hi posem d'aquí no res, d'aquí dues hores. A les 3 comença el Tot Gira perquè avui farem en directe la transmissió del Gran Premi de Fórmula 1 de Catalunya. Ja saps que l'any que ve no tindrem Gran Premi a Catalunya, que ara passem a l'alternança. En tindrem el 2028. El 30 i el 32. No hi ha els calés de Madrid i, per tant, això s'acaba notant i ens...
1: O sigui, és any sí, any no, eh?
14: Sí, fins al 32. A partir del 32 ja ho renegociarem. Transmissió en directe amb l'Oriol Rodríguez, amb el Damià Aguilar, aquesta cursa en directe que farem al Tot Gira. A les 6, transmissió de la final de la Champions d'handbol des de l'Anses Arena de Colònia. Avui volem la 13a Champions, que seria la 50a del club, del Barça. Barça-Fuxe, amb el Salmurri, amb el Viran Morros i amb el Sergi Camps. I ja a partir de les 8, confiem en la penya, a veure si la penya és capaç de guanyar avui a Badalona.
1: Sí, home, sí, jo crec que aquest primer partit l'han de treure. Va ser una llàstima...
14: El primer.
1: Sí, perquè...
14: El primer.
1: Va coincidir amb el moment Sagrada Família. Jo tenia les dues pantalles obertes en aquell moment i
14: va anar
1: i aquella pròrroga va ser una llàstima.
14: Aquell últim llançament de Hans.
1: Ho teníem fet. Hi va haver un tir lliure que va fallar, que no hauria de fallar
14: també,
1: mai.
14: També. Sí. Però bé, confiem-hi que la sèrie almenys s'allargui fins al quart partit i veurem si la penya és capaç doncs, de almenys posar contra les cordes a València.
1: Tens l'Ernest Macià amunt i avall, perquè ahir era Tenerife.
14: Ahir era Tenerife i avui serà Badalona. I la seva veu veurem si aguanta, perquè porta des de dimarts cada dia fent partits.
1: Déu-n'hi-do.
14: Des de dimarts. Si avui perdés la penya, ja tindríem final València-Barça i això començaria ja dimarts. Dimarts a les 8. Si guanya la penya, doncs això s'allargarà
1: i
14: la final començaria
1: dissabte. El calendari va en funció de si hi ha més...
14: Si perd la penya,
1: no
14: la final comença dimarts.
1: No té més dies de descans, el Barça?
14: No. Ah. En tindrà més si avui guanya la penya. Si guanya la penya, la final comença dissabte. Dissabte a les 8. Bé, doncs, Manu, interessant. Et volia comentar. Estic convençut que el Sabadell puja.
1: Tant de bo. Segur. Ha de remuntar només un 1-0.
14: Vam fer la transmissió i t'he de dir que el Zamora no els veig defensant aquest 1-0 a la tornada. Confio molt en el Sabadell i estic convençut que el Sabadell pujarà.
1: Va fer un golaç, el Zamora va fer un golaç.
14: Sí. Però no va fer res més.
1: Sí, no. A veure
14: Sabadell, jo crec que amb una nova Creu Alta que estarà a rebentar. Es veu que ahir ja van començar a vendre entrades i que estan volant. Jo crec que, vaja, convençut que el Sabadell ha de tornar a remuntar i que serà la segona divisió, juntament amb el Girona l'any que ve.
1: Molt bé, doncs, per tant, tarda d'handbol, tarda de Fórmula 1,
14: bàsquet,
1: la ressaca del waterpolo, també.
14: També, i Mundial, que avui tenim un partit, el debut d'una de les grans, d'Alemanya, que juga contra Curaçao a les 7 de la tarda.
1: Curaçao, avui Curaçao. A les 7 de la tarda.
14: Vigila, Curaçao.
1: Quins grans partits,
14: no eh? Vas fer la porra?
1: No, era massa feina. No m'hi vaig veure.
14: Hi ha 97 persones apuntades.
1: Doncs això vol dir... No, m'han dit que el premi són 800 euros. Perquè...
14: No, 970, no, 97 clar. Per 10.
1: Imagina't, eh? Sí, no està gens malament.
14: El primer em sembla que guanya un 66%.
1: Ah, sí, és que no sabia com estava repartit.
14: Primer, segon i tercer. Exacte, sí, clar.
1: El que passa és que són uns quants d'esports que la toqueu molt i...
14: No té res a veure.
1: Home, una mica sí.
14: Saps qui va molt bé? La meva dona.
1: Qui va guanyar l'últim mundial, la porra?
14: L'últim mundial? Ai, ara no ho recordo. No sé si va ser
1: algú d'esports.
14: Crec que va ser el Ricard Isidro, però parlo de memòria.
1: Home,
14: no
1: mira,
14: sé.
1: Veus, algú d'esports sempre. Algú sí, que
14: però
1: ve d'esports.
14: El Torquemada no acostuma a tocar-la gaire, això
1: no?
14: De les porres. No. I és el que hauria de ressar. Però bé.
1: L'atzar també juga bastant aquí. I, home, clar, un Curaçao a Alemanya deu penalitzar...
14: I he posat 5-0 per Alemanya.
1: Sí, però vés a saber
14: si
1: és la sorpresa. O avui t'has trobat... no sé, tampoc devies posar un 4-1.
14: Austràlia ha guanyat 2-0 Turquia. Clar, i el més normal és que guanyes Turquia.
1: I un 4-1 a favor d'Estats Units al debut tampoc l'haguessis posat.
14: Ah, jo vaig posar 2-1, vaig estar a prop.
1: Veus, mira. David, gràcies.
14: Adéu.
1: A la coordinació d'informatius avui, Marta Prat i Eva Compte, redacció Núria Pujades, Marina Laminos, Marta Ferrer, Albert Postils, Miquel Olós, Ismael Ibrahimi, producció Sònia Deulofeu i Eva Catalán, control tècnic Blaine Estamaixa Closes, control central Xavi Vall. Ara us deixem amb un restaurant caníbal a Berlín. Avui la Paula Molesca investiga les arrels del gaspatxo amb el cuiner Jordi Vilà. Nosaltres hi tornem dissabte que ve a les 6 del matí. Ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/el suplement. Salut i ràdio per tothom. Bona tarda de diumenge.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: És la una. A aquesta hora destaquem que milers de persones participen en la manifestació de docents que es fa al centre de Barcelona per reclamar un gran acord per a l'educació pública. L'han convocat els sindicats majoritaris de l'educació i també hi participen entitats socials. És l'últim cop de força al carrer abans que acabi el curs. I tenim una unitat mòbil amb la Marta Sánchez i el Martí Cuní. Bon dia, Marta.
2: Hola, bon dia. Mestres, professors i pares i mares es manifesten aquest migdia pels carrers de Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa" amb crits a favor de la vaga i demanant la dimissió de la consellera d'Educació. És l'última gran mobilització del curs, després de 25 jornades de vaga aquest curs, que està a punt d'acabar. Des de la CGT, Laura Gené llança aquesta advertència al departament.
3: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
2: Marta Sánchez, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Repassem ara més notícies amb la Maria Guixà. Segons les primeres projeccions de vot, Suïssa rebutja limitar la població a 10 milions d'habitants.
4: Un 55% dels suïssos estan en contra de posar un topall al nombre d'habitants. Actualment la població suïssa és de 9 milions de persones i una tercera part són immigrants. És el primer país del món que fa una enquesta d'aquest tipus a proposta de l'extrema dreta.
1: El cos d'agents rurals demana no abaixar la guàrdia davant el risc d'incendi que hi ha a bona part del país.
4: De fet, avui hi ha una trentena de municipis de 8 comarques on està actiu el nivell 3 del Pla Alfa, que correspon a un grau de perill molt alt per risc d'incendi. Jaume Torralba, cap de l'àrea regional de Barcelona del cos dels agents rurals, detalla que, malgrat aquest nivell 3, activitats com la recol·lecció del cereal poden continuar. Són declaracions a 3Cat Info.
5: Han de portar uns equips de mínims d'extintors que les porten i que l'ha d'estar alerta. El que queda limitat és amb un nivell 3, doncs són activitats en el qual hi hauria un ús directe del foc. Aquestes sí que no es poden fer. La resta, doncs el país ha de continuar treballant.
1: El govern i Esquerra Republicana segellen el canvi legal per crear l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya.
4: Les dues parts ja han consensuat aquesta modificació que s'incorporarà al tràmit d'esmenes de la llei d'acompanyament dels pressupostos que s'aprovarà el pròxim 2 de juliol. Aquest nou ens agruparà totes les competències que la Generalitat ja té en matèria aeroportuària i el seu objectiu serà incidir en la gestió per tal de condicionar les decisions que prengui AEN, l'actual gestor dels aeroports estatals. El futur organisme català esborrarà un pla estratègic que inclourà la connexió per ferrocarril entre els principals aeroports del país, una qüestió que queda fora ara mateix de les competències d'AENA.
6: La creu és el principal símbol del cristianisme, una expressió d'esperança, d'amor.
1: I després d'una setmana marcada per la visita del Papa Lleó XIV i la benedicció de la creu de Jesús de la Sagrada Família, aquest vespre, el 30 minuts, emet el reportatge A tocar del cel, que s'endinsa per primera vegada en l'interior de la creu blanca de quatre braços. Ha estat el primer equip de televisió del món que ha pogut accedir a l'interior de la creu, que arriba als 172 metres i mig, i conèixer tots els detalls dels treballs de condicionament que encara s'hi estan fent. I els esports, Xavi Soler.
7: Tenim en joc el segon partit del play-off final de l'Hockey Lliga Femenina d'Hockey Patins. Juguen Fraga i Vilassana. Entrem al pavelló de Fraga. Vial Cadella, bon dia.
8: Bon dia. Ha començat fa 4 minuts aquesta segona part i el Vilassana guanya per 1-3 amb gols d'Elsa Salvanyà, Jimena Gómez i Victòria Porta, tots ells a la primera meitat. I hauria pogut fer el quart Luchi Agudo amb un llançament de penal aturat per la portera del Fraga. El Vilassana, després de guanyar el primer partit de la pròrroga la setmana passada, és a poc més de 20 minuts de fer història i endur-se la seva primera lliga davant les vigents campiones d'Europa. I el Cadilla, Catalunya Ràdio, Fraga.
7: A la tarda, segon partit del play-off final masculí entre Liceu i Igualada, amb 1-0 pels gallecs. A partir de les 3, gran premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya, amb George Russell sortint des de la pole, compartint la primera fila de la graella amb Lewis Hamilton. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortirà des de la segona. El Barça d'handbol jugarà la final de la Champions contra el Füchse de Berlín. Serà a partir de les 6 de matinada. Els Knicks de Nova York s'han proclamat campions de l'NBA, han guanyat San Antonio i han aconseguit l'anell de campió 53 anys després de l'últim cop. Encara en bàsquet, el Barça ja és a la final de la CB. El seu rival sortirà de l'eliminatòria entre el Joventut de Badalona i el València. Avui juguen a l'Olímpic de Badalona a partir de les 8. Recordem, la sèrie la dominen els valencians 2-0. I dels partits d'avui del Mundial de Futbol destaca el debut de la selecció alemanya, que jugarà contra Curaçao a partir de les 7, i la dels Països Baixos, que juga contra el Japó a les 10. Recordem que aquesta passada matinada hi ha hagut un empat a un gol entre el Brasil i el Marroc.
0: Fins aquí les notícies.
9: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
10: Quan va morir el general Franco, les pràctiques sexuals aparentment menys ortodoxes van començar a sortir lentament de la clandestinitat. Una d'aquestes pràctiques que van sortir del secretisme van ser les de l'anomenat bondage o submissió i el sadomasoquisme, anomenats en l'argot sota les sigles BDSM. La història del BDSM en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
9: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
0: Paula Molés obre... un restaurant caníbal a Berlín.
11: L'altre dia vaig compartir taula amb algú a qui no li agradaven gens els menuts i ho va confessar tot assegut a taula just abans de començar un menú degustació basat en cervellets, en tripa, freixura, fetge, turmes, que són testicles, i moltes coses més. Em va agradar aquella confessió sincera davant dels grupis de les vísceres, que érem tota la resta, i va ser divertidíssim observar les ganyotes que feia a mesura que anàvem passant els plats. Ell s'anava repetint com un mantra: tot és el meu cap, tot és el meu cap. I en certa manera sí, realment tot era el seu cap, perquè la veritat és que sense cap informació prèvia, tot estava tan ben guisat i dissimulat que ningú hauria dit que tot allò que menjàvem eren menuts. Tot era deliciós, eh? La terrina de lletons de vedella, el taco de freixura amb maionesa picant, els fideus a la cassola amb ronyons de conill o el guisat de tripa, pota i morro. Ell, per cert, l'home poc amic dels menuts, era l'alcalde de la ciutat que acollia aquell dinar visceral. Algú avesat en passar-se totes les seves manies en qualitat d'alcalde. La diplomàcia realment deu ser ben bé això. Com el cas de tants altres caps d'estat i de govern que viatjant pel món s'han hagut de menjar amb patates les seves fòbies, tastant insectes, per exemple, o ulls d'animals. Entre els diplomàtics circula una norma no escrita: si l'anfitrió t'ofereix un aliment tradicional, rebutjar-lo pot ser interpretat com un menyspreu cultural. És a dir, que si s'han de menjar ronyons, es mengen.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
11: Gerard Jovany, què tal? Com estem?
12: Molt bé. Jo amb això també sóc molt diplomàtic.
11: Sí, no?
12: Sí.
11: T'ho haguessis menjat tot.
12: M'ho hagués menjat fent la meva millor cara de pòquer.
11: Però ja t'agrada, no?, més o menys, tot això?
12: Ah, no, això de les vísceres, sí. No, no, amb això no hi hagués tingut cap problema.
11: Potser amb els insectes o amb algun ull.
12: Amb els insectes...
11: Amb algun ull.
12: Sí, amb algun vegetal poder també. Però no, amb això, endavant.
11: Amb això cap problema.
12: Aquí, sí, devia ser l'alcalde d'Igualada, no?
11: Home, però jo volia mantenir la seva anonimat, pobra.
12: Bueno, després...
11: Des d'aquí, salutacions, sí, a l'alcalde d'Igualada, sí, que va fer un paperàs en aquell dinar, bueno, monumental.
12: No passa res, alcalde. Després això no ho traiem, això ho traurem.
11: No passa res, ho va menjar tot, eh? Des d'aquí ho vull deixar dit, eh?
12: Clar, menys, que sí.
11: Menys, però
12: els ronyons... És el que han de fer els polítics.
11: Els ronyons va ser, de veritat, t'ho dic, l'única cosa que es va deixar al plat, i jo me'n vaig menjar un extra, diguéssim.
12: va amb el sou.
11: Sí, va, aquí convidem avui al restaurant Caníbal.
12: Doncs per començar, jo convidaria el nou director creatiu del Noma, ara que el restaurant començarà una nova etapa, post-René Redzepi.
11: Oh, i qui és el nou director creatiu?
12: René Redzepi.
11: Ah, vaja, Déu-n'hi-do, tot queda
12: sí,
11: a casa, eh?
12: Sí, la nova etapa. Veure. Per situar-nos, el Noma, el restaurant de Copenhague, considerat el millor del món durant molts anys, va tancar les seves portes a finals de 2024, o sigui, fa cosa d'un any i mig. Durant aquest temps ha aparegut als mitjans de comunicació un grapat de denúncies contra René Redzepi relacionats amb el maltractament laboral dels seus treballadors, insults, agressions físiques, humiliacions, tot això. Fa uns mesos el cuiner va fer un comunicat mig admetent les denúncies i mig demanant disculpes, i a tot això el restaurant ha seguit obert en un format que es diu pop-up als Estats Units. Sí, això vol dir que obre temporalment, faig molts calés i torno a tancar.
11: I tanco i me'n torno a casa.
12: Exacte.
11: Home, Déu-n'hi-do, diuen que ha fet molts calés, als Estats Units, perquè, ja ho vam dir, el preu del menú eren uns 1.500 dòlars, per tant, no li ha passat gaire factura la fama que el precedeix,
12: Doncs, amb la butxaca ben plena, aquesta setmana el Noma ha anunciat la reobertura de la seva seu tradicional a Copenhague, però encetant una etapa nova que deixa enrere el model de direcció de Redzepi. Per això, al capdavant del projecte hi haurà dues dones, Anika de las Heras, com a directora executiva, i Mette Brink Solberg, com a responsable d'investigació i desenvolupament, i també hi haurà un home, Pablo Soto, xef executiu.
11: Ja, però en René Redzepi, que per cert tot això ho ha anunciat en un vídeo per allà caminant, com si res, vull dir, molt poc oficial, diguéssim, segueix,
12: ell segueix.
11: No se'n va enlloc.
12: Bueno, segueix, entre d'altres coses, perquè més enllà de les denúncies públiques fetes a través de mitjans de comunicació, no existeix cap denúncia a la policia o davant d'un jutge, per tant, res li impedeix seguir com ara director creatiu per projectes de llarg recorregut. Dic d'una altra manera, en principi no estarà a la cuina tocant els ous al personal en el dia a dia. Dit això, segueix sent el propietari del xiringuito.
11: Sí, sí, ja, m'ha quedat clar. I si en Redzepi ve el restaurant Caníbal a que el convidem?
12: Doncs mira, se m'acut que li podem fer una amanida de tomàquet amb ceba al cop de puny.
11: Oh, boníssima la ceba al cop de puny. M'agrada molt. Qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
12: Doncs convidaria l'escriptor Julian Barnes.
11: Ah, sí, home, acaben d'anunciar que rebrà el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres el proper mes d'octubre.
12: Moltes felicitats, doncs, al Julian Barnes, que, per cert, es trobarà Leo Messi a la gala perquè també rebrà el premi. És una informació que probablement no t'interessa gens,
11: No, poc, m'interessa poc, no la sabia, però gràcies,
12: Però per què destaquem la distinció de Julian Barnes i no la de Leo Messi? Doncs perquè en Julian Barnes és autor d'un conegudíssim assaig titulat El perfeccionista a la cuina, i Messi no. Subtítol: Què passa quan un home meticulós busca la precisió gastronòmica en un llibre de cuina? És de l'any 2003.
11: 2003, però és moment per recuperar-lo, una lectura molt recomanable per tots els qui ens agrada remenar, a la cuina.
12: És un llibre escrit des d'aquella cèlebre ironia anglesa en què relata els seus progressos i els seus fracassos en la noble afició per la cuina que li va sorgir ja de gran en Julian Barnes. Evidentment, quan explica els dubtes absurds que li sorgeixen, les inseguretats, els desastres que perpetra, o també els petits èxits que aconsegueix, fan que qualsevol lector s'hi senti plenament identificat, i això sempre és molt xulo quan llegeixes qualsevol cosa. Recordo quan despotricava dels llibres de receptes on hi trobes frases com instruccions, com agafeu dues cebes mitjanes. I ell venia a dir que què cony són dues cebes mitjanes, o una patata gran, o un rajolinet. I, clar, són indicacions molt ambigües que tots ens hi hem trobat.
11: Un pessiguet. El perfeccionista a la cuina, publicat per Anagrama. I a què convidem en Julian Barnes?
12: Doncs, per exemple, un suflé de formatge, que és una de les primeres receptes que intenta i que no li acaba de sortir.
11: Ai, pobret. I encara tenim un últim convidat.
12: A veure, hauríem de pensar algú que sigui de per allà baix. Mira, la Gessamí Caramés.
11: Per allà baix,
12: Els Terres de l'Ebre.
11: Sí, la Gessamí Caramés, de l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, i tant.
12: La convidem perquè aquesta setmana ens hem fixat en el primer congrés de la Reserva de la Biosfera. De què va això?
11: A veure.
12: Doncs, per donar-te context, fa 13 anys, potser ho recordes, un 28 de maig de 2013, la UNESCO va declarar la Reserva de la Biosfera, Terres de l'Ebre, com un espai del planeta d'alt valor ecològic i amb una activitat econòmica humana singular i sostenible que cal mantenir i conservar. Val?
11: Sí.
12: Doncs aquesta setmana, 13 anys després, s'ha celebrat el primer congrés de la Reserva de la Biosfera per mirar d'impulsar i beneficiar-se d'aquesta distinció.
11: S'ho han agafat amb calma, podríem dir.
12: S'ho han agafat amb calma. El cas és que amb aquest congrés celebrat a Horta de Sant Joan entre dijous i divendres s'ha reivindicat un model de finançament estable, així com noves idees i noves adhesions a la marca Reserva de la Biosfera, que actualment ja fan servir algunes empreses d'alimentació com a valor afegit. No? Són empreses que fan, comercialitzen olives, arròs,
11: no?
12: Tots aquests productes que també fan a les Terres de l'Ebre.
11: I que també cuina la Gesamí, que ara més, que si ve a que la convidem...
12: No, a res. Aquest és un d'aquells casos en què el convidat o convidada és qui ha de cuinar per nosaltres.
11: I tant, doncs claríssimament. Que cuini ella pel René Redzepi, que sabrà el que és bo, diguéssim, sí. I també per l'escriptor Julian Barnes. Vinga, i la Dolors, que ha de cuinar? No ho sé jo si se li dona
12: no
11: bé.
12: No ens ho ha dit
11: vull
12: mai.
11: Dir que la sala, déu-n'hi-do, bé,
12: un
11: però
12: dia,
11: cuinar
12: un
11: no sé.
12: Un dia l'hem d'entrevistar, la Dolors.
11: Sí, home, estaria molt bé això, sí, bona sí. Idea. Un nyapo top. Sí, t'atreveixes?
12: Un nyapo top amb la Dolors. Oh, mira.
11: Sí? Vinga. Dolors, què tal? Bon dia.
13: Bon dia, benvinguts.
11: Ai.
12: Gràcies.
13: Tot bé?
11: Sí, sí. Sí.
13: Avui tenim cervellets d'un parell de periodistes. Un el fem arrebossat ben cruixent i l'altre amb mantega i llimona.
11: Mira, cervellets.
13: Ja em direu com us agrada. Agraden més.
11: Val,
13: després us portarem un calamar amb salseta de sobrassat de cuiner sevillan. I per començar, us podem oferir una escalivada feta a la flama amb filets curats de matemàtic.
12: Molt bé.
13: Una crema freda de cuiner, semblant a un gaspatxo, però una mica més versionat. O uns farcellets de pasta de full amb botifarra de tècnic de so.
11: Ui, no, això últim no.
13: Què us ve més de gust?
12: Jo, mira, amb la calor que fa...
11: Ja, tu ja...
12: Déu-n'hi-do la calor que fa...
11: Ja sé per on vas.
12: Jo tiraria per la crema freda.
11: Sí, no? El gaspatxo, el que sigui.
12: Sí, això que ha dit que és com un gaspatxo, sí.
13: De seguida, la crema freda de cuiner.
12: Ui.
14: Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. La resta de dies, tancat per descans del personal.
11: Carme Gasull, Marc Casanovas i Jordi Vilà, què tal? Bon dia, com esteu?
15: Hola, molt bé, bon dia.
12: Bon dia.
11: Molt bé. Com ha provat la setmana? Sí, tot bé? Molts saraus, moltes festes. Bueno, ens vam trobar gairebé tots, menys el Marc. Marc, que no estaves als Premis Nacionals.
12: No, no hi era.
11: Ah, mira.
12: No hi era. Bona pregunta.
11: Sí, però ets premiat. Ex-premiat.
12: Ex-premiat. Sí.
15: Bueno, ex-premiat no, sempre queda, no?
11: No, els premis sempre queden, correcte. Sí,
15: el Jordi també...
12: Sí, sí. Deixa'm fer, mai ho faig jo, això, i avui vull fer-ho.
11: A veure, què passa?
12: Deixa'm fer una mica d'estrella d'ego. No hi era i no sé per què no hi era.
11: Ja. Doncs això ho hem de reclamar.
7: Nosaltres home, doncs no, perquè no li van donar cap premi. No li donaven cap premi, llavors no li interessa.
11: No, jo
12: hauria vingut, jo hauria vingut.
11: En qualitat de periodista, a priori hauria de ser-hi. Bé, comencem avui cuinant, sí? Després
15: sí,
11: anirem
15: tant.
11: A la sala, després anirem al cinema, ens escarxofarem al sofà, que es diu, mirant alguna sèrie de televisió, però comencem per la cuina, va. Sí,

0: ver si me aliña.
1: Jordi Vilà.
0: Un gazpacho con su ajo y su pepino.
1: El cuiner que cuina.
0: Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, escudella y esqueixada.
2: I avui gairebé la sintonia ens ha fet el peu perfecte, perquè ara deien, feien referència al gazpacho, i és això que avui farem. Avui parlarem del gazpacho perquè ja ve de gust i perquè ens agrada. Bueno, depèn, ara ho debatrem, això. Però ja ho sabeu, Jordi Vilà, xef dels restaurants al costat Alquímia i de la seva botiga de menjar per emportar, va de cuina, i també del Vivanda, pobret, que sempre ens el deixem. El Vivanda és un restaurant, també.
3: Sí.
2: I meu. És el nostre cuiner que cuina.
3: I amb una terrassa fabulosa.
4: Sí,
2: i
4: tant.
2: A veure, entrarem ara després amb els gazpachos, amb com el fem, com no el fem, però anem allò que es diu primer... Bueno, una cosa que ja n'hem parlat diverses vegades, però avui que tenim Jordi aprofitem, que és que el 2023 l'Institut Català de la Cuina va incloure el gazpacho dins del corpus de la cuina catalana, que és, ja ho sabem, ho hem explicat moltes vegades, aquest receptari exhaustiu de la nostra gastronomia, és a dir, el gazpacho va ser considerat un plat català i això va crear certa polèmica. Tu què en creus? Què creus, Jordi? És un plat català, el gazpacho, sí o no?
5: Mira, jo ho tinc claríssim, però... I d'aquí no em trauran.
2: Ai!
5: No, però és que...
2: Ai!
4: Que... No saps qui ha dit?
2: Bueno, sí que ho sé, sí que sé el que
5: ah,
2: dirà,
5: sí?
2: Però sí.
5: No,
2: bueno,
5: però per mi... No, bueno, per mi hi ha més polèmica en el fet de que jo no surti en el corpus aquest de la cuina catalana... que no sé, surten 700 restaurants i nosaltres no hi som, per mi és més polèmic
2: avui,
5: això.
2: No, però avui, tothom està reclamant.
6: Avui és dia de reivindicació.
4: Mare meva, jo marxo.
5: No, però jo, aviam, jo sempre intento explicar la realitat
4: sí,
5: com
4: sí,
5: l'has vist,
4: sí.
5: Amb franquesa, sí, perquè sí, si no, no anem bé, no? Per mi això és més polèmic, perquè bueno, porto 30 anys fent cuina catalana, però en fi, és igual. Deixant això, el tema del gazpacho, és que el viatge és molt fàcil. Moltes vegades pensem com fem per mantenir una cuina i tenim la visió de les següents generacions que puguin ser pares, fills, nets, no? Diguéssim, i fem aquest recorregut. A vegades és convenient fer-lo una mica més llarg. Aleshores, si nosaltres pensem en la cuina, que ja ho sé que no, molta gent ja ni li interessa pensar en la cuina d'aquí 75 anys, però llavors no hi ha cuines distintives al món. Només hi haurà una cuina al món, perquè si el gazpacho, que és andalús, sens dubte alguna, si el paràmetre pel qual diem que un plat, en el moment que ja fa 50 anys que és popular en un lloc i ja pertany a aquest lloc, doncs llavors benvinguda l'hamburguesa, benvinguda la pizza, llavors, no? Allò, passeu, no?
2: No. Tu creus que el gazpacho no és ni serà mai cuina catalana?
4: És la cuina dels nous catalans.
5: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho. Jo sóc del Baix Llobregat. Hi ha un creuament allà...
4: Això me'n dius ara, Jordi.
2: Sí, de la llet materna al gazpacho.
4: Així, bueno, sense...
5: Tal qual, sense passar ni per l'escudella, com aquell
4: que diu. Sí,
5: hosti. Perquè... Sí, perquè ja... No, però...
6: En crostonets?
4: Exprèssecs.
5: Però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho tota la vida en que aquest plat sigui cuina catalana. Aquest plat és d'origen de cuina andalusa. I la fabada és de cuina asturiana. I ja està, no passa res. Llavors ens dius, hòstia, ens encanta i ho tenim aquí i interioritzat i el tenim... Bueno, perfecte. És que saps què passa? Que si no es desendreça tot,
3: Jo estic d'acord, eh?
5: Si no es desendreça tot...
3: Més allà del vincle dels anys, jo crec que ha d'haver-hi una connexió amb receptaris històrics, ha d'haver-hi una connexió amb el territori, amb els productes... Bueno, no sé, jo tinc la sensació també... Jo si hagués de dir sí o no, en plan, si m'hagués de decantar, estaria... 100% d'acord amb el Jordi.
2: Carme Gasull.
4: Sí, sí, comparteixo.
5: És que a més els plats formen part de la cultura d'un territori. I sovint, jo... si tu et venen els ulls i estàs menjant alguna cosa, allò t'ha de poder transportar d'alguna forma al lloc on estàs, a un pertany. No? T'ha de tenir un sentit amb aquest aspecte. I això és bonic. Evidentment, jo a mi m'encanta menjar sushi, gazpacho, hamburgueses, i tot el que és bo m'agrada menjar-ho, no tinc cap problema.
2: Potser hi ha una diferència entre el sushi i el gazpacho, eh? Saps que
5: bueno,
2: si estigués
5: ara
2: aquí...
5: Ara sí, però igual d'aquí 70 anys potser
4: correcte.
5: No.
4: Correcte, sí. Per aquesta regla de 3 que està explicant el Jordi.
5: Mateix.
2: Saps que si estigués aquí el senyor Toni Massanés, defensaria a ultrança que el gazpacho és un plat català i que sigui incorporat al corpus. Ell deia en el seu dia com la primera edició d'aquest corpus ja incloia l'amanida russa, els canelons, canons, que tampoc són nostres i ja ho són, i més plats, diguéssim, originals d'altres contrades. Informació perquè la gent ho sàpiga. Quins criteris fa servir el Corpus per introduir o per dir que un plat és cuina catalana, eh? Que hi ha referències de fa més de 50 anys, txec, amb el gazpacho, sí.
4: Sí.
2: Que la recepta es fa a diferents llocs del país.
4: Sí, sens dubte.
2: Que les persones encastades que han assegurat que preparen la recepta no tenen cap vincle familiar. Correcte, perquè jo no tinc cap vincle andalús i la faig. No? O sigui que, a priori, és a dir, si anem a agafar, diguéssim, els criteris de, no? de l'Institut Català de la Cuina, sí. Però bé...
5: Llavors, si els criteris són aquests, i ara fem un viatge 75 anys endavant... parlem de la cuina mundial i deixem-nos de cuines catalanes, no? Perquè llavors quina serà la diferència entre el corpus de la cuina catalana respecte a la cuina romana?
4: És un gran debat que
2: es
4: durà a
2: terme
4: aviat
3: amb
4: taules, diguéssim, eh? Amb altres taules que no són les del caníbal.
2: Ah, vaja, alguna cosa que hagis d'anunciar?
4: No.
2: Ah, no?
4: No, aquí ara mateix no, ja arribarà.
2: I ens ho diràs. Sí. Bueno, com això no ho resoldrem, jo he fet a portaveu del Toni, ja, sí. o per exemple del Xesco Bueno, que ens estimem molt i que la Carme ara deia la cuina dels altres catalans, que ell té aquest llibre fantàstic i deia, escolta, ja podem dir que el gazpacho és cuina catalana o encara hem d'esperar que passin unes

0: Fantàstica aquesta cançó de la Rosalía, d'una Rosalía una mica...
1: Com li agrada la Paula, la Rosalía. Sí. Com
2: doncs, em sembla que avui en tindrem dos gots.
0: Recepta de gazpacho, i ens ha quedat clar que el Jordi va passar de la llet materna al gazpacho, gràcies, em sembla, que una dona cordobesa, no?, que et feia d'àvia,
1: sí.
0: Val a dir que, i ens ha quedat clar que això és un plat andalús, que la recepta original era blanca, eh? Vull dir que no duia tomàquet.
1: Bueno, a mi aquesta dona, no?, la Maria Cantillos...
0: No dic lo de la teva dona, eh?, sinó que si anem a fer història de la cuina, sí. Abans de que ens arribés al segle XIX el tomàquet i el pebrot, els gazpachos eren blancs.
1: Clar, mira, com a anècdota, a mi aquesta dona m'explicava que allà la gent que anava al camp a treballar moltes vegades agafava aigua, s'hi posava sal, oli i vinagre.
0: Mm-hmm.
1: El qual, i amb això es refrescava, era la forma de refrescar. Mm-hmm. I diu, és que hi havia gazpachos que no duien ni vegetals, per dir alguna cosa. Mm-hmm. Val? Aleshores, doncs bueno... I ja està, i aquesta dona, la recepta que hi feia allà de gazpacho, que és una recepta, que és un gazpacho de got. Nosaltres la reproduïm al costat, l'hem reproduït també al Vivanda, que és sense ficar-hi verdures ni res pel mig, sinó que és un refresc que sempre ho hem pres a l'època d'estiu a casa, abans de dinar, no? Uh-huh. Abans de dinar, un got de gazpacho, uh-huh, i després el primer o el segon. I és un gazpacho que la característica en aquest cas és que porta tomàquet, porta pebrot i porta all. Són, uh-huh, aquestes tres verdures. No porta ni cogombra ni porta ceba.
0: Interessant, llavors, perquè aleshores... a molta gent el cogombra no li agrada. O sigui, sí, ja compraria això.
1: Pues, doncs, sí, llavors, aleshores, amb aigua, oli i vinagre.
0: Aigua afegida, eh? O sigui,
1: sí, aigua i una mica de pa, també. Ah, però poquet, uh-huh, però poquet, eh? Lo just per avallotar-lo una mica, allò de... Uh-huh. No? Tot just, i és un gazpacho molt líquid i bastant fort de vinagre. Després, uh-huh, et diré que per mi el gazpacho, és a dir, té com dos dies de pujada i després ja baixa.
0: Què vols dir?
1: És a dir, tu fas un gazpacho acabat de fer, que està molt bo, però els gustos encara no s'han integrat del tot. Llavors, uh-huh, aleshores, tu el dia següent tots els gustos queden molt ben harmonitzats, diguéssim, un dia més segueix estant allò molt bo i a partir d'aquí ja, diguéssim, hi ha oxidacions, ja el gust ja...
3: Sí, intenteu servir, uh-huh, al costat, per exemple, el gazpacho del dia, o sigui, que ha elaborat el dia abans.
1: Exacte, dia intentem abans, respectant, uh-huh, menys el dilluns que has acabat de, clar, fer.
0: El coles o no el coles, el gazpacho?
1: Sí,
0: gran
1: sempre,
0: dilema.
1: Sí, sempre colat. Encara que li vulgui, igual que un salmorejo, per exemple, que té una textura més densa, però tot i així... m'agrada colat que sigui molt fi, amb robot, amb tipus Turmix, Thermomix, doncs està bé. Mm. No, el que sí que nosaltres el que sempre fem és posar tots els ingredients i deixar-los reposar i que quedin ben remullats i sempre en nevera. Però és que si no, la pell del pebrot o del tomàquet és desagradable a la boca.
0: Ja,
2: una mica.
1: Sí, inclús mica. No és convenient riure gaire, si no,
2: sí,
1: coles, eh?
2: Sí, les dents.
1: Sí.
0: A tot això, aquí posem oli d'oliva del bo, oli d'oliva verge extra, sempre. I amb totes aquestes hortalisses, o sigui, això és una bomba en el bon sentit de la paraula, a nivell de nutrients, vull dir, és una cosa fantàstica.
2: Vitamines.
1: Bueno, com a... Val a dir que és supersà, que és supersaludable, i nosaltres intentem que la gent prengui el gazpacho de remolatxa, per exemple, mm-hmm, que és una recepta del Xavier Pellicer, que és la fa extraordinàriament bona. Nosaltres...
0: Simplement afegeixes la remolatxa?
1: Sí, bàsicament podríem entendre això. Després, però si ara busquem gazpachos d'aquests, que ara podrien ser pues, o de síndria o de cirera, mm-hmm, no?, que són, mm-hmm, fabulosos, que queda un gazpacho molt bo, perquè el gazpacho de tomàquet, com us he dit, potser encara li faltarien uns dies, eh? Vull dir que hi ha aquesta tendència a precipitar-nos. Hem d'entendre que perquè tinguin èxit parteixen de la qualitat dels productes, llavors, uh-huh, són de màxima temporalitat i que a nivell nutritiu, bueno, són espectaculars.
0: Alguna pregunta pel Jordi abans no, que tingueu
3: més,
0: sobre gazpachos,
3: mencionat i tu i jo vam menjar fa ben poc plegats, a veure si te'n recordes a on, un gazpacho de cireres de Terrades.
0: Un gazpacho de cireres.
3: Sí, uf, sí.
0: No em pilles, avui no tinc el meu millor dia, Marc? O sigui, que
3: al nord de Catalunya, Figueres.
0: M'has d'ajudar, home, sí.
2: Aquest, motel,
0: a
2: Motel,
0: a Motel Empordà, sí.
3: I t'he de dir que feia molt temps que no el tastava, sí, el de cireres, i

0: I bé,
1: i ens vam reconciliar, sí, perquè si estigués aquí al Regol diria que res de frites al gazpacho, però bé, això també seria un altre debat.
2: El gazpacho de cireres, que al Felip Regol no li agradaria perquè la cirera és dolça i començaríem ja amb coses, però és un plat que el va popularitzar i et diria que el va crear, que el va inventar el Dani García, que el feia en el seu moment amb formatge. I ha sigut un plat molt replicat, saps?
3: Sí, sí, i que ha arribat a les cases.
2: Que ha arribat a les cases, sí. No, correcte, eh? Vull dir que... Sí. S'han de treure el pinyol abans, per això.
1: Home, sí, malament.
3: No, com ho has dit?
2: De més amunt han caigut.
1: Sí, sí. Gràcies, Jordi Vilà, per aquest manual per fer bons gazpachos i altres coses, i sobre si això és un plat català o no. Doncs en continuarem debatent. Anem a la sala, us sembla? Som-hi, va.
4: A la sala, amb Carme Gasull.
1: A la taula del caníbal, Jordi Vilamar, Casanovas i Carme Gasull a la sala. Darrera secció, ha passat molt ràpid tot això, que aquesta temporada hem fet d'anfitrions dels anfitrions, sempre ho diem, dels restaurants, que són els cambrers, les cambreres, els caps de sala, aquesta feinada que aquesta temporada hem volgut posar en valor, tan important com és, i déu-n'hi-do, hem conegut perfils molt diferents, de llocs molt diferents, amb estils diferents, i no sé quina és la nostra protagonista d'avui, Carme.
3: Doncs mira, la nostra protagonista és la barcelonina Gemma López Gramunt, cap de sala, cambrera principal del restaurant Sur de Barcelona, un dels tres vèrtecs del negoci, juntament amb el Sergi Puig, sommelier i parella de vida, i el Carles o Charlie Morote, els fogons.
1: Charlie, no?, conegut, em sembla a mi. Això,
3: amics.
1: Ara has dit Suro, Suro és un restaurant, ja ho hem dit, a la capital catalana, al carrer Casanova, que és un dels laterals, em sembla, no?, del Mercat del Ninot, i que al desembre farà 4 anys, vull dir que és un restaurant de nova
2: anys, ja?
1: Creació.
0: Mare meva, quin any ens fem, no?
1: Sí, passa ràpid. Ara
3: per
1: anava
3: per
1: a dir...
3: Per tu.
1: Que potser era feia uns mesos, però no, ja fa 4 anys, i jo no sé com el definiríem, aquest restaurant, perquè això de les etiquetes no els agrada massa.
3: No,
1: entenc,
3: no, és així. Mira, em deia la Gemma, podríem definir-lo com un restaurant hiperpersonalitzat, que veu de la cuina mediterrània, catalana, mexicana, asiàtica... Així me'l definia la Gemma López. Un projecte que neix fruit d'un canvi a l'equip del restaurant Gresca, on treballaven els tres, on es troben els tres. A ella, que ve del món del disseny, en acabar doncs, aquesta etapa, li fan propostes de consultories hoteleres i va pensar fins i tot en deixar l'hostaleria. En paral·lel, el Carles, pare de família, doncs estava a punt de fer els 40 i s'enfrontava al ara o mai d'emprendre. I amics coneguts i exclients, mentrestant, els hi deien, ostres, teniu les tres potes principals per obrir un restaurant, cuina, sala, sommelieria, cosa que no acostuma a passar, perquè no us llanceu a l'aventura. I un dia van anar a mirar un local i van decidir demanar un préstec que els va permetre pagar el traspàs, només. I amb l'ajut de la xarxa personal doncs van poder arrencar aquest projecte, que diu va néixer d'una manera una mica inconscient, amb molt amor i passió, això sí, sense res en clar, que s'ha anat fent gran a ell mateix, escoltant el client, escoltant-nos a nosaltres, fugint de les grans onades de les xarxes socials i amb resiliència a les frustracions del que potser no podíem fer per falta de recursos. No és un sprint, és una maratons, deien veterans del sector. I vam optar per la via lenta i està molt contenta d'haver-ho fet així, ella i els seus companys. Bé, un mirall de la seva personalitat.
1: Suro, hem dit que es diu el restaurant, que entenc que fa referència a aquesta oferta vinícola, és a dir, als vins, que em consta que és força espectacular, però potser altres connotacions.
3: Sí. Sí. En català remet al material, o bé, ens remet a nosaltres al material amb el que s'elaboren els taps dels vins, i en japonès fonamentalment vol dir fer. Però també té connotacions eròtiques, sexuals, de plaer. Un nom que va sorgir de manera espontània i que els va semblar que definia a la perfecció el seu projecte, que amb tants matisos i colors com té, sembla un calidoscopi, com la nostra protagonista d'avui.
1: Carme, coneixem una mica més a la nostra cap de sala d'avui, va.
3: La Gemma López Ramon té 31 anys, va fer el batxillerat científic i va marxar a viure a Berlín, va estudiar alemany i va descobrir una cosa que li va canviar la vida i la va connectar amb la sala. Tot això resumit, eh? Escoltem-la.
0: I allà vaig descobrir que algú que malauradament aquí no et parlen, que és l'art. Ja, no? I vaig dir, sí, vull fer això. Vaig tornar aquí el cap d'un any, vaig començar a estudiar art i disseny a l'Escola Massana i al final vaig aconseguir un canvi d'expedient i vaig acabar la carrera a Berlín. En paral·lel, sempre vaig estar fent feines doncs, d'hostaleria i feia coses de tot tipus, o sigui, des de càterings de luxe a llocs de batalla, etc. No ho sé fer, però sí, saps? Vull dir, sí, som-hi. I rei, quan vaig tornar aquí, bueno, a mig camí que tornava aquí, he passat per la Moritz, pel tapa-tapa de Passeig de Gràcia, per la Fira de Barcelona. O sigui, tot eren, per això, batalla pura i dura, cosa que a mi em funciona, perquè sóc un nervi i era meravellós. És com una gincama, m'encanta.
1: És un nervi, la Gemma, ja ho veiem per com parla, eh?
3: Sí, sí. Diu tantes coses que l'hem hagut de retallar molt. Bé, torna a Barcelona i allà descobreix, o aquí descobreix, a la nostra ciutat, el món dels vins. El vi no li agrada, és més de cerveses i de cocteleria, però en vol aprendre i s'hi enganxa. La resta de la història la continua explicant ella mateixa.
0: Aquí entra com el gran dilema de... És el que vull fer, però sento que no és el que s'espera de mi. Els meus pares sempre van ser molt de... L'important és que siguis feliç i tu pots fer el que et proposis, pots fer el que vulguis, llavors com aquesta sensació de... S'espera algo molt gran de mi, però a mi m'agrada ser cambrera. Això vaig fer un màster a Elisava de disseny de nous materials. Però quan vaig acabar allà i vaig començar a treballar a l'estudi de disseny, el meu jefe un dia em va dir, Gemma, jo m'encantaria que et quedessis aquí, però crec que ets més feliç a un restaurant. I això em ressonava, perquè a més hi havia un altre periodista que quan vaig deixar el Gresca em va dir a vegades el que volem fer no és el que creiem que hem de fer. Em costava molt, no?, acceptar o entendre que volia ser cambrera. Hosti, sento que tinc com moltes coses per donar i que a més m'agrada molt aprendre i m'agrada seguir-me formant, però que m'ho passo molt bé treballant de cambrera, saps? Perquè és una feina que em trobo a mi.
1: Interessant, perquè això no ho havíem... No?
5: Molt, molt.
1: No.
3: És una dona, una donassa de la gastronomia, em sembla, amb qui... Trobo que hi ha una connexió molt forta, personal, eh? Bé, doncs, qualitats per ser un bon cambrer i cambrera? També li preguntàvem,
1: esclar. La Gemma López.
0: Crec que és una feina que si tens una mica d'atenció, aprens molt de tu mateix i entens on posicionar-te. Jo vaig començar, jo era molt guerrera, quan parlava amb la ment i jo bordava com un gos, deia, això no ho permeto, saps? I tal, i no sé què, i era molt impulsiva. I amb el temps, o sigui, jo crec que és una feina on, evidentment, empatia i intel·ligència emocional són supervitals, crec que és una cosa que igualment seria vital en la vida en general, però a més crec que saber-te desplaçar, és a dir, no tenir aquest ego, i saber jugar aquest joc, no?, una mica d'estirar la corda, deixar, cedir, etc. Hosti, jo sento que he crescut molt, saps, en aquest sentit.
1: I avui estem escoltant, estem coneixent la història de la Gemma López, cap de sala del restaurant Suro, 31 anys, però ja que sembla que porti mitja vida treballant amb això. I què t'ha dit la Gemma, que és una cosa que a vegades ens agrada preguntar, sobre el tracte que els restaurants donen als clients, no?
3: Doncs fa una reflexió molt interessant sobre aquest tema.
0: Sento que ens hem tornat, a nivell restauradors, ja no parlo a nivell clientela, molt poc exigents amb el tracte i amb el que oferim a la gent. Crec que el punt diferencial de molts restaurants a dia d'avui, o sigui, és l'experiència i el com et sents en aquell lloc. A nivell periodisme o xarxa sempre s'ha fet com aquest en els últims anys, rebombori al voltant de la figura del xef, del cuiner, alguna pinzellada sobre la somilleria, però la part de la sala ha quedat molt abandonada i la gent no té referents. I quan es parla de referents, crec que es parla de referents dintre d'un marc molt estrellat i la gent no oblida que hi ha llocs de menú de 15 euros on el client entra per la porta i saben quina taula vol, si vol pa, si no vol pa, si pren el tallat. Això és, per mi és el que no té preu. Em sap greu dir-ho, però crec que hi ha una mancança d'hospitalitat i amb gent que parla d'altres països crec que és com generalitzat.
3: Durant la conversa o entrevista em citava també el restaurador nord-americà Will Guidara, un dels fundadors del renovat Eleven Madison Park, conegut per una frase, Service is black and white and hospitality is color, i per altres, eh? I per uns llibres que en remeten a una altra protagonista de la sala que vam tenir mesos enrere, la Clàudia Ferreres, afincada a Londres. La podem recuperar, la podeu recuperar als podcasts que hi han penjats. Hi ha connexions, eh?
1: I això que deia la Gemma, ara us llançava la pregunta a tots, ens hem tornat molt poc exigents amb el tracte i amb la gent? Creieu que sí? És a dir, sempre exigim molt a la cuina, no? Si fixem molt. Però després això del tracte... Nosaltres no, eh?
3: No, no nosaltres, seríem, clar, no seríem el client mitjà.
1: Ho dic en general, eh? No sé. Sí.
2: No, jo crec que hi ha un... I ho pateixo des de les dues vertents, jo com a professional i com a client, no? Jo crec que el que hi ha és una resignació. És a dir, de fons, el que succeeix és que hi ha una molt poca identificació per part dels treballadors, que ja no dic professionals, és a dir, els restaurants hi ha professionals, però després hi ha molts treballadors. I els treballadors, em refereixo a aquella gent que està en un restaurant sense compromís amb el propi restaurant, i aleshores les exigències, les mínimes, és a dir, abans, si se't queia un cobert a terra, jo vinc d'una hostaleria que si se't queia un cobert a terra a la sala...
3: Ai, ai. Se't queia la cara a terra perquè del cop que
2: no,
3: et donaven...
2: No, que com no, t'anaves a repassar coberts dos dies i no tornaves a la sala en dos dies.
1: Ostres, és a dir, potser ens estan passant tan poc?
3: Una manera d'aprendre, no?
2: Sí, però saps què passa? Que a vegades ara ens acostumem professionalment a que vagin caient coberts al terra i no passi res. I si dius alguna cosa, escolta'm, heu sigut sense voler. I dius, home, ja ho sé que ha sigut sense voler. És a dir, hi ha una poca exigència en aquest sentit i com a client, després, el que ens trobem és que ja ens conformem perquè com que el nivell del servei és bastant, ho hem de dir, el servei és bastant generalitzat.
1: En general, tirant a baix, vols dir?
2: Home, sí, hi ha una carència.
5: Que...
2: Però t'ho dic fent-me crítica a mi mateix, que de veritat que costa molt fer equips i comprometre'ls.
3: Crec que és el moment d'escoltar el que ens diu sobre el futur, la Gemma, perquè està molt relacionat amb aquesta conversa que estem tenint a la taula Caníbal.
0: Crec que hem de picar molta pedra, nosaltres i acompanyats de gent com vosaltres, per reivindicar una mica l'ofici. I també per gent, potser com jo, que no li faci por. Vull dir, que és divertit, que és meravellós i que, evidentment, no són els sous que pot tenir un enginyer, però que tot arriba, saps? Vull dir que no tots són cambrers de cadenes que tenen sous mileuristes, que pots acabar fent moltíssimes coses i que té molt poder la nostra professió. I la quantitat de gent que pots arribar a conèixer, això sí que no té preu. No sé com avançarà, però tinc la sensació a vegades que restaurants on l'hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu, o sigui, acabarà sent algo raro. Llocs petits on hi vas ja no tant això, pel que menges o pel que veus, sinó perquè et sents a casa.
2: I a més, la feina psicològica i el desenvolupament cultural que ha de tenir una persona bona a la sala és dificilíssim, però molt maca.
5: Hi ha un ritme, hi ha com un ball que es té o no es té a dins una sala i que quan s'aconsegueix aquesta coreografia que tot funcioni, de cop i voltes, quan tornes, perquè t'hi sents tan bé i no saps
3: part
5: per què.
3: Ball, però... clar, és una cosa orgànica, no?, que succeeix, és com una màgia.
1: Ben resumit i fantàstic el testimoni de la Gemma López per acabar, que la trobareu servint al suro. Moltes gràcies, Carme, per aquests mesos al voltant de les sales dels restaurants. I us sembla que escoltem el Salvador García Arbós, que avui em sembla que hi ha cervellets i coses d'aquestes. Mare de Déu.
3: Vinga.
1: Menuts, i tornem a la taula del caníbal. Això que dèiem, escarxofats al sofà o anant al cinema, clar que sí, amb el Marc Casanovas.
6: He vist cares de fàstic quan han dit aquests canelons duen cervellet. El nostre receptari té un fotimer de plats icònics cuinats amb vísceres. Posem menuts fins a l'escudella, sense la carcanada i les potes d'una gallina, sense la cua, l'orella, el morro, l'os d'espinada de porc i sense la botifarra negra que es fa en sang de porc degollat, l'escudella seria un brou d'hospital sense suc ni bruc. I per què els canelons són tan agradosos? Porten cervellets i fetgets per amorosir-los. Aquest comentari fa venir arcades a més d'un, i més de dos deixen els canelons, que fins aleshores els trobaven deliciosos. Som un país entranyable i visceral. Els nostres grans embotits són farcits de fetge, sang, llengua, ronyons amb budells de porc i de xai. I la botifarra de perol, sabeu per què molts llocs en diem de parracs? Ahà! La carn de perol és el resum de l'amor pels menuts a Catalunya. I ara que avancen el veganisme i el vegetarianisme, volem convèncer la gent de menjar peus de porc, cap i pota, i sobretot l'explícit platillo de menuts, que espero i desitjo torni a ser el gran plat de festa major, amb els caps, les puntes, els colls, les potes, els fetges, els pedrers, els rovells del rosari d'ous nonats, els ronyons, les crestes, el bon cor, la picada i el pa per xucar. Cal dissimular els menuts o s'ha de ser explícit amb la sang i fetge?
7: El dret d'admissió, Elisa, no vol dir que puguem fer fora qualsevol.
8: És un criminal.
7: També hem servit alguns polítics.
9: Això que tenim aquí és un restaurant. Per tant, que mengi, que pagui i que marxi. I punt.
7: I punt.
4: Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés.
8: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
10: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
11: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
12: Quina ratxa! Quants maig portes?
11: 150.
12: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
13: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
14: Si Pau Casals veiés la situació de Catalunya avui, li produiria una angúnia molt forta.
13: Aquest diumenge el periodista, filòleg i escriptor Toni Strubel.
14: Fixem-nos en Portugal. És un país que no hi ha una extrema dreta com Vox. Aquí vivim en l'herència del franquisme i això té un preu terrible.
13: El divan, el valor de la conversa.
14: No pot ser que la nostra generació sigui l'última que tingui fills que parlin en català.
13: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.

0: restaurant caníbal a Berlín. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. Ganivets, càmera i acció. Amb Marc Casanovas.
1: Marc Casanovas, periodista, que ja sabeu, ens porta, ens ha portat durant tota la temporada un menú, podríem dir, degustació audiovisual, documental, sèries, pel·lícules, programes relacionats amb el món de la gastronomia. Carme Gasull i Jordi Vilà, apunteu, perquè tot el que avui direm, Marc, sí o sí, és de celebrar. I comencem per una cosa que hem de celebrar, perquè és gairebé un futur a fillet teu, podríem dir, amb felicitacions, felicitats, perquè tindrem documental sobre Ramon Cabau, és a dir, versió audiovisual del teu llibre, d'aquesta òpera gastronòmica Vida i mort de Ramon Cabau, Ànima de la Boqueria. Moltes felicitats.
2: Felicitats.
3: Moltes gràcies. Ho he viscut des de l'altra banda, sempre estic parlant dels altres, mai millor dit, i de cop i volta em trobo immers amb poder vendre el bacallà de la meva obra.
1: I déu-n'hi-do vendre el bacallà, perquè com és això de defensar un projecte, no?, amb molt poc temps, 5 minuts, em sembla, no?
3: Vam anar al mercat audiovisual de Catalunya a Granollers, i és una experiència... jo diria que positiva, perquè, a més, aprens molt, perquè són els 10 millors documentals que es volen fer a Catalunya, doncs es presenten allà, i vam vendre tant com vam saber a Ramon Cabau. I una cosa que he de dir, molt important, del jurat dels directors de televisió, i dona moltíssima importància al 2026 que el documental tingui paritat de gènere, és a dir, que tant a l'equip com a l'obra hi hagi presència femenina. I dos, també, molt important, el pressupost que està assignat al material d'arxiu, perquè el material d'arxiu, quan fas un documental, és molt gran. Malauradament, aquest material no és gratuït. I el 3, evidentment, que la història enganxi per tots els públics. No serveix de res una història nicho. Volen, els directius de televisió, que la història agradi més enllà del públic gastronòmic. I això és el que jo em vaig encarregar, de vendre a Ramon Cabau més enllà de la gastronomia. No?
1: I em sembla que no n'hi havia cap més de gastronomia.
3: Això és molt important.
1: Cosa que em sorprèn, perquè, bueno, és una... no trobaríem ara aquí molts temes que explotar en documentals.
3: Sí, ens van a favor que no hi hagués un altre tema de gastronomia dins dels 10. Estem molt contents des d'aquest cas que fem la producció des de Bacus.
1: Fantàstic. Doncs aquí esperarem, diguéssim, a veure el documental un cop fet, òbviament, i el comentarem.
2: El desgranarem nosaltres.
1: Sí, jo
2: tu aquell dia callat i en Jordi i jo allà, pim-pam.
1: Sí. Continuem ara amb una pel·lícula que sí que es pot veure. Aquesta ja es pot veure. De fet, encara està en cartellera i es diu Pizza Movies.
4: Quiero montar una pizzería.
5: ¿Cómo que una pizzería, por
4: pizzería
5: favor?
4: Pizzería temática de cine.
6: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
4: Ah, ¿te parece mal la idea?
6: Malísima.
7: Yo creo que hay que ser subnormal para abrir una pizzería.
8: Yo dibujo pizza. ¿Será que es difícil? Cualquier idiota hace una pizza.
9: ¿Sabes qué película es esta?
1: Pizza Movies, ara estàvem reient. Hi ha frases aquí que aixequen un somriure. Dirigida per Carlo Padial i protagonitzada per Berto Romero i Judit Martín. Ho explicàvem fa uns dies a Marc, aquestes pizzas fantàstiques que apareixen, que han estat creades expressament, òbviament, per l'humorista gràfic i il·lustrador Asier Sanz, conegut pels seus collages, obres d'art comestibles, és una meravella. I bé, què t'ha semblat? Què t'ha semblat? Sobretot la vessant gastronòmica, és a dir, aquesta pizzeria.
3: Vam anar, a més, a l'estrena amb l'equip de direcció, amb actors, gràcies per ser a la producció de Caníbal, que es va moure ràpid i vam poder assistir a aquesta estrena, al Verdi, amb una pel·li de baix pressupost. Això és molt important, molt, perquè tant el bo i el dolent que això implica és transcendental per dictaminar un judici, que és de molt baix pressupost. Ells mateixos parlaven de pel·lículeta, no parlaven de pel·lícula, no?
1: Ja.
3: Llavors, què passa? Que a mi m'interessava molt entendre i veure com tractaven la precarietat laboral, tant del món cultural, perquè tots venim del món cultural, els que ens dediquem al periodisme gastronòmic, i també del món gastronòmic. I això ho enganxen, tot fa de pont, entre la crítica cinematogràfica i a les Dark Kitchen, aquestes cuines fantasma.
1: Surten, eh?
3: Que, sí, perquè aquestes pizzas que fa la protagonista es fan des d'una Dark Kitchen que tant de moda estan ara amb tot el menjar delivery que et porten a casa, no? Desiree Defez, que és la parella de Carlo Padial, del director i guionista també de la pel·lícula, va reconèixer a l'estrena que la trama és autobiogràfica. Què vol dir això? Que ella, en un moment de crisi professional fent crítica de cinema, una de les millors crítiques de cine, que per cert és fabulosa quan recomanen pel·lícules de terror, va pensar en obrir una pizzeria de temàtica cinèfila en un moment d'aquest de crisi.
1: Ella mateixa,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, sí, en un moment de crisi existencial li va dir al Carlo, jo vull obrir una pizzeria. I evidentment el Carlo li va dir, estàs boja? Això és una idea. És una idea. El director, el Carlo Padial, sempre ha tingut un especial interès per tota la temàtica gastronòmica. Jo ho dic des de primera mà perquè va treballar amb mi a Playground. I ell va fer un vídeo que a mi em tenia totalment enamorat, que és, no va anar al ramen Yajiro quan estava molt de moda, no va anar a menjar. Sabeu què va fer? Va fer un reportatge a la cua. Ostres. Hi havia una cua d'hora i mitja per entrar al ramen Yajiro. I ell el que va fer és posar-se a la cua a parlar amb tots ells i va sortir un reportatge, gairebé et diria, etnogràfic. Fabulós.
1: Antropològic.
3: Ell sempre li interessa molt la gastronomia des de la banda que no pensem els periodistes gastronòmics, perquè a ser cinèfil, el seu nom que pensa sempre en imatges i en cine, et planteja una dimensió gastronòmica. Ell, per exemple, té un podcast que el fa des del Bracafé.
1: Ah, ho he vist, això.
3: Amb els sacs de cafè darrere, i entrevista la gent allà dins. Té una mena d'obsessió sempre pel tema gastronòmic, però el que et dic, des d'una vessant molt, molt cinematogràfica. El millor de la pel·lícula.
1: Sí.
3: Les pizzas temàtiques. Pizzas, clar, jo sé, Paula, que a més n'heu parlat.
1: Aquella té, eh? Aquella Marilyn.
3: Aquest Titanic.
2: Fa entre por i...
1: Sí.
3: Són terrorífiques, les pizzas que planteja, però a la vegada t'enamores amb aquella tendresa gairebé naïf de les pizzas que plantegen.
2: Una mica dir-te fut.
3: Sí, i el pitjor és que et diria que la suma de gags bons que hi ha en certs moments no fan una bona pel·lícula.
1: Ja.
3: És a dir, jo m'ho he passat bé i he rigut molt en certs moments, però l'engranatge de la pel·lícula en si a mi no m'acaba d'enganxar, però els he de felicitar perquè estan aconseguint, amb una pel·lículeta, com diuen ells, seguint els cinemes, i això és una aventura i una salvatjada, que una pel·lícula amb un pressupost tan baix segueixi enamorant als espectadors, i això és, de veritat, és que per felicitar-los.
1: Doncs ja ho sabeu, Pizza Movies encara en cartellera, i per compensar, endinsem-nos en el barri del Raval de Barcelona amb la sèrie Ravalejar, que apunta a ser una de les sèries de l'any, si és que no ho és ja.
5: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
9: Que aquests fills de puta es queden al restaurant.
10: Ens apugen el lloguer per 6.
9: Això és legal.
11: El que hem estat intentant és salvar aquest restaurant.
12: Si aquest és el preu a pagar, val més que pleguem.
13: Fes-los fora com sigui.
1: Doncs Ravalejar, aquí teníem un petit tastet que la podeu veure a HBO Max, a Movistar, també em sembla, i al novembre a 3CAT, i la setmana passada nosaltres justament vam parlar amb el seu creador, amb el Pol Rodríguez, pobret, que el vam sotmetre a un nyapo top, que ens explicà la història familiar vinculada al restaurant històric de la família Can Lluís, que també toca relleu, és que toca moltes coses, és una meravella de sèrie, ja ho hem dit, sobradament.
3: Jo vinc embalat. A veure, Pol Rodríguez, Isaac Lacuesta, felicitats.
1: Sí.
3: Felicitats, però amb majúscules aplaudeixo amb les orelles. No puc aplaudir amb els cabells perquè no en tinc.
1: Sí.
3: Semblava impossible que en tan poc temps es pogués dir d'una sèrie feta a casa nostra que és tan, tan bona per tots els costats. I, a més, agafa tota l'aura d'una sèrie com The Bear. M'explico per què. És a dir, tenim acció, tenim bona direcció, tenim ritme frenètic, tenim un afegitor impagable que és... Ho dic així, de veritat. O sigui, per què dic que és el nostre deber? Perquè toca els nostres temes. Per tant, no n'hi ha prou en fer una sèrie glamurosa ben feta, sinó que tu tens la sensació de que estàs mastegant el Raval.
1: Mm-hmm.
3: Està feta des de la venjança, però no una venjança ni violenta ni sanguinària. Està feta des de voler passar comptes. Quan tu has passat putes, quan has vist com la teva família ho ha passat putes amb el teu restaurant, el Raval... decideixes en fred dir, vale, jo vull tornar-la això en els fons voltors, vull tornar-la als bancs, i crees una sèrie. I crees una sèrie de 6 capítols on demostres totes les maldats que estan passant al centre de la ciutat, molt ben vinculades al tema de relleu generacional en un restaurant, amb un restaurant històric, on Can Lluís, que aquí es diu Can Mosques.
1: Can Mosques.
3: I és una sèrie que, de veritat, us la recomano. 6 capítols que passen com si fossin un xupito de gaspatxo de cirera. De veritat, una sèrie dura, aspra, difícil de digerir en certs moments, potser incideix massa en la trama ocupa en alguns moments, perquè jo crec que ens quedava clara amb certes seqüències, i potser és l'únic però que jo li poso, que en algun moment potser no cal entrar tan a fons amb la temàtica ocupa, però una sèrie necessària, extremadament vigent i de factura impecable.
1: Mm-hmm. Doncs ja, no ens cal dir res més per recomanar-la, només afegir que el Pol Rodríguez evidentment l'havia de fer ell, perquè ell, a més, estava a la cuina sí. amb els pares i ens deia, no, és que jo els actors, perquè les escenes de cuina són meravelloses, tinguessin aquest ritme de cuina, Jordi, de corre, que hem de treure el fricandó, anava dient, o sigui, els anava com extorsionant gairebé per darrere, però corre, però i acabaven suats, es cremaven les cassoles, no? Vull dir que aquest ambient està
3: qui busqui ritme frenètic hi és, qui busqui gastronomia hi és, no a fons, però és que és una bona sèrie.
1: Sí, revelejar. Marc Casanovas, moltes gràcies, Carme Gasull, Jordi Vilà. Ens retrobem ja mai més en aquesta taula. Home, aquesta temporada.
2: Ai.
1: I farem el final.
13: Farem el final de festa.
1: Ja ho celebrarem. Va, acabem pujant al Tibidabo. Què us sembla? Vosaltres què sou més? De la Talaia, de l'avió? Quan si aneu al Tibidabo?
3: De Port Sanglas.
2: A mi, de muntanya russa.
13: Jo de corriols.
2: Jo m'agrada l'avió.
1: Jo l'avió.
2: L'avió vermell és aquella figura meravellosa.
3: Jo em marejo a tot arreu, allà.
1: Jo aguanto força jaquetes als parcs d'atraccions. Pugem al Tibidabo, òbviament, volem dir, al parc d'atraccions del Tibidabo, per pujar aquestes atraccions, però sobretot per menjar, perquè el cuiner sevillà català, que és el Rafa Zafra, ha obert restaurant el mateix parc d'atraccions, que es diu Masia Tibidabo, i quan nosaltres li hem preguntat, escolta, quin és el teu plat estrella, ens ha parlat d'aquests calamars a la brasa, amb samfaina i sobrassada. Mm. Que pinta bé. Almenys el títol, no? Diguéssim. Una abraçada, estimats.
2: Cuina catalana. Adéu, fins aviat.
1: Sí.
2: Petons.
14: Una de las ideas que queremos con la Masía Tibidabo es refrescar el concepto propio, dicho, de Masía. Queremos introducir muchos productos marineros y hay un producto a mí que me encanta, que es el calamar, que lo cocinamos a la brasa, sacamos su propia tinta, hacemos una vinagreta y le ponemos una champaina, que es una receta típica catalana, se la puedes encontrar en cualquier Masía, nunca mejor dicho, y luego la acompañamos con un producto mágico que a mí me encanta por la relación que tengo con las Islas Baleares, que es la sobrasada, que hacemos un aceite de sobrasada y te encuentras un mar y montaña increíble, que me parece que es muy bueno y que tiene que ver mucho con Cataluña.
1: I fins aquí el Caníbal d'avui. Nosaltres tornem diumenge vinent, com sempre, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Albert Castellví, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gerard Jovany i una servidora, Paula Molés.
15: I la gent oblida que hi ha llocs de menú de 15 euros on el client entra per la porta i saben quina taula vol, si vol pa, si no vol pa, si pren el tallat. Això, per mi, és el que no té preu.

0: Catalunya Ràdio.
1: Milers de docents i famílies surten al carrer en l'última gran manifestació del curs per reclamar un gran acord per l'educació pública. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Una marxa que s'ha fet aquest migdia a Barcelona amb 25.000 persones, segons els organitzadors, 7.000 segons la Guàrdia Urbana. I Barcelona, Marta Sánchez, els sindicats volen reorganitzar-se a l'estiu abans de decidir les protestes pel curs que ve.
2: Sí, això ho haurà de decidir també l'Assemblea Educativa, que es reuneix el pròxim dia 20, però avui aquí a Barcelona, en aquesta manifestació, les crides a la vaga han estat constants, i tant mestres, tant docents com també famílies, quan senten aquesta paraula no els fa por. Els mestres han tingut avui també el suport de pares i mares, de forma molt explícita, que reclamen que el departament també les escolti a elles.
3: Una transformació real.
1: De seguida ho ampliem. Del món, pendents del possible acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, fa dies que en parlem, i s'entrarà també la nova reunió del G7, que comença demà a la ciutat francesa d'Evian. Enviat especial a Evian, Jordi Baró, bon dia.
4: Bon dia. L'Orient Mitjà i Ucraïna en l'agenda del G7 a partir de demà, amb assistència de Trump, que es veurà les cares amb líders europeus del Canadà i Japó per primer cop des de l'inici de l'ofensiva contra l'Iran. Malgrat els desacords sobre aquesta guerra o sobre els aranzels, França, anfitriona de la cimera, vol que la trobada serveixi per acostar posicions.
1: I guanya el no al referèndum de Suïssa per limitar la població a 10 milions d'habitants, el primer d'aquest tipus que es fa al món, això segons les primeres projeccions de vot, que diuen que el 55% dels suïssos estan en contra de prohibir l'arribada de migrants per no superar aquesta xifra, com proposa l'extrema dreta. I atenció, a casa nostra també, aquesta xifra. L'Ajuntament d'Olot ha tret 1.300 persones del padró en un any per frau.
5: Això són persones que no estan vivint allà on pertoca, o que no han acreditat la documentació que fa falta, per tant, que realment no compleixen amb la llei del padró per estar empadronats aquí, però en canvi sí que poden accedir als serveis de la nostra ciutat, que això és una profunda injustícia, perquè vol dir que està tensionant uns serveis...
1: És Agustí Arbós, alcalde de la capital de la Garrotxa. I a l'informatiu d'avui també viatjarem al cor de la Sagrada Família.
6: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
7: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
1: Aquest vespre, al 30 Minuts de TV3, emet el reportatge A tocar del cel. Ha estat el primer equip de televisió en endinsar-se a l'interior de la Creu de Jesús del temple somiat per Gaudí. Tot això fins a arribar a 2:45. A partir de llavors, l'actualitat esportiva. Xavi Soler, que destaquem avui?
8: Mira, a partir de les 3 d'aquest Gran Premi de Fórmula 1 a casa nostra, el circuit de Barcelona-Catalunya, que torna a trencar rècords d'espectadors. Diuen que unes 300.000 persones hi hauran passat. També a les 6 viurem aquest Barça-Fuxe de Berlín. És la final de la Champions d'handbol, el Barça buscant el 13è títol, i a les 8 aquest Joventut-València, el Joventut buscant allargar la sèrie de semifinals de la Lliga ACB. I ja ho podem explicar, el Vila-sana s'acaba de proclamar campió de la Lliga Femenina d'Hockey Patins. Anirem a Fraga per buscar també protagonistes.
1: I ara informació de servei, trànsit i temps. En primer lloc, connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, diumenge tranquil, bon dia.
9: Bon dia, Eva. Sí, força tranquil. Aquesta hora poques retencions. A l'accés al circuit de Montmeló se celebra d'aquí una hora el Gran Premi de Fórmula 1. Hi ha, però, retencions a la C33, a Montcada i Reixac cap a Barcelona, i també a la B10, a Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat. Això és tot des de l'equip viari.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: En un diumenge amb temperatures ben altes, Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, en aquests moments ja tenim valors de 34-35 graus en alguns llocs del Pla, a Lleida i sobretot també de l'interior de les comarques de Tarragona. Avui es podrà arribar a xifres semblants a les d'ahir, fins i tot en alguns llocs una mica més altes, 37, per exemple, en alguns punts de les comarques de Ponent, i la tarda serà assolellada. Si bé el Pirineu van creixent algunes nuvolades que avui creiem que podran deixar algun primer ruixat. Seran sobretot ruixats que apareixerien a l'extrem nord de la serralada. Demà es mantindrà la calor, potser el matí tenim una massa de núvols que podria deixar quatre gotes, però s'allunyarà ràpid i s'imposarà el sol. I altra vegada a la tarda apareixeran tempestes. En aquest cas, demà afectaran a més comarques, podran ser una mica més fortes i poden arribar al Pirineu i al Prepirineu, o tot estirar al nord del Pla, Lleida, o al nord de la Catalunya central. I tota la setmana que ve, les temperatures continuaran altes, com les aquest cap de setmana, o fins i tot una miqueta més de cara al final de la setmana.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: En punt, les 2:05. I comencem marxant cap al centre de Barcelona perquè els docents tornen a fer una exhibició de força als carrers abans d'acabar el curs. I avui s'ha manifestat pel centre de la capital catalana en una marxa que ha anat des dels Jardiners de Gràcia fins a Plaça Catalunya. Aquests són alguns dels cants que s'han sentit durant la marxa impulsada pels sindicats majoritaris de l'educació i que també ha tingut el suport de famílies i entitats socials. La manifestació ha aplegat 25.000 persones, segons els organitzadors, i 7.000, segons la Guàrdia Urbana. L'ha seguit la Marta Sánchez amb el suport tècnic del Martí Cuní. Marta, bon dia de nou.
2: Explica'ns. Hola, Eva. Bon dia. Ha estat, com deies, aquesta última gran demostració de força del curs de mestres i professors que s'han manifestat desafiant la calorada per tornar a reclamar més recursos per l'educació. Una marxa que s'ha fet avui sota el lema Aturem l'emergència social i educativa i que ha tingut aquest suport explícit de les famílies. El president de la FAC, d'aquesta associació de famílies, Jordi de Carreras, ha demanat que el departament també escolti la seva veu.
12: Nosaltres entenem que s'ha de resoldre el conflicte i que tot el conflicte i tot aquest curs mogut ha de ser perquè realment s'abordin aquests reptes estructurals d'una manera definitiva en l'educació pública. Per tant, estarem quan s'hagin de resoldre això i reclamem poder-hi estar per construir-los col·lectivament.
2: Ha estat una marxa educativa, però avui els sindicats convocants, aquests sindicats majoritaris, han volgut que també fos més transversal i per això hem sentit lemes a favor de la sanitat o de l'habitatge. Hem parlat amb molts docents al llarg d'aquesta manifestació. Ens diuen, ens asseguren que continuen amb molta força malgrat el curs que han passat, però volen tenen força per mantenir les seves protestes fins on calgui. I també hem parlat amb pares i mares que els donen suport amb els ulls tancats.
13: I que el que volem és que els escolti.
14: Falten recursos per poder, pues, que ells tinguin un aprenentatge correcte i que es pugui aplicar el dret d'inclusió amb recursos reals.
15: Sí, perquè penso que nosaltres som una part fonamental d'aquest engranatge de l'educació pública i si comencen a defallir una miqueta és el nostre moment de donar suport perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en que això canviï perquè els nostres fills tinguin una educació pública real i que és la que es mereixen.
2: Una manifestació, de nou, molt reivindicativa, amb crides a la dimissió de la consellera, amb la paraula vaga que ha estat en boca de tothom a l'espera del que acabi decidint aquesta assemblea educativa del pròxim dia 20 de juny, però és que els sindicats ens diuen que ells estan disposats a continuar treballant i reunint-se a l'estiu per decidir el que calgui. Una marxa que em sembla que ho sentiu de fons, aquesta hora ja s'està acabant. Hi ha hagut parlaments aquí a la plaça Catalunya des de l'Assemblea de Docents de les Illes i del País Valencià, també amb moltes mobilitzacions aquest curs, també d'associacions d'estudiants o dels treballadors de biblioteques públiques que han volgut donar suport també avui als mestres i professors d'aquí de Catalunya.
1: Ho sentim. Gràcies, Marta. Bona tarda.
2: Adéu, bona tarda.
1: I encara sobre educació. Explicar-vos també que les famílies monoparentals tindran els mateixos descomptes a la universitat que les nombroses. És l'acord a què han arribat Govern i Comuns de cara al curs que ve, fruit de la negociació dels pressupostos que s'han d'aprovar al Parlament aquest mes de juliol, Montse Garcia.
16: Les famílies monoparentals que tinguin un fill pagaran la meitat de les quotes universitàries a partir del curs vinent i si en tenen més, se'ls bonificarà el 100% de la matrícula. Ho explica Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: Catalunya ara mateix aproximadament hi ha 78.000 títols de família monoparental vigents. Són famílies que requereixen doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
16: La mesura és fruit de l'acord de pressupostos signat amb els comuns i l'aprovarà aquest dimarts el Consell Executiu. Es destinaran 12 milions i mig d'euros dels pressupostos a aquesta mesura. Escoltem Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
18: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, que estan situades en risc de pobresa, estem parlant exactament del 47,8%. A més, estem parlant d'una pobresa de persones que fins i tot tenen una o dues feines.
16: A Catalunya hi ha reconegudes 78.500 famílies monoparentals i més de 164.000 de nombroses.
1: Obrim ara crònica internacional. Israel bombardeja el bastió de Hezbollah Beirut en un moment crític per a les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. L'ofensiva israeliana contra un dels principals aliats de Teheran a la regió podria fer saltar pels aires tota la diplomàcia, que segueix encallada, recordem, amb la data de la signatura de l'acord, que ahir vam saber que serà electrònica. Hi ha almenys 2 morts i 4 ferits, Núria Hart.
19: A aquesta hora estem molt pendents d'aquests bombardejos d'Israel sense avís previ contra els suburbis de Beirut, a Dahiyeh, que podrien fer enfadar l'Iran i també fer descarrilar un acord amb els Estats Units. L'últim cop que Israel va bombardejar la capital del Líban, fa tot just una setmana, va provocar una escalada de la tensió en què l'Iran i els Houthis del Iemen van llançar míssils contra Israel per primer cop des de l'inici de la treva. Pel que fa a l'acord Estats Units-Iran, un oficial persa ha filtrat alguns detalls de l'esborrany a l'agència Reuters. El document inclouria reobrir l'estret d'Hormuz, aixecar de forma temporal les sancions sobre el petroli iranià i alliberar els actius perses congelats. A canvi, Teheran es comprometria a no produir armes nuclears, mentre que els Estats Units acceptarien que l'Iran dilueixi dins del país les reserves d'urani enriquit.
1: I precisament la situació a l'Orient Mitjà, també la guerra d'Ucraïna, estan a l'agenda dels líders del G7, que a partir de demà es reuneixen a Evian, a França, també amb la participació de Donald Trump. La cimera ha de servir per acostar posicions amb el president dels Estats Units. Els contraris al G7 estan citats a manifestar-se avui a la ciutat veïna de Ginebra en una protesta en la qual s'esperen milers de persones. Enviat especial a Ginebra, Jordi Baró, bon dia.
4: Bon dia. Protesta anti-G7 a Ginebra avui, la vigília de la cimera, en una ciutat amb els bancs i les joieries blindats des de fa dies amb planxes de fusta per protegir-se de possibles actes vandàlics.
20: C'est vraiment barricader le restaurant pour pas que...
4: Ginebra s'ha volgut protegir dels manifestants pel record dels incidents violents de la cimera del 2003, que va acabar amb centenars de detinguts i milions de francs suïssos en desperfectes. La reunió és a partir de demà a la veïna França, a Evian, famosa per l'aigua embotellada i ara blindada amb prop de 15.000 policies. El G7 hi buscarà un acostament amb Trump a la primera reunió dels líders de França, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, Canadà i el Japó des de l'inici de la guerra contra l'Iran. Un Trump més imprevisible que mai assistirà finalment a la cimera, que es va endarrerir un dia per no coincidir amb el seu aniversari. Agathe de Maré és investigadora al think tank Consell Europeu per les Relacions Exteriors.
21: Hi havia temors inicials fa 6 o 8 mesos que els Estats Units segrestessin la cimera o que Trump ni tan sols hi aparegués. Els Estats Units han continuat finalment involucrats durant tot el procés. Això no era evident, així que crec que sens dubte hi ha un mèrit. La Casa Blanca, però, ja ha dit que no signarien acords concrets a la cimera, així que no cal aguantar la respiració.
4: Trump, que acumula un historial de desavinences amb el G7 i que xoca amb els líders europeus sobre els aranzels o l'OTAN, participarà a França en una sessió sobre Ucraïna amb Zelensky i acabarà sopant dimecres amb Macron a Versalles.
1: Donald Trump, que volia arribar a la cimera del G7 amb un pacte firmat amb l'Iran, una signatura en forma de regal d'aniversari, perquè justament avui compleix una xifra rodona, els 80 anys. És el segon president nord-americà que ho celebra a la Casa Blanca. El primer va ser Joe Biden, que va organitzar un dinar familiar en la intimitat, però Trump, en canvi, s'ha muntat una festa d'aniversari a mida i de pressupost milionari amb un combat d'arts marcials i tot. Washington, Oriol Serra, bon dia.
22: Bon dia. Tot i que Donald Trump és conegut per ser un home capritxós i presumptuós, poca gent s'hauria pogut arribar a imaginar que faria construir un ring de lluita als jardins de la Casa Blanca amb capacitat per a 4.000 espectadors. Trump va manifestar el desig fa un any en un acte a l'estat d'Iowa i aquest diumenge la residència oficial del president dels Estats Units serà l'escenari de diversos combats del que es coneix com a Ultimate Fighting, tot plegat per a celebrar el seu 80è aniversari amb l'excusa, això sí, que el mes vinent se celebraran els 250 anys de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Això no és tot. L'espectacle es televisarà a través de la cadena CBS, propietat de Paramount, la mateixa que va cancel·lar el programa Late Show de Stephen Colbert fa tot just unes setmanes, oficialment per motius financers, però Trump havia expressat el desig de fulminar-lo. La festa d'aniversari de Trump ha estat denunciada per malversació de fons públics i per ús fraudulent d'un espai federal com és la Casa Blanca, però la justícia nord-americana va desestimar divendres la denúncia interposada per un grup de vigilància en favor dels drets civils.
1: I els suïssos, mentrestant, voten majoritàriament en referèndum no a limitar la població a 10 milions, com proposava una iniciativa de l'extrema dreta. Així ho indiquen els sondejos de la televisió pública, a punt de tancar-se les urnes, i quan hi ha un avantatge del 5% dels partidaris del no barrar el pas a la immigració, Miquel Àngel Violant.
3: Efectivament, i aquesta limitació a la gent de fora, que tot apunta que no passarà, és una iniciativa que desafia els acords de Suïssa de lliure circulació amb la Unió Europea. El país té ja 9 milions d'habitants, un terç de procedència estrangera. Restringir la migració espanta els empresaris perquè falta mà d'obra al país. Ho explica Cristina Gagini, representant de la patronal suïssa.
5: Les empreses suïsses s'oposen ferotgement a aquesta iniciativa perquè planteja problemes importants a les empreses i al conjunt de la societat suïssa. Patim l'envelliment de la població i la falta de mà d'obra, cosa que els treballadors europeus en resolen en part. I la segona conseqüència greu de la iniciativa és que malmet el nostre acord amb la Unió Europea.
3: La Unió Europea és el principal soci comercial de Suïssa, país amb un sistema de democràcia directa on és habitual que se celebrin referèndums per decidir tot allò que preocupa els ciutadans.
1: I el discurs racista contra la immigració també s'estén al Regne Unit. Precisament ahir, la policia britànica va detenir a l'aeroport londinenc de Heathrow l'activista ultra Tommy Robinson, en virtut de les lleis antiterroristes del país. Mentrestant, sembla que Belfast deixa enrere una setmana d'aldarulls contra els estrangers, després de la manifestació multitudinària d'ahir contra la xenofòbia i a favor de les víctimes. Però més enllà de la qüestió racial, a Irlanda del Nord també continua latent la tensió històrica entre republicans i unionistes. Malgrat que d'aquí dos anys farà 30 anys dels acords de pau del Divendres Sant, no hi ha una pau i reconciliació de debò. Tenim un enviat especial a Belfast. Quim Olivares, bon dia.
6: Hola, bon dia. Un sector de la societat nord-irlandesa té un sentiment de rebuig cap als que venen de fora. Hem parlat amb Richard O'Dale, professor d'Estudis Catalans i de Castellà a la Universitat Nacional d'Irlanda, Maynooth.
23: Conec gent que es queixa de tenir un metge negre, que podria venir de Londres o de Nova York, però alhora també es queixa si el metge és blanc i de Sud-àfrica o de Jamaica. Aquesta mentalitat canviarà amb el temps, però demostra, no, aquest rebuig.
6: A més, molts joves se senten exclosos i ressentits amb el sistema.
23: Siguem francs, per a alguns dels joves aturats que s'han unit a aquesta croada infernal, una protesta violenta, els dona una sensació perversa d'autoritat i poder.
6: Pel que fa al conflicte nord-irlandès, molts joves republicans no han superat traumes del passat.
23: I jo crec que també per molts joves, jo inclòs, recordem veure soldats britànics pel carrer. Això és una memòria que no vam deixar enrere mai, i de ser tractats com a terroristes, nens de 8 o 9 anys, no?, que anàvem a l'escola.
6: Ara ja no hi ha atacs oberts entre comunitats, però en molts casos els joves se'ls educa a no relacionar-se amb els seus veïns, hi ha pocs casaments mixtos i poques escoles que tinguin alumnes catòlics i protestants barrejats.
1: Tornant a casa nostra, els bombers mantenen una vintena de dotacions terrestres a Sanaüja, això és a la Segarra, per fer tasques de vigilància de l'incendi forestal i agrícola que es va declarar ahir i que ja han pogut controlar. És el primer incendi important de la temporada i ha afectat una cinquantena d'hectàrees. Avui, bona part del país està en un risc molt alt d'incendi, Maria Guixà.
24: Sí, hi ha una trentena de municipis repartits entre les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta, on avui està actiu el nivell 3 del pla Alfa, que correspon a un grau de perill molt alt per risc d'incendi. Jaume Torralba, que és cap de l'àrea regional de Barcelona del cos dels agents rurals, demana extremar les precaucions i explica que, malgrat aquest nivell 3, activitats com, per exemple, la recol·lecció del cereal, que es fan actualment en aquest moment de l'any, poden continuar, però amb el compliment de les mesures de prevenció. Són declaracions a 3CAT Info.
25: Han de portar uns equips de mínims d'extintors que les porten i que l'ha d'estar alerta. El que queda limitat és amb un nivell 3, doncs, són activitats en el qual hi hauria un ús directe del foc. Aquestes sí que no es poden fer. La resta, doncs, el país ha de continuar treballant. L'any passat va ser un any dur, especialment dur, però no cada any és dur.
24: Torralba també ha demanat la implicació de la ciutadania perquè de seguida avisi el telèfon d'emergència 112 si es detecta o es veu qualsevol fumarola.
1: I a Olot, l'Ajuntament ha desempadronat 1.300 persones en un any que havien comès frau i per poder ajustar els serveis públics a la població. Bàsicament, eren persones que s'empadronaven però no hi vivien, o bé eren propietaris que feien negoci amb immigrants a qui cobraven per empadronar-los. Anem cap a la capital de la Garrotxa, Gerard Vilà.
0: Fa temps que l'Ajuntament d'Olot tenia sospites de frau en el padró i per això va incorporar una oficina que detecta quan algú figura com empadronat en un habitatge però no hi viu. Molts d'ells són immigrants que paguen diners a propietaris que a vegades tenen 7 o 8 persones empadronades a casa seva. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, diu que els hi van al darrere.
7: La primera persona que està empadronada en un habitatge però que no hi viu, bàsicament per accedir a algun tipus d'ajut o algun tipus de servei, és la gent que fa negoci amb el padró. I això també ens va molt bé la inspecció i també en coordinació amb la policia municipal i amb el cos, diguem, el cos nacional de policia, perquè està molt relacionat moltes vegades amb temes d'estrangeria.
0: Arbós també assenyala que seguiran buscant el frau entre els qui fan servir el padró per aprofitar-se de les ajudes públiques, però també carrega contra l'actual llei del padró, perquè la considera molt permissiva amb els ocupes.
1: Ara passen 5 minuts d'un quart de 3. Repassem altres qüestions amb la Marta Prat, en format més breu. Cau a València una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals.
8: La Policia Nacional ha detingut 4 dones i un home per obligar víctimes transsexuals a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 persones que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Estaven sotmeses a un estricte control de moviments i a multes econòmiques si no feien el que se'ls deia. Els diversos registres que s'han fet s'han intervingut diners en efectiu i drogues com metamfetamina, cocaïna i marihuana.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut, en aquest cas, un noi de 22 anys que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
8: El jove circulava per la vorera, s'aproximava per l'esquena a persones grans i els feia una estrabada per arrencar els penjolls que portaven al coll. El lladre cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. Al detingut se li atribueixen 4 robatoris amb violència, així com 3 delictes lleus de lesions ocasionats a les víctimes durant les estrabades.
1: I el govern i Esquerra Republicana segellen el canvi legal per crear l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya.
8: Aquest nou ens agruparà totes les competències que la Generalitat ja té en matèria aeroportuària i el seu objectiu serà incidir en la gestió per condicionar les decisions que prengui AENA, que és l'actual gestor dels aeroports de l'Estat. El futur organisme català elaborarà un pla estratègic que inclourà la connexió per ferrocarril entre els principals aeròdroms del país, una qüestió que queda fora de les competències d'AENA. Un cop les dues parts han consensuat la modificació, s'incorporarà el tràmit d'esmenes de la llei d'acompanyament dels pressupostos que s'aprovarà el pròxim 2 de juliol.
1: 2 minuts per la publicitat i de seguida tornem.
9: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
10: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa 1 euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
11: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
26: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Bet Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
27: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
28: I després, quan guanyes, què més hi ha?
29: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
30: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
31: I el moment de retirar-se va ser complicat?
30: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
32: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
33: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
30: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
34: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
30: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
1: Reprenem ara el fil de l'actualitat per explicar-vos que el nombre de morts per Ebola a la República Democràtica del Congo augmenta a 149, segons l'últim balanç oferit per les autoritats del país africà. En total s'han confirmat 710 casos, inclosos les víctimes mortals, des que es va detectar l'epidèmia ara fa un mes, Vicent Mifsud.
2: Els més vulnerables pels efectes de la malaltia són les criatures, segons alerta Save the Children, que treballa a la zona. El doctor Babu Rukengeza, responsable de l'ONG a la regió d'Ituri, epicentre de l'epidèmia, denuncia la manca de serveis essencials de salut i l'efecte pervers de la desinformació al voltant de la malaltia.
3: I tant, hi ha molta desinformació. Primer diuen que l'Ebola no existeix, després diuen que és cosa de bruixeria i altres coses com que no és realment una malaltia, sinó una cosa que han portat les ONGs perquè volen fer diners.
2: L'actual brot d'Ebola se suma a la guerra al país africà que ha provocat més de 5 milions de desplaçats interns, la meitat que...

0: Sí, no?
1: Les denúncies existien, existeixen i el més probable és que continuïn existint com a part de la cultura quotidiana del poble rus.
2: Als ciutadans no els sorprenen gens aquestes dades. La Lídia, fins i tot, admet haver-ho fet algun cop.
3: I estic a favor de la tasta B, però ja no faig aquestes coses. Abans ho feia, però allò va ser fa molt de temps, encara era l'època soviètica.
2: El que el sociòleg troba més pertorbador és que les delacions no siguin només un hàbit de les generacions que van créixer en l'època soviètica.
1: En els cercles de joves és acceptable fer servir la denúncia com un mitjà per aconseguir un ascens professional o per arreglar els assumptes quotidians.
2: Tal com demostra el testimoni de l'Elisei, que sortia de fer els exàmens de final de curs.
4: Si una persona realment ha fet alguna cosa terrible i el teu sentit de la justícia t'obliga a delatar-lo, a denunciar-lo, aleshores potser està ben fet.
2: Aquest ressorgiment de les delacions fins i tot ha començat a inquietar les autoritats russes, que avisen dels riscos de tenir una població mobilitzada i en alerta constant. Segons els sociòlegs, el Kremlin prefereix ciutadans passius, poc polititzats i que visquin d'esquena la seva guerra.
5: La creu és el principal símbol del cristianisme, una expressió d'esperança, d'amor.
6: I avui al 30 minuts d'aquest vespre s'endinsa per primera vegada a l'interior de la creu de Jesús de la Sagrada Família el reportatge A tocar del cel, tanca aquesta setmana marcada per la visita del papa Lleó, amb aquestes primeres imatges televisives de l'interior de la creu blanca de quatre braços. I jornada castellera avui a la plaça del Vi de Girona per commemorar els 30 anys dels marrecs de sal, la diada on s'han pogut veure dues construccions de gamma extra dels castellers de Vilafranca i bàsiques de nou també dels Verds i la Jove de Tarragona. Girona, David Prats, bon dia.
7: Bon dia. Els castellers de Vilafranca han refermat el seu lideratge d'aquest començament de temporada exhibint un gran nivell a la plaça del Vi de Girona. Els penedesencs han descarregat amb autoritat el segon 4 de 9 amb l'agulla de l'any i també el pilot d'avui, també el segon de l'any. A més d'aquests dos games extres, han completat el 3 i el 4 de 9. La Jove de Tarragona ha firmat la tripleta màgica més matinera del seu historial. Han descarregat per aquest ordre el 3 de 9, el 4 de 9 i el 5 de 8. Com a cluenda, han aixecat el pilar de 6 amb acotxadora nova. Els marrecs de sal, que commemoren els 30 anys, han completat el primer 7 de 8 de l'any a la segona ronda i després també s'han anotat el 4 de 8 i el 3 de 8 després d'un intent desmuntat.
6: 2 minuts i 2 quarts de 3, 2 minuts, com sempre, per la proposta.
8: La proposta.
6: Avui amb la Montse Mir m'has dit que vols recomanar un llibre d'arquitectura.
9: La ruta del racionalisme de Barcelona, el Gat Pac i l'arquitectura dels anys 30. Barcelona és aquest any la capital mundial de l'arquitectura i coincidint amb això han reeditat aquesta guia.
6: I què hi trobem? Itineraris per Barcelona?
9: Sí, mira, hi ha 9 rutes per barri seguint edificis del racionalisme amb els criteris de simplicitat i funcionalitat d'aquest moviment del voltant dels anys 30 i que la guerra va estroncar. També hi ha un 10è capítol dedicat a Josep Lluís Sert. A mi el que m'agrada del llibre és que, a banda que està molt ben fet, té una doble funció, és a dir, no cal que facis els recorreguts, pots llegir i prou, o bé pots fer utilitzar-lo com a guia per descobrir tots aquests edificis. Tate Cabré, doctora en periodisme i comunicació, és l'autora.
10: Com que hi ha molts passejaments que parlen en profunditat de temes col·laterals de cada ruta, doncs fa de molt bon llegir, no? I llavors, com que són píndoles informatives, els passejaments que van entremig dels itineraris, doncs tu pots agafar com un llibre toleta de nit, o també t'ho pots agafar com una guia de camp.
6: I quins itineraris hi ha, Montse?
9: Mira, l'hem demanat precisament a l'autora que ens en proposi un.
10: Agafaria el de Sant Gervasi, perquè és on hi ha, en un espai reduït, obres molt icòniques del Sixte i Llesques, del Jaume Mestres i Fosses, i n'hi ha de molt boniques. Hi ha cases barco, per una família, hi ha cases de pisos... La ruta de Sant Gervasi és la que jo recomano.
6: Avui un llibre d'arquitectura a la proposta. Moltes gràcies, Montse. Bona tarda.
9: Adéu.
6: Són 2 quarts de 3, arriben els esports. Xevi Soler, bona tarda.
11: Bona tarda i avui esports fins a les 10 del vespre a la sintonia de Catalunya Ràdio a partir d'ara. Ahir vam viure molts grans moments de ràdio. Vam començar per aquest.
12: El Barça és a la final de la Final Four d'handbol.
11: Vam seguir per aquest.
13: Si fa un mes em diuen que el Barça jugaria a la final de la Lliga CB classificant-se net a semifinals, ho hagués trobat entranyable.
11: O acabant amb aquest.
14: 2-1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions!
11: Tarda de ràdio brutal que volem, com a mínim, igualar avui amb el Gran Premi de Fórmula 1 de casa nostra, amb la final de la Champions d'handbol i amb el partit de la penya contra el València a les semis de la CB. A més, el Mundial de Futbol i hoquei patins en una temporada que ja ho

0: Som els del Catalunya Migdia Esports, amb la Nàdia Roig a la producció, el Macià Clos del control tècnic i el Xavi Vall i el Lautaro Quinteros del control central, en un dia on els campions catalans ja s'han avançat aquest migdia, perquè teníem en joc el segon partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins entre el Fraga i el Vila-sana. Si les catalanes guanyaven, ja eren campiones, i em sembla que tenim bones notícies, Vialcadilla.
1: Bona tarda, Xavi. Doncs sí, el Vila-sana ha fet història, ho ha aconseguit, s'endú la seva primera Hockey Lliga aquí, a la pista del Fraga, ni més ni menys, les vigents campiones d'Europa. I ho va fer per la via ràpida. Va guanyar el primer partit del cap de setmana passat a casa, a la pròrroga, per 3-2. I el segon partit l'ha guanyat aquí, a la pista del Fraga, per 1-3. Amb gols d'Elsa Salvanyà, Jimena Gómez i Victòria Porta. De res ha servit el gol d'Estefania Soto per part del Fraga, que però ha tingut més ocasions a la segona part, sobretot quan el Vila-sana ha estat uns minuts amb una jugadora menys per l'exclusió de Victòria Porta. La seva germana Maria Porta, la capitana, ha alçat aquesta copa, ho han celebrat aquí al mig de la pista amb una gran rotllana amb l'afició, amb la cinquantena d'aficionats que han vingut també des de Vila-sana per acompanyar-les. Maria Porta, que ja va anunciar que es retirava, que ha disputat avui el seu últim partit i que s'acomiada per la porta gran, amb un títol, la primera lliga del Vila-sana.
0: Molt bé, Biel, doncs a veure si podem escoltar alguna campiona abans de passar el relló de la Fórmula 1, que de fet és la nostra primera cita important. Perquè a les 3 començarà el Gran Premi de Fórmula 1 i nosaltres, quan faltin 5 minuts, ja començarem el Tot Gira per fer la transmissió d'aquest Gran Premi, però podem entrar al circuit per veure l'última hora. Saludem l'Oriol Rodríguez i el Damià Aguilar. Bona tarda als dos.
2: Hola, bona tarda.
0: D'entrada, Oriol, sembla que quan parlo amb tu parlo del temps, però no, crec que és important. Avui fa molta calor, perquè no sé si la calor pot ser decisiva també, la temperatura de l'asfalt de Montmeló, per aquest Gran Premi.
2: Serà decisiu perquè ara tenim 52 graus de temperatura a l'asfalt. Això és una bogeria, és a dir, que la degradació dels pneumàtics aquí serà pràcticament la clau de la cursa. Aquí qui vulgui guanyar se'n pot oblidar de fer dues aturades, perquè la degradació serà la clau, i a part que hauria d'intentar o pujarà una miqueta més la temperatura a partir de les 3, 30 graus i mitja d'ambient, però aquest 52, ara ha baixat a 51, 50 va oscil·lant, però serà la clau, evidentment, avui d'una cursa que començarà a les 3 de la tarda.
0: Recordem la graella, perquè et dona alguna sorpresa, perquè Hamilton s'ha colat allà entremig, no?
2: Sí, és aquest entrepà entre Russell i Antonelli. Russell sortia des de la pole position, la primera fila Russell i Hamilton, la segona per Antonelli i Norris, el pilot de McLaren, actual campió del món, la tercera fila per Verstappen i Hadjar, a la quarta Piastri i Lawson, Leclerc, per exemple, que hi va tenir aquell accident als entrenaments oficials, el trobem des de la desena posició, a Sainz el trobem 16, i Alonso surt últim, però a més sortirà des de pit lane, per tant, no podrà fer, bé, amb aquest cotxe, evidentment, no pot fer res, però tampoc aquelles remuntades que de vegades feia en una sortida, doncs avui el públic s'haurà de quedar amb les ganes perquè sortirà des del pit lane.
0: Tu a vegades parles de grans premis, com per exemple recordo Mònaco, que dius allò del tren de la bruixa, que és dificilíssim avançar. Com és el circuit de Barcelona-Catalunya? Es pot avançar?
2: Es pot avançar aquí, però és evident que si surts des de la pole position ja tens un percentatge guanyat. Aquí en 25 de les 35 ocasions qui sortia des de la pole position acaba guanyant la cursa, però alerta, primer revolt amb l'atac que veurem si hi ha per part d'Antonelli a Hamilton, que surt pel costat brut de la graella, per tant, surt des de la segona posició. Jo vull veure aquest primer revolt entre els Mercedes i també entre Hamilton. Evidentment, no espero que passi el mateix que va passar fa 10 anys, quan hi va haver la topada entre Rosberg i Hamilton aquí a Mercedes al circuit, però bé, a veure què passa en aquest primer revolt, i després a veure quina és la consistència de Ferrari, també a veure si McLaren i Red Bull poden donar una mica de joc.
0: Insistim que quan faltin 5 minuts per les 3 ja començarem aquest Tot Gira especial amb aquesta transmissió, però també hi haurà la transmissió per TV3, que ja veiem imatges, i Damià, el que hem vist és que ho veiem patat de gent, ha tornat a respondre la gent a aquest Gran Premi.
3: Bé, jo tinc la sensació que les entrades de la Fórmula 1 és que es venen soles, no? També és veritat que ens ajuden els milers d'aficionats de tot el món que compren els paquets turístics amb la ciutat de Barcelona com a reclam, això segur. El Pau Relat, que és el president de Fira Circuit, ens avançava fa poca estona unes xifres provisionals, més de 175.000 persones fins dissabte i un total de més de 300.000 en tot el cap de setmana. Per tant, si fem l'operació, ens surt que hi ha avui aquí més de 125.000 persones. Recordem que la la Fórmula 1 la tornarem a tenir als anys 28, 30 i 32. I després, diu Pau Relat, volen tornar al contracte permanent.
4: Jo crec que aquestes últimes dues edicions hem demostrat la capacitat com a Fira Circuit de fer un esdeveniment únic, basat en l'excel·lència, sinó que sobretot hem de treballar molt bé amb la ciutat de Barcelona, amb el territori, que l'experiència s'extengui al llarg de tota la setmana i que Fórmula 1 vegi que realment hi ha una voluntat de que aquesta experiència sigui integral i que volem realment apostar perquè Barcelona i Catalunya sigui una seu permanent en el propi circuit.
0: Mira, unes imatges de VIPs com ara Patrick Kleffer que veiem des del circuit. Fem una cosa aquí, 19 minuts, tornem al circuit, ens encarem ja de totes en aquesta transmissió. Els hi donem un petit descans amb l'Oriol i amb el Damià perquè la segona cita ens porta una miqueta més lluny a Colònia. I és una nova cita, i és que n'hem tingut moltes, amb l'equip d'handbol del Barça que aspira al seu 13è títol de campió europeu. El rival d'avui és el Füchse de Berlín en un partit que viurem al tot gira. Serà a partir de les 6 a Colònia. Ja tenim, des d'ahir mateix que els teníem a tots tres, els nostres enviats especials, el Ramon Salmurri, el Sergi Camps i el Viran Morros. Bona tarda als tres.
5: Hola, bona tarda.
0: Salam, ho començo per tu. En una final que, almenys pel que fa història, ara ho deia, ha de donar el Barça com a equip molt més acostumat que el Füchse. De fet, si no ho dic malament, em sembla que l'any passat és la primera final que juga el Füchse. Això pot pesar en aquesta final?
5: Home, a veure, que el Barça és el gegant de Colònia, sense cap mena de dubte. També és veritat que no crec que pesi molt aquesta condició que reflecteixes tu. Primer, perquè el Füchse és un equip acostumat a competir al més alt nivell a la Bundesliga, que és una competició tan exigent com la pròpia Champions, que el Füchse ja ha jugat grans finals, sense anar més lluny, la de la Superglobe. I, vaja, que estem parlant, Xavi, dels dos millors equips d'Europa. Per mi, clarament, la d'avui és la millor final possible de la Champions, aquest Barça i aquest Füchse, que són els dos grans equips d'Europa ara mateix.
0: Això que al Barça li va costar haver de jugar una pròrroga. Pensant en aquesta pròrroga, Sergi, l'equip està bé? Avui ja he pogut parlar amb algun dels protagonistes.
6: Sí, avui hem anat a l'entrenament de l'equip, que ha fet en un pavelló aquí a prop del Lanxess Arena. Hem preguntat per l'estat dels jugadors. Cansament, lògicament, després de la pròrroga d'ahir. Dani Fernández, que hi va acabar tocat, diuen que està doncs en plenes condicions per jugar avui, malgrat la rebrincada que va patir el turmell a la primera part de la semifinal d'ahir contra l'Alborg. I com dius, hem pogut parlar amb protagonistes, hem pogut parlar amb un jugador, ara el sentirem, i també abans amb el responsable de la secció d'handbol del Barça, amb el Joan Marín, que ens ha deixat doncs titulars. El primer diu que la temporada que ve el Barça tindrà un equip igual de competitiu que aquesta. Recordem que marxa Emil Nielsen de la porteria, és la baixa més sensible, també Domen Makuch que marxa. Recordem que arribarà Sergei Hernández a la porteria del Barça. Segon titular, Joan Marín, una mica molest amb el tracte dels àrbitres últimament en aquesta competició. S'ha referit al que va passar la temporada passada contra el Magdeburg. També Joan Marín diu que el partit d'anada dels quarts de final contra el Nantes els àrbitres doncs no van estar bé, i també diu que el partit d'ahir els àrbitres no van ajudar el Barça. Tot i així, confiant a Joan Marín que avui els àrbitres doncs ho facin bé. I després doncs sobre la renovació d'Ortega, ha dit que independentment del que passi avui, el Barça treballa per aquesta renovació, i no només per una temporada sinó per més anys.
0: El Sergi ha parlat amb el responsable de vol del Barça, també amb un jugador. Podem sentir el que fa unes hores li deia Tim Engessan al Sergi Camps.
6: Doncs amb el Tim Engessan, jugador del Barça d'handbol. Tim, com ha passat la nit? Esteu cansats? Com afronteu la final d'avui contra el Füchse?
7: Sí, bueno, ayer hemos sufrido un poco, partido largo, así que estamos un poco cansados, pero bueno, normal. Hoy jugamos una final, así que de igual un poco dolores. Hay que dar todo y tenemos un partidazo hoy.
6: On estan les claus del partit d'avui contra el Füchse?
7: Bueno, hay bastante. Bueno, conocemos un jugador muy bueno, Gipsel, que mete muchos goles. Intentar defender bien contra él. Y luego, pues, también conocemos algunos más, como la Sanderson, que chuta de fuera, uno contra uno. Bueno, tienen un equipazo. Hemos hecho video justo antes y vamos a trabajar un poco a ver cómo nos sentimos.
6: Ahir el Carlos es queixava una mica de l'arbitratge, deia que no li havia agradat, també recordava el que ja passava fa un any contra el Magdeburg. Us preocupa l'arbitratge?
7: Bueno, ahora mismo no pienso en el arbitraje. Pienso en el partido, pienso en los jugadores contra quien vamos a jugar y ya está. Creo que sería una tontería pensar a los árbitros.
6: Doncs a Tim Engesan, que ens explica la seva rutina i a l'int quan va acabar el partit contra, en aquest cas, l'Avorca a les semifinals, i també es parla d'aquesta motivació per aconseguir la Copa d'Europa número 50 de la història del Barça.
0: Mira, i em va perfecte ara sentir a Engesan parlant del Fuxe Viran, ha dit noms com Gitzel, com Anderson, coneixem Aitor Ariño, són aquests els noms destacats?
8: Sens dubte el nom més destacat és Matías Gitzel, possiblement el millor jugador del moment i el jugador que genera tot en aquest Fuxe Berlín. Si no és el gol, és assistència, és els dos minuts, la penetració, realment és el jugador a seguir. Òbviament, Lasse Andersson és un gran jugador, Nils Liglen està fent una grandíssima temporada, per tant estem parlant d'un equip molt, molt complet.
0: El Barça-Fuxe, que començarà a partir de les 6, ara ja sentim ambient perquè estan a punt de començar aquest partit pel tercer i quart lloc entre l'Oborg i el Magdeburg. Nosaltres ens hi posarem, serà la segona cita destacada de la tarda, però encara en tenim una tercera i serà l'Olímpic de Badalona.
9: Si fa un mes em diuen que el Barça jugaria a la final de la Lliga CB classificant-se net a semifinals, ho hagués trobat entranyable, però molt entranyable.
0: Perquè no es pot resumir millor el que vam viure ahir, ho explicava l'Ernest Macià, aquesta victòria del Barça a Tenerife, aquest 3-0 a les semifinals i directes de la final de la CB, cosa que semblava impensable fa només un mes. I avui, com diem, és el torn de la penya que vol allargar la sèrie contra un València que domina 2-0 la sèrie. Però avui el factor olímpic de Badalona ha de pesar, oi, Ernest Macià? Bona tarda.
10: Bona tarda. Doncs sí, Badalona avui fregarà el ple absolut per viure el que podria no ser l'últim partit de la temporada, o sí, en tot cas, el Joventut vol allargar la sèrie, mereix allargar la sèrie si tenim en compte que el primer partit la penya va estar a punt de guanyar, va forçar la pròrroga, 118-117. Venim d'un segon partit on el València va ser netament superior, 90-76, però des de Badalona i amb el factor Riqui s'invoca el quart partit de la sèrie, és a dir, la possibilitat de dir podem forçar el desempat a València, però tot passa per guanyar avui. Aquest és Dani Miret.
11: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho i ara ho hem de demostrar. Així que vinguin a l'Olímpic, que vinguin amb l'actitud que aquest any ha sigut diferencial des de l'inici, abans que l'àrbitre xiuli l'inici ja està empenyant, perquè això també fa que l'altre equip doncs vegi que és un equip gran.
10: En el primer partit va brillar Ricky Rubio, en el segon Jabari Parker, avui la penya a partir de les 8, en directe al Tot Gira, els necessitarà a tots dos. Qui sí que ja és a la gran final, és el Futbol Club Barcelona, que ha guanyat en aquest play-off tots els partits fora de casa i que ahir ho va aconseguir amb nota. És cert també que tant en l'eliminatòria contra el Múrcia, De Julius, l'estrella, es va lesionar en el partit important. Ahir va passar quelcom similar. Patty Mills no va jugar als moments de la veritat amb un problema muscular i, per tant, això va acabar de facilitar una victòria que el Barça va mereixer, sobretot a la segona part. Ara la principal preocupació del Barça és preparar-se per la final i la de Xavi Pasqual, saber com acabarà l'eliminatòria entre Joventut i València, perquè d'això dependrà quan comencin els partits pel títol. Xavi Pasqual.
12: El que més m'ocupa ara mateix és saber quin dia començarem la final, si el 18 o el 20. Això és el que més em preocupa. M'ocupa en aquest moment, no és que em preocupi, però saber-ho per poder planificar els dies que ens queden per endavant. Però en qualsevol cas, sí que per la planificació de les càrregues de treball, tenint en compte que pot ser també que el comencem a casa o que el comencem a fora, sí que és important saber, quan abans millor, sobretot el dia de començar la final, que ho sabrem demà a la nit.
10: I és que l'estat físic de la plantilla després d'una vuitantena de partits és la que és, tal com reflecteix, tal com ens explicava ahir els vestidors, Nicola Provítola.
13: Estamos exhaustos, pero bueno, el equipo tiene carácter, el equipo tiene orgullo y el equipo quiere ganar la Liga CB.
10: El Barça busca un títol de Lliga 3 anys després. L'última la va aconseguir amb Sarunages i Kevichus a la banqueta del Palau.
0: Molt bé, doncs a veure si la penya pot ser aquest rival del Barça. De seguida més bàsquet, perquè ja tinc aquí l'Alfons Gorina perquè m'ha de parlar d'NBA i no us dic quina gorra de quin equip de l'NBA porta, però abans em diuen que puc tornar a entrar al Pavella de Fraga. Biel, tens protagonista, oi, d'aquesta Vilassana campió?
1: Doncs amb Elsa Salvallà, l'autora del primer gol d'aquesta victòria per 1-3 del Vilassana aquí a la pista de Fraga, que els ha donat la seva primera lliga. Enhorabona, Elsa.
14: Merci.
1: Com esteu? Molt contentes, no?
14: Doncs la veritat que sí, estem molt contentes i molt feliços per guanyar aquesta copa.
1: Us imaginàveu guanyar-la per la via ràpida en aquest segon partit o pensàveu que potser hauríeu de tornar a casa?
14: La veritat que sabíem que eren partits molt complicats, que es decidirien pels petits detalls i que ho havíem de donar tot al partit que fos.
1: 17 anys has fet el primer gol amb una sang freda.
14: Bueno, a veure, jo és que la Luchi m'ha fet un passe i dic, oh, estic sola, què faig? I mira, al final he fet el que sentia i ja està.
1: Encara no hauríeu pogut fer més perquè, per exemple, l'Aina ha disposat d'una falta que li han aturat. Elles també han tingut ocasions. A la segona part, sobretot quan us han exclòs la victòria i heu estat amb una menja, heu patit una mica.
14: Sí, a veure, sí, crec que són dos equips molt, molt bons i és normal que hi hagi pics, no? Al principi potser un equip està millor que l'altre, llavors és l'altre qui et domina una mica, però crec que així és l'esport i crec que al final s'ha d'intentar minimitzar aquests errors per després poder aprofitar-los.
1: Partit molt especial per la capitana, per la Maria Porta, que s'ha acomiadat, no?, que es retira. Com l'has vista, com heu viscut aquest moment, també el vestidor?
14: Sí, la veritat que ella sempre ens ha transmès molts valors de positivitat i crec que és una gran capitana que tothom mereixeria tenir.
1: Primera Lliga, però primera de moltes?
14: Espero que sí, però al final crec que és treball i constància i si no arriba un any, potser t'arriba el següent i si no ho has de continuar lluitant perquè els èxits arribin.
1: Gràcies, Elsa, enhorabona.
0: Fantàstic, Biel, des de Fraga. A veure si a la tarda podem parlar amb la Maria Porta, que em sembla que seria un personatge important. I ara sí, NBA.
15: 53 years. The wait is over. To Jim Dolan. Leon Rose. William Wesley.
0: Els Knicks de Nova York han fet història, campions de l'NBA. Alfons Gorina, bona tarda.
16: Bona tarda.
0: Si no enteneu anglès, digue'ns-ho tu. Quants anys després?
16: 53, repeteixo. 53 anys.
0: O sigui, és molt abans del que tu dus a la samarreta ara, que és un mite dels Knicks, que és Pat Ewing. És anterior a això.
16: Bastant abans, des del 1973, que els de Nova York no aixecaven el trofeu Larry O'Brien. En aquell moment, Nixon era president, els soldats americans morien al Vietnam i aquells Knicks comptaven amb un jugador de 28 anys, Chevy, que potser et sonarà, un tal Phil Jackson.
0: Ah, sí.
16: Els Knicks han imposat novament els Spurs de San Antonio per un ajustat 90-94 i després d'una altra gran remuntada als instants finals, que ja es marca de la casa d'aquest equip. Han tancat la sèrie amb un 4-1 a favor. Justícia poètica, si recordem que l'última final dels Knicks, l'any 99, la van perdre també per 4-1 i també amb els Spurs com a rivals. Jalen Brunson ha estat escollit l'MVP de les finals, on ha estat el líder espiritual dels Knicks, especialment al partit d'avui. Actuació memorable, 45 dels 94 punts del seu equip i compensant, per exemple, la mala actuació de l'altra estrella de l'equip, Karl-Anthony Towns, que només ha pogut anotar 2 punts. Totes les llegendes negres ja són història. Els Spike Lee, Woody Allen, Ben Stiller i altra gent que portem veient a la primera fila del Garden tota la vida ja ho poden celebrar els Nixon, campions de l'NBA.
0: Segurament una de les ciutats més grans d'Estats Units i és curiós que els hi costa tant guanyar aquest anell de la NBA. Continuem parlant dels Estats Units perquè hem de parlar del Mundial de Futbol.

0: perquè avui tenim la quarta jornada d'aquesta fase de grups. A punt d'arribar a Atlanta, i la Lloberes ens deia que havíem de dir Anna, però bueno, ja ho entendreu si dic Atlanta, on demà debutarà la selecció espanyola i tenim la nostra enviada especial donant voltes, la Sònia Gelmà. Sònia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: També aquí l'estudi el Roger Bosà. Roger, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
0: Començo per tu, Sònia. Aquesta matinada hem tingut el primer, ho dèiem ahir, gran partit d'aquest Mundial. El Brasil-Marroc ha acabat amb empat a 1 en una mala arrencada de la pentacampiona en aquest Mundial al Brasil. I un empat, per cert, amb accent català.
1: Doncs sí, perquè el Marroc va començar molt bé el partit i va colpejar primer gràcies a una bona assistència d'Abrahim i una excel·lent definició d'Ismael Saibari. I l'accent català el posa precisament l'ahir davanter centre titular del Marroc. Saibari va néixer a Terrassa ara fa 26 anys. De pares marroquins, va viure a Catalunya fins als 6 anys quan van haver de marxar a Bèlgica per la feina del pare. Allà va fer carrera a l'Anderlecht, al Gent i ara juga al PSV neerlandès, tot i que apunta al Bayern aquest estiu. La selecció belga el va voler en el seu moment, però va preferir jugar per la selecció dels seus pares, pel Marroc. Per cert, que tot i que el Marroc va ser millor a la primera part, la qualitat de Vinícius va permetre l'empat a un que ja no es mouria. Al final del partit, Ancelotti admetia que no havien entrat bé al joc.
3: Tenemos que hacer la evaluación de lo que pasó en la primera parte. El equipo no jugó bien, algunos problemas de equilibrio de equipo, falta de más bola perdida, y de ahí tenemos que mejorar este aspecto. La segunda parte fue mejor. No tenemos que perder la confianza porque en el primer juego de la Copa del Mundo todo puede pasar. No podemos pensar que el equipo está perfecto en el primer juego.
1: Amb aquest empat entre el Brasil i el Marroc, si les dues favorites del grup guanyen els respectius partits contra Haití i Escòcia, el primer lloc es definiria per la diferència de gols.
0: Ara vull dir, de fet, en aquest grup C, de moment, el primer classificat és Escòcia. Déu-n'hi-do, Escòcia, que també aquesta matinada ha guanyat, això sí, un altre rival a priori fàcil, com Haití.
2: Sí, 0-1, el gol l'ha fet el jugador de l'Aston Villa, John McGinn. Feia 28 anys que Escòcia no marcava en un Mundial, l'últim va ser l'any 98, i l'autor del gol estava així de content.
4: Been a long time coming, look at this man, yeah.
5: És una bogeria. No ha estat el meu millor gol, però què importa? Feia molt temps que ho esperava. És increïble. Sí, hauríem pogut jugar una mica millor, però era un partit que havíem de guanyar i l'hem guanyat. Estic eufòric.
2: Escòcia ara primera amb aquests 3 punts i el grup D compta la sorpresa. Austràlia ha guanyat Turquia. Austràlia 2, Turquia 0. Gols d'Irankunda i Metcalf.
0: Irankunda?
2: Irankunda, sí, sí. Jugador del Watford, Irankunda. Comença malament la Turquia d'Arda Güler, que és tercera de grup, amb 0 punts, els mateixos que el Paraguai, que és quarta. Primera posició pels Estats Units, amb 3 punts, i segona per Austràlia, també, amb 3 punts.
0: I la jornada d'avui, primers partits pel grup E i F, i entren en escena dos equips que tenim ganes de veure, com Alemanya i els Països Baixos.
2: El grup E a les 7 de la tarda, Alemanya-Curaçao. Alemanya, enorme favorita, contra una selecció la més petita d'aquest Mundial que debuta en una Copa del Món. I del grup F, a les 10 de la nit, Països Baixos-Japó. Són els dos aspirants, diríem, a liderar el grup en el debut del blaugrana Frenkie de Jong amb la selecció que entrena Ronald Koeman.
0: Molt bé, doncs nosaltres deixarem aquí aquesta edició de butxaca del Catalunya Migdia Esports. Recordeu que fem ara una petita pausa i quan tornem ens aboquem ja de ple en aquest gran premi del circuit de Barcelona-Catalunya, el gran premi de Fórmula 1. Ja tenim imatges que ens serveix TV3, i a partir de les 3 la narració que farem amb el clubers, l'Oriol Rodríguez, el Damià Aguilar i companyia. Una petita pausa i de seguida comença el Tot Gira.

0: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
1: Quina ratxa! Quants maig portes?
0: 150.
1: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
2: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
3: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
4: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
5: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
4: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
5: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
4: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
6: CaixaBank patrocina aquest programa.

0: El 10 de setembre del 1991, el circuit de Catalunya obria les seves portes. El circuit urbà de Montjuïc havia quedat totalment desfasat. A les portes dels Jocs Olímpics de Barcelona naixia un nou traçat cridat que seria la casa dels grans premis de cotxes i motos a Espanya. Un moviment estratègic que ha donat els seus fruits. Catalunya ha estat bressol de grans campions i amb un meló hi hem vist els millors pilots de la història del motor. Les motos seguiran. La Fórmula 1 ara passa a una nova fase. Fins al 2032, contracte signat amb grans premis en anys alterns. L'any que ve no en tindrem, però sí el 2028, el 2030 i el 2032. Més enllà del 32, encara tot és un misteri. És qüestió de calés, és veritat, però la Fórmula 1 no es pot perdre i cal tocar les portes que faci falta per aconseguir-ho, com fa Madrid.
1: Tot gira amb David Clopés.
0: Bona tarda, 5 minuts i les 3 de la tarda obrim les portes del Tot Gira des d'ara i fins a les 10 de la nit. Comença ara i aquí la transmissió del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. És una tarda amb dues grans transmissions més. A les 6, la final de la Champions d'handbol Barça-Fuxe-Berlín. El Barça busca la seva 13a Copa d'Europa i a les 8, a Badalona, Penya-València. Si guanya la Penya, forçarà el quart partit. En cas contrari, final ACB servida València-Barça. Tot això i el Mundial de futbol, avui amb el debut d'una gran Alemanya que s'enfronta a Curaçao a les 7 de la tarda. Som els del Tot Gira i som a tot arreu. Comencem amb la Fórmula 1. Marxem al circuit.
2: Tornen els cotxes a casa. Els avançaments. L'adrenalina. La Fórmula 1 a casa. Des del 1991. El Gran Premi Barcelona-Catalunya al Tot Gira.
3: S'acaba aquesta bogeria de Gran Premi. Victòria de Lewis Hamilton per davant de Max Verstappen en el Gran Premi de la bogeria. Jo crec que és el Gran Premi més polèmic de les últimes temporades. Give me fuel, give me fire, give me that which I
0: desire. Tot gira amb el Joan Arroyo i la Conxi Vecino al control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció, el Xavi Vall, el Lautaro Quinteros i el Carles Morales al control central i el Xevi Soler i el Roger Busà de Vistaires i el control de xarxes. Què tal, com
4: Hola,
0: esteu?
4: Hola, què tal?
0: Setena prova del Mundial de Fórmula 1 d'un total de 22, el Mundial a Terra a Casa, en un Gran Premi que canvia de nom i ara s'anomena Gran Premi de Barcelona-Catalunya. El Gran Premi d'Espanya ara passa a ser de Madrid, que s'estrena el calendari aquest any amb la prova del 13 de setembre al nou circuit de Madrid. La irrupció de Madrid amb la bitlletera plena ha alterat l'ordre establert. Avui Catalunya tancarà una sèrie de 35 grans premis sense pausa des del 91, amb aquella mítica victòria del britànic Nigel Mansell, fins a aquest 2026, on veurem si Mercedes continua dominant el Mundial com ha fet fins ara. L'any que ve no tindrem cotxes. Ens haurem de conformar amb les curses del 28, del 30 i del 32. Els anys imparells, el 8 de Catalunya, el calendari l'ocuparà el circuit belga d'Espa, un altre històric com Catalunya arraconat pels circuits que tenen més múscul econòmic. Avui, un tros de cursa, una gran cursa per davant, amb Mercedes manen els oficials i Ferrari deixant-se veure amb aquesta segona posició de Hamilton. I al Tot Gira no ens perdrem res. Entrem al circuit Barcelona-Catalunya, Oriol Rodríguez, Damià Aguilar, què tal, com esteu? Bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Tenim gentada a les graderies.
5: Tenim molta, molta, molta gentada. Estem parlant de més de 125.000 persones. Encara no tenim la xifra oficial, l'estem esperant.
0: Sona, veig, el Barcelona, Oriol Rodríguez, de sí, sí, Freddy sí. Mercury i Montserrat Caballé, eh?
6: I tant, aquests prolegòmens d'una cursa que d'aquí un minut ja detenia el seu warm-up amb aquesta melodia que, evidentment, ens porta records inesborrables.
0: I, Oriol, hem fitxat analista per aquesta transmissió d'avui de Fórmula 1.
6: Sí, sí, la tinc aquí al meu costat i, a veure, hi ha un Mundial de Fórmula 1 d'homes, però també n'hi ha un de dones, aquesta Fórmula 1 Academia. Avui tenim el plaer de tenir la Natàlia Granada, que és una de les pilots. Natàlia, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Ella és de la Garriga, d'aquí al costat del circuit, i avui comentarem amb ella no només com va aquesta cursa, sinó també com va la temporada en què tu vas començar, Natàlia, pujant al podi al circuit de la Xina.
7: És cert, vam fer una bona feina després de fer un salt gran cap als monoplaces i sí, ens vam poder estrenar amb un bon podi a Xangai.
0: Què tal, doncs, Natàlia? Benvinguda al Tot Gira, com estàs?
7: Moltes gràcies. Encantada de ser-hi aquí i de poder viure des de ben a prop el Gran Premi, que és un gran privilegi.
0: Ara estava pensant, Natàlia, havies fet mai aquesta feina, comentar una cursa de Fórmula 1 per la ràdio?
7: M'agrada dir que és el primer cop, però és un gust.
0: Fantàstic. Doncs en sap un munt, de Fórmula 1, la Natàlia Granada, i avui ens ajudarà a entendre el que passa en aquest circuit Barcelona-Catalunya en el moment que sonen els senyals horaris de les 3 de la tarda i, per tant, és a punt de començar. Ho fa ara mateix la volta d'escalfament, però jo crec que és un bon moment per repassar la graella de sortida d'aquest Gran Premi Barcelona-Catalunya.
5: Des de la pole position sortirà George Russell amb el seu Mercedes, amb Lewis Hamilton i Ferrari al seu costat en aquesta primera fila. Una segona fila amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli amb Mercedes, i el campió del món, Lando Norris, amb McLaren. Una tercera fila amb els dos Red Bull, Max Verstappen per l'esquerra i Zak Ajar per la dreta. Quarta fila, el McLaren d'Oscar Piastri, i al seu costat Liam Lawson. Cinquena fila per Nico Hülkenberg i Charles Leclerc. Sisena fila per Arvid Lindblad i Gabriel Bortoleto. Des de la setena fila, Franco Colapinto i Pierre Gasly. Des de la vuitena, Oliver Berman i Carlos Sainz. Novena fila per Esteban Ocon i Alexander Albon. Desena fila per Sergio Pérez i Valtteri Bottas. A l'onzena fila, en solitari, Lance Stroll, perquè el seu company Fernando Alonso surt des del pit lane.
0: Oriol Rodríguez, com està la classificació del Mundial de Fórmula 1 després de 7 curses?
6: Mira, Kimi Antonelli és un home que ho té molt bé per ser campió del món, però encara falta moltes curses. Té 66 punts al capdavant de la classificació respecte a Hamilton. Antonelli 156, Hamilton 90. A partir d'aquí, Russell 88, Leclerc ja queda molt lluny amb 75, Piastri 60 i el campió del món, Lando Norris, amb 58, en 98 punts d'Antonelli. Verstappen, un altre dels campions del món, que tenim la graella, 43 punts, és a 113 ja del pilot italià. Després en parlarem durant la cursa, perquè, clar, hi ha aquesta especificitat. Un pilot italià en una marca alemanya, mentre Ferrari també està competint. Per tant, els italians s'estiren els cabells aquesta temporada.
0: Temperatura, per cert, t'he sentit ara fa una estona amb el Xevi Soler, Catalunya Migdia Esports. Déu-n'hi-do la temperatura de l'asfalt, que això sempre, sempre es clau en una cursa de Fórmula 1.
6: No vulguis estar al sol avui. 51 graus i mig de temperatura a l'asfalt. Per tant, la gradació dels pneumàtics serà, evidentment, una de les claus d'aquesta cursa, amb 31 graus de temperatura, mentre els pilots, a poc, ja es van posant a la graella de sortida. I amb Russell, i veiem Hamilton, i veiem també Antonelli.
0: Això és a punt de començar. És el nostre Gran Premi, és la Fórmula 1, és el circuit Barcelona-Catalunya, Gran Premi de casa, en directe, al Tot Gira.
6: Barcelona-Catalunya. Passen 3 minuts de les 3 de la tarda. Tot a punt perquè comenci la sortida d'aquest Gran Premi. L'asturià Fernando Alonso, que sortirà des del pit lane, amb Lance Stroll, el seu company, que és un dels darrers a incorporar-se ja en aquesta graella de sortida. Natàlia, alerta, sobretot el primer revolt entre aquest sàndwich que hi ha avui entre els Mercedes i Hamilton, no?
7: Correcte, serà molt interessant veure com la confiança a l'Antonelli i la ratxa que porta afectarà l'esdeveniment d'aquesta primera volta.
6: Doncs sobretot aquesta primera volta i aquest primer revolt, ja veiem com Stroll, com Bottas, com Pérez s'incorporen a la graella sortida. Els marxals donen l'okay, s'apagaran els semàfors i començarà el Gran Premi de Fórmula 1 a casa nostra. Alerta en aquesta sortida entre Russell, Hamilton i Antonelli. Semàfors en vermell, s'apaguen els 5 semàfors, comença el Gran Premi. De moment, Russell fa una bona sortida, pendents de l'atac d'Antonelli per l'exterior. Tanca bé la porta Lewis Hamilton i veiem també Norris, que s'ofeneix a la pesta. De moment, la sortida és neta entre Russell, Hamilton, Antonelli i Norris, el pilot de McLaren, que intenta avançar el líder del Mundial, que li tanca la porta. Per tant, de moment, el que podíem intuir en aquest primer revolt no ha passat. Russell tanca bé la porta, Hamilton també surt bé, Antonelli també fa una bona sortida, i al darrere Norris, Verstappen, Piastri, Leclerc, Lawson, Hülkenberg i Lindblad. Aquestes són les primeres posicions. 12è Carlos Sainz, Alonso, que surt des del pit lane. Per tant, bé, Natàlia, de moment, el que podíem veure que passés en aquesta primera part de la primera volta no ha passat, amb Russell a la primera posició. Hamilton bé també, i li tanca la porta, evidentment, a Antonelli, a Norris.
7: Correcte, veiem que han fet una gran sortida els dos primers. Veiem que Antonelli ha tingut que defendre la seva posició aquest principi de volta, però bé, sembla que ha sigut una sortida tranquil·la, estabilitzada, i veurem com el ritme de carrera afecta aquestes primeres posicions.
0: L'Oriol sempre ens explica, i és important recordar-ho, que aquí a Catalunya avançar és complicat i que, de fet, hi ha una dada que és, per mi, claríssima. Amb 35 grans premis de Fórmula 1 disputats en aquest circuit, 25 vegades ha guanyat qui sortia amb la pole, Natàlia. És a dir que, en principi, Mercedes, si no comet errades, hauria de guanyar aquest gran premi.
7: Sí, ho veurem. És cert que Mercedes a aquestes últimes carreres han tingut estratègies diferents i algun cop s'han equivocat, però veurem. És cert que aquí a Barcelona és clau la classificació i com bé dius, sempre es mantenen en cap. O sigui que veurem l'estratègia que pugui fer en Russell i a veure com surt.
6: De fet, Mercedes ha guanyat totes les proves d'aquesta temporada, per tant, el panorama és molt clar per ells en aquest 2026. Ha guanyat 5 curses seguides el líder Antonelli, n'ha guanyat un altre a Russell, i per tant el domini de l'escuderia alemanya és clau, i a mi el que em sorprèn molt és, clar, si tu ets ferrarista, tu ets italià, ets ferrarista, per tant vols que guanyi Ferrari, més enllà dels pilots, és a dir, que un pilot italià ho pugui fer o no, però el que tenen aquest debat a Itàlia aquesta temporada és, clar, nosaltres som ferraristes, som italians, volem que guanyi Ferrari, que guanyi la marca, però ara ens trobem en que hi ha un pilot que es diu Kimi Antonelli, que no pensàvem que podria arribar a sortir un nano tan bo de 19 anys, però que el té Mercedes. Clar, això és un problema també. Ho veurem a Monza, quan hi vagi la Fórmula 1 al mes de setembre, què passarà amb els italians, amb els ferraristes, però jo trobo una de les coses més curioses, perquè Itàlia no guanya un Mundial, hem d'anar des de l'any 50 amb Mascari, no? Per tant, imagina't la d'anys que fa que no guanya Antonelli, que veurem si li acaba pesant la pressió. La Natàlia David sempre diu que no li sorprèn el que està fent Antonelli, perquè els cars tu ja l'havies vist competir i feia el mateix que fa ara, però amb un altre tipus de cotxe, no?
0: Ah, sí, el coneixes, per tant, aquí tens informació de primera mà, Natàlia?
7: No tan de prop, però sí que és cert que no vam acabar de coincidir al 100%, però el coneixíem i tots els que estàvem en aquest ambient vam poder veure la superioritat que ja va tenir des d'uns bons principis, i crec que l'any passat va ser un any d'adaptament, un any per aprendre, per començar, i ha fet el clic, ha avançat, ha trobat una confiança, un ritme i una manera de treballar amb el seu equip que demostra el potencial que té, i bé, veurem avui com surt. Veiem que el cotxe, lògicament, va increïble aquest any, també amb el Russell. És veritat que avui el Hamilton surt amb un altre set de rodes, i llavors també veurem com això afecta com avança la carrera, però tot i així l'Antonelli, crec que, com bé dius, Itàlia ha trobat a faltar un campió com ell. Li han portat i crec que, tot i que siguin ferraristes a mort, tenen un espai ben gran per l'Antonelli del cor.
0: Oriol, situem
5: el que deia la Natàlia, els pneumàtics, un aclariment molt ràpid. Dels que estan al davant, només Hamilton i Verstappen van amb el pneumàtic tou. Els altres van amb pneumàtic, tots amb el pneumàtic mig, també Russell, que ha marcat la volta ràpida.
0: Important això que diu el Damià, perquè ja sabem que, a més, amb una temperatura tan elevada a l'asfalt, el pneumàtic, l'elecció del pneumàtic avui és primordial. Oriol, situem cursa. Com estan ara mateix les coses d'aquest Gran Premi Barcelona-Catalunya?
6: Ara mateix volta 4. De moment Russell, que ha sortit molt bé, continua amb el seu gran ritme. És líder amb 2 segons d'avantatge sobre Hamilton. A partir d'aquí, a 3.2, hi ha Antonelli, Norris, Verstappen, Piastri, Leclerc, Lawson, Hulkenberg i Limblatt. Aquests serien els 10 primers pilots, els que puntuarien. De moment és una cursa plàcida. A la part del darrere hi ha Carlos Sainz a la 14a posició i la cafetera mecànica d'Alonso a la 22a plaça. I de moment, bé, és una cursa plàcida en què de moment no trobem aquell frec que hi ha a la pista, a l'espera que evidentment passin coses durant les voltes que van passar.
0: Per cert, tenim ja dades oficials de Mia d'assistència de públic aquest cap de setmana al circuit.
5: Doncs tenim les dades oficials. En total, 301.000 persones. Avui, 125.000 persones. Penseu que ahir dissabte hi va haver 104.000 persones al circuit de Catalunya en una jornada d'entrenaments oficials. Increïble.
0: No sé si tenim les dades de l'any passat per poder-les comparar, Damià, si són millors.
5: No, les buscarem.
6: Són frec a frec,
5: Són molt semblants, perquè l'any passat...
6: Estàvem mirant, sí, són frec a frec.
5: Vam parlar de més de 300.000, les buscarem i les acabarem de comparar.
6: Frec a frec. Mil amunt, mil avall, jo crec que el diumenge estem amb dades semblants, però, clar, no deixa de ser, evidentment, un èxit rotund tenir 300.000 persones aquí al llarg d'aquests dies en què es veu, quan vens aquí, a veure, arribar és relativament fàcil, el problema és sortir després del circuit, que hi ha uns caps que són increïbles. Clar, després prens consciència que aquí, evidentment, hi ha 125.000 persones, i el que m'agradaria, David, també i companyia, és saber quin és el percentatge, això no ens ho diuen, però de gent que és del país i gent de fora, perquè hi ha una quantitat de gent que ve des de França, d'Anglaterra, de tota Europa, fins i tot d'Estats Units, per viure el que és la marca Barcelona-Catalunya, acompanyada d'aquest gran premi, que és brutal.
0: Pensa, Oriol, que sud de França, el seu circuit, el seu gran premi més proper és Catalunya, perquè Le Mans, que és, diguem-ne, el nord de França, tenen motos.
5: Sí, però Le Mans no és gran premi de Fórmula 1.
0: Això és el que t'estava dient, que tenen motos. Per tant, el seu circuit més proper al sud de França, de Fórmula 1, per veure Fórmula 1, és Catalunya.
6: Sí, però no només de francesos, que jo crec que en el cas de les motos, aquí jo m'he trobat en què hi ha més francesos quan hi ha motos que no pas la Fórmula 1. Però aquí és que està ple d'anglesos, està ple de gent que ve a viure, evidentment, el que és aquesta experiència. No? Ara es parla molt de viure les experiències. Doncs aquests 4 o 5 dies acompanyats de Barcelona, de Catalunya, del Gran Premi, i a més que ells venen a buscar... Hi ha una gent, David, que no es posa crema, que jo no entenc, que semblen gambes amb potes, que a mi em fan patir. Perquè venen aquí a viure l'experiència i sortiran i arribaran a casa seva amb una insolació a sobre que fa por, perquè és el que venen buscant també aquí. També platja, també aquests 30 graus de temperatura avui, que déu-n'hi-do al sol.
0: Jo ahir no estem el vaig veure, però el Damià el vaig veure que marxava amb 3 o 4 pots de crema solar, i entenc que tu, que ets un tio previsor, també.
6: I amb gorra anem, perquè si no, evidentment, és insufrible. Nosaltres, per sort, no estem al sol, i no estem parlant massa de la pista, perquè ara mateix Rassa continua a la primera posició amb aquest ritme que no veiem una degradació, Natàlia, que sigui gaire gran dels pneumàtics, tot i que tots us hem passat 5 voltes, amb Hamilton a la primera posició i Antonelli, mentre que ja es queixen Aston Martin, Stroll, que té problemes amb el canvi, no? Ja comencem Aston Martin amb el drama.
7: Sí, veiem que segueixen sent moments complicats per Aston Martin. Veiem com el Leclerc segueix adelantant, segueix avançant. També l'Antonelli està en aquest marge d'un segon amb DRS, amb el Hamilton, no aconsegueix apropar-se més ni acabar de passar-lo. Bé, veiem que lògicament el Russell està liderant i té un bon ritme al tenir la pista lliure per ell. Veiem com seguirà avançant, serà clau mantindre els pneumàtics i no matar-los abans de que sigui temps de fer el canvi. Veurem qui té el ritme per aguantar-ho després de les parades.
0: De moment no hi ha canvis entre els tres primers. Els tres que sortien des de les tres primeres places mantenen posició, amb Russell amb Mercedes al capdavant, amb Hamilton amb Ferrari segona posició, tercer l'altre Mercedes, el del líder del Mundial, el de Kimi Antonelli. Per cert, tinc el Damià amb un ull posat al que està passant al circuit, però també un altre ull posat a les 24 hores d'Alemans, ara que parlàvem de França, d'Alemans, perquè això va començar ahir a les 4 de la tarda, per tant, d'aquí a 45 minuts, a les 4 hauria d'acabar, i tenim 3 catalans participant-hi, Damià.
5: Bé, en tenim un ara mateix. Quan faltaven 5 hores i mitja, anunciàvem ja l'abandonament de Miquel Molina amb el Ferrari dorsal 50, a més, amb ell al volant, i ara fa tot just mitja hora podem anunciar pràcticament l'abandonament de l'Àlex Riveras amb l'Aston Martin, perquè encara, vaja, fa uns minuts que ha entrat al garatge i no s'ha bellugat d'allà, per tant, entenem que podria acabar abandonant, i només ens queda en cursa el Dani Juncadella amb el Genesis dorsal 19 en una 14a posició, va una posició amunt, una posició avall, i al davant, doncs, a 45 minuts tot just perquè s'acabi la cursa, doncs tenim una lluita entre 4 cotxes, 2 Toyota, un Cadillac i un BMW. La cosa pot canviar en qualsevol moment, estan separats d'uns 30 segons, per tant, s'alvira un final de 24 hores molt interessant.
0: Ens en pot parlar una mica, de l'Alemans també, de les 24 hores d'Alemans, la Natàlia, perquè oi que el Miquel Molina està d'alguna manera relacionat amb tu, Natàlia, en aquesta Fórmula 1 Academy, amb el teu equip tens el seu suport.
7: Sí, és cert, des de que vaig entrar a Iron Dames ja fa uns 4 anys, va ser el Miguel que em va introduir a ells, va ser el que m'ha estat guiant tots aquests anys, ell i el seu pare amb el seu equip de karts, i bé, em segueixen acompanyant, tinc aquest privilegi de comptar amb la seva ajuda per poder seguir endavant amb la meva carrera. Ha sigut una llàstima que el Miguel no pogués seguir per aquest fallo que han tingut amb el cotxe, que hagués de ser ell que s'hagués d'aturar a la pista amb tantes poques hores per endavant. Però bé, seguiran lluitant, ho han fet abans, ho han demostrat el potencial que tenen i no en tinc dubte que tornaran més forts.
0: Sempre ho diem, 24 hores d'Alemans, gran premi de Fórmula 1 de Mònaco i 500 milles d'Indianàpolis, oi, Damià, serien les tres grans curses sí. mítiques del motor mundial.
5: Sí, sí, sí, això és el que estem dient, insisteixo, mai no
6: triple
5: poso l'ordre, eh? Mai no poso l'ordre, sincerament, perquè no vull, no, vaja, que no vull comparar una amb l'altra, les tres són espectaculars.
0: Mira, a Indianàpolis ja hi ha guanyat un català, l'Àlex Palou, a Mònaco no, eh? A Mònaco no tenim victòria catalana.
5: A Mònaco no tenim, però les 24 no, hores sí, no hi ha perquè victòria, el Miquel Molina ha guanyat. El Miquel Molina va guanyar el 24.
6: I l'Albert Costa també va guanyar en una de les sí, disciplines de les altres categories.
5: Va guanyar el 23 a la segona categoria de les 24 hores, és correcte. Per cert, David, que tinc les dades de l'any passat de l'assistència de públic, i la diferència fonamental és del divendres. És a dir, el divendres d'aquest any hem tingut 4.000 persones més. Els altres dos dies, dissabte i diumenge, ens estem barallant amb els mateixos termes, eh? Aquestes 125.000, 126.000 persones, vaja, que les xifres oficials diuen que aquest any hi ha hagut 1.000 més que l'any passat, per tant, 301.000 persones aquest cap de setmana, que és una gran xifra pel que fa al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1.
0: Tim Ràdio per Lando Norris.
6: Sí, Norris que diu que les seves gomes rellisquen per tot arreu, per tant, i que tenen també aquest problema ja de degradació, que comença amb la degradació per part del pilot de McLaren, que el trobem a la quarta posició, 7.9 de raça, que continua amb aquesta mà de ferro, amb el ritme 1.23.2, per tant, Natàlia és el pilot que més ràpid està rodant ara mateix, evidentment perquè també té via lliure per poder anar incrementant el ritme, però veurem quan comenci a arribar aquesta degradació amb aquest 51 graus i mig que ara tenim a la pista.
7: Sí, ho veurem, perquè en Hamilton i en Verstappen, que els dos estan amb els pneumàtics teus, sembla que encara no es queixen de les rodes. És estrany perquè el Norris, tot i així, segueix marcant bons temps i bons parcials, però bé, veurem com segueix avançant en les pròximes voltes, que seran claus.
6: El circuit Volta 10 d'aquest Gran Premi, 125.000 espectadors, fa patxoca el traçat català. Evidentment, aquí ens acomiadem fins aquí un parell de temporades, que és quan tornarà la Fórmula 1 a casa nostra, amb Russell a la primera posició, 3.4 sobre Hamilton, 5.2 sobre Antonelli, a partir d'aquí Norris, Verstappen, Leclerc i Piastri. Entre aquests homes hi ha d'haver, evidentment, les tres primeres posicions d'aquest Gran Premi, perquè aquí avui, evidentment, no plourà, i ens agradaria que pogués ploure. Tu parlaves abans, David, de 1991 i de Mansell i de companyia, que és quan es va inaugurar aquest Gran Premi. El que va arribar a ploure aquell cap de setmana de setembre al circuit de Barcelona, després no ha tornat a ploure ni amb els 35 anys següents junts. És a dir, aquí hi havia aigua per tot arreu, i després amb el Pedro Martínez recordàvem un dia també que havia plogut el 1996, però després, evidentment, res. I per tant, costa molt aquí sortir des d'una posició que no sigui la primera o la segona i poder aconseguir coses importants. Això ho va aconseguir Alonso el 2013, que sortia des de la cinquena posició i va guanyar la cursa. Estem parlant de l'any 2013, fa 13 anys, i clubers, és l'última victòria, la 32 d'Alonso, fa 13 anys de la victòria 32 d'Alonso, que després, evidentment, s'ha quedat sense tornar a guanyar un Gran Premi. Estem parlant de fa 13 anys, que em sembla, vaja, una dada increïble.
5: És una de les gestes més venudes de la història de l'esport, aquesta victòria 33, segurament. Sí. Per cert, parlant de Fernando Alonso...
6: Que no existeix, ni és ja, com el rinoceron blanc. Quan el Barça va marcar algun gol de falta, que deien el rinoceron blanc, això va acabar existint, però la victòria 33 d'Alonso no la veiem.
5: Espera't, que és 21è, és penúltim. De fet, és últim ara mateix, perquè el seu company Lance Stroll ha quedat fora per un problema amb el canvi. Queden 21 pilots en pista. Fernando Alonso tanca el grup en la 21ena posició ara mateix.
0: Natàlia, per què va tan malament aquest Aston Martin, malgrat tenir el millor dels enginyers de la Fórmula 1?
7: No em puc mullar a dir-t'ho perquè no tinc el contacte encara. Sentim la ràdio d'Verstappen ara mateix.
0: Sí, a Verstappen, això mateix. Perdona, digues.
7: Però és cert que estan patint. Van muntar un projecte molt xulo l'any passat que tots esperàvem que ens portés aquesta famosa 33 a tots nosaltres, que estic segura que dels 125.000 espectadors que hi som aquí a Montmeló, a un gran nombre de tots nosaltres ens agradaria veure l'Alonso allà davant.
0: Compte que hi ha hagut, Natàlia, perdona, primera entrada de boxes important, entrada de Hamilton, eh?
5: Lewis Hamilton, que fa l'entrada a pits, també la farà Liam Lawson. Recordeu, Hamilton, dels homes del davant, l'únic pilot amb el pneumàtic tou, i comença aquesta degradació a fer-se notar. Veiem la imatge que ens proporciona Televisió de Catalunya, TV3, amb la sortida del pit lane de Liam Lawson. També ho fa ara mateix Lewis Hamilton, Russell, Antonelli, Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri i Hamilton, que es reincorpora en la setena posició.
0: Més aviat del que esperaves, Natàlia, aquesta entrada a boxes de Hamilton?
7: Doncs sí, perquè semblava que tenia bon ritme, que els pneumàtics tous estaven aguantant força bé, però bé, Ferrari s'ha tirat per aquesta opció i veurem com els hi surt. Jo crec que podrien haver allargat una mica més, sí. però s'han decantat per
6: ara això. També entrarà Russell, per tant és un moment clau amb l'entrada del líder de la cursa. Amb aquesta aturada també Verstappen ha decidit entrar, una aturada molt ràpida de Mia, del líder de la cursa.
5: Russell...
4: 2.4. Sí,
5: no, rapidíssim. Rapidíssim el canvi de Russell. En la volta 11 entra Hamilton, en la volta 12 ja entren tots els que tenia pel darrere, siguin Antonelli... Russell, Verstappen, ara ho fa Colapinto, però són pilots més del darrere. Està sortint Lawson, per tant, encara Antonelli, Norris, Leclerc i Piastri sense fer el canvi. Són els quatre primers ara mateix provisionalment.
0: Russell, de fet, surt de boxes, Oriol, en cinquena posició. Hamilton just al darrere seu, és a dir, mantenint la posició per darrere de qui liderava la cursa, Russell amb Mercedes.
6: Sí, li han dit una cosa curiosa, interessant. A Russell li han dit Hamilton acaba d'entrar i ell diu doncs probablement aniran a tres aturades, i després Russell ha demanat entrar. Box, per tant, també l'equip. Per tant... Continua Antonelli en pista, l'altre Mercedes, però sí que és cert que estan copiant Russell i Hamilton la mateixa tàctica. Hauran d'anar a tres aturades perquè la degradació és molt alta. I, per tant, ara és interessant. A veure si Antonelli en pista ara també entrarà en Norris. Per tant, tampoc hauria de quedar-se en pista amb el ritme que té Antonelli a la primera posició sense entrar. Ara ho fa Norris amb un canvi que serà també molt ràpid per part del pilot de McLaren, 2.2. Per tant, si l'altre era de 2.4, aquest és de 2.2. I, per tant, bé, van entrant els pilots que teníem a la primera part, amb Antonelli ara a la primera posició, per davant de Leclerc, que aquests encara no han aturat, Piastri, i a partir d'aquí pilots ja que sí que s'han aturat, com Russell, com Hamilton i com Norris.
5: I sobretot, atenció, perquè hem vist com Hamilton passava de tou a dur, i ara estem veient com Russell, el líder, passava de mig a dur. Ara estem pendents. Aviam Norris, quin és el canvi de pneumàtic que fa. També agafa pneumàtic dur per reprendre, i tenim al davant Antonelli, Leclerc i Piastri encara per fer el canvi.
0: Bé, doncs, ja diversos pilots que han entrat a boxes. Queda per fer-ho el líder del Mundial, que ara lidera la cursa, Antonelli, també Leclerc amb Ferrari a la segona posició, tampoc Piastri, però sí que ho han fet Russell, Hamilton i Norris, entre els que lluitaran per ser al podi avui a Catalunya. Per tant, situem de nou aquesta cursa, Oriol.
6: Ara mateix Antonelli és líder del Gran Premi, amb en Leclerc a la segona posició i Piastri a la tercera, mentre Antonelli es prepara també per fer el seu primer canvi de gomes. Interessant, perquè entra el líder del Mundial. A veure com li va aquest canvi a Kimi Antonelli. De moment és un canvi que és molt ràpid, també.
5: 2.6,
6: per tant, també.
5: I entra Piastri, també.
6: Piastri també entra, i per tant, també Leclerc entrarà en pista d'aquí uns instants. La degradació, evidentment, s'està imposant, per tant, els pilots no es poden mantenir a la pista, i el que queda clar és que una vegada Antonelli es reincorpori a la pista, ho farà a la quarta posició. Leclerc és líder, però això té una trampa, perquè encara s'ha d'aturar per davant de Russell, de Hamilton i d'Antonelli, amb l'avantatge de Russell sobre Hamilton, que es manté amb aquests 2 segons. Per tant, després d'aquest primer canvi de gomes, Natària, poques coses hem vist a nivell de classificació, eh? Pocs canvis hi ha hagut.
0: Sí, ja han entrat tots, excepte Leclerc, eh? Tots,
5: i ara, li demanen a Leclerc que passi en la pròxima volta d'entrar.
6: Sí, sí, ara ho farà Leclerc, per tant ja els tindrem tots havent fet el primer canvi, i el que dèiem, de vegades sí que amb un canvi et permet avançar alguna posició. Natàlia, aquí no ho hem vist de cap de les maneres.
7: No, ara veurem com li surt a Leclerc, però veiem que s'ha mantingut la classificació com estàvem. L'únic interessant és veure com el Verstappen ha passat dels tous als mitjos, veurem quina diferència de ritme, però sobretot de degradació noten comparat amb els altres que estan a davant, que van amb els pneumàtics durs.
0: Bé, doncs de moment un gran premi plàcid sense canvi respecte a la graella de sortida inicial. És veritat que ara lidera Leclerc, que ha d'entrar a boxes, quan faci el canvi de pneumàtics. Tot tornarà a ser com estava abans, a l'inici de la cursa, amb Russell a Mercedes al capdavant, Hamilton segon i el líder del Mundial, Antonelli, en tercera posició. Per cert, a aquesta hora, a banda de la Fórmula 1 a casa, el Gran Premi Barcelona-Catalunya, estem també pendents de l'embol. Ja sabeu que avui, a partir de les 6 de la tarda, tenim final de la Champions, que jugarà el Barça buscant la tercera Copa d'Europa contra el Fuchs Berlín. A aquesta hora es juga aquella final de consolació que no vol jugar mai ningú. I a l'Ansis Arena de Colònia ja hi tenim el Ramon Salmurri. Hola, Salmo, què tal? Com estàs? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Clubers, com estem?
0: Tu tranquil·lament, amb els peus sobre la taula, relaxat, veient aquest partit, i veient en vol,
4: No, home, tant com això no, però sí, relaxat, veient en vol, veient el millor vol de possible, i veient aquest Aalborg Magdeburg, que queden 9 minuts per arribar al descans, i de moment guanya el Magdeburg al conjunt alemany de 5 gols, 8 a 13.
0: El rival, recordem-ho, del Barça serà el Fuchs Berlín. Tu creus que serà un rival més complicat que no pas el Magdeburg, que aquesta temporada és l'únic equip que pot dir que ha guanyat el Barça a la fase de grups de la Champions?
4: És una molt bona pregunta. A veure, jo crec que el Fuchs

0: El Lanxess Arena de Colònia, aquesta gran final de la Champions, avui a les 6. Barça-Fuxia. Fins ara, Salmo.
1: Fins ara.
0: Mira, 50 voltes perquè s'acabi el Gran Premi de Barcelona-Catalunya. Bon moment per recapitular. Oriol, situació de cursa ara mateix.
2: Ara mateix, després del primer canvi de pneumàtics, George Russell, la pilota Mercedes, es manté a la primera posició. Té pràcticament 2 segons d'avantatge sobre Lewis Hamilton. A la tercera posició hi ha Kimi Antonelli. Quart és Norris per davant de Verstappen i de Charles Leclerc, que ha estat el pilot que més voltes ha trigat a fer el primer canvi de pneumàtics, amb el madrileny Carlos Sainz ara mateix a la 15a posició. Alonso està rodant al 17è lloc.
0: Si això acaba així, com quedaria la classificació del Mundial, Damià?
3: Doncs ara mateix tindríem Kimi Antonelli, que sumaria 170 punts, mantindria el lideratge perquè el seu avantatge és supercòmode de 66. El que passa és que ara mateix Hamilton és una posició pel davant i li estaria retallant justament 3 punts. Per tant, de 66 de diferència passaríem a 63 de diferència.
4: Estàs escoltant el Tot Gira. Això és la Fórmula 1.
0: La Fórmula 1 a casa, la Fórmula 1 a Catalunya, amb una entrada boníssima. Em refresca amb l'assistència, Damià, ja oficial.
3: Bé, 301.000 persones durant tot el cap de setmana i 125.000 persones avui aquí al circuit.
0: Ho trobarem a faltar l'any que ve, Natàlia, el Gran Premi aquí a Montmeló.
5: Molt, molt, ho trobarem molt a faltar. És una cosa que a mi em cau molt a prop de casa i sí, és una cosa que fa molta pena.
0: Tu ets de la Garriga, aquí al costat. No sé si t'ha costat una mica accedir avui al circuit. Tu has vingut molt d'hora.
5: No he vingut tant d'hora, però sincerament, on estem aparcant nosaltres no serà un problema. El que sí que és un problema és sortir, perquè com ve l'Oriol abans, amb 125.000 persones avui, crec que tindrem una miqueta de tràfic.
0: O surts molt ràpid o t'esperes bastant, No hi ha una altra.
2: És horrorós sortir, amb tots els respectes, Ja hem de prendre consciència que aquí, evidentment, som més de 125.000 persones i, per tant, la gent acostuma a sortir pràcticament al mateix moment. Entrar no és complicat, perquè els accessos estan molt ben dirigits, però després, per nassos, s'acaben fent un embut a l'hora de sortir i ho fas com el de Mia, que no sé què va i què fa.
0: Va per l'aire.
2: Arriba a les 7 del matí, després marxa ràpid, fa coses d'aquestes, però jo hi vaig estar curant.
0: A quina hora has arribat, Oriol? A quina hora has arribat? No, tu,
2: jo?
0: Oriol.
2: Jo a quarts d'11, a les 11 del matí.
0: I tu, Damià?
2: Allà, sí, és a les 7. A les 7 del matí era aquí.
3: No, a les 7 no, però una mica abans que ell.
2: A les 7 del matí el Damià era el circuit que ha obert la porta a ell i els primers aficionats han entrat amb ell.
0: Escolta, que cadascú ho faci com vulgui. Si el Damià li funciona...
3: Per cert, mira, et diré una cosa. Si Valtteri Bottas ara volgués abandonar el circuit, no tindria problemes, perquè el que s'hi ha hagut de fer és abandonar amb el seu Cadillac. Per tant, 2 pilots fora, Bottas i Stroll. Queden 20 pilots ara mateix en cursa amb un Fernando Alonso que estem veient que ha remuntat alguna posició. Per tant, ja no és últim, és 18è, perquè la seva estratègia podria ser, Natàlia, anar a menys parades que la resta.
5: Sí, sembla que l'Alonso i el Lindblad són els únics que de moment no han parat. El Berman ara just surt del pit lane, però crec que pot ser una estratègia interessant i intentar optar per fer una parada menys.
3: Que de fet ha sortit amb el pneumàtic dur d'entrada, que són els pneumàtics que ara tenen els 4 primers de la classificació. És a dir, Russell, Hamilton, Antonelli i Norris van amb dur. Verstappen ha canviat del tou al mig i al darrere tenim Leclerc, Piastri, que també estan amb pneumàtic dur.
2: Aquest pneumàtic dur, evidentment, ara l'haurien d'allargar al màxim de voltes possibles, perquè és un pneumàtic que més voltes aguanta, que menys degradació té, perquè vam veure els entrenaments de divendres com la resta dels pneumàtics ja no ho aguantaven tan bé, i per tant aquí serà la clau. Sí que és cert que entre Russell i Hamilton ja es mantenen aquests 2 segons d'avantatge de Russell sobre el pilot de Ferrari. De fet, a Mercedes deien que potser Red Bull amb l'alta degradació seria el rival a tenir en compte, i no ho acaba de ser així, perquè Norris el tenim a la 4ª posició per darrere d'Antonelli. Però bé, amb aquest joc de pneumàtics durs tinc ganes de veure què passarà en aquesta lluita entre Ferrari i un Hamilton, que aquí el circuit ja ha guanyat, de fet hi va guanyar 5 vegades seguides entre el 2017 i el 2021, a banda de fer-ho també l'any 2014 i el 2014, és a dir, 6 victòries de Hamilton aquí a casa nostra, amb un Hamilton que ha renascut una miqueta després dels problemes que va tenir amb Ferrari i Natalia la temporada passada.
5: Sí, crec que està tenint un bon moment ara mateix el Hamilton, està fent una bona embranzida i demostra el nivell i el pilot històric que és. Ho va demostrar a Mònaco i ahir a classificació

0: que ho va tornar a demostrar, està tenint bon ritme, sembla que està conservant bastant bé els pneumàtics, o sigui que a veure com se'n surten, però jo crec que tot i així el Mercedes està un passet endavant del Ferrari.
1: I sorpresa, i Damià, encara no hi ha les dents d'un Hamilton, que ja té 41 anys, però sí que s'ha insinuat i s'ha remorejat amb les dents de l'Alonso, que l'altre dia va obrir la porta a la roda de premsa, però, que potser, però després ho ha acabat matisant.
2: Després ho va matisar, perquè li van insistir, perquè clar, l'any que ve no hi ha gran premi aquí a Catalunya, i va dir, escolta, vol dir que és l'últim, i després matisar, va dir, no sé si em retiraré d'aquí un any, d'aquí dos, d'aquí tres...
3: No només això, David, és que després se'n va anar amb un acte amb espectadors a la zona de públic, i li van preguntar això i va dir, no, ja sabeu que a la premsa li has d'anar dient aquestes mitges mentides i tal, i havia quedat flipant.
2: Quants anys té ara l'Alonso?
1: Home, és que em farà 45 el mes que ve.
2: És el més veterà, de la graella.
1: I tant.
2: Amb diferència. Mira, l'altre dia... Després ve Hamilton, no?
1: Sí. Després Hamilton. L'altre dia ell va comparèixer a la roda de premsa, quan va explicar això, ell tenia al costat a Lawson i a Antonelli, que si sumem els anys de Lawson i Antonelli, en tenen 43. No, sumats els dos,
2: ser el pare de qualsevol dos.
1: Podria ser el pare. Sí, podria ser el pare.
2: Per cert,
1: Antonelli, que per cert, que diu que està content de la manera com està amb el monoplaça i, per tant, que continuï incrementant el ritme, perquè ara està rodant 4 o 6 dècimes més ràpid per volta que no per Russell i Hamilton, el líder del Mundial.
2: Bé, aquí el que caldrà veure, Natàlia, és si Antonelli, el líder del Mundial, serà capaç de superar Hamilton, que és a la segona posició. La distància ara és de, Oriol?
1: 4 segons.
2: 4 segons. Com ho veus, Natàlia?
0: Jo crec que aquesta parada una miqueta més tard de l'Antonelli, també el Norris, però sobretot l'Antonelli, està jugant a favor seu. En les últimes voltes estem veient un ritme un parell de dècimes, almenys més ràpid que els dos caps de cursa. Doncs veurem quin ritme pot mantindre, esperem que no estigui destrossant massa les rodes i pugui seguir rodant en bons temps per poder enxampar el Hamilton, que, segons la meva opinió, és una bona possibilitat.
2: Som els del Tot Gira en directe, vivint aquesta cursa, Gran Premi de Fórmula 1 a casa, el Gran Premi Barcelona-Catalunya, comentant amb la Natàlia Granada, pilot de la Garriga, de 18 anys, primera temporada a la Fórmula 1 Academy, amb l'equip Prema, és el Mundial Femení de Fórmula 1, que consta de 6 proves que van lligades al calendari de la Fórmula 1. No hi ha prova a Catalunya. Quan tens la següent prova, Natàlia?
0: La següent prova serà la primera setmana de juliol a Silverstone.
2: A Silverstone. I de moment com et va el Mundial?
0: Doncs bé, el campionat no va tan bé com ens agradaria. Vam poder pujar al podi en segona posició en una de les carreres a Xangai, acabar quarta a la segona ronda a Montreal, també en una de les altres carreres. Bé, hem d'acabar de trobar una miqueta més aquest últim performance a les classificacions, que al final en carreres tan curtes com les que fem nosaltres en els campionats de Fórmula 4 vivim. I res, mantindre les carreres netes per poder seguir escalant posicions en el campionat. I res, l'objectiu és sobretot començar a pujar consistentment al podi i començar a guanyar carreres.
2: Qui és la bona al Mundial?
0: Perdona?
2: Qui és la millor?
0: Jo, si dic algú més que no sigui jo...
2: Ara m'has agradat, molt bé. La millor és la Natàlia, clar que sí. Per cert, no sé si et segueixes, per cert, també, si segueixes el Mundial de motos, s'agraden les motos?
0: L'estic intentant seguir cada cop més, però no tant com hauria.
2: No ha sigut cap de setmana de Gran Premi de MotoGP, ja sabeu, a Catalunya Ràdio, totes les curses en directe, Univers MotoGP amb el Damià Aguilar, però sí que ha sigut, Damià, cap de setmana de Mundial Femení de Motos, on hi tenim a tres pilots catalanes. Ahir vam fer la primera cursa, avui la segona, a Misano.
3: Sí, ha guanyat la campiona i líder Maria Herrera en aquesta segona cursa davant de la Beatriz Neira i la tailandesa Sara Puek. Les catalanes han entrat pràcticament juntes a meta, cinquena la Paola Ramos, que ha remuntat 6 posicions, sisena la Ivonne Serpa i setena la Sara Sánchez. Al Mundial la Herrera ja suma 181 punts, 24 més que Beatriz Neira i 84 més que Ramos. Mal cap de setmana per la Paola, que havia fet la pole position el divendres al capdavall, perquè recordeu que ahir dissabte un altre pilot la va tirar. Pròxima i penúltima cita, la segona setmana de juliol, al circuit anglès de Donington Park.
2: Molt bé, doncs la seguirem de prop. Les nostres, els pilots catalanes, ens agradaria que tinguéssim un pilot català a la Fórmula 1, però això ja és, Oriol, molt, molt, molt més complicat.
1: És molt complicat, perquè no només amb la qualitat, sinó que aquí ja sabem que hi ha 40.000 interessos. Evidentment, Àlex Palou és un dels que ho hauria pogut tenir bé per ser-hi, però després es podria escriure un llibre de la seva relació amb McLaren.
2: L'ha portat a judici, això.
1: Sí, clar, és a dir que es podria escriure un llibre de, de la seva relació amb McLaren. Per tant, aquesta porta de la Fórmula 1 sembla tancada. Tampoc li fa falta, perquè continua amb 4 títols d'IndyCar i camí del 5è. Mentre que ara aquí a la pista comencen a passar algunes coses interessants. Russell amb aquests 2 segons d'avantatge sobre Hamilton, però Antonelli cada vegada s'acosta més amb el seu ritme. No trigarà massa a acostar-se a Hamilton en aquesta lluita per la segona posició, perquè ha reduït ja el seu desavantatge a 2 segons i mig. I fa una estoneta estan parlant de 4 segons. Per tant, va caient el rendiment del Ferrari i continua molt bé el rendiment de Kimi Antonelli, amb Norris a la 4ª posició. I ara ens ensenyen alguna lluita entre Lawson, entre Hülkenberg, entre Gasly, entre Ocon i Bortoleto, entre aquestes marques que han anat entrant també a la Fórmula 1 aquesta temporada, com Cadillac, com Audi, tots aquests equips que han anat fent-se un lloc en el paddock de la Fórmula 1.
3: I el que estàvem dient, Alonso, la seva estratègia, doncs vaja, no li està sortint bé, ha entrat a fer canvi de pneumàtics, ha tornat a sortir amb un pneumàtic dur, ocupa la darrera posició Fernando Alonso, un altre pilot que porta una estratègia similar, perquè també ha fet el canvi en 21 voltes, però en aquest cas amb un pneumàtic mig, és Arvin Lindblad, el britànic, que ha arribat a ser 9è i ara ha caigut a la 16ª posició amb aquest canvi, i ara surt amb pneumàtic dur. Per tant, tota la gent que tenim en pista van amb pneumàtic dur, amb l'excepció de Max Verstappen, que roda 5è amb el pneumàtic mig. I per cert, notícia també, perquè s'acaba el Mundial de Trial Andorra amb Toni Bou, que guanya la segona jornada i és més
1: boig,
3: líder.
1: És que és boig, Damià, ja esteu escoltant que ell té aquí 40 pantalles amb 40 coses que estan passant al món del motor de manera simultània, i ell va informant. Endavant, Damià.
3: Al davant de Gabriel Marcel, i per tant, segona victòria de Bou, que és encara més líder, i en categoria femenina, la campiona, la Berta Bellán, que ha tornat a ser segona al darrere de Sofia Rabino, però la Berta manté el liderat d'aquest Mundial després del segon cap de setmana. Per tant, Bou líder, Berta líder.
2: I mentrestant, aquí a Catalunya, 26 voltes de 66, 40 pel final. Recordem que tot continua igual, Oriol.
1: Tot continua igual, o tot queda igual, que deia Sopa de Cabra, amb Russell a la primera posició per davant de Hamilton i d'Antonelli. Hi ha 2.4 de Russell sobre Hamilton, i Hamilton té 2 segons ara clavats sobre Antonelli. Jo tinc ganes de veure l'atac del líder del Mundial sobre Lewis Hamilton, un Kimi Antonelli, que es diu Kimi precisament per l'últim campió de Ferrari, Kimi Raikkonen, últim campió amb la marca italiana l'any 2007. D'allò ja en fa, evidentment, 19 anys. Amb Antonelli a la 3ª posició per davant de Norris, de Verstappen, de Leclerc, de Piastri, de Hadjar, de Lawson i de Hülkenberg. Aquests pilots puntuarien. No puntuaria Carlos Sainz, a qui se li ha obert també una investigació per la sortida que ha fet d'aquest Gran Premi.
3: Sí, després ha fet alguna irregularitat en la sortida, sí, i ho han de revisar després de la cursa.
1: De sortida. Per tant, després potser hi ha sanció pel pilot de Williams, i Alonso amb la seva cafetera mecànica, la 20ª posició. Un Alonso que, evidentment, no és gens competitiu amb el seu Aston Martin. Veurem com acaba aquesta aventura. Potser s'acaba com el Rosario i l'Aurora. No seria la primera vegada. Alerta, perquè comença a tenir problemes a Russell amb la roda davantera del cantó esquerre, és la que més pateix, Natàlia, aquí al circuit. Ja s'està evidenciant una miqueta amb Russell, que ara roda més lent que no pas Kimi Antonelli.
0: Definitivament és una característica que veiem repetida no només a la Fórmula 1, sinó en totes les altres categories, en aquest circuit amb tantes curves a la dreta que s'avoien tant en aquest pneumàtic que sí, que dona molta feina. Veiem que el Russell, tot i que es queixa, segueix tenint un ritme considerable. El que en les últimes voltes estan realment demostrant un bon ritme són entre el Leclerc, el Norris i, a més, bastant a prop, l'Antonelli. Tenim una barreja una mica de marques que demostren un bon ritme ara mateix. Veurem com segueix avançant, però sí, serà clau com aquest pneumàtic es segueixi desgastant, i si el Russell ja ho comenta, no trigaran molt els altres en fer-ho.
3: Antonelli i Norris, que semblen ara mateix els dos pilots més ràpids en pista. Tercer Antonelli, quart Lando Norris.
1: Ara ho veurem, perquè ja tenim Antonelli visualitzant Hamilton visualitzant Antonelli. Aquí, evidentment, ha canviat aquesta temporada la normativa amb aquesta bateria que s'ha d'anar carregant a mesura que avances al Gran Premi, les frenades. Per tant, ha canviat com un mitjó aquesta normativa, i Hamilton, que té un set de 15 voltes, 12 Antonelli, aquestes 3 voltes d'avantatge fan que ja ara mateix Hamilton digui
3: entra
1: que
3: Hamilton.
1: Ha d'entrar a canviar.
3: Entra
1: canviar
3: Hamilton, segon
1: mia.
3: Canvi, Antonelli passa a ser segon, Norris passa a ser tercer, Lewis Hamilton amb el Ferrari farà el segon canvi de pneumàtics. Un canvi de pneumàtics que ara ens diran la seva velocitat, 2.6, no és dels més ràpids. sortint Lewis Hamilton pel pit lane. Encara no ha arribat al semàfor de la sortida, ara ho fa. Gas a fons per al multicampió del món, que recupera en la setena posició del pneumàtic dur. Se'n va el pneumàtic mig.
2: Bé, ara, doncs Hamilton, el primer en fer la segona aturada, i el que és evident és, Natàlia, que anirà a tres aturades, no, Ferrari?
0: Sí, queda clar que fent aquestes dues aturades tant d'Andorra, deixa clar com està la situació en pista i que farà falta un joc més del que poder esperàvem des d'un principi.
2: I Mercedes a dues?
0: Complicat. Crec que dues serà molt complicat, sobretot amb el ritme que estan tenint. Bueno, ara mateix Antonelli aguanta també en aquests minut 22 alts, 1-22 mitjos, però tot i així crec que dues parades serà molt, molt complicat.
1: Sobretot perquè aquests 50 graus a la pista es mantenen, i Antonelli el que hauria de fer ara és en pista, si té un parell o tres de voltes més o quatre per anar a un ritme bastant alt, després quan faci el canvi de goma s'incorporarà a priori a davant de Hamilton, que li guanyaria la posició, no en pista avançant-lo, sinó després de fer una mica més lenta o unes quantes voltes després el canvi de rodes. És el que ens estan simulant ara a les imatges, és a dir, què passaria entre la distància entre Hamilton i Antonelli si ara Antonelli s'aturés, és a dir, seria de 2.2 de Hamilton respecte a Antonelli, que es manté rodant a 1.22.0, per tant és un ritme que està molt bé, però és que Hamilton ara, evidentment, amb les rodes bones rodarà més ràpid, per tant bé, veurem que decidiran a Mercedes. De moment Russell a la primera posició per davant d'Antonelli, veure què diu Russell ara a través de la ràdio.
4: To update, Lewis will be on a 3. We are still racing at Norris, so we need to keep these lap times going.
1: Bé, que han de mirar també a vigilar Norris, a veure quin és el plantejament que fa el pilot de McLaren, que no n'hem parlat massa, però tenim a la tercera posició, a 5 segons de Russell, a 2.5 d'Antonelli ara mateix, mentre Hamilton, tindrem ara referència, és el pilot que més ràpid està rodant al circuit després de marcar primer sector, que el veig marcat amb un color verd, molt bonic, i per tant, ara hi ha aquesta incògnita.
3: Antonelli ha fet un 22-0 l'última volta, molt ràpid. Jo crec que està intentant fer un parell de 2-3 voltes molt ràpides abans de fer el pròxim canvi, no?
0: Sí, perquè és que, si no, ara creua la línia meta un altre cop, fa un 22-6, a veure què diu.
4: He's gonna give me black and white flag for track limits, so no more of those, please, otherwise it's a 5-second penalty.
0: Doncs sí, mencionen això dels track limits de l'Antonelli, tot i així segueix ajudant un dels més ràpids en pista ara mateix, a falta de que el Hamilton just ara fa la volta ràpida en carrera. Veurem també si Mercedes decideix parar-lo ara i perquè no s'allunyi massa en Hamilton, però crec que també dependrà molt amb aquest pneumàtic mig, quanta degradació hi hagi i la diferència que faci amb l'estratègia.
1: I ara entra, veiem, per exemple, que Verstappen ha entrat a canviar els pneumàtics, però veiem que la diferència entre Antonelli i Hamilton ara és de 18 segons, per tant, es necessiten uns 22 i escaig per canviar. Ara Hamilton tindria uns 4 segons d'avantatge respecte a Kimi Antonelli, perquè acaba de fer la volta ràpida Hamilton 1:20, 633 mil·lèsimes, per tant, està molt ràpid en pista i, per tant, aguantant Antonelli en pista ara potser és anar cedint segons respecte al pilot de Ferrari, i Antonelli també l'adverteixen d'alerta amb els límits de la pista, perquè si no aquí hi haurà sanció de 5 segons cap a tu.
0: Sí, ho veurem perquè és ara ficant el Hamilton mitjos, haurem de veure quina estratègia es decanta a Mercedes, si ells també volen ficar un altre joc de mitjos o aniran amb els durs i voldran ficar un joc més tou de rodes més cap al final de la carrera. Bé, en la meva opinió, jo crec que ara amb aquesta diferència de rodes, no sé si el moviment correcte per l'Antonelli hauria de ser parar i intentar deixar aquest gap petit a pista, o bé aguantar, mantindre les rodes i a veure si unes bones rodes poden donar-li aquesta avantatge.
1: Perquè tu creus que ara ja, si aguantés a Mercedes al màxim de voltes possibles a un ritme òptim, podrien anar a dues aturades, però són aquests 22 segons que haurien de tenir respecte, tenint en compte que Hamilton ha de fer una altra aturada, Mercedes no la faria, i per tant, bé, potser si va a dues aturades a Mercedes i a tres en Ferrari, potser m'acabaria donant bons fruits per l'escuderia alemanya, però com se li comencin a degradar les rodes ara, aquesta tàctica anirà a Norris.
2: Leclerc, l'altre Ferrari, perdona, Natàlia, Leclerc ha fet una aturada, no n'ha fet dues com el seu company, com Hamilton, oi?
0: Sí, també Leclerc, que està tirant més, la primera parada l'ha fet més com l'Antonelli, com el Norris. També no tenen mal ritme el Leclerc. Sembla que l'Antonelli i el Leclerc ara mateix són els dos que tenen millor ritme, que estan aguantant bé els pneumàtics.
5: És que Antonelli s'està acostant molt a Russell. Mercedes
1: sí,
5: té un problema
1: clarament, perquè un dels dos ha d'entrar. Correcte, el té tan enganxat i que Russell ara ja només té mig segon d'avantatge sobre Antonelli, que clar, hauria d'intentar ara, o intentarà, l'atac sobre el seu company d'equip, sobretot que no passa el que va passar aquí entre Hamilton i Rosberg, que els dos van acabar topant. Quan veiem
5: Hamilton
1: també,
5: acaba de superar sí. Leclerc, recordeu, Hamilton amb dues aturades amb el pneumàtic mig, quan la resta de rivals del voltant van amb pneumàtic tou.
1: Aquesta és una altra de les lluites. Hamilton, evidentment, passa a Leclerc perquè no es pot defensar. I ara està preguntant Hamilton, let me know what time I'm to do. Està preguntant quins són els temps que he de fer, si he d'intentar incrementar molt el meu ritme, però clar, incrementar molt el ritme de vegades vol dir també castigar una mica els pneumàtics. Ara tenim coses interessants a la pista, sobretot que Antonelli ha anat reduint volta a volta el seu desavantatge respecte a Russell, a la volta 28 un segon i una dècima, a la volta 29 a sis dècimes, després mig segon més, quatre dècimes. Per tant, ara mateix tenim que Antonelli és el pilot més ràpid en pista i intentarà i es situarà, evidentment, d'aquí uns instants a la primera posició, perquè Russell no es podrà defensar de l'atac del seu company d'equip i tampoc farà una lluita aferrissada per mantenir aquesta primera posició.
5: Ferrari li envia un missatge a Leclerc: moltes gràcies per la feina d'equip. Leclerc, que s'ha deixat passar clarament per Lewis Hamilton, i ara és Kimi Antonelli que està fent l'atac sobre el seu company Russell.
1: Sí, sí, l'atac de Russell i Antonelli a la meitat de cursa, a la volta 33 d'aquesta lluita entre el líder de Mundial, que ha guanyat 5 curses, i avui vol guanyar la sisena, i també, evidentment, un Russell que sortia des de la pole position i que no vol tampoc torçar donar el seu braç a torça, tenint en compte que ell s'esperava que seria el líder de l'equip, i ha vist com li apareixia Antonelli en aquesta primera posició. Hi ha hagut un petit atac d'Antonelli respecte a Russell, però el que és obvi és que aquí qualsevol equip, Natàlia, és que qualsevol equip el que vol, el cap d'equip, és que aquí no hi hagi cap topada entre els dos companys d'equip, perquè això seria, evidentment, una bronca important.
0: Sí, malauradament Mercedes ja va viure aquesta situació fa uns anys, que tots bé recordem. Sembla que sí, que l'Antonelli, sembla que estan en una estratègia molt, molt similar. Han parat més o menys a la mateixa volta, no hi ha hagut molta diferència entre ells, però l'Antonelli ha demostrat un ritme molt i molt superior al Russell durant tot aquest stint amb aquests pneumàtics durs. Ara parla l'Antonelli, no sé si ho heu sentit.
5: Sí, li tornen a dir que s'està saltant els límits, que vagi en compte que acabarà sancionat.
1: Correcte, hi haurà aquesta sanció de 5 segons, però continua aquesta lluita ara tan bonica des del circuit de Barcelona-Catalunya, aquesta lluita preciosa entre el líder de Mundial, entre Antonelli i el seu company Russell, que li continua tancant les portes.
2: Cada vegada més a prop, però.
1: Sí, sí.
2: Més ben situat per fer o intentar fer l'avançament en un circuit on avançar és tan complicat.
1: És complicadíssim.
5: Aquí la clau és Hamilton. Hamilton ha fet la volta ràpida amb aquest pneumàtic mig, està anant superràpid, s'està acostant a Norris, està rodant més d'un segon més ràpid per volta que Lando Norris. Aquesta lluita entre els dos Mercedes els està perjudicant.
1: Ara hi ha moltes coses en lluita, eh? Per exemple, Hamilton sí que és veritat que està rodant no només un segon, sinó 2.7 més ràpid ara que Russell i Antonelli, que mentre continuïn aquest frec a frec a la pista, això farà perdre, evidentment, prestacions i perdre el ritme que tenien amb Russell i Hamilton, que Hamilton s'està acostant cada vegada més i està preguntant si els atrapa. Els atraparé. Bé, doncs, si continues accelerant com ho estan fent, si prement el ritme, doncs, evidentment, els acabaràs atrapant, i més si tenen aquesta lluita aferrissada entre Russell i Antonelli. Jo crec que Antonelli, si no tingués al davant el seu company d'equip, Natàlia, ja fa estona que s'hi hauria llançat per aquesta primera posició.
0: Ara també parla d'Antonelli. No sé si ho podem sentir. Bueno, tot i així, jo crec...
4: Can we look for George? We are at risk from Norris behind 3.9 seconds.
0: Sí, crec que estan perdent molt de temps. L'Antonelli crec que hagués sigut més agressiu si no hagués sigut el seu company d'equip, però crec que els temps, ara aquesta volta sí que ha estat una mica millor, però la volta anterior han perdut bastant de temps, i és una cosa que no els beneficia en cap de les situacions, perdre tant de temps quan és això amb el que lluiten, amb una menor degradació que darrere d'un pilot augmenta. i després aquest ritme que era crucial per mantenir la bona distància amb el Hamilton.
4: So let's not slow each other down racing. We need to keep that gap to Norris nice and healthy and now at 4.3.
1: Bé, doncs aquest avantatge que té ara Russell sobre Antonelli de 8 dècimes, però amb Hamilton, que ve des del darrere, a dues aturades. Ara això ja ens ha ensenyat, evidentment, les cartes claríssimes. Hamilton anirà a tres aturades i ara Mercedes ja ha d'allargar aquest estint al màxim per anar a dues, perquè, si no, evidentment, les seves opcions de victòria acabaran en no res. El pneumàtic de Hamilton que li dona situar-se a 9.4, rodant entre un segon i mig, entre dos segons més ràpid per volta, depèn de la volta. I bé, ara tenim aquest panorama interessant amb Rassa que continua en aquesta primera posició. Es torna a costar una mica Kimi Antonelli, li torna a tancar la porta, ara ja és frec a frec, ara ja estan frec a frec Russell i Antonelli, després del tercer revolt d'aquí el circuit, s'acosta moltíssim el líder del Mundial que busca aquí la sisena victòria en 7 curses a casa nostra, un començament de temporada excels pel pilot italià de la marca alemanya de Mercedes, amb Russell que continua a la primera posició, i ara Russell que diu que ja n'hi ha prou, que la degradació dels seus pneumàtics ha aguantat fins aquí i demana entrar a la propera volta a canviar els pneumàtics, un Russell que té 7 segons d'avantatge sobre Hamilton i que haurà d'afrontar 30 voltes encara. Veurem amb quin joc de pneumàtics per intentar arribar fins al final d'aquesta cursa, tenint en compte que Hamilton ja fa un bon número de voltes que ha canviat les seves gomes per anar a 3 al pilot de Ferrari. De seguida, Damià, entra Russell, líder d'aquest Gran Premi, a canviar els pneumàtics.
5: I Norris, que ja ho ha fet, està sortint amb un altre canvi de pneumàtics. Norris, que cau a la sisena posició, i Hamilton, que passa a ser tercer.
0: Sí, al Hamilton li havien suggerit aquest ritme de 20.9, que era el seu objectiu per tancar aquesta distància, que si han sigut a 3 parades i el de més fes una 2, doncs m'imagino que és el càlcul que ells tenen fet perquè els hi surti a compte. Fins ara sigui
5: bastant Antonelli,
0: bé.
5: Ara sí, Antonelli és líder perquè Russell entra. Entra Russell, el campió, el líder, Kimi Antonelli, que passa a ser líder també de la cursa, amb Hamilton en la segona posició a 5 segons, i entra George Russell a fer un altre canvi de pneumàtics. Per tant, ara mateix Russell, que tot just està fent el canvi i sortint ja des del pit lane, tenim Antonelli, Hamilton i Leclerc en les tres primeres posicions.
2: Amb Russell quart. Bé, és bon moment, després d'aquest canvi de pneumàtics de Russell, per situar la cursa a ja menys de 30 voltes pel final d'aquest Gran Premi. Gran Premi Barcelona-Catalunya, el circuit de casa, a Montmeló. Oriol, situació de cursa.
1: Ara mateix Kimi Antonelli, líder del Mundial, líder d'aquest Gran Premi, havent de fer la segona aturada del box quan sigui a la segona posició ara mateix Hamilton, amb una tàctica de 3 aturades per davant de Leclerc, de Russell, de Norris, de Verstappen i de Piastri. Aquestes són les 7 primeres posicions d'aquest Gran Premi a 29 voltes pel final.
2: Si això acabés així, com quedaria, Damià, la classificació del Mundial?
5: Doncs mira, això canviarà, perquè Antonelli se'n va acabant dintre, però Antonelli encara és líder, sumaria 181 punts a 73. Lewis Hamilton en la segona posició de la general.
6: Estàs escoltant el Tot Gira. Això és la Fórmula 1.
2: Bé, doncs moment important perquè tenim moviments a boxes.
5: Buit surt disparat com una fletxa per intentar recuperar el temps perdut amb un nou líder de cursa. Es diu Lewis Hamilton, posició 38 de 66. El liderat és pel multicampió britànic de Ferrari.
1: I això, a veure, ara canvia una mica el panorama d'aquesta cursa, o canvia radicalment, perquè, evidentment, ara 28 voltes per al final, Lewis Hamilton el trobem a la primera posició per davant de Leclerc, de Russell, d'Antonelli i de Norris. Aquesta és la configuració de la cursa, un Hamilton amb el pneumàtic mig, la resta, Leclerc, Russell, Antonelli i Norris amb el pneumàtic dur. Natàlia, 28 voltes pel final. Evidentment, a Mercedes han d'arribar fins al final amb aquesta goma, i Hamilton el que farà serà canviar les gomes d'aquí quan sigui i posar una goma tova per intentar volar, intentar aconseguir la victòria aquí a casa nostra. Ara mateix la distància entre Hamilton, Leclerc, Russell i Antonelli, de seguida la recuperarem quan passin per la línia d'arribada. I recapitularem pel que fa sobretot la distància que té Hamilton respecte als pilots de Mercedes, perquè són uns 22.2, 22.4, 22.6, depèn de si vas molt ràpid o no, a l'hora de canviar les gomes. Hamilton ara passa per la línia d'arribada i, per tant, ara tindrem els temps reals amb un Leclerc que és a 14.7, Russell a 16.8 i Antonelli a 18.5. Això vol dir que el 16.8 que té Hamilton respecte a Russell i els 18.5 que té sobre Antonelli ara mateix no són suficients perquè el de Ferrari pugui guanyar aquesta cursa. N'hauria d'aconseguir 22-23.
0: Bueno, el que jugarà a favor del Hamilton serà el ritme que ell pugui tenir, no sé si amb els, uns altres mitjos o uns altres pneumàtics tous, que pugui ficar al final i que com a formador...
7: Són 17... This is our race, give everything these 7 laps. It's the critical moment, we have our chance.
0: És just el que comenta l'enginyer del Hamilton, que és el ritme que puguin fer en aquest stint i després l'avantatge sortirà lògicament darrere dels Mercedes, però és el ritme que pugui mantindre ara amb aquests pneumàtics i l'extra que pugui tindre sobre uns durs gastats dels dos Mercedes perquè serien la clau per al final de la carrera.
1: Li han indicat 7 voltes més les que ha d'intentar fer Hamilton amb aquest joc de pneumàtics, que ara és el moment crític, diuen, de la cursa, mentre que Mercedes no s'ha d'oblidar del que té al darrere. Antonelli té Norris a només un segon, amb aquesta lluita també entre Mercedes, entre Russell i Leclerc, ara a la segona posició, després d'avançar el pilot de Mercedes. Per tant, Russell a la segona posició, Leclerc entra el pilot de Ferrari a canviar les gomes, i aquestes lluites que hi ha, entre Hamilton, a veure si és capaç de tenir un avantatge que es vagi incrementant, i després s'ha de defensar també Antonelli del pilot de McLaren, de Lando Norris. No se'n pot oblidar, perquè només hi ha un segon d'avantatge d'Antonelli sobre l'actual campió del món, vaja.
0: Sí, el Norris de moment no ha tret massa el cap, però segueix allà, segueix tenint bon ritme, segueix a prop de l'Antonelli, i crec que Mercedes no es pot oblidar d'ell, perquè veurem quin desgast tinguin de les rodes. Abans ha tingut un bon ritme el campió del món, veurem com pot aguantar amb aquest últim joc de les rodes.
1: I ara li diuen a Russell que la nostra previsió és que tindràs batalla amb Lewis Hamilton després de la tercera aturada del pilot anglès, que evidentment amb el pneumàtic anirà a sac, anirà evidentment a com pugui, per intentar veure si hi ha sorpresa i pot guanyar aquí a casa nostra. Però ara hi ha lluites interessants, sí, amb un cotxe de seguretat virtual, perquè l'Asturià Fernando Alonso, fins aquí s'acaba la seva participació, per lamentaran els seus evidentment aficionats de les graderies, perquè s'acaba la cursa de l'Asturià Fernando Alonso Damià, que ha tingut una sortida de pista.
5: Sí, sortida de pista en el Renault, en el revolt número 9 per Fernando Alonso. Aquí veiem clarament com tranquil·lament surt del cotxe. Aquesta situació que agruparà segurament alguns cotxes i alguns equips ja preguntant-se si poden aprofitar també per fer algun altre canvi. És el cas de Max Verstappen, que entra al garatge. També ho fa pel darrere Oliver Berman. Dels del davant tenim Hamilton, Russell, Antonelli i Norris ocupant aquestes quatre primeres posicions, Hamilton aguantant amb aquest pneumàtic mig que ara té 13 voltes, i els altres tot just acaben de fer fa molt poquetes voltes, 4, 3, 4, 5 voltes, un altre canvi de rodes, i Russell, Antonelli i Norris intentant lluitar amb el pneumàtic dur.
2: Bé, doncs aquest safety car per la sortida de la pista de Fernando Alonso, que farà que tinguem aquest petit impàs, fins a quin punt influirà en la lluita pel podi, Natàlia?
0: Bé, em sembla estranya el pneumàtic que ha escollit el Verstappen. Han ficat uns mitjos quan encara queden unes 25 voltes de carrera. Veurem si, m'imagino que haurà de fer una altra parada. Bé, el Virtual Safety Car no ens dona el mateix efecte que un safety. Ara sembla que l'equip de Ferrari es prepara per parar el Hamilton.
5: Es prepara perquè Hamilton entra. Li diuen a Hamilton que entri. Just coincideix que surt de la zona de l'estadi Lewis Hamilton, en el carril d'accés al carrer dels garatges. Comença a comptar el rellotge d'aquest canvi, el líder virtual d'aquesta cursa, Lewis Hamilton. Canvi de pneumàtic, surt disparat amb el seu Ferrari. Hi ha un altre cotxe en paral·lel. Era un dels Alpine, pràcticament.
2: Gairebé
5: hi ha un
2: contacte.
1: Sí, sí, Gasly.
5: Era Gasly i surt Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, el líder d'aquesta cursa, perquè ha fet un canvi al lideratge.
1: Perquè aquest canvi li ha anat molt bé, perquè surt al davant de Russell i acaba de canviar les gomes al pilot de Ferrari. Per tant, aquest moviment que acaba de fer Ferrari, a 25 voltes pel final, a veure què diu Hamilton a través de la ràdio. Sí, sí, ho celebren els ferraristes.
2: Bon moviment, Natàlia.
0: Sí, sí, al final és el que ha sortit beneficiat al Hamilton. Està buscant, ell era el que havia de fer l'última parada, tots els altres semblaven que farien dues parades. Aquesta tercera parada l'ha pogut fer sota Virtual Safety Car, ha mantingut la seva posició i veurem el ritme que pugui tenir. Ara en mitjos sembla que el podrà aguantar un bon ritme, té un bon avantatge.
5: Hamilton, que agraeix a l'equip la feina.
1: I tant.
5: A mi m'estranya molt veure això, perquè sabeu que Ferrari tradicionalment són
1: caga,
5: gent que l'estratègia no és bona, és que és així, no ens podem enganyar. I ara ha sortit amb un pneumàtic que té 4, 5 i 6 voltes més de vida que els seus rivals Russell, Antonelli i Norris.
2: Oriol, per aquells que s'estiguin connectant ara mateix a la ràdio, situació de cursa i sobretot esmentem quantes aturades han fet cadascun dels que van al davant.
1: Ha dit great job, guys, gran treball de Hamilton. Hamilton acaba de canviar les rodes per tercera vegada, això vol dir que té un pneumàtic fresc que ara li permet anar més ràpid que no pas a Russell, que també Antonelli, que són a la segona i tercera posició. Per tant, ara a priori, gran acció de Ferrari, que li podria haver guanyat la cursa a Mercedes amb aquest canvi de rodes, amb 3 segons d'avantatge a Russell i amb 4 i mig sobre Antonelli, a la quarta posició per Norris, per davant de Verstappen i de l'altra Ferrari, el de Leclerc, Piastri, setè, amb Alonso que ha hagut d'abandonar. Però aquest moviment de Hamilton, canviant les rodes amb aquest cotxe de seguretat virtual, a 22 voltes pel final, li pot haver donat, Natàlia, la victòria a Hamilton, tenint en compte que ara el seu ritme serà molt bo i que les rodes dels Mercedes, evidentment, van acusant també les voltes que van passant.
0: Ha agafat ara el Hamilton aquest avantatge durant el safety car, el poder parar, ficar aquest pneumàtic dur unes voltes bastant, 5 voltes més fresc, 5 i 4 voltes més fresc que els dos Mercedes. Veurem quin ritme de carrera tenen, perquè aquest stint del mig amb els durs han sigut una miqueta més ràpids els Mercedes, però veurem quin ritme pot mantindre el Ferrari del Hamilton i si aquesta ha sigut la clau de la carrera.
5: I atenció, perquè avui tenim al davant dia de canvis. Si guanya Ferrari, trenca la tendència de les victòries de Mercedes i a les 24 hores de Le Mans acaba de guanyar un Toyota, acaba de guanyar el Toyota dorsal 7 amb Mike Conway, Kamui Kobayashi i Nick DeVries, un britànic, un japonès, un neerlandès, i això significa trencar una ratxa de 3 anys de victòries de Ferrari en les 24 hores de Le Mans. Torna un Toyota a guanyar una de les curses mítiques de l'automobilisme mundial.
2: Això va començar a les 4 de la tarda d'ahir, s'acaba ara mateix a Le Mans a les 4 de la tarda. Molt bé, farem una cosa, ja s'han fet els canvis importants, ha marxat el safety car virtual, Hamilton al davant, amb una aturada més que els dos Mercedes, Russell i Antonelli, que són segon i tercer. Fem una petita pausa i de seguida tornem per viure el desenllaç d'aquesta cursa de Catalunya.
6: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
10: Quina ratxa! Quants maig portes?
9: 150.
10: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
11: La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
12: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
11: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
13: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
11: De la mà dels que hi treballen.
14: Soc part d'una cosa immensa.
11: I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel. 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Arriba la gran final del concurs d'himnes del futbol català. Vota entre els 9 finalistes. Club Esportiu Mont-raig. Crit que sonia tot l'univers. Club de futbol Les Planes d'Hostoles. I el camp es va... Club Futbol Sala Linyola. El blanc i el vermell. Club de futbol Sant Feliuet. Som i serem. Club Atlètic Ballonesta.
15: La colla l'agrada un crit molt fort que diu...
6: Club Esportiu Riudebitlles.
16: El blanc i el blau d'estimar. El blanc i el blau de seguir.
6: Futbol Club Vilablareix.
15: Som un poble, som un equip i lluitarem fins a l'infinit.
6: Associació Esportiva Sauleda.
15: Sauleda, Sauleda és el meu nom.
6: Associació Esportiva Al Col·legi.
15: Donem el camp sempre el millor.
6: Entra a catradio.cat/himnesfutbol i vota pel millor himne. Els tres més votats passaran a la gran final.
8: Tot gira.
2: catradio.cat/himnesfutbol. Ja ho heu sentit, catradio.cat/himnesfutbol. Allà hi podeu escoltar els nou himnes finalistes del concurs d'aquest any, els himnes del futbol català. Els nou himnes sencers els podeu escoltar i sobretot votar. Pel que més us agradi, els tres més votats passaran a la gran final. Això ho anunciem el cap de setmana que ve. Cap de setmana que ve tanquem votacions divendres a la mitjanit i ja el dissabte us diem quins són els tres que passen a la gran gala final d'aquest concurs dels himnes del futbol català del Jordi Mèlic. A veure, què ens hem perdut a 20 voltes pel final, Oriol?
1: Que ara mateix Hamilton continua a la primera posició amb una aturada que li ha sortit gratuïta per l'entrada en marxa d'aquest cotxe de seguretat virtual. Hamilton primer amb 5 segons d'avantatge sobre Russell, 7 sobre Antonelli. A la quarta posició hi ha Norris, 5è és Verstappen, 6è el company de l'anglès a Ferrari, Charles Leclerc per davant de Piastri. Seria o serà d'aquí 20 voltes, ho haurem de veure, la primera victòria de la Lewis Hamilton amb l'escuderia italiana. Sí que va guanyar una cursa sprint a la Xina, però seria la primera cursa llarga d'un Hamilton que a casa nostra obtindria la setena victòria. A veure si avui li surt cara a l'escuderia de Maranello.
2: Si això acaba així, Damià, com quedaria la classificació del Mundial?
5: La classificació del Mundial amb Lewis Hamilton, que sumaria ara mateix 115 punts, mentre que Kimi Antonelli, en la tercera posició, en sumaria 170. Estem parlant que la diferència era de 66 i ara baixaria justament a 65 punts.
2: La Natàlia Granada, pilot de la Fórmula 1 Academy, el Mundial Femení de Fórmula 1, avui comentarista al Tot Gira. Va, et demano que et mullis. Guanyarà Hamilton, Natàlia?
0: Ostres, doncs ara mateix aquestes últimes voltes i amb tots els parcials que segueix fent el Hamilton, ara mateix en verd aquest primer sector, ara té tota la pinta, segueix augmentant la seva distància amb el Russell i amb l'Antonelli i amb tota la graella. Sincerament està fent unes voltes molt, molt bones. Aquest avantatge d'un parell de voltes de pneumàtics també li ha sortit molt bé. Poder, sí que és veritat que jo pensava que els Mercedes tindrien un passet més, però amb aquest avantatge que té Hamilton amb la roda més fresca, crec que ho té molt ben encarat.
2: Oriol...
5: Rectifico, David, 55 punts de diferència entre Antonelli i Hamilton a la classificació general.
2: D'acord. Oriol, confirmaríem també l'idili de Hamilton amb el circuit de Catalunya, perquè és... ja ho era abans d'aquesta cursa, però si guanya avui encara serà, de manera més ferma, el pilot amb més victòries aquí.
1: Sí, mira, hi ha Schumacher, que en té un total de 6 i ell aconseguiria avui la seva setena victòria.
2: Ah, és a dir, estaven empatats amb Schumacher. Estan empatats,
1: sí, perquè
2: amb Schumacher.
1: Schumacher 95-96, 2001-2002, 2003 i 2004, i Hamilton 2014, 2017, 18, 19, 20 i 21, i avui sumaria la setena victòria d'un Hamilton que es torna a mostrar molt competitiu amb Ferrari, amb aquesta primera victòria que podria aconseguir amb la marca italiana. Evidentment, bé, avui seria un dia històric per ell.
2: I tant, i hem vist també com hi ha molta gent al circuit que té ganes de veure la victòria de Ferrari, la victòria de Hamilton, i que trenqui el domini de Mercedes, que, recordeu, fins ara en aquest Mundial ho ha guanyat tot. Seria la primera victòria d'un cotxe que no sigui Mercedes en aquest Mundial de Fórmula 1 del 2026. Deixeu-me que faci un petit punt i a part amb un ull posat al que està passant al circuit, perquè passi també pel Lances Arena, Colònia, on ja sabeu, d'aquí a ja menys de dues hores, 6 de la tarda, comença la final de la Champions en vol entre el Barça i el Fuchsia Berlín. Ja deu estar a punt d'acabar-se, Ramon Salmurri, el partit pel tercer i quart lloc entre Aalborg i Magdeburg.
16: Un quart d'hora pel final, un quart d'hora per acabar aquest partit pel tercer i quart lloc. De moment 17-23, continua guanyant el Magdeburg, ho fa de 6 gols.
2: Tinc també per aquí ja el Sergi Camps i el Viran Morros. Què tal, com esteu? Bona tarda.
17: Molt bé, bona tarda.
18: Hola, molt bona tarda.
2: Sergi, ha arribat ja al Barça o no?
17: Encara no, però deu estar al cap de l'equip de Carlos Ortega, a punt d'arribar a l'Anxes Arena.
2: Molt bé. Viran, li has donat moltes voltes al partit d'avui o què?
18: Masses.
2: Masses.
18: La veritat que... Serà, crec que, un partit espectacular, perquè tenim dos dels millors equips d'Europa un davant de l'altre, i la veritat que moltes ganes.
2: Suposo, i espero que no es donen massa voltes a l'arbitratge d'ahir, perquè va haver-hi un moment que ens vam tema que repetia la història de l'any passat.
18: No, avui confiança plena dels àrbitres i veurem com avança, però...
17: Hòstia, tu, quin tio, tu!
2: Qui són els àrbitres avui? Els tenim o no?
17: Doncs ara te'ls busco.
2: Val, d'acord, d'acord.
18: Ens has agafat una mica...
2: Eren bosnis els d'ahir, oi, em sembla?
18: Els d'ahir eren bosnis, sí, sí.
2: Els d'ahir eren bosnis. Molt bé, molt bé. Doncs a veure, esperem que no siguin protagonistes i que el Barça avui...
17: Mira, els àrbitres són noruecs, el senyor noruecs. Lars Jørum i el senyor Havard Kleven.
2: En tenim bones referències, miren o no?
18: No vols les més referències sobre els àrbitres en general.
2: No pots enconxar-te, home. Molt bé.
18: No els conec gaire. Segur que si els hi veig de cara encara me'n recordem una miqueta, però no tinc gaire referència, de veritat.
2: Molt bé, perfecte. D'aquí una estoneta vinc amb vosaltres. M'expliqueu el final d'aquest partit de consolació, si guanya finalment el Magdeburg, que pinta que sí, i sobretot comencem a fer la prèvia d'aquesta final de la Champions entre el Barça i el Füchse Berlin. Fins ara.
17: Fins ara.
2: Per cert, a banda de l'handbol, també estem pendents del ciclisme, perquè el que abans anomenàvem fins la temporada passada, la Dauphiné-Libéré, es decideix avui, última etapa del Tour de l'Auvergne.
19: I amb notícia que ja la tenim confirmada, és l'abandonament de Pol Sexas, ha hagut d'abandonar els primers quilòmetres, recordem que va caure ahir, no podia aguantar el ritme dels millors, ha decidit abandonar i ara tothom pendent de com es recupera de cara al Tour de França i del seu previsible duel amb Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard.
2: El circuit Barcelona-Catalunya continua al davant, Lewis Hamilton, i no és un Ferrari, és un Mercedes, és un...
1: I ho fa...
2: Al revés, no és un Mercedes, és un Ferrari.
1: Ara. Un ex de Mercedes que ara va amb Ferrari. Hamilton a la primera posició, augmentant el seu ritme, ja té 8 segons d'avantatge sobre Russell, que va caient el seu rendiment, en té 9,5 sobre Antonelli, per tant, a 15 voltes, la victòria de Ferrari, la victòria de Hamilton, la primera amb l'escuderia de Maranello. A la quarta posició hi ha Norris, que és a només un segon i mig d'Antonelli, l'actual campió del món, per davant de Verstappen i de Leclerc. Per tant, a 15 voltes pel final, si no hi ha algun cotxe de seguretat, si no passa alguna cosa estranya, Natàlia, Ferrari cantarà victòria aquí al circuit de Barcelona-Catalunya, perquè el ritme de Hamilton, a més, és millor que no pas Russell i Antonelli.
0: Tota la pinta ara mateix, en les últimes parts de la carrera, queden 15 voltes. Sembla que el Russell i l'Antonelli estan patint una miqueta en ritme. El Norris s'està apropant, ja veiem aquesta lluita de la segona posició a 3 entre els dos Mercedes i el Norris. Ara mateix li han dit al Norris per la ràdio que el seu objectiu és estar amb ells i lluitar amb ells aquestes últimes voltes de la carrera. Sí, sembla que el Hamilton té un avantatge bastant, bastant gran de ritme i res, controla la carrera tranquil·lament.
2: Ho té.
0: A falta de que passi algú estrany.
2: Queden voltes
0: com
2: encara, queden voltes, però sí que fa la sensació que a Hamilton no se li hauria d'escapar, a Ferrari no se li hauria d'escapar aquesta victòria. Mireu, tinc el telèfon connectat, un home de motor també, que suposo que estarà seguint aquest Gran Premi de Catalunya, és l'Albert Costa. Hola, Albert, què tal, com estàs? Bona tarda.
20: Hola, què tal? Bona tarda a tots.
2: Estàs seguint la cursa?
20: I tant. I també Le Mans, no t'enganyaré.
2: I també Le Mans, ho sé, perquè tu ara competeixes als Estats Units al campionat de resistència amb l'equip Conquesta Racing. D'entrada, com et va l'aventura per allà?
20: Bé, la veritat que molt bé aquest any. Una llàstima que a la penúltima carrera anava tercer i em van xocar l'última volta, falta 6 curves, una hipercar, i vaig perdre el podi. I l'última cursa anava primer destacat i... El motor va dir prou. Aniria líder del campionat, però bueno, estem cinquens, queda encara la meitat de temporada. Tinc el cotxe, el company i sobretot l'equip, que tinc totes les eines per poder intentar tornar a lluitar per el que volem, que és el campionat.
2: I clar, dedicant-te a la resistència, tenies un ull posat avui també amb les 24 hores d'Alemans, que s'han acabat ara fa una estoneta.
20: S'han acabat fa poc, ha guanyat també l'equip amb el que vaig guanyar i la veritat és que m'alegro per ells, perquè són bona gent i són els que em van donar l'oportunitat de guanyar fa 3 anys ja, però també em fa ràbia no poder estar i veure des de casa, des del sofà, mai més ben dit.
2: Escolta'm, Albert, amb un ull a Alemans, l'altre ull a Catalunya, tu també dones a Hamilton ja per guanyador, amb aquestes 52 voltes de 66, el tenim liderant, amb 3 aturades, una més que els seus rivals, que Russell i Antonelli, l'estratègia aquesta vegada Ferrari l'ha fet, vaja, brodada, eh?
20: Sí, per fin l'ha abordat, la veritat és que tenia moltes ganes, bueno, tinc moltes ganes de veure Hamilton guanyant Ferrari, i que torni a triomfar, perquè, bueno, m'agrada com condueix, m'agrada la seva actitud, i la veritat és que tornar-ho a veure a la primera plaça del podi em trec un pes a sobre com a fan d'ell. Així que, res, l'estratègia ha sigut brutal perquè ha fet una parada més, com has dit. Veig que els Mercedes està patint una miqueta ara aquestes últimes voltes, tot i que he de dir que Barcelona és un circuit que degrada molt els pneumàtics. Llavors, això fa que els cotxes pateixin més. També veig que les traçades de Hamilton i Mercedes són una mica diferents al resta i això fa que també gasti menys els pneumàtics, però bueno, cursa entretinguda. Encara queden 15 voltes, pot passar de tot com a Mònaco, però bueno, a veure què passa.
2: Tu veus a Mercedes guanyant el Mundial o encara poden passar moltes coses? Queda molt, encara.
20: És que ara mateix la distància que treu Antonelli i els altres és bastant gran. Jo crec que van un pas per davant dels altres, tot i que aquesta carrera es comenta que quan es guanya un meló, que és un circuit molt de... És que és mig aerodinàmica, però a la vegada molt de carga aerodinàmica. Es diu que ja és un cotxe per lluitar per tota la resta de temporada, amb la qual si Hamilton començarà a fer, com fa uns anys amb Mercedes, que començava a guanyar carreres i comença a retallar, pot haver-hi lluita, però jo crec que Mercedes, amb el cotxe que té i sobretot un Antonelli molt consistent, sense errors i madur, comparació a l'any passat, crec que ho té bastant controlat. Si no fa cap, punteria.
2: És l'Albert Costa, que fa 3 anys el vam tenir guanyant en la seva primera participació a les 24 hores de Le Mans. Potser que algun dia t'hi tornis a deixar caure, no?, per Le Mans?
20: Ja, m'ho he intentat, però sempre passa alguna cosa, sempre... No et diré que m'acompanyem a la sort, perquè no és així, perquè no em puc queixar del que tinc en quant a les curses, però sí que em fan pena no haver guanyat, bueno, la participació, no? He anat una vegada i he guanyat, però no et negaré que estar és un dels meus objectius d'avui dia, que lluito constantment, parlo amb equips i tal, però la política, com moltes vegades en molts jocs, mana més que el talent o que el pilot.
2: Bé, doncs un català competint als Estats Units al campionat de resistència amb el Conquesta Racing, seguint una mica l'exemple de l'Àlex Palou, allò buscant l'èxit als Estats Units i no haver de dependre de la Fórmula 1, que no tot passa per la Fórmula 1, que a vegades és aquest embut que moltes vegades genera molta frustració. Per cert, Albert, com ha estat un germà, el Lluís, que havia sigut comentarista nostre a Univers MotoGP?
20: Bé, ja està bé, al seu món, amb estudi moto, a la meva família, sí, pintant, i res, i feliç, com sempre, el loco, que li diem, així que bé, jo vaig a la meva, com tu dius, estic a Amèrica, corrent, competint, visc també a un altre país, així que, bueno, ja saps com van aquestes coses.
2: Molt bé, fes una abraçada al Lluís, al Lluís Costa, i que vagi molt bé la temporada. Gràcies, Albert.
20: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
2: Vinga, jo crec que és un bon moment perquè de seguida veurem monoplaces creuar la línia d'arribada, en quedaran 10, 56 voltes de 66. Recapitulem. Oriol, Gran Premi de Fórmula 1, Barcelona-Catalunya, situació de cursa ara mateix.
1: Lewis Hamilton a 10 voltes de guanyar per primer cop amb un Ferrari a la seva carrera esportiva. Té un avantatge còmode sobre Russell. A 11 segons hi ha el pilot de Mercedes sobre el pilot de Ferrari. La tercera posició és pel líder del Mundial, Kimi Antonelli, a un segon del seu company d'equip i amb un segon d'avantatge sobre Lando Norris. I alerta perquè a McLaren estan explicant que ja ha creuat 3 vegades pels límits de la pista. Podria tenir una sanció de 5 segons al pilot italià de Mercedes, però això ho haurem de veure al llarg dels propers instants. Verstappen a la cinquena posició, 6è ara mateix Leclerc, amb Carlos Sainz 13è, Alonso ha hagut d'abandonar.
2: Si això acaba així, Damià, com quedaria la classificació del Mundial?
5: Doncs pràcticament com estàvem abans, un Antonelli que diu que té més ritme i que li ha dit a Mercedes, suposo que era la indirecta per veure si li deixaven passar al davant de Russell, 171 punts per 115 de Lewis Hamilton, diferència de 56 a favor del jove italià.
6: Estàs escoltant el Tot Gira. Això és la Fórmula 1.
2: Natàlia, tenim Hamilton a propet de la victòria.
0: Molt, molt a prop. Està demostrant un ritme increïble, tot i que està tirant molt i molt fort, que poder era un dels riscs, no?, que desgastés les gomes cap al final de la carrera. Demostra que no és així. És el més ràpid en pista durant tot l'últim stint, amb un avantatge de temps cada volta bastant considerable. Segueix fent el cap amb els seus rivals de darrere més gran i bueno, crec que demostra un Hamilton molt fort que segueix anant cap amunt, un campió del món tant i tants cops, amb tot el bo que és i tot el ràpid que és, i avui ho ha demostrat. La sort o la circumstància en pista l'ha beneficiat molt aquesta carrera. Podem parar amb el Virtual Safety Car i poder mantenir la seva posició en pista, però tot i així el ritme que està demostrant no li treu ningú.
1: Amb aquest Hamilton que és a 10 voltes, a un quart d'hora mal comptat per aconseguir aquesta victòria a casa nostra, i alerta també a això d'Antonelli, perquè han anat una mica el professor de la classe, els de McLaren, i han dit, profe, que Antonelli està fent una cosa que no és legal. I han dit que, i han explicat a direcció de cursa des de McLaren, que Antonelli està superant el track límits, els límits de l'asfalt, de la pista, i per tant aquí, Natàlia, la FIA haurà de decidir si això és real o no. Li podrien caure aquests 5 segons de penalització a Antonelli, que aleshores evidentment podria arribar fins i tot a perdre aquest podi.
0: Sí, pujaria el Norris al podi, el McLaren, que han fet també ells un pas endavant, està molt més a prop dels Mercedes i dels Ferrari respecte a les carreres anteriors, i bé, seria un gran resultat per ells. Sembla que tant el Norris com l'Antonelli tenen més ritme que el Russell, però bé, en un circuit com Montmeló, que el coneixem molt bé, és molt difícil adelantar, i ho està demostrant el Russell, que tot i així està patint, pot aguantar aquesta posició i endarrerir els seus rivals i deixar que el Hamilton s'escapi.
2: Ah, per cert, que el Damià Aguilar m'ha enviat un WhatsApp i em diu, puc comentar un resultat de Superbike? Sí, home, sí.
5: Doncs mira, home, ho hem de comentar perquè tenim líder del Mundial de Superesport, l'Albert Arenas, que ha guanyat la segona cursa d'avui sobre Bof, Amos i Mahendra, cinquena posició pel Jeremy Alcoba, i l'Arenas, que manté el lideratge, és una miqueta més líder amb 56 punts al capdavant en la seva primera temporada al Mundial de Superesport.
2: L'Arenas, que el teníem a Moto3 no fa pas tant, oi?
5: El teníem a Moto2, va ser campió del món de Moto3, recorda, i va estar unes temporades a Moto2, sí. I aquest any ha migrat al Mundial de Superesport, amb motos de carrer, 600 centímetres cúbics amb Yamaha.
19: Puc comentar un resultat de ciclisme? David?
2: Endavant.
19: Doncs Paula Blasi acaba de guanyar el Tour femení dels Pirineus. Recordeu que ja va guanyar l'etapa reina, va agafar molt avantatge, avui n'ha tingut prou a mantenir aquest avantatge per ser la guanyadora en una temporada espectacular de la d'Esplugues, que ha guanyat la Vuelta, l'Amstel Gold Race, i ara guanya el Tour femení dels Pirineus.
2: A quin nivell han de posar aquesta cursa, el Tour femení dels Pirineus?
19: És una cursa dura, però no amb les millors rivals, que venien del Giro moltes, i per tant no ha participat ni Vollering, ni Van der Breggen, ni Eva Doma, que serien les seves grans rivals.
2: Ella, en l'última conversa que vam mantenir aquí al Tot Gira, ens va dir que encara no podia confirmar 100% si aniria o no al Tour de França.
19: L'Isaac Vilalta va assegurar ja a Ràdio Volta que anirà al Tour aquesta.
2: I anirà, doncs serà una gran, un gran al·licient que tindrem, seguir la Paula Blasi, havent guanyat la Volta, què pot donar de si contra les millors ciclistes del món en aquest Tour de França, que, recordem, es disputa després del masculí,
19: Sí.
2: El masculí començarà el 4 de juliol amb la Gran Depart a Barcelona.
19: Però la següent cita de la Paula Blasi és a partir del 19 de juny, la Volta a Catalunya.
2: Això mateix.
19: També aspira a guanyar-ho.
2: Que hi serem també, els del Tot Gira, amb l'Isaac Vilalta. Vinga, 59 voltes de 66. Això s'acaba, Oriol.
1: I tant, s'acaba. I Hamilton, que es frega els ulls, que es frega les mans amb la que podria ser la seva primera victòria amb l'escuderia italiana. Això arriba l'any en què un italià, precisament, és líder amb l'ex-equip de Lewis Hamilton, i que Lewis Hamilton no guanyava des del Gran Premi de Bèlgica, que és el Gran Premi que alternarà amb Catalunya. Per tant, ho tenim tot relacionat a aquest poti-poti aquí a casa nostra amb Lewis Hamilton. Bé, li donen indicacions a Lewis Hamilton. De moment, tot controlat per part del pilot anglès, amb 13.4, gairebé podria, no ho farà, però gairebé tindria una nova aturada gratis per canviar gomes, però evidentment no s'arriscarà a fer-ho. Necessitaria una mica més de marge respecte a Rassa, que continua amb aquest frec a frec i desesperant una mica Antonelli, que veu que té el seu company d'equip, que diu que té més ritme, que té més velocitat. El voldria avançar, però no s'arriscarà a fer-ho, perquè només faltaria que acabessin topant els dos pilots de Mercedes, amb Norris, que ara sí que és cert que comença a perdre una mica de pistonada, una mica de rima, el pilot de McLaren, l'actual campió del món, a la quarta posició, Natàlia.
0: Sí, ara també veiem que res, que el Norris es queda una miqueta endarrerit, l'Antonelli entra en aquesta zona d'un segon i del DRS, a veure quina lluita li pot donar l'Antonelli al Russell aquestes últimes voltes de carrera. Com bé dius, no sé fins a quin punt s'arriscarà l'Antonelli a lluitar contra el Russell i a ser agressiu, com podeu seria contra els demés, però bé, ara ens apropem a la primera curva, s'apropa molt a les frenades,
1: sí, sempre els
0: que
1: tornem,
0: anem al cotxe.
1: Els tornem a veure completament enganxats després d'aquest primer revolt i jo crec que ara depèn de les ganes que té i de l'ímpetu i de la joventut i de ser agosarat i de les ganes de pensar. Aquests punts potser s'han acabat sent importants en la lluita pel títol, però jo crec que Antonelli acabarà intentant l'avançament sobre el seu company d'equip, perquè és que realment David, Damià, Natàlia, és que la cosa ja és frec a frec, per tant, amb 5 voltes pel final se'm fa estrany veure que el líder del Mundial no sigui capaç d'intentar avançar el seu company, que

0: Quimi Antonelli passa a Russell per l'interior, s'ha acabat i alerta la lluita ara entre els dos pilots de Mercedes. Russell intenta recuperar la segona posició, però li tanca la porta Quimi Antonelli, que ha dit fins aquí podíem arribar, fins aquí podíem arribar. Avançament de Quimi Antonelli per l'interior del primer revolt. El líder del Mundial es situa a la primera posició, però Russell, que encara intentarà recuperar aquesta plaça, ha dit ja n'hi ha prou, ja en tinc prou. Ara sí, per fi, que Antonelli és a la segona posició després d'un avançament. Agosarà, però per l'interior, el primer revolt, gran moviment del líder del Mundial.
1: L'Oriol estava esperant aquest moment, Estava esperant aquest moment per poder narrar un avançament que no és, diguem-ne, el més freqüent en un Gran Premi a Catalunya, però un avançament que ha estat al límit, però net, Natàlia.
2: Sí, sí, al final ha sigut un adelantament net. El Russell l'ha enviat fins l'altra punta de la pista, però bé, l'ha adelantat i ara sembla que, mira, només en mig circuit ja li ha donat més d'un segon i quasi mig de distància. Ens demostra això el ritme superior que tenia l'Antonelli sobre el Russell. Bé, ha sigut aquesta la decisió de l'equip, de no haver-hi ordres entre ells. Ara l'Antonelli ha pogut avançar i crec que és algo important, també com a ell per a pilot, no? Al final, sent pilot, sent el líder del Mundial, la confiança extra que deu portar per sobre de tota la graella, però també, sobretot, sobre el Russell, crec que es demostra en l'actitud en aquest adelantament i em sembla un bon moviment.
1: Pot ser que tingui algun problema en l'aleró davanter Antonelli?
3: M'ha semblat que potser tenia alguna cosa,
1: A la part dreta de l'aleró.
3: Dreta.
1: Toca una mica el terra, de fet.
0: S'acaba la cursa d'Antonelli. Amb aquest problema que acaba de tenir el líder del Mundial, s'acaba amb aquest problema a l'aleró davanter. Algun problema haurà tingut en l'avançament amb George Russell, i el que a priori donava la segona posició li ha acabat suposant un 0 al líder del Mundial. Per tant, s'acaba aquí la cursa per Antonelli amb aquest fet inesperat que no ens esperàvem, i ara veurem si acaba entrant el cotxe de seguretat, si tenim safety car o no. De moment no el confirma direcció de cursa, però s'acaba la cursa de Quimi Antonelli després d'haver avançat a Russell al cap d'un revolts. El seu monoplaça ha dit prou. Hamilton líder, Russell a la segona posició, i començarà la batalla de pneumàtics perquè hi haurà virtual safety car.
2: També veiem el Leclerc que s'atura, no s'atura del tot, però va molt i molt lent. També sembla que està tenint un problema, i ara hem tingut aquests dos incidents a pista just a tres voltes del final.
1: Sí, és que està aturat en una zona, Antonelli, que és perillosa, perquè de fet una part del monoplaça és dins de pista, en un revolt. Per tant, caldrà segurament moure aquest monoplaça d'Antonelli. El que no entenc, Natàlia, és aquest problema amb l'aleró, que es veia com s'havia desprès una part de l'aleró i estava fregant el terra. Això realment l'ha fet aturar el monoplaça?
2: No en tinc ni idea. No ho he vist prou bé, el que li ha passat a l'aleró. No sé quin fallo ha sigut, però és estrany, no? Tot i que l'aleró... Sí, sí. Com a molt que el problema més gran que li podria donar, en la meva opinió, doncs poder punxar la roda, però no ho ha semblat això, i llavors no acabo de saber quin ha sigut el...
0: No s'ha tocat en cap moment
3: amb
0: Russell, a priori. No
2: m'ha semblat.
0: No hem vist que hi hagués cap topada.
1: Però sí que és veritat que ens hem fixat que això, que una part de l'aleró davanter estava, doncs bé, caigut i, de fet, fregava el terra. Ara, que sigui això que l'hagi fet aturar, no us ho podem dir.
0: Bé, de moment el que s'acaba també serà la cursa de Charles Leclerc, que déu-n'hi-do el cap de setmana, després de tenir ahir una topada als entrenaments oficials, i ara diu adéu al pilot de Ferrari, que el teníem a la sisena posició. Els marges, mentrestant, el revolt número 5 amb el cotxe de Quimi Antonelli, que s'acabaran portant avui un 0. És un cop dur per ell, perquè arribava aquí amb 5 victòries consecutives, amb un Quimi Antonelli que marxarà d'aquí, Damià, amb menys avantatge al capdavant de la general, perquè veurà com el seu immediat perseguidor li retalla 25 punts de cop.
4: Sí, de fet, Hamilton se situarà a 41 punts d'Antonelli i Russell a 50 punts del seu company d'equip.
0: Hamilton a la primera posició amb aquest virtual safety car que tenim en pista a dues voltes i escaig pel final. Per tant, igual acabarem d'aquesta manera la cursa. A mi no m'agrada gens quan les curses s'acaben d'aquesta manera, amb un safety car virtual o amb un safety car. Ara els marxes acaben de retirar el monoplaça de Quimi Antonelli, però és que

0: L'estaven entrant a la pista, estaven sí. fent un moviment una mica estrany, en comptes d'allunyar-lo, el que feien era entrar al cotxe de Kimi Antonelli, que aquesta és la gran notícia, eh? Si s'incorporen ara mateix a Catalunya Ràdio, quan passen 2 minuts de 4:45 de la tarda, el líder de Mundial ha abandonat quan era segon, Hamilton a una volta i escaig de guanyar la seva primera cursa en Ferrari.
1: I ara veiem Antonelli també, un cop ha baixat del monoplaça, se'l veu amb la mirada perduda, pujarà la moto i anirà cap al box de Mercedes. Òbviament no pot estar content perquè havia fet el més difícil, no hi havia ordres d'equip, hi ha hagut de suar l'avançament a Russell, el seu company d'equip, per col·locar-se segon, i ha estat poc després de l'avançament, sí. que ha hagut d'abandonar.
0: A la mateixa volta ja ha començat a tenir aquests problemes, i mira que m'ha agradat l'avançament, i mira que m'ha agradat que fos agosarat el jove pilot de 19 anys, que ara veurem com encara aquest Mundial, amb aquest primer zero, amb aquest primer revés aquesta temporada, mentre que veiem que Lewis Hamilton ja té un avantatge tan gran de 24 segons sobre Russell, va fent una volta completa tranquil amb el seu ritme al circuit, perquè evidentment el ritme amb aquest virtual safety car ha baixat completament, per tant ja tenim Lewis Hamilton fent la darrera volta. Hi haurà un home molt famós avui, Damià, que se n'encarregarà de donejar la bandera de quadros.
2: Novak Djokovic, el millor tenista, ho podem dir, no? Que és el millor tenista de la història? Sí, no?
1: Bé, el debat està obert.
2: Ah, està obert. Bé, per mi és el millor tenista de la història. Novak Djokovic, que farà doma de bandera de quadres quan veiem una gran pancarta de Ferrari en una de les graderies. El pilot Lewis Hamilton, que està cobrint la penúltima volta d'aquest gran premi amb el cotxe de seguretat. Ha marxat el cotxe de seguretat virtual?
0: Sí, ha marxat.
2: Sí, ha marxat. Han tret el cotxe de seguretat virtual, per tant, tornen als ritmes frenètics per acabar aquesta cursa amb Hamilton, Russell i Norris en el podi provisional. Si no tenen cap problema, així s'acabarà la cursa.
0: I el veterà pilot de Ferrari fent la volta triomfal, la darrera volta triomfal, és el darrer sector abans d'encarar per darrer cop la volta al circuit. Li queden 4 quilòmetres i 600 metres per proclamar-se per primer cop campió amb Ferrari. Última volta ja per un Hamilton que fins i tot podria anar saludant, Natàlia, els aficionats de la marca italiana, que n'hi ha milers aquí al circuit, amb un Hamilton que aconseguirà aquesta sorpresa, perquè està capaç de batre, Natàlia, els pilots de Mercedes aquí al traçat.
3: Sí, ho ha demostrat, i sí que és veritat que la situació i el de la pista i de la carrera ha jugat el seu paper, però ha tingut un ritme increïble, ha fet una carrera sense errors, se l'han jugat amb l'estratègia, els ha sortit bé, i bueno, pot acabar la carrera amb 19 segons d'avantatge sobre el segon. Quina feina pel Hamilton.
0: Ja tenim a Hamilton al segon sector del circuit, serà la primera victòria per Ferrari des de la que va aconseguir a Mèxic fa 2 anys Carlos Sainz. Serà la primera victòria de Lewis Hamilton amb l'escuderia de Maranello, amb qui ha emprès aquesta nova aventura. El tenim ja al darrer sector amb aquests 20 segons d'avantatge sobre Russell, amb els 25 sobre Norris, la 7a victòria de Lewis Hamilton a casa nostra, superant els 40 anys, un dels pilots més veterans de la graella. Sortida farà ja el darrer revolt i creuarà la línia d'arribada a casa nostra en el comiat de la Fórmula 1 a casa nostra després de 35 anys seguits. Lewis Hamilton creua la línia d'arribada, victòria de l'anglès amb Ferrari, ho celebren al mur, la primera victòria de l'heptacampió del món a casa nostra amb la marca italiana, la primera victòria de Hamilton, emocionat, amb les mans al cap després d'aconseguir la victòria amb la marca de Maranello, amb la segona posició de Russell i la tercera de Norris, amb la gran notícia de l'abandonament de Kimi Antonelli. Un altre italià ho celebra, són els italians de Ferrari, amb la victòria de Hamilton a casa nostra, primera victòria del pilot anglès amb la marca italiana.
1: A Catalunya passen coses, i el que ha passat en aquest 2026 és que no ha guanyat Mercedes per primera vegada en aquest Mundial, aquesta temporada. No ha guanyat un Mercedes, ha guanyat un Ferrari. Ho ha celebrat el públic de Catalunya, que tenia ganes de gresca. Ha guanyat Lewis Hamilton, que pot dir, que té l'honor de dir, que ja és el pilot amb més victòries, Oriol, a Catalunya. Es desfà l'empat que tenien, amb victòries a Catalunya, amb un altre gran, amb Michael Schumacher.
0: Sí, sí, home, que té 8 campionats del món. De fet, Hamilton en té 7, per tant, són els més grans de tota la història. I ara, amb aquestes 7 victòries, Hamilton és el pilot que més n'ha guanyat a casa nostra. A veure què diu a través de la ràdio un Hamilton, que, evidentment, estarà molt, molt content.
4: The first year that we will remember. Thank you.
5: Congratulations with G. Good job.
6: Sorry, ragazzi. Grazie a tutti. I'm Maranello. Thank you so much. You helped me achieve this dream, and I can't thank you enough. Thank you for everyone pushing so hard back at home. I'm so proud of you. And to my family, I love you. And to the fans, thank you for continuing to remind me who I am. Couldn't done this without you. Gracias.
1: Conscient, Lewis Hamilton, que l'estan escoltant, que l'escolta l'afició, que l'escolten, òbviament, a Ferrari, també a la família, donant gràcies a tothom i dient que està orgullós de l'equip, perquè avui, Natàlia, Ferrari ha estat qui millor ha gestionat la cursa amb aquell canvi, aquell tercer canvi inesperat, just quan hi havia el safety virtual, i aquí és on han guanyat la cursa.
3: Sí, sí, chapó per Ferrari, els hi ha sortit tot bé, el Hamilton ha fet una carrera i una feina increïble i s'ho mereixen. El Hamilton, després de tant temps patint, va fer aquesta decisió de canviar Ferrari, que el van donar pel boig i ho demostra.
6: Thank you for those great pit stops as well.
1: Content,
6: sorry,
1: I'm
6: talking, I'm so proud of you. Thank you.
1: Let's go, let's go, i torna a dir això de estic molt orgullós de vosaltres, i és que no n'hi ha per menys. Ara surt del monoplaça Damià Aguilar, explica'ns-ho.
2: Lewis Hamilton, que surt del monoplaça, es posa dempeus, fa el senyal de la victòria, granota vermella, casc groc, corre i salta sobre el grup de mecànics que marca els límits d'aquest parc tancat de la Fórmula 1. Deia per la ràdio, gràcies a l'afició per recordar-me qui sóc, Força Ferrari, el multicampió del món, que també esdevé el pilot amb més victòries, ara que intenta relaxar-se després d'aquesta energia. Arriba Kimi Antonelli i l'abraça, el líder del Mundial, sense el casc. No sentim el que es diuen.
0: Però és que a Itàlia, clar, imagineu vosaltres, avui guanya un pilot de Ferrari, per tant, els ferraristes contentíssim, però veuen com el seu pilot italià, en aquest cas de la marca alemanya, s'endú un revés important amb aquest zero, tot i que gran gest d'esportivitat de Kimi Antonelli anant a abraçar a Hamilton, que jo el veig ara...
2: Molt cansat. Sí, està clar, molt cansat després d'aquest esforç de tirar-se endavant de la seva gent. Ara mateix s'ha acostat a la bàscula, està supercansat, arriba Lando Norris sense el casc, Lando Norris sí que puja a la bàscula, ara es donen la mà, el missatge, l'abraçada, Hamilton encara amb el casc posat a sobre de la bàscula, els comissaris de la FIA controlant que arribi dins dels límits, li donen el rebut del pes i els ferraristes que no s'ho creuen.
1: Bé, doncs, això s'acaba aquí, i el que dèiem, trobarem a faltar i molt la Fórmula 1 l'any que ve. No tindrem Fórmula 1 a Catalunya, haurem d'esperar fins al 2028. Natàlia, a vegades es diu que a Catalunya passen poques coses, però hem tingut una grandíssima cursa de Fórmula 1, i sobretot, el més important, per aquell aficionat que digui sempre passa el mateix, sempre guanya Mercedes, doncs no, aquí ha guanyat Ferrari.
3: Ens han donat la sorpresa, una carrera molt emocionant, i bé, han demostrat Ferrari que el campionat no està ni molt menys tancat, algo que ja s'estava dient només amb un parell de carreres que acabem de començar aquesta temporada 2026. Ferrari avui demostra que ni molt menys, Hamilton demostra que ell segueix sent el pilot que sempre ha sigut, i bé, veurem com segueix avançant el campionat.
1: Oriol, repassem de nou com ha quedat la classificació amb aquesta victòria de Lewis Hamilton.
0: Hamilton ha guanyat aquest gran premi, el podi el completen Russell i Norris, per tant tenim un pilot de Ferrari, un altre de Mercedes i un altre de McLaren, sense el pilot de Red Bull, Max Verstappen, que ha acabat a la quarta posició, i Piastri cinquè. A partir d'aquí tothom doblat, perquè Hamilton ha acabat traient una volta a Hadjar, que és l'altre pilot de Red Bull que ha acabat a la sisena posició, Gasly, Sateco, Lapinto, l'argentí, a la vuitena posició, novè Lawson i desè Lindblad, amb Carlos Sainz a la dotzena posició i la cafetera mecànica d'Aston Martin amb Alonso i Stroll fora de cursa els dos.
1: Classificació, Damià, del Mundial després d'aquesta cursa.
2: Kimi Antonelli, que no suma, 156 punts, 115 per Hamilton, és a dir, a 41, 106 per Russell, a 50.
1: Molt bé, anirem acomiadant amb la Natàlia Granada, que avui ens ha acompanyat, aquesta pilot del Mundial Femení de Fórmula 1, de la Fórmula 1 Academy, pilot catalana de la Garriga, que t'he de dir que, escolta'm, t'hi pots dedicar això de comentar les curses de Fórmula 1, eh?
3: Sí, bueno, home, jo crec que em prefereixo estar-hi dins. A Hamilton avui li hagués canviat la posició, però encantada de ser-hi aquí, gràcies per tenir-me.
1: No has patit, Natàlia, no has patit.
3: No, bueno, una mica per l'Antonelli quan s'ha retirat aquestes últimes voltes.
0: No, però ella ha referit que no has patit tu a l'hora de fer la feina de comentarista. No?
3: Bueno, us ho agraeixo.
0: Ha patit per Antonelli ella, però com a comentarista va sobrada. Ja
1: i tant que va sobrada. Escolta'm, convidada estàs per tornar a venir quan vulguis i sobretot que vagi molt bé la temporada. Seguir progressant i seguir fent-ho bé, que ets molt jove, i segur que ens sentirem molt a parlar de tu.
3: Esperem que sí, moltíssimes gràcies.
1: Una abraçada, gràcies, Natàlia.
0: Per cert, una cosa, ara el morbo el tenim servit perquè sabeu qui fa les entrevistes després de la cursa? Nico Rosberg, que va ser el pilot que va tenir-se-les amb Hamilton a l'equip i que va acabar abandonant després de guanyar el Mundial.
1: Doncs mira, va, escoltarem primeres reaccions. Hamilton.
7: First, I have to start and say a huge grazie to everyone here, my team here, Ferrari, everyone back at the factory, Fred for believing in me and bringing me to this team. I started out a dream last year, which seemed almost impossible during my time last year, but we never gave up hope, and the team just continued to lift me up. We made so many changes and we made so many improvements, and on top of that, I've got the greatest fan base a sportsman could ever ask for. And so, thank you to everybody.
8: Oh, we're hearing huge applause for you, Lewis. That's 106 wins. How does this one rank in those 106? Is it one of your best feeling-wise?
7: They're all special in their own way, but this one's something else. This is, you know, I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on TV. And as I've been racing here, I'd always watch the screens and wonder what it'd be like to win in that car. And it's come. And everyone works so hard for it. Everyone truly deserves it. So I'm forever grateful to them. And this is just the first, I hope, of many. But great pit stops today. Great strategy. The car felt fantastic. And yeah, Forza Ferrari.
0: Doncs un Hamilton molt content, diu que això ho havia vist des de petit. Moltes gràcies per tothom avui, per la gran estratègia que ha fet. I per cert, que no hi he caigut, jo. Tres anglesos a les tres primeres posicions de la cursa, que això ens ho han sobreimpressionat. No passava des de l'any 1968. Des de l'any 1968 tenir tres anglesos al capdavant. A veure què diu Russell.
2: Victòria 106 de Hamilton, Victòria 106 de Hamilton a la Fórmula 1.
9: Yeah, tough day. It's good to be back on the podium and have a bit of a clean race from my side. But Ferrari might be impressive today, and yeah, we need to keep on pushing.
8: You had a really strong weekend, all weekend looking confident and everything.
2: Is it you finding back your best here?
9: Yeah, I mean, Friday and Saturday was a really strong and solid day for me. Today was a little bit more challenging. Everything started off quite well. I felt good in the first stint, and then the last two stints it was a bit more difficult. But as I said, it's good to be back here.
8: Are you worried a little bit now by the challenge these guys are posing?
2: Bé, agraeix estar en el podi. El primer stint li ha anat bé, els altres dos no tant. Ha estat un diumenge decebedor si comparem amb el seu divendres i el seu dissabte.
9: So, yeah, they're coming, I think.
8: Lando, P3 for you.
2: Lando Norris, campió del món.
8: Great race pace. I mean, yesterday qualifying was a bit difficult, but today was awesome out there, right?
9: Yeah, I guess first of all, I want to congratulate Lewis. Nice to see him back
2: on
9: top,
2: Lewis Hamilton.
9: I'm very happy for you, mate. Yeah, it was a tough race. I did my best to keep up with these guys, but too quick. So we stayed there. We gave ourselves a chance if anything happened, and we obviously got a bit lucky with Antonelli going out.
2: Pensava que tindrien alguna oportunitat si alguna cosa passava pel davant.
9: Very happy to be back on the podium. So
2: content per estar al podi again una altra vegada.
8: To really challenge for the wins. What do you think needs to still come?
2: Què li falta?
8: What's missing still to win? You know, you're coming closer to them. You're close in the race today.
2: Què li falta per guanyar?
8: Still need to deliver to get that win soon.
9: Just a little bit of everything at the minute. We're doing a good job as a team. I think we're making good progress, but These guys are just doing a better job, so we have to give credit to them.
2: Progressant bé, però aquests homes que estan aquí amb mi, parla de Mercedes i de Ferrari, fan millor feina.
9: But the whole team are doing it, so I'm very happy with them, but we just got to keep our heads down and keep working, and we'll be there soon.
8: It's a special day for Great Britain, by the way.
2: Seguir treballant i tornarem a estar al davant.
1: En aquest podi britànic, recordem-ho, amb la victòria de Lewis Hamilton, el segon lloc de Russell i el tercer de Lando Norris. Bé, doncs així acaba el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Ens ho hem passat bé, hem fet una gran transmissió. Gràcies, Oriol, gràcies, Damià.
2: A tu.
1: I, òbviament, qualsevol novetat que hi hagi del circuit, ens demaneu pas, d'acord?
2: Perfecte.
1: Vinga, fem una pausa i de seguida continuem el Tot Gira. I ja comencem a obrir carpetes. La de waterpolo, ahir el Barceloneta campió d'Europa. La del Mundial, en parlarem a partir de les 5 de la tarda. Demà debut Espanya davant Cap Verd. Ahir va haver-hi un partidàs Brasil-Marroc. Aquesta tarda juga a Alemanya. I també a partir de les 6, ja ho sabeu, final de la Champions d'handbol entre el Barça i el Füchse Berlín. Ara venim.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
12: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
13: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
14: Palpicant?
13: Què havia de ser, si no?
14: Però què va ser?
13: Apendicitis. Operat d'urgència.
14: Ostres.
13: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
15: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
16: A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
17: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
18: I pot ser tot això sent professional.
17: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
19: Citroën.
17: Consulta citroën.es.
20: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
10: Tot gira.
21: Des del 2004, la força dels 20 anys.
10: Amb David Clopés.
1: 10 minuts i les 5 de la tarda. Ramon Salmurri, ja tenim tercer classificat a la Final Four de la Champions de Colònia.
22: El vigent campió, el Magdeburg, aquesta temporada ha acabat en tercera posició a la Copa d'Europa.
1: Ara sí que suposo que ja ha arribat al Barça, a Colònia.
23: Sí, senyor. Acaba d'arribar al Barça, hem vist aquí els jugadors ja mirant els últims minuts d'aquest partit. Per ser la convocatòria del Barça, que repeteix els descartats d'ahir, Manuel Ortega, Òscar Grau, Filip Saric i, en aquest cas, doncs, són els descartats del partit.
1: Molt bé, doncs d'aquí una estoneta ja vinc i fem la prèvia d'aquesta final de la Champions, Barça-Füchse. Per cert, ciclisme. A punt d'acabar-se l'última etapa del Tour de l'Auvergne, l'abans anomenat Dauphiné Libéré.
24: 4 quilòmetres pel final amb el porta aquest a plató de Solezón i Isaac del Toro, el mexicà de l'Emirates, el company de Pogacar, el Team Emirates, que marxa destacat, ara ja és líder virtual, està augmentant la diferència, acabarà guanyant la cursa si no hi ha un daltabaix. Per darrere, Juan Ayuso ha saltat de la resta dels favorits per almenys pujar al segon calaix del podi.
1: Ara a les 5 parlarem del Mundial de Futbol. Marxarem als Estats Units, avui és dia de prèvia per la selecció espanyola, demà juguen contra Cap Verd en el debut a les 6 de la tarda, però abans hem de parlar de waterpolo, perquè avui és dia de festa al barri de la Barceloneta i al waterpolo català.
25: Mira, mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els marinès campions! Final, final, final, final, final! Amb alta, caigut la segona! 12 anys després, del 2014 al 2026, l'Atlètic Barceloneta, que tornarà a aixecar una Champions, ha guanyat el transatlàntic del waterpolo mundial.
1: Ha costat Déu i ajuda, però al final la Copa d'Europa ja és aquí. Ahir al vespre, al voltant de les 10 de la nit, ho explicàvem en directe al Tot Gira, l'Atlètic Barceloneta va guanyar a Malta la seva segona Copa d'Europa. 12 anys després d'aquella primera que es va guanyar a les piscines Picornell de Barcelona. I sembla que ja faci una eternitat. I qui ho va narrar en directe va ser el Tot Gira, el David Ubach. Hola, Ubach, què tal?
4: Què tal, David?
1: Ubach, com pares ara mateix?
4: Doncs a l'aeroport, a punt de tornar cap a casa amb l'expedició de l'Atlètic Barceloneta al complet, que ha tingut bon caliu dels seus socis i aficionats a Malta aquests 3 dies.
1: Ha cremat Malta aquesta nit?
4: Home, déu-n'hi-do, va haver-hi sopar de celebració. Després de la final, de rebre la Copa, tots plegats, la premsa també hi vam ser, i vam poder acompanyar i acabar de festejar els jugadors, però clar, ja tenim una edat, jo em vaig retirar una hora força prudent a les 3 de la matinada.
1: Bueno, home, no està malament a les 3 de la matinada.
4: Bueno, és que a les 12 vam tancar barraca de feina, vull dir que tampoc sí. No donava per més.
1: Escolta, sabem si hi haurà celebració especial, no sé si avui o els pròxims dies, al barri de la Barceloneta o al club?
4: A hores d'ara, que ens consti, no hi ha res previst, però segur que quan l'equip aterri avui al Prat hi haurà més caliu. Segur que la gent s'apropa a rebre els jugadors més familiars i amics dels que han vingut aquí a Malta, que no han estat pocs.
1: Molt bé. Crec que estàs ben acompanyat, oi, aquí a l'aeroport?
4: I tant. Amb un jugador dels importants de l'Atlètic Barceloneta, ja amb una trajectòria a l'equip mariner a considerar, i un dels homes forts als 2 metres, amb el Boia.
1: Amb el Roger Taüll.
5: Hola, què tal?
1: Què tal? Com estàs, Roger? Felicitats.
5: Moltes gràcies.
1: Escolta, l'Ubach és molt prudent i no vol explicar les coses i a més diu que van a dormir aviat. Tu m'explicaràs la veritat. Com ha estat aquesta nit a Malta?
5: Oh, aquesta nit pues, espectacular, no? Al final això no s'aconsegueix cada any, és algo molt difícil i també es mereix una bona celebració.
1: A quina hora heu anat a dormir?
5: Jo vaig anar a dormir a les 5:30.
1: Oh, molt bé.
5: O sigui sí, que... vaig ser prudent també. Al final... La fatiga dels partits també es nota i al final t'agafa la bajona, també.
1: Tu ets dels veterans de l'equip, tens 30 anys, ets jove, però ets dels veterans de l'equip i suposo que ets qui tenia més consciència de com n'era de difícil guanyar la Copa d'Europa. Ara que la tens, suposo que és bonic mirar enrere tot el que ha costat per poder aconseguir-la.
5: Totalment. Al final jo vaig entrar al primer equip just a l'any següent que guanyessin la primera Champions. No? Jo vaig acompanyar-los, els vaig animar cada partit a la Final Six a Barcelona i vaig començar l'any següent. Llavors he viscut tot el trajecte de lo que és intentar-la guanyar, classificar-se a la Final Four, Final Six, perdre a semifinals i crec que al final bueno, ho hem seguit lluitant. I aquest any ha sigut l'any que hem pogut disfrutar i aconseguir-ho.
1: Em va cridar molt l'atenció ahir quan el David Ubach conversa amb el Fran Fernández, amb el vostre entrenador, just al final del partit. Ell parla d'una xifra. Parla, potser m'ajudaràs tu, Ubach, diu 4.400, crec, 12 dies?
5: 11.
1: 11 dies. 4.411 dies que feia de l'última Copa d'Europa. Que us ha insistit molt amb aquesta dada?
5: No, la veritat la va treure a la reunió abans de la final. Al final el Fran ha fet un treball espectacular per motivar-nos. Sempre li ha agradat això de fer números. I al final ens ho va dir abans per animar-nos a confiar, a agafar moltes ganes i a que el comptador tornés a zero.
1: I què us va dir? Que aquests 4.411 dies s'havien de deixar a zero, que era el dia.
5: Sí, oi tant, ens va dir això, que al final era el moment i l'oportunitat per ficar el comptador zero i, pues, bueno, ho vam aconseguir, no? Crec que l'equip també tenia moltes ganes de que això canviés i crear un nou comptador des d'ara.
1: Ell, de fet, era jugador en aquella Copa d'Europa, per tant, també entén perfectament el que ha estat aquesta espera, llarga espera de 12 anys.
5: Sí, clar, ell va ser aquí, estava en l'equip quan la va aconseguir i també sabia perfectament lo difícil que era, llavors ha tractat sobretot de motivar-nos molt, però de no ficar-nos pressió, perquè al final és algo que s'ha de disfrutar, no? I quan tu disfrutes de l'esport, ets feliç jugant i fas equip, doncs les coses poden arribar.
1: Escolta'm, jo sempre m'he preguntat com és possible, aquesta serà o és la quarta Copa d'Europa per un club català de waterpolo. La va guanyar als anys 80, el primer va ser el Club Natació Barcelona, als 90 el Catalunya. Després va venir la vostra Copa d'Europa, ara en parlem, el 2014 i ara aquesta. Si guanyeu medalles olímpiques amb la selecció espanyola, mundials, europeus, per què costa tant a nivell de clubs europeus aconseguir aquestes Copes d'Europa?
5: Bueno, al final hi ha molta competitivitat, no? Crec que el waterpolo, per mala sort, a Espanya no està tan vist com altres països, com són a Sèrbia, Hongria, Croàcia, Itàlia... I al final, clar, el waterpolo potser li faltaria una empenta econòmica per poder que més equips, sobretot a nivell nacional, puguin créixer, i al final clar, és difícil perquè altres països tenen ficant més diners i al final no deixa de ser un esport on els fitxatges i això també compta. Però bueno, crec que estem fent molt bon treball, sobretot a nivell nacional, traient jugadors molt bons, joves, i això jo crec que al final farà créixer waterpolo i que aconseguim més Copes d'Europa.
1: Escolta, té un morbo afegit, no?, que aquesta Copa d'Europa la guanyis contra el que en té més, contra el Pro Record, els italians que en tenen 11 de Copes d'Europa.
5: Home, clar que sí, no? Al final és com dir-ho, és com guanyar l'equip ideal, no? L'equip que sempre guanya, l'equip que està acostumat a jugar aquestes finals i aquesta Champions, i al final derrocar un equip com el Pro Reco, que sempre està allà i per mi sempre són candidats a guanyar-la, és una alegria total.
1: Mm. Escolta'm, per cert, va haver-hi una mica de tensió, amb els italians. Són dels que mosseguen sota l'aigua i també fora de l'aigua, oi?
5: Bueno, al final sí, van decidir jugar molt agressius, és el seu estil de joc, ja coneixem com són els italians, i bueno, al final ens hem d'adaptar i no entrar al seu joc, crec que hem de ser capaços i mentalment mantenir-nos al partit i no entrar en aquest joc de més trapella, per dir, no? Més anti-waterpolo.
1: No, i tu ets boia, però... ets dels que rep més, vas rebre molt ahir o què?
5: No, jo alguna agafada, alguna tincada, però no ha sigut dels partits que vaig rebre més.
1: Et saps defensar, tu, eh? És el que anava a dir-te, eh? Si et toquen, et defenses.
5: Home, clar, ja, tampoc em quedaré quiet.
1: I el que passa sota l'aigua es queda.
5: Exacte. Mira que ara amb el bar a vegades han ficat càmeres sota l'aigua, però hi ha coses que millor no ficar-les per la tele.
1: Molt bé. Escolta'm, alguna celebració especial quan sigueu a casa?
5: Pues no sé, jo ara mateix el que penso és arribar a casa i suposo que sí, suposo que el club muntarà alguna cosa i jo personalment pues, descansar ara i pensar que en uns dies marxem als Estats Units, així que res, descansar i celebrar amb la meva família que la meva mare i el meu germà no em puc venir.
1: Perquè la feina no s'atura, eh? Perquè també esteu molts de vosaltres amb la selecció espanyola i, per tant, això no s'atura. Molt bé, Roger, escolta'm, a celebrar-ho moltíssim, us ho mereixeu. Per cert, em va agradar molt veure que a Malta, jo vaig pensar, home, piscina neutral, això serà molt fred. Déu-n'hi-do la gent que va venir del barri, del club, de l'Atlètic Barceloneta, és que eren majoria a la grada ahir.
5: No, totalment. La veritat és que ens hem sentit molt ben acompanyats. Crec que ha vingut una expressió espectacular. Ens vam sentir com en família a tot moment, ens animaven, els sentíem al costat i això també al final ens ha donat una empenta, no?, per treure forces i aconseguir-ho.
1: Us va quedar una cosa per fer, ja us ho dic ara, perquè sempre els del waterpolo celebreu els èxits, els títols, llançant el vostre staff a l'aigua, que crec que ho vau fer, diria. Crec que ho vau fer.
3: Sí, ho vam fer. Val. No en primera instància, com sol passar a la seguida, sinó uns minuts després.
1: Però,
3: sí.
1: Uac, no et van llançar tu l'aigua?
3: No, per sort. Jo havia vingut amb banyador de Malta, però no l'he fet servir.
1: Home, Roger, a l'Uac l'has de llançar l'aigua, també, que forma part de l'expedició.
5: Sí, la llestima que estava apartat, no es va deixar agafar.
1: Estava molt amunt a la grada.
3: És que el material, escolta, el que portem no
1: el deixes, el deixes per un moment i no passa res. I ho immortalitzem amb una imatge que això hauria estat viral. Roger Taüll, l'enhorabona a tot l'equip. Fes-ho extensiu als teus companys. Ja era hora, ja la teniu, us la mereixeu. La Copa d'Europa que fa justícia al waterpolo català se la mereixia. Sou campions d'Europa.
5: Moltes gràcies.
1: I gràcies, Ubac. Bon viatge.
3: A vosaltres, gràcies. Fins ara.
1: A un minut de les 5 de la tarda, Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
0: Hola, molt bona tarda.
1: De seguida parlem del Mundial des dels Estats Units amb la Sònia Gelmà. Ha parlat fa no res Ferran Torres. Ara de seguida el sentirem, el que ha de ser el davanter titular d'Espanya demà contra Cap Verd. Abans, notícies a aquesta hora.
0: Doncs tenim una última hora, una crida a la calma de Donald Trump arran de l'atac d'Israel a Beirut que amenaça de fer descarrilar un possible acord entre els Estats Units i l'Iran. El president dels Estats Units acaba de dir a Israel que l'agressió d'aquest matí no hauria d'haver passat i deixa molt clar que una vegada que hi hagi un acord signat a Teheran no hi haurà, diu, més violència entre Israel i el Líban. Mentrestant, aquesta tarda ha començat a la ciutat suïssa de Ginebra una manifestació contra la cimera del G7. El so d'una manifestació on els participants han fet cas a la crida d'una seixantena d'organitzacions agrupades sota el lema No al G7, que desfilen sense incidents a aquesta hora a la vora del llac Lehmann. Protesten contra la celebració de la cimera de líders que es fa a l'altre costat de la frontera, a la ciutat francesa de Vienne. Les reunions del cap d'estat i de govern començaran demà dilluns amb la participació de Trump i també amb les guerres de l'Orient Mitjà i d'Ucraïna en l'agenda. A casa nostra, els bombers treballen a aquesta hora en l'extinció d'un incendi que s'ha declarat a primera hora d'aquesta tarda a Cervià de les Garrigues i que afecta una superfície d'unes 9 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. Per aquest foc han hagut d'evacuar per precaució 8 persones de les seves cases i també hi ha dues carreteres locals tallades al trànsit. També recomanen als que viuen en masies i cases de la zona del voltant que no surtin de casa. Avui, precisament, en una trentena de municipis de 8 comarques del centre i oest del país, hi ha actiu el nivell 3 del Pla Alfa, que correspon precisament a un grau de perill molt alt per risc d'incendi. I a aquest migdia els docents han tornat a fer una exhibició de força als carrers abans d'acabar el curs i avui s'han manifestat pel centre de Barcelona en una marxa que ha anat des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça de Catalunya. Aquests són algunes de les proclames que s'han sentit durant la marxa, impulsada pels sindicats majoritaris de l'educació i que també ha tingut el suport de les famílies i d'entitats socials. El sector amenaça de nou amb més vagues de cara al curs vinent. I acabem amb el grup musical infantil, el Pot Petit. Els pirates amb un mocador. Perquè Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà, acull aquest cap de setmana el Festipot amb una assistència d'unes 3.000 persones. El càmping Les Dunes de Sant Pere Pescador s'ha convertit en un espai de convivència i molta música.
6: Jo vaig conèixer el Pot Petit des d'un o dos anys. I aleshores ens va fer gràcia venir aquí amb en germà, que també li agrada molt el Pot Petit.
7: Són dos cantants que es diuen Pau i Anna i que a mi i el meu germà ens agrada molt.
11: Aniré al concert del Pot Petit i m'han pentinat i m'han pintat la cara.
0: Les entrades d'aquest festival familiar es van exaurir en només 3 hores. Poca broma.
1: Home, és que val molt la pena veure'ls en directe. Gràcies, Berta. Adéu.
14: Estàs escoltant el Tot Gira.
19: Que bé.
14: Ràdio esportiva des del 2004.
19: Hòstia.
14: Amb David Clopés.
19: I sense ni tindre'n ni idea, eh?

0: del Tot Gira, hem començat a les 3 de la tarda. Us hem explicat en directe el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya. Victòria de Lewis Hamilton en Ferrari. Primera victòria d'un monoplaça que no sigui Mercedes aquesta temporada. Hamilton en Ferrari, atenció, aconsegueix la 7a victòria a Catalunya. És ell qui n'ha aconseguit més. Una més que el gran Michael Schumacher. Avui segon Russell en Mercedes, tercer Norris, i ha hagut d'abandonar la recta final de la cursa Antonelli, el líder del Mundial. Continua líder el Mercedes d'Antonelli amb 156 punts, però reviu al Mundial Hamilton, segon amb 115. Russell ara és tercer amb 106 punts. Transmissió que hem viscut en directe avui al Tot Gira amb l'Oriol Rodríguez, el Damià Aguilar i la Natàlia Granada. Més coses que estan passant. Estan pendents del ciclisme, del Tour de l'Auvergne, que és el gran aperitiu al Tour de França, que comença el 4 de juliol a Barcelona. Tenim ja guanyador.
1: El domini de l'Emirates és espectacular. Isaac del Toro ha guanyat la segona etapa consecutiva. Es fa també amb la victòria de la General en aquesta prèvia, una de les curses prèvies del Tour de França.
0: Passen 6 minuts de les 5 de la tarda, fem una pausa molt, molt ràpida, menys de 2 minuts, i de seguida parlem del Mundial, marxem als Estats Units i sentim a Ferran Torres.
2: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
5: Les curses importants les guanyava totes.
6: Era de calaix que havia d'anar al Campionat del Món.
7: Campeón del Món Júnior, Pere Casacuberta.
8: Pere Casacuberta.
9: Ningú s'esperava que guanyés.
10: És una cosa totalment excepcional.
11: Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
2: Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Senyores i senyors, bon dia.
2: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Leire Díaz, bon dia.
13: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
12: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
13: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
12: Jordi, bon dia.
14: Bon dia. Tenim un problema, que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
15: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
16: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis.
12: Ara! Candela Peña!
17: Quina il·lusió!
12: M'he engreixat una mica.
17: No, estàs boníssimo, Ricard. No. Ets un referent, tens actualitat.
2: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
18: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
2: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
18: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
2: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
18: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
2: Tot gira. Des del 2004. La força dels 20 anys.
0: A les 6, transmissió de la final de la Champions d'handbol, Barça-Fuchse-Berlín, ara el Tot Gira. Obrim espai del Mundial de Futbol. Ja ha debutat la pentacampiona Brasil i confirma els dubtes que hi havia al seu voltant. Marroc confirma les expectatives. I demà, debut d'Espanya amb tothom pendent de Lamine. Marxem als Estats Units.
19: Le sort, la tête, le but de la tête de Mbappé avec le poteau rentrant.
20: Si ho fa 3, va ser un gol, bateu! Brasil, do Brasil, do Brasil!
21: It's into Harry Kane, and England lead in Paris.
22: Goal after goal after goal from Harry Kane.
23: Y vean qué golazo! Golazo! Golazo de Cristiano Ronaldo!
24: Yamal amaga una, Yamal amaga dos, chuta Yamal! Gol, gol, gol!
25: Vamos allá!
26: L'Argentina és campiona del món! Messi tanca el cercle, pràcticament a les 7 de la tarda. L'Argentina estampa la tercera estrella al pit i Messi conquereix, finalment, el món.
2: El Mundial dels Estats Units, el Tot Gira.

0: A les 7 de la tarda obrirem la quarta jornada del Mundial de Futbol. Ho farem amb el debut d'una de les grans, Alemanya, que s'enfrontarà a Curaçao, a Houston. També avui s'estrenen els Països Baixos de Ronald Koeman, que s'enfronten al Japó, a les 10 de la nit a Arlington, Texas. I de matinada, dos partits més. Costa d'Ivori a Ecuador, a la 1 de la nit a Filadèlfia. I a les 4 de la matinada, Suècia-Tunísia a Guadalupe, a Mèxic. Als Estats Units, ja a Atlanta, on demà debuta Espanya davant del Cap Verd. 6 de la tarda tindrem aquest partit. I tenim la Sònia Gelmà. Hola, Sònia, què tal?
1: Hola, bona tarda.
0: Com t'ha rebut Atlanta?
1: Doncs amb la mateixa calor que Chattanooga, la veritat.
0: Tot i que no et queixaràs que tindràs graus. Estadi climatitzat, que fa dies que ho insisteixo
1: sí.
0: En això,
1: Sí, sí. Bé, em sorprèn que la selecció espanyola no es pot entrenar allà el dia abans. Ho està fent ara mateix, però no a l'estadi oficial d'Atlanta, sinó a un petit estadi de 10.000 persones on juga el filial de l'Atlanta a una mitja hora de la ciutat. I clar, es trobaran, ara ho estan fent, ja et dic, a 30 graus a les 11 del matí, hora d'aquí. I demà es trobaran que jugaran a les 12, però en unes condicions que fins ara no han provat, que és que han estat entrenant-se tota la setmana a Chattanooga amb aquesta humitat i que, com podeu comprovar, està afectant la nostra veu, i amb aquesta humitat i els canvis de temperatura, i demà ho faran en un estadi climatitzat i amb una altra temperatura. Però vaja, que una vegada rodi la pilota, les condicions són les mateixes per tothom, i jo crec que els jugadors de la selecció espanyola agrairan la temperatura.
0: Avui saludo també tàndem d'analistes, amb el Marc Maiola. Hola, Marc.
2: Bona tarda.
0: I l'Olga García. Olga.
3: Bona tarda.
0: Què tal? A veure, començo, ja que tenim la Sònia Atlanta acabada d'arribar, per buscar la prèvia d'aquest partit que jugarà Espanya davant del Cap Verd. Sònia, avui tenim rodes de premsa a Luis de la Fuente, que seran més tard,
1: Sí, a 3:15 hora vostra, per tant el podrem sentir ja al club de la mitjanit i a la roda de premsa de Luis de la Fuente prevista a l'estadi d'Atlanta.
0: Avui pendents de Lamine Yamal, també de Nico Williams, que són els dos jugadors que tenen ara mateix situació de dubte, tot i que ja hem repetit moltes vegades que en el cas de Lamine Yamal, que és el que ens interessa més, Sònia, Luis de la Fuente va dir al tot costa que, això va dir divendres, si ha de jugar, jugarà uns minuts.
1: Sí, mira, ara feien l'últim entrenament i els veiem en aquest quart d'hora obert que et permeten, i el cert és que tant Lamine Yamal com Nico, com Víctor Muñoz, que és el que es va incorporar a l'últim, en les estones que ens deixen veure ja ho fan amb total normalitat. Sí que és cert que el mateix Luis de la Fuente ens va dir que hi havia una sèrie de precaucions encara amb aquests jugadors respecte als xuts, fa un parell de dies com a mínim, però mira, ara fa uns minuts Ferran Torres, per exemple, ens deia que està al 100% i preparat per jugar. És curiós perquè hi ha diversos jugadors tocats, però totes les preguntes van sempre pel mateix, que és Lamine Yamal, la gran estrella d'aquesta selecció espanyola, el jugador del Barça que centra totes les mirades aquí als Estats Units, tant futbolístiques com mediàtiques, et diria, perquè aquí a Atlanta, per exemple, vas per la ciutat i hi ha grans anuncis de Lamine Yamal, que té moltes marques que el patrocinen nord-americanes, i és difícil trobar la cara d'algun altre jugador de la selecció espanyola que no sigui Lamine.
0: Ara sentirem també a Ferran Torres, que ha parlat fa no res, i ha estat la Sònia Gelmà, però abans us pregunto tots dos, Olga i també Marc Maiola. Sent un Mundial tan llarg, recordem, amb una ronda eliminatòria més de l'habitual, hi haurà 16ens de final. Abans de la fase de grup saltaves directament als 8ens, ara hi haurà 16ens de final. Per tant, un Mundial llarg, sent el primer rival Cap Verd, tocaria prudència amb Lamine, Olga?
3: Sens dubte. Sé que les ganes d'un Mundial, i ell tenia aquesta il·lusió que quan es va lesionar, el primer pensament que va fer en roda de premsa posterior i va ser no vull perdre mal Mundial, perquè és una de les pors que tenia, i jo crec que una de les coses que ha fet bé el Barça és portar-li un fisioterapeuta que estigui tota l'estona controlant doncs, aquesta gestió d'ell. Sé que em consta que volen que jugui uns pocs minuts per començar doncs, a agafar aquestes bones sensacions, però sabent que és Cap Verd i sabent que és un Mundial, com deies molt bé, molt llarg, jo no forçaria, perquè imagina't que en una acció té una sotregada i es perd tot el Mundial. Jo aniria amb peus de plom i a poc a poc.
0: Marc, la importància de la gestió dels recursos en un Mundial tan llarg,
2: Sí, el que passa que això també és un tema dels doctors. Si els doctors diuen que no hi ha risc de recaiguda o que és molt mínim, doncs entenc que el jugador i també Luis de la Fuente, per com pensa ell, vulguin començar ja de seguida sent titular, i Lamine Yamal demostrant el que vol demostrar en aquest Mundial, que és un dels jugadors més desequilibrants del món.
0: A veure, Sònia, amb l'altre nom propi avui, sens dubte, Ferran Torres, que ha estat en una zona mixta de la selecció espanyola, heu pogut parlar una estona amb ell.
1: Sí, han fet una zona mixta amb diversos jugadors de la selecció espanyola. Apareixia també el jugador blaugrana Ferran Torres. Del seu futur, que a Barcelona n'estem pendents, ni el sentim, perquè diu que només sap que demà juga amb Espanya. És obvi que un dia abans del debut del Mundial, doncs no, és normal que no en vulgui parlar. Sí que hem parlat del seu estat de forma, perquè va acabar molt bé la temporada amb el Barça, i òbviament també li hem preguntat per Lamine Yamal i el seu i la seva possible titularitat demà.
4: Et preguntaven abans per Lamine. Entre els que sou més experimentats, l'heu de frenar, perquè que això és llarg i que tindrà temps i minuts en aquest Mundial?
5: Bueno, té 18 anys, té molta energia, jo crec que no hi ha que frenar-lo, hi ha que deixar-lo que fluïsca, que al final és una de les seues virtuts, i a partir d'ahí que ens dona alegries.
4: Tens la sensació que t'arriba en el millor moment de la temporada del Mundial, que ja vas acabar molt bé amb el Barça?
5: Bueno, no sé si en un millor moment, perquè no sé el que depara el demà, però sí que en el moment de més confiança, en més il·lusió, i bueno, pues anem a seguir treballant per a que es prolongui esto.
0: Ferran, que, Sònia, hem d'esperar que sigui titular en aquest partit demà contra Cap Verd. Clar, l'afavoreix que no hi sigui Lamine. Entenc que caient a la dreta amb Oyarzabal fent de nou, fent de punta, sí. I a l'esquerra, Olmo, potser?
1: A l'esquerra, per mi hi ha el gran dubte, a l'esquerra. Jo crec que la resta de l'11 és bastant clar, i a l'esquerra ha estat provant Baena en els últims amistosos, i en principi hauria de ser Baena, però es fa estrany que Olmo no li entri a l'11 a Luis de la Fuente, que hi va confiar molt en l'Eurocopa. És veritat que per la lesió de Pedri, però que li va respondre molt bé. Per tant, aquest és el gran dubte, sí, per l'esquerra jugarà Olmo i Baena, però per la Olmo o Baena, però per la dreta sí que en principi serà Ferran el davanter atacant.
0: Clar, si ja estan plenament recuperats Nico i també la Lamine Yamal, amb Oyarzabal indiscutible, el 9 en punta, aquí Ferran és on té difícil entrar a l'11 titular.
1: Sí.
0: La pregunta és quin paper pot tenir Ferran i la importància d'aquest primer partit, sabent que jugarà, no, Olga?
3: Sí, sens dubte. Jo crec que si Nico i Lamine estan bé, són les dos extrems, un per l'esquerra i l'altre per la dreta, i després Oyarzabal, que sabem que Luis de la Fuente confia molt en els seus jugadors, aquesta peça sí que no es toca. Ferran, el fet de que en aquesta equació no estiguin ni Lamine ni Nico, doncs serà molt important per ell, perquè es pot guanyar doncs aquesta titularitat. Té un paper, sobretot, ja ho hem vist, ha estat en una temporada dubitativa, però els últims mesos ha acabat sent un dels millors jugadors i que ha estat en molta forma, així que crec que se li ha de potenciar això i que agafi doncs aquestes bones sensacions, perquè pot acabar sumant i sent molt important en aquest Mundial.
0: Per cert, porteria, entenc que no tenim nous inputs, Sònia, si Unai, com sembla ser que serà, és el porter escollit, o tenim sorpresa en Joan García o Raya, fins i tot?
1: Sí, però jo crec que d'inici no hi haurà sorpresa, i Unai Simón és el porter de Luis de la Fuente. Avui, de ben segur, perquè és un dels temes que centra l'actualitat, i li tornaran a preguntar, però vaja, és que no ha donat més pistes de les que ens explicava divendres al Tot Costa, que és que ell té tres porters de molt, molt bona qualitat. Ahir sentíem David Raya, que també em deia, jo el que faig és intentar posar-li l'impossible, la decisió, a Luis de la Fuente, però vaja, d'inici, si Unai està bé en els primers partits, jo crec que serà el porter durant tot el Mundial.
0: Molt bé. Maiola, tu que domines totes les seleccions, Cap Verd, que és el primer rival d'Espanya, és una de les 10, rècord, 10 seleccions africanes en un Mundial. Què ens pots explicar d'aquesta selecció i quins problemes, si és que n'hi pot tenir, l'equip de De La Fuente pot tenir amb aquesta selecció?
2: Que té molt mèrit el que hem fet, perquè és un país molt petit, és escola portuguesa, molts dels seus jugadors o bé directament juguen a la Lliga Portuguesa o s'han format en clubs importants de Portugal, com el Benfica, per exemple. Logan Costa, que el coneixeu del Villarreal, és el líder de la seva defensa. Tenen un lateral que està força bé, Wagner Pina, no m'invento el nom, Wagner, com el compositor Pina, el lateral del Trabzonspor, i després és un equip que es desplega amb jugadors bastant ràpids. Podria jugar, per exemple, Elio Varela o Giovane Cabral per acompanyar a Deylon Libramento, i són jugadors que estan preparats per defensar també i ajudar a camp propi, i després desplegar-se al contraatac, que és el partit que m'imagino que Cap Verd plantejarà contra Espanya.
0: Molt bé, doncs aquest partit demà, Espanya-Cap Verd, a les 6 de la tarda. De seguida parlem també del... fem una pinzellada dels partits que tindrem avui en aquesta quarta jornada, començant pel de les 7 entre Alemanya i Curaçao. Però abans, deixeu-me que també fem un cop d'ull al que ha donat de si la matinada anterior, perquè sempre estem allò entre tercera i quarta jornada, en aquest cas, entre els partits de la nit i els partits que vindran a la següent jornada. I el més destacat de la nit passada ha estat això. وسط الميدان في الجهه اليمنى طلبها اشرف حكيمي انطلاقه تمريره بينيه خطيره خطيره خطيره براو الله الله الله يا اسود فعلا اسود عن طريق اسماعيل السباري لعب براو لعب جنون هدف السباري ويضع Bola para Vinícius Júnior, vai Vini, eu sou mais você garoto, levou para o lado da grande área pela perna esquerda, rolou para trás, vem outra vez o Bruno Guimarães, devolveu para Vini com espaço, ponta esquerda, está na área, levantou a cabeça, cortou para dentro, bateu, que sapa! Baila! Baila Vinícius Júnior! M'encanta escoltar les narracions dels diferents països de com segueixen les seves seleccions. Així han narrat tant el Marroc com el Brasil. Aquest partit des d'aquesta nit passada, Brasil 1, Marroc 1, el Brasil d'Ancelotti no aclareix dubtes i Marroc confirma aquest pas endavant. Partit del grup C, on ara mateix el líder és Escòcia, que va guanyar també ahir a la nit 0-1 a Haití. Sonia, Ancelotti reconeixia que no van estar bé, especialment a la primera part, eh?
1: És que la primera part, el Marroc, no sé si és, potser és excessiu dir que passa per sobre del Brasil, però va estar molt millor que el Brasil, i els brasilers van tenir sort d'aquella jugada pràcticament aïllada de Vinícius que els va permetre empatar, però va entrar molt millor en el partit al Marroc, i precisament aquest era el retret que es feia Ancelotti respecte als seus jugadors.
6: Tenemos que hacer la evaluación de lo que pasó en la primera parte, el equipo no jugó bien, algunos problemas de equilibrio de equipo, falta de más bola perdida, y de ahí tenemos que mejorar este aspecto. La segunda parte fue mejor, no tenemos que perder la confianza, porque en el primer juego de la Copa del Mundo todo puede pasar, no podemos pensar que el equipo está perfecto en el primer juego.
1: Ancelotti, que acabava el partit molt enfadat. En la primera entrevista flash, aquella que et fan just quan xiulen el minut 90, era molt lacònic, li preguntaven com ha anat el partit, diu, cal millorar, i li preguntaven, sap com fer-ho, o quins plans tens per fer-ho, i va respondre, no en tinc. Després ja, com podeu comprovar, va estar una mica més explícit, i en tot cas... Ja refredat, doncs era un punt i és conscient que el Mundial és molt llarg. Si recordem tots, al Qatar l'Argentina va començar perdent amb l'Aràbia Saudita i va acabar guanyant el Mundial.
6: Tomamos ese resultado, que no es malo, y vamos a luchar, a pelear el próximo juego. A Copa del Mundo no se gana el primer juego.
0: Bé, el Mundial no es guanya el primer partit. Olga, n'esperaves més del Brasil? No sé si t'has quedat avui desperta, a mitjanit.
7: Sí,
0: no era una hora tampoc molt complicada.
7: El feia,
0: complicada,
7: el vaig estar retransmetent.
0: Ah, mira,
7: però,
0: doncs...
7: Sí que... A mi va haver una cosa que em va sobtar molt, i és que ja el Marroc no és una novetat, ja no és el típic equip així revelació, sinó que vam veure que el conjunt de Mohamed Ouahbi va jugar molt bé, era el que proposava, i jo vaig veure com una Brasil molt dubitativa. La primera part no va ser bona, però el Marroc els hi feia molt mal a les transicions. Sí que del partit jo crec que em vaig quedar sobretot amb el pivot defensiu, Bouni, que és una... em va sobtar moltíssim, i crec que és un dels jugadors que passarà doncs, a estar en aquest Mundial, perquè crec que va ser una de les revelacions. Però sí que vaig veure una Brasil anàrquica, sobretot en tots els del partit, i amb aquestes individualitats que els caracteritzen, que va tenir una Vinícius, però la resta del partit va ser com en trams massa dubitatiu.
0: Maiola, què és el que més et va agradar de la selecció del Marroc, o el que menys et va agradar del Brasil?
2: Del Marroc, la sinfonia de moviments que fa quan té la pilota, perquè juga amb un doble 6, que per cert és aquest el gran canvi de paradigma, perquè amb Regragui tenien amb Rabat, que és un jugador eminentment defensiu, i ara en canvi tenen a Bouadi i a El Naoui, sí, que són dos jugadors que tenen bon peu, però que a més compensen molt bé l'un el moviment de l'altre. És a dir, si un se'n va amunt, l'altre es queda a la base. Mai juguen en paral·lel. I tota aquesta sinfonia de moviments amb Saibari, que és el jugador que va fer el gol, que en realitat és un migcampista interior, però que ahir jugava de nou, interpretant el rol del fals nou. Aquesta mobilitat per dins, amb el Canuix, que començava a l'esquerra, però també anava a picar zones interiors, amb Brahim, amb els laterals que feien la profunditat a Achraf i Masraoui, justament perquè tots aquests futbolistes tan brillants tècnicament poguessin aparèixer en zones interiors. Tot això és molt difícil conjuminar-ho de manera que l'equip tingui fluïdesa, i ho va fer. El Marroc va tenir moments brillants en pilota. Potser després, quan s'avança en el marcador i veu que està guanyant el primer partit contra el Brasil, adquireix una versió un punt més conservadora. El Brasil no té res a veure amb el que havíem vist històricament, clar. Tu penses en un lateral dret del Brasil que pot ser Cafu, pot ser Jalma Santos, i ahir Ancelotti jugava amb Roger Ibáñez, que és un central de l'Al Ahly fort dins l'àrea per defensar en el joc aeri, però que com a lateral ofensiu va perdudíssim, i com a lateral defensiu en situacions d'1 contra 1 el pots driblar fàcilment, i ho va patir això, per exemple, el Brasil. Al mig del camp no té futbol, Casemiro no mereix una mica més tècnic, però no té tampoc un 10 que estigui en un gran moment. Paquetà està fluix de forma. És una selecció que a mi genera molts dubtes, al Brasil.
1: I Rafinha, doncs, sembla una altra, deixem-ho dir.
0: I Rafinha, és veritat, sí, perquè
1: va jugar 90 minuts.
0: Sònia bastant gris, no va intervenir gaire.
1: Sí, molt grisot. Jo crec que, i com deia el Marc, és que col·lectivament Brasil no ajuda a brillar, però un Rafinha desconegut que va passar absolutament desapercebut pel partit.
2: Perquè va començar jugant d'extrem a la dreta, a cama canviada. Això té sentit, que Rafinha vagi constantment cap a dins, si tu tens Cafu de lateral. Si tu de lateral tens a Roger Ibáñez, que no sap quan i com pujar a l'atac, al final fas un embut.
0: Clar. Veig que la fixació ara de Mayola en aquest Mundial serà Roger Ibáñez. Molt bé. Per cert, subratllem-ho, que ahir ja en vam parlar una miqueta. Sònia, va marcar un jugador nascut a Terrassa, pel Marroc.
1: Sí, a més amb una excel·lent definició d'Ismael Saibari, que ara ho deia el Marc, jo el tenia ubicat de migcampista i el veig de nou, però efectivament feia de fals davanter de centre, i just en parlàvem. És un jugador que va néixer a Terrassa fa 26 anys. És cert que només hi va viure fins als 6 anys, que aleshores va haver de marxar a Bèlgica per la feina del pare. Es va formar a l'Anderlecht, al Genk, i ara juga al PSV. Compte, perquè el Bayern, això el Marc ho deu saber, li va al darrere per aquest estiu.
0: I diuen que pagarà bastants calés, eh? Vull dir que...
2: Sí, estan acabant de negociar entre 45 i 53.
0: Imagina't.
1: I és veritat que la selecció belga el volia, però els seus pares són marroquins i va optar per jugar amb el Marroc. De fet, ahir hi ha un moment del partit en què els 11 jugadors que hi ha sobre la gespa, cap d'ells ha nascut al Marroc. La majoria són fills de marroquins que, òbviament, doncs, han seguit, diríem, d'alguna manera la tradició familiar, però, ja et dic, crec que no és amb l'onze inicial, sinó en un moment que fa els canvis, que els 11 érem de fora del Marroc.
0: Molt bé, anirem cara a barraca. Em queda per repassar dels partits d'ahir. Em vull aturar amb el que va passar també ahir a la matinada, un gol que va ser històric, aquest.
8: Chance to drive in field or cross. Gun and Doak, couple of step-overs. Low ball in Adams, what a save! Out to McGinn! Deflected in!
0: Gol del jugador de l'Aston Villa, John McGinn, per Escòcia, per derrotar Haití. Arbusar, és, atenció, un gol històric. Per què? Més enllà de donar els 3 punts a la selecció escocesa davant d'Haití, la feble Haití.

0: contra el Brasil. Això mateix, però l'encaren sabent que són líders. Això sí, clar, mirant el cantó negatiu, podríem dir que Maiola els va costar potser massa doblegar Haití.
1: Sí, també van tenir certes dificultats per defensar les embestides de la selecció caribenya. És veritat que Haití va competir molt bé amb jugadors físicament forts que es van saber desplegar sobretot per fora, pels carrils, i Escòcia va tenir aquest punt de màgia amb el gol de McGinn, que és un futbolista que té cos segurament de jugador dels anys 70, però que enganya molt perquè, a banda de ser un motor que no para de treballar benefici de l'equip, després té una esquerra formidable per acabar les jugades, i entre ell i McTominay la selecció escocesa pot tenir moments importants en aquest Mundial.
0: Molt bé, i de la jornada d'ahir, avui a les 6 del matí, derrota sorprenent, de Turquia, la Turquia d'Arda Güler, de Çalhanoğlu, de Yilmaz, de Demiral, amb la direcció de Vincenzo Montella, l'italià, des de la banqueta, doncs ha perdut davant d'Austràlia per 2-0, partit del grup D, on lideren els Estats Units amb 3 punts, Austràlia també 3, i tant que en Turquia i el Paraguai amb 0 punts. Per cert, Arbusà, repassem els grans titulars dels partits que tenim avui a la quarta jornada. Cobrim ara a les 7 de la tarda.
2: Sí, avui primers partits del grup E i de l'F. Entren en escena seleccions importants com Alemanya i els Països Baixos. El grup E a les 7, Alemanya-Curaçao. Alemanya és enorme favorita en aquest partit contra la selecció més petita d'aquest Mundial, que debuta en una Copa del Món. Ara en parlarem. I del grup F a les 10 de la nit, Països Baixos-Japó, que són els dos aspirants a liderar el grup en el debut de Frenkie de Jong avui amb la selecció que entrena Ronald Koeman. I ja de matinada el grup E, que és el grup d'Alemanya i Curaçao, a la 1, Costa d'Ivori a Equador. La selecció equatoriana podria ser una de les sorpreses d'aquest Mundial. I el grup F, que és el grup dels Països Baixos i del Japó, a les 4, Suècia-Tunísia, que a priori són les dues seleccions que lluitaran per la tercera posició del grup.
0: M'aturo molt ràpidament, perquè de seguida anar cap a Colònia amb la prèvia de la final de la Champions d'handbol, Barça-Furse-Berlín, amb el partit d'Alemanya. A veure, Maiola, la teva selecció, la Mannschaft, per què no surt a les travesses per ser campiona del món?
1: Molt malament en les últimes dues edicions. Una selecció que ha guanyat 4 mundials i que ha arribat 13 vegades a semifinals, ha caigut 2 vegades consecutives a fase de grups, cosa que no li havia passat mai, ni una sola, i perquè, veient els últims partits de l'equip de Julian Nagelsmann, malgrat que els resultats són bons, les sensacions no ho són tant i arriba amb certs dubtes. Per exemple, no ha acabat de consolidar un 11 titular, hi ha algun jugador que estan fora de posició o que no juguen en la posició amb la qual ho fan amb el seu equip, el cas de Kimmich, que forma un doble 6 formidable al Bayern amb Pavlovic, Nagelsmann el fa servir de lateral dret, i segurament els seus dos grans talents, que són Musiala i Florian Wirtz, per una qüestió o per una altra, en el cas de Musiala per la greu lesió que va patir l'estiu passat, en el de Wirtz perquè no ha tingut un any reeixit al Liverpool, no arriben tampoc en el seu millor moment, però Alemanya sempre se l'hauria de tenir en compte.
0: Mira, Alemanya tindrà un privilegi avui en aquest partit del Mundial, en el seu debut al Mundial, que podrà sentir per primera vegada un himne que no ha sonat mai al Mundial. Mira com sona. Jo avui com me l'he posat he pensat, ostres, és maco, l'himne de Curaçao. Sí, correcte. Hi ha un so de grall aquí.
3: La samarreta, la veritat és que és la pròxima que sí.
0: Què dius, Olga, de la samarreta de Curaçao? Jo no la tinc vista.
3: No l'has vist? És preciosa. És d'aquestes que et compraria. Igual que la d'Espanya, la blanca, tu te la ficaries amb uns texans. Fixa-t'hi i després mira la de Curaçao.
0: Curaçao.
3: Perquè és d'aquestes que són maques.
1: Ah, la segona, David, la groga.
3: La groga.
0: Domini que teniu de les samarretes de Curaçao, Primera i segona samarreta, molt bé. A veure, Jalmà, has estat investigant sobre Curaçao, que segurament seria, diguem-ne, la selecció exòtica d'aquest Mundial, perquè és, atenció, el país més petit que juga un Mundial de futbol.
4: Sí, més petit en superfície i en població en participar al Mundial. Mira, avui contra Alemanya, doncs seran 155.000 habitants que té aquesta illa del Carib contra més de 80 milions d'habitants que té Alemanya. Fins ara el país més petit havia estat Islàndia, que té més del doble d'habitants, 350.000, i a Curaçao, òbviament, els hi passa una mica com a Cap Verd, una altra selecció contra la que jugarà demà la selecció espanyola, que és que molts dels futbolistes futbolistes són nascuts fora de l'illa. De fet, 25 dels 26 han nascut fora del país, concretament als Països Baixos, amb qui tenen una vinculació històrica, i avui, de fet, encara tenen vincles amb el regne dels Països Baixos. Per tant, hi ha un únic futbolista que sí que ha nascut a Curaçao,

0: Oh. I per tant, aquest és el que hem anat a mirar, que es tracta de Tahith Chong, jugador del Sheffield United, és un dels 30 futbolistes que té la segona competició anglesa en aquest Mundial i que de fet també ha tingut formació neerlandesa perquè va entrar al planter del Feyenoord als 10 anys. Es veu que la família es va desplaçar als Països Baixos perquè el nen era bo, primer va anar al Feyenoord, després el va fitxar al United, se'n va anar tota la família també cap al United i ara està jugant al Sheffield. És un jugador que per el seu aspecte l'identificareu ràpid, eh? I el seleccionador de Curaçao és un clàssic del futbol neerlandès, Dick Advocaat, que de fet els va classificar al novembre i aleshores va plegar els 3 mesos per cuidar la seva filla malalta. En van posar una altra, però no va acabar de funcionar la cosa i poc abans del Mundial li van tornar a insistir perquè agafés l'equip i ha tornat i, per tant, s'enfrontarà aquesta Alemanya amb Advocaat a la banqueta com a seleccionador.
1: Molt bé, que si no m'equivoco és el seleccionador més veterà d'aquest Mundial. Sí. És a dir que, bé, vés en compte, Maiola, la teva selecció alemanya, que no tingui una sorpresa amb els amics de Curaçao.
2: Eh? Ah, no ho podem descartar, no? No són tan dolents com la gent els pinta. Eh?
1: M'estic ment a la samarreta, per cert. Dono la raó a l'Olga. La primera samarreta m'agrada molt, que és un blau elèctric, amb aquests tons grocs a les espatlles.
3: Però la segona és maca, és fineta.
1: I la segona és color crema. No?
4: La segona és la bona, molt guapa, la segona.
1: Color crema, sí. Te la posaries amb uns texans a posar?
4: Sí, ara es porta això, ara es porta. Sí, oversize,
1: La samarreta que portes ara,
3: Arbusà... Ara és
1: tendència, això. Sí. Doncs l'Arbusà porta una samarreta que s'assembla molt en color a la segona de Curaçao.
4: Sí.
1: A partir de les 7, l'Arbusà en seguirà aquest Alemanya a Curaçao. I, Jalmà, tu pendent de les rodes de premsa de Luis de la Fuente, qualsevol novetat, d'aquí a les 10 tenim antena oberta, doncs ens demanes pas si hi hagués res, d'acord?
0: Molt bé, fins ara.
1: Que vagi molt bé. I gràcies, Olga, i gràcies, Maiolaga. Fins la propera. Fem una pausa molt breu, i de seguida cap a Colònia per obrir la prèvia, la transmissió de la final de la Champions d'handbol.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
5: I pot ser tot això sent professional.
6: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
7: Els dies 13 i 14 de juny, 15a Festa del Futbol Català a Vilafranca del Penedès.
8: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, en un cap de setmana únic.
7: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
8: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
9: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
10: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
11: Doraemon!
10: El teu gat còsmic torna a casa.
11: Ho hem aconseguit!
12: Sí!
10: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K. Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
13: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid, però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa 1 euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
6: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
5: I pot ser tot això sent professional.
6: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroën.es.
14: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a IBP.es promo Catalunya.
15: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
16: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Beth Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
12: La nit dels ignorants s'hereda.
17: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
12: Pot arribar a travessar oceans.
18: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
12: Veu com creixen els seus oients màgics.
19: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
12: I posa la pell de gallina.
20: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
21: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
20: És que m'heu posat la pell de gallina.
21: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
22: Ara estàs a l'Estat Passant, també?
0: Sí.
22: Sí, estàs còmoda?
0: Sí, sí.
22: T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
0: Sí, a veure, estic còmoda perquè treballo poc.
22: Clar, és fàcil.
0: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
22: I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa,
0: ja,
22: també.
0: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
21: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
23: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
21: La tarda de Catalunya Ràdio.
24: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
21: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
24: Ets una genocida del temps.
25: La millor hora del dia.
21: Estàs escoltant el Tot Gira.
26: Amb David Clopés.
1: 21 minuts i seran les 6. És l'hora de l'embol, és l'hora del Barça. Obrim la transmissió de la final de la Champions.
21: Ja som aquí una altra vegada.
27: Colòmbia!
21: Allà on hem guanyat tantes i tantes vegades.
27: Recupera la pilota Blasians. No hi ha porter. Tot sol. Blasians al llançament. Gol. Més dos.
21: On hem tocat el cel.
27: Ho celebra la banqueta del Barça. S'ha patit, però aquest equip exhibeix una maduresa.
21: Però també on hem caigut.
28: I el Barça queda eliminat a la Final Four de Colònia. Era molt difícil, era gairebé impossible.
21: Acabem el camí per guanyar un altre Champions.
27: Vinga, Iñaki, no l'has passat bé, però l'ha tocat Ortega i gol.
21: La 13a Champions ens espera.
28: El Barça jugarà demà la final de la Champions. El Barça jugarà demà per guanyar la 13a Lliga de Campions d'handbol de la seva història.
21: Des del Lanxess Arena de Colònia, obrim la transmissió de la final de la Champions d'handbol. Barça-Fuchsia Berlín. Una transmissió del Tot Gira.
1: El Barça d'handbol arriba avui al final del camí. L'últim partit de la temporada i el més important. Tota la temporada està enfocada en el partit d'avui, la final de la Champions. I tot s'ha dissenyat per arribar aquí en les millors condicions. I el Barça hi arriba amb un full de ruta impecable. 6 títols guanyats. Superglob, Supercopa Ibèrica, Supercopa Catalana, Copa del Rei, Copa Sobal i Lliga. Només una derrota en tota la temporada. Contra el Magdeburg, el Palau, a l'inici de la fase de grups de la Champions. Mitjana golejadora altíssima tota la temporada, sempre al voltant dels 40 gols. Un Barça que no ha afluixat en cap moment, ni tan sols quan veu que a les competicions de Sobal no té rival. Avui a Colònia pot tornar a firmar una temporada perfecta, amb 7 títols de 7, com va fer el 2015 i el 2021. Avui a Colònia ens espera la 13a Copa d'Europa, Barça-Fuchsia Berlín. Això és la final de la Champions d'handbol. Una final a les 6 de la tarda. Moment per entrar a l'Anses Arena de Colònia. Ramon Salmurri, Viran Morros, Sergi Camps, què tal, com esteu? Bona tarda.
29: Hola, bona tarda.
30: Bona tarda.
1: Què tal,
30: bona tarda.
1: I l'assistència tècnica del Dani Batxiller. A veure, Salmo, Camps, Viran, com estan els ànims, com estan ara mateix a l'Anses Arena?
29: No, l'Anses està amb ganes ja que arribi la gran final, aquest partit a les 6 de la tarda, la final de la Champions, l'últim partit que de la temporada, el partit que tanca l'embola europeu, el partit entre els dos grans equips d'aquesta competició i segurament els dos millors equips del món ara mateix.
1: Vera, en quin partit t'esperes tu avui?
30: M'espero un partit de molt de ritme. M'espero dos equips que ara mateix, com ha dit el Salvo, són els que millor estan, millors equips d'Europa, tothom sa, tothom molt, molt, molt en forma. Per tant, espero un grandíssim partit de vol.
1: Sergi, l'última hora del Barça em porta a preguntar-te pel Dani Fernández i pel Ludo Fàbregas, que ahir van acabar, recordeu, el partit de semis contra l'Oborg amb algunes molèsties. Estan bé?
28: Sí, el Dani Fernández amb aquella rebrinca del turmell està bé, i el Ludo amb aquella trompada a la cara al tram final del partit està també bé, el pivot de la Catalunya Nord. Deixa'm recordar els descartats del partit d'avui, són els mateixos que en el partit d'ahir, queden fora de la convocatòria Filip Saric, Manuel Ortega, Antonio Bazán i Òscar Grau.
1: Activem les xarxes pels nostres oients que hi vulguin dir la seva en aquesta transmissió.
2: Com sempre, a través del nostre compte de Twitter, x.com/totgira.
1: Ja és a punt de començar aquesta final de la Champions. Salmo, Biran, què n'hem d'esperar del Barça? Què n'hem d'esperar del rival d'avui, que recordem-ho, va ser el millor equip a la fase de grups a l'altre grup, on no era el Barça va ser el millor del seu grup, a l'altre grup el millor va ser el Fuxia Berlín.
29: Doncs mira, hem d'esperar un gran partit. L'escenari és majúscul i arriben els dos millors equips de la temporada a nivell europeu. Dos equips amb propostes, amb punts en comú, també amb aspectes molt diferents, però avui estan aquí els millors jugadors del món i els equips més en forma a la competició. I per tant, viren, diguem-ne, que la prèvia d'aquest partit està marcada per l'estat anímic, físic, emocional de tots dos equips, i una final que a hores d'ara 50-50, és que és que no creu.
30: Jo la veig molt, molt igualada. La realitat és que potser el punt d'experiència, el punt d'haver estat aquí, d'haver jugat més finals, d'haver-les guanyat, el poso un palet per sobre el Barça, però ho veig molt, molt igualat.
1: Malgrat, diguem-ne que Fuxia Berlín podria dir que juga a casa, no, Biran?
30: Ara veurem, però diria que pràcticament sí. El passa que potser els de Magdeburg van una miqueta amb el Barça, eh? Ja
1: sí? Per què? Perquè hi ha molta rivalitat amb el Fuxia, no?
30: Hi ha bastanta rivalitat, sí, sí, sí. Una
29: consulta. El Magdeburg va jugar la primera... El Magdeburg, el Fuxia va jugar la primera semifinal a les 3, el Barça va jugar la segona a les 6 i en pròrroga. Això es nota quan ara estàs aquí a punt de saltar pista o queda aparcat?
30: Això es notarà al final del partit, jo crec, perquè és quan els minuts començaran a passar. El Fuxia, hem de pensar que ahir a les 5 i mitja de tarda estava a l'hotel. En canvi, el Barça estava preparant-se per començar el partit. Van acabar en pròrroga, van arribar a casa, a l'hotel, molt més tard. Per tant, vulguis o no, aquestes 3 hores de diferència, en aquest nivell on els petits detalls compten, jo crec que sí que marquen la diferència. Però és cert que el Barça té més rotació que el Fuxia, i jo crec que també això entra en joc.
1: Recordem que el Fuxia és l'actual campió de la Lliga Alemanya, que això sí, no ha guanyat mai la Champions. Un club on, recordem-ho, el Biran Morros hi va jugar una temporada, a veure si ho dic bé, la 21-22, és correcte?
30: Exacte, sí, sí, sí. Una temporada encara en una mica època de Covid, perquè encara tenim restriccions, però va ser una molt bona temporada, vaig gaudir molt. Jugar a la Bundesliga va ser una experiència única. I Fuxia Berlín és un club magnífic, la veritat. Va ser una gran experiència i ho vaig passar molt, molt bé.
1: Saps qui coneix també molt bé el Fuxia Berlín, perquè el tenen com a rival?
30: A veure...
1: Un bon amic del Biran i del Salmo, també. Gonzalo Pérez de Vargas, què tal, com estem? Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Ara, porter del Kiel i exjugador del Barça, i que ens estimem moltíssim i que més d'una vegada l'hem tingut aquí a la transmissió. Bon amic del Biran, no dic cap mentida, i del Salmo, Gonzalo.
3: No, bona nit. Ja s'ha escoltat.
1: Molt bé. El podeu saludar, Biran, Salmo?
30: Hola, Gonzalo, com estàs?
3: Hola, ja t'he escoltat i estic una mica d'acord amb tu, amb el que t'he escoltat. No sempre passa això.
1: Què ens trobarem, Gonzalo? Com serà aquest Fuxia? Tu que els tens més vistos d'aquesta mateixa temporada.
3: Doncs jo crec que és un equip que ja el coneixem, el que farà, però el que passa és que el que fa ho fa molt bé, no? O sigui, jo crec que juntament amb el Barça, l'equip que millor juga en transició, sobretot cap al davant, un equip que té un joc molt, molt ràpid, d'una qualitat de passada molt, molt bona, i que tenen també el diferencial de jugar segurament el millor jugador del món, que porta 2-3 temporades fent coses que no són normals.
1: Ahir vam tenir, suposo que va seguir a la segona semi, un partidàs a les porteries, tu que ets porter, l'Andín a l'Alborg, i un partidàs de l'Emil Nielsen a la porteria del Barça. Sempre, i tu ho saps prou bé, la porteria a la Final Four és clau.
3: Sí, jo crec que a ningú se li escapa que que a dia d'avui l'Emil és el millor porter del món. Ho ha demostrat no només ahir, sinó crec que tota la temporada porta, podríem dir, dos o tres temporades sent el número 1 i ahir ho va demostrar i espero que avui també ho pugui fer, perquè això voldrà dir que seran bones notícies pel Barça i bé, també perquè jo crec que si juga com ahir, si no canvia res, mereixerà també ser l'MVP d'aquesta Final Four.
30: Gonzalo, digue'm una miqueta, tu què penses de com s'afronten aquests tipus de partit? Tu n'has jugat moltes vegades, has guanyat, has perdut, ho has viscut. Quines són les claus a nivell emocional per afrontar un partit com aquest?
3: Potser jo crec que és una mica diferent, depèn del costat del que siguis, perquè al final pel Barça és clar que és l'objectiu, és el somni, però és alhora també l'objectiu més important de la temporada. I com que tot tu jugues al dia d'avui, el Barça ha fet una temporada espectacular, ha guanyat a tots els títols, a Superglob, que s'havia resistit una mica els últims anys i ha guanyat, excepte un partit, ha guanyat tot. I pel Fuchse crec que ha fet una molt bona temporada també, ha guanyat dos títols, la Supercopa, la Copa d'Alemanya, s'ha classificat directament per la Champions en una Bundesliga molt complicada. I potser no té aquesta sensació de jugar-s'ho tot avui, però el que és cert és que tothom sap que és l'últim partit de l'any, que està molt a prop de tocar el cel, i jo crec que el dia d'avui és el dia de finals, és pensar en donar-ho tot, fer un últim esforç que mereixerà la pena, i tots dos són conscients que també hauran fet una molt bona temporada si no guanyen, però estan tan a prop de tocar la glòria que suposo que és aquest factor, no?, per estar pensant una mica més i potser que hagin dormit una mica menys avui.
29: Jo, Gonzalo, et volia preguntar pel paper de Matías Gitzel, segurament ara mateix el millor jugador del moment, el millor jugador del món a hores d'ara. No sé fins a quin punt consideres que un sol jugador pot ser tan determinant en un partit com aquest.
3: Jo fins fa dos o tres anys et diria que en partits com aquest, i més sabent de la importància d'un jugador tan important, et diria que no és tan determinant, però és que el que ha fet aquest noi els últims 3 anys, 3-4 anys, tothom li espera, tothom sap que jugarà a les pilotes calents, tothom sap que és capaç de fer de tot, però és que ho acaba fent, i és per mi el que més em sobta i el que més admiro d'ell, que fins i tot sent en aquest equip la peça més important i encara que està ben rodejat, tothom sap que el que pot fer, encara que les defenses, els jugadors més importants dels altres equips intenten pal·liar-ho, fins i tot cap equip ho ha aconseguit, no? I és cert que és capaç de fer registres de gols que si ho fes avui en una final encara seria més boig el que està fent.
1: Gonzalo Pérez de Vargas, un plaer. No sé si patiràs o no, veient aquesta final tranquil·lament. És un Barça-Fuchse-Berlín, però vaja, el teu Barça, el Barça on has viscut mitja vida, és a punt de guanyar la 13a Champions si fa un bon partit. I això es diu ràpid, però és difícil d'aconseguir. 13 Champions si la guanya, Una animalada.
3: Sí, molt, molt difícil. Jo crec que el que ha fet aquesta secció, el que fa, crec que ve d'un treball de molts anys, diria des del Dream Team, no?, que va fixar aquesta autoritat i aquesta fam de guanyar sempre, d'exigir-se sempre al 100%, de buscar guanyar tots els partits, tots els títols. Crec que el millor que ha fet aquesta secció és mantenir aquest ADN i és molt, molt... quan ho penses en fred, és molt, molt heavy, no?, molt, molt boig el que ha fet el Barça d'handbol, i jo tinc la sensació que ho continuarà fent.
1: Gonzalo, una abraçada molt forta. Gràcies per atendre'ns.
3: Una abraçada, disfruteu.
29: Moltes gràcies.
3: Adéu. Ciao, ciao.
21: Barça, Fuxa, Berlín. La final de la Champions de Vol al Tot Gira.
29: Rep el contacte, continua Tim. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol de Tim Ekesan.
21: Polònia tornarà a ser nostra.
1: Em demana pas des de les entranyes d'aquest Lances Arena de Colònia el Sergi Camps, crec que al costat d'un dels membres de l'staff del Barça d'handbol, el Tomàs Svensson.
2: Amb l'assistent del Carlos Ortega, Tomàs Svensson. Tomàs, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
2: A veure, el Fuxa de Berlín té una gran estrella, Gitzel. Com es desactiva Gitzel?
4: Jo digo el pulpo, ¿no? Pero la verdad que no. Pero la verdad que es un jugadorazo, tenemos que cerrarle bien, lo hicimos bien en la pretemporada, es otro tipo de partido hoy, pero bueno, la verdad, cerrar. Y que tenga que pasar el balón, porque es increíblemente bueno el uno contra uno a ambos lados. No chuta también desde fuera, pero bueno, sobre todo la visión de juego, el juego sin balones, es desde luego el mejor jugador del mundo. Pero bueno, que vamos a intentar demostrar que somos el mejor equipo del mundo, ¿no?
2: Preguntar-te per les porteries, ahir Nilsen ho va fer bé, Miloslav també ho va fer bé. Quin paper tindrà la porteria avui en aquesta final de la Champions?
4: Bueno, puede ser, bueno, como la de ayer, más o menos. El Miloslav es un grandísimo portero, no tuvo un papel tan grande ayer, pero bueno, que eso ya puede ser que esté más descansado. El factor cansancio puede ser un factor para Emilio. Él está muy convencido de que vamos a ganar, lo lleva diciendo desde agosto y está preparado mentalmente. Otra cosa que él que pueda llegar a estar bien durante todo el partido, si no ya vamos con Víctor, y Víctor también está muy bien preparado. Pero bueno, que la portería, ambas porterías son factores muy importantes y la verdad que son buenas porterías.
2: Ahir ens va sorprendre que els últims minuts de partit, la pròrroga també, la veu jugar sense el Dica a la pista. Veu trobar que no tenia el seu dia, potser, i el Dica.
4: No, habrá sido pues una decisión técnica en ese momento, que veíamos que Blas estaba más fresco y él, de hecho, pues mira, ha robado varios balones importantes, y yo creo que más bien era un tema defensivo, que necesitábamos romper el 7 contra 6 y una cosa de estas. Pero la verdad que durante el partido que Dick había dado todo, y igual no estaba tan fino al final.
2: I l'última, Tomàs, ahir el Carlos, avui el Joan Marín, deien que no estan contents amb l'arbitratge d'ahir. Us fa patir l'arbitratge avui a la final?
4: Hombre, nos preocupa mucho. Ya lo preocupamos ayer y de antemano ya sabíamos que iba a ser difícil y así lo ha sido, ¿no? Y hoy también, porque son los noruegos, tuvimos en antes y tiran mucho para casa. Y esperemos, bueno, ya estamos en Alemania, supongo que ya tirarán un poquito para los de Fuxe. Pero vamos a intentar no concentrarnos mucho en ellos e intentar hacer un gran partido. Si hacemos un gran partido, incluso con los arbitrajes, ya podemos.
2: Gracias y mucha suerte.
21: Barça, Fuxa, Berlín. La final de la Champions d'handbol al Tot Gira.
28: Si veiem a Joan Laporta també eufònic abraçant-se a Rafa Juste,
21: Polònia tornarà a ser nostra.
1: 5 minuts i les 6 de la tarda, presentant-se ara mateix la plantilla del Fuxe Berlín. Ja és a pista també la plantilla del Barça. Ara torno a Colònia, però a veure, coses que estan passant. Mundial de futbol a les 7, tenim aquest Alemanya-Curaçao. És el primer partit de la quarta jornada del Mundial, el que obre la quarta jornada. Jugaran a Houston, és una de les grans, no sé si favorita o no. El Marc Maiola diu que tenen molts problemes, ara ens ho explicava fa una estona. Però bé, Alemanya que s'estrena d'aquí no res i tenim ja 11 confirmat.
5: Sí, l'11 esperat de Julian Nagelsmann, amb Neuer a la porteria, Kimmich, Tas, Lotterberg i Braun en defensa, mig al camp amb en Metge i Pavlovic, a la mitja punta Sané, Musiala i Wirtz, i al davant Kai Havertz. I a la selecció del Curaçao...
1: Ah, molt bé, tens l'11 de Curaçao.
5: Sí, també, mira, Rum a la porteria, Floranus, Obispo, Basoer i Fonville en defensa, mig al camp. Vacuna. I no és davanter, Vacuna, és més campista. Vacuna, Comenencia i una altra vacuna, Jota Vacuna.
1: Hi ha dues vacunes? Deu ser un nom habitual a Curaçao.
5: Mira, hi ha dues vacunes.
2: Amb la Covid.
5: I al davant, Chong, Locadia i Gary.
1: Molt bé, em dic Advocat, que és seleccionador il·lustre a la banqueta de Curaçao. Per cert, ja que fem la punta dels 11 d'aquest Alemanya-Curaçao, hem tingut notícies sobre aquell àrbitre somalí a qui als Estats Units li van vetar l'entrada.
5: Sí, Omar Artan.
1: Que és el millor de l'Àfrica, eh?
5: Sí, sí. Doncs mira, segons la BBC, rebrà tot el seu salari al complet, encara que no xiuli cap partit. Té dret a rebre els seus honoraris. La quantitat encara es desconeix, això sí, perquè els àrbitres cobren un cop finalitza la competició, però diu la BBC que cobrarà el complet.
1: I recordem que, si no m'erro, també la FIFA va anunciar, o la UEFA va anunciar, que arbitrarà la final de la Supercopa Europea.
5: Sí, PSG Aston Villa.
1: Això mateix.
5: El 12 d'agost.
1: I també a les 6 de la tarda tindrem aquí el Pau Masmartí seguint-nos un partit del futbol català. Hola, Pau, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Perquè és a punt de començar l'anada de la final per pujar a la tercera, a la segona federació del futbol. És un Compos Badalona. El Badalona jugant al mític Multiusos de San Lázaro, on fa uns quants anys, anys 90, i jugava al Compos de primera divisió, i en aquell camp on Ronaldo Nazario va fer aquell golaç amb Bobby Robson col·locant-se les mans al cap. A punt de començar aquest partit, Pau?
6: Sí, salten els jugadors sobre la gespa, ja ara a l'estadi es diu Vero Boquete San Lázaro.
1: És veritat.
6: I si vols tinc 11 del Badalona.
1: A veure, canta.
6: Doncs jugarà Víctor López en porteria, que és el porter suplent, perquè en aquest cas està Azón lesionat. De Marco, Xavi Manrique, Sergio Ayala i Marco Martínez a línia de 4 en defensa. Doble pivot per Guzmán i Bermu. Línia de 3 al mig del camp per Ton Diorra, Joaco Peñvaler, Toni La Rosa, i en punta, com a única referència, Pimentel.
1: Molt bé, doncs el Badalona que juga a l'anada, la setmana que ve, diumenge al migdia, la tornada per pujar a la segona federació espanyola de futbol. Lances Arena, fetes les presentacions, arriba l'hora de la veritat pel Barça, davant d'un Fuchse Berlín que ja hem sentit el Thomas Svensson, Viren, però hi afegiries algun perill més enllà de Gitzel?
7: El ritme de pilota. Crec que juguen a una velocitat i mou la pilota molt, molt ràpid. Crec que és això. Si aconseguim tallar aquest tempo, aquest ritme, tindrem molt bones oportunitats.
1: La porteria, què tal? Perquè ahir recordo que vau explicar que a la primera semifinal no només la porteria de Fuchse, sinó també la de Magdeburg, no van estar a l'alçada.
7: Però Milosav Levic al final va fer les aturades que havia de fer. És un excel·lent porter. Veurem si l'escenari no el supera, veurem si aconsegueix estar al nivell que ha d'estar, però és un grandíssim, grandíssim porter.
1: Perquè, salvo el Fuchse, no ha guanyat mai la Champions, però a la final hi ha arribat alguna vegada o és la primera?
29: És la primera.
5: No, perdó,
29: la temporada passada va arribar a la final, és veritat. La temporada passada va arribar a la final, és la seva segona final consecutiva d'un equip acostumat a competir per tot a la Bundesliga, que els últims anys ha fet un pas endavant i que està encapçalant un projecte amb Matthias Gitzel al capdavant, però que inclourà, per exemple, dicament que el 2027... No oblidem, s'afegirà aquest Fuchse de Berlín.
1: Home, aquí al Fuchse han jugat grans jugadors, com per exemple Vira Morros o també l'Iker Romero. Recordo que va acabar la seva carrera, oi, aquí al Fuchse?
29: Sí, després
1: de marxar del Barça.
7: I Tino Igrópolo, l'assistent del Carlos Ortega, també va jugar allà bastants anys.
5: Per cert, que la llotja de Lanxes, David, avui hi tornem a veure Joan Laporta, també Rafa Juste, Valero Rivera. En aquest cas, Joan Laporta, que ahir triava una vestimenta d'esport, una vestimenta casual amb americana de color cru i camisa blanca. Avui va doncs, amb la equipació reglamentària de president, americana, doncs, en aquest cas, de blau marí i corbata del Barça.
1: Bé, doncs arriba l'hora de la veritat. Hem sentit senyals horaris de les 6 de la tarda. És el moment pel Barça. Avui busquem el ple de títols, la temporada perfecta, el 7-7, amb el títol més important. La Champions en vol, avui, salvo, volem la tretzena.
29: El Barça busca la tretzena de la secció, la cinquantena en la història del club, i davant té el Fuchse de Berlín, el conjunt alemany de Lasse Andersson, de Matthias Gitzel, d'Aitor Ariño, d'Adrian Milosavljev, el porter, són els rivals del Barça avui, són els que separen el Barça d'aconseguir un nou èxit a Europa. 60 minuts per endavant. A punt de començar la final, que comença ara mateix amb el Lanxess Arena. Barça-Fuchse de Berlín. 60 minuts per decidir el guanyador de la Copa d'Europa. La primera possessió serà pel Fuchse de Berlín. Sergi, ja tenim el set inicial del Barça.
5: Sí, Nielsen a la porteria, la primera línia per dir Camem, Carles Bogar, també veig a Ludovic Fàbregas defensant, Luis Frade, els extrems Dani Fernández i Aleix Gómez.
29: Mira, et sorprèn alguna cosa d'aquest set inicial?
7: Bueno, veig la rotació de Carles Bogar ja en defensa, que crec que està bé per donar una mica més d'aire a Tim Engessant.
29: Juga la primera pilota al Fuchse, Matthias Gitzel, 12 als 6 metres, la treu Emil Nielsen. La primera aturada d'Emil Nielsen, tot sol, sense pilota, Matthias Gitzel, i ara el Barça corre. Juga, diguem, des del bot, juga amb Domen Makuch, la pilota Tim Engessant, continua Tim Engessant, el llançament anota el gol Tim Engessant, el primer del Barça, Barça 1, Funxa 0. Primer minut de joc. Juga Matías Gitzel. Línia als 9 metres, amb Nick Line. A l'esquerra la demana l'Asi Anderson i posa un punt de pausa al Fuxe. El Barça, la primera, li ha sortit bé.
1: Per cert, ja sortim pel dual de TV3. Si voleu, podeu activar el dual de TV3 per escoltar la transmissió del Tot Gira.
29: I ara el gol de Nick Line per situar l'1-1 al marcador. Juga Tim Engessant. Tim contra el món, rep el contacte, va a terra. Queda estès, Tim Engessant, 1-1.
28: Ahir, per cert, Gitzel va marcar 9 gols, és el màxim golejador de la competició, amb 153 gols.
7: Molt bon internacional Nielsen, que ens ha permès córrer, i després en què s'han abans de resoldre, però ha d'estar més posat en defensa perquè l'Iglain l'ha superat. Però és part del joc, continuem.
29: Ataca el Barça, Tim Engessant, Domen Mankuc, i dicamem a la primera línia, precisament Mankuc, al centre d'operacions. Encara lluny de porteria, dicamem al capità Brassal, dorsal 10 a l'esquerra, Tim Engessant al 19, juga amb Domen Mankuc, la permuta, rep Engessant, de nou Mankuc a l'esquerra, des del bon, la continuïtat, s'aixeca el Tim, no llança, rep el contacte, són 7 metres, altra vegada Engessant, altra vegada Tim Engessant.
7: I gran bloqueig de Luis Frade, que ha propiciat aquest espai perquè Tim pogués entrar i provoqués el penal. Ara tenim a l'Aleix.
28: 92% d'efectivitat de l'Aleix a la Champions.
29: Més fiabilitat pràcticament impossible. Davant seu, Dejan Milosavljev. El porter, 2 de joc, 1-1 al marcador. Aleix directament anota el gol. Gol de l'Aleix, gol del Barça. Barça 2, Fuxe 1, 2 de joc.
1: Una garantia, eh? Quina garantia l'Aleix des dels 7 metres.
7: Sempre, però el detall de Milosavljev és de quedar-se darrere, tractant de jugar amb el cap de l'Aleix, però això no funciona amb l'Aleix.
29: Ara juga la pilota al Fuxe de Berlín. Aquesta primera línia amb Lichlein, central esquerrà, cosa poc habitual a l'embol europeu. Juga Gitzel, tot sol, Marcenic, 6 metres del llançament de Marcenic, va fora, recupera la pilota el Barça. Juga Mil Nielsen, amb Jonathan Karlsbogar, des del bot, creua la divisòria, trepitja la línia als 9 metres, l'encreument amb Dikamem, de nou Karlsbogar, juga la continuïtat cap a Dikamem, el llançament del Dika, la treu Milosavljev, recupera la pilota al Fuxe.
7: Un punt precipitat, Dika, crec que vol entrar al partit, però no podem cometre aquest tipus d'errors.
29: Matías Gitzel, amb Lichlein, de nou Gitzel, contra Luis Frade, Lichlein, costat dret, el llançament de Lichlein, molt fàcil, anota el gol 2-2, a córrer el Barça, Aleix Gómez, creua la divisòria, juga des del bot, cap a Karlsbogar, s'aixeca, no llança, Dikamem, de nou Karlsbogar, juga des del bot, surt cap al dèbil, l'encreuament amb Domen Mankuc, rep la falta, Jonathan Karlsbogar, venen els canvis.
7: El Barça no cometa l'error de quedar-se enrere amb Lichlein. És un jugador que no és gaire alt, però realment té un rendiment exterior molt important. Jo el conec, he viscut amb ell, he conviscut amb ell, sé com és, per tant, hem d'estar atents a aquest tipus d'accions. No el deixem tirar.
29: Ataca Domen Mankuc, ja em dic anem, 2-2 al marcador, 3,5 de joc, de nou Tim Engessant duríssim, Max Dari amb ell, aguanta el Tim, rep la falta, i veu l'amonestació Max Dari, que ha estat molt dur amb Tim Engessant. Cop franc pel Barça. Per servir-lo, Luis Frade, Tim Engessant contra Max Dari, altra vegada la continuïtat. Luis Frade, tot sol, la treu Milosavljev, però són 7 metres.
7: Ha començat Tim on fire, ha marcat 2 gols, ha generat un penal. La veritat que el gran assistència ara cap a Luis, molt bé.
28: Ahir Aleix va marcar els 4 que va picar, avui, de moment, el primer que ha picat també l'ha encertat.
29: 2-2 al marcador, altra vegada Aleix Gómez, minut 4 de joc. Aleix, Aleix, Aleix, anota el gol. Gol del Barça, gol d'Aleix Gómez, 3-2, 4-15 segons.
7: I com veiem, Fuxe Berlín, tractant de sacar ràpid, però ara no, ara per altra miqueta. Atac organitzat.
29: Un dia haurem de parlar de Tim Engessant, perquè no està mai entre els candidats a millor del món de res, però és un jugador superlatiu.
7: És un jugador extraordinari, extraordinari.
29: El llançament de Lasse Anderson, la treu Emil, el rebot, fora! Recupera de nou el Barça. Pilota pel més dos. Karlsbogar, a l'esquerra Mankuc, juga des del bot. Karlsbogar, busca l'un contra un, l'encreuament amb Dikamem. Dikamem repeteix la passada, de nou el Dika, dorsal 10 a l'esquena, busca el punt fort, l'encreuament, rep la falta, pilota pel Barça.
7: Grans aturades d'Emil Nielsen, una a Lasse Anderson, una a Gitzel, els jugadors més importants de Fuxe Berlín ja saben a què és trobar-se amb Emil.
29: Tim Engessant, Domen Mankuc, Mankuc, punt fort, s'aixeca el llançament de Domen, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. 4-2 més 2 pel Barça, 5 de joc.
1: Comença, de moment, bé el partit pel Barça, 4-2 més 2 pel Barça, i comença malament, Pau Masmartí, el partit pel Badalona, al camp del Compos.
6: Sí, perquè a minut 6 de partit ja perd el Badalona, 1-0 contra el Compostela, s'ha marcat en prop ja el Badalona, gol de Marco Martínez, mala sort al lateral esquerre, quan intentava refusar una centrada de per part el número 10 del Compostela, que ha marxat bé per banda, ha posat la centrada i s'ha marcat en propi amb Marco Martínez, minut 6 de partit, Compostela 1, Badalona 0.
1: Queda molt partit i queda molta eliminatòria. Vinga, Colònia 4-2, guanya el Barça.
29: Juga Gitz, Lickline, Lasse Anderson, Lasse s'aixeca el contacte, dedicament, dos pràcticament germans, dos millors amics, topant i jugant-se a una final de la Copa d'Europa a l'Anxes Arena de Colònia. 4-2 al marcador, ataca el Fuchs, Lickline, amb Lasse Anderson, l'ex del Barça. Matías Gitzel, el danès Gitzel, amb Lasse Anderson, supera Ludovic Fàbregas, el llançament de Lasse Anderson, anota el gol, a córrer el Barça, Aleix Gómez, la continuïtat, Dani Fernández, tot sol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Dani Fernández, 5-3, guanya de 2 al Barça, i ara corre el Fuchse, juga la continuïtat cap a l'Islen, costat 3, de nou Matías Gitzel, i posa el punt de pausa, més 2 pel Barça, 5-3.
7: Excel·lent acció de contragol de l'Aleix, que assisteix per Dani, i Dani resol, fantàstica jugada.
29: El partit, com era de preveure, a un ritme altíssim.
1: Ahir vam tenir, recordeu també, una primera part amb una anotació altíssima, eh? I sembla que anem pel mateix ritme.
29: L'embol des de fa uns anys ha canviat ja el seu ritme i es juga a una velocitat espectacular.
1: I això m'agrada a mi.
29: Juga Matías Gitzel, l'un contra un, supera el seu oponent, el llançament són 7 metres, l'havia aturat Emil Nielsen, ha rebut el contacte de Jonathan Karlsbogar, 7 metres pel Fuchse.
1: El que passa també, Viran, que l'embol té un ritme molt, molt, molt alt i això físicament no totes les plantilles ho poden suportar.
7: No, això és complicat i és per això que deia que aquestes 3 hores de descans extra que ha tingut el Fuchse, potser a final del partit, jugant aquest ritme es noten.
29: Freihofer, als 7 metres davant seu Emil, el gol de Freihofer. 5-4 més 1 pel Barça, que té la pilota. 7-20. A córrer el conjunt blaugrana. Dicamem, Jonathan Karlsbogar. No, llança. Dicamem, la continuïtat cap a Domen Makuch. Makuch juga des del bot. De nou amb el Dica. Domen Makuch, costat dret. Busca el 2 contra 2. Rep la falta Luis Frade. Pilota pel Barça. 5-4 al marcador. Arribant al 8 de joc de la primera meitat. Les primeres sensacions, l'entrada del partit del Barça de moment, miren, sembla prou bona.
7: Sòlids, Emil tocant pilotes, en atac amb fluïdesa, m'està agradant l'entrada de l'equip.
29: Juga Domen Makuch. Makuch, amb Dicamem, la permuta, s'aixeca el Dica, llançament, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Dicamem, 6-4, corre el Fuchse. Matías Gitzel, carril central, trepitja els 9 metres, juga amb Lickline, Lickline de nou amb Gitzel, Lickline, Gitzel, el bot contra Fàbregas, la continuïtat cap a Lasse Anderson, el llançament la treu Emil. L'aturada d'Emil Nielsen, pilota pel Fuchse de Berlín, 6-4.
7: I molt important el gol de Dica, entrant en partit, sentint-se important. És bàsic tenir el Dica al 100%.
28: Espectacular inici de partit d'Emil Nielsen, 50% d'aturades.
29: Juga Lasse Anderson, amb Matías Gitzel, Lickline, Lasse, de nou Lickline, cap al dèbil, Lickline, busca la passada Mihailo Marcen, mitjà el pivot, anota el gol al Fuchse, 6-5.
7: Això és el que parlàvem, aquest ritme de pilota, aquesta velocitat de passe, és el que hem de tractar de tallar.
29: A córrer el Barça, a córrer Jonathan Karlsbogar, que agafa el carril central, anota el gol, 7-5 més 2.
7: Això ens agrada veure, Karlsbogar aportant també en atac, s'ha sumat aquest contragol i ha anotat des de fora, molt important també, això ens donen gols fàcils i ritme, és molt important que Jonathan entri també al partit.
29: 9 minuts de joc i de moment ja van 12 gols. 7-5, guanya el Barça de 2.
7: Ja ens agrada, no? O no?
29: Sí, home.
28: I tant.
29: Sí, sobretot si guanya
1: fantàstic,
29: el Barça.
1: Fantàstic, home.
29: Juga la pilota Lasse Anderson, costat esquerre, Lickline, Matías Gitzel, la finta en revers, de nou Gitzel, s'aixeca el llançament, la treu Emil! Recupera la pilota al Barça, ho fa a través de l'Aleix, juga amb Dicamem, de nou Aleix Gómez, costat dret, Dicamem, putant, s'acosta a la línia als 9 metres, juga amb Karlsbogar, Karlsbogar hi posa pausa, venen els canvis, calma el Barça, 7-5, 10 de joc.
1: Ja comencem a notar la primera diferència en aquesta final. La porteria, Sergi, el percentatge de Nielsen superior.
28: Sí, Milosevic només una aturada, 12% d'efectivitat i Nielsen 50%.
29: I ara el gol de Dicamem per situar el més 3, 8-5. A córrer el Fuchse, Lasse Anderson tot sol, anota el gol. 8-6 més 2, 10 de joc, i ara és el Barça qui corre. Des del costat esquerre, Domen Makuch, l'un contra un, supera Max Dari, Dimengue Sanz aixeca el tim, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Torna el més 3, 9-6, 10-10 segons.
1: Mira, és que pràcticament miren tot el que llença el Barça, ho anota.
7: És brutal el ritme del partit, la velocitat de la que s'està jugant és increïble, eh?
28: Màxim avantatge del Barça, que no ha anat per darrere en el marcador en cap moment.
29: Realment, el ritme del partit en aquest primer tram és vertiginós.
28: Impressionant, sí.
29: Juga Lickline. amb Lasse Andersson, de nou Lechlein. A la dreta, Matías Gitzel, Lechlein. Lechlein, l'encreuament amb Lasse. Pilota per Matías Gitzel, de nou Lasse Andersson. Matías Gitzel, el millor jugador del món amb Lechlein. L'un contra un contra Dick Kamen, el contacte del Dick que li fa la falta. Continuarà atacant el Fuchs de Berlín.
7: Potser podem demanar nosaltres un temps mort, també, no? Per descansar una miqueta aquest ritme.
2: Ara, mira, hi ha un moment de temps aturat a la pista perquè està humida, està molla, surten els operaris amb la mopa i intenta jugar-la.
7: Està molt també les pressions que el Dick està fent quan la pilota està a la dreta, provocant que el Lasse hagi agafat la pilota un pèl més lluny, que crec que és important. Guanyar-li a distància el Lasse ens dona molt.
29: Atacarà el Fuchs, 9-6 al marcador. El primer parcial és blaugrana. 11 de joc. Lechlein. Gitzel, l'un contra un. Contra Fàbregas, aguanta. Ludovic Fàbregas, li fa la falta. Continua atacant el Fuchs. 9-6, més 3 pel Barça. Gitzel contra Fàbregas. Lasse Andersson, tot sol, la treu Emil. Altra vegada aturat Emil Nielsen. Cosa que permet al Barça córrer. Luis Frade, Carles Bogart, tot sol. Apareix Milosevli i la treu.
7: Excel·lent. L'assistència de Frade era excel·lent. Una llàstima que Carles Bogart hagi fallat aquest llançament de 6 metres, però els porters també juguen. Molt bé l'aturada d'Emil, i com correm, això és el que ens agrada i el que ens va bé.
2: Emil Nielsen, 6 de 12, 50% d'efectivitat.
29: Per atacar de nou el Foxe, amb el 9-6 al marcador, acostant-nos a l'equador de la primera meitat. Lasse Andersson, Lechlein, punt fort. Lasse Andersson s'aprofica del bloqueig i són 7 metres pel Foxe.
7: Acció intel·ligent de Lasse Andersson, que ha vist el defensor dins, ha tirat, i això és directament penal. Per tant, no hi ha cap tipus de discussió aquí.
2: El picarà Freyhofer, té un 75% d'efectivitat. En línia dels 7 metres, Emil Nielsen, aquí baixa una mica el seu percentatge, té el 25% d'efectivitat aturant penals.
29: Freyhofer, davant seu Emil Nielsen. Xiula l'àrbitre, Freyhofer, el llançament, el travesser. El travesser, el llançament de Freyhofer. No ha notat, recupera el Barça, 9-6, pilota pel més 4.
8: I tanca els punys Nielsen, que és veritat que no la toca, però, clar, intimida. Clar, exacte.
29: Això, sí, sí.
7: I molt important, perquè Freyhofer és un jugador que té molta confiança, és un jugador que resol els penals molt bé, estira l'eix, però que falli, ens va molt bé.
29: Juga Tinenguessant, amb Domen Makuch. De nou, pilota per Enguessant. Makuch des del bot contra Max Dari. Tinenguessant, punt fort. Juga la continuïtat cap a mà, cap a Domen Makuch. El llançament de Dikamem, l'atura Milosavljev. Ara és Matías Gitzel qui vol córrer. Gitzel, punt fort, el llançament de Gitzel, pica la pilota al pal, el rebot és pel Barça. El rebot és pel Barça, es manté el més 3, 9-6.
7: I extraordinari com Ludo s'ha tirat al terra per agafar aquest rebot. Això demostra el compromís d'un gran jugador ja experimentat del Barça.
2: Tercera opció del més 4 pel Barça.
29: Atacarà el conjunt blaugrana. A la primera línia, em dic que hem costat dret. Tinenguessant a l'esquerra i Domen Makuch al centre. Esquiti la pilota. Juga l'un contra un contra Max Dari. Rep el contacte amb Domen Makuch. És falta pilota pel Barça.
7: Veiem que Lasse Andersson no està al camp. Ha entrat Matis, que és un jugador jove, però molt bon ofensivament per defensar dicament.
29: Juga la pilota Domen Makuch. Mirava de filtrar la passada. A terra Max Dari, a terra Domen Makuch. La guanya Makuch. Aquí els jugadors llançant-se per cada pilota des del minut 13 de partit. Abans Fàbregas, ara Makuch. La guanya el Barça, Tinenguessant, punt fort, s'aixeca, no llança, per la passada no és bona, recupera la pilota al Fuchs de Berlín.
2: Ho lamenta Ortega a la banqueta.
7: Un pèl trebats en aquesta situació, en aquesta seqüència d'atac.
29: Tornar cap al dèbil. Busca l'acció a Matías Gitzel, rep la falta Gitzel, pilota pel Fuchs.
7: L'equip en atac ha de tornar una miqueta al joc organitzat. Estem jugant massa individualitzats. És important crear, generar des de la col·lectivitat.
29: Lechlein. Amb Matías Gitzel. Langhoff, costat esquerre. De nou Gitzel. Lechlein. Gitzel, ve la permuta, lluny de porteria encara Langhoff. Amb Lechlein. Lechlein juga des del bot, l'encreuament cap a Langhoff. Langhoff s'aixeca, no llança. Acaba tocant Emil Nielsen. Hi havia falta, segons consideren els àrbitres, i és pilota pel Fuchs.
7: Acció molt intel·ligent de Luis Frade. En el moment que Langhoff ha votat, pressió, imparell, i ha forçat aquest llançament de Langhoff, que al final els àrbitres li ha donat falta un pèl justet, des del meu punt de vista.
2: I Tinenguessant, que somriu irònicament, assenyala el marcador com dient, veieu l'acció? Doncs jo no he fet res.
29: Serveix Mihailo Marzenic, el gegant del Foxe de Berlín, Lechlein, Getzel, de nou Lechlein, amb Langhoff, costat esquerre, Lechlein, Getzel, l'un contra un, Lechlein, la continuïtat cap a Langhoff, pilota a l'extrem esquerre, Freyhofer, el llançament a nom del gol. Marca el Foxe, 9-7.
7: Això és el que fa molt bé Foxe Berlín, aquest ritme de pilota, passar-la, jugar sense vot, i realment en això són molt bons.
8: Em recordo una mica el dia del partit, viren el del partit d'ahir contra l'Olborg, és a dir, el Barça controlant, sempre al davant, amb marges que no són ni molt menys decisius, però un partit de moment relativament controlat pel Barça.
7: Estàs tranquil, llavors?
8: Sí, ara sí, ara sí. Però ja sé que això té molts canvis, eh? Hi ha revolt, aquí, sempre.
29: Aquí molts van dubtar, eh? Molts van dubtar.
8: Tu no et vas moure?
29: Jo no vaig moure, ja t'ho vaig dir. Jo no em moc d'on era i no vaig fallar, eh?
8: I avui també ho estàs?
29: Avui ho veig més igualat.
8: Ah, ostres! Novetat.
29: Sí. No. O sigui, soc molt optimista, amb aquest Barça, però el partit d'avui, per mi, està més igualat que no pas el d'ahir. Ataca el Foxe de Berlín des de l'extrema esquerra. Freyhofer, de nou, anota el gol 9-8. 15 i mig de joc. Barça 9, Foxe 8.
28: Parcial de 2-0. Del més 3 al més 1.
29: Venen els canvis, ve la rotació per part d'Antonio Carlos Ortega. Descansa, dic amem, a pista Blas Janch.
28: Blas Janch, que era extrem i ara és lateral. És l'home que serveix per tot l'equip de Carlos Ortega.
29: Juga Blas Janch. Cap a Tim Enguessan. Domen Makuch. A mi m'agrada que Antonio Carlos Ortega utilitzi ja tota la plantilla conscient que el partit serà llarg.
7: Sí, és molt important aquesta gestió de minuts de cara a arribar bé al final. Ara estan veient que Foxe Berlín també està fent aquest tipus de rotacions. Mikhailo Marcinic surt, entra Herburger, donant una mica d'aire també a la seva defensa. Estem veient un partit amb un ritme tan alt que aquesta gestió de minuts serà molt, molt important els últims minuts.
29: Juga Domen Makuch. A l'esquerra amb Tim Enguessan. Blas Janch desdobla Aleix Gómez. Que mira de tornar a lloc, Domen Makuch, Tim Enguessan, s'aixeca, el llançament d'Enguessan, atura Milosavljev. A córrer el Foxe, Langhoff, Gitzel, trepitjant els 9 metres, punt fort, Langhoff, de nou Matías Gitzel, Langhoff, i posa pausa Gitzel, ataca el Foxe, Lechlein, de nou Matías Gitzel, juga des del vol, la continuïtat, cap a Langhoff, tot sol, apareix Emil i la treu. Apareix Emil Nielsen i atura, corre el Barça, Tim Enguessan, carril central, mira a l'esquerra Makuch, és Blas Janch que acaba rebent, juga el 2 contra 2 amb Luis Frade, Tim Enguessan, juga la continuïtat cap a Domen Makuch, al revers de Domen Makuch, l'ajuda Dani Fernández que es desdobla, apareix Tim Enguessan, juga des del bot, Tim Enguessan s'aixeca, la continuïtat cap a Frade, tot sol anota el gol Luis Frade, gol del Barça, 10-8, més 2.
7: Gran continuïtat del contraatac, segona olejada i gran acció de Tim desbordant Sete i assistint per Luis Frade, penso que ha estat, que sí. Ha notat un grandíssim gol.
29: Doncs torna el més 2 pel Barça. Ataca el Foxe de Berlín, 17 de joc. Matías Gitzel, Lechlein, Landhoff, de nou Gitzel, contra Tim Enguessan, fa la passada al pivot, apareix Fàbrega, recupera, a córrer el Barça, Aleix Gómez, cap a Luis Frade, tot sol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Més 3 pel Barça, anota Luis Frade, a córrer el Foxe, Matías Gitzel contra Fàbrega, Lechlein, de nou Gitzel, Gitzel cap a Langhoff, costat esquerre, busca l'un contra un, juga amb Lechlein, Lechlein cap al dèbil, arriba la pilota, Taigam, hi ha falta, i és pilota pel Foxe.
28: Parcial de 2-0 al Barça, igual al màxim avantatge en el partit, més 3.
7: Quina gran acció defensiva hem vist de Ludo Fàbregas per donar en peu aquest contraatac que hem vist just abans de Luis Frade. Excel·lent acció defensiva.
28: Tens mort que demana el Foxe de Berlín.
29: 11-8 al marcador, més 3. 12 minuts pel descans, demana temps mort Nicolai Krikau.
8: 11-8 és el màxim avantatge. El Barça, de moment, sempre per davant el marcador i sempre controlant Vira en aquest partit.
7: Sí, la veritat és que des de l'inici estan mostrant que volen i estan ficats tots els jugadors, rotacions, apareixent els canvis, aportant, i això és molt, molt important. I després, la defensa crec que s'està ajustant cada cop millor, estem controlant força bé a Gitzel, que al final sabem que generarà molt, que donarà molt, però si aconseguim minimitzar una miqueta el seu impacte, ja és un èxit. I crec que és el que està fent molt, molt bé el Barça en la seva defensa en aquest moment.
8: La defensa i la porteria, Sergi?
28: Sí, anava a dir Gitzel, 3 xuts, cap gol, i a la porteria Milosavljev té un 26% d'efectivitat, el que passa que ha fet 3 aturades gairebé consecutives en moments importants, però Emil Nielsen està per sobre amb el 47% d'efectivitat amb un 7 de 15 espectacular.
8: Per cert, Pau Masmartí, reacciona el Badalona després del gol encaixat al camp del Compos, s'anada de la final per pujar a la segona federació?
6: Bé, en certa manera sí, perquè s'està acostant ara mateix amb el minut 21 de la primera part, Compostela 1, Badalona 0, però ha començat millor la Compos. És veritat que té molt talent a davant i l'està fent valer.
8: Recordem la tornada la setmana que ve, diumenge al migdia. Es reprèn el joc a Colònia, Lances Arena, Barça 11, Fuxe 8.
29: Ataca el Fuxe de Berlín, ho fa amb l'Iglan, costat dret, juga Matías Gitzel des del bot contra Karlsbogart, aguanta Karlsbogart, Lasse Andersson, que ha tornat a pista, l'Iglan es desmarca des del pivot, Marzenich no pot rebre, aguanta Ludovic Fàbregas, apareix Gitzel tot sol, toca Emil, però ja falta, continuar atacant el Fuxe.
9: Molt bona defensa, molt bones ajudes, intervencions imparell, ajudant molt, tancant el centre i gran aturada de Mil.
29: Juga Mihailo Marzenic amb Matías Gitzel, Lasse Andersson, Lichlein contra Ian Barrufet, aguanta Lian, la pilota al costat esquerre, Freyhofer, anota el gol Freyhofer, gol del Fuxe, 11-9.
9: Bona pressió imparell de Blasian, que ha aturat una miqueta la... la jugada ofensiva de Fuxe Berlín, però després gran assistència de Ligland per Freyhofer, que es resol molt bé.
28: A la pista, Petar Sikuza.
29: Juga el Barça amb Blas Janš. Domen Makuč, Petar Sikuza. Janš de nou, Domen Makuč. Mira a trobar la passada Ludovic Fàbregas al pivot. I el Barça, insisteixo, jugant molt amb la rotació. Petar Sikuza a pista, com deia el Sergi. Per mi... això parla molt bé de Carlos Ortega, conscient que avui el partit serà molt llarg i s'ha de jugar moltes revolucions. Petar Sikuza, s'aixeca el llançament de Petar, anota el gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! De Petar Sikuza, la primera cap dins, 12-9.
9: Gran forma d'entrar al camp, Blasian enfonsa el defensor i resol molt bé Petar, un llançament al llarg.
29: Ara ataca el Fuxe de Berlín, rep el contacte. Matías Gitzel, per part de Blasian, va a terra, hi ha falta i cop franc. Atacarà el Fuxe de Berlín. Que no sé si va ja en el 7 contra 6.
9: Sí, estem veient, estem veient Herburg en atac. Per tant, 7 contra 6, situació estranya, no ho veiem molt habitualment. I està jugant Grondal, el central noruec.
29: Primera senyals de que el Fuxe no, alguna cosa no veu clara, perquè això no ho fa pràcticament mai. Grondal a la pista, 7 contra 6. Un equip que no sol sortir del guió, per tant, bones senyals pel Barça. Grondal amb Gitzel. Gitzel, trajectòria llarga, apareix l'Aleix des de l'imparella, llançament de porteria, porteria, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, 13-9 més 4, 20 de joc, la primera cap dins del Barça, el 7 contra 6 se l'ha menjat, l'Aleix l'ha guanyat i ha acabat anotant.
9: Aquesta acció de l'Aleix és molt, molt, molt important, la primera acció que juga Fuxe Berlín amb 7 i la roba. Això, vulguis o no, et treu confiança. I més, quan el que ha perdut la passada és Matías Gitzel.
28: Tercer gol de l'Aleix, més 4, màxim avantatge pel Barça.
29: Ataca de nou el Fuxe, Lasse Andersson. Busca el punt fort, s'aixeca, no llança, la passada taiga amb l'extrem dret. Per verticalitat, juga enrere cap a Gitzel, de nou Lasse Andersson, Grondal, Lasse Andersson, Lasse, la pilota a la cantonada cap a Aftaigaum, de nou Matías Gitzel, juga des del bot, Lasse Andersson, arriba a la cantonada, Freyhofer, la treu Emil! La guanya el Barça, l'aturada d'Emil Nielsen, rebot blaugrana.
9: Dos molt bones dues defenses, contra 7, contra 6, i la veritat, molt bones aturades també d'Emil Nielsen, donant confiança. Ara, seqüència d'atac molt important per posar-se més 5.
28: 8 aturades de Nielsen, 17 llançaments, fregant el 50%.
29: Doncs tenim el primer equip d'aquesta final que comença a tenir un punt de dubte, que és el Fuxe. Domen Makuč, Blas Janš, Janš, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. El llançament de Maluc, que nota el gol, 14-9, 21 i mig de joc.
9: Quina combinació més maca dels dos resumens, que segur que s'entenen les meravelles, aquest doble encreuament i llançament espectacular de Blas Janš.
29: 14-9, més 5, màxim avantatge, com deia el Sergi. Lasse Andersson, Matías Gitzel, des del bot, cap a Lasse Andersson, Freyhofer a l'extrem, nota el gol Freyhofer. 14-10 més 4. A córrer el Barça, Domen Makuč. Ian Barrufet, Makuč de nou. Juga el 2 contra 2. Karlsbogart arriba als 6 metres. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. El gol de Karlsbogart. 15-10 més 5.
30: com m'estagraran aquests contraatacs a Calvogan, sumant-se l'atac, és molt important. Estem traient minuts a Timenguessan i aportant molt. Després, per l'altra banda, detall molt important. Fuchs Berlín ha tret el 7 contra 6.
8: El nivell d'efectivitat, perdona, Sergi, és brutal del Barça. De 18 llançaments, 14 transformats. 15 transformats, perdó.
28: Brutal. Ara deia Carlos Ortega es posava els dits a les temples com de branca amb els seus jugadors.
29: Ara hi ha hagut una trompada de Ludovic Fàbregas a Matías Gitzel. Nicolai Krikau, el tècnic del Fuchse, s'indigna perquè reclama que hauria de ser exclusió cap a Ludovic Fàbregas. La veritat és que la trompada ha estat prou dura, però... com ho has vist, mira?
10: A mitges.
29: A mitges vol dir que és exclusió.
30: Targeteta groga, 2 minuts.
10: Però bueno...
30: Doncs escombrem cap a casa.
29: De moment queda no res. Per tant, es manté el 15-10, 7 i mig pel descans. Ataca el Fuchse. Matías Gitzel, Lichlein, Lasse Andersson, de nou Lichlein, el dèbil, amb Gitzel, busca la finta reversa, aguanta enorme Ludovic Fàbregas. Li fa la falta, problemes pel Fuchse. Mijailo Marzenic, per servir. El cop franc, de nou Matías Gitzel, busca l'un contra un contra Fàbregas, Lasse Andersson, carril l'exterior, nota el gol del Fuchse, a córrer el Barça, Karlsbogart, cercle central, juga la pilota.

0: Continua atacant el Barça. 15-11 al marcador. 6 minuts per arribar al descans. Blas Llans juga cap al dèbil. Blas, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. 16-11 més 5. A córrer el Fuchs, Lichlein, costat dret, la pilota Teigam. Teigam, de nou amb Lichlein. Gitzel juga des del bot, Lichlein. De nou Gitzel, Lasse Andersson apareix sense pilota. Aguanta Ludovic Fàbregas, enorme, que no el deixa servir. El Barça està jugant de meravella, 16-11.
1: Molt bones accions de Blas, ja, tant en atac com en defensa. I això comença a pintar molt bé, la veritat.
2: És un partit, de moment, la primera part, gairebé perfecta, mira, del Barça.
1: El Barça està jugant a les mil meravelles, a tots els nivells. Controlant ells el ritme, que és molt important, i després controlant a Gitzel.
0: Fàbregas aguanta contra Lichlein. Tots són Gitzel, 6 metres, ha anat el gol. S'ha desmarcat molt bé, sense pilota, i ha transformat. Atona el Barça.
3: Però això és molt llarg, eh?
0: Karlsbogar, Ian Barrufet. No troba línies de passada, s'ajuda amb Karlsbogar. Peter Sikosa. 6:45 de la tarda i el Barça guanyant en l'Anxes. 16-12 al Fuchs de Berlín a la final de la Copa d'Europa. El Barça busca la tretzena, la cinquantena de la història del club. I per fer-ho juga Peter Sikosa amb Domen Makuč. L'un contra un, supera Makuč, apareix Milos Avliev. Recupera el Fuchs, però compta, Makuč la guanya de nou. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. 17-12 més 5, concentradíssim el Barça.
1: Quina gran mà de Ludo per recuperar aquesta sacada de fons de Milos Avliev. I la veritat, després, Domen Makuč resolent les mil meravelles. Gran replegament. Crec que potser ara tenim 2 minuts.
0: En qualsevol cas, o sigui, el Barça està concentradíssim en totes les facetes del joc.
2: En la recuperació, en la defensa, en atac, perquè no em vull fer pesat, però és que el porter d'ells és que no n'atura ni una. Mira, em sembla que són, Sergi, 5 aturades.
4: Sí, ara t'ho confirmo.
2: 5 en 21 xuts del Barça. Brutal.
0: Ara nota el gol des dels 7 metres. Freihofer, 17-13 més 4. Més 4.
1: El que m'està agradant molt també és que tothom està sumant, perquè tots els canvis estan aportant, i això és molt, molt bon un dia com el d'avui, on al final necessitarem a tothom al 100%.
0: Juga Peter Sikosa des del centre, amb Blas Llans, Domen Makuč, Sikosa, Blas Llans, cap a Makuč, s'aixeca Makuč, anota el gol Domen Makuč, 18-13, corre Lichlein. Lichlein juga amb Lasse Andersson. Tot sol Freihofer. Lasse al llançament. Anota el gol Lasse Andersson. I ara és el Barça qui vol servir ràpid. Ho fa a través de Domen Makuč. A la dreta cap a Blas Llans. Juga des del bot. L'un contra un. Fàbregas al pivot. El llançament. Són 7 metres. O Kopfrank. Kopfrank ha xiulat l'àrbitre. Tot i que Ludovic Fàbregas reclamava uns 7 metres.
1: Bueno, això ho hauríem de tornar a veure, però m'ha semblat molt 7 metres, no? Però bueno,
0: governa el partit Peter Sikosa des del centre, a la dreta amb Blas Llans. Parla amb Domen Makuč Sikosa. Té la permuta. Marxa Sikosa, apareix Domen Makuč. Desdobla l'Aleix, Makuč des del bot cap al dèbil. Sikosa, la repetició de la passada. Makuč al llançament, anota el gol Domen. Gol de Domen Makuč, 19-14, més 5 pel Barça.
1: Quins grans minuts de Domen Makuč, que està aportant gols, però també dirigint molt bé l'equip. Dirigint molt bé l'equip. I Peter, gran passada per resistència cap a Makuč, que ha agafat una mica desprevingut el segon defensor del Fuchs Berlín.
4: I a la banqueta del Fuchs de Berlín, Aitor Ariño, que amb aquest més 5 mirava el marcador i esbufegava.
0: Com està Domen Makuč, eh? Com està Domen Makuč? 19-14. 2:10 per arribar al final de la primera meitat. Juga Matías Gitzel. Rep el contacte de Ludovic Fàbregas. Aguanten els tercers del Barça. Max Dari per servir el cop franc. Amb Gitzel, Lichlein. Ve la permuta, rep Lasse Andersson. Lichlein, a fora. Jonathan Karlsbogar. S'aprofita Lasse Andersson del bloqueig. Rep el contacte i són 7 metres. Pilota pel Fuchse per situar-se de nou a 4 gols.
4: Deia el Salmo com està Makuč, 4 gols de 4 llançaments. I anirà a picar aquesta pena màxima Freihofer, n'ha marcat 2, n'ha fallat 1, l'ha enviat al travesser i a canvi de porter al Barça surt Nilsen, entra Viktor Hallgrímsson, l'altíssim porter islandès.
0: Freihofer.
4: Hallgrímsson té en 7 metres un 19% de percentatge d'aturades.
0: Davant seu Viktor Hallgrímsson, l'islandès. Freihofer. Xiula l'àrbitre, amaga una vegada. La segona, llançament, pica el travesser i va fora. Pica el travesser i va fora. 19-14, pilota pel Barça.

0: per marxar de 6 gols.
1: Veure fallar Frehoffer dos penals en una part és realment estrany, i això també parla del que és jugar una final. La pressió, l'ambient, a vegades pesa una miqueta, eh?
0: Juga amb les llans. Carles Ortega, que demana el temps mort. 19 a 14, 1 minut, 20 segons per arribar al descans. El Barça guanya de 5. La pilota és pel conjunt blaugrana i té el temps mort que ha demanat Antonio Carlos Ortega.
2: De moment això va bé, el Barça guanya en aquesta final de la Champions. Queda molt, és la primera part. Barça 19, Fluxe 14.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
5: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
6: I pot ser tot això sent professional.
5: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
7: Citroën.
5: Consulta citroen.es.
8: El Barça torna a Colònia. La Champions de Bol al Tot Gira, amb David Clopés.
2: Barça 19, Fuxe 14, primera part de la final de la Champions de Bol. Pau Masmartí, que fa el Badalona al camp Vero Boquete de Santiago de Compostela, davant del Compos.
9: Doncs continua perdent per 1-0, ara mateix al minut 34 del partit. Quan té la pilota sí que és veritat que està aconseguint crear perill, però sí que on està patint més és a darrere.
2: I veiem que reprèn el joc amb la mirada atenta de Joan Laporta i Rafa Juste a la llotja d'aquest Lances Arena. Salmo.
0: 1 minut 10 segons pel descans. Ataca el Barça per marxar de 6. Jugador amb Makuch. Lasians a la dreta. Busca l'un contra un. Filtrava la passada al pivot. Acabat recuperant el Fuxe. Camina de córrer Lasse Anderson amb Langhoff. Bel canvi. Apareix a pista Lickline. De nou Matías Gitzel. 19 a 14. 1 minut pel descans.
10: 5-1 defensiu. Estem veient. Jo crec que és perquè Peter Sikusa no ha pogut canviar, però es queda amb el 5-1 defensiu.
0: Juga Lickline a la dreta, Matías Gitzel contra Ian Barrufet. De nou Lickline a la dreta, Lasse Anderson, l'encreument, Lickline, Lickline tot sol, anota el gol Lickline. 19 a 15, més 4, a córrer el Barça. Lasse Anj, costat dret, tot sol cap a l'Aleix. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Fin a 15, més 5 pel Barça. 30 segons pel descans, a córrer el Fuxe.
10: Quin golaç de l'Aleix Gómez que ha saltat amb res d'angle, eh?
0: Amb Lasse Anderson, Matías Gitzel, Lickline. De nou Lasse Anderson, 15 segons per arribar al descans. Importantíssima aquesta pilota. La primera, la segona meitat serà pel Barça. 10 segons, ataca Lasse Anderson. A Matías Gitzel, de nou Lasse Anderson, 5 segons. Gitzel, des del bot, contra Gals Bogart. S'aixeca Gitzel, el llançament, quin golaç. Quin golaç de Matías Gitzel. Per situar el 20-16 al marcador, arribem al descans. El Barça guanya de 4 en una primera meitat pràcticament perfecta del conjunt blaugrana. Barça 20, Fuxe 16.
11: Els jugadors del Barça que piquen de mans s'esperonen amb Bege Nilsen parlant amb Luis Frade, lamentant aquest últim gol encaixat del porter danès, però els jugadors del Barça marxen confiats. També veig el cos tècnic, és Benson, Igrópolo, també Carlos Ortega, que marxa en camí de vestidors, satisfets per aquesta primera meitat on el Barça guanya de 4, ho ha arribat a fer de 5.
2: 20 a 16, més 4, efectivament, el màxim avantatge ha estat de 5. Sergi Camps, per cert, màxims golejadors al Barça?
11: Doncs mira, ara t'ho dic, el màxim golejador és Aleix Gómez amb 4 gols, també Domènec Makuch amb 4 gols, i Emil Nilsen ara mateix té un 36% d'efectivitat a la porteria del Barça.
2: Nilsen, de moment, aturant i fent el Barça, si això acabés aquí, campió d'Europa, però queda tota la segona part i Colònia sempre, sempre, sempre té revolts. Viren, de moment el que veiem és una primera part del Barça quasi perfecta.
10: Fantàstica. Un domini en tot moment, controlant el ritme, controlant a Gitzel molt, molt bé, perquè la veritat que no està còmode. És cert que ara acaba de fer aquestes meravelles que ens acostuma a ensenyar tant en quant, però no està còmode. I Lasse Anderson tampoc l'he vist. No ha aconseguit entrar al partit, ja que Emil se l'ha aturat dues o tres vegades al començament i això se li ha notat.
0: Bé, doncs, per posar-li algun però, és que amb aquesta diferència, és a dir, amb aquest nivell que ha exhibit el Barça, els 4 gols, per mi, es queden un palet curs, sí, pel que podria haver sigut.
2: Això és veritat, que potser, pel que hem vist, hauria de ser un avantatge encara més ampli. Però bé, és un bon avantatge, és un més 4, Barça 20, Fuxe 16. De seguida tornem quan comenci la segona part. I de seguida també us expliquem una notícia que ja corre per Madrid. Marco Corella, el lateral esquerre de l'Ella, a punt de ser nou jugador del Real Madrid. De seguida us ho expliquem. Abans, cop d'ull a les notícies. Fet cara de sorpresa, fins i tot la Berta Torrades, ara que ha arribat a l'estudi. No, no, ens hem quedat tots sorpresos, però ara mateix és el que tenim sobre la taula. Berta, va, titulars a aquesta hora.
4: Doncs, pendents de l'incendi, Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als mòbils de les persones que són a la zona de l'incendi de Cervià de les Garrigues, en què els demana que, per precaució, es confinin a casa seva i que tanquin les portes i les finestres. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil en declaracions a aquesta emissora.
7: Un missatge d'aquests que enviem nosaltres d'alerta massiva, que ho reben tots els mòbils. Llavors, tothom que estigui per aquella zona, recordem, la zona de Cervià de les Garrigues, entre l'Albi, entre l'Albagés, Borges també, tota aquella zona.
4: El foc s'ha declarat a primera hora d'aquesta tarda i afecta una superfície d'unes 9 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. Han hagut d'evacuar per precaució 8 persones de les seves cases i també hi ha dues carreteres locals tallades al trànsit. En plana internacional, Donald Trump renya a Israel i li diu que l'atac d'avui a Beirut no hauria d'haver passat. El president dels Estats Units alerta que aquesta ofensiva, que ha fet almenys 3 morts, pot fer descarrilar, diu, l'acord amb l'Iran, que avui, segons ell, s'hauria d'haver firmat. Trump fa una crida a la contenció de les parts. Més coses, Suïssa rebutja en referèndum limitar la població als 10 milions d'habitants, com proposava una iniciativa de l'extrema dreta. Amb la participació lleugerament superior al 58%, el no a la iniciativa s'ha imposat amb el 55% dels vots. Els vots dels ciutadans favorables a la immigració ha estat clau, mentre que molts municipis rurals, per contra, han votat favorables a les restriccions. De fet, restringir la migració és una idea que espantava els empresaris perquè falta mà d'obra al país. Ho explica Cristina Gaggini, responsable de la patronal suïssa.
12: Les empreses suïsses s'oposen ferotgement a aquesta iniciativa perquè planteja problemes importants a les empreses i al conjunt de la societat suïssa. Patim l'envelliment de la població i la falta de mà d'obra, cosa que els treballadors europeus en resolen en part. I la segona conseqüència greu de la iniciativa és que malmet el nostre acord amb la Unió Europea.
4: I a Ginebra aquesta tarda milers de persones s'han manifestat contra la cimera del G7 que comença demà a la població francesa de Vian. El so d'una marxa que ha organitzat el col·lectiu No al G7 i que l'integren més de 60 associacions, sindicats i grups d'esquerres, entre els quals també hi ha una flotilla que s'ha manifestat pel mateix llac Le Mans. Durant la marxa, enmig de fortes mesures de seguretat, hi ha hagut algun aldarull. S'ha convocat a Suïssa perquè, recordem, el govern francès s'ha negat a autoritzar cap manifestació contra la cimera de líders mundials al seu territori. I acabem amb la música de Rosario. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí. Rosario, que actua avui a Sant Sadurní d'Anoia a les 8 del vespre amb les entrades exaurides, un concert que forma part de la gira de presentació del seu nou disc, Universo de Ley, que recull més de 3 dècades de carrera musical.
2: Gràcies, Berta.
4: Que vagi bé, fins ara.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
15: Angie Anys.
16: Ho veus?
17: Què?
16: L'Angie Anys. Això és molt nostre.
17: Molt.
16: Tan nostre com dir... Posarem llum?
17: A la foscor.
16: O com dir... Aventureres, aventurers.
17: Ens hi apuntem o què?
16: Què dius?
17: Saps que és molt nostre, també?
18: Sou molt bona gent!
14: Xxt, silenci.
17: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
16: O el Catalunya Ràdio.
19: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
16: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
17: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
16: Molt nostre.
20: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarré, Sibení, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
21: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
22: Quina ratxa! Quants maig portes?
21: 150.
22: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
23: La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
1: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
3: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
15: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
3: De la mà dels que hi treballen.
23: Soc part d'una cosa immensa.
3: I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel. 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: Tot gira. Tot gira. Amb David Clopés.
2: Un minut i tres quarts de set, recordeu... Ara parlem de Cucurella, no patiu. Està jugant al Badalona, al camp del Compos, anada de la final per pujar a la segona federació. Pau Masmartí, de seguida arribem al descans, es manté 1-0, oi?
9: Sí, es manté minut 43 i mig de la primera.
2: Recordeu el descans, també, Champions d'handbol, final, està guanyant el Barça de 4, 20-16 davant del Fuxer Barret. Arbusà. Fa, uns minuts, ha començat a córrer com la pólvora per Madrid, aquesta notícia. Marc Cucurella, el jugador català de l'Ella, 27 anys, jugador del Chelsea, estaria molt a prop de fitxar pel Real Madrid.
25: Sí, notícia d'impacte, pot ser la bomba d'aquest estiu al mercat, ho ha pensat Fabrizio Romano i ho estan confirmant alguns mitjans de Madrid. Acord verbal entre totes les parts, el Real Madrid, el Chelsea i també el jugador que vol marxar del Chelsea, perquè recordem que l'any que ve el Chelsea no jugarà la Lliga de Campions. Havia sonat en els últims dies el Barça i també l'Atlètic de Madrid, que de fet semblava força clar el fitxatge de Cucurella pel club matalasser, però és el lateral esquerre que vol José Mourinho i l'acord verbal ja hi és. Faltarà l'acord contractual, però és un pas important perquè Marc Cucurella finalment acabi al Real Madrid.
2: Jugador format al planter del Barça, que recordem en el seu dia el va fitxar el Getafe, el Barça el va vendre per, si no recordo malament, 10 milions d'euros.
25: 10 milions el 2020, després del Getafe se'n va al Brighton el 2021, el Brighton en paga 18 milions.
2: Que d'aquests 18 milions el Barça crec que se n'havia reservat un 10%, per tant sí, va sucar una mica el Barça sí, en aquell traspàs.
25: Sí, i després del Brighton al Chelsea, el 2022, el Chelsea en paga 65.
2: Veurem què és el que acaba pagant el Real Madrid per Cucurella, però aquesta és la notícia. Cucurella a un pas de ser nou jugador del Real Madrid, un jugador que volia l'Atlètic de Madrid, havia sonat al Barça, però sobretot l'Atlètic de Madrid, que ja s'ha quedat sense Bernardo Silva, que li ha pres també al Madrid, per tant, veurem tot plegat com s'acaba concretant, però aquesta és la notícia que us podem explicar ara mateix al Tot Gira.
25: Seria el quart fitxatge del Madrid després del de Konaté, Dumfries i Bernardo, que no són oficials, però que es faran aquests tres, en principi, i Cucurella, que seria el quart.
2: Molt bé. De seguida, cap a Berlín. Cap a Berlín. Cap a Colònia, la segona part de la final de la Champions d'handbol. Abans, una d'hoquei patins. Perquè avui, aquest migdia, hem pogut celebrar un títol de Lliga català, el del Vila-sana, que ara sí ha guanyat la Lliga. Ha guanyat el segon partit de la final, l'ha guanyat a Fraga, en camp contrari, 1-3, han guanyat davant les campiones d'Europa. I són ja campiones de Lliga, aquest Vila-sana, que tantes i tantes vegades era a les portes dels títols i que ara ja pot dir que són campiones de Lliga. I tinc al telèfon la capitana, que la saludava fa uns dies, explicant-me que es retira i que jo li deia, home, si et retires amb un títol, millor que millor. Doncs, Maria Porta, què tal? Bona tarda.
26: Bona tarda.
2: Ho has aconseguit.
26: Ho he aconseguit. El que parlàvem fa unes setmanes ho he aconseguit.
2: Retirar-se amb una lliga, caram, això sí que és fer el guió perfecte.
26: Sí. Sí, sí, és el guió perfecte. Ho necessitava i l'he aconseguit.
2: Molt bé. Escolta, això no ho escriu ni el teu tiet en els seus guions, el Carles Porta.
26: Jo crec que el meu tieta no posa tanta foscor, no crec que posa tanta llum a la foscor, perquè el d'avui ha sigut, brutal. El camp del Fraga i guanyar la Lliga allà ha sigut, posar llum a la foscor total.
2: Digue'm la veritat, guanyar Fraga té especial morbo, no?
26: I tant que el té del tot. Vull dir, jo crec que jo no sé si és casualitat o el destí, però no sé, la vida volia que el guanyéssim a Fraga i així ha sigut, i la veritat és que estic molt feliç, no perquè fos a Fraga, sinó pel títol, i molt, molt feliç, molt feliç.
2: El cinquè títol de la història del club va costar el primer, però ara ja van arribar un darrere l'altre. L'any passat veu signar el triplet amb el Mundial de Clubs, la Copa i la Supercopa, ara aquesta Lliga. Tu te'n vas, però les bases hi són.
26: Sí, la veritat és que fa un temps que sembla que vam destapar el tap dels títols i sembla que estaven arribant, sempre ens quedàvem a les portes I la veritat és que cada vegada doncs, la paraula final no ens pesa tant i les sabem jugar i la veritat és que molt feliç per tot l'aconseguit i pel que ha fet aquest equip, perquè al final, bueno, aquest any ha sigut una mica dur el fet de perdre la Champions, que en teníem moltes ganes, i poder guanyar la Copa de la Reina i ara guanyar la Lliga, que al final la gent no li dona importància a la Lliga, però és un supertítol. Estem totes molt, molt, però que molt contentes.
2: Escolta, tu te'n vas, però ho vull fer per una última vegada. A veure, el tiet, Carles Porta, què tal? Bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
2: Quin guió, Carles? Quin guió que ha escrit ta neboda?
0: Bueno, mira, jo m'estava mirant...
26: Que al final ploraré, eh? Avui tinc... És que està sent un dia de sorpreses... I, mira, tinc aquí el tiet i tinc la padrina quasi aquí a la vora, que la padrina està cuidant el cosinet petit de la família. El Miniutxa, el Miniutxa.
0: Maria Porta Escoda, la capitana. Hosti, tia, ja tens un currículum tremendo, eh? Igual estàs a prop ja de l'Alexia i de l'Aitana Bonmatí, eh? Hosti, i a més, guanyar a Fraga. Bo, jo m'estava mirant... per Esportcat, per Esport 3, i quan li han tret la blava a la victòria, una mica més i trenco la pantalla. Bueno, impressionant.
26: Saps què és això? Que ahir a la tarda érem a la meva família, som super, super familiars. Semblaré una mica lleig, però semblem gitanos de la meva família, perquè ho fem tots junts. I ahir a la tarda érem tota la família a la piscina del meu cosí. I érem tots allí. I la nostra padrina ens va dir, nenes, tinc que anar a l'església a fer unes coses. I vam anar la meva padrina, la meva germana, jo i el meu cosinet, el més petitet de tots, a l'església. I la padrina ens va dir una frase d'església, que no me'n recordo, i ens va dir, demà quan entreu al camp digueu aquesta frase. I si diu aquesta frase la guanyareu. I mira, sembla que hagi sigut veritat, que la padrina ho hagi invocat.
2: Què n'has de dir, Carles?
0: Bueno, jo sóc més de creure en l'esforç que han fet aquestes noies, la Maria, la Victòria, totes les jugadores, el Ramon, tots els germans que estan implicats en aquesta història, que han construït un club increïble, perquè la gent no ha d'oblidar que Vila-sana té 700 habitants. Sí. I ara compten amb la col·laboració de la cooperativa d'Ibars, que són una gent magnífica també, però la feina que hi ha darrere de tot això, mare de Déu, mare de Déu. I la Maria ara retira perquè li dona la gana, perquè té corda per més temps, però bueno, és igual. Jo la vull veure d'entrenadora perquè té fusta de líder i pot fer d'entrenadora de campionats grandíssims. Segur que ho farà, segur que ho farà.
2: Oh,
0: meravellós, meravellós. Oh. I la padrina contenta, eh? Perquè si aneu a missa amb ella, ja, bueno, bueno.
26: No, sí, això és veritat el que diu el tiet, que si anem a missa amb la padrina estarà supercontenta, això és veritat.
2: Molt bé. Família Porta, m'ha agradat molt avui poder-vos tornar a juntar. Ens queda la Victòria Porta, eh? I tu, un germà, Carles, el president, eh? Vull dir que tot queda a casa amb aquest Vila-sana, que va costar moltíssim, moltíssim guanyar el primer títol.
26: Jo crec que el president no té ni bateria al mòbil, mira què t'he dit.
2: M'ho imagino. Però ha estat guanyar el primer títol i ara l'un darrere l'altre, i n'estem molt contents. Carles Porta i Maria Porta, la gran capitana, moltíssimes felicitats per aquesta lliga.
26: Moltes gràcies.
0: Gràcies, guapo. Molts petons, Maria. Petons a tothom.
26: Adéu, guapo.
5: Barça, Fuxa, Berlín. La final de la Champions de Vol al Tot Gira.
6: Rep el contacte, continua Tim. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol de Tim Endesan.
5: Polònia tornarà a ser nostra.
2: I comença ara mateix la segona part del partit. Ja en marxa aquest Barça 20, Fuxe 16, Salmo, Viran, Sergi Camps.
6: I ho fa en pilota pel Barça, que l'acaba perdent. Recupera l'Ace Anderson pel Fuxe de Berlín. Tot sol, l'Ace arriba a 6 metres de llançament, anota el gol. 20-17, a 3 el Fuxe, corre el Barça. Blas Janys, que està dret amb Tim Engessant. Juga des del bot, l'un contra un, apareix a l'encreuament Janys, trajectòria llarga, busca la passada Luis Frade, acaba jugant amb Domen Mancuig els canvis del Barça.
7: Lasse Anderson robant la pilota i finalitzant el contraatac.
6: 31 de joc, primer minut de la segona, 20-17, més 3 pel Barça. Important aquest inici de la segona meitat, Viran.
7: Sí, ho hem comentat, que és molt, molt, molt important perquè necessitem ensenyar, necessitem ensenyar-los que el partit no tenen opcions, i aquest inici amb l'errada de Timen que se l'ha passat i el gol de Lasse Andersson no és positiu, però bueno, això acaba de començar, queda molt, hem de recuperar el nostre ritme ofensiu i després, sobretot, estar bé darrere.
6: Ara el Barça reclamava uns 7 metres sobre Luis Frade, els àrbitres han decidit que no, que és cop franc, continua atacant el Barça. Blas Janys, el 2 contra 2 amb Luis Frade, al costat dret, Domen Makuç, des del bot, sol Aleix als 6 metres, el llançament de l'Aleix, hi ha falta, vist de passiu, 3 passades pel Barça, 20 a 17 més 3, primer minut i mig de joc de la segona meitat. Domen Makuç, l'un contra un, Domen s'aixeca, rep el contacte, va a terra, reclama exclusió. El Barça, l'àrbitre considera que són 2 minuts.
4: El delegat de l'EA, Kefa, demana calma a la banqueta del Barça. Jordi Sicusa fa un 2 amb els dits i diu, per favor, home, són 2 minuts claríssims.
6: L'exclusió que ha aconseguit treure Domen Makuç. Aquesta és una mica com la de Ludovic Fàbregas abans, no?
7: Ha estat una exclusió molt important perquè el Barça ha començat un pèl trebat i Makuç aconseguint aquesta, per mi, clara exclusió per Lasse Andersson, ha apaivagat una mica el ritme, el momentum aquest que havia aconseguit el Berlín només començar. Per tant, important, i ara pausa en aquesta superioritat. S'ha de jugar molt bé i hem de marcar gol.
6: Quina final de moment està fent Domen Makuç. Quin tros de jugador, com ha crescut amb el pas dels anys.
7: Molt bé, dominant els ritmes, i la veritat que és una llàstima que un jugador com Domen acabi marxant, perquè està creixent molt i sobretot és un noi que va arribar molt, molt jove, i la veritat que ha crescut a un nivell altíssim.
6: Ataca el Barça en superioritat, moment important, Tim Engesan des del centre, juga des del bord, la continuïtat, acaba perdent el Tim, recupera el Foxe de Berlín, Matías Gitzel, tot sol, anota el gol Gitzel, 20-18-2.
4: Tercer gol de Gitzel, parcial de 2-0, un inici de la segona meitat.
6: A córrer el Barça, la pilota arriba a la cantonada, Aleix Gómez, gol. Gol de l'Aleix per donar una mica d'aire, 21-18, més 3 pel Barça.
7: Molt bona assistència d'Omen Makuç, que ha decidit molt bé la superioritat. Tim no ha començat gaire bé aquesta segona part perquè ha perdut les dues pilotes en atac del Barça.
2: Salmo, quan l'Aleix està en dansa, no hi ha qui l'aturi, eh?
6: L'Aleix en dansa és cosa seriosa, és cosa fina, clubers.
4: 5 gols avui.
6: Ataca el Foxe de Berlín. Lecline, el dèbil, cap a Gitzel. La continuïtat, rep el contacte de Ludovic Fàbregas. Va a terra, pilota pel Foxe.
4: Com m'agrada el dèbil, Salmo, com m'agrada. El dèbil, eh? El dèbil.
2: Sap on atacar el Barça.
6: Juga el Foxe de Berlín, Lecline, cap a Gitzel, juga des del bot, trajectòria llarga, el contacte de Jorge Sicusa, enorme, duríssim, per acabar l'acció, cop franc, ataca el Foxe.
7: Gran ajuda de Jorge Sicusa, a Ludo, que s'havia menjat el bloqueig exterior, i gran acció defensiva de Jorge.
4: Jo pensava, Argusà, que eres més de fort fluix, també.
2: Ho ha demanat, però sí. No, de moment no...
4: No arriba.
6: No n'hi ha hagut,
2: cap.
6: Emil Nielsen intimida molt. Ho heu de tenir en compte, això. Matías Gitzel, pinta de braç, Lickline, apareix cap a Langhoff, no troba línies de passada Langhoff, amb problemes, l'Aleix intent sobre seu, el contacte de Ludovic Fàbregas, molt dur, s'ha guanyat l'exclusió, sí. Per mi ho és, per mi és molt clara l'exclusió de Ludovic Fàbregas, 21-18, més 3 pel Barça, l'exclusió de Fàbregas.
4: Fàbregas protesta la decisió amb l'àrbitre, que li diu que no protesti, que és claríssima, somriu fins i tot de manera irònica el jugador de la Catalunya Nord, que marxa a la banqueta, primers 2 minuts pel jugador del Barça.
7: Una llàstima, perquè el Barça havia fet una seqüència defensiva molt bona. Estava a punt de recuperar la pilota, però, bueno, són circumstàncies del joc, hem de viure amb això, i ara a defensar amb inferioritat numèrica.
6: Doncs ataca el Foxe de Berlín. Els dos equips en inferioritat. Treu el porter el Foxe per atacar el 6 contra 5. Gitzel. Amb Grondal, Langhoff, Gitzel. De nou Grondal, Grondal, punt fort, Gitzel, la continuïtat, arriba la pilota a la cantonada, recupera el Barça. Juga Tim Engesan, no hi ha porter del Fuxe, apareix Dani Fernández, gol. 22-18, més 4, guanya la pilota el Barça, pot córrer i anota el gol, més 4, 22-18.
7: Gol de Dani Fernández, però l'acció clau ha estat l'acció ofensiva de l'Aleix Gómez. Com ha robat aquesta pilota, aquesta passada de Gitzel cap a l'extrem, excel·lent acció ofensiva de l'Aleix.
4: Apreta els punys de Dani Fernández, corrent per davant de Joan Laporta, que somriu parlant amb Valero Rivera.
6: Torna Lasse Andersson a pista, de nou Lecline. Matías Gitzel, amb problemes al Foxe. Lecline, Lasse Andersson, trajectòria llarga, apareix Gitzel, tot sol, anota el gol Matías Gitzel, 22-19 més 3.
7: Però si marquen així en superioritat, no és un problema. Els hi ha costat moltíssim, moltíssim els hi ha costat. Per tant, no és un problema. Aquestes són les accions que volem, que ataquin llarg quan són un mes.
4: Quart gol de Gitzel.
6: Ara Antonio Carlos Ortega s'enfadava.
4: Amb Jorge Sicusa.
6: Amb Jorge Sicusa.
4: I veig Salmo virant, ha dit que molta estona a la banqueta. No està a la zona dels canvis.
7: Sí, des de que l'ha canviat la primera part, no ha tornat al partit, però bueno, Blasjan està fent una gran feina, per tant, endavant.
6: Domen Makuch, l'un contra un, Blasjan ja llença més, quin golaç! Quin golaç de Blasjan, 23-19, més 4 pel Barça. A córrer l'Ickline, de nou, Gitzel, i posa pausa Lasse Andersson, 23-19, més 4, comença bé també la segona meitat.
7: Gran llançament a l'exterior de Blasjan, que ha marcat per tota l'escaire.
6: Quin golaç de Blasjan.
4: Aquesta segona meitat, parcial de 3-3.
6: Un extrem que ha acabat de lateral, de central, rendint sempre a un nivell altíssim. Lasse Andersson, punt fort, juga cap a Gitzel, busca l'encreuament, rep el contacte, xiulen falta els àrbitres. Atacarà el Fuchse. Amb Gitzel, a punt per tornar Fàbregas, la pilota al cantonà, Daftego, la treu Emil! El fort fluix, Daftego, la treu Emil Nilsen.
2: Ara.
6: Però seguirà sent pilota pels alemanys.
4: Que fa aquell gest movent la mà com si fos un ventilador, com dient, vinga, vinga, som-hi, som-hi.
7: Llàstima que l'Eix no s'hagi quedat per recuperar el rebot.
6: Ja t'he dit que el fort fluix a Emil Nilsen era complicat, era difícil. Ho ha intentat Afteigaum, però ha acabat fallant. Ataca Gitzel, la continuïtat, Lasse Andersson, Lickline, Lasse Andersson, Gitzel, Afteigaum, el llançament la treu Emil. Altra vegada Emil, a córrer el Barça, apareix l'Aleix, juga des del bot, Blasjan li demana pausa, 23-19, pilota pel Messing.
7: Dues aturades seguides i el Barça té oportunitat per Messing.
6: Quina aturada d'Emil Nilsen, que li està menjant la moral a l'extrem dret del Foxe de Berlín, Afteigaum.
4: 37% d'efectivitat, Emil Nilsen.
7: Sembla que canviarà l'extrem dret en atac i entrarà Leo Panther.
6: Juga Tim Engessan amb Domen Makuch. Blas Janj, Makuch s'aixeca, no llança cap a Janj, tot sol el dèbil, supera Milosavljev, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. 24-19 més 5, corre el Fuchse, costat dret, Ligline amb Lasse Andersson, Matías Gitzel, quina exhibició del Barça, Ligline amb Lasse, Gitzel, de nou, l'un contra un, cap a Lasse Andersson, pilota la cantonada de Freyhofer, la treu Emil Nilsen! Aturada d'Emil Nilsen pel llarg a dalt per aturar el Fuchse de Berlín. 24-19, més 5, pilota pel Messi.
2: Quin partit, Viren, quin partidàs de l'Emil, de tots els jugadors d'aquest Barça. És un partit rodó perfecte. Ho era la primera part, però és que això li estem donant continuïtat al segon temps.
7: Sí, és que Emil ha tancat la paradeta. Aquest inici de segona part està sent brutal.
6: Ataca el Barça per marxar de 6. Domen Makuch acaba patinant a punt de perdre. Juga amb les Janj, costa dret. Se'n va el dèbil tot sol, apareix Milosavljev i la treu. Però la pilota acabarà sent pel Barça perquè ha acabat sortint per la línia lateral.
7: Quin recital ofensiu també de les Janj. Sortint el dèbil, el punt fort, el llançament de Sergi Gotts. Està fent un partit excel·lent.
6: Juga Domen Makuch, la passada Frade, tot sol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Més 6 del Barça, 25-19. Gol de Luis Frade. Ataca l'Ickline. L'un contra un. Supera, busca Magdari. Li xila en cop franc. Atacarà el Fuchse de Berlín. Demana temps mort. Nicolai Krikau. El Barça guanya de 6, 25-19.
4: Màxim avantatge del conjunt de Carlos Ortega en aquest partit. El temps mort que es demana aquí a l'Anxes Arena. Rutllant a Carlos Ortega amb els seus jugadors. També la Cat sortint a fer un espectacle de mascotes. El Fuchse de Berlín també reunit a la seva banda de la pista.
2: Molt, molt s'hauria de torçar, ja sé que passen coses més estranyes a vegades a l'handbol, però molt s'hauria de torçar perquè el Barça avui no sigui campió d'Europa. 25-19.
24: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
8: Vols estudiar una enginyeria?
10: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
8: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
10: Participa en la jornada de portes obertes del 16 de juny. EUS.cat.
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days.
12: Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
13: Peugeot. El Barça torna a Colònia. La Champions de vol al Tot Gira, amb David Clopés.
2: Queda molt, encara molt, però cada vegada més a prop. Aquesta Champions, la 13a, la 50a del club del Barça. Barça 25, Fuchsia Berlín 19, es reprèn el joc.
7: Et deia que per mi el més 4 del descans no acabava de reflectir, no acabava de fer justícia, doncs l'inici a la segona dona aquest Barça un parcial de 2-0, per tant, més 6. Ataca el Fuchse, Lechlein, Lasse Andersson, Gitzel, l'un contra un, Lasse Andersson, Lechlein tot sol, anota el gol Lechlein, a 5, 25-20, a córrer el Barça, a través de Tinen Gassam, Domen Makuc, Blas Jans, des del bot, juga Makuc, rep el contacte duríssim de Lasse Andersson, i això seran 2 minuts per Lasse Andersson.
4: La segona.
7: De moment paren el temps els àrbitres, veurem si l'acaben assenyalant.
4: Seria la segona exclusió del jugador del Fuchsia Berlín. El toca la cara sobre Makuc i sembla clar. Se'n van els àrbitres.
7: Doncs van a veure l'acció. Compte que no acabi sent targeta vermella. Si li ha tocat la cara, hauria de ser targeta vermella. Però clar, després del que vam veure ahir en l'acció de Ludovic Fàbregas, tampoc vull mullar-me ni... Anem a veure el que els àrbitres noruecs van a veure a la pantalla.
2: Mira, mentre revisen, deixa'm explicar que ha començat Mundial de Futbol, el primer partit de la quarta jornada, és el que juguen a Houston, a Texas, Arbusà, Alemanya i Curaçao.
25: De moment sense gols, Alemanya clara favorita en aquest partit contra la debutant al Mundial, la selecció de Curaçao, al minut 3 de partit a Houston, Alemanya 0, Curaçao 0.
2: Arbusà acaba de corcoll amb els jugadors de Curaçao, que efectivament duen una samarreta molt, molt xula.
25: Sí.
2: Color blau elèctric amb els dorsals de color groc, amb els pantalons grocs i mitjons de color blau.
25: Aquesta és la primera, la primera equipació. I recordem, juguen Juninho Bacuna i Leandro Bacuna amb Curaçao.
2: T'ha impactat això, sí. Que el cognom Bacuna sigui el cognom més utilitzat a Curaçao.
25: I que no sigui davanter encara més.
2: Molt bé. Per què?
25: Per vacunar, no?
2: Vacunar,
25: no?
7: Sí. És un poeta,
25: ja veig.
2: Sí, és veritat, és veritat. És que és allò que a d'altres bandes li diuen allò un... Com se li diu? Ai, no em surt la paraula. A banda d'una vacuna també es diu d'una altra manera. No em surt la paraula.
25: Per dir, fer un gol.
2: No, tu et refereixes un cop, no? Una vacuna.
14: Sí. Un calmant.
2: Un calmant, això, un calmant. Un calmant. Molt bé, com li dieu a l'embol això quan reps un cop molt fort?
7: Un entrepà,
2: no? Sí, exacte. També. Bon. Què decideixen els àrbitres?
7: Doncs que són 2 minuts per Lasse Andersson.
4: Segona exclusió.
7: Important aquesta exclusió perquè deixa una mica coix el Fuchsia de Berlín. Més 5 pel Barça. 1:30 de la segona meitat. Juga Domen Makuc. Blas Jans en superioritat. Pilota Fàbregas l'acaba perdent el Grana. Perdent el Barça. Després de l'acció de Jans.
4: Va cap a la banqueta, es dol d'un cop a la cama.
7: Juga el Fuchsia de Berlín. Langhoff amb Gitzel. De moment el Barça no està cap de treure tot el suc possible a les situacions de superioritat numèrica.
4: I alerta que ja no acaba de girar rodó, molt a la banqueta. Va el doctor Gutiérrez a atendre'l, a veure si pot recuperar el jugador eslové. Sembla que és un problema a la cama, potser el genoll.
7: Juga Gitzel, l'un contra un de Gitzel, rep el contacte. Ja falta cop franc pel Barça.
4: I escalfa amb força Dicamen, perquè si Blasjak no pot jugar, Dicamen haurà d'entrar.
7: Juga la pilota Mijailo Marzenic amb Lechlein. Apareix Langhoff. Gitzel, Lechlein, punt fort. Juga la continuïtat, 9 metres. Bota Matías Gitzel. Rep el contacte, ja falta. Seguirà atacant el Fuchser. Amb Mijailo Marzenic. 20 minuts per arribar al final. Guanya de 5 el Barça. Lechlein, tot sol. La treu Emil. La treu Emil Nielsen. Guanya el rebot al Barça.
2: És que no baixa el rendiment, Segueix en un estat de forma brutal. Per cert,
4: 42% d'aturades.
2: Sí. És que és increïble.
4: Minuts al dia 19.
2: Ja ha arribat, per cert, el primer gol en aquest Alemanya-Curaçao. Ben ràpid.
25: Ja tenim el primer d'Alemanya. Ha marcat en Metge, Félix en Metge, el jugador del Borussia Dortmund, al minut 6 de partit, jugada dins l'àrea. Amb la dreta, en Metge ha enviat aquesta pilota a l'esquerra del porter de Curaçao. Ja guanya Alemanya, 6 de partit, Alemanya 1, Curaçao 0.
2: I a l'inici de la segona part, males notícies pel Badalona, Pau.
9: Sí, perquè ha ampliat bastant avantatge del Compostela amb el 2-0. Ha marcat gol Guisande després d'un bon cop de cap de Charlie dins l'àrea i s'ha quedat sol al davanter de la Compost per marcar el 2-0 al minut 47 de partit.
2: I més 6 pel Barça, Colònia.
7: Després del gol de Domen Makuc, 26-20. Menys de 20 minuts pel final.
4: I Blas Jank ha jugat a la darrera jugada ofensiva, Blas Jank està bé.
7: Juga Matías Gitzel, Lechlein,
6: de nou Gitzel. Des del bot tot sol, la rosca va dins. Anota el gol Matías Gitzel, 26-21.
7: Marca de la casa de Matías Gitzel.
6: Corre l'Aleix, corre el Barça, rep la falta, continua atacant el conjunt blaugrana.
7: M'està agradant moltíssim el partit de Domenech. Està dominant el joc, no només ordenant, sinó produint també. Assistint, marcant gols. Grandíssim partit de Domenech.
6: Atenció. Ara compta amb el Fuxe, que ve la pressió pràcticament home a home, quan queden encara 20 minuts. Aleix Gómez, tot sol. Domenech, la treu Milosavljev. La treu Milosavljev, l'acaba perdent el Fuxe, la guanya des de terra Domenech.
4: I Carlos Ortega, que apreta els punys també, es Benson com si fos un gol, celebren aquesta recuperació de pilota.
2: Que bé Milosavljev, que recordem-ho, avui juga l'últim partit amb la samarreta del Barça.
6: Jo estic bastant sorprès amb el que està fent el Fuxe de Berlín ara mateix. Apareix Blas Janj, Tim Engesan, pressió home a home a tota pista del Fuxe de Berlín. Engesan, el llançament, Milosavljev, rebot, Milosavljev, Milosavljev de nou. Doble aturada de Dejan Milosavljev per donar-li un punt de vida al seu equip, tot i que encara queda molt partit, 18 pel final, guanya de 5 al Barça. Gitzel, tot sol, arriba als 6 metres, rep el contacte, és falta, continua atacant el Fuxer.
7: 3 aturades seguides de Milosavljev, la veritat que ha generat aquest caos, que jo crec que és el que buscaven, eh? Tractar de canviar alguna cosa al partit, i bueno, 3 aturades seguides.
4: I el porter serbi que mira el corner en abraçar la seva afició i els Esperona, que diu que això encara no s'ha acabat.
6: 26-21, ataca el Fuxer per situar-se 4, el Barça per davant el marcador, juga Lasse Anderson, s'aixeca, no llança, continua Lasse, anota el gol Lasse Anderson, 26-22 a córrer el Barça, apareix Aleix Gómez, carril exterior, rep el contacte, juga la continuïtat, passa la pilota enrere, posa pausa al Barça.
7: I torna el 6-0 defensiu de Fuxe Berlín. Sembla que ha estat, no sé, un moment de bogeria que no entenem encara, però bueno, torna al 6-0.
6: Ataca el Barça, 26-22. Important no deixar entrar el Fuxe en el partit. Juga Petr Sikoza, Domenech, Blas Janj, Makuch, Janj, amb Makuch, juga des del bot, mà esquerra, pilota Petr Sikoza, s'aixeca el Petr al llançament, la pilota pica el pal. I el rebot és pel Barça, per Fàbregas, tot sol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol de Ludovic Fàbregas! Més 5 pel Barça. Corre el Fuxe de Berlín. Matías Gitzel. La continuïtat. Lasse Anderson. Freihofer. La treu en ell.
7: Excel·lent. Excel·lent aturada. Altre cop d'Emil Nielsen, que està a un nivell estratosfèric. I torna un altre cop Fuxe de Berlín a pressionar dalt. Sembla que sí. Altre cop 3-3 a tota la pista. Això és una exigència física brutal.
6: 16 i mig per arribar al final del partit. El Barça guanya de 5, 27-22. A més, té la pilota i el Fuxe de Berlín pressionant ja a tota pista.
7: Torna el 6-0. Ara és Blas Janj que hauria de buscar Lasse Anderson. Lasse Anderson té ja dos cops dos minuts. És un moment per buscar-se.
6: Juga Blas Janj contra Langhoff. Janj juga des del bot. Rep l'àrea, ha trepitjat l'àrea Ludovic Fàbregas, per tant és pilota pel Fuxe de Berlín, des del costat esquerre, Lichlein, amb Lasse Anderson va cap al dèbil, apareix a l'encreuament Lichlein, la passada a punt de recuperar i amb Barrufet, la guanya Gitzel a punt de recuperar el Barça, 27-22, 15 i mig per arribar al final del partit, ataca el Fuxe, Lichlein, des del bot, amb Lasse Anderson, trajectòria llarga, apareix amb Barrufet, no pot llançar Lasse Anderson, la falta del Barça, amb problemes el Fuxe.
4: Aplaudeix Ortega a la banqueta.
7: Estic veient un pèl desesperat ja Fuxe Berlín, m'està agradant perquè això vol dir que cada cop s'apropa més al títol. Estem veient també Jorge Sikusa amb els canvis, donant rotació, en Karlsborg, que també ha entrat per Tim Engesan, per tractar de mantindre aquest ritme alt de partit. Altre cop, ahir en Barrufet deferent el segon, permetent que Petr Sikusa es quedi al camp a l'extrem.
6: I ara l'afició del Barça, Sergi, de peu, a l'Anxes Arena.
4: 550 aficionats que arriben des de Catalunya per animar el Barça en un dels corners. Són minoria, però es fan notar.
6: Juga l'Eglain, el dèbil, anota el gol al Fuxe. 27-23 a 4.
2: N'hi ha més avui, oi, Sergi, d'aficionats del Barça? N'han arribat avui.
4: Com? Perdona, David?
2: N'han arribat avui d'aficionats del Barça. N'hi ha més que no pas ahir.
4: Sí, una miqueta més, sí. Hi ha hagut una segona tongada.
6: Ara acabat perdent la pilota el Barça. El Fuxe per situar-se 3 gols. Lichlein amb Gitzel. A punt de recuperar Karlsbogar. Però hi ha hagut falta. Ataca el Fuxe.
2: Important que no entri en el partit, el Fuxe. Sí. Perquè ara són a 4. Juguen per col·locar-se a 3.
6: Atac importantíssim. Juga Matías Gitzel. L'un contra un. Karlsbogar se'l fa com vol. se'n va contra Fàbregas, li treu l'exclusió i als 7 metres. Matías Gitzel trobant petroli, una escletxa a la defensa del Barça i li treu l'exclusió a Ludovic Fàbregas.
4: És la segona exclusió pel pivot de la Catalunya Nord que ajuda a aixecar a Matías Gitzel. Surten també les assistències mèdiques del Fuxe de Berlín per intentar doncs, que recuperi aviat el jugador danès i hi haurà canvi a la porteria del Barça per aturar aquest penal entre Víctor Hjalmarsson, que de moment 0 de 4, no ha aturat cap pilota. Veurem si atura aquesta pena màxima.
7: Sembla ser que es van a mirar l'acció, el VAR, veurem.
6: Van a veure l'acció per una possible revisió de targeta vermella, seria molt important. Jo crec que en cap cas, però vaja...
4: Ludovic Fàbregas fa no, cara d'amoïnat, eh?
6: No sé com ho veus tu, però jo diria que això, aquí no hi ha targeta vermella possible.
7: Uns dos minuts normals i ja està. No, no podem estar traient targetes vermelles per accions com aquestes.
2: Dos minuts sí, però vermella no. Jo no la veig de cap de les maneres, eh?
6: No, no, no. Jo tampoc. Però vaja... Amb la decisió no és nostra, diguem-ne. Per tant, és un moment important de partit. És veritat que el fet que sigui exclusió ja, diguem-ne, pesa per Fàbregas, perquè en tindria dues, és la segona, i això el fa coixejar el sistema defensiu del Barça, tot i que em queden 15 minuts i seria el moment de cremar naus. Però vaja, en qualsevol cas, els àrbitres que s'ho estan mirant també a prop seu, Carlos Ortega.
4: Sí, Sergi. Ortega calça la mirada intentant veure quines repeticions estan mirant els àrbitres. També a prop de la jugada, Blas Jean, Luis Prade, el mateix Ludovic Fàbregas, que conversa amb Carles Bogart, tots pendents. També mirant el videomarcador. El videomarcador de l'Ànxez es projecta la mateixa repetició que estan venint els àrbitres.
6: Veurem què decideix la parella noruega.
4: El senyor Lars Jørum i el senyor Havard Kleven.
6: Molt l'estan mirant, eh?
4: Massa, massa i tot, no?
6: Doncs se'n van al cercle de la pista... I faran allò de comunicar a tot el pavelló quina és la seva decisió. Ho escoltem. Targeta vermella i 7 metres.
4: Ortega que renega, Ortega que està protestant d'una manera molt ostensible, el delegat de l'IAKF, Ludovic Fàbregas, que també va protestar un dels àrbitres, compte que han de retirar Ortega, que estava doncs, aixecant el to davant del delegat de l'IAKF, l'han de retirar, també el doctor Gutiérrez que protesta, la banqueta del Barça ara mateix, entra en còlera protestant aquesta acció.
6: Targeta vermella, Ludovic Fàbregas.
2: Amb el marcador tal com està Salmurri, t'he de dir que, i aquestes alçades de final... No m'estranya que els àrbitres prenguin aquesta decisió.
7: No, però no poden.
2: No, ja ho sé que no poden, però no m'estranya. Miren.
7: És una acció un pèl al límit, sí, pot ser, però tu en aquest moment de partit, aquest escenari, no vas treure una targeta vermella així. Em sap molt greu. El nivell d'arbitratge no està a l'alçada del que és aquesta
6: penafó. Però pel que dius seria discutible, aquesta targeta vermella.
7: Pot ser-ho, però... No pots trencar un partit així. És igual que l'Asi també la podem discutir. Podem veure la taronja entre mitges. Però prenen la decisió correcta, que es treu dos minuts, perquè això és un vol, és un esport de contacte, hi ha accions dures. Els jugadors van a 200 per hora. És normal que hi hagi aquest tipus de contacte. Això, la revisió està provocant aquest tipus. Jo si veig un frame a frame, sí. Clar, veig un jugador enganxat per darrere que pot provocar algú més.
4: Però, i targeta groga per Carlos Ortega i Ludovic Fàbregas que se'n va a la graderia, estarà darrere de la porteria que defensa el Fuxe de Berlín amb els descartats de la convocatòria del Barça.
6: Bé, doncs compte, és Colònia, eh? És a l'Anxes, això és molt llarg, 27-23. Ara el Tobias Grøndahl, des dels 7 metres davant de Hallgrímsson. Grøndahl, el llançament, pica el pal, anota el gol, 27-24. El Fuxe se situa a 3.
2: Sí, s'acosten més que mai perquè sempre han tingut avantatges en aquesta segona part de 4, 5 o 6 gols. Ara a 3 viren el moment delicat que el Barça ha de saber sobreposar-se. També l'aspecte psicològic, perquè òbviament una decisió com aquesta, ja has vist, l'Ortega el fa sortir de les seves caselles, però segurament també el jugador ha de tenir un punt de calma. Bé que et tens mort ara, eh?
6: Sí, demana temps mort Antonio Carlos Ortega per posar un punt de pausa als seus jugadors per intentar encarar aquesta situació. Per mi, bon temps mort del tècnic del Barça, que veurem quines indicacions acaba donant als seus jugadors en un moment important de partit.
2: A veure, el sentim.
14: Cruce de Álvar y vuelta pivote. Álvar y vuelta con dos zurdos, allá. ¿Vale? Cambiamos ahí. Atento a los cambios, ¿eh? Atento a los cambios. No dejamos pase al zurdo, la vamos a conseguir. ¿Vale? ¿Vale? Venga, tío, oye. Luego, si estamos tirados, todos a bajar ahí como cabrones. ¿Vale?
16: Vale, tío, ¡Barça!
2: Mira, què et sembla? Us ho interpretes?
7: Sincerament, estic una mica perdut. Alborg, que a la nostra època era un encreuament i després del moment d'encreuament circular un dels extrems.
16: En qualsevol cas, crec que el Carlos fa bé ara de pausar una mica el partit, de no deixar que aquest atac en inferioritat sigui una pilota ràpida.
2: I ni una paraula, Salmo, del tema de la decisió de la vermella de fa uns segons.
7: No, l'equip no pot perdre la concentració per una decisió arbitral. Això és molt important. Nosaltres la podem perdre, però l'equip no la pot perdre.
16: Bé, senyors, últim quart d'hora de partit. El Barça amb un més 3, no ho oblidem. Aquí a Colònia, res no està mai fet fins que no ha acabat el partit. Juga amb les Llans, amb Dika Mem, que apareix a pista. Llans, al centre. Peter Sikus, a costat esquerre. Dika Mem, transforma i en Barrufet. Blas Llans, la passada Frade, tot sol! Gol! Gol de Luis Frade per agafar una mica d'aire. Gol del Barça, 28-24.
4: I qui celebra aquest gol és Ludovic Fàbregas, darrere de la porteria, on acaba de marcar Luis Frade. S'aixeca Ludovic Fàbregas i celebra el gol del seu company.
7: Molt bona acció col·lectiva, ben organitzat, gol fàcil, molt important.
16: Juga Matías Gitzel, un contra un, supera Ian Barrufet. Molt fàcil, Matías Gitzel, per transformar i tornar a situar el partit amb 3 de diferència. 28-25, més 3 pel Barça.
7: Quan aquesta acció arriba Matías Gitzel i anar a tractar de jugar una miqueta a la mateixa distància. Tractar de que pari una miqueta. Sé que és molt complicat, però ho hem de tractar d'aconseguir.
16: Juga Blas Llans amb Peter Sikusa. Encara 40 segons en inferioritat al Barça. Llans, apareix Luis Frade, transforma Ian Barrufet, Sikusa, Dika Mem, Blas Llans, de nou pilota pel Dika, juga des del bot. La continuïtat cap a Dika Mem, Dika supera la finta de braç al llançament. Gol de Dika Mem, 29-25.
7: Gran acció de Dika, assumint responsabilitats, uns contra d'un i cap a dins.
4: Tercer gol del Dika avui.
16: Importantíssim. El moment, dedicament. Lasse Anderson. De nou, Matías Gitzel. L'un contra un de Gitzel. Supera Luis Frade, rep el contacte. Duríssim de Luis Frade. El Barça recupera l'home esclòs. Lechlein, Gitzel amb Lasse Anderson. Anderson s'aixeca, no llança, juga amb Gitzel. Rep el contacte, és falta, continua atacant el Fuchs.
7: I en Icals guarda el centre de defensa en aquests moments.
16: 29-25, 12 i mig pel final del partit. Ataca el Fuchs de Berlín. Amb Matías Gitzel, punt fort, Lasse Anderson, no llança, juga, Lasse al llançament, la treu Emil, recupera el Barça, acorre l'Eix Gómez, creu el cercle central i posa un punt de pausa, recupera el Barça, 29-25.
7: Molt bé l'Eix Gómez, parant el ritme i gran aturada d'Emil Nielsen a una acció en la que Lasse Anderson havia trobat una gran acció, una gran situació per llançar, però Emil Nielsen apareixent, com sempre.
16: Peter Sikusa, a costat esquerre, amb Blas Llans, al centre. Dika Mem, la permuta, apareix Sikusa, Dika Mem de nou. S'aixeca, no llança, Blas Llans, la continuïtat cap a Peter, de nou Blas Llans, filtra la passada al pivot, Luis Frade, recupera la pilota al Fuchse. Mila Savlev, amb Lichlein, mira de córrer el Fuchse, Lasse Anderson, juga amb Gitzel, costat dret, l'un contra un, contra Ian Barrufet. Lichlein, a punt de perdre el Fuchse, acaba guanyant la pilota, 29-25, 11 i mig pel final.
7: 5-1 en defensa, estic veient ara. No, simplement ha estat una partida de pressió.
16: Sí. Lechlein, de nou contra Frade. Apareix Ian Barrufet, Lasse Anderson, tot sol. Anota el gol. 29-26.
7: És moment de tractar de fer faltes. No podem tractar de buscar una falta de tant en aquest moment. S'ha de tallar el joc. I més quan no estem del tot col·locats tots en defensa.
16: 29-26. Més 3 pel Barça. 11 minuts pel final del partit. Ataca el conjunt blaugrana.
7: Important seguir amb l'eficàcia en atac, s'està jugant molt bé, molt sòlid, col·lectiu, i això és el que s'ha de seguir fent.
16: Blas Llans, Luis Frade, desdobla Luis Gómez, Dika Mem es deixa fer la falta per part de Lichlein, serveix Luis Frade, el pivot portuguès del Barça, l'ex de l'Sporting, el 2 contra 2, Dika Mem, el dèbil, el llançament del Dika, la treu Milosavljev, i són 7 metres favorable al Barça, ho celebra Dika Mem.
7: Dika assumint responsabilitats en aquests moments, acció anterior, finta i gol, i ara finta i penal. Molt bé, Dika és, sens dubte, un dels líders d'aquest equip i ho està demostrant.
4: Picarà la pena màxima l'Eix Gómez, avui 100% d'efectivitat, a per sobre del 90% en tota la competició. Milosavljev és un porter que a la línia dels 7 metres té un 20% d'efectivitat sota pals.
2: I sorpresa, per cert, de les grosses al Mundial.
17: Ha marcat Curaçao, el primer gol de Curaçao en un Mundial, en el primer partit que la selecció de Curaçao juga en una Copa del Món, pilota que s'ha trobat com herència a la frontal de l'àrea, el xut amb l'esquerra, sorprèn Manuel Neuer, el 22 de partit a Houston, sorpresa de les grosses, Alemanya 1, Curaçao 1.
2: Era la primera arribada de Curaçao?
17: Sí, clara sí, clara sí.
2: Bé, doncs Alemanya, que semblava que n'havia de fer un sac perquè ha marcat molt aviat, al minut 5, oi? Ha fet el sí. primer i acaba d'empatar-li el partit. Curaçao, el partit que juga la selecció amb un país més petit de la història, 150.000 habitants, aquesta illa del Carib, al costat, a prop de la costa de Venezuela. 1-1, quin minut?
17: Ara el 22.
2: Vinga, a Colònia, ja entrant a la recta final del partit, l'hora de la veritat pel Barça.
16: 9 minuts 50 segons pel final del partit, 7 metres favorable al Fuxe, 30-26, més 4 pel Barça. Aleix Gómez, desesperat amb l'arbitratge, després d'una acció que reclamen, falta en atac, són 7 metres. Grondal, Emil Nilsen davant seu, Grondal al llançament, anota el gol, 30-27, 9 minuts pel final, més 3 pel Barça.
4: Grondal, especialista, més del 85% d'efectivitat.
7: Arriben els moments calents, els moments dels bons jugadors. I des del moment de aconseguir pausar una miqueta el momentum que el Berlín està tractant de trobar.
16: 9 i mig pel final, més 3 pel Barça, 30-27 a les portes de la història, a les portes de la 13a Copa d'Europa, 50 en la història del club. Juga Peter Sikusa, Blas Janj, des del bot, la passada Frade, tot sol, gol de Luis Frade, 31-27 més 4.
7: Blas està fent de tot, assistint, marcant. Fantàstic.
16: Juga Lasse Andersson, l'encreuament Matías Gitzel, Lecline, costat esquerre, Gitzel tot sol, anota el gol. Matías Gitzel, ha corre el Barça, apareix Aleix Gómez, juga des del bot, rep el contacte, dona la continuïtat amb Luis Frade i posa pausa Frade, 31-28.
7: Hem de tractar de parar i frenar una miqueta els atacs amb faltes, perquè ara estan trobant una miqueta el ritme. Torna la pressió 3-3 de Fuxe Berlín.
16: Ataca Dikamem amb Peter Sikusa, juga des del bot, de nou pilota per Dikamem, Blas Janj sense pilota, Dikamem tot sol, arriba als 6 metres, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Dikamem, 32-28 més 4, a córrer el Fuxe, Lecline per terra, Matías Gitzel, Lasse Andersson, costat esquerre, ataca Lecline, Gitzel, juga l'un contra un, cap a Lecline, 9 metres, Lasse, Freihofer tot sol, pel cor anota el gol, 32-29.
7: Molt bona acció, assistència de Lasse Andersson per l'esquena i bona definició de Freifogel.
16: Juga Ian Barrufet. A l'extrem esquerre, dicament al centre. Blas Janj, costat dret. Peter Sikusa, ara intercanvien posicions. Blas Janj és qui agafa el centre. Janj, Peter Sikusa. Juga des del bot, la pilota cap a Dikamem, Sikusa de nou, a punt de perdre el Barça, ataca Dikamem, busca Peter Sikusa, el 2 contra 2 amb Luis Frade, Sikusa s'aixeca, la treu fàcil, Mila Sánchez. Recupera el Fuxe, juga llarg, Gitzel tot sol, 6 metres, a 2 el Fuxe, 32-30, el Fuxe se situa només 2 gols.
7: Entrarà Tim Anguessant per Peter Sikusa, necessitem ara
4: en aquesta
7: una
4: segona
7: acció clara on puguem organitzar i marcar.
4: En aquesta segona meitat, el Fuxe de Berlín domina el marcador 14-12.
16: Juga Dikamem amb Tim Engessant. Dikamem, Blas Janj, Dika, Tim Engessant, Janj, juga l'un contra un, supera el seu oponent, rep el contacte, hi ha falta, Klopp Frank, tot i que el Barça, Dikamem, li reclama a l'àrbitre que haurien de ser 7 metres. 7 pel final, 32-30, guanya el Barça de 2 gols.
7: Força semblant a l'acció d'abans.
4: Sí, sí,
7: realment
4: sí.
7: És força semblant a l'acció d'abans.
4: I els jugadors del Barça, Ian Barrufet, està assenyalant el videomarcador, com dient, està parlant amb un àrbitre i diu, però mira, és la mateixa acció que abans i la decisió és diferent. Ian Barrufet parlant, doncs, de manera vehement amb un àrbitre.
7: Però ha pitat 7 metres o no?
4: I està estabornit a terra a un jugador del Barça.
2: Els 7 metres és indiscutible.
7: Bueno, és que no sé si l'ha pitat, eh?
4: Surten les assistències mèdiques per atendre aquest jugador que no arriba a identificar qui és.
16: Blas Janj.
4: Blas Janj,
16: els àrbitres van a veure l'acció.
2: Home, és un placatge entre dos. Clamorós en el moment del llançament.
7: Ara serà vermella. No pot haver cap altra decisió que no sigui vermella després del que ha fet abans amb Ludo Fàbregas.
16: Doncs de moment els àrbitres la van a veure. Aquesta possible targeta vermella. Queden menys de 7 minuts. 6 minuts, 51 segons. El Barça guanya de 2, 32 a 30. Té la pilota, veurem si hi ha targeta vermella i si són 7 metres.
4: I Blanjan que recupera.
2: Com va l'índex de tranquil·litat, Salmurri?
16: Bé. No tan tranquil com ahir, però bé.
7: Només et diré que està suant.
16: I mira que fa fred al pavelló, eh?
2: Jo no diré res, que ahir va ser dir que estava tranquil i va remuntar l'Olborg.
4: Blasjan, que torna a la banqueta, es dol del braç a esquerra després d'aquesta acció amb els defenses del Fuxa de Berlín. A la banqueta del Barça, doncs, mirant també de raó del que estan veient els àrbitres.
2: Mentre no sé deliberen, si qui no està tranquil, per cert, és Alemanya, eh? Continua empatant amb Curaçao.
25: Sí, ara s'estira, intenta reaccionar, però és veritat que s'ha vist sorpresa la selecció de Julian Nagelsmann. Domina Alemanya, això sí, perquè és la clara favorita per guanyar aquest partit, però de moment...

0: Una meitat ha sortit a l'inici, però després ja pràcticament no ha tingut més presència.
1: Arrel de les pressions a dalt de 3-3, crec que ha decidit col·locar el Vica, que pot defendre en cas que s'hagi de baixar.
0: Serveix Luis Frade. Pràcticament 7 minuts pel final. 32-30, ataca el Barça. 7:45 del vespre. En directe, l'Anxes Arena de Colònia. Dicamem, Blas Llanys. Tim Enguessan, de nou Blas Llanys, amb problemes al Barça, que ataca Moumès, Dicamem, s'aixeca, no llança, Blas Llanys rep el contacte, juga la continuïtat cap a Tim Enguessan, no aixequen el passiu els àrbitres, Blas Llanys, tot sol Luis Frade, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Luis Frade, gol del Barça, 33-30.
1: Quina gran definició de Luis Frade, esperant i després decidint a dalt. I grandíssima assistència de Blas Llanys sota pressió, eh? I quin partidàs està fent, quin tros de partit.
0: I quina paciència del Barça per atacar aquest atac ben llarg, per trobar una situació clara de llançament, no precipitar-se, sent conscients que l'important era el gol. 6 minuts pel final, 33-30 el marcador, ataca el Fuchs amb l'aigua al coll, Lasse Andersson, Matías Gitzel, Lechlein de nou, Matías Gitzel, a l'esquerra, Lasse Andersson, se la juga, Lasse, rep el contacte a la terra i serà explosió a Tim Enguessan. Exclusió a Tim Enguessan, 33 al marcador, 33-30 més 3 pel Barça. I el Fuchs encara ha sortit prou viu.
1: Exclusió clara, espero que no se la mirin al vídeo marcador, perquè si no...
2: La primera d'Enguessan.
1: Aquesta m'ha semblat la pitjor de totes, sincerament.
2: Marxa a la banqueta rient Enguessan, però la exclusió és justa.
0: Bé, en qualsevol cas hi ha un contacte a la cara, i un contacte a la cara hauria de ser targeta vermella, i la veritat és que Enguessan ha impactat a la cara de Lasse Andersson, però els àrbitres han decidit no anar-la a veure.
1: Millor per nosaltres.
3: Sí, sí, sí, està clar.
0: 5 minuts 45 segons pel final. El Barça guanya de 3. Ataca el Fuchs de Berlín. 33-30. Sense porter. Per jugar 6 contra 5. Lechlein amb Lasse Andersson. Lasse contra Dicamem. Lechlein de nou. Pilota per Lasse Andersson. Lechlein. Lasse Andersson. La demana Gitzel. Apareix Gitzel. De nou recupera Lasse Andersson. Lechlein. Lasse Andersson. La passada a la cantonada. Teiga. Manota el gol. Anota el gol, Teigom, 33-31, més 2 pel Barça.
1: Molt bona acció ofensiva del Fuchs Berlín, amb una gran assistència a Lasse Andersson. Ara entren els minuts on la pilota crema.
0: 33-31, últims 5 minuts de partit. Domen Makuch a pista.
2: El Fuchs a 10 segons de recuperar els jugadors clos.
0: Makuch, l'un contra un, Blas Llanys. Magnífic partit de Llanys. Dicamem, de nou Blas Llanys. L'un contra un contra Langhoff. Llanys, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol de Llanys, a córrer el Fuchs de Berlín. Gitzel, la pilota a Teigam. De nou Matías Gitzel. Lasse Andersson, costat esquerre. Aftegaum, que no troba llançament, posa pausa el Fuchse, que continua atacant. 34-31, Lasse Andersson a punt de recuperar i amb Barrufet, va a terra Gitzel, la guanya Aftegaum, cantonada, tot sol, anota el gol. 34-32, 4 i mig pel final, el Barça guanya de 2.
1: Necessitem ara un atac llarg per recuperar el 6è jugador, ara mateix Emil Nielsen surt, per tant 30 segons, necessitem fer un atac molt, molt llarg per madurar-lo i aconseguir recuperar el 6è jugador.
0: 4 minuts pel final, guanya de 2 el Barça, 34-32. Màxima emoció, en directe des de l'Anxes Arena, ataca el Barça. Dicamem, Ian Barrufet, Blas Llanys, el dèbil, cap a Dica, s'aixeca, no llança, busca la passada Frade, tot sol, anota el gol de Frade, gol del Barça, 35-32, més 3, a córrer el Fuchs.
3: Molt fi el Barça, ara.
0: Matías Gitzel rep el contacte d'Ian Barrufet, aconsegueix interrompre el contraatac, continua atacant ràpid el Fuchs. Lasse Andersson, Matías Gitzel, des del bot, contra Karlsbogart. Lasse Andersson, s'aixeca, no llança, Gitzel, tot sol, rep el contacte i són 7 metres.
1: 7 metres clars. No hem pogut fer els canvis, teníem a Domen Makuch a la pista i després penal provocat pràcticament.
3: És veritat que estem encaixant, però el Barça no falla els atacs en un moment clau, Viran?
1: Sí, i després destacar l'efectivitat de Luis Frade, que està sent excel·lent aquests últims 4-5 minuts, anotant en moments realment calents.
2: Nielsen sota pals, intentarà parar aquesta... No, serà Hutchinson, finalment, ja relleva la porteria, picarà aquesta pena màxima a Grondahl, de moment 2-2 en el partit d'avui.
3: Frade, avui 7 gols.
0: Tobias Grondahl, davant seu Víctor Hallgrímsson, 35-32, 3 i mig pel final del partit.

0: Carl Grimson. Contra Grondal, el llançament de Grondal, anota el gol. 35 a 33, 3 minuts amb 15 i arribarem al final.
1: Torna Mihailo Marcis al centre per la baixa de Max Dari. Moments importants. Seguim amb Domi Magoig a l'esquerra, Dicamem al centre i Blas Jany a la dreta.
2: Rafa Juste nerviós, pica la tanca.
0: Juga la pilota Dicamem amb Domi Magoig. Pilota pel Dic, apareix Luis Frade, transforma i amb Barrufet. El 2 contra 2 de Domènec Macuig amb Luis Frade. Juga cap al Dica, de nou Domènec Macuig. Pilota per Dicamem, el capità del Barça. El 10 a l'esquena, juga amb Blas Jans. Des del bot, avís de passiu per part dels àrbitres. Jacob Frank sobre Blas Jans. Servirà el Barça, avís de passiu per part dels àrbitres. Ataca el Barça, 35 a 33. 2 i 40 segons per arribar al final. Blas Jans, juga Dicamem. De nou Blas Jans, l'1 contra 1, supera el punt fort. La treu Mila Sàblev. La guanya i en Barrufet, que ha caigut a sobre del porter del Fuchse de Berlín. S'ha pogut fer mal Mila Sàblev.
1: Sí.
0: Queden 2 minuts i mig per arribar al final. El Barça guanya de 2 i la pilota és pel Fuchse de Berlín.
2: Està avorrit Milos Aliyev. Ara s'aixeca amb l'ajuda d'ahir. En Barrufet s'ha fet mal, diria, el genoll dret en aquesta topada. I Carlos Ortega, que improvisa una mena de temps mort molt minúscul per indicar alguna jugada als seus jugadors.
3: A veure, aquesta possessió que tindrà Fuchse, quan queda pel final?
0: 2 minuts 35 segons.
3: És vital defensar bé amb 2 gols amunt al Barça. Vital defensar bé aquesta possessió.
0: Moment importantíssim de partit. El públic del Lanxess que es posa de peu. Ataca l'Eglain. Matías Gitzel. Lasse Andersson. 2 amb 20 segons. Andersson. Gitzel. Tot sol. Arriba a 6 metres. No troba llançament. Juga amb l'Eglain. De nou. Matías Gitzel. L'Eglain. L'un contra un. El dèbil. Gitzel. Lasse Andersson. Recupera Jorge Sikusa. Tot sol. Sikusa. Pel títol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol de Jorge Sikusa. Corre el Fuchse de Berlín. Matías Gitzel. 9 metres, Lasse Andersson, Freikoffer al llançament, la treu Emil i s'ha acabat, la treu Emil i s'ha acabat, la treu Emil i el Barça serà campió, 36 a 33, pilota pel Barça, pilota per la història, Emil Nilsson l'ha tret, el Barça l'ha guanyat i el Barça ataca per seguir allargant l'hegemonia a Europa. Dicamem, amb Blas Jans, pressió a tota pista del Fuchse de Berlín. Jans, el dèbil, se'n va, rep el contacte, ja falta un i mig pel final. Pràcticament ja està 36 a 33.
3: Aquesta recuperació del Jorge la recordarem molt, Viran.
4: Espectacular, és el que anem a comentar ara mateix. Quina acció ofensiva més important i quin moment per robar-la. I aquí.
2: I Joan Laporta, quan aquesta jugada ha acabat en gol, gairebé entra a la pista, desfermat el president electe del Barça.
0: Blas Jans l'acaba perdent el Barça, ha de córrer el Fuchse. La passada en llarg cap a Freikoffer, no hi va, no hi va, no hi va, no hi va. La guanya el Barça altra vegada. Últim minut de partit. Que passi el temps, que passi el temps. Que la hegemonia duri, que segueixi passant el temps. Els segons de Colònia. Que el Barça seguirà guanyant, el Barça hi seguirà sent i el Barça seguirà dominant. 36 a 33, demana temps mort. Carlos Ortega, els jugadors se'n van a la zona d'aficionats del Barça, aixequen el puny, el Barça frega el títol, són el Sweet Caroline, 36 a 33.
2: Dos gestos des de la rotllana dels jugadors del Barça cap a la seva afició, un gest amb els braços alçats dient ho tenim, però dins de la rotllana gestos amb els dits a les temples dient calma, calma, calma, que això no es pot escapar. I ara llotja Joan Laporta embogint, també Joan Soler, el directiu responsable de la secció d'handbol, Rafa Juste somrient.
3: Ortega, ara el sentíem. Voy al tío, lo aparto,
5: si necesita... No, calma,
6: El repliegue.
5: Esto, y ojo, alguna tontería roja o algo, ojo,
3: Qui deia això, a compte alguna tonteria, alguna vermella, era Blas Jans. El Barça ho té molt a prop i ho ha gestat en un gran partit i en el moment de màxim perill aquesta recuperació del Jorge Sikusa i l'aturada posterior del Nilsson. Jo crec que ja ens donen almenys mitja copa o tres quarts de copa, miren.
4: Està clar que ho tenim, però millor un gol, rebre un gol, que rebre 2 minuts. Molt important el que ha dit el Blas Jans.
0: No es pot escapar. 1 minut pel final, 36 a 33, ataca el Barça. Apareix Domènec Macuig, no pot haver-hi una pèrdua. Supera la pressió el Barça, tot sol. Dicamem, la treu Mila Sàblev. 36 a 33, tranquils, hi ha temps. El que no hi ha d'haver és una exclusió. Juga l'Eichlein. 35 segons pel final, guanya de 3 el Barça, que ja ho té, pràcticament ho té. Lasse Andersson s'aixeca, l'Eichlein anota el gol. A 2, 36 a 34. Mig minut pel final. El Barça té calent. Tranquils, que ja està. Tranquils, que no cal patir. Juga Domen Makuç. No la perdis, Domen. Tot sol. Blas Janč, tu sol. Pel títol. Gol! De Blas Janč, campió! El Barça ho ha tornat a fer. El Barça és campió d'Europa. La 13a, la 50a de la història del club. 37-34. Quina exhibició. Quin partit contra el Füchse de Berlín. El Barça reina Europa. El Barça reina Colònia. Fa història i és de nou campió d'Europa. 37-34.
2: Dues imatges. Carlos Ortega gairebé plorant a la banqueta, abraçant-se a Svensson, abraçant-se al doctor Gutiérrez, també visiblement emocionat. Ara Carlos Ortega anant a donar la mà a l'entrenador rival. I l'altra imatge, al córner, on ja l'afició del Barça, amb la cat animant la festa, els jugadors del Barça celebrant el títol amb la seva afició, aquests 550 catalans que han vingut a Colònia, al poble de l'Astèrix i l'Obèlix, que ocupen aquest córner de l'Àngel Herrera. Són minoria, però han animat, i avui celebren el títol per 13a vegada els aficionats del Barça, contents, els jugadors emocionats, i Joan Laporta, que també eufòric, s'abraça amb Rafa Juste, el president electe, amb el president en funcions, també celebren aquest títol, que marxarà cap a Barcelona.
3: 1991, 96, 97, 98, 99, 2000, 2005, 2011, 2015, 2021, 2024 i 2026. La 13a Champions del Barça ja és aquí. La secció d'en vol del Barça no falla mai. Sempre hi és. I això que diu encara els calés manen, i que d'altres clubs a Europa, a França, a Alemanya, tenen més múscul, a Hongria tenen més múscul, i que per tant cada vegada serà més difícil regnar a Europa. Doncs el Barça ha tornat. I ara veiem Joan Laporta com se li escapen les llàgrimes també amb el president Rafa Juste. Alegria en una junta directiva que sap que aquí sempre, sempre hi serà el Barça. 13 copes d'Europa viren, no falla mai el Barça d'en Vol.
6: No tinc paraules, la veritat que és un equip impressionant. El que ha fet el Carlos aquest any, amb tota la renovació, nous jugadors, molts jugadors joves, perquè al final hem tingut els segons deferents, el Jorge Sicusa i el Ian Barrufet, els últims 5 minuts de partits, que em sembla, de veritat, un mèrit del Carlos, de la feina, de la confiança que els ha donat, i Jorge definint amb aquesta robo de pilota que li ha pagat en el Gitzel.
3: Mira ara en Sergi Camps, l'abraçada d'Ortega amb Joan Laporta.
2: Sí, abraçada de l'entrenador del Barça amb Joan Laporta, a prop de la llotja on estaven les autoritats, també Valero Rivera.
3: Com plora Laporta, eh?
2: Joan Laporta plorant. Ara s'abraça Migrópolo, també Rafa Juste per allà, també Svensson amb Joan Soler, el responsable.
3: I amb Valero Rivera. I amb Valero Rivera.
2: I els aficionats del Barça que ho celebren amb els jugadors, uns jugadors que ara fan la rotllana, fan aquella sardana màgica que feia el Barça de Guardiola d'alguna manera, i hem vist també jugadors plorant, ahir amb Barrufet emocionat, i també ara han entrat a la pista els jugadors descartats, Antonio Lazán, Òscar Grau, també Manuel Ortega, també Filip Saric, tots els jugadors, també Ludovic Fàbregas, que ha estat expulsat, estan a la pista abraçant-se, celebrant aquest títol amb la CAT, que és la mestra de cerimònies, la mestressa de cerimònies d'aquesta celebració.
3: Quin partit, Salmo. Era a 2 minuts del final, oi? Quan tenia possessió Füchse, guanyant el Barça de 2, i aquesta recuperació màgica del Jorge Sicusa. Ja sé que, evidentment, el partit no es pot resumir només amb aquesta acció, però és que ha estat tan important aquesta recuperació i l'aturada posterior, després del gol del Jorge, l'aturada posterior del Nielsen, que jo crec que explica molt bé el que ha estat aquesta final. La concentració defensiva, l'encert en atac i també la porteria avui amb Emil Nielsen, que marxarà del Barça per la porta gran.
0: No, ha estat un partidàs del Barça en majúscules. Una primera meitat per emmarcar, una primera meitat per exhibir-se, ha marxat amb un més 4. A la segona ha començat molt bé, li ha tocat patir, perquè a Colònia sempre, sempre, sempre toca patir, però ha aconseguit superar els obstacles, fer-se gran, i per exemple l'acció del Jorge, que ho escenifica, però també Emil Nielsen, diguem que havia tingut poc protagonisme, però quan ha sortit ha demostrat que estava al nivell. Domen Makuç, Blas Janč en un partidàs en majúscules, i en fi, una acció, una exhibició coral del Barça d'Antonio Carlos Ortega, que en majúscules de nou acaba conquerint Colònia.
3: 34% d'encert avui, viren a la porteria de l'Emil Nielsen. Potser és un percentatge un pèl inferior al de la semi d'ahir, que va fer un partit impossible segurament de superar, de fer millor. Ara el veiem també plorant a Emil Nielsen, molts companys que s'abracen, conscients que aquest és l'últim partit que juga, però clar, quina manera de marxar, quin full de ruta impecable d'Emil Nielsen, mira.
1: serà l'MVP.
6: M'estranyaria si no se l'emporta. Ha fet una Final Four impressionant. Els dos partits a un nivell brutal.
0: I ara som de 100 clubers. És dir que amb el micròfon del pavelló.
2: Ah. Sí, ha agafat el micròfon a capità del Barça, fa de speaker. I els jugadors fent una rotllana saltant, votant. També Carlos Ortega, l'entrenador del Barça, eufòric. Realment moments de molta felicitat ara mateix al vestidor del Barça d'handbol a la pista de l'Àngel encara.
3: És un moment de felicitat. Veurem què és el que passa. En parlarem ara amb el Barça d'handbol la pròxima temporada sense Nielsen, sense Makuch, algunes baixes, la que arribarà l'estiu de l'any que ve, Dikamen també marxarà, precisament el Fuchs Berlín. Arribaran nous jugadors, arribarà Sergei Hernández a la porteria del Barça, però, esclar, els calés són els calés, però jo ara em plantejo, miren, què poden pensar Europa quan veuen que, malgrat tenir més recursos, el Barça sempre hi és i normalment acaba guanyant a Colònia?
6: És complicat, la veritat que... Això també és part de la història, no? Part del llegat d'aquest club, el que ha fet el Barça. La secció d'handbol per l'handbol europeu és brutal i això ho demostren a cada competició. Penso que ahir parlàvem de 8 Final Fours consecutives. Però ja no només és això, és sempre... I traient nous jugadors, com ara. Hi ha una quantitat de jugadors per sota de 23-24 anys que són molt importants a l'equip i això és futur, també. És futur.
2: I ara arriba el moment, comunió entre equip i afició. Se'n va l'equip del Barça, també l'estaf a la banda del córner on hi ha l'afició catalana i es posen a votar, a saltar. Afició i equip són una única realitat ara mateix, saltant i votant, saltant cap al cel de l'Àngel Arena, saltant cap al cel de Colònia.
3: Per cert, m'agradaria també subratllar, ho dic perquè sempre normalment en aquestes finals destaquem si la porteria, que si aquesta recuperació del Jorge Sikusa, que si el Blas Llancs ha fet un partidàs, bé, tot l'equip, però compte, Antonio Carlos Ortega, l'entrenador del Barça, com a jugador, 6 Copes d'Europa guanyades, com a entrenador, acaba de guanyar, acaba de portar l'equip a guanyar ja 3 Champions, la del 22, la del 24 i ara el 26, li agraden els anys parells, però Ortega ha dissenyat un equip, malgrat tots els problemes que poden patir les seccions del Barça, ha dissenyat un equip de nou guanyador. I amb moltes novetats aquesta temporada, mira.
0: I et dic una cosa, Clopés. A més, aquest Barça és el Barça que Ortega se sent més seu, que considera que té el seu segell. I crec que, sens dubte, és el millor Barça de l'era Ortega. Diguem-ne, una era magnífica. Aquest és el millor Barça i és el que el tècnic considera que és el seu segell.
3: Bé, doncs d'aquí no res entraran la Champions als campions d'Europa. Ho hem viscut així en directe avui al Tot Gira. Ja tenim la 13a.
7: La final de la Champions d'handbol al Tot Gira.
0: Minut pel final. El Barça està calent. Tranquils, que ja està. Tranquils, que no cal patir. Juga Domen Makuch. No la perdis, Domen. Tot sol. Blas Llancs, tu sol. Pel títol. Gol! De Blas Llancs, campions! El Barça ho ha tornat a fer. El Barça és campió d'Europa. La 13a, la 50a de la història del club. 37-34. Quina exhibició. Quin partit contra el Fuchs de Berlín. El Barça...
3: Una altra narració del Ramon Salmurri, que ahir li preguntava quantes Champions has narrat. Hauràs de fer els comptes, eh? A veure si acabaràs atrapant el Bàtic en T7, eh? Narrant-les a Catalunya Ràdio, Salmo.
0: Escolta'm, això és el...
3: Ja hi ets, eh? Ja hi ets, allà, eh?
0: Queda molt. Colònia és molt especial.
3: Ho tens a tocar. Escolteu, mantenim micròfons oberts amb el Lances Arena de Colònia, però vull ja entrar a Badalona perquè a les 8, recordeu, comença el tercer partit de les semifinals de l'ACB. Penya-València. Si la penya guanya, forçarem quart partit, que seria demà passat. Si la penya perd, ja tindríem final a l'ACB servida, que seria un València-Barça, que ja començaria dimarts. Ernest Macià, Carme Lloeres, Olímpic de Badalona. Què tal, com esteu? Bona tarda.
0: Bona tarda.
8: Bona tarda, estem esplèndids.
3: Esplèndids. El Barça ha marcat el camí, el Barça d'handbol, i ara la penya de seguir amb una altra victòria que ens forci el quart. Quin és l'ambient que tenim avui a l'Olímpic?
9: No, es va despertant el gegant, eh? Ens acostarem als 10.500 espectadors. El pavelló és impressionant, la gentada que hi ha i que hi haurà. I Ricky Rubio a pista. Ricky Rubio me l'he trobat quan he arribat anant cap al gimnàs. Se'l veu molt motivat, tota la plantilla ho està, no volen marxar de vacances.
3: Lloberes, ho veus possible?
8: Sí, sí, més amb la gent d'aquí, que jo sé que empitjarà absolutament, perquè aquesta energia que a vegades pot faltar, aquesta recta final de temporada, i estic convençudíssima que aquest partit, a més, pot anar-li molt bé, doncs, això, per anar-se seguint, il·lusionant en aquest pavelló, però que, a més, 1-1 anem. Vull dir, 2-0, però anem partit a partit, això que diu sempre el Simeone.
3: I que tenim el guió del primer partit, aquell partidàs que va fer la penya, sí, el Roig Arena, que és veritat que es va escapar per última acció, va anar d'un pèl, segurament aquell dia mereixia guanyar la penya, però bé, s'ha demostrat que la penya li pot fer mal, i per què no forçar el quart partit davant del totpoderós València del Pedro Martínez. Molt bé, de seguida vinc amb vosaltres i ja obrim transmissió, però òbviament ara la notícia la tenim a Colònia, al Lances Arena, on d'aquí no res Sergi Camps entregaran la Copa als campions, eh?
2: Sí, s'està preparant l'escenari per fer la cerimònia d'entrega del trofeu, ja ho sabeu, primer els seus campions, després els campions, i serà dicament que aixecarà aquesta Champions. L'altre dia al Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos li preguntàvem, dic, escolta, deixaràs que aquesta Champions, si la guanya el Barça, l'aixequi algun altre company? Ho sol fer Dicamem, i Dicamem va venir a dir que potser ho faria, però que hi ha un compromís per part de la competició, que la Champions l'aixequi el capità de cada equip. Per tant, avui serà Dicamem que aixecarà aquesta Champions, el primer, almenys, cap al cel de Colònia, preparant-se l'escenari per fer-se aquesta cerimònia d'entrega del trofeu.
3: I el Mundial de Futbol, Alemanya, que patia perquè li havia empatat el partit Curaçao, la nouvinguda en un Mundial de Futbol, Curaçao. Doncs bé, una de les grans al futbol mundial, Alemanya, malgrat no estigui segurament al seu millor moment de forma, posa les coses al seu lloc. Arbusà.
10: Ha fet 2 ja, i ja guanya 3-1. Ha marcat el 2-1 Slotterbeck, el central del Borussia Dortmund, a la sortida d'un córner, i ara acaba de marcar Kai Havertz, el davanter de l'Arsenal, de penal, 3-1, a punt d'arribar al descans.
3: En canvi, Pau Masmartí, males notícies pel Badalona, al camp del Compostela, l'anada de la final per pujar a la segona federació de futbol.
11: Sí, molt dolentes, perquè ha marcat el tercer al Compostela, ha arribat al minut 75, ara mateix som al minut 91 de partit, l'àrbitre n'ha donat 6 de propina, però la veritat és que avui estem veient a un Badalona completament irreconeixible. Veurem si això canvia a 10.000 quilòmetres de distància al Municipal de Badalona la setmana que ve.
3: Bé, fem una pausa per la publicitat, que tinc publicitat pendent, i de seguida vivim en directe el moment en què els campions, el Barça, reben aquesta 13a Champions, i també de seguida des de Badalona l'inici del Penya València. Som al Tot Gira.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
13: Bon dia!
14: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
15: Tranquils, que no ens avorrirem.
14: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
16: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
17: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
18: Peugeot.
19: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
20: Quina ratxa! Quants maig portes?
19: 150.
20: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
21: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
22: Les curses importants les guanyava totes.
23: Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
24: Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
25: Pere Casacuberta.
26: Ningú s'esperava que guanyés.
27: És una cosa totalment excepcional.
28: Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
14: Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
29: Si Pau Casals veiés la situació de Catalunya avui, li produiria una angúnia molt forta.
12: Aquest diumenge el periodista, filòleg i escriptor Toni Strubel.
29: Fixem-nos en Portugal. És un país que no hi ha una extrema dreta com Vox. Aquí vivim en l'herència del franquisme i això té un preu terrible.
12: El divan, el valor de la conversa.
29: No pot ser que la nostra generació sigui l'última que tingui fills que parlin en català.
12: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
0: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
12: Sense filtres.
0: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
12: Sense pèls a la llengua.
0: I a més també podem anar a sopar, eh?
12: Sense vergonya.
0: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
12: Però amb molta, molta cafeïna.
0: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
12: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
1: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
4: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
1: Per aprofundir en tota mena de temes.
5: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
1: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
6: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
12: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
7: La nit dels ignorants s'hereda.
13: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
7: Pot arribar a travessar oceans.
15: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
7: Veu com creixen els seus oients màgics.
18: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
7: I posa la pell de gallina.
26: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
12: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
26: És que m'heu posat la pell de gallina.
30: Senyores i senyors, bon dia.
12: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
30: Leire Díaz, bon dia.
31: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
30: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
31: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
30: Jordi, bon dia.
32: Bon dia. Sí, tenim un problema, que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
33: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
34: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
30: Candela Peña!
35: Quina il·lusió!
36: M'he engreixat una mica.
35: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
12: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Barça, Fuxa, Berlín. La final de la Champions d'en vol, el tot gira.
37: Rep el contacte, continua, Tim. Gol.
12: Polònia tornarà a ser nostra.
3: I Colònia és nostra perquè el Barça ha guanyat la 13a Champions, ha superat el Fuxa Berlín amb els jugadors ara del Fuxa, els jugadors alemanys, Sergi i Salmo Viren, passant per aquest escenari que s'ha muntat al centre de la pista.
38: Sí, ara mateix Matías Gitzel rep el premi al màxim golejador d'aquesta edició de la Champions, mentre els jugadors del Barça són els budells del Lanxess i van cantant, van saltant i van ballant celebrant aquest títol.
3: Viren, el Barça l'any que ve mantindrà el nivell de la plantilla?
39: Espero que sí. Hi ha una baixa que és molt, molt important, que és la d'Emil Cerés, que ve un grandíssim porter, com és Sergi Hernández, amb experiència, un porter que guanya la Champions amb el Magdeburg, però Emil està sent molt, molt, molt Emil.
38: I una altra baixa important serà la de Domen Makuč, que, Sergi, és l'MVP d'aquesta Final Four.
2: Sí, ara recull el premi, va xirutxant-ho cap al centre de la pista, aixeca els punys mirant la seva afició, li dona la mà a l'encarregat de l'organització i ara rep aquest premi que doncs, el condecora com a MVP d'aquesta competició, d'aquesta Final Four de Colònia del 2026.
38: Una altra baixa molt notable, eh?
3: I tant.
38: Sí,
3: i tant
38: sí, que marxarà el Kiel la propera temporada, el Kiel de Filip Vieja. Domen Makuč, que ha tingut una trajectòria complicada al Barça, marcada per una lesió molt greu, que no sempre s'ha acabat d'entendre amb el seu entrenador, però que ha acabat exhibint un nivell altíssim.
3: Ara en seguim parlant, perquè no vull perdre el moment de l'entrega de la Copa dels Campions, tampoc el partit, l'inici del partit de la Penya a Badalona, davant del València, aquest tercer partit. Mira, tinc aquí la Berta Torrades a l'estudi perquè ens faci 5 cèntims els grans titulars d'aquesta hora. Què és el que hem de saber, Berta?
40: Doncs que els bombers han donat per estabilitzat el foc que s'ha declarat a primera hora de la tarda a Cervià de les Garrigues, igual que el que ha afectat la zona de la Serreta a Vilafranca del Penedès. Ara treballen en un tercer incendi tardà mogudeta pels bombers que afecta en aquest cas 10 hectàrees a Ponts, a la Noguera, en una àrea on hi bufa força vent. A Cervià de les Garrigues, el foc ha afectat una trentena d'hectàrees de vegetació agrícola i forestal i aquesta tarda ha fet que s'hagin hagut d'evacuar fins i tot per precaució 8 persones de les seves cases. En plena internacional destaquem que un bombardeig d'Israel a Beirut amenaça l'acord d'Iran i els Estats Units mentre continua la negociació. Trump ha dit que l'atac israelià a Beirut no hauria d'haver passat i ha demanat que no hi hagi cap més atac d'Israel en lloc del Líban ni de Hezbollah contra Israel. I acabem explicant que a Gaza almenys 4 palestins han mort i 7 han resultat ferits a causa d'un nou atac israelià amb drons al camp de refugiats de Jabalia, al nord de la franja. Amb aquestes noves víctimes s'apropa ja al miler els palestins morts a Gaza des de l'inici de l'actual tregua.
0: Gràcies, Berta.
40: Que vagi bé, fins ara.
3: Senyals horaris de les 8 del vespre. No comença encara, oi, Badalona, Ernest Macià?
38: Els jugadors de la penya ja sobre la pista. És a punt de començar el partit ara mateix.
3: Tenim descans del Mundial en aquest Alemanya-Curaçao, Arbusà?
2: Sí, el descans guanya Alemanya, Alemanya 3, Curaçao 1.
3: Final, Pau Masmartí, del partit del Badalona no ha anat gens bé això al camp del Compostela.
4: No ha aconseguit massa avui el Badalona i s'ha vist molt superat per un dels equips amb més pressupost de la tercera federació, construït per pujar de forma directa, però que, com el Badalona, se li ha fet llarg el camí de l'ascens. Queda encara la tornada, que és diumenge que ve a 1:15, però se li complica molt l'objectiu de l'ascens als catalans. Tot i el resultat, hi ha esperança, si ens fixem, en l'anterior eliminatòria, on el Badalona va remuntar també 3 gols al Cornellà.
3: Gràcies, Pau, que vagi bé.
4: Gràcies.
3: La setmana que ve esperarem la remuntada. I mentrestant, veiem que a Colònia ja van rebent els jugadors del Barça, Sergi Camps, les medalles d'aquí no res, l'entrega de la Copa.
2: Sí, pugen els jugadors, una medalla per cadascun. El primer en pujar ha estat Dicamem, que porta una bandera, suposo que de marca personal, perquè hi veiem un dorsal 10 i el seu cognom, Mem, també altres banderes, i en Barrufet va amb la senyera, també Ludovic Fàbregas porta la bandera catalana, també Òscar Grau, Luis Frade porta la bandera portuguesa. Ara estan també pujant els membres de l'estat tècnic d'Antonio Carlos Ortega i ara a punt d'allà doncs a començar el recorregut de la Copa que està esperant, escurat una mica a l'esquerra de la pista, creuarà uns quants metres i anirà a parar a les mans de Dicamem.
3: Salmo, és el moment, aquesta Champions, que tornarem a aixecar Colònia.
38: El capità del Barça, Dicamem, el 10 blaugrana que espera la Copa, que espera poder aixecar el títol. Tensió a l'Anxes, mentre els jugadors del Barça que comencen a acompanyar...
3: Que és maca aquesta Copa, eh?
38: Les notes del
3: Copa
38: We Are the Champions.
3: Copa, per d'alguna manera, eh?
38: Sí, el trofeu, perquè de Copa no té res, realment. L'espera Dicamem, aplaudeix Ian Barrufet. Dicamem, que li demana a Domen Makuch que l'acompanyi. Dica, que li diu al Domen, agafa-la tu. L'agafen tots dos, el cel de Colònia, ben amunt, que toqui el cel, que s'enlairi com la catedral, que el Barça és novament campió d'Europa, ha superat el Fox en un partit per la història, el Barça és campió.
3: És la imatge, és la imatge d'aquest cap de setmana de Colònia que tantes i tantes vegades hem vist, Sergi.
2: Ballen els jugadors del Barça, confeti de color daurat, una segona tocada de confeti de més color daurat. El parquet de l'Àngels Arena cobert d'aquest confeti. Ara és Emil Nielsen qui aixeca aquesta Copa de Campions. Els jugadors eufòrics saltant i ballant, celebrant aquesta 13a Copa de la secció del Barça d'handbol.
3: I 50 Copes d'Europa pel club, pel Barça. En raó de ser aquestes llàgrimes que li veiem en directe a Joan Laporta, el president electe avui aquí a Colònia al costat de Rafa Juste, el president encara en funcions, d'Enric Massip, del Valero Rivera, que també l'hem vist.
2: Ara l'aixecarà Joan Laporta.
3: Ah, mira. David. Mira. Encara plora, eh? Dicamem, mira, està emocionat, eh?
2: Dicamem li dona un emocionadíssim Joan Laporta, que baixa a l'esglaó de l'escenari, i entre Rafa Juste i Joan Laporta ara aixecaran ells la Copa. També Joan Soler, responsable de la secció d'handbol, que està al darrere. Joan Laporta la torna a aixecar. També Rafa Juste, eufòria del president en funcions i del president electe. El Barça és campió d'Europa.
3: Ja us dic una cosa. Joan Laporta, de copes i de moments de celebracions, m'ho pot dir el Salmurri, n'ha viscut moltes, però les llàgrimes d'avui, en el moment del final del partit, jo no li recordo, Salmo.
38: No,
3: l'he vist molt emocionat.
38: A veure, Laporta és un president molt emotiu, això ho sabem, però està especialment content. Ara està saltant i està ballant. També Antonio Carlos Ortega. A Ortega el veig especialment alliberat després d'aquest títol. Ell sempre diu que la primera temporada va ser la més dura, però aquí fa la sensació que s'ho està traient tot de sobre després d'aquesta victòria. Ara els jugadors s'asseuen per fer-se la fotografia de rigor amb el trofeu de campions. La veritat és que el Barça aquesta temporada ha estat el millor equip d'Europa amb diferència. I deixa'm recordar una cosa. Aquesta és la tercera temporada de la història en què el Barça aconsegueix el ple de títols, el 7 de 7. Va passar amb Valero Rivera, va passar amb Xavi Pascual i passa ara amb Antonio Carlos Ortega. 7 de 7, tots els títols possibles de la temporada.
3: Supercopa Ibèrica, Supercopa Catalana, Copa Sobal, Copa del Rei, Lliga i la Champions, crec que no manera... Ah, i la Superglob, també. 7 títols. I això fer-ho és molt complicat. 2015, 2021 i ara el 2026. Sergi, perdona.
2: Ara el Barça va al córner, on hi ha l'afició blaugrana amb la Copa, oferir aquest trofeu. També Joan Laporta, que capitaneix aquesta expedició. Aplaudiments entre afició i equip, entre equip i afició, oferint aquest trofeu de campions d'Europa. També algun jugador, crec que és Ian Barrufet, fent el signe del cor amb les mans, segurament el seu pare, que ens consta que corre per aquí, i també la seva mare, mirant aquesta Final Four. El Barça eufòric, l'afició també.
3: Molt bé, farem una cosa, deixarem que el Sergi esperi ja i agafi posicions a la zona mixta per poder sentir els protagonistes. La tarda nit serà llarga, el Barça és campió d'Europa, 13a Champions, la 50a del club, i home, si podem sentir també el president electe Joan Laporta, millor que millor. Vira Morros, per tancar amb tu i amb el Salmo, què vols afegir després de veure el tros de partit que has vist avui?
39: És que ho han fet genial. Des del minut 1 han demostrat que volien la Copa, com han defensat, com han controlat a Matías Gitzel, i després l'aportació de tots els jugadors. Tots els jugadors han sumat. I això és molt, molt, molt important en una plantilla.
3: Viren, una abraçada forta. T'esperem, espero, a Colònia l'any que ve.
39: Esperem que sí. Moltes gràcies.
3: Una abraçada. I Salmo, tu mateix, deixo el Sergi fent guàrdia, però també línies obertes. Bona feina avui també des de Colònia, com sempre.
38: Molt bé, perfecte.
3: Gràcies, fins ara. Doncs amb el Sergi connectat des de la zona de vestidors, me'n vaig cap a Badalona perquè ja ha començat aquest tercer partit. Penya, València, si guanyem, forçarem el quart i de moment tenim partit igualat. Macià.
0: 3 a 3, 3 minuts, el número màgic, i de moment la penya resistint, jugant molt bé. Avui sí que potser serà un partit a menys punts. Aquí rasca tothom i el públic implicadíssim des del primer moment.
35: Encara que de moment, fixa't que ja sentirà 4 triples, per exemple, a València, que no està d'una manera màximament efectiu, però la penya ha insistit molt, molt incisiu amb Ricky Rubio.
0: Ara el València s'avança al marcador, assistència Montero anota a Saco, 3 a 5, un autèntic partidàs de bàsquet el que viurem aquí, però interessa que pugi l'efectivitat de la penya, perquè el València tard o d'hora apareixerà. De moment, Ricky Rubio a pista, juntament amb Cameron Hunt, el màxim anotador de l'equip, Jabari Parker, l'estrella sobrevinguda a mitja temporada. Pèrdua de Ricky, aquí estan marcant moltíssim. La recuperació de Montero, atac, atac, això és atac sobre Ricky, no la xiulen. I el triple de Montero. El triple de Montero i alguns crits a l'afició del València que n'han vingut aquí, doncs, uns 600, Lloberes.
35: No, avui l'arbitratge patirà, Patirà, sí. Més a més, perquè la gent està pressionant moltíssim en aquesta mateixa falta, que us semblava que l'han putrat ben bé a l'hora de fer-li el bloc directe, i en canvi l'arbitratge no ho ha xiulat.
1: Segon triple de Montero amb dos intents.
0: Uf, és que Montero està tot arreu, és boníssim, acaba de recuperar la bola, contraatac Braxton Key, Montero sol, de 3, apunta, dispara, i Dani Miret demana temps mort perquè el València amb un 3 i no res, dos triples i es disparen al marcador 3 a 11.
3: Per cert, rectifico, que abans he dit que, i tant de bo no passi, que si la penya perdés, la final ja comença dimarts. No, comença dijous. Dijous seria el primer partit en cas que ja avui València es classifiqui per la final. Si la penya només que guanya el partit d'avui, la final començaria dissabte. Encara que passés la penya, Si la penya fa que l'eliminatòria vagi a 5 partits i es classifica per la final, en tots els casos començaria dissabte. Si no, si guanya avui València, ja començarà dijous, i sempre tots els partits de la final, com ha passat amb les semis i els quarts, a les 8 del vespre. Lloberes, què t'ha semblat l'arrencada de partit?
35: Espera, primer vull dir una cosa que ahir ens en vam no en descuidar, però amb tanta, amb bou, tant no sé què i tanta cosa, que Pasqual ja ens ha fet un regal abans de marxar.
0: La Supercopa, dius.
35: És a dir, ja...
0: La de Badalona.
3: Ho vam Supercopa, dir, ho vam dir, Lloberes. Ho vam dir, ho vam explicar.
35: Ah, d'acord,
3: sí, sí, sí.
35: No me'n deuria enterar.
3: Sí, vale, vale. La Supercopa que la jugaran a Badalona, la penya com a anfitriona, el Barça, el València...
1: I el Baskonia.
3: I el Baskonia. No hi serà el Madrid en aquesta Supercopa.
35: D'acord. I llavors, en el partit d'ara, aviam, València ho té molt clar, molt espai, molta obertura, com a molt sacó està com a joc interior, però que tampoc fins que no li doblin alguna bola, i li costarà arribar a tots aquests triples que normalment ja saben que és, no, una màquina de llançar-ne.
0: Sí, sí. És una passada aquest València. Ja hem viscut altres partits aquí amb l'Olímpic ple, visitant el Madrid, amb un 1-1 de l'anada i aquí la penya tenint dos partits per rematar. O l'any anterior, això estem parlant del 23, l'any 22 al Barça, i també guanyen els grans. És a dir, és difícil per molta gent que posis aquí, doncs, que un València, un Barça, un Madrid, doncs, s'escapin vius. Però aquest any amb Ricky Rubio hi ha un element més per somiar. Nota la penya, assistència, bola per Kanga, que es matxa.
35: Dejant, doblant-li sí. Aquí a la penetració. No, és que hauran cadascú d'exprema una mica les seves solucions tàctiques.
0: La juga el València, Montero, marcador, 5-11, passada cap a dintre, una mica imprecisa, però Costello la treuen a fora, triple que no entrarà, Costello agafa el rebot, bola per a Montero, apunta, dispara, falla el triple, un altre rebot d'atac pel València, Braxton Key, Montero torna a fallar, un altre rebot d'atac del València, creix la frustració i això es tradueix en una falta en defensa del Joventut.
35: Sí, perquè els triples és una cosa, ja que tens la sort de que els te'ls fallin, no, almenys has de concretar el rebot, no el tanques, sigui perquè l'altre doncs t'està, no, apretant, però el rebot és una de les qualitats i virtuts més importants de València.
1: Tres ofensius consecutius al València, un València que ja ha llançat 9 triples en el que
35: duen. Sí, 9 i que portem 5 minuts.
2: I el Mundial de Futbol va per feina alemanya, que no vol sorpreses contra la debutant Curaçao. Ha marcat el quart la selecció de Julian Nagelsmann, gol de Jamal Musiala, al primer minut de la segona part. Alemanya 4, Curaçao 1.
0: Ataca el València al límit de la possessió, molt ben defensat ara pel Joventut. Cárdenas treu a fora, Montero de 3, fora de temps. Bola per la penya, vinga, som-hi, a veure si podem encadenar un parell o tres de jugades que inflami una miqueta la... l'afició, perquè ens ha deixat una miqueta fred, aquest moment de...
35: Sí, però aquest jugador Cárdenas, que hem dit que ha sigut sorpresiu, no?, la seva presència, fill de l'entrenador David Cárdenas, que era entrenador de Granada.
0: Aquí, per cert, tenim un altre entrenador, del Calafell d'hoquei patins, el Cabestany. El tenim a la primera fila.
3: Ah, molt bé.
0: I el Sergi Gómez, l'ex de l'Espanyol, ara a la Reial Societat, sí. El veig a la llotja.
3: I ara
0: també.
3: Que parles d'hoquei, d'aquí no res, dos quarts de nou, comença el segon partit de la final, a Riazor, juga l'Igualada, Liceu Igualada, de moment domina Liceu 1-0, per tant l'Igualada a veure si és capaç de guanyar i portar el factor pista a favor a les Comes.
0: I a veure si la penya és capaç de guanyar, però costarà, s'ha de ser més precís.
35: Aquestes passades que li dona la continuació de Virgander. I haurà de vigilar Virgander amb Costello, perquè el tir de 3 ara de moment no anoten, però li obren molt la pista.
0: Juga el València Branco, va dir, que clar, tenen tant material aquesta gent, vola la que ens semblen els New York Knicks, tu. De veritat, rebot pel Joventut, han fallat el triple, tiren molt, fallen molt, però fiquen molt també. Rebot pel Joventut. Vinga, últims 4 minuts del primer quart del partit. Joventut 5, València 11. El Barça espera a la final. Virgander, bona passada. Guillem Vives anota Virgander, 7-11.
35: Sí, sí, has vist, no? En l'1-1 ja estava superant i fins i tot hagués pogut acabar-ho ell.
0: Sí. La pilota arriba a Braxton Key, dos tirs. Falta de Guillem Vives, ben circulada, se la passen bé,
35: Tots aquests jugadors, sí, que a més han hagut de reestructurar, és a dir, Pedro Martínez ha hagut de reestructurar els rols de cada un del seu equip, perquè hi ha hagut lesions que no en parlem, però Puerto, López
0: de Arostegui també, sí,
35: ara, per
0: Roy
35: exemple,
0: Bers.
35: Reivers, clar. Llavors, ha hagut de restaurar i jugadors que estan jugant a diferents posicions exteriors que no els hi pertoca, però en canvi que ho està solventant.
3: Aquí a l'Olímpic ple serien 11.500 persones, oi?
0: Sí.
3: I els tenim, sí, sí. O no?
0: No.
35: Sí. Ah, no?
0: No, mira, allà però 10.000, sí.
35: Ja,
0: 10.000, sí.
35: Sí, no sé.
3: Ja, la corona de dalt està oberta i hi ha molta gent.
35: Sí, sí.
0: Sí, sí. Hi ha molta gent.
35: I molta gent de València.
0: Hi ha, doncs, un 70% de l'última anella plena, Queda un 30%. Però vaja,
3: fa patxoca,
0: sí, sí,
3: l'Olímpic.
0: És un super pavelló i avui la veritat és que fa goig. Ricky, passada láser cap a Virgander, perfecta nota Virgander, quina precisió. 9 a 13, la penya segueix a 4, seguim dins del partit.
35: Aquestes picades que li agraden tant, no? La passada utilitzant el terra.
0: Ha caminat, ho ha fet passar les Cárdenas. La penya intenta treure ràpid, obstaculitza, diria que Badio, demanen tècnica per a Badio, perquè això hauria de ser-ho. Bola pel Joventut, que ara ja no podrà córrer al contraatac.
35: Un Badio que no l'ha tret avui en el cinc inicial, a diferència dels altres enfrontaments.
0: Vinga, ha tret a De La Rea avui el cinc inicial. Sí. Ricky, se'n va Domai Mur fins la cuina. Ricky. I a més recupera Hanga per la penya. La penya es col·loca dos. Atenció, Henrik Drell. No, rebot de... No, defensiu pel València. Era un moment allò d'evasió i victòria,
35: Drell ha buscat no la seva ocasió i crec que hauria d'haver buscat els companys.
0: Thompson, triple.
35: Mira com li contesten, no? Aquí Cárdenas, no era?
0: Sí, sí.
1: Cárdenas.
0: Ah, Cárdenas, és que, mira, em tapa la base de la cistella. Sí, no veig qui ha tirat. Clar, Thompson no juga. No. La bola que juga Ricky. Ricky, oi, el tap que s'emporta Domai Mur. Recuperació de Ricky encara. Ricky se'n va. L'ha de treure, perquè no el deixen ni respirar. Drell. Drell per Virgander. Falta sobre Virgander.
35: Sí, de Mur, no? Mur, sí. Un jugador que aquesta recta final li està costant més del que a l'inici va començar, platòric, es va adaptar molt bé, molt ràpid, però en canvi ara li costa.
0: És que els altres han crescut tots, el València ha crescut. És un...
35: No, i a més que ell no deu estar ni acostumat a jugar, avui em deia el cap de premsa, no sé quants partits porten i estan no esgotats, no esgotats físicament, però, clar, la tensió o pressió de tants dies de competició és complicada.
0: Doncs bé, la penya haurà de suar bastant avui davant d'aquest València que ha vingut com l'altre dia al primer quart. Van sortir amb una força al primer quart, al València, imparables. Doncs costarà si mantenen aquest nivell.
35: Sí, però de moment la penya no se n'ha anat. És a dir, ha començat fort també València, però ara li està reaccionant, sobretot amb aquestes continuacions cap a dins. Mogán ha entrat.
0: Fixa't, Xevi, quants punts ha fet Montero en 7 minuts?
1: Ja? 9, o sigui, els, 3 triples.
0: Imagina't.
1: És, que quan us digui els llançaments de 3 de València, al·lucinareu. Estic esperant que acabi el primer quart.
0: Mira, nota Morant. Anota la pilota, ha picat el ferro, ha pujat i ha baixat amb neu, però ha acabat entrant el 13 a 16 per la penya de 3.
35: Però mira com la circula en exterior, no? Aquí, que també s'adapta una mica en aquests bloquejos directes.
0: Murra, una mà, no? El cop de dits tampoc. Rebot, ara sí, refús per la penya. I Anic Crac, la dona Ricky. Ricky... que intenta, l'entrada a cistella no pot, inversió molt bona per a Jabari Parker de 2. Sí. Finet, Jabari Parker, 15-16, la penya torna a endollar-se la corrent.
35: I com hi van, davant de Ricky, dos jugadors perquè la deixi anar.
0: Apunta un altre triple intentat del València. Xevi, Cárdenas ha fallat, rebot per la penya, atenció perquè la penya, si no, es posa per davant. Això vol Ricky, de 3, no. Rebot Cárdenas. 15-16, últim minut del primer quart del partit. Contraatac, la bola per a Cameron Taylor. Cameron fa dues passes, obre enrere. Que ràpid se la passen. Molt. Sembla el Barça de Guardiola, el primer toc, això,
35: Aquest no ha tocat ni cistella,
0: Un altre, apunta-n'hi un altre.
35: Mur.
0: El rebot per Morant, la dona ja a Hackenson, que la baixa. El dorsal 12 de la penya, mitja pista, marcat per Cárdenas. Inverteix per a Ricky, que li diu, no, tu, Hackenson. El jugador suec. Se'n va de Cárdenas, bloqueig i contrabloqueig aquí de Morant. El llançament... Triple! Hackenson clava el triple! La penya es posa per davant! Fins que ha aparegut Cameron Taylor per empatar el partit. Si és que aquest València no et dona felicitat.
35: Una dècima, perquè ells juguen rapidíssim. A mesura que no reben la cistella, ja pensen en la següent.
0: Pròxim cop que la penya es posi per davant, diré allò de demana un desig. Hackenson. Però... falta sobre Hackenson, quarta d'equip del València. Cárdenas.
35: Bona l'activitat de mans amb Cárdenas, aquí en el dribbling, almenys l'ha forçat. Fixa't, Pedro Martínez, amb 4 jugadors, que faran...
0: Pam.
35: Bé, 3, em sembla, perquè al final...
0: Entra Iancuba Sima, el pivot gironí, però clar, et fiquen a Montero, a De La Rea...
35: No, n'ha fet 3 només, diria, perquè...
0: Braxton Key.
35: Anava, diria... Sí.
0: A veure, doncs, perquè...
35: De La Rea defensant a Ricky, aquest emparellament, i clar, i Taylor, els dos Camerons, no?, juntets. Sí.
0: Doncs tindrà un paio de 2 metres que és base, el Ricky a sobre, ja el té, Ricky Rubio al cercle central, 24 segons per acabar el primer quart d'aquest partit. Bola que té Hackenson, espera, es queden 5 segons de possessió, el bloqueig i contrabloqueig a Morant, bola ara sí per a Morant, 2 segons, Ricky dins de temps, jo crec que era fora de temps, igualment sí. No ha entrat.
35: Sí, sí.
0: 18-18, 13 segons, digues.
2: Des de Colònia demano pas perquè tinc aquí un home feliç al meu costat, el president en funcions del Barça, el senyor Rafa Juste. Senyor Juste, què tal? Bona tarda.
5: Molt bona tarda a tothom.
2: L'hem vist eufòric amb Joan Laporta, president electe, aquí a l'alçada de la pista, gairebé celebrant les jugades, els gols, la recuperació. Han perdut quilos, segurament. Com se sent aquesta hora?
5: Doncs com tots els culers, vull dir, molt, molt, molt content. No es pot explicar quan reps una alegria d'aquestes, guanyant una Copa d'Europa i de la manera que ho ha fet aquest equip, pues, no es pot explicar. Vull dir, molt feliç per tots els culers.
2: Cifra rodona. 50 Copes d'Europa a la història del club. La tretzena de l'handbol, de llarg, l'equip que té més palmarès, però és la 50. És un número rodó molt... Sempre fa il·lusió, Rodó, però l'important és la Champions.
5: És veritat, són 50 títols de la nostra història. Som el club més lleugerat del món, per tant, som el millor club del món. I això també fa que avui sigui un dia de moltíssim orgull gràcies a aquests jugadors, a l'entrenador i a tota la gent que ha vingut des de Catalunya a veure'ls, no? Donar-los també des d'aquí el meu agraïment.
6: President, enhorabona al primer de tot. Tiene mucho mérito, 4 Champions en 6 años y además con el altísimo nivel que hay ahora mismo en Europa y también, por qué no decirlo, con los recortes que ha sufrido la sección.
5: Exactamente, por varios motivos. El primero, tener un presidente como Joan Laporta que apostó de una manera decidida por el handball, tener un equipo ganador que tiene un hambre de títulos enorme y que nunca se rinden, ¿no? Y para mí esto es clave, ¿no? Y sobre todo, sentir el escudo como lo sienten estos jugadores.
2: President, estem aquí per l'handbol, però deixi'm que li pregunti també per un apunt de futbol. Marco Corella s'havia dit que estava a l'òrbita del Barça per poder-lo fitxar. Ara ha sortit publicat a diversos mitjans que potser podria fitxar pel Real Madrid. Què li semblaria aquest moviment del mercat de fitxatges?
5: Jo avui, com podreu comprendre, estic aquí per celebrar la Champions de handbol. Totes les tasques sabeu que les porten Deco i en Bojan, i per tant segur que tindrem moment dintre de pocs dies de parlar de tot el mercat que en aquest moment està treballant en Deco.
2: Deixa'm preguntar-li per la imatge, jo crec que de la final, aquesta abraçada amb Antonio Carlos Ortega, plorant, abraçant-vos, no sé si us heu dit alguna cosa, Joan Laporta també molt emocionat, és una de les imatges potents d'aquesta final.
5: Perquè a part de tot, a part de guanyar, és un home que està feliç estant a Barcelona, entrant al Barça i sentint el que és Catalunya, no? I aleshores ens fa tots molt feliços. I estem tots molt... És una família... Una família enorme, no? Vull dir, per això ens hem emocionat.
2: Gràcies, president. Doncs les paraules de Rafa Juste, eufòric, content, fins i tot emocionat amb aquestes imatges que heu vist per televisió amb Joan Laporta. Realment, doncs, aquesta 50a Copa d'Europa que l'han compartit avui a l'Anxés entre el president electe, Joan Laporta, i el president en funcions, Rafa Juste.
1: El Joan Laporta l'has vist per aquí baix?
5: Sí.
2: Sí, ens diuen que segurament no parlarà, intentarem apretar perquè ho faci, però crec que serà difícil, però sí, està emocionat, s'ha abraçat als jugadors, s'ha abraçat a Ortega un altre cop, el veiem molt emocionat, el president electe del Barça.
1: Molt bé, els jugadors entenc que ara deuen estar fent la festa al vestidor, oi?
2: Mira, ens han dit textualment aquí els companys de premsa del Barça que els jugadors no tenen cap pressa per marxar perquè estan celebrant el títol amb la seva afició. També hi ha familiars, amics, parelles, fills, i estan encara al córner esquerre del Lanxes Arena celebrant aquest títol amb els seus.
1: No hi ha pressa, tenim antena oberta fins les 10 i a partir de les 11 el Club de la Mitjanit versió mundial amb el Xavi Campos. Vinga, fins ara, Sergi. Som al segon quart a Badalona. Marcador, Ernest.
0: Mira, espera, que t'ho dic de seguida, el triple de la penya. Triple la penya, guanya de 3, 25-22, crac. Anota el triple que permet a Badalona somiar.
35: Sí, a més està aprofitant la mar de bé, no? La penya, per exemple, li està fent molt mal en punts a la pintura. La continuació dels seus grans, que és on de veritat pot treure en rèdit.
0: La cridòria ja la sentiu, bola a la cantonada, triple de València que no entrarà, un altre triple fallat, rebot per Jabari Parker que activa Adam Hanga que intenta creuar la pista i la creua, que dobla molt bé a la cantonada, crac, crac, crac, crac, crac, no, rebot de la Real València, falta tàctica d'Adam Hanga per aturar un més que previsible contraatac del València.
35: Una falta que per posar una mica de mà en aquesta baixada, cosa que València ho està fent durant tot el partit.
0: Quina intensitat. Sembla la final d'handbol, eh?
1: La penya només s'havia posat per davant en el 2-0. Aquesta, evidentment, és el màxim avantatge.
0: Vinga, 25-22. Discrepàncies amb l'organització, amb la patronal d'aquí al Pavelló Olímpic de Badalona, mentre Montero vota i es fa el silenci i puja en aquests moments el focus. Ara es posa sobre De La Rea, tornen a moure bé la bola, sacó molt bé, Rússic, molt bé aguantant-lo. Bola fora De La Rea, quedaran aviat 5 segons, molt bé aquí el canvi defensiu, Rússic, inversió a l'altra banda, Pradilla fa una bona finta, tira de 3, no hi va tampoc, bola que pica el tauler per la part de dalt, recupera el Joventut, que guanya, passada de quarterback, massa de quarterback i poc de jugador de bàsquet.
35: Perquè està poc acostumat la penya a jugar d'aquesta manera, no? I en canvi això li contesta sempre València.
1: El València ha llançat 17 vegades de 3, el rècord d'un equip llançant de 3 de la Lliga és de 49, el València 17 en 12 minuts.
35: Doncs Déu, espera que avui el batran, no? Pel que veig, el ritme que
1: va. Van camí.
0: Sí, home, sí. Si tiren 300 cops i en fiquen 50, serà un percentatge fatal, però clar, serà el rècord de triples anotats.
1: 4 de 17, no? De moment no tenen bon percentatge avui.
35: Però, bueno, però ja és una bona teoria, eh? És a dir, tu com més punts puguis o com més tirs pots obtenir, doncs més probabilitat tindràs de notar.
0: Ara falla el València, encara la penya per davant d'un punt, 25-24, falta de Montero, important que sigui Montero qui comet la falta.
35: La xiula el públic,
0: sobre
35: també.
0: Sí, sí, clar, clar. És que és el quart col·legiat avui al públic. Avui...
35: Sí, sí. Quantes en té Montero?
1: Una.
0: No, una.
35: És que no, que veig que ara tornen a sortir Badio i Mur.
0: Però és l'única manera que veig que pots neutralitzar aquest València, carregar-lo de faltes.
1: És la quarta en el quart de València, per tant, ja entra en bons.
35: Sí, sí.
0: Pues és una...
35: No, és que li està castigant prou bé. Els dos, de fet, les dues identitats de joc són bastant diferents, una amb l'altra, no? Però, en canvi, cadascú està traient i profit. Una cosa són les faltes, que és el que Ricky Rubio també ha volgut des de l'inici.
0: Doncs vinga, aquesta falta del València que li permet a la penya servir davant de seu Najaber i Parker...
1: I a Hanga avui... perquè s'ha fet mal en aquest xoc i li han de mirar, crec que sagnava del nas.
0: Aleshores sí que hi ha hagut clar contacte.
35: Això és falta de Montero.
0: Montero.
35: De sobre de Hack, de Crack, perdó.
0: Cameron Hunt, que busca Ricky. El troba. Ricky entra a cistella, intenta fer joc de peus. La bola ha sortit de dins. Ho havia fet quasi tot bé, no facis falta, Ricky.
35: L'havia virlat, eh? Li havia virlat ben bé, però bé.
0: Ho ha fet tot bé, però la bola no ha volgut entrar. És que tira molt, molt marcat. Ui, ara. Montero, davant seu, Rússic. Montero. Step lateral, molt bé l'aguanta Rússic. És que aguanta bastant bé a tots els jugadors, ara, siguin petits o grans.
35: Arrencarà.
0: Montero passada a dintre, bona per Abadio, bona circulació pel València, que torna a fallar el triple, però el rebot és per Branco Badió. El triple que prova una altra vegada Pradilla, que no hi va. Meu. Un altre rebot pel València. Falta sobre Montero, que anota...
35: No, l'arbitre la nota. La xiula baix.
0: Jo crec que ho revisarà.
35: Hi haurà revisió, sí.
0: Pot ser que sigui bàsquet.
35: Però fixa't la quantitat, diguem, de, a banda de rebots ofensius, que per això doncs està pillant i pot tenir oportunitats, quants triples Déu-n'hi-do s'està tirant, eh?
1: 4 de 19.
0: Sí, 4 de 19. Però rebots d'atac, això, ja ho has dit, no? 6.
35: Imagina't el dia que els anotis.
0: El rebot d'atac té aquesta, sobretot si són tan continuats, són com un martell, no? És a dir, et va martellejant les ganes, genera frustració, ansietat...
35: Bé, tantes coses genera...
0: Sí, home, sí, te'ls estan agafant aquí... T'han tirat molt, agafen massa.
35: Bueno, però és perquè hi vas. És a dir, ja té jugadors aptes per poder saltar-se tots, com li diem, el box-out, el forrellat, no? El forrellat de l'equip rival.
0: Potser això també ho propicia el joc del València. Molta passada curta, ràpida, descol·loca la defensa.
35: Però està obrint molt la pista, eh? Fixa-t'hi a l'espai que li està costant arribar a puntejar aquests tirs exteriors. Estan tirant bastant sols.
0: Doncs ara estan fent...
35: aquesta revisió.
0: Sí, és possible, que la doni, que doni el 2-1. La qual cosa activarà encara més el públic.
35: En sortirà el Xevi, que ho veurà millor, no?
1: Sí, però... Jo no estic mai d'acord en aquestes accions. Perquè Montero, o sigui, veu la falta i diu, doncs ara llenço de qualsevol manera.
35: Jo crec... No s'està clar,
1: sí, és continuat, però ell no hagués fet mai aquesta jugada, mai de la vida.
0: No.
1: Però clar, com que veu que fa falta, ell diu, jo tiro i si entra.
35: Si me la donen, clar, si me la donen...
0: Dit això, d'aquest tipus n'hi ha que són més impostades.
35: Sí, aquesta
0: està
35: encara,
0: a la frontera...
35: No?
0: la dona.
35: Dos tirs, no, no.
0: Ah, no, no.
35: Ah, no, no, no, no, no, no, sí, dona el bàsquet.
0: Sí, per sí, correcte, ara ho marca, ara ho marca.
35: És que el primer, el 54, s'ha equivocat la senyalització.
1: Sí.
35: No?
1: Sí, sí, s'ha equivocat, ell ho ha rectificat.
2: Companys, sí, des de Colònia es torna a demanar pas amb un home content, amb la senyera al coll, bevent aigua, cansat, és Liam Barrufeti. Què tal? Bona nit.
8: Bona nit. El millor dia de la meva vida.
2: El millor dia de la teva vida, eh?
8: És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família l'agrada, ha sigut increïble.
2: A la grada hi havia el teu pare, el David Barrufet, també la teva mare. Ho has celebrat molt amb ells, et veia fent el gest del cor amb les mans, un missatge cap a ells. Suposo que agraïment també per com t'han ajudat a arribar fins aquí.
8: Els dic tot, els dic tot. Ja no només a l'embol, sinó en tota la vida. I pujar, donar-los una abraçada i veure que els tres estaven plorant, ha sigut increïble. Ara mateix estic una mica en xoc per tot el que està passant, però bueno, el millor dia de la meva vida, que ho repeteixo.
2: Emocionat, Liam Barrufet. Ets molt jove, l'equip és molt jove, sou a Colònia, ho heu tornat a fer, tu amb minuts importants, acabes una temporada, suposo, somiada per tu.
8: Somiada,

0: Mentrestant a Badalona, quin tros de triple que s'ha marcat Hanga.
1: Sí, i això fa que Cameron Hunt diria, no sé, ara m'ho confirmareu.
0: Era Hunt, perdó, era Hunt.
1: Però tant de bo qui també ruli la cervesa al final d'aquest partit, perquè és una autèntica bacanal de bàsquet, sense alcohol en el meu cas, si em permeteu, perquè ens ho estem passant molt bé i la penya pot guanyar, però pot guanyar si està molt encertada, perquè el València, evidentment, anirà pujant el nivell, suposo, algun moment.
2: No, se l'ha d'endur. Un dia que el València està tan desafortunat en el triple...
1: Oi, que bé ho ha fet Cameron Hunt, com ha amagat, quina meravella, quina finta! Ens ha fintat fins i tot a nosaltres. El Joventut per davant, 30-29, posant mans a Dojo. Molt bé, Guillem Vives. Això sí, servei de fons pel Joventut encara. 5 pel descans.
2: Està aprofitant molt bé i a més en aquesta sortida ara perquè hi ha Vives, però entre Vives i Hunt, el bloc directe de petits.
1: Cárdenas davant seu, Vives al defensa, molt bé. Cameron Hunt sobre, atenció, Branco Badió demana el comodí del bloqueig. Inverteix a l'altra banda Braxton Kidd, 3, triple.
2: Clar, no, sí, va a la caiguda del pivot, va el jugador que està pendent d'aquest tir, no, d'aquesta cantonada. Llavors no arribes.
1: Un equip difícil de defensar. Ara hi ha falta de Cárdenas, que és el menys bo d'aquests, però déu-n'hi-do el que està fent, l'evolució d'aquest jugador.
2: Difícil de defensar perquè té, jo et diria, un camí molt marcat, eh? És a dir, jugadors que, a més, no s'adaptin en aquesta estructura de joc de Pedro, doncs això que no van.
0: 30-32, dos avall la penya, 4 quant per arribar al descans?
1: 4-20.
0: Per cert, que fa el cinquè a Alemanya, al Mundial, davant Curaçao.
3: Sí, ara sí que goleja, eh? De fet, tot sobre el previst a Houston. Fa el cinquè a Alemanya, ha marcat Brown, a lateral esquerra de l'Eintracht de Frankfurt, el 68 de partit, Alemanya 5, Curaçao 1.
0: I a Riazor és a punt de començar, Xevi, el segon partit de la final de l'Hockey Lliga entre Liceo i Igualada.
4: Recordeu que el primer va ser un passeig pràcticament pel Liceo, que va guanyar 8-2. Avui l'Igualada va millorar les prestacions per no anar a les comes amb un 2-0, que seria complicat d'arrencar.
0: 4 pel descans a Badalona.
1: La bola que la recupera el València ha tornat a pujar la marea, eh? Torna a costar, torna a inundar-ho tot, aquest joc de Pedro Martínez. Això sí, estem a 2, 30-32. L'important és anar resistint.
2: Clar, serà un partit, jo crec, frec a frec. Dubto jo que ni un ni l'altre se'n puguin anar, i menys si no tens això, si falles tant a la línia de 3.
1: Baixa la bola Omar Mur, la perden.
2: Mira com defensen, molt bé.
1: Oh, compte que potser... els àrbitres donen bola a València. Cameron Hunt diu a Dani Miret que gasti una revisió instantània perquè té clar que no. Veurem Dani Miret si demana...
2: Bé, per jugadors sempre mai és, saps? Sempre és culpa de l'altre.
1: Cameron Hunt insisteix a Miret. Miret diu que ja no té challenge, diria. Servirà davant del València. Vinga, la bola per a Braxton, qui la penya perd de 2 els últims 4 minuts abans del descans. Bedrell aquí defensant, aquí. Falta dos tirs.
2: Sí, aquí Drell ha rectificat tard. Fixa't de totes maneres amb qui està jugant València, eh?
1: Sí, per això.
2: És a dir, un jugador que l'ha reclutat a última hora, com és Cárdenas, no? Qui que li toca estar jugant més a dins del que li pertoca?
1: Cameron Taylor seria l'únic jugador, diguem-ne, titular.
2: Clar, és que Moore, l'altre jugador, que és el que us deia que li ha costat readaptar-se a aquesta pressió màxima d'alta competició.
1: Ara van a mirar, ara sí que Dani Miret demana si és acció de tir i que ho vagin a mirar. No entenc per què no demanar la d'abans si Cameron Hunt li estava dient clarament que no l'havia tocat.
2: Home, perquè els entrenadors no sempre han de fer cas dels jugadors. Tu que entrenes amb ells, saps de veritat si un... Ja, amb la Valdemoro mai feia res, m'entens?
1: Sí, però...
2: Llavors, no, representa que ho ha de veure també l'entrenador possible.
1: És que, Xevi,
4: és que no, és que no entenc que estan... No entenc la reclamació.
1: Sí, la reclamació és que no és de tir i que no són dos tirs lliures, no?
4: Ah, no, a veure...
2: Que la fa baix.
1: L'han donat de tir.
5: Torno a la mala passeta de Colònia, perquè m'acompanya el capità del Barça d'handbol, el Dica Mèmdica. Què tal? Bona nit.
6: Bona nit, bona nit.
5: Aquesta l'has aixecat tu amb el Makuç, però l'heu aixecat els dos. Com a capità l'has aixecat al cel de Colònia.
6: Sí, creo que también se lo merecía por el hecho de que se vaya, por lo que ha hecho este fin de semana y todo el año. Es un jugador que he visto crecer y estoy muy feliz para él.
5: Ara pregunto pel partit, Dica, però què és aquesta bandera? Que portes una bandera amb el teu nom, amb el teu dorsal, què és això?
6: Es un tío que me la ha dado ahí. y era como es la bandera de Francia, la cogí. Yo nunca me metí, normalmente nunca lo hago, pero me dijo, llevarla, entonces la he llevado.
5: Molt bé, escolta, el partit d'avui heu guanyat...

0: Heu estat millor la primera part, la segona heu patit una miqueta més. No sé si amb l'expulsió del Ludo heu dit, mira, aquí la cosa es complica.
1: Bueno, obviamente perder un jugador como Ludo es complicado, pero creo que el grupo ha sabido gestionar esto y hicimos un gran partido en defensa, la verdad.
0: Amb el Barça van passant els jugadors, els entrenadors, fins i tot, i el Barça sempre és a Colònia, aquest equip que sempre hi és.
1: Bueno, que digo siempre la mentalidad de los jugadores, el hambre de siempre querer ganar, y esto es la... Eso sí que tenemos que hacer para poder seguir creciendo.
0: I l'última dica, què t'ha dit el Joan Laporta, el president electe del Barça?
1: Me ha dicho enhorabuena y que nos iba a saludar ahí en el vestuario.
0: Molt bé, moltes gràcies, dica. Doncs dica Mem, el capità del Barça en vol, que ens ha revelat aquest enigma d'aquesta bandera estranya que li ha donat un aficionat. Mira, gest des de la graderia que el dica ha portat a l'escenari per aixecar la Lliga de Campions.
2: Ara van cap al vestidor? És a dir, encara no han passat pel vestidor?
0: No. Estan encara a la pista, David. Estem fent els protagonistes aquí a mitja pista.
2: Encara els ha de rebre Joan Laporta al vestidor, eh?
0: Sí. Realment això va per llarg.
2: Molt bé.
0: Segurament podrem sentir alguna cosa més i ens emplaçarem després també a sentir Antonio Carlos Ortega, potser després de la roda de premsa amb una mica més de tranquil·litat.
2: Perfecte, molt bé. Doncs fent guàrdia al Sergi Camps, al Lances Arena de Colònia, i a Badalona veig que hi ha temps mort.
3: Sí, perquè el València està una altra vegada acribillant el Joventut, en aquest cas ara amb un últim triple, 30-37, se'n van. És que poc necessiten, eh?
4: Vull dir... Sí, perquè Taylor, a més, ha quedat desencaixat, desemparellat amb Virgander, i a partir d'aquí ha buscat davant de Hank el triple.
3: Estem a 3 minuts pel descans.
2: El València... 30-37, quan queda pel descans?
3: 3 minuts i 18 segons.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
8: Peugeot.
5: Tot gira.
9: Des del 2004, la força dels 20 anys.
5: Amb David Clopés.
2: I ja remprèn el joc a l'Olímpic de Badalona, a punt d'arribar al descans Macià Lloberes.
3: 3 minuts, volem una final catalana, però ara mateix, veient això, costa,
4: eh? Si guanyes un, podrem començar a celebrar.
3: Ataca la penya, que posa Ricky una altra vegada tota la carn a la graella. Hanga, Cameron Han, a dintre Virgander, Jabari Parker i Virgander.
4: Sí.
3: Han, a veure, és que clar, mira com pressionen.
4: Han no aprofita Ricky. El bloqueig entre petits.
3: Falta o què? Eix, dos tirs lliures. Falta sobre Ricky Rubio.
4: Pedro riu, però perquè de falta... les coses que ja va dir és que la quantitat de faltes que se li xiulen a Ricky Rubio doncs és prou elevada segons la seva opinió.
3: Bé, potser té raó, però en tot cas
4: és... No, però és que ell força molt ben fet, perquè, per exemple, Han no aprofita aquest canvi defensiu que té entre petits i llavors es queda esperant el següent bloc directe.
3: Ricky té dos tirs lliures. El primer ja és dintre. Recordem que el Pedro Martínez, tècnic del València, és de Badalona. Vull dir que té casa a Badalona i que quan no hi ha competició viu a Badalona. El segon tir lliure per a Ricky Rubio, que també, per tant, la penya està a 5 punts. És a dir, estem dins del partit.
4: Clar.
3: Els últims 3 minuts abans d'arribar al descans. La baixa, doncs, l'estrella.
4: Ara li
3: Montero,
4: fan un trap.
3: Que ràpid mouen la bola. Però que ràpid. És que no és només que tenen bons jugadors, que tiren molt de 3 i que són molt ràpids. És que en estàtic la mouen rapidíssim.
4: Perquè és la seva filosofia. És a dir, Pedro és el que vol. Treure's el jugador defensiu de sobre.
3: Ricky, passada penjada, palmejada, Virgander a fora per Hanga, a punt de caure amb els dos peus, amb la pilota a les mans, obre per a Ricky, Ricky pensa què farà, Ricky, a veure si se li acudeix una idea, obre per a Hanga de 3, la bola surt de dins, el rebot és pel Joventut! Parker! 2-1, l'imperdible Mr. Parker, traient petroli i una jugada que es anava escapant.
4: És que Parker, a més, ja ho té això, és el que més li agrada, la llei del mínim esforç, ell es queda sota cistella per pillar aquest rebot, no? Ho fa moltes vegades. Fixa't que darrere no li agrada gaire, li agrada tirar, i sap que en el rebot ofensiu aconsegueix coses.
3: Vinga, la penya es posa roda d'aquest València, d'aquest mallot groc de la Lliga. Ara falla Montero la penetració, no hi ha falta.
4: No, clar.
3: I un àrbitre diu que és bola pel Joventut i l'altre pel València, i crec que...
4: Home, jo dic... Sí.
3: Donarà bola
10: al
3: València.
10: Perquè l'ha tocada Jabari Parker, sense voler amb l'esquerra.
4: Vale.
3: Servirà a fons València. La penya està res a una cistella d'empatar el partit. O de posar-se per davant si és de 3.

0: Tremorant, seuen a Birgander, que no pot dir ni fava, servirà el València. Montero, veurem a qui busquen. Doble rotació, a punt de Tallahanga, recuperació de Cameron Taylor pel València. Els taronges la mouen per fora, encara Cameron Taylor. Canvi defensiu, Morant defensant bé, tapant bé, fent sí, sí, fallar el jugador de València. Rebot, atac per De La Rea pel València una vegada més.
1: Mira ja com amenaçava, és a dir, de seguida Taylor una altra vegada ja se'l volia tirar.
0: Cameron Taylor ara fent de base, obrint per De La Rea, posa molt bé la mà Morant, se'ls acaba la possessió, 2-1, De La Rea no, rebot pel bola pel València, perquè l'ha tocat Hanga, sí, sí. Postelo ha anat a pressionar, és a dir, el València t'estressa tant físicament que et fa cometre molts errors.
1: Home, perquè a més ja saps tu com fa les rotacions Pedro Martínez perquè estiguin frescos cada vegada.
2: Per cert, fa un set de tenis a Alemanya a Curaçao, el Mundial de Futbol.
3: Sí, sí, això és un festival, ho té facilíssim. Alemanya ha fet el sisè gol d'un dap al davanter de l'Stuttgart ara mateix, el 78, Alemanya 6, Curaçao 1.
0: Ara un contraatac frustrat de la penya precedeix un atac del València amb una falta sobre Montero.
1: Aquí Hanga tenia una bona oportunitat de pillar contrapeu, és a dir, havia baixat una mica lent València i no ho ha aconseguit.
0: Però passa tan poques vegades que quan ho tens es materialitza davant teu, dius, si et poses nerviós. De La Rea, davant seu Ricky Rubio. Els dos bases, potser del futur ACB, un i del passat l'altre, o del present encara Ricky, servei pel València. Totes les boles van a les seves mans, tots els serveis els afavoreixen, perquè és que realment aquesta també ho era.
1: Però a vegades aquestes coses no són casualitat, eh?
0: Ah, que no és casualitat. Tenen un poder, el triple que no entrarà, el rebot d'atac per ells, però hi ha hagut falta, diria, en atac.
1: De La Rea, fixa't, De La Rea, clar. Que estem enramant d'un tio de 1,96.
0: Sí, sí.
1: És a dir, clar, llavors, aviam, per lluitar cada vegada i a cada escena de joc, doncs això costa.
0: Podem empatar el partit. La penya es pot posar 37-37 si el Ricky anota els dos tirs lliures. I avui és el típic partit, doncs, que el Ricky tornarà a anotar alt, perquè se'l necessita, perquè és no el Ricky, no el party.
1: Però l'han de, no?, descongestionar una mica. És a dir, han de portar jugadors com Han, per exemple, que és el que s'espera més, no?
0: Els tirs lliures pel bo d'en Ricky a pràcticament l'últim minut abans del descans. Ricky agafa la bola, apunta, dispara, anota el primer. El Ricky, que es quedarà a la ratlla dels 10 punts i es convertiran en com a màxim anotador juntament amb Jabari Parker, si anota, i la penya empatarà. Atenció, que és el més important. A 37. Partit empatat, 1 minut i 20 segons pel descans. La baixa Montero pel València. L'estrella.
1: En zona. Ara s'ha instal·lat en zona la imparella aquesta que li agrada tant a Miret.
0: El València selecciona la passada. Costello ha aixafat línia de fons. No, és falta baix de Morant. El Joventut comet la seva quarta o cinquena. Entra en bonus.
1: És el punt feble una mica d'aquestes imparells, sobretot són els dos corners, no? Que a partir d'aquí o tirar o penetrar.
0: La penya empata, ja no.
4: Tinc aquí un altre jugador del Barça, d'handbol. Recordaran els gols del Luis Frade, els gols del Makuch, les aturades de l'Emil. Ja somriu el Jorge, perquè ja sap per on vaig. I es recordarà per sempre la recuperació del Jorge Sicusa. Mira com riu, mira com riu el Jorge. Escolta, una recuperació amb valor de gol gairebé. Com has vist aquella jugada? Com t'has anticipat i has robat aquesta bola tan important?
5: Al final jo he vist molts vídeos on veia que el Gitzel la passava com molt inconscientment, no era un passe molt fort, se la passava com ràpid perquè volia intentar que el joc anés més ràpid, i al final jo he intentat esperar fins a l'últim moment per tenir una oportunitat per robar la bola, i durant el partit he estat veient que la passant, que tenia una circulació de pilota molt ràpida i que a mi m'ha costat molt intentar anar a robar la pilota per això mateix, i he intentat esperar el moment que menys ho esperaven, que era el final, perquè ningú s'espera que al minut 58 amb 40 segons algú vagi a tallar la pilota en vez de posar-se a defensar estant dos a dalt al marcador. I jo me l'he jugat, podia haver sortit dolent, podia haver sortit amb un gol seu, però estic molt mentalitzat per aquestes coses. Jo crec que he mirat molt aquesta temporada en defensa i al final ha sortit bé.
4: Això no va dir-te, Jorge, hem descobert un defensor de molt valor aquí a Colònia durant tota la temporada, no? Però especialment a Colònia, el Jorge Sicusa defensa molt bé.
5: Sí, bueno, jo mai m'he considerat un defensa especialment bo, però sí que en aquesta temporada, gràcies a l'equip i gràcies al Carlos, he pogut millorar molt, perquè al final sabia quin era el meu rol a l'equip. I bueno, l'estic aprofitant i l'he aprofitat i estic molt content que avui el partit hagi anat així.
4: I l'última, Jorge, parlàvem amb Liam Barrufet, sou el sector jove del vestidor, parlava de començar a obrir cerveses i no parar.
5: Jo no comentaré, però es celebrarà segur, segur.
4: Gràcies, Jorge. Doncs Jorge Sicuza, somrient, sap perfectament, tothom li pregunta per la mateixa acció, que serà recordat per aquest robatori de pilota a Gitzel.
6: Molt bé, gràcies, Sergi. I mira, just ara, final, descans a l'Olímpic de Badalona.
0: I la mala notícia és que la penya perd, però la bona és que perd de dos. Per tant, tot obert de cara a la segona part, 39-41.
6: Lloberes, 39-41, tot obert.
1: No, molt bé, tot obert, i a més, amb bones oportunitats, és a dir, que retoqui quatre coses la penya, sempre que l'altre no li retoqui, però que no li deixi córrer, que s'hi troba massa còmode l'equip de Pedro Martínez, que a més no perdi tantes boles, en aquest cas, doncs la mateixa penya, i tant de bo anoti una mica més de 3, més jugadors que comparteixin.
6: Final de l'Hockey Lliga, segon partit, no comença bé el partit per l'Igualada Riazor.
7: S'ha avançat el Liceo amb gol de Dava Torres de penal, i a més tornarà a tenir un penal a favor de l'equip de la Corunya, tornarà a ser Dava Torres, que intentarà marcar en aquest cas el 2-0, falten ara 20 minuts pel descans.
6: Ara m'ho expliques, perquè no es llença encara el penal, Arbusà, Mundial de Futbol, fa estona que està decidit aquest partit d'Alemanya davant de Curaçao, quan li queda el partit?
3: Decidit i sentenciat, 7 més l'afegit, Alemanya 6, Curaçao 1.
6: A veure, el penal de Liceo.
7: Doncs mira, Dava Torres, que mirarem si prova el xut directe, com ho ha intentat abans, o prova la jugada amb Arnau Martínez a la porteria, doncs busca la jugada Dava Torres, que busca el gol amb habilitat, l'atura el gol d'Igualada, que munta el contraatac, d'augment 1-0, guanya l'equip gallec.
6: Vinga, descans a Badalona. Aprofitem per fer un cop d'ull a les notícies amb la Berta Torrades. Hola, Berta.
8: Hola, bona tarda.
6: Titulars d'aquesta hora.
8: Ha estabilitzat l'incendi declarat aquesta tarda a Cebrià de les Garrigues, que ha obligat a evacuar i confinar alguns veïns i podria haver estat causat pels treballs amb una radial. Els bombers també han estabilitzat un altre foc, en aquest cas a Pons, a la Noguera, i alerten de l'elevat risc en què es troba la massa forestal del país. En el cas de l'incendi de Cebrià de les Garrigues, el foc ha afectat una trentena d'hectàrees, sobretot vegetació agrícola i forestal, i aquesta tarda ha fet que s'hagin hagut d'evacuar per precaució 8 persones de les seves cases. L'alcaldessa Mercè Rubió ha lamentat que no tothom tingui els terrenys en condicions.
9: Hi ha gent que viu a fora i no ho fan, hi ha gent que viu allà i tampoc, i a més fan barbacoes, històries d'aquestes, i no comprenen que això comporta un perill.
8: Més coses. Donald Trump renya Netanyahu per l'atac d'avui a Beirut, però insisteix que firmarà el preacord de pau amb l'Iran durant les pròximes hores. El president dels Estats Units assegura que li ha dit al primer ministre israelià que no té cap criteri, mentre els iranians amenacen d'atacar Israel. Mentrestant, l'expresident nord-americà Barack Obama ha insinuat que la política de Trump amb l'Iran no ha servit per canviar absolutament res. Obama ha ofert avui una entrevista a la cadena ABC. It is doubtful
10: that... És dubtós que qualsevol acord que sorgeixi sigui significativament diferent o una millora significativa de l'acord que teníem en primer lloc i pel qual havíem treballat durant molt de temps abans que els Estats Units es retiressin.
8: Un Donald Trump que avui compleix 80 anys, l'aniversari del president dels Estats Units, ha endarrerit un dia la celebració del G7 a França. El president ha organitzat una polèmica festa a la Casa Blanca que ha estat denunciada sense èxit per malversació de fons públics. I acabem explicant, tornant a casa nostra, que el 30 minuts d'avui s'endinsarà a l'interior de la Creu de Jesús de la Sagrada Família amb les primeres imatges televisives a tot el món en què es podrà veure la Creu Blanca de quatre braços per dins.
11: La creu és el principal símbol del cristianisme, una expressió d'esperança...
8: El reportatge es diu A tocar del cel, tanca aquesta setmana, marcada per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, i podrem veure, com dèiem, la torre, que fa 172 metres i mig d'alçada, i conèixer tots els detalls de les obres, de les fites aconseguides i també dels reptes de futur. El 30 minuts d'avui es podrà veure després del TN Vespre i també a la plataforma 3CAT.
6: Tinc moltes ganes de veure-la, em sembla que per raons òbvies, perquè les 10 estarem fent programa, acabarem programa, el recuperaré demà.
8: Recupera-ho a la plataforma.
6: Gràcies, Berta.
8: Apa, fins ara.
6: 10 minuts i les 9, recordeu, som al descans d'aquest partit a Badalona, la penya plantant cara i tenint el partit obert per poder forçar el quart, l'Igualada perdent 1-0, Xavi, a la pista del Liceo, a Riazor.
7: 18-40 per al final del primer període.
6: I quan queda perquè s'acabi l'Alemanya 6-1 al Mundial?
3: Mira, 3 minuts més l'afegit, Alemanya que ja ho té fet des de fa estona.
6: A veure, passo per Madrid, on hi tinc l'Orfeo Suárez. Hola, Orfeo, què tal, com estàs? Bona nit.
12: Hola, bona nit, David.
6: Amb aquesta notícia que ens ha impactat aquesta tarda, quan hem sabut que ja hi ha el run-run a Madrid, diversos mitjans ho expliquen, que Cucurella és molt, molt a prop de convertir-se en nou jugador del Real Madrid i que el Madrid fitxaria aquest jugador procedent del Chelsea, jugador format al Barça, i que Mourinho l'hauria demanat per ocupar el lateral esquerre. Quina informació teniu a Madrid, Orfeo, i què hi ha del cert en tot plegat?
12: Bé, el que hem pogut contrastar és que el Madrid ha confirmat que està en negociacions per la incorporació del Marc Cucurella, que seria en principi per 4 anys, encara que això no està molt definit, que pagarien uns 50 milions d'euros, de traspassar el Chelsea, que el jugador vol venir, que ja havia dit o havia fet sentit que volia deixar el Chelsea i tornar a la Lliga Espanyola, i que és una petició del Mourinho. També hi ha interès de... Ja el Madrid es va poder anar al Fran García l'any passat, però per lesions finalment no se'n va anar al Madrid, i també el Madrid, diguéssim, iniciaria negociacions per la sortida possiblement del Carreras, no? De tal manera que el Cucurella seria el lateral esquerrà del Madrid la propera temporada. El Mourinho vol un lateral de recorregut, de les característiques del Marc Cucurella, i ocuparia aquesta banda que va ocupar el Marcelo quan el portuguès era entrenador del Madrid.
6: Quatre temporades de contracte, i quan pagaria el Madrid, dius?
12: En principi es parla de 50 milions.
6: 50 milions. Per
12: 50 milions al Chelsea, clar, perquè té contracte en vigor i ha de pagar traspàs, no? Però, de moment, el que confirma el Madrid, o ens han confirmat a nosaltres, és que estan amb aquesta operació, però que encara fa falta una mica de temps per acabar de tancar-la, no? En qualsevol cas, sí que hauria arribat amb un acord amb el Marc Cucurella, amb el jugador.
6: Molt bé, Orfeo, doncs bé, crec que era important avui comunicar amb tu i que ens confirmessis que aquesta negociació efectivament està oberta i que, de fet, és molt propera. Deuen estar contents, per ser l'Atlètic de Madrid, no?
12: Sí, no estan massa contents, clarament, a l'Atlètic de Madrid. No estan massa contents, no? Però al Madrid sí. Jo crec que ara comencem a veure ja... El Mourinho no començarà a treballar fins al 13 de juliol, oficialment, però l'altre dia ja va estar a Valdebebas, i, diguéssim, aquests moviments amb el Bernardo Silva, amb el Marc Cucurella, més enllà del Konaté i del Dumfries, que ja estarien tancats, bueno, això és part de les instruccions que ha donat a l'entrenador portuguès al Madrid per començar a treballar, i quan arribi el 13 de juliol ja tingui, diguéssim, enllestida el que serà el planter de la propera temporada.
6: Orfeo, moltíssimes gràcies.
12: Molt bé, David, una abraçada.
6: De seguida tornem a Badalona amb el tercer quart. Recordeu, la penya perd de 2, penya 39, València 41, però avui Made in America Express, perquè estàvem esperant aquest moment i ha arribat la passada matinada. Ja tenim campió de l'NBA, són els Knicks. Atenció, perquè els de Nova York són campions de l'NBA 53 anys després. It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream. Your long, long wait has ended. Alfons Gorina, Marc Andrés, què tal, com esteu?
13: Bona nit. Així cantaven les televisions americanes la victòria dels Knicks sobre els Spurs en el cinquè partit per 90-94. Molt diferent de com es va cantar el 1973, com deies, 53 anys enrere. 3 seconds to play, they give it down
6: court to Chamberlain, he drops it in. Wow. 1 second to play. Quin impacte.
13: I ha sentit una curiositat d'aquesta narració, és que a l'inici parla d'una cistella de Will Chamberlain i va ser l'última de Will Chamberlain a la seva carrera, ja que es va retirar després de perdre aquelles finals contra els Knicks, a Will Chamberlain, que jugava als Lakers llavors. Ironies del destí, els Knicks li han tornat a San Antonio el 4-1 que els Texans els van infligir a la final del 99, l'última que havien jugat els Knicks. Aquella generació irrepetible de Patrick Ewing, Latrell Sprewell, Allen Houston o Larry Johnson es van quedar sense anell. L'any següent van perdre les finals de conferència des de la temporada 2000-2001 i fins a la 21-22 només van guanyar una sèrie de play-off.
14: No sé si us sona aquesta cançó, Who Let the Dogs Out, de Bahamén, un tema que es va convertir en tot un himne dels anys 2000 i que durant aquestes finals ha acompanyat els Knicks en tot moment, començant pel seu entrenador, Mike Brown, que va entonar aquest tema a la roda de premsa prèvia a l'inici d'aquesta sèrie contra els Spurs.
15: And our children, who let the dogs out?
16: Boníssim. I trobo que ho fa molt bé, eh?
14: I aquesta matinada, amb els Knicks celebrant l'anella al tradicional podi, la plantilla li ha dedicat el càntic mentre entrevistaven a Brown.
17: But I'm thinking you prefer this outcome a little bit more.
16: No entonen tant.
18: Nou himne, pels Knicks.
14: Realment, aquest grup de jugadors i cos tècnic s'ha mostrat molt units en tot moment. Karl Anthony Towns, OG Anunoby, Michael Bridges, George Hart o, sobretot, Jalen Brunson, que ha demostrat una unió espectacular. I atenció a la dada, els Knicks han aconseguit la remuntada més gran a la història de les finals, la tercera més gran i també la cinquena, tot en aquesta sèrie. I a nivell individual, Jalen Brunson ha estat l'estrella quan més se l'ha necessitat. Aquesta matinada, 94 punts dels Knicks dividits de la següent manera. Jalen Brunson, 45 punts, resta de la plantilla 49.
19: My confidence comes from my work ethic. Every time I got the ball.
14: Un Jalen Brunson que bàsicament diu que la seva confiança ve de la seva manera de treballar, que cada vegada que té la pilota només pensa en com ha treballat, en tots els estius que ha treballat per fer això d'una realitat i que doncs acaba pensant en aquesta feina. Un Jalen Brunson que també es converteix en un jugador bastant històric. Brunson suma títol universitari, premi al millor jugador universitari, títol de l'NBA i MVP de les finals. Cinquè jugador a la història. Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Bill Walton, Michael Jordan i ara Jalen Brunson. Sona Empire State of Mind perquè la cançó realment ha unit a tota una comunitat. La ciutat va embogir just al finalitzar el partit, tenint en compte que han esperat 53 anys, i és a dir, la gran majoria no ho havia viscut. I han posat aquesta cançó perquè els seguidors, atenció, com ho van celebrar els carrers.
18: Això d'Alicia Keys, eh?
14: Alicia Keys i Jay-Z.
18: Of Mine.
14: Correcte. A més d'aquests moments més bonics de comunitat, també tenim moments de bogeleria absoluta. Gent a tots els balcons, escales d'incendis, pujats a cotxes o moments, atenció, com aquest. En principi, a nivell d'àudio, això no és gran cosa, simplement és una gent comptant 5, 6, 7, 8... Bé, però per quin motiu? Perquè un aficionat, atenció, estava pujat a un pal de semàfor fent dominacions mentre l'animaven la resta d'aficionats. Jo crec que si podem buscar i trobar el clip, el podem penjar a les xarxes del Tot Gira perquè la gent el pugui veure, perquè realment Nova York estava completament boja. L'Empire State, el Rockefeller Center o la Penn Station s'han tenyit de taronja i blau en homenatge a aquests campions.
13: I com sempre que els equips arriben a les finals, apareixen un munt de famosos que resulta que eren fans d'aquell equip, però a nosaltres no ens enganyen. Tots sabem quins són els autèntics fans dels Knicks que portem veient normalment decebuts.
18: Tu un, que portes avui la samarreta dels Knicks.
13: Sí, però...
18: I la gorra.
13: Jo sóc un xacatero, per això. També porto la d'Alemanya sota, també. Bueno, jo sóc dels Lakers, però, escolta, molta simpatia pels Knicks. L'actor Ben Stiller és un dels grans noms, però el més famós és el director de cinema Spike Lee, aquí acompanyat per un dels seus actors fetitxe, John Turturro.
20: Hey, take us through what every Knicks fan in the world is thinking right now.
21: Well, you know what I'm thinking? Back to back!
13: Diu que ja està pensant en el títol de l'any que ve, el back-to-back, i aconseguir el segon de consecutiu. Un dels més joves però més apassionats és Timothée Chalamet, l'actor de Marty Suprem, acompanyant l'equip de Texas a Nova York durant tota la final i a peu de pista amb els Knicks ja campions s'ha deixat anar.
22: Way rather this than the Oscars. Come on, baby. Knicks are champions, baby.
13: Bàsicament diu que això és millor que guanyar un Oscar i ja dins dels vestuaris, i poca broma que això no se li permet a qualsevol, i amb els ulls plens de xampany ha dit això. Baby, you good, bro? Diu, no sóc un atleta, normalment tinc dobles per aquestes coses, perquè l'han regat sencer amb xampany i li picaven molt els ulls. Aquest dijous, Rua Manhattan per celebrar el tercer anell de campió dels Knicks, en el que serà una explosió multitudinària després de 53 anys d'espera. Això sí, els Knicks han fet esperar els seus fans, però ho han compensat, perquè alerta, s'han convertit en el primer equip de la història a fer un doblet. Recordem que van guanyar també la Copa NBA al desembre contra qui? Contra San Antonio, efectivament. 53 anys que han valgut la pena i, com al David li agrada, sons i referents de fa 53 anys.
2: Tu madre, maldito puerco degenerado. Hijo puta.
4: Silencio.
6: Tot això passava fa 53 anys, eh?
13: L'exorcista, El Golpe...
6: Ah, El Golpe és de fa 53 anys, ja. Caram.
13: Robin Hood, de dibuixos.
6: No és Juliana Moix, eh? Perquè Juliana Moix tenia aquesta sintonia, també.
13: Robin Hood, Robin Hood. La guineu animada, diguéssim, eh? Bruce Lee, Operació Dragon.
6: Són referents que ens demostren que fa molts i molts anys, 53, que els Knicks van guanyar l'última vegada a l'NBA i aquesta passada matinada l'han tornat a guanyar. Com sempre, friquis, però seguint-ho tot, el que passi als Estats Units, el Marc Andrés i Alfons Gorina. Gràcies a tots dos, que vagi bé.
16: A vosaltres.
6: I just ara comença tercer quart a Badalona. No li he preguntat a la Llobera si ha vibrat amb aquest anell dels Knicks aquesta passada matinada.
1: Jo era d'esperns, ho sento dir.
6: Val, o sigui, no estàs gaire contenta.
1: No, a mi m'és igual, però Greg Popovich, m'entens? Crec que és l'emblema, diguem, molt de la NBA, i per tant els Knicks, bueno, que estigui content al cost, estic content pel cost.
16: No, és bo pel bàsquet, ha fet unes audiències que des de Michael Jordan, i total no han ni arribat al setè partit.
1: Però et dic més, és que també soc de Brooklyn. M'entens?
6: Carai, ets de molts equips, tu, eh? Tu que sempre dius que no ets de ningú?
1: Home, no sóc de ningú, però aviam si em conviden a Brooklyn i vaig a reciclar.
6: Ah, d'aquest sí.
1: Ara, això sí, també el Jordi Fernández. No sé què, perquè el Costa ha d'anar a favor dels Knicks.
6: No, però dic una cosa, jo entenc el Costa, jo no és que sigui dels Knicks, però que un equip s'hagi passat 53 anys per guanyar un anell, home, doncs fa gràcia.
1: Doncs vinga, sí, jo també m'il·lusiono i quan torni Wemby l'any que ve, doncs...
16: Empata la penya una altra vegada. I el súmum de les finals a nivell d'audiències, que aquest any està boníssima, és un Lakers a Nova York. Vull dir que no sé si es donarà mai, però vull dir que pel bàsquet és bo que hi hagi repercussió. Sí. Per cert, avui el partit també el fa a TV3. Ja
1: l'NBA i el bàsquet europeu, sí. ha d'haver-hi aquest salt diferencial.
16: Està bé.
1: Per mi.
16: Que se'n parli. I mira, la penya està perdent d'un ara, i del que es parlarà és que si anota el triple Jabari Parker, o el llançament de dos, o Michael Ruzic, la penya es posarà per davant. I la penya es posa per davant. Àrbitro a l'hora.
1: És el dia avui, és el dia. Fes-me cas.
16: El dia de què? Ja ho veurem al final, això. Sí, home, sí, ja ho sé. No, que ja... Cada de ser avui.
1: Aviam, tornem perquè... a buscar aparcament o què?
16: Jo, tal com veig aquests paios jugar, veig un tre... O sigui, que qui els pares, que són fantàstics.
1: No, però avui tu fixa't que Pedro està rotant d'una manera una mica diferent i, per tant, doncs, de moment, tenen el seu pla de viatge, ja està.
16: El Joventut defensant amb tot, a punt de perdre el bol al València, ara mateix la penya forçaria el quart partit. Clar que som al minut 2 al tercer quart. Dos tirs per Montero. I aquí potser sí que tenia intenció, o m'ha enganyat a mi tot, de tirar. Falta del Joventut, veurem d'aquí. Això m'ho dirà el Xevi.
6: Ruzic.
16: Michael Ruzic.
1: Sí, deixa'm dir que Montero anirà a on hi ha hagut la gran trifulca de mentre que tira
16: Olympiacos.
1: Aquest. Home, Olympiacos i Panathinaikos, no? Els hostiots que s'han donat Jones
16: Ataman,
1: i Nan.
16: I Nan i Jones i tots.
1: No, Jones Ataman i Nan, és a dir...
16: Ha contribuït fa temps a escalfar el món del bàsquet.
5: Totalment, d'acord.
16: Sí. Després dels altres dos...
5: Impresentable.
1: Crec que tothom ha de tenir un control sobre si mateix, eh? És dir, el que he vist avui amb imatges de Jones...
5: Que estic defensant a Jones en algun moment. Jo estic dient que Ataman és un càncer com un de l'esport.
1: Sí,
5: ja està.
1: No, jo no hi estic d'acord. Jo és un ambientador.
5: Discreparé sempre amb això.
1: Ja.
16: És com... jo no sé ara com tornar a Mourinho, però aquests perfils d'entrenador...
5: És igual que Mourinho.
16: S'hauria de radicar l'esport.
1: Mourinho, torno a repetir-ho, ja que me poseu el tema sobre la taula, el dia que va passar la ratlla, fotent el dit a l'ull, a Tito Vilanova, Mourinho sí que hauria d'estar desterrat. Però Ataman no ha arribat mai, això. Simplement és un pallasso.
5: S'ha d'arribar aquí, no? Clar, clar, està bé.
1: No, no, no, per passar la raia. És a dir, home, llavors els entrenadors n'hi ha molts que són...
5: No tant, com ell, cap.
0: No, Balló, i de fet et pujaré l'aposta al propietari de Panathinaikos. Vull dir, allò ja és, aquest tio hauria d'estar a la...
1: Ah, o sigui, també.
0: Allò ja és, vaja, es pot olorar des d'aquí el que
1: bé,
0: és, és
1: bé,
0: el que
1: estrem. Bé, però si us poseu així d'esquisits, veniu aquí i escolteu el que diu tota la gent d'aquí, eh? I tot el públic,
6: va, centrem-nos,
1: etcètera.
6: Centrem-nos en el partit, va.
0: Sí, bé, està també quasi empatat, 45-46, la sí. Penya contraatacava per posar-se per davant i ho tornarà
1: roba,
0: a fer. Yannick Crac, Yannick. Es penja Yannick Crac, això que apareixia per darrere el velociraptor de la Rea, però vaja, ho ha fet molt bé i torna a guanyar la Penya 47-46.
1: I robant-li en el dribbling, que justament no és fàcil.
0: I ara Pradilla, doncs, que torna a forçar una falta personal de tir del Joventut, aquesta claríssima.
6: Bé, bon sí. moment de la Penya, ha entrat bé en aquest tercer quart, 47-46, això està molt igualat, un amunt, no li va gens bé a l'Igualada, a Riazor.
5: Va, li està passant per sobre el Liceu, 3-0, 10 minuts pel descans, i és que jo crec que l'Igualada no ha tingut cap, encara podria ser pitjor el mercat.
6: I tenim el final del Mundial, confirmeu la victòria claríssima, la primera golejada del Mundial, ha guanyat Alemanya davant Curaçao.
3: 7-1 ha acabat guanyant Alemanya, primera golejada en aquest Mundial, Curaçao, que perden el seu debut, almenys ha fet el seu primer gol en un Mundial. A les 10, Països Baixos-Japó, partit del grup F, debutarà el blaugrana Frenkie de Jong.
6: Per cert, que ara comença també play-off d'ascens a la segona divisió, el Màlaga-Almeria, eh?
3: Sí, Màlaga-Almeria. L'anada per pujar a primera, en aquesta final, a minut 4, Màlaga 0, Almeria 0.
0: El València torna a posar-se per davant, 47-48, però queda molt, 6-53 perquè acabi el tercer quart. La baixa el Joventut, Guillem Vives. Apareix Cameron Hunt, que no li deixen agafar pràcticament la bola i tot i així porta 7 punts.
1: Badio és l'home que, no?, que l'està assecant i l'està intentant treure del partit.
0: Cameron, encara Cameron, se la juga de 3, no hi ha falta de tir. L'ha tocat un jugador del València, diria, servei de fons pel Joventut. De la Rea diu que no, però serà que sí. A no ser que el Pedro...
1: Pradilla.
0: Ah, és Pradilla. A no ser que el Pedro Martínez demani revisió, però no. Serà bola pel Joventut. A 6-33 tornarem a jugar per posar-nos per davant. Guillem Vives. Ara mateix amb Ricky a la banqueta, la Penya va resistint, La Penya es pot permetre
1: sí,
0: aquesta...
1: Han, jo crec que Han aquí, no?, forçant millor que...
0: Buscava la falta de tir, jo crec que...
1: Que creï pels companys.
0: Ara, ai, aquí la rep. La té Cameron Han. Han, davant seu Badio, encara Han. Obre la cantonada, Crac, davant seu Cameron, llença, molt bé, Yannick Crac, quin crac de jugador, 7 punts, torna a guanyar la Penya.
1: És que li guanya per alçada, no?, com fa el salt davant de Taylor.
0: Ha anotat el neerlandès, el Joventut, doncs, els últims 4 punts, li permet sobreviure aquest vendaval de joc, que és el València, camp enrere. Camp enrere, petita topada entre Guillem Vives i Montero, que li ha ensenyat la pilota, bàsicament ha acostat la pilota a la cara de Guillem Vives, que s'ha picat, i això podria ser una actitud antiesportiva, perfectament.
1: Actitud sí, però això no és cap tipus de falta.
6: Ja, jo crec que no ho ha fet volent, és a dir, que ha mogut la pilota amunt i ha topat sense voler amb el cos de Guillem Vives, és a dir, que no hi havia intenció, crec... Ah. Home, espera, ara que ho veig repetit.
5: Home,
6: ara
5: ho veig repetit. No just, per cent.
6: És veritat que és justet, però pensava que era fortuït i no ho és tant, Simplement ha notat la pressió de Guillem Vives i ha fet ara la pilota endavant i això ha topat amb el cos de Vives.
0: Ara ho van a mirar, que la trava diu que
1: sí,
0: ho van a mirar.
1: Sí, és tal qual està anant el partit, que jo crec que és bastant de guablant.
0: Va bé, que sí, que hi hagi una miqueta de xup-xup.
1: Tots dos equips hi posen intensitat i d'això...
0: Home, ha fet allò que... No? Allò que hem vist alguna vegada a l'NBA... Que
1: ha fet una finta.
0: Una finta, allò que...
1: Ah,
0: vamos. Sí.
6: Però ràpidament ell aixeca el braç, també, el jugador de València, demanant disculpes.
1: Sí, però Vives s'ha picat. Aquí està el fet de que li ha molestat.
6: Per cert, mentre decideixen els àrbitres, Xevi, estan pendents del rugby, de l'USAP de Perpinyà, avui jugava el partit definitiu per saber si baixaven o es quedaven al top 14 francès.
5: Jugava contra el Provence, havia de guanyar el partit per quedar-se un any més al top 14, i no només ha guanyat, sinó que molt clarament 24-47 l'USAP de Perpinyà serà un any més entre l'elit del rugby francès.
6: I què decideixen els àrbitres a Badalona?
0: Sí, de moment estan decidint, però des de la presa que hem vist sí que sembla,
1: ara sí. No, li toca amb la pilota, li toca l'espatlla.
0: Després ho lamenta, però és l'acte reflexa de...
1: Però, aviam, no és...
0: De la frustració del camp enrere, i llavors ho paga el Vives.
1: Això com hauria... Jo crec que la xiularà una falta antiesportiva o així, per, aviam-ho, per quedar bé. Jo crec que no ho ha... Aviam-ho.
0: Espera't. Tècnica, sí, correcte. Va. Doncs vinga, un tiret lliure.
1: Tir lliure, bé, premi una mica i ja està.
0: I quasi no serà, però quasi serà la màxima diferència del Joventut, si anota el tir lliure.
1: Sí?
0: Són tres, la màxima. Són tres, seran dos, si anota aquest tir lliure de la tècnica. I a més pilota pel Joventut de banda. A 6 minuts, encara perquè acabi el tercer quart d'aquest partit, fa l'efecte que queden molts toms, molts girs de guió, si el València vol. El tir lliure per a Cameron Hunt. A veure, vinga, Cameron, fill meu, amb l'esquerra, sí. Ara mateix, Joventut 50, València 48.
1: Fill meu, diu.
0: Com dius?
1: Dius fill meu.
0: Va, sí, home. El servei de banda pel Joventut, Guillem Vives.
1: Sí.
0: Mentrestant, tot això està passant sense Riqui a pista, eh?
1: Tots els indirectes que li donen a Hunt, fixa-t'hi.
0: Ara li posen a Cameron Taylor.
1: Però mira ja quin poc espai Montero va tancant. No li deixen per l'1 per 1.
0: Cameron Hunt, obertura per a Guillem ara. Vives de 3. No, lluita pel rebot. Michael Rusic, diguem-ne, diu que el, bàsicament l'han exclòs. Que podria estar falta Cameron Taylor, mitja volta. No, rebot, rebot, rebot, rebot, rebot per ells. Es pillen tots.
1: Que Sacco és dels màxims.
0: Cameron Taylor, novament de 3, tampoc. I el rebot, rebot, rebot per ells. Però xafa línia de fons Montero. Ah, no, falta de Vives.
1: Falta, però és que estan tancant malament el rebot. És veritat que Sacco és dels jugadors que té... No, és màxim, no sé, rebotejador ofensiu de no sé on. No, vull dir, ho va ser a França, a l'Eurolliga, aquí...
0: És un equip, ara la gent la pren amb Montero després de la jugada antiesportiva d'abans.
5: 27 rebots pel València, 13 dels quals ofensius.
0: Sí, sí, és una morterada. I atenció perquè s'atura el partit per un tema de taula. Situació ara mateix, equador del tercer quart. La penya forçaria el quart partit, Joventut 50, València 48.
6: Ara venim...
4: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
10: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
6: I arrenquem el joc a Badalona, Macià.
0: Amb un intent de triple no reeixit del València i un rebot que ara sí arreplega Birgander, que la dona Hunt, quina passada de Hunt! Michael! Rusic es penja de la cistella, que encara tremola, i tremola també l'afició, els 10.148 espectadors que hi ha a l'Olímpic, que ara mateix veuen que allò que sembla tan difícil està passant. 52-48.
1: D'on ha vingut, és a dir, d'un bon rebot, d'una bona sortida i una gran passada per al tràiler que corria pel centre, no? Aquesta vegada el contraatac li ha funcionat a la penya, cosa que normalment qui llueix més és València.
0: Hi ha temps mort, David, aquí a l'Olímpic de Badalona. La gent ara s'ho creu, eh? Estem en aquella fase.
1: Està celebrant-ho tant com el que ha sortit a la mitja part a fer una exhibició.
6: És que és un bon moment, eh, Lloberes, ara mateix.
1: Sí.
6: La penya ha entrat molt bé en aquest tercer quart després del descans.
1: És cert, és important, segons com vens, no?, de vestidor, les instruccions que reps dels entrenadors, i, per tant, sembla, doncs, això. Com sempre, aquest partidet que hi ha aquí, només nens.
6: Per cert, Xevi, els millors a la penya fins ara.
5: Doncs els màxims anotadors són Ricky Rubio i Jabari Parker, els dos amb 11 punts. Per part del València, com sempre, el millor és Montero, que en du 17, i el València, amb aquest mal percentatge en llançaments de 3, n'ha llançat 28, només n'ha anotat 7, un 25%. En canvi, els llançaments de camp de la penya, els llançaments de 2, és un percentatge boníssim, 18 de 26, 69%.
1: Però no en el triple, no?
5: No, el triple 3 de 14.
6: És un equip, la penya, ho hem dit moltes vegades, que aquesta temporada amb el triple ha tingut problemes, eh? No seria dels equips...
1: Canvi a l'eliminatòria de Baskonia.
6: Però, exacte, contra Baskonia li va anar molt bé.
1: va lluir molt.
0: No, no, i el primer partit amb el València.
1: Cert,
0: no
1: cert.
0: Sé quants en va fer, 18.
1: Cert.
0: Però, clar, no, no és tan regular.
1: Tira poquet, no?
0: Bé, de moment el València, en tirs de camp en aquest quart, molt malament. O sigui que haurà... S'han jugat 5 minuts, compte la possible falta de Vives. Bloqueig de Braxton Key, obertura o mai mur de 3. No, rebot, rebot per ells, per no sé qui. Bola per, finalment pel València, Taylor.
1: Molt puntejar-la i ningú agafar-la.
0: Sí, sí, aquesta bola té electricitat estàtica, però sempre la pilla el València. Ara la passada a...
1: Falla.
0: A dintre, ostres, un altre rebot d'atac, mur, bàsquet.
1: Sí, però és perquè 52, no el tanques, és a dir, hanga, no? Li guanya ben bé l'esquena.
0: Et porten al límit, et porten al límit, i quan vas al límit, doncs, tremola tot.
1: Bueno, però aquests detalls, que no són menors ni petits...
0: 52 a 50.
5: 15 rebots ofensius del València, ja.
0: Imagina't. Encara el Joventut per davant, Birgander, que fa el bloqueig a Hackenson.
1: Sí,
0: torna
1: però
0: fixa
1: que li canvia de destinació, eh? A veure. Enganya d'una manera.
0: Vives, Vives cantonada, hanga. L'últim segon, no hi va el triple, el rebot per a Michael Rusic. Home, per fi un rebot d'atac. Ja era hora. Últims 4 minuts del tercer quart. Bloqueja i va cap a dintre, Birgander. Dóna-li, home, tard. Tard.
1: No, i a tard més, fixa com col·lapsa en pintura...
0: Bola pel València, el Naran. Bé, això s'ha de lluitar com, vaja, pam a pam, eh? Vull dir que... I ells estan ara amb Montero a la banqueta. I nosaltres amb Ricky Rubio, però és veritat que el València ara fa les rotacions. Tenim a Cárdenas a pista, tenim a Mur, tenim a Braxton Key, l'entrada del Mur. El tema és que almenys bo d'ells és un titular
1: a Badalona. I Mur que s'ha animat ara després d'aquesta vegada aquella cistella, però no té la confiança absoluta de la que tenia. Va fer una primera part de temporada que li van renovar el contracte.
0: Entra Ricky Rubio.
6: 52 a 50 en el moment que entra Ricky Rubio. Som encara al tercer quart. Per cert, quina tova li està caient a l'Igualada, a Riazor. Tornava una final 22 anys després i de moment està sent un malson.
5: Ara acaba el quart gol de Suárez. El Liceu domina clarament per 4-0. El partit primer, que va acabar amb 8-2, semblava que no es podia repetir de dolent, però de moment sí, va sí. Camí de fer-ho.
6: Va malament, el que es jugarà segur és el tercer a les Comes divendres. Però, clar, si guanya avui Liceo i torna a guanyar a les Comes Liceo divendres que ve, s'acabaria aquí la final. El Liceo s'ha de dir, el millor equip de la temporada. Clarament, els campions de Copa i pinta que amb la Lliga ben encaminada. Ara mateix l'emoció a Badalona.
0: Que encara guanya el Joventut. La gent de Badalona encara té el seu equip per davant. Ricky Rubio,
1: no,
0: a pista. El triple, atenció de Ricky. No. El rebot, doncs, la pilota ha tocat a la part superior del tauler. Bola pel València. Bé, hem acumulat un parell de minuts per davant. A veure si es va repetint.
1: Aquest joc de mà a mà que volien, no? Volia passar, jo diria, Mogán a dins i no ha pogut.
0: La penya necessita més encert, eh? Si vol guanyar aquest partit, amb això no en tindrà prou segur. Mur, el de Pasadena, el de Califòrnia, nord-americà. Passaport de Macedònia del Nord. Falla. Rebot pel Joventut. Bé, doncs, va resistir la penya. Hackenson de 3. 3 tirs o què? No, no és falta. No. Contraatac València. I aquí tenim l'esmatxada de
1: Costello.
0: Però això
1: és ja per cert, posem, és que contraatac.
0: Sí, sí.
1: Estaríem d'acord.
0: Temps mort que demana
1: falta.
0: Dani Miret, sí.
1: Ens ho dirà, no sé, el Xevi, però...
0: No l'han xiulat. Temps mort aquí a Badalona.
1: Era l'altra banda i no ho hem vist bé.
6: Temps mort, a petita pausa. Ara venim.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
11: Doraemon!
9: El teu gat còsmic torna a casa.
11: Ho hem aconseguit!
23: Sí!
9: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
23: Visca! Visca!
9: Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
23: A volar!
24: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connect... Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
25: Peugeot.
26: Tot gira.
27: Des del 2004, la força dels 20 anys.
26: Amb David Clopés.
6: Passen 18 minuts de les 9 de la nit, recordeu, en directe els del Tot Gira, avui començant a les 3 de la tarda, fent la transmissió del Gran Premi de Fórmula 1 Barcelona-Catalunya. Ha guanyat Hamilton. Us hem explicat també en directe aquesta final de la Champions d'handbol, que ha guanyat el Barça, la 13a que guanya el Barça d'handbol, la 50a Copa d'Europa a la història del club. I ara, esperant que la penya sigui capaç de forçar el quart partit. I el cert és que que tot ens fa indicar que la penya ens portarà almenys el partit fins al final disputat, Lloberes.
0: Almenys fins al final del tercer quart, Lloberes, això sí.
1: Sí, sí, sí. Ah, del tercer quart, home.
0: Sí, clar, no, és que jo crec que...
6: Ja vaig més enllà. Jo crec que també l'últim quart tindrem partit competit.
1: Tot el partit, esperem.
0: Vinga, Riqui, cantonada, el triple, no, passa de llarg.
1: Clar que necessites que Hanga és que no li passi de llarg, clar.
0: No, és que has de ficar triple, si no, no hi ha res a pelar. Home, Moore. Omari Moore treu a fora per a Taylor Cameron. Fa un bon revers davant de Hackenson, mitja volta a dintre.
1: A mitja volta, tirant-se enrere, no? Guanya aquest espai que necessita per aquests tirs curts.
0: Vinga, la baixa Ricky Rubio, a punt d'entrar els últims dos minuts perquè acabi el tercer quart. La penya ha d'anotar. Ha estat dos minuts i mig per davant a recuperar. Ostres, passada de Hanga, la talla Cameron Taylor, el contraatac fins la cuina. Bé taponat. Bé, bona acció defensiva de Ricky. Li prenen la cartera, Costello. Moore, el València és un superequip. Costello, davant seu, la jugada entrada fins a cistella, falta dos tirs.
1: Millor perquè li guanyava, no? La línia a fons a cistella passada.
0: Sí, sí. Doncs la falta de Morant i el València que ha sortit d'aquesta... Bé, haurà fet un parcial, no? 0-7 i ara dos tirs lliures. Doncs és això, la falta d'encert és impossible, et fa impossible guanyar.
1: Tenint en compte que estàs ara seu a jugadors no tan habituals, encara que ell rota molt, però Moore aquest any ha aglutinat aquesta última recta poc.
0: Ara treu a Badió, suposo que De La Rea, Montero encara no, se'l guarda. I va fent.
1: I Cárdenas que va aprenent, eh? Sí, va pujant escaló a escaló.
0: Realment... És una història meravellosa per ell.
1: Home, per ell és l'adaptació dels jugadors que s'adaptin, no? A l'estil de joc de Pedro.
0: Ricky Rubio. La penya està perdent de 5, 52 a 57. Necessitem punts. Els tenim a les mans a Cameron Hunt. S'han de desbloquejar. Hunt la dona a Morant. Morant que la treu per Ricky. No s'atreveix a tirar a 3 a la primera, dubte. A la segona sí, doncs no. Rebot per ells. És que, clar, són més àgils, més ràpids.
1: No, però Morant...
0: Ara de baix, ara de baix.
1: Pera, clar, però la pera a terra.
0: Sí, sí. Badio fins la cuina. Jabari Parker encara el busca. Bàsquet de Badio, 52 a 59.
1: Penetra massa fàcil per aquí dins.
0: Doncs ni final ajustat al final del tercer quart. Ricky Rubio. La baixa amb De La Rea. La gent aplaudeix. Amb, no condescendència, sinó amb la voluntat de contribuir.
1: Home, clar, que tothom vol un partit més.
0: Sí. Cameron Hunt, passada vertical per Jabari. Ah. Jabari la fa circular per Morant. Dos tirs. Hauria pogut ser 2-1, no ha entrat. Dos tirs lliures pel pivot del Joventut.
1: Ben jugat, de dalt, baix, diguem, els dos pivots. Bé, el que passa que li ha fet falta.
0: Entra ara Simontero i Sacco. Són molt versàtils, qualsevol jugador al base.
1: Ara sí que ja entra... diguem Montero, no? Badio, llavors, sí.
0: De La Rea, o sigui,
1: De La Rea, un jugador que diuen que se n'anirà, o bueno...
0: NBA, no? Draft, potser.
1: El tema del draft, però jo crec que és un jugador que encara hauria de... no madurar, és a dir, no té la capacitat ràpida per jugar...
0: Valla Morant, el primer tir lliure, i hem sentit l'afició del València... cridant des del sostre del pavelló. El segon tir lliure per a Morant, ara callant el pavelló de Badalona.
6: Moment delicat en el parcial de València.
1: Sí. Ai, Messi falla.
0: Falla tot la penya. Falla els dos tirs lliures, possibles passes de Pradilla. Bola per a Branco Badió. A l'últim minut, el tercer quart d'aquest partit. De La Rea, que la mouen molt ràpid i els jugadors a la penya no hi arriben. Triple de Montero.
1: Però mira la col·locació que tenen en els espais
0: concrets. Parcial, ja,
5: 0-14.
1: Montero en el corn. Sí.
0: Doncs bé, temps mort, partit de moment mort, no del tot, però sí a la UCI, ara mateix 52-62, últim minut del tercer quart, i el pitjor és que això ha passat en un minut i mig, pràcticament.
6: És que és un 0-14 en molt poc temps, i ara mateix la penya...
1: És la màxima diferència de València?
6: Sí. Aquest més 10, màxima diferència per un València que complica les coses per la penya.
27: Bé.
7: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
8: La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
12: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
8: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
14: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
8: De la mà dels que hi treballen.
15: Soc part d'una cosa immensa.
8: I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel...
2: 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
18: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
17: Sense filtres.
18: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
17: Sense pèls a la llengua.
18: I a més també podem anar a sopar, eh?
17: Sense vergonya.
18: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
17: Però amb molta, molta cafeïna.
18: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
17: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Tot gira.
27: Tot gira.
17: Amb David Clopés.
0: En directe des del Pavelló Olímpic de Badalona acaba de començar l'avançada de l'últim quart. Som a l'últim minut del tercer. A veure si tanquem aquest tercer quart amb una mica d'esperança. El triple de Cameron Hunt, una mica tirat d'oïda, eh? Aquest triple no entra.
1: Sí, és com ja la desesperació d'ell, quan en realitat fixa-t'hi que l'està defensant molt bé, Badio.
5: No entra res ara mateix, eh? Hi ha precipitació, però, a la penya.
1: Clar, però són tirs inadequats.
0: Sí. Ara hi ha el body language, els jugadors a la penya ja és de derrotats, eh?
1: No, aquí ara ha de tenir alguna espurna, xispa per mi. Sí,
0: és que tal com està 12. El València, no sé si esteu d'acord, i intueixo que el València serà finalista, i veig un 3-0 a la final. És que aquests tios són imparables, són els Golden State Warriors de fa uns anys.
5: També,
16: mira, amb el València també la final, Final Four de l'Eurolliga semblava que podia guanyar el Madrid.
0: A l'ACB, però...
16: Sí. Mai se sap.
0: Tant de bo.
16: I bé, esperem que encara la penya pugui revertir la situació. Espera, difícil,
0: ara hi ha
16: però...
0: 2-1, de Cameron Hunt.
1: Sí, els definitius aquests, diguem, d'equips tan joves i tendres, no se'ls hi pot demanar ni un 3-0 ni res. No, menys contra el Barça veterà.
0: I el Barça té molta experiència, jugadors d'Euroliga, almenys en té 4 o 5 que són...
5: I ara el Barça està bé en aquest play-off.
0: Sí, sí, està millor. Sí, sí, la veritat és que sí, ara, d'aquí a dia està bé. Amb el València els vull veure. Amb el Madrid ja no els veurem, amb el València es posarà a prova ara.
1: Bé, encara no s'ha acabat el partit,
5: no,
1: eh?
5: Correcte.
0: Vinga, la penya està a 9. 55-64, tercer quart del partit no ha acabat encara. 6 segons.
1: Vives en
0: 5,
1: línia de passada.
0: 4, 3, cantonada, paradilla, 2, 1, step back de 3, no hi va, final. Bé, a 9, queda l'últim quart. Tècnicament és perfectament flexible. Sí. Aquí a Badalona la gent ara respira una miqueta més tranquil·la.
16: A veure, Xevi, final del tercer quart. És veritat que ha estat el quart d'aquell parcial dolorós. Crec que ha arribat a ser de 0-16, oi, de València?
19: 0-14. Del 52-48, que era el màxim avantatge que havia tingut la penya en aquest partit. Hem acabat el quart amb aquest menys 9, 55-64. Ha millorat una miqueta l'encert exterior de la València, tot i que encara continua tirant molt. 8 de 31 en triples, amb Montero com a màxim anotador amb 20 punts, i en triples és el que l'està condemnant, a part del rebot, de tancar el rebot a la penya. 3 de 20, també s'ha deixat atrapat 17 rebots ofensius de l'equip verd.
16: Llobera, són 9, no són pas tants punts. El que ha de millorar la penya és en l'encert, que l'ha tingut molt baix en aquest tercer quart.
1: Sí, jo crec que, aviam, amb la gent d'aquí, del Palau aquest, que ara tothom espero que animin i que apretin, i com han començat molt excitats, i en canvi ara s'estan, doncs, com conformant. Han de fer un últim esforç i dependrà de l'atenció o no de València.
16: A veure, de seguida comença l'últim quart. Coses que estan passant. Tenim el descans, el segon partit de la final de l'Hockey Lliga, fatal per l'Igualada.
19: Sí, un tema més difícil que no pas la penya. Està guanyant el Liceu 4-0.
16: També en joc, recordeu, l'anada de la final per pujar a la primera divisió de futbol. Estan jugant a la Rosaleda, al Màlaga i l'Almeria.
3: Sense gols de moment a la Rosaleda, 26 de partit, Màlaga 0, Almeria 0.
16: D'aquí a mitja hora comença el segon partit de la quarta jornada del Mundial. Jugaran els Països Baixos davant el Japó, Arlington. A Texas tenim ja 11 de Ronald Koeman.
3: Sí, amb Frenkie de Jong titular, Verbruggen a la porteria, Dumfries, Van Heke, Van Dijk i Van de Ven en defensa, Gravenberg, De Jong i Reinders al mig del camp, al davant Somerville, Malen i Gakpo. El Japó amb Takekubo, el jugador de la Reial, amb Suzuki a la porteria, Doan, Watanabe, Taniguchi i Toinakamura en defensa, mig del camp amb Sano i Kamada, al davant Kubo, Ueda i Maeda.
16: El desenllaç d'aquest partit el podreu seguir ja al Club de la Mitjanit a partir de les 11, edició mundial amb el Xavi Campos. Va, que comença l'últim quart. Tinguem fe, tinguem optimisme perquè no la penya pugui forçar guanyar i forçar el quart partit.
0: Vinga, la penya puja línies de pressió amb aquest València que sortirà i surt, de fet, ja amb Badio, Montero, Cameron Taylor, Pradilla i Sacó. Ataca Montero, ataca el València, s'atura de 3, triple. 55-67.
1: Clar, però fixa com ha començat la jugada, no? És a dir, Badillo té la bola, però els blocs indirectes van per Montero. I a partir d'aquí, o saltes i t'enganxes, o està ell... Potser és el que està més afortunat a la línia 3, no?
19: 6 de 9, 23 punts.
0: Uf. Ara són 12 els punts de diferència al marcador, 55-67. Ara ja l'approach ha de ser remuntada. Hem d'anar, ara ja ens hem tret la pressió d'haver de mantenir aquests 4 punts d'avantatge. Ara és reaccionar, venir de darrere, que això de vegades pot ser doncs, un avantatge.
1: Home, i més aquestes alçades, no?
0: Sí,
1: clar, de competició.
0: A veure, cal una mica més d'encert, però la té Guillem. Vives, penetra, doble B per a Michael Rusic, de fora cap a dintre. Bon moviment de Rusic. Bravo, davant de Pradilla. Jugada doncs, que podria haver signat Ante Tomic.
1: Molt més envergadura. Sí. Mira, ara la gent.
0: Montero, la gent necessita poc. Pradilla, de 3 per refredar l'ambient. Falla, rebot Cameron Hunt. L'embolica, que no es constipi. La baixa, tranquil·lament, ja és a camp rival. Branco Badió davant seu, 9 minuts pel final. Talla Montero. Montero que posa la directa. Badió finta, Badió anota el 57-69.
1: La primera passada, clar, aquí no pots perdre.

0: Sí, necessita això, jugadors que li aportin a la línia de 3 per quan després el millor Ricky Rubio potser acabar de revolucionar.
1: Sí, perquè el Ricky, en el tercer quart, la veritat és que ha estat bastant desapercebut, s'ha quedat clavat amb els 11 punts, necessitem més coses d'en Ricky, i el triple serà important. Yannick Crack posa la mà, Cameron Taylor, però, la torna a arrambar, atacarà a Virgander, no pot, obre fora per Montero, i aquí tenim l'ésser superior, encara l'ésser. Doble per a Pradilla, completament sol, de 3, triple. Segon triple seguit de Pradilla.
0: Fixa't com s'ha arrossegat els dos jugadors per donar-li a Pradilla aquest tir tan còmode.
1: És que ho condiciona tot. Guillem Vives busca Cameron Hunt, que ha d'engrapar i ser engrapat per poder fer que l'àrbitre doni li xiu la falta, per poder sortir del bloqueig, sí, que ja
0: ara
1: li costa.
0: Ah, fixa que ja surt, no?, Ricky Rubio i Parker, perquè o és ara o ja se li anirà el partit. Sí.
1: Està perdent de 12 el Joventut, però almenys ha estabilitzat la caiguda en picat del tercer quart. És que guanyava de 4
0: sí,
1: la penya.
0: Sí, però ells estan massa còmodes, És a dir, darrere no li estan complicant com ho van fer-ho en el primer partit.
1: Tenen una fluidesa increïble. Ricky, però. Ricky acaba de sortir a pista. A veure, Ricky, molt bon joc de peus, molt ben doblat per a Michael Ruzic.
0: Extraordinari.
1: Els tempos els han calculat molt bé els dos. El Joventut a 10, 62-72. Montero, encara Montero, ningú li pot prendre la bola. Ruzic l'ha d'agredir pràcticament per parar-lo.
0: Bé, és que anar-li volgué robant el dribbling és complicat, no? És a dir, és un jugador que la domina, la controla i, a més, té tota la tècnica individual necessària.
1: Té una caixa d'eines, plena d'eines de tot tipus, per fer absolutament de tot. És un jugador, ha fitxat per l'Olympiacos, però potser la NBA podria ser-hi. Podria tenir nivell NBA. Contraatac, Joventut, Jabari Parker! Assistència a Cameron Hunt. Baixava verticalment, es penja. El Joventut avui, 64-72. El Joventut envia el missatge de que si el València es confia, hi som. Bola per a Costello, de 3, falla. Rebot per Montero, que també agafa rebot, fa tot aquest paio. Rebot per Michael Ruzic, finalment, tanca. Obre per a Cameron Hunt, ja és a camp rival. Hunt falsa el tiró, com volem dir, estic buscant la passada. Ei, segueix-me. Ai, el seguia, però tard, Michael Ruzic. El rebuig per a De La Rea.
0: Hunt no està interpretant com l'estan defensant.
1: Cantonada, Branco, Badió, triple. Triple de Badió. Badió, aquí a Badalona, una paraula molt badalonina, és Badiu. Doncs Badió, Badiu és un pati interior d'una casa, Badió és una estrella del València.
0: O cel obert, l'eixida, o cel obert.
1: No, un pati, com un claustre interior. De baixa la bola Ricky Rubio, 64-75. Bola per Jabari Parker. Jabari Parker ara ja intenta ell resoldre la situació.
0: Que se'n vagi cap a dins, que és on ell pot també fer mal.
1: La penya, 9, 66-75. Jugant amb molta dignitat aquest últim quart. El València atacant a través de la seva estrella. Montero, obre per a Badió. Sí. Badió, Branco. La jugada li pica per darrere Cameron Hunt, però la bola surt per línia de fons i serà pel València.
0: Badió reclama falta, però tampoc no n'hi ha per tant.
1: Asseuen a Montero. Sortirà Cárdenas a 5.49 pel final, perdem de nou.
0: De seguida han sortit els assistents i Pedro dient-li que caigués, no?
1: Sí, sí. Ho té controladíssim el Pedro Martínez. Surt Virgander per Ruzic, que està creixent a un nivell increïble en aquesta sèrie, fins on el deixen, clar. Perquè
0: si em dius que també és dels que marxa, no?
1: Sí, sí, sí, crec que marxa a bàsquet universitari, li paguen una morterada.
2: Quants marxaran la penya?
1: D'entrada, Allen diria que marxa, Crack és molt probable que marxi, Ruzic també, que li pagaran, em sembla, cap a uns 3 milions d'euros o més, bruts. Ricky Rubio fins la cuina, molt bé, Ricky, amb la mà de dins, bravo. Anota el 68-75, la penya a 7. Hi ha 5 minuts de temps, de coll, Cárdenas, falla, rebot, Crack, bola per a Ricky, a veure si... Ricky, passada de quarterback per a Virgander, dos tirs lliures. Hagués sigut un 2-1 meravellós. Dos tirs lliures per Virgander. Vinga, per posar-nos a 5 i seguir somiant.
0: Aquí si s'hagués penjat, el que passa que suposo que no ha intuït que Costello el tenia tan a prop, no? Són bons moments de la penya, ara. Fixa't que, a més, guanyant-lo una mica en el rebot. I mira com ells estan aquí. Ui, Miret amb Costello se les té.
1: Miret ara no és el... tècnica. Ara no és el Miret.

0: ara no és el moment, Miret. I el segueixen agafant perquè segueix fora de si. No toca això,
1: sí,
0: ara.
1: Sí, ara,
0: no
1: ara s'ha de calmar, s'ha de calmar, que li clavaran la tècnica.
2: Alguna cosa deu haver passat, no?
1: No és normal,
3: sí.
1: Aquesta
3: reacció. I a més, el que no crec que sigui bo és picar amb un jugador.
0: Potser antiesportiva en aquesta jugada sobre Virgander, que ha anat a la desesperada.
3: No, no, ho haurà vist millor el Xevi.
2: No.
3: Però tu no et pots enfrontar amb un jugador.
2: No, total, és que per això dic que no li hagi dit alguna cosa a Costello, és que si no em sembla totalment desaforat la reacció de Miret.
4: Sí, perquè a més no és un entrenador que normalment tingui reaccions d'aquest tipus, eh?
0: A veure, la falta no és antiesportiva i llavors estic mirant de reull al fons de la imatge el Miret.
4: No es veu res.
0: Si algun intercanvi potser de... A veure, després Costello... Que no li digui alguna cosa a Miret a Costello, que Costello s'hi torni bé. És un moment important del partit, perquè la penya és que està a 7 i queden 5 minuts, i ara aquesta tècnica em dius...
3: No, no, ja s'ha girat Miret. Ah, bé, des d'aquí...
0: Sí, després si de la falta...
3: Dit, si li ha dit alguna cosa Costello, d'aquí a allà, dubto que se n'hagi...
2: Sí, és difícil.
3: No? És complicat. Amb el soroll, el xivarri... Veus? Es gira de seguida.
0: Doncs els àrbitres diuen que han mirat la jugada... I encara dubten, eh? Encara dubten, o potser dubten de com explicar-ho, com comunicar-ho.
3: Clar, és que la qüestió és trobar un d'això. Com és que el senyor Roig avui no està al costat del Morales?
0: Perquè ell em sembla que vol estar baix, eh?
3: No, no, si estan a la llotja,
0: sí, però més enrere.
3: L'han rellegat 3 escalons. És a dir, és veritat que hi ha el Berni Álvarez, no?
0: Sí, avui, el conseller, sí, sí. Un dels artífecs que el bàsquet es faci per 3CAT.
3: Cert.
0: I que, evidentment, avui el fer-se per 3CAT doncs, ha vingut a fer acte de presència. Els àrbitres no ho veuen
2: ara
0: clar.
2: Ara l'hem repetit. A mi Costello. Em sembla que és una conversa normal entre sí. Costello i Miret. No, entenc la reacció de Miret.
0: Potser al final de la conversa li deixa anar algun comentari
2: però
0: desagradable.
2: Però hi havia l'àrbitre al costat. O sigui, si li deixa anar, hauria d'haver escoltat l'àrbitre. No ho sé.
3: Sí. Si li hagués dit alguna...
0: A buscar la tècnica, Miret, per tirar la gent a sobre. Allò que feu els entrenadors, a vegades, o què, Lloberes?
3: No, però aviam-ho.
0: Queden 5 minuts, encara hi hauria temps de fer una última.
3: Dominar el tempo dels partits no ho sap fer tothom. És a dir, n'hi ha que ho fan, com per exemple Vidaurreta, però no en raonadat a manar allò. N'hi ha que ho fan amb un control absolut del que necessita el partit. Aquí, aviam-ho, dubto jo ara que Miret tingués aquesta intenció, perquè...
0: Tirarà el llançament de la tècnica Cameron Taylor pel València. Després tindrem 2 tirs lliures a mans de Virgander. El de Cameron Taylor ja és dins, 68-76. I ara anem a l'altra cistella amb el crono aturat a 5 minuts 13 segons. Això ens podria almenys permetre acostar-nos a 6. No a 5, però almenys a 6. Hem arribat a perdre el Xevi fa relativament poc.
2: De 10.
0: O de 12 i tot.
2: De 12. Sí, és veritat, de 12.
3: De totes maneres, fixa't en un detall, eh? Estan donant molt poc els partits de bàsquet.
0: Sí.
3: Des de l'ACB...
2: Calla, sí.
3: És
2: dir-ho i...
0: Sí, perquè queda molt encara d'aquest, eh?
3: Sí,
0: falla Virgander.
3: Ho han corregit.
4: 10 minuts ben bons, encara els tindrem.
0: Sí.
3: Home, esclar, però que abans duraven més de 2 hores.
4: Sí, sí, tant. I encara recordo aquell partit del bàsquet Girona, aquell mític partit que va durar 2 hores i mitja, eh? Sense pròrroga.
3: Això,
4: sense pròrroga. Sí. Quin partit era, Girona, què?
2: Sí, però va ser el dia de les aturades de lluny.
4: No, però no parlo d'aquest, eh? Jo recordo un partit que vas fer, que no era el de les aturades de lluny.
2: Potser 2 hores i 20, sí, sí.
4: Que va ser una bogeria.
0: Ha estat a punt de recuperar la bola, Ricky.
3: Ara.
0: Llàstima, falta de Cameron Hunt.
3: Llàstima perquè venia Ricky a darrere per aviam si li podien robar. Però bé, jo crec que estan intentant posar-li una punta més d'intensitat, d'agressivitat.
0: Ja et dic jo que aquests 5 minuts ens acostaran a les 2 hores, perquè això es anirà aturant cada 2 per 3.
4: Sí, hi ha molta interrupció.
3: Però vull dir que 2 hores ja és assumible.
0: Servirà davant del València. Bola per De La Rea.
3: Bloc directe central.
0: De La Rea tenia la passada clara, però intervé molt bé Cameron Hunt. Recuperació de Ricky Rubio.
3: Va.
0: Ricky que posa la centrifugadora en marxa. Encara Ricky amb De La Rea. Obertura i comencem a fregar ja l'agressió física aquí, eh? També és veritat que la bola...
3: Ricky no li han xiulat en el dribbling, jo crec que era falta.
0: Possiblement, sí.
3: Clar. Llavors aquí ja ha fet una passada, no sé com...
0: En tot cas, bé, no està en bonus el València, encara té.
3: Pedro, mira que ja va guanyar, diguem, posa ja tota l'artilleria. És a dir, fins ara, que jo m'ho estava examinant, seguia estant Cárdenas en pista. I ara ja, aviam.
4: Per cert, a Riazor, tenia una falta directa per marcar i fer el gol de l'honor, l'Igualada, falla.
5: Pilota el pal de Biel Llanés, de l'Igualada, i a la següent jugada d'Ava Torres marca el cinquè pel Liceo, que continua apallissant de moment a l'Igualada, 5-0.
0: Anota Ricky Rubio, la penya es posa 5, la baixa Montero, que acaba de sortir a pista.
5: El parcial és 2-4 per la penya.
0: 11-4 per la penya, per Eix Montero, puja al nivell ambiental. Si fallés València i agafem rebot, Taylor, de 3, triple.
3: Ara veus, ara anota no tot el que no havien anotat a l'inici.
0: 71-79, la baixa, Cameron Hunt. Som davant de les últimes oportunitats, el Joventut. El llançament de Hunt que no entra, i el rebot. I això està passant des que ha sortit Montero, eh? Fa 29 segons, fa 30. Montero a pista. Montero se'n va de Birgander, encara Montero flueix. Flota, camina sobre l'aigua, obre cap a Braxton Key, tanca bé la penya, però mou millor el València fins que li ha enviat la pilota als peus al més alt. Recuperació de Cameron Hunt. Queden 3:50 pel final, Ricky.
3: Ells
0: davant
3: seu
0: de la rea. Ricky escaneja. Ricky busca la passada láser, no la troba. Ara sí, per Birgander. Que, mare
3: passar.
0: De Déu, Birgander, fill meu. Li passa el genoll a Jamari Parker, recupera el València.
4: No tant, quina pedra li ha enviat.
0: Mà de fusta, recuperació de València, i ara ja jugaran més llarg, ja no corren tant, no els hi cal, guanyen de 8, 71-79. Queda temps encara, si es despistessin, no fa l'efecte, però
4: són
0: bé.
4: Són 8, no estan.
0: Sí,
3: home,
0: sí.
3: És defensar fort, robar alguna bola.
0: Falta sobre Montero, no és de tir.
3: El que passa que Montero porta molt la, no, la direcció de les operacions.
0: Sí, sí. Està per sobre del bé, del mal, del Joventut i de tothom.
3: No, perquè té una facilitat enorme.
0: Sí, sí.
3: És a dir, ell controla molt bé bastantes facetes, no només la seva part individual, sinó que ell veu i interpreta perfectament on té tots els seus companys.
5: És que a part dels 23 punts també són 6 rebots i 7 assistències.
3: Fixa't.
0: Sí, sí.
3: No, no, és un jugador...
0: Té visió tèrmica, i veu més ràpid,
3: intueix. I a més té una capacitat atlètica molt bona, molt flow, com diríeu vosaltres, ara, els modernillos.
5: I té 22 anys.
3: Quants en té?
5: 22.
3: Imagina't. Té una trajectòria immensa.
0: Doncs aquí el tenim, la penya encara dins del partit, a 3 minuts pel final. Montero obre per al triple, que no entrarà
3: Costello,
0: en aquest
3: cas
0: de Costello, però el rebot, Braxton Key, bola per València, és desesperant.
3: Ja, no has d'anar puntejant aquí.
0: Montero s'atura, Montero de 3, Montero no, rebot Hanga, possible falta de Badiou, bola per a Ricky, falta de Cameron Taylor, 2 tirs lliures. I ara ja estem en aquella zona en què el partit s'anirà aturant, però bé, perquè...
3: Pels tirs lliures,
0: clar, això a la penya li va bé. A crono aturat, poder anotar 2 tirs lliures, Ricky, la penya es podria posar a 6.
3: De tota manera, és Montero, crec que aquest any que ha fet un salt important, ja es veia la seva qualitat, ha d'agrair molt la formació de València, jugar a Eurolliga, jugar amb un entrenador com Pedro Martínez, etcètera, etcètera, etcètera.
0: Ricky, el primer dintre. Ricky Rubio, que de mica en mica es va enfilant a ser el màxim anotador de l'equip. Tindrà encara un segon tir lliure per posar la penya a 6. El 73-79. La bola que sí que entra. I vinga, ara ja és donar-ho al tot pel tot,
3: I som, 2:54.
5: I Ricky penya... ja és el màxim anotador de la penya amb 16. Sí.
0: Doncs vinga, a Girona en dieu fem fressa, vegada, aquí en diuen fem soroll, el marcador, a l'electrònic, i la gent, doncs, que fa un soroll tàctic,
3: Girona,
0: ja s'hi esforçaran això no entra. El València, davant d'una possessió llarga, una altra vegada, bola per a Cameron, de 3, no, això no hi va. El rebot, Hunt, que no s'ho acaba de creure, que el rebot el pugui agafar el Joventut.
3: No, però almenys l'ha bloquejat, li ha impedit anar a buscar aquesta bola, per tant, bola penya.
0: Si ara féssim un triple, ens col·loquem a 3 del València.
3: I si és triple amb tir addicional, encara...
0: A 2. Ricky Rubio. Davant, atenció al triple. Ricky! No. Rebot València estava aquí, això. Era aquesta. 73-79. Queden 2 minuts 16 segons. Montero.
3: Ha de seguir defensant. El que passa que Hangel deixa transitar d'una manera molt còmoda, molt fàcil.
0: Molt oberts els del València, també. Cameron, bola dintre. Costello.
3: Segons.
0: Cameron, el bàsquet del València.
3: Era
0: 73-81. Han pitat segons?
3: Miret. No, dic que eren.
0: Un, dos, tres, un, dos, tres, que la gent.
3: Tres passades.
0: Doncs bé, hi haurà...
3: Veus, dos, tres, no?
0: Hi haurà temps mort. Temps mort a dos clavats pel final, el més difícil encara. La penya perd de 8.
4: De 8 i queda poc temps. S'esgota el temps, la penya necessita la remuntada per poder forçar el quart.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
9: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Beth Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
10: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
6: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
10: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
6: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
10: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
6: Tot gira amb David Clopés.
4: Es fa el temps mort. Recordeu, la penya perd, ho fa de 8, 73 a 81 davant del València. I quan queda pel final per buscar la remuntada i no acabar aquí la temporada?
0: Dos minuts sobre la música del Guillem Soler de Buaus, col·laborador del Tot Gira, i davant l'atenta mirada l'entrenador del Calafell Hoquei Patins, Albert Cabestany. La penya ha de fer... Doncs no, això no seria un miracle, ni molt menys, remuntar 8 punts en 2 minuts, però amb aquest València potser una mica. Bola per a Cameron Hunt. Intenta treure...
3: I ara li vol jugar pel baix.
0: Badio l'aguanta, perd la bola a la penya, fins
3: silenci
0: aquí...
3: Silenci d'un temps mort.
0: Tota la retòrica del miracle. La juga el València, Montero fa la volta a la plaça...
3: Ja no
0: la...
3: ha tingut pressa, t'hi has fixat, no. Que podia ell, a més jugar-se-la.
0: 73 a 81, temps. Ricky també és molt bo i és a punt de... És l'únic que ha fet l'efecte que li podia robar la bola, però ni Ricky ha pogut. Dos tirs lliures pel València.
3: És de les coses que jo crec que aquest València ha de, diguem, millorar, no?, o progressar. En els minuts últims, aquí perquè ara no van frec a frec, i té una distància, no?, prou important. Però ha perdut partits a la recta final per la joventut, no?, o per la inexperiència.
0: Bé, el de la Copa va ser bastant increïble, però era el Madrid.
3: Però n'ha tingut més que això, que a l'hora de decidir crec que tenen un marge de millora.
0: Bé, aquí la penya, la fase regular, els va guanyar al final. Si no recordo malament, de poc, de 3, de 2 o 3 punts. Però, clar, la fase regular es combina amb Eurolliga i els equips dosifiquen. Aquí ja van a totes, aquests. Clar. Bé, ha fallat el segon. A veure si el Joventut ara notés un triple. Cameron Khan, no.
3: No, és que li fan tirar triple. Bé, sí. Li fan, és una manera de dir.
0: No, ara ja ho fa ell perquè diu que queda poc temps.
3: No, però l'Ian Coloman també facilita-li amb algun bloqueig directe, amb alguna cosa.
0: Pedro Martínez xiuejant a l'orella de Montero davant seu, votant, fer una exhibició de vot.
3: Sí, té ganes
0: Déu
3: de...
0: meu, quina meravella. El triple de Costello, que entra. 73-85. La penya no forçarà el quart partit. El València serà finalista. El Barça i el València hauran liquidat les semis per la via ràpida. Tenim final a partir de dijous.
3: I deixa'm dir, de totes maneres, la generositat amb la mobilitat, circulació de pilota, i que tots podien tirar i, en canvi, comparteixen molt.
0: El triple de Rússic que toca el ferro. Bé, en tot cas, hem de dir també que jugar una semis de la Lliga CB té un mèrit espectacular. Fer-ho diverses vegades en poc temps, perquè el 2023 és abans d'ahir, fa 3 anys. No pot dir qualsevol què passa.
3: I et dic més.
0: Digue'm més.
3: Això. I sense Tomic.
0: I sense Tomic, sí, sí.
3: És a dir, que era un jugador de parella. Ricky, clar... Ricky ha hagut d'inventar encara molt més.
0: També dic que ni amb Tomic els guanyes, però
5: I
0: sí, sí.
5: I acabaran tercers de la Lliga, que ara vaig a mirar quan feia que no acabaven tercers.
4: Sí, clar, és veritat.
0: Ostres,
4: sí, sí.
0: Clar, perquè el Madrid... Clar. Home, està molt bé. Bé, l'aplaudiment per Hanga. A Hanga s'acomiada de l'afició perquè no seguirà l'any que ve. El substitueixen a 35 segons pel final l'Olímpic d'Empeus.
3: Sí, d'Empeus i alguns que ja desfilen, és a dir, queden 35 minuts, que avui no són les 11 de la nit.
0: Ja no, però la majoria gent es queda, eh? Sí. Nota el València el primer.
4: Bon aplaudiment ara per Hanga, que també ell el torna.
0: Sí, senyor. I, doncs, sortirà Niebla, el jugador gallec del planter, apadrinat pel Pau Ribas, un jugador que té també molt de talent, sí, sí.
3: que hi ha padrins.
0: Li controla els estudis i tot. Imagina't. Aquí tenim. Asseuen a Ricky Rubio, que esperem que no hagi jugat l'últim partit en actiu com a jugador. Vinga, no fa la sensació, eh? Però
4: no, sempre... no és el comiat de Hanga, que per cert plora a la banqueta.
3: Sí. Home, sí, s'abracen molt.
2: Sí. Hanga
3: i Huertas
2: sembla que sí, eh?
3: Huertas ahir també plorant, eh?
0: Com?
3: Huertas, ahir també plorant.
0: Sí, també, també.
3: És a dir, aquí pot haver-hi 28 segons, la bola en joc.
0: Vinga, el Joventut que ara ja va... Mira, nota niebla, el València en certa manera ja també s'ha relaxat. Tenim una gran final i tenim una gran temporada dels equips catalans, perquè tenim Joventut tercer de la Lliga, el Barça segon o primer, tenim el Manresa que ha acabat desè, tots els altres s'han salvat, Girona ha acabat just per sota també, el Lleida s'ha salvat, l'Andorra s'ha salvat de la Federació
3: Ara
0: Catalana de Bàsquet.
3: Ara tots Parker també el devem ventilar, no?
0: Sí, vaja, a veure, ell diu que es vol quedar, però...
3: No, clar, no t'ho diré.
0: Però clar... cobra
3: qui
0: molt.
3: Paga, no, qui li paga la nòmina és Partizan.
0: Sí, però ja li, estan intentant liquidar en Partizan.
3: Sí, sí.
0: I si li fan un bon tracte, diuen que si li paguen, diguem-ne, les vacances, la paga doble de l'any que ve i tal, potser...
4: I Tomic, però... Tomic seguirà o què?
3: No.
0: Sí. No, no.
3: Em sembla que ell va dir... Jo que
0: es retira.
3: Ara no ho sé, no.
0: Ell vol ser. Ell
3: sé que va donar una data.
0: Bé, espera, que s'acaba.
3: Sí.
0: Acaba la semifinal València-Joventut. El Joventut començarà vacances, però ho farà amb un regust de boca molt bo, perquè la penya acaba la temporada tercera, un altre cop semifinalista, un altre cop plantant cara relativa, perquè el València ha liquidat la sèrie amb un 3-0. Potser aquí hem vist un dels millors equips dels últims anys. Ja ha guanyat el València, tindrem final Barça-València, final de Països Catalans, que començarà dijous al Roig Arena.
4: Bé, s'acaba el partit i s'acaba la temporada per la penya. Bona temporada de la penya. És veritat que vam somiar en poder tenir una final catalana, un Barça-Penya, que això hauria estat fantàstic, però València ha demostrat que és un tros d'equip. Ja tenim final servida. Final de l'ACB. Això començarà dijous que ve, 8 del vespre, València-Barça. Això comença al Roig Arena. Dissabte a les 8 i en directe al Tot Gira. Bé, tots els partits els podreu seguir al Tot Gira. Dissabte a les 8, segon partit, València-Barça. Dilluns, dia 22, 8 del vespre, Barça-València, el primer Palau. Si cal un quart partit, dimecres 24, el dia de Sant Joan, 8 del vespre, Palau-Barça-València. I si fes falta un cinquè, seria el dissabte 27, 8 del vespre, sempre a les 8, València-Barça. Lloberes, primer la penya. Bona temporada.
3: No, la penya, sí.
4: I ha fet el que ha pogut davant d'un València que ha estat superior.
3: Ho ha intentat, clar. València, avui per avui, té bastant més ofici, bastant més material, bastant més joc. I avui per avui, doncs, jo crec que era difícil, semblava, t'havia d'haver-hi que t'acompanyés, doncs...
4: Mira, plora Ricky Rubio, també, eh? Els ulls molt plorosos. Ai, plora el Ricky.
3: Llavors, això vol dir que potser ja han raonat amb la família i allò que deien, no?
4: Sí, però el bé, que passa no, que el dia que van raonar amb el Macià,
3: sí.
4: Després de les, dels quarts contra Baskonia, jo vaig intuir, pel que deia, que es donava l'oportunitat. Però bé,
0: sí, sí.
4: Això només ho pot decidir. Perdona,
3: sí,
4: Lloberes.
3: Sí. Ja ens avisarà.
0: Ens va dir que ell s'havia sentit molt bé,
4: sí, sí.
0: Però que ho havia de parlar amb la família.
3: I tant, tant, però estem d'acord amb que probablement, doncs, l'equip seu ara és la seva família i el seu estat d'ànim, i això tot ha de coordinar. Però, i una final no, que jo estic excited. Ja t'ho dic, perquè és una final de dos estils absolutament antagònics. És a dir, que crec que el Barça ha donat la gran alegria després de tota una temporada tan... Mira, aquí ara s'estan acomiadant, però tan dificultosa. I jo crec que pot ser molt interessant, eh? L'experiència, la veterania, jugadors que saben ser campions davant, doncs, de jugadors que juguen molt bé a bàsquet, però que potser els hi falta encara un bullit, un rebullit.
0: Es farà una festa o fi de temporada, eh?
4: Sí.
0: Ara, aquí i ara.
4: Molt bé. Sí, sí. A veure, tinc encara una publi pendent. I vaig i tancarem Tot Gira, va.
3: D'acord.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
7: La nit dels ignorants s'hereda.
11: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
7: Pot arribar a travessar oceans.
12: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
7: Veu com creixen els seus oients màgics.
13: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
7: I posa la pell de gallina.
14: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
15: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
14: És que m'heu posat la pell de gallina.
4: 4 minuts i les 10 de la nit, crec que podem sentir Dani Miret, Esport 3.
16: Aquest club, i hem entès, no? El que volíem i l'equip, la veritat, un 10, per sentir-se molt orgullosos.
17: Aquest mes 12 final no reflecteix la igualtat que hi ha hagut durant tot el partit.
16: El que reflecteix és que hi ha hagut un moment que ens hem quedat sense forces i que ells són boníssims, però crec que avui hem competit, hem donat una molt bona imatge i hem aguantat molts minuts on hem fet bé les coses i al final és un tema que són un rodillo. Són un equip que el primer partit ho vam fer increïble perquè s'ha vist amb un talent ofensiu, amb una personalitat, perquè al final el València ha arribat a ser el segon de la fase regular i a una final del CB i a una final fort de l'Eurolliga, no només per talent, sinó també per personalitat. I nosaltres crec que en aquests tres partits, en dos, hem fet moltes coses molt bones, molts minuts, i al final es tracta d'això, de donar màxims, de buscar com seguir donant màxims, i content per la feina feta.
17: T'imaginaves arribar fins aquí?
16: Sí, sempre m'imagino les coses perquè si no és impossible aconseguir-les, i el que imagino és el dia a dia, que és el que ens ha portat fins aquí, la conseqüència de tots aquests mesos, i diria que anys, perquè aquest equip no es fa en un any, es fa posant una llavor, molta gent que estima la penya i que li dona, no? Al final és un treball que tingui gent de la casa al vestidor i era molt fàcil després del cop que ens vam fer a la BCL donar la temporada per acabada i jo crec que aquesta identitat que tenim ha fet que tornéssim a intentar-ho i la veritat que valoro moltíssim l'esforç que hem fet.
17: Heu tingut un grup
4: Dani Miret, el sentim a Esport 3 amb la Ruth Gumbau. Tancarem tot gira perquè arribem ja al punt de les 10 de la nit. No patiu que més reaccions, més protagonistes els podreu sentir a partir de les 11 del Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos. Lloberes Macià per tancar. Quina gran final ens espera. Això comença dijous, eh? València-Barça, el Roig Arena.
0: Doncs sí, la millor final possible, tenint en compte doncs, que el Madrid va ser eliminat i tenim un Barça amb opcions, realment. Jo crec que aquest València és superior, però sí. Per què no? Per què no?
3: Jo pronòstics no en faré, és a dir, crec que arriba a un moment de dos Eurolligues...
0: No cal que fas... Tens ulls, no? Vull dir...
3: No, és que no es pot saber, no, les finals. És a dir, és una cosa que hem dit sempre, depèn de com l'arrenquis, depèn de moltes coses...
4: I el més important, Lloberes, és que ho explicarem en directe al Tot Gira. Ja des de dijous, tots els partits en directe al Tot Gira d'aquesta final. Una abraçada a tots dos, gràcies.
0: Adéu.
4: L'Igualada ha fet un gol, però n'hi han fet un altre.
5: Joan Romà ha fet el gol de l'honor, però no hi ha res a fer, 12 pel final. 6-1 guanya el Liceo.
4: Arbusà, està parlant de la Fuente, alguna cosa important?
18: Manté que la mínima mal disponible demà que no serà titular i content per Cucurella. Si s'acaba fent el fitxatge pel Madrid, diu que és una bona notícia, que se n'alegra per ell i que això no descentrarà la selecció.
4: Molt bé, doncs el Xavi Campos us ho amplia tot a partir de les 11 al Club de la Mitjanit, edició mundial, i també us explicarà com acaba el partit de l'Igualada. N'està pendent el Xavi d'aquest Liceo 6, Igualada 1. Tanquem Tot Gira, tornem dijous amb la final ACB. Adeu.
19: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
20: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
21: Bona nit. Us informa Berta Torrades.
1: Els incendis de Cervià de les Garrigues i de Ponts, a la Noguera, ja estan estabilitzats i el que ha afectat la zona de la Serreta, a Vilafranca del Penedès, està controlat. Tots tres s'han declarat aquesta tarda i en el cas del de Cervià i de les Garrigues s'han hagut de desallotjar 8 persones i Protecció Civil ha demanat també el confinament de les persones que eren a la zona. Els agents forestals han calculat que s'han cremat una trentena d'hectàrees i, com explica el cap de la regió de Lleida, Manel Vidal, la causa pot haver estat l'ús d'una serra.
21: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos.
1: Ha estat, per tant, un cap de setmana amb els primers incendis de la temporada d'estiu i han caigut molt risc, molt alt de foc en fins a 8 comarques del país. Martí Rosell és subinspector dels bombers.
22: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis que el que havia fet les setmanes anteriors.
1: Els bombers continuen treballant a aquesta hora en els focs de Cervià de les Garrigues i també de Ponts. Més notícies amb el Miquel Àngel Violant.
23: Donald Trump fa un toc d'alerta a Israel i diu a la seva xarxa social que l'atac d'aquest matí al sud de Beirut, que ha fet almenys 3 morts i entre 6 i 15 ferits, no hauria d'haver passat. En unes declaracions al portal Axios, Trump ha anunciat que ha parlat amb Netanyahu i li ha dit que no té cap criteri. El mandatari nord-americà ha assegurat que l'acord amb l'Iran segueix endavant i que es firmarà les pròximes hores.
1: Amb un 55% dels vots, els suïssos rebutgen en referèndum limitar la població del país a 10 milions d'habitants. El resultat l'han decantat les ciutats suïsses enfront dels municipis rurals, que són més reticents a la immigració. Un fenomen que és habitual, segons ha explicat a Catalunya Ràdio l'Albert Esteve, que és director del Centre d'Estudis Demogràfics.
24: En els àmbits rurals, que són menys poblats, petites arribades de persones a l'estranger, doncs de seguida es fan molt més visibles. No? I això està passant, per exemple, en Catalunya, doncs que si bé el gruix de la immigració, en nombres absoluts, està a l'àrea metropolitana de Barcelona, també és ben cert doncs, que hi ha municipis molt petitonets de Catalunya doncs, que també tenen més d'un 40 o un 50% d'immigració.
1: El partit anti-immigració darrere d'aquesta proposta promet recuperar el debat en els propers mesos.
23: El govern britànic prohibirà a partir de demà les xarxes socials als menors de 16 anys. Tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu de Keir Starmer pretén establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va imposar una prohibició d'aquestes característiques. Les xarxes afectades són les mateixes 10, entre les quals TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X. Està previst que demà s'expliquin els detalls de la mesura, que, segons el govern britànic, té el suport d'una amplíssima majoria de ciutadans.
1: Girona ha vibrat amb la diada del 30è aniversari dels Marrecs de Salt, amb dues construccions de gamma extra dels castellers de Vilafranca i 4 bàsiques de nou dels Verds i de l'altra colla convidada, la Jove de Tarragona. Els Marrecs han estrenat el primer 7 de 8 de la temporada. Anem fins allà, fins a Girona, amb el David Prats.
25: Els castellers de Vilafranca han refermat el bon inici de temporada a la plaça del Vi de Girona amb dos castells de gamma extra, el 4 de 9 amb l'agulla i el pilar de 8. Cal destacar que el 4 amb l'agulla ha estat polèmic perquè l'enxaneta del Pilar no s'ha deixat anar quan sortien els terços. Els penedesencs també han descarregat el 3 i el 4 de 9. La Jove de Tarragona ha firmat la tripleta màgica més matinera del seu historial, amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. S'han acomiadat amb el Pilar de 6. Els Marrecs de Salt han completat el 7 de 8, el primer castell de la gamma alta de 8 de la temporada. L'han acompanyat del 3 i el 4 de 8.
1: Als esports, Marc Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda. La penya ha perdut el seu últim partit i definitiu de la sèrie de semifinals contra el València, 75-87. A l'Olímpic de Badalona ja ha caigut eliminada de les semifinals. Així doncs, el València serà el rival del Barça a la final de la Lliga ACB. Els valencians de Pedro Martínez tindran el factor pista a favor en una sèrie que començarà dijous 18 a les 8 del vespre. En handbol, el Barça s'ha proclamat campió de la Champions. Ho ha fet a Colònia en la final després de derrotar 37-34 al Füchse de Berlín. El jugador més destacat de la Final Four ha estat el blaugrana Domen Makuch. El Mundial ara acaba de començar el partit entre Països Baixos i el Japó, un Països Baixos de Ronald Koeman, on hi està jugant Frenkie de Jong, el blaugrana Frenkie de Jong de titular. El partit ara mateix el tenim al minut 6, a Països Baixos 0, Japó 0. Abans s'ha jugat el partit entre Alemanya, que ha derrotat amb contundència Curaçao per 7-1. També en futbol, per cert, podria confirmar-se en els propers dies el fitxatge del lateral esquerre Marc Cucurella pel Real Madrid. Cucurella ara mateix prové jugador del Chelsea i els madrilenys pagarien uns 50 milions d'euros pel jugador. També tenim en directe el segon partit de la final de l'Hockey Lliga masculina entre el Liceo i l'Igualada. Ara mateix els igualadins estan perdent per 6-1 en aquest segon partit. La sèrie es traslladarà a les Comes, on divendres s'hi jugarà el tercer partit. I a la Fórmula 1, victòria de Lewis Hamilton al circuit de Barcelona-Catalunya. És la primera victòria de Lewis Hamilton com a pilot de Ferrari i, a més, també és la primera victòria aquesta temporada d'un pilot que no forma part de l'escuderia Mercedes.
20: Fins aquí les notícies.
15: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
2: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
15: Moments que semblen sense sortida.
6: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava és fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho vaig fer d'una manera conscient.
15: Dolors que costen d'explicar.
8: És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
15: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
2: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
15: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3Cat. Amb tu, Barcelona crea feina. Si busques personal per a la teva empresa, amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa, rebràs fins a 15.000 euros per contractar persones residents a Barcelona. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2026. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Revolució 4.0. Han passat dies, però encara estem entusiasmats amb el que vam viure a Barcelona aquesta setmana. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família va posar la ciutat a la primera plana de tots els diaris informatius del món. Hi ha qui diu que aquells 10 minuts van provocar un impacte mundial com el que Barcelona havia causat als Jocs Olímpics del 1992. Sigui com sigui, va ser un èxit internacional espectacular que hem d'aplaudir i valorar, perquè el prestigi d'una ciutat, Barcelona, o d'un país, Catalunya, no es mesura en nombre de turistes o en xifres econòmiques, que sens dubte són importants, sinó en la capacitat d'emocionar i de sorprendre. I això és el que va sentir el món dimecres amb les imatges de Gaudí i la Sagrada Família.
2: L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu, els plats del sopar que ningú té el valor de rentar.
1: I avui tenim una gran visita al programa, una visita que esperàvem. Parlarem de seguida amb la mateixa consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, que ens visita avui al Revolució 4.0.
2: Oblidats dins el llit. Els veïns del tercer que se'm queixen dels teus...
1: Seguidament parlarem amb el productor visual, guionista i influencer catòlic Oriol Jara per parlar avui dels creients catòlics. Què passa amb les xarxes socials? Està canviant? Com és que cada vegada també hi ha més seguidors? En parlem de seguida amb el professor Esteve Almirall. Parlarem de robotaxis i altres vehicles autònoms i acabarem el programa destacant com la tecnologia ha de ser una gran aliada per ajudar les persones amb alguna discapacitat a tenir un bon accés digital. Com serà el futur? Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
0: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

0: El dia 2 de juliol s'aprovaran definitivament els pressupostos de la Generalitat d'aquest 2026. Això vol dir que Catalunya disposarà d'un volum de despesa de 40.000 milions d'euros. En què es gastaran aquests diners? Què suposa que s'aprovin aquests pressupostos després que des del 2023 l'administració pública funcionés amb la pròrroga dels pressupostos ja existents perquè no hi havia manera d'aprovar-ne uns de nous? De tot això i de moltes coses relacionades amb els diners, amb els nostres diners, en parlarem amb la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, que avui ens visita al Revolució. Consellera Alícia Romero, què tal? Benvinguda al Revolució 4.0.
1: Hola, què tal? Molt contenta de ser avui aquí.
0: Jo també, és la primera vegada que vens al Revolució.
1: I després de 10 anys, eh?
0: Després de 10 anys.
1: Això hauríem d'haver resolt abans.
0: Sí, consellera, doncs parlem d'economia. En aquest programa parlem d'economia, de tecnologia, d'emprenedors, d'emprenedores. I primer de tot, abans, què li va semblar la benedicció de la Torre de Jesús, la Sagrada Família? Ens va emocionar a tots. És una campanya promocionant Catalunya amb aquest impacte mundial, no?, que hauria costat molts diners, una campanya com aquesta.
1: Sí, evidentment. La veritat és que va ser preciós. Vaig tenir la sort de ser a dins la Basílica de la Sagrada Família. Va ser molt maco, molt emocionant. Jo crec que vam demostrar una vegada més, no?, el potencial que té Barcelona, que té Catalunya, aquesta projecció al món, no?, a més, un missatge, no?, i una imatge moderna, cosmopolita, oberta. Jo crec que va ser fantàstic. Crec que va ser una bona idea que el president convidés al Papa aquesta benedicció de la Torre de Jesús, i la veritat és que estem molt contents, no? Jo crec que ja la gent va gaudir molt, sigui o no sigui creient catòlica, crec que va gaudir molt d'aquell moment.
0: Va dur la làmpara llavors, també?
1: Sí, sí, ens van donar la làmpara, la tinc a casa.
0: La tens a casa,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí. I es va il·luminant, de tant en tant s'il·lumina.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: Això no ho sabíem,
1: sí,
0: aquest detall,
1: no sé si deixarà d'il·luminar, però de tant en tant hi ha una llum que es va il·luminant, no sé.
0: Doncs déu-n'hi-do, perquè va ser espectacular, i a banda de l'impacte espiritual i social, no?, de la visita, sí, l'impacte econòmic ha estat significatiu per l'economia catalana. Parlàvem a tota Espanya d'aquests 125 milions, sí, s'ha notat en restaurants, en hotels...
1: Jo crec que ha estat molt... diguéssim, ha sigut un impacte molt de la gent que estàvem aquí, és a dir, que hem sortit al carrer, que hem volgut escoltar el Papa, que el seu missatge de fraternitat, de pau, doncs està agradant, no? I per tant crec que ha sigut més la gent d'aquí que ha sortit a rebre'l, no? No sé si hem tingut masses visites, no hem comptat encara aquest impacte de visitants, no? Però crec que a vegades està bé fer les coses pels propis catalans, no? I crec que aquesta visita del Papa ha demostrat, doncs, com els catalans hem sortit al carrer, no? Hem volgut escoltar-lo, hem volgut conèixer-lo, i crec que ha sigut, doncs, molt interessant, la veritat. Jo no sóc precisament una persona molt creient, però crec que ha valgut la pena, doncs, rebre'l, no?
0: Molt bé. Anem a parlar, consellera, de pressupostos, perquè des del 2023 Catalunya funcionava, oient, recordem, amb pressupostos prorrogats, però el dia 2 de juliol, que queda poc, si no hi ha cap sorpresa inesperada, que esperem que no,
1: esperem,
0: el Parlament aprovarà definitivament uns nous pressupostos, els del 2026, i els acords del govern del PSC amb els grups d'Esquerra Republicana i els Comuns ho faran possible. Molt important. En què notarem, consellera, els ciutadans i ciutadanes, els emprenedors, emprenedores, les empreses de Catalunya, que hi ha nous pressupostos? En què ho notarem?
1: Bé, és veritat que tenim pròrroga pressupostària, fa que l'administració sigui molt més feixuga, molt més ineficient, tot costa més. Ja sabem que l'administració és lenta, doncs en pròrroga pressupostària encara més lenta. Què significa tenir pressupostos? Bueno, que 49.000 milions d'euros sabem a on van destinats, i per tant, un cop tu has decidit i apareix en el pressupost el negre sobre blanc, la gestió és molt més ràpida, no? Aquí, jo vull dir, d'aquests 49.000 milions, hi ha 11.000 milions que estan destinats a polítiques lligades al desenvolupament econòmic, al talent, les infraestructures, la tecnologia, i per tant, home, doncs molts recursos per posar les condicions perquè passin coses, no? I perquè passin coses d'una manera més ràpida, i per tant, doncs, que puguem generar empreses noves, que ajudem a consolidar empreses, a fer-les créixer, que les universitats siguin cada vegada més competitives. Hi ha moltíssimes polítiques aquí a darrere d'aquests pressupostos que ens han d'ajudar, per això, a recuperar el lideratge econòmic, a ser més competitius i a que Catalunya segueix projectant-se econòmicament al món. Ja ho fa, però encara més.
0: Sabem que els que tenen més pressupost són salut i educació, amb aquests increments, eh? Els departaments de sanitat i educació, preguntem si es resoldran els problemes que afecten tant els professionals dels sectors i que hem vist, no?, com els professors reclamaven molts canvis canvis, en aquest cas, sí, notaran el Departament de Sanitat i Educació, les persones, els professionals d'aquest sector, aquest canvi?
1: Bé, és evident que educació i sanitat són els departaments que més recursos emporten. Educació, a l'entorn dels 8.500 milions d'euros, fa només 10 anys era la meitat, és a dir, que hem duplicat el pressupost d'educació en 10 anys. En salut estem a l'entorn dels... executarem, gastarem 16.000 milions d'euros, també molts recursos, i és evident, amb aquest acord que hem tancat amb els mestres, doncs hi ha quasi bé 4.000 milions d'euros més per millorar l'escola inclusiva, condicions salarials, reducció de ràtios, inversions per lluitar contra el canvi climàtic, aquestes aules, no, que cremen, que ens diuen, també perquè feia molts anys que no es feien inversions en escoles, no, i farem unes inversions de 400 milions d'euros en noves escoles, treure barracots, per tant es notarà. Ens agradaria que es notés ràpid, sí, però a vegades doncs les coses van més lent del que voldríem, però es notarà. I a l'àmbit de la salut igual, seguim potenciant la reducció de llistes d'espera, l'atenció primària, estem fent reformes importants per reforçar l'atenció primària, que és l'atenció que rep més gent, no?, i que demanda més gent per la porta d'entrada a la sanitat, i per tant doncs nosaltres creiem que sí, que hi haurà un impacte. Tenir pressupost fet de després de 3 anys s'ha de notar, i esperem que no només en aquests àmbits, sinó que en molts altres notem aquesta injecció de recursos, que vull dir que són 9.000 milions d'euros més que l'any 23.
0: També fa unes setmanes, consellera, explicar que es va presentar el Consorci d'Inversions. Expliqueu una mica aquest òrgan i per què servirà, perquè és per millorar, perquè ho entenguem, les inversions que fa l'Estat a Catalunya.
1: Sí, és a dir, l'Estat decideix en el seu pressupost dedicar uns recursos a inversions a Catalunya. Què ha passat en els últims anys? Que l'execució estava, com a molt, a l'entorn del 50%. Per tant, perdíem recursos. Si no s'executaven aquests recursos, es perdien. Quina és la proposta que fem nosaltres? Crear un consorci d'inversions entre l'Estat i la Generalitat, a la que es traspassin els recursos del pressupost de l'Estat a aquest consorci, sigui el consorci el que fa els projectes, licita i adjudica les obres. Amb la qual cosa no perds si no executes en aquell any el 100% de les inversions. Ens sembla un bon instrument. A més, hem plantejat també fer una societat mercantil que sigui molt més àgil, i esperem que en breu puguem tenir en marxa tot això per millorar les inversions, perquè s'executi el 100% i, escolti'm, i millorem en l'àmbit d'infraestructures. Les infraestructures són claus per la nostra economia, la connectivitat, les aeroportuàries, portuàries,
0: rodalies,
1: i per tant necessitem injectar molts recursos, i els recursos que s'injectin s'executin.
0: Clar. Aquesta qüestió em fa pensar en el que ens va deixar dir la setmana passada el nostre col·laborador, segur que coneix l'economista Santiago Niño Becerra, i li vam demanar que li deixés enregistrada una pregunta a la consellera d'Economia, i és aquesta.
2: Si us plau, pregunta-li a la consellera quan Catalunya recuperarà el seu dèficit fiscal interregional, que actualment està en el 8% del PIB, uns 20.000 milions a l'any, i que, clar, evidentment, Catalunya estaria molt millor si recuperés aquests diners que si no els recuperés.
0: Diu, quan Catalunya recuperarà el dèficit fiscal interregional, uns 20.000 milions a l'any. Ja veu que Niño Becerra va treure un tema d'aquells que porta cua, que li respon, consellera.
1: Nosaltres el que responem amb això és model de finançament autonòmic, és a dir, hem estat un any treballant amb el govern d'Espanya per un nou model de finançament autonòmic, va caducar l'any 2014, des de fa 12 anys que ningú s'havia posat a treballar per un nou model de finançament. Al final vivim en un estat federal, en el que les comunitats autònomes gestionem moltíssimes competències, i aquestes competències no han actualitzat el seu finançament des de fa 20 anys, perquè el model que es va aprovar el 2009 es va pensar el 2006. Què hem fet nosaltres? Negociar amb el govern d'Espanya un nou model de finançament que ens aportarà 5.000 milions d'euros de més per gestionar millor la sanitat, l'educació o les polítiques socials, i en aquest sentit estem esperant que el govern doncs finalment l'aprovi el Consell de Ministres i entri al Congrés dels Diputats. És molt important perquè també amb aquest nou model guanyem més recursos, corresponsabilitat fiscal, és un model molt més solidari, que respecta al principi d'ordinalitat. Al final tenim l'estat compost que tenim, i nosaltres el que hem d'intentar és estar el millor finançat possible, no? Això i la reducció del deute del FLA, que també ha de venir en les properes setmanes, ens ha d'ajudar a tenir una millor situació econòmica.

0: Ens escolten sempre, consellera, emprenedors, directius. Vostè sempre ha defensat que les pimes representen el 99% del teixit empresarial català i que cal ajudar-les a créixer en dimensió. Quines mesures, no?, impulsar el govern perquè les pimes catalanes, que són moltíssimes, més de 600.000, tinguin un bon futur? No sé si l'Institut Català de Finances disposarà de més diners per oferir préstecs o avals. Com s'ajudaria les empreses catalanes que es vulguin internacionalitzar? Què els diries avui per animar a tots els empresaris i empresàries que aixequen la persiana i que els hi costa?
1: Bé, la realitat del nostre teixit econòmic és que està format de micropimes. És a dir, la majoria de les nostres empreses tenen menys de 10 treballadors, facturen 2 milions d'euros. Això està bé? Bueno, està bé, sí, però necessitem guanyar dimensió. Necessitem que les nostres empreses amb més dimensió puguin exportar, puguin innovar. I això només es fa guanyant dimensió. I, per tant, aquest és un tema que a mi em sorprèn que al llarg dels anys no s'hagi treballat prou per part dels governs. Ara estem treballant conjuntament al Departament d'Empresa i Economia, amb PIMEC, per veure com, quines mesures establim, fixem, per guanyar aquesta dimensió, que poden ser en l'àmbit del finançament, sobretot, no? Fusions, i estem en aquests moments treballant. Ens agradaria, com a molt, a finals d'estiu poder presentar tot un paquet de mesures, però n'hi ha molt lligades, òbviament, doncs, al finançament, perquè les empreses per créixer necessiten finançament, per anar creixent, per consolidar-se, per fer fusions, i en aquest sentit estem treballant. No, jo crec que és molt rellevant, perquè per ser més productius també hem de ser més grans, i a vegades s'ha tingut una mica de recança això de ser grans, o no? El que volem és ser grans, és que les empreses creixin, és que l'economia creixi.
0: Noves mesures, diu, abans de l'estiu,
1: Ens agradaria que, potser abans que acabi l'estiu, puguem presentar un paquet de mesures importants per guanyar dimensió. És un dels objectius que tenim. Si ens comparem amb altres països com França o Alemanya, ens guanyen amb dimensió, per això també tenen una indústria més robusta, i per tant nosaltres hem de guanyar dimensió, hem d'aconseguir que les nostres companyies, les micro siguin petites, les petites mitjanes, les mitjanes grans. Clar. No hem de tenir por a créixer.
0: M'agradaria saber també què pensa la consellera d'Economia del govern de tot el tema de la intel·ligència artificial. Hi ha administració pública, hi ha llocs de treball, no? Com a conseller d'Economia, la intel·ligència artificial forma part de les nostres vides i està canviant, no? També l'economia. Per una banda, pot ajudar a fer una administració, diria, més eficient, la IA, i l'altra, segur que molts treballadors es pregunten si la IA els hi traurà la feina o no, quins sectors, és a dir, creus que es transformaran a Catalunya alguns sectors en els propers anys, també?
1: A veure, jo crec que el debat no és la intel·ligència artificial, no és la intel·ligència artificial sí o no, la intel·ligència artificial sí, està aquí. El que hem de veure és amb quin ús, no? Qui la controla, no? Quins beneficis ens aporta. Però és evident que està aquí i ens aportarà molts beneficis. És cert que l'administració pública ha d'utilitzar-la per ser més eficient. Ho estem fent ja. L'àmbit econòmic, per exemple, tot l'àmbit d'intervenció està utilitzant intel·ligència artificial per ser més eficient, més ràpida, per gestionar millor i millorar, al final, la qualitat de vida dels ciutadans i de les empreses, no? que relacionen amb nosaltres. Però és evident que està aquí. Ara, que canviarà llocs de treball? És evident. És evident que l'altre dia estava amb un aniversari d'amigues meves, jo, que vaig estudiar dret, i clar, totes m'explicaven l'impacte de la intel·ligència artificial en el seu dia a dia, no? Com ha canviat això? És veritat que ara necessitarem feines de més valor afegit, i aquelles que no tenen valor, la intel·ligència artificial ens les suplirà. Això vol dir que desapareixen llocs de treball? Sí, però n'hi hauran d'altres. I nosaltres també hem d'aspirar a voler llocs de treball de més qualitat, de més valor afegit, no? Quin país volem? Volem un país així. Per tant, hem d'utilitzar la intel·ligència artificial per tenir llocs de treball de més valor, i en tot cas eliminar aquells que no n'aporten, no? I la intel·ligència artificial aquí ens pot ajudar molt. I jo crec que ho estem veient. Està ajudant-nos a trobar solucions tecnològiques a l'àmbit de la salut, de l'alimentació. I, per tant, no podem dir no. Ara hem de veure, doncs, com la utilitzem, com s'usa, qui la controla, no? Quins drets preservem, no? Però crec que és evident que la intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se i hem de ser intel·ligents en utilitzar-la, no? I en veure, doncs, quin rendiment li traiem.
0: Molt bé. Talent jove i ocupació. Fa pocs dies s'ha fet l'ESPAU d'accés a la universitat. Com es pot evitar que molts d'aquests joves d'aquí uns anys acabin desenvolupant una carrera fora de Catalunya? I també ens preocupa els salaris que cobren els joves, que siguin tan baixos i que trobin oportunitats, també. Els joves.
1: Sí, jo no sóc massa negativa amb això, Crec que els joves, tenim joves molt ben preparats, joves amb idees, emprenedors, que tenen ganes d'iniciar projectes, d'anar a treballar a empreses. És veritat que està canviant el perfil del nostre jove, i segurament les universitats també s'hauran de replantejar com formen els nostres joves amb la intel·ligència artificial per davant, que suplirà alguns llocs de treball. Però jo sóc optimista amb els joves, crec que tenen moltes idees, moltes ganes. A mi, i crec que al govern no li sembla malament que els joves marxin, han de marxar, viure noves experiències, conèixer món i tornar. La majoria tornen. Per tant, el que hem de voler és que visquin experiències, no? I l'Erasmus durant la carrera és un exemple, però que marxin a conèixer noves cultures jo crec que és interessant, i després que tornin. Però jo confio molt en els joves, sincerament. Crec que a vegades es dona un missatge molt negatiu i jo crec que al contrari, quan jo m'entrevisto amb molts joves que estan fent carrera, em sorprèn bastant, no? De preguntes intel·ligents, com es plantegen molts reptes i tenen ganes de fer coses. El que hem de fer és, ostres, oferir llocs de treball de valor on aquells puguin aportar, no?
0: Clar. Per anar acabant, lideratge femení. Celebrem que al capdavant d'un dels departaments més importants de la Generalitat, que controla les finances del país, hi hagi una dona. La consellera Alícia Romero, que avui ens visita, és la segona vegada que passa en gairebé 50 anys de funcionament de la institució, del govern, de la història, eh? Mm. Per tant, és història, no? Alícia, et pregunto, no? Tant en l'àmbit públic com privat, sobretot també el privat, que les dones liderin llocs claus en les decisions econòmiques, continua sent una gran assignatura pendent.
1: Sí, sí, és una gran assignatura pendent. Hem de visibilitzar les dones. Talent femení n'hi ha moltíssim. El que hem de fer és visibilitzar-lo. I que siguin referents per les nenes, perquè estudiïn tecnologia, perquè vulguin dedicar-se a la política o a l'empresa. I moltes vegades el problema és que no ens visibilitzem prou. Però, i l'altre és que ens hem de recolzar entre nosaltres, no? Ara fa uns dies hem inaugurat els 20 anys de la Mobile, una exposició que hi ha a Palau Robert que recomano molt. La nova directora general és una dona, és la Laia Corbella. Crec que hem de potenciar que les dones ocupin espais de responsabilitat amb els seus lideratges diferents que els masculins, però hem de treballar-hi, hem de treballar i ens hem de recolzar molt les dones i visibilitzar-los. És molt important. Jo tinc nenes petites i les nenes necessiten veure i projectar-se amb nosaltres, no? Amb les dones que estem assumint responsabilitat. Si no, no ho faran. Clar. Perquè es pensen que queden, doncs, no, arraconades amb altres feines, no? No, no, poden fer el que vulguin, poden ser el que vulguin, i per tant les hem d'impulsar. A vegades els estereotips de gènere no ens ajuden i per això els hem d'intentar trencar, i jo amb això faig molta militància perquè crec que és molt i molt important perquè les nostres nenes siguin el que vulguin ser.
0: Molt bé. Doncs hem d'acabar ja. Consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, gràcies per haver vingut al Revolució 4.0. Quan parla d'economia, jo crec que ha de venir sempre un cop a l'any a parlar una mica d'economia, de què passa a les empreses d'aquest país, també els emprenedors, i com canvia, no? Perquè el món amb la intel·ligència artificial canvia de manera exponencial i hem d'estar alertes a aquests canvis econòmics, també. Gràcies, consellera.
1: Gràcies a vosaltres.

La notícia de la setmana que tanquem és, sens dubte, la visita ha estat del Papa Lleó XIV a Barcelona. Han estat dos dies d'activitat, jo diria que gairebé frenètica, que han culminat amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I aprofitant aquesta notícia, avui ens volem preguntar si està creixent la pràctica religiosa, si augmenten els creients, però sobretot si les xarxes socials i les noves tecnologies estan jugant un paper important o no en aquest repunt de la fe catòlica.

0: Aquesta és la música del grup Hakuna, que omple pavellons i estadis, amb les seves cançons, amb lletres i missatges clarament religiosos. Oriol Jara, tens la sensació que després de molts anys de descens de la fe catòlica, després d'aquesta visita que hem tingut del Papa, està creixent la quantitat de gent, sobretot joves, que diuen que creuen i que tornen a practicar?
1: Sí, no, més enllà del que cregui jo, crec que és objectiu el fet que hi ha molts més joves ara que diuen que creuen i que fins i tot participen de manera més o menys activa a l'Església, que l'Església som la comunitat de creients.
0: Clar. Oriol Jara, segur que alguns el coneixeu, és guionista, és productor visual, amb molts anys d'experiència professional en aquesta casa. I si et faig definir d'una manera, què en diries, no? Abans de res, és cristià, perquè tu has publicat llibres com 10 raons per creure en Déu, recentment per què crec en Déu. Ets cristià i per què hi creus, no? També.
1: Les dues preguntes?
0: La primera, La primera. Ets cristià?
1: Sí, radical. Cristià radical.
0: Què vol dir, radical?
1: Vull dir que sóc cristià i la meva identitat, qui jo sóc, és Jesús. És a dir, allò que em defineix a mi, avui en dia, no és la meva feina, els meus ingressos, les meves relacions, el meu èxit o no èxit, sinó el que em defineix a mi és com intento semblar-me més a Jesús de manera absolutament imperfecta, cada dia. Per tant, el meu mirall és ell i la meva vida és el que ell ha fet per nosaltres. Per tant, aquesta és la meva definició de, com a persona. Oriol Jara és un cristià. És una persona, un deixeble de Jesús. I la segona pregunta era?
0: Val. I la segona pregunta que feia, no? Has publicat llibres, no? 10 raons per creure en Déu. I per què s'ha de creure en Déu, no? Creus? Per què cada vegada necessita fer la gent a la vida?
1: Jo no sé si... És a dir, el cristianisme o la fe no és res pensat perquè la gent visqui millor, tingui una vida... Vale? No és una qüestió d'autoajuda, ni és una mena de coach motivacional místic. Jesús va venir perquè la gent humana, perquè nosaltres ens reconciliem amb Déu i tinguem vida eterna a través de la seva mort i resurrecció amb Déu.

0: tots nosaltres, amb la fe, i ara hi ha molta gent jove que quan sent a parlar de Jesús es meravella per qui és ell i pensa com és que ningú me n'ha parlat, ni tan sols els meus pares, durant la meva vida, sobre això tan fantàstic que estic veient i que a més dona sentit a la meva pròpia vida.
1: Per què s'ha posat de moda? Rosalía ha parlat de Déu. Ha ajudat a que es parlés més de Déu?
0: Sí, després si rasques una mica té una barreja d'espiritualitats orientals i coses estranyes dintre, com li passa a molta gent. Però està bé que senyali cap a Déu d'alguna manera. Les modes tampoc són proporcionals al fet de que hi hagi o no hi hagi realment cristians convertits que han conegut a Jesús, eh? Però sí que és veritat que la llei del pèndol fa que a nivell de modes, de costums, n'anem movent-nos d'un costat a l'altre i passem per etapes on l'ateisme és, i la pura materialitat és el centre de la vida social del país, i una època on el pèndol va cap a l'altra banda i trobem a joves que estan desesperats per aquesta vida purament material, que no els ha portat res. La meva vida és la feina que jo tingui, la meva vida és la meva caseta que jo tingui, la meva vida és el meu èxit personal. Arriben als 25, als 30 anys, sense cap d'aquestes coses, i òbviament es pregunten si això és la meva vida, no té sentit. Hi ha d'haver alguna cosa transcendent que no sigui això que m'han venut durant anys. I efectivament n'hi ha, és Déu. És una realitat que jo he pogut no només conèixer intel·lectualment durant anys, sinó experimentar jo mateix en persona quan em vaig convertir.
1: Clar. Quina edat va ser això, Oriol Jara?
0: Bé, els 30 llargs. Jo crec que vaig fer la confirmació als 40.
1: Val.
0: 41, 42.
1: Has vingut al Revolució, que també parlem d'aquesta part digital de la fe, no? Està jugant les xarxes socials, aquest fenomen creixement de la fe, canals com TikTok, Instagram o YouTube també poden ser bons canals per transmetre el missatge cristià. Estàs d'acord que també està creixent en aquests canals, sí?
0: Sí, però jo crec que aquests canals cristians catòlics que estan creixent haurien de tenir dues funcions. I només dues.
1: Sí.
0: Una, assenyalar a Jesús.
1: Sí.
0: És a dir, cridar l'atenció a la gent que no creu sobre qui és Jesús i que, per tant, la gent no es fixés en l'influencer o en el comunicador o en el youtuber, sinó en Jesús. I la segona cosa important és que no només aquests comunicadors online senyalin a Jesús, sinó que, a més, portin a gent interessada en Jesús cap a les parròquies, cap a les esglésies locals, perquè puguin tenir una vida comunitària de creixement espiritual. Si el creient es queda només en aquestes persones que comuniquen digitalment, direm que està espiritualment desnodrit perquè li falta sobretot una cosa bàsica en el cristianisme, que és la comunitat de germans. Estar en una comunitat amb un mossèn, amb un pastor que ens pugui guiar, que ens pugui fer créixer...
1: Sí, però estàs d'acord que la comunicació també s'ha de renovar? És a dir, ser espiritual, sóc creient, jo també, a la meva manera, i ara avui no cal que expliquem la meva perquè estem parlant de l'Oriol, però si Jesús avui estigués viu, tindria un perfil Instagram, tindria un TikTok, com comunicaria el seu missatge? És a dir, al final, la religió també s'ha de comunicar, i no sé si està comunicant de la millor manera, i a les esglésies només veu gent gran...
0: Estic d'acord, sí, s'ha de comunicar millor, però és que no és incompatible, una cosa amb l'altra.
1: Tindria Instagram Jesús?
0: Això és ciència-ficció. Jo considero que és ciència-ficció, fins i tot Chosen, imagina't. És a dir, el que sabem és el que sabem. I el que sabem és que va passar en un moment concret de la història que podem definir. No sé què tindria avui o deixaria de tenir. Però, evidentment, sí que Déu té persones que a Instagram parlen de Jesús i comuniquen la veritat de l'Evangeli, i està molt bé, i és fantàstic que sigui així. I crec que és importantíssim que avui... És a dir, jo tinc un amic argentí que fa molts anys que el conec, i ell em va dir, com, ves a TikTok. I vaig dir, com, ostres, a TikTok és... Hi ha la tira de coses que no encaixen gens amb el que jo visc i amb el que jo comunico. I va dir, ja, però si existeix una plataforma, que Crist estigui en aquella plataforma, també. I trobo que és una cosa que jo no hi havia pensat i tinc TikTok. O sigui, jo penjo coses a TikTok només perquè no hi hagi una plataforma on que arriba tanta gent on no s'estigui exaltant a Crist. I crec que és importantíssim que nosaltres... Això que dèiem abans.
1: Has pensat de fer-te capellà?
0: No, home, no, això no, no té... Això li deixo pels que...

0: que tenen aquests dons. Jo tinc d'altres. Jo no tinc do de cap allà. Tinc d'altres. I crec que és important això que dèiem, de que qualsevol plataforma que pugui arribar a la gent, en aquell lloc també es comuniqui a Jesús.
1: Per anar acabant, si haguessis de resumir una frase que aporta la fe a una persona del segle XXI, quina seria?
0: Jesús. És que no... Jo sempre... A mi em porten a fer xerrades amb famílies, amb matrimonis, però, amb pares...
1: Sí.
0: I només faig una cosa. Predicar a Jesús. La fe no està pensada perquè tu tinguis no sé què, o perquè tu sentis no sé què, o perquè tu... La fe és que jo crec que jo estic en comunió amb Déu gràcies a l'obra de Crist a la creu. I que quan mori, anirem al Senyor. Gràcies a l'obra de Crist a la creu.
1: Bueno, i que fas bones accions, també, no? Al final. Ah, no fas bones accions?
0: Sí, però no valen res. És a dir,
1: home, s'ha de ser bona persona, no?, en aquesta vida.
0: Sí, però no, això no és cristianisme. És a dir, s'ha de ser bona persona, evidentment, perquè vius en societat. Però jo cada dia, et diré una cosa, jo necessito Jesús cada dia. Jo cada dia, encara que pregui i llegeixi la Bíblia, faig una cosa, com a mínim, que em podria portar a l'infern directament. Perquè jo sóc egoista, perquè jo en un moment del dia penso només en mi, perquè faig qualsevol cosa a la qual estic condemnat. Jesús, el necessito cada dia perquè ell és l'únic que ens salva.
1: Molt bé, estàs pensant fer un podcast d'aquest tema? Es podria fer un podcast?
0: Home, i tant.
1: T'agradaria?
0: I tant, m'encantaria. Ja llancem el missatge, per si algú li arriba.
1: Molt bé. Oriol Jara, segur que per molts oients, creients i no creients, aquesta ha estat una conversa enriquidora. Som en un món on hi ha molta tecnologia, també hi ha molta salut mental preocupant, i la fe,
0: sí.
1: I la fe ajuda a moltes persones. Això gràcies.
0: Sí.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Desena temporada.

0: L'any 1982, a la pel·lícula Blade Runner, els cotxes volaven per les ciutats futuristes. Avui encara no s'ha complert aquesta profecia, però el que sí que comencen a veure en algunes carreteres i ciutats del món són els cotxes autònoms. Jo mateixa en vaig provar alguns en el viatge que vam fer uns mesos a Califòrnia, a Silicon Valley, i estic segura que el que vaig veure i viure ja aviat ho tindrem aquí. Col·laborador, més energia, el professor Esteve Almirall. Què tal, com estàs?
1: Ei, molt bé, moltes gràcies. Gràcies per invitar-me.
0: Escolta, estàs d'acord amb aquesta frase que deia és qüestió de temps i més aviat, no?, que els vehicles sense conductor arribaran a Barcelona, Catalunya, sí?
1: A veure, a Barcelona, Catalunya no sé quant temps, però que arribaran a tot arreu, segur, segur.
0: El titular quin seria? Els cotxes autònoms arriben a Europa, em diries?
1: A veure, els cotxes autònoms arriben a Europa, comença Waymo a Londres d'aquí poques setmanes.
0: Waymo a Londres? Sí. Waymo, recordem que ve d'Alphabet, l'empresa de Google. Explica'm, explica'm això.
1: Bueno, però fa setmana, això ja és conegut, no? Llavors, el que és poder més interessant són els d'Uber. Els d'Uber han fet un acord amb una empresa xinesa que es diu WeRide. N'hi ha molts d'empreses xineses que fan tastos d'aquests, no? Que no només fan cotxes autònoms, sinó que, a més, també fan petits camions autònoms, fan coses de netejar el carrer autònoms... Bé, fan autònoms el que faci falta. Llavors, també fan cotxes autònoms i ha fet un acord doncs, amb aquesta gent i ara ho posa a Europa. Aquesta gent opera ja a força llocs del món. Opera a Xina unes 20 ciutats, però a Xina n'hi ha molts d'operadors també a Didi, hi ha molta gent, no? Aquests són uns d'ells. I a Middle East, Aràbia Saudí, Emirats Àrabs i tal, i tot això, doncs operen també des de fa temps i ara volen entrar a Europa.
0: Però són taxis? Estem parlant de robot taxis?
1: Sí.
0: Explica'm una mica la funció que faran, eh?
1: Sí, són els mateixos robot taxis que tu has vist i coneixes bé de San Francisco, els que, com els de Sox, com els de Waymo, etcètera, etcètera. Aquests són vans, en tenen de dos tipus. En tenen un que és molt semblant al de Zux, aquest que és un...
0: Més petit, un que és més petit, sí.
1: Més petit, minibús, que n'hi caben 7 o 8... Bueno, 7 o 8 una mica petats, diguem 6. 7 o 8 s'han de petar. Diguem-ne que n'hi caben 6 allà al Zux, però té pinta que sigui minibús.
0: Perdona, 7 al Zux, Estan una mica petats,
1: ara. Estan una mica petats.
0: Ara has fet riure.
1: Que... Pensem els de Waymo, que aquest és un cotxe normal, és un cotxe de tota la vida, que n'hi caben, doncs, això, dos o tres.
0: Tres a...
1: Si ho sapiguem uns quants, igual en posem quatre.
0: A veure, se sap qui hi ha al darrere d'aquesta iniciativa?
1: Uber.
0: Uber.
1: Uber ho porta a Madrid. Ho porta a Madrid. Ara entra a Madrid. De fet, els cotxes ja estan a Madrid. Ja us podeu veure doncs, per Insta i tot això, com han fet, com han arribat els cotxes a Madrid, aquests dos tipus de cotxes, i els porta a Madrid i seran dels primers d'Europa. No sé exactament si seran els primers d'Europa, perquè la iniciativa d'Uber cobreix diverses ciutats europees. En sembla que Amsterdam, alguna Suïssa, en cobreix diverses, però estaran entre els primers d'Europa, doncs, a Madrid, no?
0: Però, a veure, primer van a Madrid, això explica-m'ho. No sé si primer van a Madrid i després va a Barcelona, com funciona?
1: Que jo sàpiga, no tenen cap intenció ni estem a la llista de que els d'Uber posin cap cotxe autoconduït aquí a Barcelona, que Barcelona, com sabem, doncs, Uber ha tenit mil problemes, no? Milions de problemes, no? Bilions de problemes. Ara que estem a l'època dels bilions i dels... amb les valoracions, aquí hem tingut bilions de problemes amb els d'Uber.
0: Home, recordem també, perquè ens escolten taxistes, que hi ha un sector del taxi, no?, que també reivindica el seu espai i el seu sector i que, per tant, els protegeix, no?
1: Sí. Tot això és el que ha passat i jo no crec que Uber tingui cap intenció d'acostar-se a Barcelona amb aquest tipus de proposta. Abans n'hi ha a Màlaga, segur, no?
0: Però ens està fent competència a Màlaga en el sector TIC, eh?
1: Sí, tenen moltes ciutats europees on encetar tot aquest tema que seran molt benvinguts. Clar, aquest tema tenen avantatges importants, no? Els cotxes autoconduïts per la nit, clar, són ben bé hegemònics, perquè a les 3 de la matinada vés a botuar un taxista si estàs a la perifèria de Madrid, o a les 4, no? O... I amb aquests cotxes els dona igual que siguin les 3 de la matinada que siguin les 3 de la tarda. O sigui, exactament igual. Llavors, clar, tenen avantatges importants. El cost no és tan alt com el de Waymo, és un cost doncs, més inferior, i clar, doncs, l'operativa doncs, tenen una operativa molt baixa en quant a cost, no? I per tant doncs, és un tema doncs, que funcionava molt bé.
0: Molt bé. Per tant, estan més a Madrid que a Barcelona. Pregunta que et faig jo. Jo no sé si el proper Mobile de l'any que ve veurem més cotxes autònoms, però en el darrer no en van veure gaire. A mi em va sorprendre i crec, Esteve, que si som la ciutat de la tecnologia, aquest Mobile 2027, no, també aquesta qüestió hauríem de veure, no? Podem més cotxes?
1: També a Smart City Expo, perquè si alguna cosa defineix les ciutats és la mobilitat.
0: Clar.
1: És a dir, fixa't, les ciutats estan fetes pel cotxe. És a dir, els carrers que tenim són carrers de cotxe. Si anem a la ciutat americana, està feta clarament pel cotxe. Tens aquestes autopistes que entren a la ciutat i surten perquè els americans els agrada viure fora i tot això. Són ciutats que es defineixen per la mobilitat. La ciutat mitjabal es defineix perquè anaves amb un carro i amb un cavall, no? O anaves a peu, no? Clar, la propera ciutat estarà definida pel cotxe autoconduït, en general per la mobilitat autoconduïda, perquè no només són cotxes, també són petits camions, també és última milla que porten encàrrecs a la gent, és a dir, també són màquines de netejar la ciutat, que són autoconduïdes, és a dir, no només estem parlant de cotxe, cotxe és una part de tot això, però no només estem parlant de cotxe.

0: L'Esteve que ha estat a la Xina, que ha estat a molts llocs de molta innovació, sempre ens parla, no?, del que vindrà, no? I està clar que ara tocarà parlar, i això és futur, eh?, del cotxe autònom, es parlarà de Barcelona, Madrid, qui ho portarà abans. També no només parlar del cotxe, també tenim el tema del robobús, no?, que és una peça rellevant, un minibús elèctric i autònom que pot connectar barris, ciutats, i això no sé si també, en aquest cas, també anirà a Madrid abans que a Barcelona, com ho veus?
1: Bé, no ho sé, és que Uber té tot el tema de viatge compartit de tota la vida, doncs, a Estats Units, que et surt molt barato, i amb això doncs, suplanten la manca de trens doncs, que tenen especialment a San Francisco. El robobús és un tema que està implantat bàsicament a la Xina. A Estats Units no n'hi ha. I a la Xina són públics, i en algun cas doncs, gratuïts, o pràcticament gratuïts, no? I n'hi ha que van sota demanda, és a dir, que els crides en una aplicació, n'hi ha que no, n'hi ha que tenen la seva línia regular, etc. No? El robobús és, a veure, no la gran solució, però és una de les solucions que ens calen a Catalunya. A Catalunya tenim un problema de mobilitat. A Madrid no tant, a Catalunya tenim un problema de mobilitat enorme. Si volem solucionar la vivenda a Catalunya, hem de solucionar la mobilitat. I hem de solucionar la mobilitat doncs, cap al Vallès i cap a Sota, doncs, cap a Vilafranca. Aquests són els dos llocs. No? El robobús pot ser una solució per a la mobilitat i pot ser una solució per a la mobilitat dintre de Barcelona. A Xina està relativament implantat, no tant, perquè tenen, allà no tenen un problema de mobilitat, tenen transports massius tant amb tren com amb rodavies, com amb autobusos, doncs ben implantats, per tant això cobreix una petita part, però seria una bona solució per Barcelona, clar.
0: Molt bé. Per acabar, et faig fer de periodista, ara mateix, Esteve Almirall, professor d'ESADE, i digue'm dos titulars sobre Barcelona i Catalunya que necessitem aquesta agenda pròpia de mobilitat autònoma. Autònoma, què em diries, dos titulars pel futur?
1: Dos titulars. Només solucionant la mobilitat solucionem la vivenda. Aquí en tenim un. O l'habitatge.
0: Sí.
1: El segon titular. Catalunya necessita mobilitat autònoma.
0: Necessita que arribin els cotxes autònoms.
1: Sí. Pensem que hi ha també un tema...
0: I en els taxis que t'escolten, què els diria als taxistes?
1: Bueno, els taxis...
0: Que ens hem d'adaptar als canvis?
1: Que ens hem d'adaptar als canvis i ens hem de convertir en empreses de cotxes autònoms. Que és el que han fet alguns xinos. Han posat la seva empresa de cotxes autònoms, gent doncs, que abans es dedicava al taxi.
0: Clar. Molt bé, hem parlat del futur, com sempre. Esteve Almirall, amb la seva energia, un plaer escoltar-te i aprendre de tu. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies per tenir-me.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. L'Àgora Digital.
0: Segons l'Organització Mundial de la Salut, al món hi ha més de 1.300 milions de persones que viuen amb una discapacitat significativa, aproximadament un 16% de la població mundial. A Catalunya parlem prop de 700.000 persones, però quan parlem d'accessibilitat digital no estem parlant només de discapacitat, estem parlant també de persones grans, de persones amb diferents nivells de competència digital o simplement de situacions quotidianes en què tots podem trobar barreres per accedir a un servei digital. En una societat cada vegada més digitalitzada, l'accés als serveis, a la informació i a les oportunitats depèn cada cop més de la qualitat d'experiències digitals. I d'això, precisament per això, ara fa un any, va entrar en vigor una normativa que està canviant, oients, la manera com moltes organitzacions entenen l'accessibilitat. I és l'European Accessibility Act. Ara en parlarem de seguida.

0: I per explicar on tenim dues persones. L'Ernest Abella és responsable de l'àrea d'inclusió digital a NTT Data. Què tal, Ernest?
1: Hola, què tal?
0: I l'Anna Foment, sòcia també d'aquesta empresa. Què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia.
0: Molt bé, l'Anna ja va estar amb nosaltres a la gala dels Premis Revolució. I Ernest, et pregunto ja directament, no? A veure, expliquem què és exactament, perquè no tothom ho coneix, l'European Accessibility Act, a què consisteix?
1: Doncs l'Acte Europeu d'Accessibilitat és una normativa que estableix que alguns productes i serveis digitals han de ser accessibles per totes les persones en l'àmbit de la Unió Europea. Parlem de webs, aplicacions mòbils, comerç electrònic, quioscos, caixers automàtics, serveis de transport, tots aquests.
0: I per què és rellevant? Per què és rellevant, em diries?
1: Bueno, en principi és que ha canviat una manera, la manera com nosaltres dissenyem aquests serveis, no? Doncs fins ara sempre quan parlàvem de transformació digital,
0: sí,
1: parlàvem doncs aquest procés, doncs el digitalitzarem i ja està. No, no és així, no? Ara hem de garantir doncs que tothom els podrà utilitzar amb autonomia, no? I això, com tu bé deies, afecta milions de persones.
0: Clar. Per tant, és rellevant, la EAA canvia la manera, podem dir, Ernest, d'entendre l'accessibilitat, sí?
1: Totalment, totalment. Ara les organitzacions entenien l'accessibilitat com una auditoria o bàsicament uns paràmetres que hem de complir, no? I en aquests moments no, en aquests moments l'European Accessibility Act ens obliga a incorporar-ho des del principi. I això fa que ja no és només un tema tècnic, sinó que afecta les decisions de negoci i a com nosaltres dissenyem els nous productes.
0: Molt bé. Anna, et pregunto, no? Aquesta accessibilitat, no? És una oportunitat també de negoci, en aquest cas, em diries, sí?
2: Exactament, has donat amb el punt. Cada vegada és més una oportunitat de negoci i no tant una obligació. Durant anys l'accessibilitat s'ha vist com una obligació legal o com un cost, però les organitzacions que s'avancen ho veuen com una oportunitat perquè elimines barreres no només a persones amb discapacitat, sinó que donen un plus d'usabilitat per totes les persones. Fan que siguin millores directament implicades a l'experiència, que augmenta la confiança, la satisfacció, la conversió i disminueix l'abandonament de l'ús de les aplicacions digitals.
0: Clar, estem parlant, webs, aplicacions, mòbils, comerç electrònic per a gent gran, per a gent amb discapacitat, per tant, per persones, no?, amb diferents nivells de competència. Qui s'avança, no?, quins avantatges, no?, té en aquest cas, em diries, també?
2: Exacte. Quan les organitzacions, en lloc de veure-ho com una obligació, ho veuen com un avantatge competitiu, fa que les organitzacions incorporin la inclusió en el seu mantra de disseny. I això els ajuda a innovar millor perquè pensen en situacions i més contextos per tot tipus de persones. És a dir, el que s'ha de fer és incloure les persones que tenen dificultats, però això millora l'experiència de totes les persones.
0: Clar. I quan parlem d'això, sempre, Ernest, pensem que només és per persones amb discapacitat, i no és així? O...
1: No, exactament, és el que estem una mica comentant, no? Quan fem un servei més accessible, doncs també el fem més clar, més entenedor i més comprensible, no? És el que comentàvem. Pot beneficiar a qualsevol perfil de persones, és igual quin és el seu context, és igual quina és la seva experiència. No?
0: Clar. I ara t'he de fer la gran pregunta, com no, la intel·ligència artificial, que jo crec que és la paraula que he pronunciat més aquesta temporada, 2025-2026, la IA és una oportunitat o un risc, em diries?
1: Et diria que és amb dues coses, no? Ens ha d'ajudar la IA a detectar aquestes barreres, a fer aquestes experiències molt més personalitzades i, sobretot, a que els serveis doncs, siguin molt més fàcils de comprendre, no? Però també pot amplificar algun tipus d'exclusions si no tenim una validació, una revisió, si aquesta informació no la tractem amb un rigor, no? Ho hem de fer inclusiu des del principi.

0: Per tant, estem parlant, és un repte també tecnològic, d'organitzacions, i per tant, Anna, explica'm una mica als oients perquè ho entengui tothom, que jo sempre dic la tecnologia la fem perquè l'entengui tota la gent que ens escolta, gent del món TIC, gent que no. Qui s'hauria d'ocupar d'aquest cas, no? D'aquesta accessibilitat, perquè està canviant, no?, també aquesta normativa que explicàvem avui, la manera de treballar, no?
1: A veure, la resposta curta és tothom. Però sí, el que sí que és evident que les organitzacions tenen especialistes que s'ocupen d'això, però la garantia perquè sigui una cosa extensa, que sigui realment transversal i que estigui incorporada en tots els equips. Avui, de la mateixa manera que ningú qüestiona la seguretat de la informació, s'ha d'incorporar també l'accessibilitat com una, i la inclusió com una cosa transversal a tota l'organització.
0: Clar, la inclusió, repetim, no només a persones amb discapacitat, no?, sinó també les persones grans, i hem de pensar en tots els col·lectius, no? I jo crec que, Ernest, cal remarcar que ha calgut una llei, no?, perquè ens ho prenguéssim seriosament, perquè jo crec que fins ara la gent tampoc s'ho prenia molt seriosament, no? Poder o què?
2: Doncs totalment. És una pregunta incòmoda, però és veritat, és legítima, no? Jo crec que aquesta regulació ha accelerat aquesta conversa, una conversa que ja hauríem d'haver començat a tenir bastant. Però també és cert que moltes de les transformacions que s'estan realitzant venen com a un estàndard que s'ha definit o un marc normatiu puntual, no? Aleshores, sí, hauríem d'haver començat abans, però al final tot suma i ha vingut per ajudar-nos, no?
0: Molt bé. Per tant, com sabrem si estem aplicant bé aquesta normativa i ha estat un èxit, Anna, em diries, com sé que les organitzacions que ens estan escoltant doncs ho han fet bé, no? Com ho valorem?
1: Jo crec que seria quan sigui invisible. És a dir, quan estiguem segurs que no hi ha una capa addicional d'inclusió, sinó que la inclusió està integrada en tots els estaments i parts de l'organització. Aleshores podrem parlar que la inclusió s'ha assolit i està integrat en el nostre dia a dia.
0: Molt bé. Doncs em quedo amb algunes idees, no?, que m'heu anat explicant, no? L'accessibilitat ja no només és una qüestió tecnològica, és una obligació legal, aquesta llei que jo crec que molta gent encara no sap, no?, i cada vegada més és una manera també de dissenyar, no?, millors serveis, no?, millors experiències, i la inclusió, que no depèn, d'equips tècnics, no?, que també cal prendre decisions, no?, i per tant afecta a moltíssimes persones, no? I potser és cert que ha calgut aquesta llei, no?, per accelerar aquest canvi i pensar en tothom, no? Perquè a vegades, per acabar ja, Ernest, Anna, ens passa, no?, que no pensem en tothom.
2: Totalment. La veritat és que quan nosaltres estem pensant en dissenyar un producte, pensem en un usuari tipus, no?, una persona tipus. I ens costa una mica imaginar-nos diferents contextos, no? A mi m'agrada moltes vegades pensar, doncs, com ho faria la meva mare, com ho faria un amic, no? Com ho faria una persona potser més jove, no? I intentar abarcar el màxim possible de les persones que interactuaran, no? I això és un primer pas per pensar en què dissenyem per tothom.
0: Molt bé, doncs avui volíem explicar aquesta normativa. Gràcies, Anna, gràcies, Ernest, per visitar-nos al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Fins una altra, gràcies.
1: Gràcies.
2: Moltes
1: a tu.
2: Gràcies.

Com sempre, oients, acabem el programa avui amb una frase del genial pintor Salvador Dalí, i és aquesta: un veritable artista no és el que s'inspira, sinó el que fa inspirar els altres.

Com sempre, hem de buscar persones que ens inspirin, sobretot, i aprendre. Jo crec que passen els anys i el que més m'agrada d'aquesta vida és poder aprendre cada dia. Moltes gràcies a tot l'equip del programa. Júlia García, avui a nosaltres a la realització tècnica, Víctor Villari, també Gerard Gil, Jordi Pi i Jordi Portals. Gràcies!

0: Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que el Barça d'handbol ha guanyat la Champions a Colònia, gran notícia del dia, i la nit que s'està jugant el Mundial al Països Baixos 0, Japó 0 a Dallas, el partit és al descans, és el 9è partit d'aquest Mundial. Aquesta tarda s'ha jugat l'Alemanya 7, Curaçao 1, partit jugat a Houston. Curaçao ha debutat en un Mundial, ha arribat a empatar a 1 a la primera part, però després Alemanya s'ha imposat i ha golejat. Aquesta matinada hi ha dos partits més, a la 1 al Costa d'Ivori, Equador, i a les 4 de la matinada a Catalunya al Suècia, Tunísia. Recordem els resultats de les últimes hores al Mundial: Austràlia 2, Turquia 0, segurament sorprenent la victòria d'Austràlia sobre Turquia, Escòcia 1, Haití 0, s'esperava la victòria d'Escòcia contra Haití, que és debutant, però potser per una mica més de marge, i el Brasil 1, Marroc 1, molt bon partit de futbol, la selecció del Marroc sense complexos, la selecció del Brasil limitada, però un molt bon partit de futbol, el primer d'aquest Mundial amb el descobriment d'un migcentre, Bouadi, el migcentre del Marroc, de només 18 anys, que va fer una exhibició. Aquesta nit en parlem perquè Bouadi és el primer impacte futbolístic del Mundial, com a mínim a mi m'ho sembla. Demà a les 6 de la tarda debuta la selecció espanyola a Atlanta contra Cap Verd. Quants minuts jugarà Lamine Yamal? Doncs és la incògnita. Sembla que jugarà, pel que acaba de dir fa només uns minuts Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, en la prèvia des d'Atlanta. Ara el sentim a De la Fuente. Per cert, aquesta tarda Fabrizio Romano ha avançat l'acord entre totes les parts perquè Marc Cucurella, que és al Mundial amb la selecció espanyola, fitxi pel Real Madrid. Acord verbal entre el Madrid, el jugador, Marc Cucurella, i també amb el Chelsea. Seria un traspàs al voltant dels 60 milions. I d'això se n'ha parlat, evidentment, a la concentració de la selecció espanyola. Ara ens ho explica la Sònia Germà. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu i durant tot aquest Mundial, cada nit de dilluns a diumenge per seguir tots els partits i tota l'actualitat mundialista. Si no ho sabíeu, apunteu-vos-ho bé, durant el Mundial el Club de la Mitjanit hi serà totes les nits a les 11 per acompanyar-vos a la cita futbolística més important del món. Des de dijous passat que ja hi som. Edició la d'avui del diumenge 14 de juny. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Germà, que és als Estats Units, seguint el Mundial. Sònia.
2: Hola, bona nit.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, bona nit.
0: Us està agradant el Mundial? Fins ara som 3-4 dies de competició, 9 partits amb el Països Baixos Japó d'aquesta nit. Quina nota li posaríeu fins ara? No respongueu encara, d'aquí una estona us ho torno a demanar. Aquesta nit tenim un regalàs per a tots vosaltres, una samarreta del Milan dels anys 90. Cortesia de l'Oriol Domènech i del Legends, que és el torneig de golf que padrina Pep Guardiola i que es va fer fa uns dies a l'Empordà. Samarreta signada per un exjugador del Milan, Demetrio Albertini, i exjugador del Barça. Potser per als seguidors del Barça aquesta samarreta és dolorosa perquè és la segona equipació blanca de l'època del Milan dels 90. És la samarreta amb la que el Milan va guanyar la final de la Champions de la Copa d'Europa d'Atenes contra el Barça l'any 1994. Potser si sou del Barça doncs no us fa gràcia, però potser no sou del Barça, sou de l'Espanyol o del Madrid, i sí que us fa gràcia. I potser sou del Barça i us agraden les samarretes i la voleu la duc posada. Això ja és un clàssic aquí al Club de la Mitjanit.
1: Està firmada, no sé si ho has dit.
0: Sí, sí, està signada, sí, al darrere, el dorsal número 4 de Demetrio Albertini.
1: I Albertini jugava de pàdel, eh?
0: Ah, era de pàdel.
1: No va venir torneig de golf, va de pàdel.
0: I ho fa bé?
1: Bé, nivell mig.
0: No va guanyar.
1: No.
0: No va guanyar. A veure, d'aquí una estona us expliquem com podeu aconseguir aquesta fantàstica samarreta de futbol del Milan dels anys 90. Una rèplica marca Lotto, que era la marca que vestia el Milan en aquella època. L'Aina Grau és a la producció, el Joan Arroyo a l'estudi 1 i al control central també hi ha el Víctor Rodríguez. I també hi ha el Marc Andrés. Marc, bona nit.
5: Bona nit.
0: Han passat més coses aquest diumenge. La més important, que el Barça d'handbol ha guanyat la Champions a Colònia. És la 13a Copa d'Europa del Barça d'handbol. Copa d'Europa número 50 entre totes les que té el Barça com a club al museu.
5: Una Champions aconseguida després d'un gran partit contra el Fuxa de Berlín. Victòria per 37-34 en un partit en què els de Carlos Ortega no han anat en cap moment per darrere en el marcador. El blaugrana Domen Makuch ha estat designat MVP de la Final Four.
0: Aquest cap de setmana han estat dos els equips catalans campions d'Europa, perquè ahir l'Atlètic Barceloneta va guanyar la seva segona Champions després d'imposar-se a Malta als italians del Prorreco. O sigui que enhorabona als mariners de l'Atlètic Barceloneta. La penya aquest vespre ha perdut el tercer partit contra el València de 12-75-87 i ha caigut eliminat a les semifinals de la CB.
5: Derrota l'Olímpic de Badalona per posar fi a la temporada de l'equip verd i negre. Al bàndol contrari, el València de Pedro Martínez s'ha classificat per a la final i serà el rival del Barça en la lluita pel títol. Els valencians tindran el factor pista a favor en una sèrie que començarà al Roig Arena aquest dijous a les 8 del vespre.
0: A veure, el Badalona de futbol ha perdut a Compostela l'anada de la final per pujar a segona federació.
5: Mal resultat pels badalonins, que han perdut per 3-0 a Galícia. La tornada serà diumenge vinent a 1:15 del migdia.
0: En un altre play-off de futbol, aquesta nit s'ha jugat l'anada del play-off d'ascens a primera entre el Màlaga i l'Almeria.
5: A la Rosaleda, l'estadi dels malaguenys, Màlaga i Almeria han empatat a 0. La tornada serà a l'estadi de l'Almeria dissabte vinent a les 9 del vespre.
0: Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
5: I primera victòria del pilot britànic amb Ferrari, seguit de George Russell i Oscar Piastri. A més, el triomf de Hamilton és el primer aquesta temporada d'un pilot que no corre per Mercedes. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha abandonat a falta de 4 voltes per problemes al seu monoplaça. Sainz ha estat 12è i Alonso tampoc ha acabat.
0: El Vilassana, una altra gran notícia, ha guanyat l'hoquei lliga femenina.
5: La primera lliga al seu palmarès, després de guanyar 1-3 el segon partit de la final a la pista del Fraga. Aquest títol, a més, ha estat en l'últim partit com a professional de la seva capitana, Maria Porta.
0: Aquest vespre s'ha jugat el segon partit de la final de l'hoquei lliga masculina, Liceu Igualada a Corunya, i no han anat bé les coses.
5: Mateix resultat i mateixes males sensacions que el primer partit. Derrota igualadina per 8-2, i els gallecs queden a una victòria de ser campions. El tercer enfrontament serà a les Comas divendres vinent.
0: I la matinada passada, els Knicks de Nova York han guanyat l'NBA 53 anys després de l'última vegada.
5: Victòria per 90-94 a la pista dels Spurs de San Antonio per col·locar el 4-1 definitiu a les finals. Jalen Brunson ha estat designat MVP de les finals amb 45 punts dels 94 en aquest darrer partit. Dijous es farà la rua pels carrers de Nova York.
0: I aniràs, Jordi Costa?
3: Si em dones festa, però...
0: Demana-la.
3: No.
0: Ho has celebrat gaire?
4: Un pujar i baixar.
3: Sí, pujar i baixar a Nova York, aquí mateix.
0: La Sònia tindria més a prop.
3: Això és veritat. Mira, podria anar en el meu nom. A mi em sentiria bastant representat. La veritat és que els sí. últims partits m'he quedat a veure'ls en directe i m'està passant factura perquè ja no tinc edat, però...
0: Home, clar. Bé,
2: vaig estar a punt de contactar perquè, clar, a mi m'agafava una hora bastant més prudent a les 10 i, sorprenentment, clar, vaig estar mirant uns minuts.
0: Molt bé.
2: Haig d'admetre que avui m'havia de llevar molt d'hora i em vaig a dormir abans del final. No, no estava...
6: O sigui, tal, fins i tot
5: ni en horari nord-americà.
2: Fins i tot en horari normal, sí.
3: Perquè,
2: sí,
3: a més,
2: sí,
3: el partit no era gens emocionant una vegada més. No. Era per adormir-se.
2: Em vaig a dormir que guanyaven els esports i pensava, bé, doncs encara no serà. I ja aquest matí, quan m'he llevat, he vist que no, que hi havia hagut festa a Nova York.
3: És que, com tots els partits, anaven guanyant els Spurs i han acabat guanyant els Knicks.
0: Mm. Festa grossa que en costa aquesta matinada o aquest matí de diumenge?
3: Bé, en la meva persona sí, la resta de la casa, absoluta indiferència.
0: Passivitat, no?
3: Et pots imaginar.
2: Home, però no, hi ha samarretes dels Knicks petites allà a casa
3: això
2: teva,
3: sí,
2: no?
3: Això sí, però ja, crec que encara no és conscient.
2: Sortit amb la samarreta, no?
0: Li has posat a la raba avui o què?
3: No, avui no, mira, no hi he pensat en això. Home. Això no hi he pensat.
0: Mira.
3: Mal fet.
0: Doncs demà a l'escola.
3: Doncs és una bona idea, mira, me l'apunto.
0: Molt bé. Marc Andrés, ha començat ja la segona meitat del Països Baixos-Japó del Mundial.
5: Minut 5 de segona meitat, ara mateix empat a 0 entre Països Baixos i Japó en el debut de la selecció neerlandesa amb Ronald Koeman a la banqueta. També, per cert, està jugant Frenkie de Jong, que ha sortit d'inici.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: S'està jugant el partit número 9 del Mundial als Països Baixos. Japó i acaba de marcar la selecció de Ronald Koeman als Països Baixos l'1-0 al començament de la segona, Marc.
1: Sí, arribo a allargar una miqueta més la meva intervenció i t'hagués pogut cantar el gol en directe perquè Virgil van Dijk acaba d'aprofitar una centrada lateral per posar l'1-0 de partit en aquest minut 5 de la segona meitat. Un Virgil van Dijk que remata el pal llarg de la porteria del porter japonès.
0: Remata de cap molt bé, com és habitual en Van Dijk, que té una tècnica de rematada. No era fàcil, perquè estava escurat a una de les bandes i la clava amb intenció, aprofitant l'efecte de la centrada perquè toqui el pal i entri.
1: Molt ajustat al pal de la porteria de Japó i, doncs, Països Baixos, que amb aquest gol, al minut 6 ja de la segona meitat, s'avança en el seu debut mundialista contra el Japó.
0: Ha marcat Van Dijk, Virgil van Dijk, el capità, defensor de Liverpool, l'1-0 en aquest Països Baixos Japó. Deies que Frenkie de Jong titular.
1: Titular, sí. Està jugant tots els minuts. De fet, podríem dir en aquesta jugada ha intervingut, ha recuperat la pilota al mig del camp i ha fet la passada just abans de la centrada que ha rematat Van Dijk al fons de la porteria.
0: En quina de les tres alçades, si és que Holanda o els Països Baixos jugant amb tres alçades, el color que acumen a de Jong, Ricard?
2: Mig centre, posicional, amb dos interiors en triangle, vull dir, mig centre tap, com li agrada a Flick.
0: Mig centre tap, sí. El que passa que potser l'alçada de Pedri al Barça és una mica més alta en el seu company de la selecció de Països Baixos, o és similar?
2: La de l'interior esquerra, dius?
0: Sí.
2: No, sí, sí, és un triangle. És Reinders a l'esquerra, Gravenberg a la dreta i ell per darrere.
0: I l'estàs veient còmode?
2: Sí, sí. Sí, perquè el partit no s'ha trencat. Jo crec que on pateix De Jong és quan el partit té molta anada i tornada, però com que està sent molt posicional, de dos equips que no volen que es trenqui, que no salten, doncs l'atac posicional se sent còmode, perquè Holanda ha estat bastant plana, però ell té controlat, diríem, l'atac, no pateixen transicions, i defensivament s'infiltra gairebé entre centrals, també amb un bloc molt baix. Vull dir, quan el partit no es trenca, De Jong se sent còmode.
0: Uriel, tu, que sempre ets molt pròxima al futbol neerlandès, has vingut a la ràdio abans per no perdre ni un segon de la primera meitat. Què t'està semblant el debut de la selecció de Koeman?
3: Va, correcte. Jo també crec que la selecció neerlandesa aquest any tampoc no té equip per fer gaire cosa. Bon mig del camp, defensa sòlida perquè té un dels millors centrals del món, però davant jo crec que li falta molt per poder aspirar alguna cosa en aquest Mundial.
0: A veure, Uri, tu has seguit aquesta tarda un partit per sobre de la resta i no ha estat l'Alemanya Curaçao.
3: Evidentment, sí.
0: Quin?
3: La final de la Champions d'handbol.
0: Anem a Colònia.
3: M'hauria agradat estar-hi, però no ha pogut ser.
0: Una vegada hi hem anat, te'n recordes?
3: Jo he anat a moltes.
0: Tu, moltes, quantes, sí, però... sí. En el cas una. El Salmurri també ha anat unes quantes. Ramon Salmurri, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Quantes vegades hi has anat tu a Colònia? Ja?
4: Ah, no ho sé, no ho sé. Jo
0: no ho saps?
4: No. Crec que el 2011 va ser la primera vegada que hi vaig anar, però tampoc... Sí, 2011.
3: Llavors vas estrenar amb victòria, llavors.
4: Sí.
0: Però sí. En algun cas... L'any passat no vas poder anar-hi perquè vas ser pare, oi que sí?
4: Exactament. I després, una altra ocasió, el Barça Xavi Pascual es va quedar fora en una eliminatòria
0: quarta
4: de final contra el,
0: no?
4: Montpeller. Contra el Montpeller.
0: Sí, sí.
4: Però la resta del Barça sempre ha estat allà i tot sovint guanya.
0: O sigui, sí, sí. Que ja acumules 12-13 participacions, per part teva, a la feina fora de la Champions, que
4: mira,
0: com cada any és un espectacle.
4: Mira, estic aquí amb un dels protagonistes d'aquest Barça, que em recorda que són 14 participacions del Barça a la Final Four de 17 ocasions, no?
5: Sí, això mateix.
4: No sé si li has reconegut la veu, Xavi, sí. És el Carlos Ortega, l'arquitecte d'aquest Barça. No posis aquesta cara, home, és l'arquitecte, home.
5: Arquitectes són els que construïm edificis, jo soc el entrenador, però sí.
4: Bueno, però has construït un equip i un equip guanyador.
5: Sí, jo crec que... I la secció del Barça de handbol és guanyadora de fa molt temps. Nosaltres continuem l'estela una miqueta i és cert que ara és una mica més difícil aquests anys perquè tenim una baixa pressupostària important, hem renovat l'equip, estem fent filigranes per mantenir el nivell competitiu, hem perdut una fitxa de plantel i encara l'equip compite i aquest any... com matrícula, no? Hem perdut només un partit, hem guanyat tots els títols, pràcticament no es pot millorar.
4: T'ho he dit en privat i t'ho vull traslladar també en públic. Per mi avui era la final entre els dos millors equips del món i jo crec que, i especialment la primera meitat, tot el partit, però especialment la primera meitat, jo és el millor partit que he vist d'un equip a Colònia.
5: Sí, jo crec que hem jugat molt bé. Hem rosat a vegades a perfecció i aquest equip defensa com Warriors ha sigut una meravella, com la gent es llança per la pilota, com lluites al final, les ajudes i hem fet un primer temps davant del millor jugador del món clarament ara mateix, com és Gisel, increïble.
4: Xavi, si em dones un segon, li passo els auriculars i t'escolta.
0: Molt bé. Carlos, on pareu ara? A l'aeroport? Carlos,
5: estem a l'aeroport.
0: Sou a l'aeroport esperant el vol. A quina hora us surt el vol de tornar cap a Barcelona? Sí,
5: ara mateix anem cap a factures. O sigui, per marcar.
0: Sí, que hem d'anar ràpid, ja em poses pressa. Sí. Escolta'm, heu fet una final increïble, fantàstica, ho deia el Salmurri, 37-34 contra el Fuchsia Berlín. Hem anat tota l'estona per davant. Quina nota li poses tu al teu equip avui per la final que ha fet a Colònia?
5: Jo li poso, no només per avui, li poso un 10 per tota la temporada que hem fet. Crec que ha sigut una meravella. Ara hem de recuperar. Lo dolent de jugar tan bé i de jugar... i de guanyar tot, és que l'any que ve exigiran otra vegada aquests i va ser molt difícil el que hem aconseguit aquesta temporada.
0: La final us ha sortit encara millor del que esperàveu?
5: Jo crec que anaven jugant fins del febrer a l'abril d'una manera meravellosa, absolutament. Els petits jugaven, Domen estava a un nivell increïble, Tim ha jugat increïble, Petar a poc a poc va millorant, el descobriment de Blas en el lateral ha sigut meravellós també, i això ha fet que l'equip creiera en la forma de jugar, la defensa ha ratllat la perfecció quasi tota la temporada, el retorno de Ludo ha sigut meravellós per consolidar la defensa, i al darrere tenim el millor porter del món, no? Com és Emil, no? Que l'ha demostrat aquest cap de setmana, sense dubte.
0: No hi ha res a fer amb Nilsen, eh? O sigui, marxa al vespre, ha fet una final increïble.
5: Sí, ha fet una...
0: La diferència la marca ahir des del principi, ara ho parlàvem amb l'Oriol Domènech. La Final Four.
5: Sí, una Final Four, sí, ha fet una Final Four increïble. És cert que ha sacat balons increïbles, pelotes increïbles, però també hem de dar valor a la nostra defensa. Clar. Jo crec que a vegades a rebre llançaments que se l'han donat fet per la defensa, no?
0: Uh-huh. A veure, parlant de tu, són tres Champions en cinc edicions des que et vas fer càrrec de la banqueta del Barça d'handbol. La primera recordo que crec que la vau guanyar els penals i la teva celebració em va quedar molt gravada perquè et vas deixar a terra plorant, et vas emocionar molt. Avui crec que també t'has emocionat, potser la passió ha estat una mica diferent a la d'aquella primera victòria a Colònia l'any 2022. Tu com ho has sentit?
5: Bé, la primera Champions jo crec que arribava en un moment molt complicat al club, quan Basqui va guanyar l'any anterior pràcticament tot. I jo arribava i els jugadors me miraven bàsicament me duien què fas tu aquí, no? Què vols fer si nosaltres hem guanyat ja tot, no? I va ser complicat fer-me en l'equip i va patir molt. De fet, van perdre alguns partits, jo diria que almenys un o dos, jo crec que per la meva culpa, volia guanyar-me els jugadors i pot ser que l'aguantassi massa al camp, la pista,
0: yeah.
5: Però a poc a poc, després del gener, jo crec que van arribar a un acord. Jo crec també que els jugadors donaven compte de que el cos tècnic treballava i feia coses per millorar i per mantenir l'estela guanyadora. I jo crec que el guanyar aquesta Champions fue com un desahoc per mi, no? Jo portava molta pressió. Jo crec que també els medis, molts medis no m'han... me ajudaron res. Jo crec que va salir molt criticat abans de començar a jugar, va ser molt dur per mi, però a poc me vaig fer con l'equip. La segona quan nadie s'esperava, quan ningú s'esperava, vam fer una temporada fantàstica també, pese a les lesions i pese a les baixes, van guanyar. I aquesta temporada, jo crec que la més complicada a nivell pressupostari, hem fet un equip fantàstic, una amalgama de jugadors joves i veterans, jugadors joves amb molta fam. Jo m'he fet molt bé a l'equip, hem tingut problemes sense dubte, perquè és impossible que una temporada sigui tot fantàstic, i jo crec que he gestionat molt, molt bé l'equip i els problemes que hem tingut, i l'equip ha respost sempre fantàstic, no?
0: I Carlos, pensant en el Barça pot, és realista pensar que el Barça pot continuar a guanyar Champions, primeríssim nivell europeu, amb les baixes que tindrà a partir de la temporada que ve sense Nilsson, d'aquí un any sense Dicamem, que marxarà al Fuchse Berlín, amb
5: les... sense Nilsson i sense Makuch, el millor MVP de la Final Four,
0: sí, d'acord, ja, doncs encara semblarà més difícil. Limitacions de pressupost. L'any que ve t'hi tornes... Tu t'hi veus allà a Colònia aixecant la Champions? Amb tot això, amb tot aquest context i aquestes... i aquests condicionants?
5: A veure, jo soy un lluitador i un treballador. No, treballador. Jo no tinc por. Mai he tenit por en la meva vida per fer un equip, per treballar amb la gent jove, per treballar amb gent si la gent me responde també, no? Per un entrenador, quan la gent no es respon, és molt complicat. És cert que podem enyorar una mica aquests dos jugadors, sense dubte, però els que vendrà és Marrason, que jo crec que és un molt bon jugador, que se pot adaptar molt bé a l'equip. I si tu parles de Sergei Hernández a Bundesliga, estem parlant del millor porter de la Bundesliga l'any passat. Està clar que Poche no és Emil, però jo penso una altra cosa també. Jo crec que és espanyol, va portar molt, segur, molt bon ambient al vestuari, això ajuda molt. És un altre repte, jo, com a entrenador, jo vull lluitar i jo vull competir, i competirem. No puc prometre que arribarem a la Final Four una altra vegada ni res, però és el nostre somni de cada any.
0: Què t'ha dit Juste, la Porta i companyia? De seguida t'han buscat per abraçar-te.
5: Sí, estàvem molt, molt emocionats. Som barcelonistes 100%, i la veritat que ha sigut una final fantàstica. Un espectacle per veure increïble.
0: Sí que ho ha estat. Sí. I Enric Massip, que és un dels teus avaladors des del principi,
5: molt content també, el mateix, no? Cavalero.
0: Escolta, marxes de vacances ara, entenc.
5: Sí, no, espero a Barcelona. La meva filla juga a hockey, té el campionat d'Espanya en dos caps de setmana.
0: Hockey i patins, hockey i herba?
5: Hockey herba.
0: On juga?
5: El júnior. Campionat d'Espanya juvenil, i estaré una miqueta un temps per aquí, però sí, de vacances, i penso descansar. Ha sigut una temporada molt... Més que entrenament, molt dur de gestió per coses internes que han passat a l'equip, que de jugadors importants, jugadors que han tomat decisions i han passat moments complicats, i hem de gestionar això. Jo crec que tinc millor nota per la gestió que per l'entrenament.
0: Home, heu jugat molt bé avui, o sigui, no treguis mèrits.
5: Sí,
0: la final, sí, però... Jo recordo poques finals amb tanta autoritat, Carlos.
5: Sí, però jo crec que una cosa lleva a l'altra també. Sí? Per suposat, preparem el partit i jo estudi molt al rival i preparem les coses molt, el millor que podem. Però un paper molt important per dintre de l'equip és la gestió de gent important.
0: Què està passant? Qui crida?
5: L'equip està arribant, sí? I estan tots celebrant aquí. Hem tomat una cervecita i està la gent.
0: Estan contents, bona cervesa allà a Colònia. Escolta'm, contra qui vau perdre el partit d'aquesta temporada?
6: Contra Magdeburg a casa, 21-22, i van errar un 7 metres el Ian Barrufet al final, con el temps zero.
0: Això s'hauria de millorar, de cara a la temporada que ve, que aquesta taca...
6: Que mamones soy, coño.
0: Carlos, t'agrada el futbol? Tu segueixes el Mundial o què? Ara que ja ho acabes la temporada.
6: M'agrada el futbol. Ara que he tornat a Espanya fa 5 anys, pues, segueixo molt el futbol i sobretot el Barça, no? Però jo saco més coses del bàsquet per el meu esport, però ja. per suposar que sigo, no?
0: Mira, hi ha un partit del Mundial al joc, Marc.
1: Sí, i hem tingut molta acció mentre entrevistàvem el Carlos Ortega, i és que Japó ha empatat a un al partit, s'havia avançat Països Baixos, Japó ha empatat per mitjançant de Nakamura, però pocs minuts després, Somerville ha posat el 2-1. Ara mateix, minut 66 de partit, guanya Països Baixos 2-1.
0: I el Màlaga, Carlos, el Màlaga ha empatat a 0 contra l'Almeria a l'anada del play-off.
6: A casa, no?
0: A casa, no? A la Rosaleda. Dissabte vinent, Almeria, amb empat a 0. L'empat al final de la pròrroga li va a l'Almeria. Suposo que ho seguiràs.
6: Sí, tant.
2: Bueno, diu vaja perquè ell és seleccionador japonès.
6: Diu vaja per el Màlaga, que el resultat no és bo. I digo, jo va tenir un parell de Nakamuras d'aquest a Japó. Sí.
0: Ah, sí?
6: Sí.
0: Carlos, enhorabona per la Champions, per la feina, i que gaudiu molt en aquest viatge de tornada, que sembla que s'ha animat.
6: Molt bé, moltes gràcies.
0: D'acord, merci, una abraçada.
6: Adéu, una abraçada.
0: Ara recollirà el Salmurri al micròfon i els auriculars.
4: Digue'm.
0: I el podrem acomiadar. Salmo, fa bona pinta, la tornada?
4: A veure, mira, m'acostaré una mica on hi ha una mica el mambo.
0: Com t'agraden aquesta?
4: Per exemple. No, home, que és que acaben de guanyar una Champions.
7: Dica,
4: felicitats. Ian, moltes felicitats.
7: Moltes gràcies.
4: Ganes de celebrar-ho. Avui la nit serà llarga, entenc, eh?
7: Molt llarga.
4: Qui és el DJ?
7: El Peter.
4: El Peter és el DJ. Peter, tu ets el
7: DJ. Sí.
4: I agrada o no? Agrada el teu estil?
7: Gens. Fico una música de merda.
8: No, tinc de tot. Avui bé.
4: Quin és el principal hit?
7: Brasileñas.
4: Brasileñas. Doncs res, a celebrar-ho, Peter, merci. Que vagi molt bé. Doncs res, Campos, brasileñas.
0: Tu passaràs bé. En la tornada, tot i que arribareu de matina de Barcelona. Salmo, enhorabona també per la part que et toca, per la gran transmissió que heu fet amb el Sergi Camps i amb el Viran Morros. I fins any que ve, a Colònia, que esperem repetir aquesta experiència, d'acord?
4: Molt bé, que vagi molt bé.
0: Apa, bona nit.
4: Adéu-siau.
0: A veure, ara estan a la pausa d'hidratació al Països Baixos, Japó, que el teníem 2-1, oi, Marc?
1: Correcte, 2-1, s'ha avançat Països Baixos, gol de Van Dijk, ha empatat Japó, gol de Nakamura, i s'ha tornat a avançar a Països Baixos amb el gol de Somerville.
3: Aquest... Ja va bé que quedi així.
0: Sí, per la porra. Jo tenia 2-0. Sí. M'interessa la victòria de Països Baixos, però com que vas molt bé a la porra, Uri, preferiria un tercer gol de la selecció de Koeman que només sumís un punt, com és el meu cas. La resta, sabeu que tenim el...
1: Jo tinc un 4-2 a favor de Països Baixos.
9: 3-1 jo crec que és el més ajustat el que s'està veient.
10: No sé, jo necessitaria un altre gol del Japó.
2: Jo no sé ni què tinc.
10: Un empatat.
0: Això es mira i es viu els partits com s'han de viure.
2: No tinc temps ni per mirar-ho. He de fer una recuperació.
0: També no acompanyen els horaris aquests del Mundial, a les 4 del matí. Avui a la 1 juga un partit que és interessant, l'Equador la Costa d'Ivori. Aquest crec que em quedaria a veure. A veure, aquesta tarda s'ha jugat a Houston un partit històric i amb un horari racional, a les 7 de la tarda a Catalunya. L'Alemanya 7, Curaçao 1. Històric pel debut de Curaçao en un Mundial, que tot i la derrota ha tingut el seu moment de glòria en el partit, perquè després que s'avancés a Alemanya, al minut 6 de la primera, ha pogut empatar amb un gol de l'Ivano Comeniencia, jugador nascut als Països Baixos, com la majoria de futbolistes de Curaçao. Aquest Comeniencia juga al Zurich, a la Lliga Suïssa. Després de l'empat de Curaçao, Alemanya ha reaccionat, a la primera part al descans ja ho tenia fet, 3-1, i després de la segona ha acabat golejant. Curaçao és una illa al Carib que, com a estat, encara té vinculació amb el Regne dels Països Baixos, però que és un estat independent. 150.000 habitants i la selecció... En aquesta selecció que hi ha al Mundial només hi ha un jugador nascut a Curaçao, que és Tahit Chong. La resta, 25 de 26, són jugadors que tenen avantassats familiars procedents de Curaçao, la majoria nascuts a Europa, al continent europeu, la majoria als Països Baixos. I el projecte de Curaçao com a selecció el va iniciar realment, el va professionalitzar Patrick Kluivert fa més d'una dècada, quan va ser seleccionador de Curaçao i va tenir la idea de buscar jugadors al seu país amb orígens de Curaçao per augmentar el nivell i aconseguir, per exemple, arribar a jugar a un Mundial. Uri, tu et fa la mateixa il·lusió veure jugar a Països Baixos que a Curaçao o no?
3: No, a Curaçao tenia l'atractiu aquest de la novetat, però ja sabíem tots que era una selecció molt, molt dèbil. Per mi, impròpia d'un Mundial.
0: Impròpia. Tu no t'agrada, que s'obri tant el ventall de seleccions?
3: Jo ho trobo excessiu.
0: A mi no els havia vist jugar, evidentment, però l'altre dia, el dijous o el divendres, vaig dir, home, 8-1 no els hi faran. Havia posat un 4-1 a la porra, perquè molts jugadors són neerlandesos, 7-1, hem anat de poc a encertar del tot el vaticini. 11:45 de la nit, som al Club de la Mitjanit, amb l'Oriol Domènech, la Sonia Salmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada, ara hi entrarà més gent. Alemanya ha golejat, però clar, és un 7-1, són molts gols, però això difícilment, Ricard, per exemple, pot ser referència per pensar que Alemanya és més favorita del que ho era.
2: Mira, jo crec que amb Alemanya estem sent una mica injustos, que tinc la sensació que els resultats de les dues últimes edicions i els dos fracassos, parlant d'una de les grans del món, amb les dues eliminacions a la fase de grups, ens enfosqueix una miqueta el joc de, per exemple, de l'Alemanya de Flick a Qatar. Jo crec que Alemanya futbolísticament va fer un bon Mundial i que va tenir un problema claríssim de contundència a les àrees. Per mi, els tres partits de la fase de grups, d'un grup a més enverinadíssim, perquè Espanya, Costa Rica i el Japó es van anar repartint resultats entre els quatre, el va deixar fora. I ja fa anys que Alemanya té un estil molt definit, té personalitat, té molt joc entre línies, té profunditat, té recursos en atac, i a mi em sembla... Jo, per exemple, me l'he oblidada, i jo la vull incorporar al camió dels candidats.
0: Mm-hmm. A Alemanya, que avui ha guanyat Curaçao. Sí. Marc Andrés, partits del Mundial a les pròximes hores?
1: Mira, a la 1 de la matinada tenim el Costa d'Ivori i Ecuador, amb els africans, per ser-hi, jugar Franck Kessier, i també ser-hi, no sé si recordeu, aquell migcampista pretès pel Barça ara fa gairebé 10 anys.
0: Sí, de Nissa.
1: D'altra banda, també a les 4 de la matinada tenim el Suècia-Tunísia, per exemple, interessant el debut de Gyökeres en un Mundial, ja que els suecs tornen a la cita mundialista després de perdre's al Mundial de Qatar.
0: T'agrada Gyökeres, no?
1: Bueno, he destacat el millor jugador, potser, de Suècia, tenint en compte que això, que tornen a un Mundial, evidentment, sense Zlatan Ibrahimovic ja retirat.
0: Què més?
1: Després, dilluns a les 6 de la tarda, Espanya-Cap Verd, crec que tots tenim el cap en veure quants minuts jugarà Lamine Yamal.
0: Ara en parlem.
1: A les 9 del vespre, Bèlgica-Egipte, que m'ha fet gràcia aquest partit.

0: Brasil 1, Marroc 1, era un partit esperat amb ganes perquè l'horari també acompanyava, es va jugar a les 12 de la nit i perquè s'enfrontaven dues seleccions de molt nivell. I el partit va ser de nivell, com a mínim per mi. La selecció del Marroc va jugar sense complexos des del minut 1. Al Brasil li falten coses, és veritat, però té Vinícius, per exemple, i competeix. A veure, veient el partit d'ahir al Marroc, li doneu més opcions de les que li donava abans de començar el Mundial. I al Brasil potser n'hi doneu una mica menys, Uri?
1: Jo crec que li donen les mateixes als dos.
0: Sí?
1: No sé si recordes que a Brasil vas comentar que la porra molt poca gent donava favorita a Brasil. Sí, sí. Aquí ningú de nosaltres l'ha donat com a favorita. Jo crec que Brasil està un punt per sota dels que considerem favorites. Les argentines, Espanya, Portugal, França... Per tant, després del partit d'ahir segueixo considerant que està en el segon nivell de favorites. I Marroc, jo crec que tots estem dient d'aquests dies que és una selecció consolidada. I em va donar la sensació que ja és doncs com estem veient a Holanda.
0: Sí.
1: Com si fos una selecció potent europea.
0: O a Alemanya, sí. O sigui, va sortir a jugar contra el Brasil com si fos una selecció...
1: El darrer Mundial va ser com la sorpresa i ara la veig com una selecció molt consolidada.
0: I jugant força bé. Sònia, s'ha comentat molt als Estats Units el partit d'ahir?
2: A tot Estats Units bueno, em costa de saber, Xavi, però sí,
0: entraríem
2: que la delegació de periodistes que estan per aquí per Atlanta, doncs és un partit que vam veure, perquè a més que hi ha un molt bon horari a les 6 de la tarda hora d'aquí, i per tant sí, era el partit marcat en vermell per veure en aquesta primera fase més atractiu de com a mínim dels primers dies,
0: sí, encara ens queda
2: per exemple l'Espanya-Uruguai i algun altre que hi ha, però aquest Mundial ampliat a 48 seleccions no et permet grans partits a la primera fase, i aquest es preveia igualat per això que deia ara l'Oriol, perquè la Brasil no tenim en general grans expectatives sobre ella, d'aquesta Brasil, i del Marroc, després del que havia fet el Mundial de Qatar, doncs sí que hi havia curiositat per saber si es consolidava, i sembla que si així et diré més... amb més talent, fins i tot et diria com a mínim al mig del camp, del que vam veure al Qatar.
0: Sí, sí, sí. Jordi, Ricard...
2: Aquest jugador amb Boadi, que jo crec que és com la primera gran explosió del Mundial.
0: Ara
2: no?
0: En parlem, sí.
3: A mi em va causar molt millor impressió Marroc, tot i que és veritat que va anar de més a menys. La primera part, a mi, ja sé que Brasil va empatar, però per mi la primera part és un bany del Marroc al Brasil. Després, a la segona part, van perdre gas i Brasil va igualar el partit, i segurament l'empat és el que fa més justícia al que es va veure, però jo de Marroc... Al Marroc li dono el mèrit que manté la prestació canviant uns quants noms, per no dir que més de la meitat de l'equip respecte al Mundial anterior, on
0: sí,
3: va
0: sí.
3: fer tan bon resultat.
0: Crec que ahir hi havia 5 jugadors que van sortir a jugar contra el Brasil, només 5 de la base de Qatar 2022.
3: Sí, vull dir que si mantens un bloc estable, penses, home, doncs arribaran lluny. Jo no sé si arribaran lluny o no, però a mi em va causar una impressió magnífica, millor fins i tot que en l'anterior Mundial, efectes de com es van desplegar, i a mi Brasil em sembla que és una selecció per fer. Evidentment té individualitats, però a mi això... Arribar al debut del Mundial. Ara Rafinha per aquí, ara per allà. Ara surto amb un davanter centre que és un armari empotrat. Ara el canvio. Ancelotti sempre fa una mica igual, que és... Ancelotti va sortir empaquetada gairebé d'extrem dret, que és aquelles coses que a vegades fa l'italià...
4: No es va entendre res.
3: No, és aquelles coses que a vegades fa l'italià que dius, a veure, he triat aquest 11 i els posaré al camp com Déu vulgui. I a mi em va causar una impressió molt fluixa. A Brasil ja fa molts anys, que a mi em sembla que a nivell de migcampistes va molt, molt justeta, com a mínim a la part creativa, i no... Vaja, jo no li auguro un gran Mundial. No sé tampoc on arribaran, perquè com que ara hi ha una ronda més, ja no saps exactament, però no em va impressionar gens.
0: Mm-hmm. Ricard?
4: Home, que com diu l'Oriol, per mi es mantenen una mica les mirades. Marroc continua il·lusionant, i això no és fàcil, perquè les expectatives eren altíssimes, i crec que va fer un partit que va situar, per mi entre les candidates, si vols,
0: per guanyar
4: segon,
0: el Mundial,
4: no?
0: Per guanyar el Mundial.
4: Sí, semifinalista del Mundial, i de mig camp cap endavant, com dieu, capacitat per aparèixer jugadors nous, jugadors joves... Té jerarquia, té autoritat. Bé, l'hem de veure en grans instàncies, potser no entre les grans.

0: grans candidates, però sí en el segon vagó. Jo a mi m'il·lusiona i crec que era un partit perquè es refredés les sensacions amb el Marroc, i jo crec que al contrari. I el Brasil amb les mateixes sospites, la sensació que Ancelotti haurà de fer màgia i que ahir va voler fer màgia i va enredar l'equip fins a la mitja hora de joc, que va tornar a la normalitat, empaquetar per dintre i Rafinha per fora. No sé si hi ha un problema d'ego, si és que Rafinha no vol jugar a la dreta, si és que la gestió d'Ancelotti passa per tu què vols fer, tu també, vaig a veure si ho quadro tot. Com a mínim em desperta aquesta sensació, i una selecció que o agafa un carril, o sigui, o se situa i sap què vol fer i com vol jugar i els futbolistes quin rol han de desenvolupar, o si no, és difícil que puguin somiar gaire.
1: El divendres, Silvinho, aquí al Club de la Mitjanit, sí, ex del Barça, ex internacional del Brasil, posava el Brasil a la mateixa alçada que les principals candidats. A mi, després de veure el partit d'ahir, em costa defensar aquesta idea. El 2022, al Mundial de Qatar, Luis Enrique va fer famós Unagi, l'ara jugador del Girona, de moment, referint-se a ell, no pel seu nom, sinó com el 8 del Marroc. El 8 del Marroc és molt bo, va dir fa 4 anys Luis Enrique. En aquest Mundial el que és bo del Marroc és el 6, el mig centre del Marroc. Bouadi, Ayoub Bouadi. Crec que recordarem el seu nom. Parlem-ne amb l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
2: Bona nit, molt bé.
1: Tu el coneixies, a Bouadi? El coneixies gaire?
2: El coneixia poc, però òbviament, com la majoria de nosaltres, l'exhibició d'ahir doncs el posa a la primera línia ja.
1: Només té 18 anys. Juga al Lilla, a França. Al vespre, la Sònia Gelamà em recordava que havia estat internacional francès fins a la categoria sub-21. I no sé, les estones que li havies vist, Àlex, si havia demostrat aquest nivell tan alt com el que va demostrar ahir a la seva estrena en un Mundial en 18 anys i contra el Brasil.
2: Se li havien vist coses, però òbviament ahir és un debut en Mundial davant de Brasil i és un escenari gran, no? Al Lille havien vist molta continuïtat, hem de pensar que ha jugat 30 partits, més de 2.300 minuts, i era un dels noms interessants d'aquesta Lliga, eh? Però òbviament és difícil extrapolar el seu nivell en un Mundial o en una gran cita, per tant ahir jo crec que va ser la seva reafirmació i jo crec que inesperada.
1: Per què és tan bo, ens va semblar tan bo ahir Bouadi?
2: Per mi ahir fa una exhibició per diverses coses. Mira, per mi posicionalment és excel·lent, això ja ho sabíem. El Marroc, ara ho comentava, 4-2-3-1, molt marcat, però del doble mig centre ell és el que sempre inicia el joc o es posava entre centrals si era necessari, fins i tot aquella banda amb un doble pivot i un Agi molt marcat de mitja punta, doncs ell era qui tutelava. La segona cosa que el fa molt bo, i per mi és la seva característica més diferencial, és la calma en pilota i les bones decisions. És molt difícil trobar un jugador que amb 18 anys no es precipiti, especialment en el mig, on tens tendència a saltar abans d'hora o a tirar molt de la conducció. Va fer un 60 de 65, que això és un rècord absolut dels últims 60 anys en un Mundial, eh? No hi havia cap jugador tan jove que acabés amb 60 passades bones, i crec que és la seva principal característica, que decideix molt bé. Té bon regat, no és un regatejador, però té bon regat, ja l'havíem vist a l'Alicant, i ahir ho torna a fer davant de Brasil, que en fa 3 de 5, ja se li veu, aquell retall de la primera part és molt interessant, per tant és un...
1: I arriscant, eh? En zones de creació, sí, sí. Especialment entre els centrals, i l'última jugada del partit, és veritat que l'àrbitre xiula al cap d'un segon, però és que és jugar un contra un a l'àrea pròpia, al minut 96.
2: Sí. Sí, exacte. Té talent per fer-ho, té talent i molta confiança per fer-ho. Per tant, això de ser tan descarat també és un factor que li vam veure. I després, defensivament és molt bo, però és molt bo perquè anticipa jugades. Les llegeix abans que el rival, ahir acaba amb 6 recuperacions, però compte, perquè Bouadi és el 6è millor migcampista de la Ligue 1, ha estat en aquesta temporada, amb pressions ofensives. Salta molt bé cap endavant, anticipa, sap com llegir-ho. Per cert, diuen que, no sé si ho sabeu, estudia la carrera de matemàtiques i diuen que aquesta formació li serveix per, bé, doncs per això, per col·locar-se també i per ser tan llest dins del terreny de joc.
3: Busquets comptava jugadors, us en recordeu?
1: Sí, sí, sí. En tinc 5 per davant, en queden 6, sí. 5 per darrere, sí, sí. I McEnroe jugant a tennis, hi ha un documental que també explica que basava part del seu joc en formulacions matemàtiques. És complex. Ricard, impactat per Bouadi?
0: Sí, mira, he de dir-te que el primer impacte el vaig tenir fa un any, amb 17, quan va jugar un partit de Champions contra el Madrid, i em va semblar ja una cosa diferent. Amb 17 anys, com es movia al mig camp, com prenia decisions. Jo crec que té l'equilibri just entre atreviment i maduresa, perquè tot aquesta, tots aquests riscos que pren els sap combinar perfectament amb màxima responsabilitat a l'hora de progressar, obrir, ajuntar-se amb centrals, és a dir, què convé en cada moment. I jo crec que això el fa diferent, perquè tu amb 18 anys, si ets un extrem encarador, és el que et demana el moment de vida, no? Ser irresponsable, ser atrevit, ser excitant. Però, clar, amb 18 anys no et demana tenir les claus de l'equip i assumir, diríem, el pes de la direcció. I ho fa amb molta naturalitat. A mi, jo em vaig quedar amb el seu nom a aquest partit de Champions, l'he pogut seguir després i em sembla que el creixement és progressiu i no entenc el Madrid que fa fitxar amb Bernardo Silva com pot fitxar Boadi.
1: L'he dit aquesta nit a l'Oriol Domènech.
0: No ho entenc.
1: I el Barça, jo, un mig centre d'aquest nivell, ara,
0: bé, però el Barça
1: a la plantilla
0: aquí,
1: no l'hi veig.
0: El Barça, fins aquí, té Marc Bernal. Hem de veure quin creixement. Jo crec que és posar-te...
1: Però...
0: És embafar-te.
1: Amb el que està jugant ara el Països Baixos, Japó, com segueix el partit, Marc?
4: Minut 85, continua 2-1, s'ha mogut la banqueta, però, per exemple, De Jong continua al terreny de joc.
1: A De Jong, al nivell que... No l'hi hem vist.
5: Però no provoquem el Madrid. Si fitxarà ara...
0: Home, però no escolta...
6: Però això és molt típic dels Mundials, no?
1: Sí, sí. Sempre surt algun jugador...
0: No, però el que vull dir que el Madrid el va patir fa un any. O sigui, que no és que... Tampoc han hagut d'anar a buscar amb una lupa un mig centre, si és que l'han tingut al davant i l'han patit. Això és el que em refereixo.
3: El que sí que tindria sentit és anar a buscar Boadi abans que Rodri, per una qüestió d'edat.
0: Això mateix, per exemple.
3: El més evident és Rodri, que és de Madrid i tota la pesca.
0: Però vaja, dic al Madrid perquè el Madrid fa la sensació que necessita un futbolista d'aquesta jerarquia
3: i el té
0: bastant pròxim. Tot i això és molt jove i és normal que tingui pujades i baixades, caigudes i que forma part del creixement. I una altra cosa, la capacitat física per jugar aquí al mig tan ràpid, amb tants esforços, i acabar el 90, doncs això, que va faltar després d'aquell dribbling, Xavi, agafar la pilota amb la mà, donar-li l'àrbitre i marxar corrent.
1: Molt sobrat. Perquè t'equivoques amb un toc de conducció i perds la pilota i en l'última jugada del partit deixes obert la possibilitat que Brasil et guanyi el partit. Però vaja, entra a l'estudi de Catalunya Ràdio, l'Àlex Bosch. Àlex, bona nit.
7: Bona nit, Xavi.
1: Perquè hi ha notícia referent als Estats Units i a Iran.
7: Novetats d'última hora. Ens posava sobre vista el primer ministre del Pakistan, que és el país que està fent de mediador en aquestes negociacions que estan obertes amb l'Iran i els Estats Units per intentar aconseguir un acord de pau que posi fi a aquest conflicte que hi ha al Pròxim Orient, ja ha anunciat que hi havia un acord. Per tant, tenim l'anunci, faltava confirmar per les dues bandes, és a dir, les dues bandes implicades, si Estats Units i l'Iran ho confirmaven. Ara ja sabem que Donald Trump, que està en plena celebració del seu 80è aniversari a la Casa Blanca, també ha confirmat que hi ha acord. Fins i tot sabem quan es firmarà aquest acord. Diuen que es firmarà a finals de setmana, de la setmana que ve, divendres concretament, i el que ens falta és saber si l'Iran ho dona per bo, però en principi sembla que va molt cap encaminat.
1: Confirmació per part de l'Iran, confirmació del Pakistan que feia de mediador,
7: confirmació per part dels Estats Units
1: a través de Donald Trump,
7: que avui està celebrant el seu aniversari a la Casa Blanca.
1: I falten els iranians.
7: Per tant, ens falten els iranians, però sembla que aquesta vegada sí estem molt, molt a prop de que hi hagi una resolució d'aquest conflicte al Pròxim Orient.
1: Acord de pau, doncs...
7: Seria un acord de pau. Tenim molt pocs detalls del contingut d'aquest acord, però sí que sabem que hi ha un anunci. Encara no està firmat. Falten 5 dies perquè es firmi i ja sabem com són els uns i els altres i el grau de credibilitat que tenen els uns i els altres. Però, de moment, sabem que l'anunci està fet per part del mediador, que és el primer que ha fet l'anunci, i qui l'ha confirmat primer ha sigut Donald Trump. Ara estem a l'espera de veure si les autoritats iranianes confirmen que hi ha aquest acord i que es firmarà, si tot va bé, divendres d'aquesta setmana.
1: Qualsevol cosa, demana espai i entres. D'acord, Àlex, gràcies.
7: Merci,
1: bona
7: Xavi.
1: Nit. I la selecció d'Iran juga demà a la nit, la matinada de dilluns a dimarts, a les 3 contra Nova Zelanda. No recordo exactament on juga, si ho pots mirar. I tenim novetat al Països Baixos, Japó, Marc Andrés.
4: Sí, és que just deia si podia mirar, és que estic aquí pendent del Japó perquè acaba d'empatar la selecció japonesa en un gol que jo crec que no entraria en els pronòstics, perquè ni en les travesses, perquè és que ha empatat amb una rematada de cap contra Països Baixos. Normalment això comparem alçades.
1: Això és un tòpic de...
4: Però és que tens Van... No, no, però tens a Van Dijk a una banda i tens els japonesos a l'altra.
1: Vaquero doncs, feia molts gols de cap, home.
4: En una acció de córner, perd la marca la defensa dels Països Baixos i concretament crec que ha estat un dels jugadors que ha entrat de refresc en aquesta segona meitat per part de la selecció japonesa, Kogi Ogawa, que remata, sí, Kogi Ogawa, que remata, supera el porter neerlandès i a dos minuts abans del temps afegit empata de nou el partit, 2-2, Països Baixos, se li està atravessant el debut a la selecció de Ronald Koeman.
0: Sònia, he consultat la porra, és aquest el que tinc.
1: 2-2!
6: Sí. 2-2 tens. Sí. Jo tenia un empat a un, com a mínim sumaré.
1: Sumaràs un punt. Queden minuts, digues.
6: L'Iran juga a Los Angeles.
1: A Estats Units.
6: L'Iran es troba concentrat a Mèxic durant tot el Mundial i ve cada vegada que té partit, ve, juga i se'n torna. Uh-huh. Perquè a més hi ha bastants problemes amb els visats de la delegació, pràcticament deixen que entrin només els jugadors i l'staff i la resta de delegació de l'Iran no té permès a l'entrada als Estats Units.
1: Suposo, o sigui, dues coses més. Sònia, Bouadi va fer un partidàs amb el Marroc, però el gol del Marroc el va fer Saibari, que va néixer a Terrassa, que és català, i juga amb la selecció del Marroc.
6: Exacte, va néixer a Terrassa fa 26 anys. És cert que només hi va viure fins als 6 anys, aleshores la família va haver de marxar a Bèlgica per la feina del pare, i un cop allà es va formar l'Anderlecht, el Gent, ara juga al PSV i aquest estiu pot marxar al Bayern i a més m'explicava el Mallol aquesta tarda que tenen previst pagar bastant per ell, prop d'uns 50 milions d'euros, però el cas és que va fer una molt bona definició en el gol del Marroc.
1: Per mi, el porter del Brasil surt precipitat per mi, però la definició de Saibari és molt bona. Sònia, entenc que encara no pots copsar les reaccions de tots els Estats Units d'aquest anunci de pau.
6: No ho puc pas. No, encara no. I a més, sobretot perquè no he pogut sortir a preguntar a tots els americans encara, però després tu no pateixis que ho faig.
1: Tens afegit al Països Baixos-Japó, Marc?
4: 6 minuts, per tant arribarem al 96. Recordem, Països Baixos 2, Japó 2.
1: Ara anem a publicitat. Quan tornem regalem la samarreta del Milan del 94. Heu de trucar al 932017474 i respondre una de les preguntes que us farà l'Oriol Domènech. 932017474. Si truqueu i encerteu la resposta... O sabeu la resposta, la samarreta del Milan del 94, signada per Albertini, serà vostra. Marxem un moment i tornem amb samarreta de regal.

0: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
1: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: La nit dels ignorants s'hereda.
3: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
2: Pot arribar a travessar oceans.
4: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
2: Veu com creixen els seus oients màgics.
5: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
2: I posa la pell de gallina.
6: Casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
7: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
6: I és que m'heu posat la pell de gallina.
7: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
8: En 8 minuts, les 12, en 8 minuts tanquem el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Som amb l'Oriol Domènech. Uri, anem molt malament de temps. Fem el tema de la samarreta d'Albertini del Mira dels 90 diumenge vinent.
9: Quan tu vulguis.
8: Diumenge vinent. D'acord? Així ho farem bé. Venga. Perquè el premi s'ho mereix. Demà a les 6 de la tarda, debut a la selecció espanyola, Espanya Cap Verd a Atlanta. I la gran pregunta és si la Minja Mal ja tindrà uns minuts i s'estrenarà en aquest Mundial. Sònia, divendres vau parlar al Tot Costa, Sònia i Jordi, amb Luis de la Fuente, i ja va semblar que apuntava la possibilitat que jugués uns minuts. A mi no em va quedar tan clar, però avui a la roda de premsa sembla que sí, no? Pel que ha dit, que la Min titular sí. No, però uns minuts sí.
10: Mira, és que he insistit que demà és el partit més important del Mundial i aquesta reflexió apunta a pensar que tindrà minuts. També ha dit que si el partit ho demandava, és a dir, que segons com vagi el partit potser s'ho repensa, eh? Però, en tot cas, el que ha volgut deixar clar és que la Min està a punt i que els metges no recomanen frenar-lo. Des de fora podem tenir aquesta sensació i ell vol deixar clar que els metges permeten que la Min jugui.
11: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos. Indican que Damián está para jugar mañana sin ningún contratiempo. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, pero sí para participar durante un tiempo. Las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan o te indican que pueda salir en un momento u otro.
8: He parlat aquest vespre, Sònia, amb el doctor Carles Pedret, que serà durant el Mundial el consultor mèdic del Club de la Mitjanit. El doctor Pedret treballa a la clínica FIAC, és assessor mèdic de molts jugadors de primera divisió, jugadors de l'Atlètic de Madrid, Anthony Taylor a la selecció anglesa i aquests últims anys al Newcastle, per exemple, i m'ha dit que el recomanable seria que Lamine, en el debut de demà, no jugués més de 15 minuts. Només de 15 minuts i fes una progressió de 15 30, 60, o sigui, potser titular-s'hi per jugar contra l'Uruguai a la tercera jornada, al tercer partit d'Espanya, però en cap cas jugar-lo complet. A veure si passa. En el possible 11 de la selecció espanyola, Sònia, de demà, quants jugadors del Barça, quants catalans poden ser titulars?
10: Ho comentàvem, dos o tres catalans i diria que tres o quatre del Barça, perquè hi ha el dubte, seran segur titulars. Vaja, Pedri, Ferran, Cubarsí, són a l'11 i tinc el dubte a l'extrem esquerre si apostarà per Baena, com ha fet en els dos últims amistosos, o serà Olmo, en aquest cas serien 4 del Barça.
8: Ferran avui li ha demanat pel seu futur.
10: Sí, i no n'ha volgut parlar el dia abans del Mundial, només està centrat, el que passa que potser tenia l'escapatòria de dir jo tinc contracte amb el Barça i em vull quedar, i el que ha dit és que ni ho sé ni m'importa si hi ha negociacions amb el PSG, que era la pregunta concreta.
8: Però del tema de mercat que s'ha parlat de debò avui a la concentració de la selecció espanyola, Atlanta ha estat a Marco Corella i al Madrid.
10: Sí, i ha estat una notícia de força impacte, confirmada ja fins i tot internament pel Madrid, que efectivament aquesta operació es farà o està a punt de fer-se, i el mateix seleccionador el que ha vingut a dir és que, sense valorar si és un bon fitxatge o no pel Madrid, però ha dit que si Cucurella rep una bona notícia, que serà pel grup, i que si Cucurella és feliç, ell és feliç. Que això no altera l'ambient de la concentració, però ha agafat certament per sorpresa. Ara fa un parell de dies el mateix Cucurella era entrevistat pels companys de la cadena COPE i li preguntàvem per un possible futur al Barça o a l'Atleti de Madrid. No estava a les travesses que el Madrid hi pogués anar per ell.
8: S'ha de confirmar, però amb monosíl·labs gairebé. Us sembla un bon fitxatge pel Madrid, Marc Cucurella, si s'acaba de confirmar, Uri?
9: Molt.
8: Sònia?
10: Sí.
8: Sí. Jordi?
12: Sí, sí, no sé què faran amb Carreras, però sí.
8: Ricard?
13: Xepi-xepi.
8: I l'Àlex Dalmas?
14: A mi sí, m'ho sembla.
8: A tu et sembla un bon fitxatge. Ernest Macià, bona nit.
15: Bona nit.
8: A tu et sembla un bon fitxatge, Marc Cucurella, pel Madrid?
15: Malauradament, sí.
8: L'Ernest Macià no ve aquí a parlar de futbol, ve a parlar de bàsquet. No sé si encara ets a Badalona o ja has tornat cap a casa, però aquesta nit el Joventut Badalona ha perdut contra el València a l'Olímpic i s'ha acabat la temporada. Ha perdut definitivament la semifinal.
15: Sí, acaba tercer, però, per un tema de que és, després dels dos finalistes, l'equip que va acabar més ben classificat a la fase regular.
8: I això, o sigui, això té algun avantatge?
15: No. La Supercopa la jugarà igualment, com a equip anfitrió. Vull dir que no, simplement l'honor de dir, escolta'm, la millor classificació dels últims anys.
8: Ja.
15: Des del 2008.
8: Avui el València... Bé, la penya ha competit, però el València ha estat superior. Les opcions es van perdre el primer partit, que la penya va tenir dos llançaments per guanyar, al final dels 40 minuts, al final de la pròrroga, fa un partidàs, i allà ja es va veure que l'oportunitat era aquella.
15: Sí, quan fas 18 triples amb un percentatge tan alt i no guanyes, doncs ja t'indica el nivell del rival, i la veritat és que no és que la penya hagi jugat malament, ha fet el que ha pogut, ha jugat prou dignament, penso jo, però és que davant hi tenia una autèntica màquina de fer bàsquet total. La taronja mecànica, doncs la taronja mecànica.
8: Ricky Rubio continuarà la penya la temporada vinent?
15: A mi m'ha fet l'efecte que sí, tot i que ell ha dit que naturalment ho consultarà amb la família, però els ulls li brillaven en un sentit positiu. Veurem si s'acaba de confirmar, però ell diu que s'ha trobat bé i que ha estat feliç.
8: Dijous comença la final de l'ACB. Ernest, València, Barça, percentatge d'opcions que li dones al Barça?
15: Jo em dec als oients i els hi he de dir el que penso, no? O sigui, en esport tot pot passar, però la veritat és que tal com juga aquest València, si el Barça guanya un partit... estarà bé. Ara, evidentment, en esport pot passar, i els del Barça, tot i ser veterans, evidentment, són molt bons. Per tant, seria la imprevisibilitat de l'esport el que m'agafo. Però veient el que he vist avui, el València està a un nivell estel·lar.
8: Gràcies, Ernest.
15: Que vagi bé.
8: I gràcies també a l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas per ser un diumenge més al Club de la Mitjanit.
9: Bona nit.
15: Adéu.
10: Bona nit.

0: Marc Andrés, ha acabat el Països Baixos-Japó.
1: Final al partit, 2-2, Països Baixos-2-Japó 2. Frenkie de Jong ha jugat tots els minuts.
0: Moment de tancar el club de la mitjanit aquest diumenge. Mishima, sempre Mishima, avui amb la forma d'un sentit. I el record especial d'avui és per a una reina. És dolça, no sempre, afectuosa, quan vol, amb mal geni, massa sovint, i això segurament li ve del seu pare. Trapella, graciosa, espontània, ingènua, bailonga, xerraire, sentida, divertida i estimada per tothom. És la Margot, la meva reina, la reina Margot. Ahir va fer 7 anys i va tenir un gran regal. Ho deixem aquí, us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants, amb la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, o amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa La Carta. Bona nit, tornem demà amb més Mundial. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Els Estats Units i l'Iran arriben a un acord per posar fi a la guerra. El president dels Estats Units ho ha dit en un missatge a la seva xarxa social minuts després que ho hagi anunciat el primer ministre del Pakistan, país que està fent de mediador i que ha afegit que hi haurà una firma oficial a Suïssa divendres vinent. La televisió estatal iraniana també ha assegurat que ha forçat els Estats Units a acceptar l'acord. Anem fins allà, fins als Estats Units, amb el nostre corresponsal Oriol Serra. Bona nit.
2: Bona nit. Tant el president dels Estats Units com el primer ministre del Pakistan, el país mediador en les negociacions entre nord-americans i iranesos, asseguren que s'ha arribat a un acord entre Washington i Teheran per aturar la guerra que dura des de fa més de 2 mesos. Donald Trump, com és habitual, a través de la seva xarxa social, ha anunciat l'acord, ha felicitat tothom i ha ordenat l'obertura de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, assegurant que el bloqueig s'ha acabat. El president nord-americà ha reblat amb un embarcacions del món, engegueu màquines, deixeu que flueixi el petroli. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Washington.
1: Més notícies amb la Montse Mir.
3: Primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. 3 aquest diumenge s'han declarat a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit. Els altres 2 estabilitzats. El que ha afectat més hectàrees, 33, és el de Cervià de les Garrigues. No hi ha hagut danys personals, però s'han hagut de desallotjar 8 persones i Protecció Civil, a través d'un missatge alert als mòbils, ha demanat el confinament de les que eren a la zona durant unes 3 hores. El cap de la regió de Lleida d'Agents Rurals, Manel Vidal, explica la principal hipòtesi de l'origen del foc.
4: Són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos.
3: Durant el cap de setmana hi ha hagut risc molt alt de foc en 8 comarques del país. Aquest dilluns el risc molt alt d'incendi s'amplia a 51 municipis.
1: Els docents mobilitzen milers de persones al carrer una setmana abans de decidir el rumb de les protestes de cara al curs vinent. Aquest diumenge, milers de persones, 25.000 segons els organitzadors, 7.000 segons la Guàrdia Urbana, han tornat a reclamar al departament que no tanqui les negociacions. Si no, alerten, el curs que ve començarà amb més vagues i mobilitzacions. Sentim Iolanda Segura, de l'USTEC, i també Laura Gené, de la CGT.
5: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
6: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
1: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte que ve en l'Assemblea Educativa de Catalunya per definir l'estratègia sindical i reivindicativa per al curs que ve.
3: Incidents violents i enfrontaments amb la policia en la manifestació de Ginebra contra la cimera del G7, que començarà aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, a 40 quilòmetres. La cimera de caps d'estat i de govern tindrà una presència de Donald Trump i les guerres de l'Orient Mitjà i Ucraïna en l'agenda. Unes 20.000 persones han participat en la marxa per Ginebra que havia començat de forma pacífica.
7: Soc aquí contra el G7, contra l'imperialisme, diferents països per una Palestina lliure, també pel feminisme, contra el colonialisme, contra el racisme.
3: França s'havia negat a acollir la manifestació i ha tancat gairebé tots els passos fronterers amb Suïssa per seguretat.

0: El grup musical infantil El Pot Petit ha convertit el seu univers en un festival per les famílies. Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà, ha acollit aquest cap de setmana el Festipot, amb una assistència d'unes 3.000 persones, on els protagonistes absoluts han estat els cantants del grup infantil, la Jana i el Pau.
1: Sentim tremendament estimats. Jo porto des d'ahir que no paro d'emocionar-me, veig a les famílies a les parcel·les, veig tothom passant-s'ho tan bé que, mira, és que ho dic i m'estic emocionant.
2: És molt maco que les famílies saben que és la primera edició, també. I això ja és únic i especial.
0: Les entrades del Festival Familiar es van exaurir en només 3 hores. Els esports, Marc Andrés, bona nit.
3: Bona nit. El Barça d'handbol s'ha proclamat campió de la Champions per 13a vegada a la seva història després de derrotar el Fuchsia de Berlín a Colònia per 37-34 a la gran final. A més, aquesta Champions és la 50a de la història del club en totes les seves seccions. Domen Makuch ha estat l'MVP. El Mundial de Futbol, jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i també Països Baixos 2, a Japó 2. A la 1 de la matinada començarà el Costa d'Ivori a Equador, a les 4 el Suècia a Tunísia i a les 6 de la tarda de dilluns Espanya-Cap Verd, debut de la selecció espanyola, amb el dubte de quants minuts pot jugar Lamine Yamal. A les 9 també jugarà el Bèlgica-Egipte. En bàsquet, la penya ha perdut per 75-87 el tercer partit, que ha acabat sent definitiu de la seva semifinal contra el València. Així doncs, el València es classifica per la final i serà el rival del Barça pel títol de Lliga. La sèrie començarà dijous al Roig Arena dels valencians. També en hoquei patins hem tingut el segon partit de la final de l'hoquei Lliga masculina, on l'Igualada ha tornat a perdre per 8-2 a la pista del Liceo. Els gallecs ara queden a una victòria de guanyar el títol, però la sèrie ara es trasllada a les Comes, on es jugarà el tercer partit divendres. I a la Fórmula 1, Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya. Una victòria de Lewis Hamilton, que és la primera de l'anglès amb l'escuderia Ferrari, i a més, també és la primera d'un pilot fora de Mercedes en aquesta temporada al Mundial de Fórmula 1.
4: Fins aquí les notícies.
5: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Leire Díaz, bon dia.
7: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
5: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
7: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
5: Jordi, bon dia.
8: Bon dia. Sí. Tenim un problema, que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
9: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
10: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis.
11: Ara!
5: Candela Peña!
12: Quina il·lusió!
13: M'he engreixat una mica.
12: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
6: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Sempre he pensat que és de molt mala educació quan ets en un teatre marxar així que s'apaguen els llums i la gent comença a aplaudir. Aquells que tenen una pressa inexplicable, i trobo que després d'una actuació de música, de teatre, d'òpera, el mínim és quedar-te uns minuts per agrair amb aplaudiments la feina dels que han estat a l'escenari davant i darrere. Però avui, i només avui, per exigències laborals, de l'horari laboral, vaja, he hagut de cometre aquest pecat després de veure una versió peculiar però interessant de les noces de Fígaro de Mozart al Gran Teatre del Liceu. Preveient la meva fugida, he volgut evitar que ningú m'hagués de deixar passar per davant de les seves cames, perquè els seients són justos i la gent s'ha d'aixecar, i a l'entreacte he demanat a una parella gran que era els seients de la punta si els sabia greu moure's dos seients, perquè així jo, que havia de marxar molt ràpid, no els molestaria. Els he dit educadament i els he explicat que era perquè havia d'anar a treballar. I a què no sabeu què m'han contestat? Evidentment que no, que ells també marxarien tan bon punt s'apaguessin els llums. L'excusa és que, si no, després no trobarien un taxi per tornar cap a casa. Doncs apa, ja em veus a mi posant el turbo amb tot el Coliseu a les fosques mentre la gent aplaudia i jo intentant no atropellar la senyora que s'ha alçat per sortir al passadís quan acaba la funció, però que s'ha quedat clavada sense poder moure's, el marit dient-me passi, passi, i jo contestant, home, que no la vull atropellar, no la vull fer caure. Total, que ha superat el parany, he fet una corredissa fins a les Rambles i el meu àngel de la guarda ha provocat que uns turistes que baixaven d'un taxi al mig del carrer m'hagin cedit el cotxe, fins i tot m'han tancat la porta des de fora i el conductor, ben content, de sumar una carrera darrere de l'altra. Que sapigueu que si mai algú em demana un canvi de lloc per no molestar i perquè ha de sortir esperitat per anar a treballar, us diré sempre que sí, segur. I el vostre diumenge, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Ricard Portal, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, com esteu? Són les 12 i 11 minuts. Comença una altra setmana aquí a la Nit dels Ignorants, a Catalunya Ràdio, el nostre primer dia de la setmana. Per tant, ara ja és dilluns. Per nosaltres comença la setmana i la primera avui de trucar al 93-207-474 és la Dolors des d'Olivella. Bona nit, Dolors.
2: Hola, bona nit.
0: Què tal? Mira,
2: bé, em fa molta... bona nit per tu i per tots els ignorants. Em fa molta gràcia el comentari que has fet, perquè jo també vull parlar de teatre.
0: Ah, mira que bé. A veure, sí, tu vols parlar de teatre, perquè has anat a veure alguna cosa que t'ha agradat?
2: Sí.
0: Doncs vinga.
2: Divendres a la tarda, bé, tarda nit, vaig anar al Teatre Condal a Barcelona a veure el Joan Pera.
0: Home, l'auca del senyor Pera, no?
2: L'auca del senyor Pera. Ostres. La funció ens va agradar moltíssim.
0: Sí?
2: Bé, és que és... sí, va agradar a tothom. Bé, al final de tot, gent aplaudint de peus, i ell, al principi, anava tirant petons i saludant, però després deia ja, prou, perquè de tants aplaudiments i això. I la gent, bé, la gent no es movia, però...
0: Clar.
2: I estaven drets i això.
0: Que bé, que bonic.
2: Sí, va ser això. Llavors, doncs, el que volia dir és que jo vaig al teatre amb un autocar que organitza una senyora que es diu l'Abel de Sitges. Uh-huh. I a l'autocar anem amb gent de Sitges, de Vilanova, de Sant Pere de Ribes.
0: Sí.
2: I llavors aquesta senyora pues, fa diverses sortides cada mes a diferents teatres de Barcelona.
0: Uh-huh.
2: I per nosaltres és molt còmode d'anar al teatre així, perquè et porten amb autocar i arribes a Barcelona, et deixen a la porta del teatre i et recullen allí.
0: Clar, t'ho diràs. No has d'aparcar, no has de buscar horaris de trens i de patir després per haver de córrer.
2: Res.
0: És perfecte. I quants éreu, aquest grup que anàveu?
2: Aquest divendres érem 64.
0: Déu-n'hi-do. O sigui, sí, i tots vau anar a veure en Joan Pera,
2: tots, tots anem a veure el Pera. O sigui, la sortida que fa ella, són diverses,
0: sí,
2: cada mes, de vegades n'hi ha una, o de vegades n'hi ha tres, en fi, depèn.
0: Clar, ja pagueu l'entrada i el transport,
2: tot, tot,
0: no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, tot el... No t'has de preocupar de res, tu poses en contacte amb ella, és que... I això.
0: Que bé. I doncs que bonic que pugueu omplir els teatres i que a sobre sí, us sí. hagi agradat, doncs encara més.
2: Això. I llavors va ser el que, quan vam acabar, vam sortir al carrer, llavors, mentre esperàvem l'autocar, allò que arribés i tal, pues va sortir el Joan Pere. I l'Abel el va anar a saludar. I llavors li va dir, mira, aquest és un autocar i venim al teatre des del Garraf, vaja. Uh-huh. I el Joan, bueno, la va encoratjar amb ella que continuï amb això, amb aquesta tasca, i seguir amb aquestes sortides així, perquè tot això, doncs,
0: dona vida, mare de Déu, a vosaltres i als teatres, clar.
2: I al teatre. I mira, tant. és que vaig estar, em va fer molta, molta il·lusió, això. El Pere va pujar a l'autocar, Bueno, va pujar només
0: a saludar
2: allà al davant, A saludar, hola, gràcies, bona nit,
0: que
2: i això.
0: Bo.
2: Sí, sí, sí, sí, bé, com
0: això
2: com
0: ho ha dit
2: ell, però...
0: algun altre oient que va trucar alguna vegada.
2: Sí. Sí, també
0: de la
2: Villarroel.
0: També
2: Carme.
0: Van dir que havien pujat a l'autocar.
2: Sí,
0: vull dir que
2: aquell
0: estan
2: també
0: molt agraïts.
2: Estava, però... Aquell dia també estava jo al teatre.
0: Ah, sí?
2: Vam anar, sí, vam anar al Villarroel.
0: Sí.
2: I a la sala Villarroel. Sí. I llavors hi havia... És que ara no me'n recordo com es diu l'actor.
0: Va pujar algú...
2: No és igual. Però van pujar a l'autocar, al Flotats... Sí. I a la Bel Folk.
0: Sí, senyora. Això ens penso ho va explicar
2: que
0: un altre
2: són,
0: sí,
2: això ens ho va dir la Carme. Sí.
0: Exacte, sí, sí, sí, sí.
2: La Carme, que sí, bo, sí, és amiga bo. Meva també, sí. Hem coincidit diverses vegades al teatre.
0: Al teatre, clar.
2: I això, sí, sí.
0: Molt bé, Dolors,
2: molt bé.
0: Doncs, que bonic.
2: Bé, jo
0: gràcies
2: només
0: per
2: volia comentar això i m'ha fet gràcia el fet de que tu justament hagis
0: avui,
2: començat
0: sí, sí,
2: amb la
0: córrer, sí.
2: experiència del teatre.
0: Sí, senyora. Dolors,
2: molt
0: moltes gràcies.
2: Vinga, gràcies. Bona nit.
0: Bona nit, adéu-siau. Bona nit. L'Osval, des de Planoles, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Què tal? Com estàs,
3: bé.
0: Osval? Contenta de saludar-te.
3: Bé. Jo vull... Perquè fa temps enrere... Ja fa anys.
0: Sí.
3: Quan hi havia el Jordi Tardà, que feia el Tardà.
0: Sí.
3: Però ja no me'n recordo ara. Vas fent bé. I havia comentat, m'agrada molt un grup de música que és els AC/DC.
0: Sí.
3: I el nom, AC/DC, no sé massa ben bé d'on...
0: D'on ve?
3: Que s'assegui, no? Perquè
0: sí, de què vol dir exactament,
3: així,
0: no? Sí, sí, sí.
3: Sí, i bueno, només comentar si un aficionat o algú... Que
0: a veure, roquers que tenim d'oients roquers, que segur que ho saben explicar-t'ho, què vol dir
3: AC/DC? Sí, que pogués donar una mica d'informació del nom de Gombe, perquè són s'assegui,
0: sí,
3: un
0: senyor.
3: Grup de... macos,
0: sí, sí, dels
3: rock and roll,
0: dels de tota la vida, sí, un clàssic.
3: De veure i d'això, i bueno, em feia gràcia. I ara recordava això, i recordava les tardes amb el Tardà Tardà, amb el Jordi Tardà, i això, i que hòstia,
0: sí.
3: Deixa'm trucar ara.
0: Doncs
3: ara
0: vinga, ben fet, us val, a veure què et diuen, que tenim oients que els agrada la música.
3: Va.
0: Vinga, gràcies.
3: Doncs,
0: una abraçada, bona nit.
3: Passeu bé,
0: adéu.
3: Bona nit.
0: La Núria, des de Sant Andreu, a Barcelona. Bona nit.
4: Hola, bona nit, Aina. Mira...
0: Jo sóc la Marta, ja, directament.
4: Ai, Marta, perdona'm.
0: Amb l'Aina has parlat abans.
4: Equivocat.
0: No passa res, dona.
4: Bueno, tots sou de la mateixa família.
0: Exacte.
4: Escolta'm, que volia comentar el que ha comentat aquesta senyora, també. L'obra teatral d'en Joan Pere...
0: Sí.
4: És La Rapera en Barca.
0: És La Rapera. Que també hi vas anar divendres?
4: Avui.
0: Ah, hi has anat avui. I què?
4: Jo hi he anat avui.
0: I què? A tope de gent.
4: He tornat entusiasmada.
0: Que bé.
4: I a més hem anat set del... Tu ja saps que jo a vegades t'he comentat que vinc en un edifici de gent gran.
0: Uh-huh.
4: I hem anat sent d'aquí. I set persones d'aquí. I hem tornat tots...
0: Més joves.
4: Uau! Sí, sí, no? I dic,
0: sí, sí.
4: Perquè ens pensàvem que potser, doncs, noi, el temps passa.
0: Clar.
4: El setembre farà 78 anys en Pere. Però és que fluït, bé, Oh.
0: Oh, oh. Ben oberta,
4: sí,
0: la boca.
4: Sí.
0: Doncs que ben bé, que bé, Núria, que us ho heu passat i bé i que estava ple el teatre.
4: Ple. Uh-huh. I la gent aixecada, aplaudint. Ell allà, que bueno, és que, bueno, aquella senyora ho repeteixo jo perquè avui també ha passat.
0: Molt bé.
4: I vull dir que paga la pena anar-hi, eh?
0: Molt bé, doncs.
4: Ho dic de veritat.
0: Apuntat queda per tots els oients que... Perquè més, crec que només està el mes de juny, diria. En principi.
4: Em sembla que sí.
0: En principi.
4: Em sembla que sí. A no ser que tingui molt èxit i ho allargui.
0: Sí, però si no tornarà després de vacances, segurament.
4: També podria
0: Això
4: ser.
0: Això pot ser. Però vaja, que espavili la gent per anar-lo a veure. Molt
4: sí,
0: bé, Núria.
4: Sí, perquè de veritat.
0: Que val la pena.
4: Només era això, no et vull entretindre.
0: Moltes gràcies, Núria, per compartir-ho.
4: Bona
0: Una abraçada,
4: nit.
0: Bona nit.
4: Igualment.
0: Adéu. La Isabel, des de Reus, bona nit.
5: Hola, bona nit, Marta.
0: Com estàs?
5: Mira, jo trucava, és la primera vegada que truco, però t'escolto des de fa molt de temps.
0: Ah, molt bé, doncs benvinguda sí, a les ja. trucades. Està molt bé això que truqueu.
5: Sí, perquè, mira, m'ha portat molt records perquè... Això del teatre, perquè
0: sí.
5: jo vinc a Reus i jo també faig el mateix, feia el mateix. Anava amb autocar, organitzat, amb les entrades, amb tot, la mar de bé, amb una empresa d'aquí Reus. Bé, anàvem de Valls, Reus i Tarragona. I era perfecte. I he baixat molt, fins al Liceu, bueno, de tot. Però ara ja no hi puc anar. I una amiga avui ha anat i jo ja fa un temps que no hi puc baixar. Però que està molt bé i el comentari que has fet tu m'ha agradat molt, i que és que la gent és tan,
0: sí.
5: tan desagradable a vegades.
0: Sí,
5: no?
0: Primer els que marxen per marxar.
5: Sí.
0: I després, avui que jo he hagut de menester, doncs no m'han deixat.
5: No, que
0: no
5: fa,
0: m'han fet,
5: Eva.
0: Però no passa res, he arribat a l'hora, no passa res.
5: Bueno, doncs m'alegro.
0: Però a Reus de tant en tant fan coses de teatre, no, Isabel? No pots anar-hi a Reus tampoc, mateix?
5: No.
0: No, tampoc.
5: Ara ja no.
0: Ara ja no. Doncs, escolta, ja no, que t'ho facin per la tele...
5: Tinc una malaltia que ja no em permet.
0: No pots fer-ho, llàstima.
5: No puc, quasi no.
0: Doncs quan no en fan per la tele, suposo que no t'ho perds, no, si t'agrada el teatre?
5: No, jo el que fan, tot el que puc, que he anat.
0: Però a vegades que fan
5: no,
0: alguna...
5: moltes coses, però clar, bueno, ara pues, bueno...
0: Ara pues toca quedar-se, sí, sí.
5: Diagnosticar un càncer i ja no puc fer.
0: I ja no pot ser. Per això
5: però,
0: dic que
5: bueno.
0: aprofitis quan facin teatre per la tele, que almenys,
5: si
0: t'agrada, almenys que no t'ho perdis, no?
5: No, jo, els musicals també anava a tots, eh?
0: Ui.
5: Priscila, allò de la... d'aquell de... Bueno, ja no em surt el nom.
0: Tots. Mentre has pogut, els has fet tots. Doncs mira que bé.
5: Tots, ja et dic, hasta el Liceu.
0: Sí,
5: que m'agrada molt la música.
0: Que bé. Doncs,
5: bueno,
0: Isabel,
5: pues,
0: mira, almenys t'hem portat bons records.
5: Moltes companyia.
0: Gràcies a tu per trucar, que si no ho has fet fins ara, doncs tenim
5: no,
0: que ho facis una altra
5: vegada.
0: Molt bé. Doncs me n'alegro de sentir-te. Bona nit, Isabel. Adéu-siau. La Dolors, des de les Corts a Barcelona, bona nit.
6: Hola, bona nit. Res, només volia fer un comentari, perquè no t'escolto cada dia, però m'agrada molt els inicis. No sé si en dieu l'editorial o com es digui, no?
0: No, però jo, això no és ni cap editorial, que jo explico la meva talleta del dia o el que em passa
6: això.
0: O el que penso. Però és jo li dic l'entrada i ja està.
6: Sempre. Doncs l'entrada. M'encanta, doncs això, no? La quotidianitat feta notícia, per dir-ho d'alguna manera, perquè sempre estàs escoltant que sí això, que sí jo, que sí l'altre, és terrible, no?
0: Sí, sí.
6: En canvi, el dia a dia, que és el que ens fa la vida més agradable o curiosa...
0: Que ens passa a tots, no?
6: Em recorda perquè no es considera important, no?
0: Sí, tota la raó. Saps què passa? Que m'he passat tota la vida fent informatius i sempre
6: Clar.
0: Havíem de fer portades i sempre havíem de dir la notícia i ara... Com que no faig informatius, doncs explico les batalles, diguéssim.
6: Doncs,
0: i vaig pensar que no tenia molt sentit fer això, eh? Però, goita, que mira...
6: A mi m'encanta.
0: Que m'encanta que us encanti.
6: Sí, convides a dir, bueno, i el vostre diumenge,
0: Clar,
6: què?
0: Com ha anat?
6: Doncs mira, jo també tinc les meves batalletes.
0: Doncs vinga,
6: procuro cada... Amb la quotidianitat, eh? Des de sempre, procuro fer la vida sempre més agradable pels altres i per mi.
0: Uh-huh.
6: I amb cosetes d'aquestes, no? Doncs de dir, escolta'm, si et demanen això, doncs vinga endavant. Doncs pues, clar que sí, home, si no tenim pressa, si no tenim això. I bueno, només pues, que de vegades la pressa o la pose o la cara de pal, pues que no cal, no?
0: No cal, no cal. És com quan et demana algú amb una ampolla de llet si el deixes colar en un supermercat.
6: I jo sempre, que avui m'ha passat.
0: Sempre dic que sí, no? Una ampolla, tu portes 10 coses,
6: sí.
0: No et vindrà de 35 segons. Però hi ha gent que no, sí. Que no deixa. Va, cadascú sí, sí. Com és, no passa res. A tu t'ha passat també, dius, eh?
6: Sí, procuro que em passi també aquestes coses, de vegades les busco.
0: Ja, està bé això. Molt bé, doncs, escolta'm, gràcies. Vinga. Per la trucada. Una abraçada.
6: Endavant sempre.
0: Igualment, adéu, bona nit. L'Elisabet des de Sant Antoni, Barcelona, bona nit.
7: Hola, bona nit, Marta. Mira, és la primera vegada que truco.
0: Ai, que bé, quantes novetats, soc... escolta'm.
7: Sí, sí, sí, mira, també soc molt, molt antiga oïdora, però trucant no.
0: No gaire.
7: I si ho he fet és perquè m'ha fet tanta gràcia el que has comentat, que t'ha passat avui al Liceu. És que jo avui també estava al Liceu veient les nostres amigues.
0: No seràs tu la que no m'has deixat seure a la punta.
7: No, no, ah, d'acord. No, no, no. No, no, no, perquè...
0: Dic ara és quan em truca seient... la senyora i em renya. Ho he pensat,
7: no, eh? No, el meu seient,
0: sí.
7: Jo sóc abonada fa molts anys, sempre tinc naturalment el mateix seient,
0: sí.
7: I el meu seient toca el passadís.
0: Clar.
7: Sóc la primera de del passadís.
0: Que estàs a platea o on estàs?
7: Al segon pis.
0: Al segon pis.
7: Al segon pis.
0: Molt bé.
7: I m'ha fet gràcia perquè al meu costat hi havia tres persones que anaven juntes i precisament en la mitja part m'han preguntat si els faria res que jo em mogués una miqueta cap allà perquè ells havien de sortir molt de pressa just quan s'acabés la representació.
0: Ah, sí?
7: Però és que
0: bona.
7: És que és curiós el que s'ha explicat.
0: I tu què has dit, Elisabet?
7: Jo m'he mogut.
0: Clar.
7: Jo m'he mogut. I així ells... perquè així quan surti no l'haurem de molestar. Només era a mi que m'havien de molestar, perquè
0: sí,
7: ja dic,
0: sí.
7: Jo sóc la primera de la fila, diguéssim.
0: Sí, sí.
7: Però sí, no, jo m'he anat uns seients més cap allà i així...
0: I no passava res, no? Ho has vist igual de bé.
7: No sé quina pressa tenia perquè no els hi he preguntat i no m'ho han explicat.
0: Clar, jo ja ho he dit perquè he pensat, no és perquè sí, sinó és perquè haig d'anar a treballar i no vull... I patia per l'hora,
7: sí.
0: Però no ha funcionat tampoc, eh?
7: Doncs mira, m'ha fet tanta gràcia la coincidència.
0: Que has trucat, no? Has
7: pues
0: decidit trucar.
7: No he trucat mai, doncs pues mira, avui m'estreno.
0: Avui sí, que bona. Doncs mira,
7: doncs ja està.
0: Moltes gràcies, Elisabet, per compartir-ho.
7: Era això.
0: Molt gràcies, bé, fins un altre
7: gràcies.
0: Dia.
7: Adéu-siau,
0: bona nit.
7: Veus,
0: expliques coses normals i a la gent també li passen aquestes mateixes coses normals, perquè a la vida ens passen aquestes coses. Va, d'aquí 3 minuts arribarem a 2:15 de la matinada.

0: Ara parlarem amb tres joves de 18 anys que comencen a respirar més tranquils, que aquesta setmana serà la de la calma comparada amb com estaven els últims dies de maig i juny. Són tres dels 45.000 estudiants que aquest any han fet la selectivitat a Catalunya, les proves que et permeten accedir a la universitat. Per saber les notes, hauran d'esperar una mica més, fins al 23 de juny. Va, que us els presento. En Miguel Cirella té 18 anys, és de Palamós i ha fet la selectivitat a la Facultat de Ciències de Girona. Bona nit.
1: Bona nit.
0: L'Anna Guerrero té 18 anys, és de Barcelona i ha fet la prova a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Bona nit, Anna.
2: Hola.
0: I l'Aleix Hernández, que aviat també farà els 18 anys, és de Sant Quirze del Vallès i ha fet la selectivitat a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Aleix, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: A veure, primer de tot, amb l'ordre que us he saludat, primer el Miguel, després l'Anna, després l'Aleix. Com ha anat aquest primer cap de setmana sense haver d'estudiar ni de repassar res de res? Què heu fet? Dormir tot el cap de setmana? Sortir amb els amics? Què heu fet?
1: Bueno, jo, sincerament, molt bé. O sigui, sí que es nota la diferència, el canvi, no?, de no haver d'estudiar. Però jo sí que he treballat aquest cap de setmana, però bé, bé, molt bé.
0: Que has treballat vols dir que tens una feina? O que has hagut d'estudiar més? Ah, tens una feina.
1: No, sí.
0: D'acord, d'acord. Molt bé. L'Anna, què ha fet aquest cap de setmana?
2: Jo he anat amb les amigues i això, no, jo no he treballat.
0: No has treballat. I has dormit molt?
2: Bueno, sí, també.
0: Hem recuperat forces. I l'Aleix?
3: Bé, jo divendres vaig sortir de festa i ahir a la tarda vaig anar a la platja.
0: Ah, està bé, una mica de tot, molt bé. Escolteu-me, d'entrada, explica'ns, pel mateix ordre que hem seguit fins ara, quins batxillerats heu fet cadascú? Miguel, tu quin batxillerat has fet?
1: Jo he fet el científic tecnològic, perquè, bueno, al final faig les matèries que m'agraden, que són aquestes més de càlcul, com matemàtiques, física, química...
0: I l'Anna?
2: Jo he fet el social perquè tinc les natures que em ponderen per entrar a la carrera.
0: Molt bé. I l'Aleix?
3: Jo també he fet el científic perquè m'interessava el tema de la biologia i això de l'evolució.
0: Molt bé. Tots els que hem fet la selectivitat, jo m'incloc fa molts anys per això, tenim un record principal d'alguna pregunta o d'algun moment complicat. Quin és el vostre? Què és el que vau trobar més difícil o potser el que vau dir, apa, doncs això és molt fàcil. Algun record que us quedarà per sempre d'aquest examen de la selectivitat?
1: Buah, per mi, jo, a l'examen de matemàtiques i de física potser, més física. Que havia passat una hora ja i només tenia tres apartats fets i vaig fer tot el que quedava d'examen en mitja hora, potser.
0: Per difícil, dius?
1: Sí. Uh-huh. Era, bueno, bastant complicat, sí.
0: Anna?
2: Jo, a anglès, perquè pensava que el listening només sonava una vegada perquè estava tardant molt i vaig començar a ficar nerviosa fins que vaig escoltar que tornava a sonar.
0: Ah, quina sort. I tu, Aleix?
3: Jo a l'examen d'història, que a l'apartat tipus test hi havia una pregunta on una de les respostes era Darth Vader, i això pues, em va relaxar.
0: Ah, està bé, és un bon record, almenys. Escolteu-me, de la prova de català, que aquesta la vau fer tots igual, crec que vau haver de triar entre un fragment del conte de l'arbre domèstic de Pere Calders, identificar varietats dialectals del català, o respondre preguntes d'un text sobre microplàstics que afecten la salut. Què vau triar vosaltres?
1: Bueno, jo vaig triar aquesta pregunta a Pere Calders, però bueno, la vaig fer malament igualment, i la dels dialectes també, i aquesta sí la vaig fer bé.
0: I la del Pere Calders la vas fer, ja ho saps, que la vas fer malament?
1: Sí, perquè vaig posar realisme màgic i es veu que eren novel·les curtes, però bueno.
0: No passa res. Anna, i tu?
2: Jo vaig fer el Pere Calders i també vaig fallar.
0: També?
2: Sí, perquè no en tenia.
0: Clar.
2: Què estava dient?
0: I l'Aleix?
3: Jo també vaig fer els dialectes i el vaig fer bé. I després també la de Pere Calders, que sí que vaig posar comptes, llavors també la tinc bé.
0: Ah, doncs això ja és una tranquil·litat. Per tant, amb aquesta tranquil·litat d'aquestes preguntes, suposo que teniu clar que aprovareu, no?
1: Sí.
0: Aprovar sí. I teniu idea de quina nota podeu treure aquesta CL?
1: Bueno, jo, més o menys, potser 7 o així, fent mitjana de tot.
0: Fent mitjana de tot, de batxillerat i la CL, vols dir?
1: No,
0: només de la CL, eh? De la CL. Molt bé.
1: Si fos dels dos, potser un 10,5 o així.
0: Ara parlarem del que necessiteu. Tu, Anna, què creus que pots treure?
2: Jo, de les sèries, veig un 7, 7 i mig o així.
0: Uh-huh. I tu, Aleix?
3: Jo també, perquè està notes 7, 7 i mig, 7.
0: Està bé, trobo que està molt bé. Teniu clar la feina que heu fet, per tant, està bé. Miguel, ara explica'ns tu què vols estudiar l'any que ve, per tant, quina nota necessites per entrar i on voldràs estudiar?
1: A mi m'agradaria fer enginyeria industrial a Girona i, bueno, la nota no és massa alta tampoc, crec que és un 9.

0: I quina nota necessites per entrar?
1: Un 8,6 és molt baixeta.
0: Per tant, també no has de tenir problemes, no, en principi?
1: No, en principi no.
0: I Aleix?
2: Jo vull estudiar educació infantil a la UAB i quan ho vaig mirar la nota era un 9,5 o alguna cosa així.
0: I per tant també creus que el tindràs, no?
2: Sí, jo crec que sí que hi arribo.
0: Clar, en el teu cas tu has hagut de fer l'altre examen, no? Les PAP, que es diuen.
2: Sí, les vaig fer just després de Setmana Santa.
0: I com et van anar? Perquè jo sé que hi ha molta gent que suspèn aquest examen i crec que tu no, no?
2: I jo les vaig aprovar, els dos exàmens, el de català i mates.
0: I no vas trobar-ho, perquè hi ha molta gent que es queixava, que era molt complicat. Tu no ho vas trobar tan difícil?
2: Bueno, jo crec que el que jo vaig tenir a favor és que, com que he fet el batxillerat científic, he fet les mates del científic, i això jo crec que jugava a favor meu, perquè hi havia gent que venia de fer les del social o de cicles que no fan mates o alguna cosa així, llavors potser les van veure més complicades.
0: Clar, pot ser. Anaves més ben preparat d'aquestes assignatures i això et va anar a favor, no, diguéssim?
2: Sí, jo crec que sí.
0: Suposo que tots tres les festes de graduació ja les heu fetes?
3: Sí, sí.
0: I el viatge de final de curs també?
3: Sí.
0: I on heu anat?
3: Bueno, jo el vaig fer a l'octubre i vam anar de creuer.
0: Pel Mediterrani?
3: Sí,
0: carai,
3: Mediterrani.
0: Molt bé.
3: Anna? Itàlia, França.
0: Molt bé, molt bé. I l'Anna?
1: Jo vaig fer-ho al febrer i vam fer una ruta per Itàlia.
0: I l'Aleix?
2: Jo no he fet cap viatge a final de curs com a tal. L'institut no n'ha fet.
0: No ha fet viatge? Home, doncs us el deuen, no? O què?
2: Sí, jo també ho penso.
0: Tu també ho penses, no? Sí. Doncs va, ara la pregunta més important, la més important de totes, què fareu aquest estiu? I hi ha diferents tradicions, eh? Hi ha gent que vol treballar ja perquè té l'edat per fer-ho i vol guanyar els seus diners. Hi ha gent que se'n van de viatge amb els companys, amb una illa, o que se'n van a fer un interrail per Europa. Vosaltres de quina opció sou? A veure...
3: Bueno, jo de totes dues, més o menys, perquè ara en 3 dies m'anirem als amics a Menorca, uns dies, i després quan torni treballaré.
0: Molt bé. I treballaràs a què? El sector turístic, potser sent de Palamós?
3: Sí, hostaleria a una gelateria.
0: Molt bé, molt bé. I l'Anna?
1: Jo m'aniré a Mallorca el juliol amb les amigues i, bueno, jo no treballaré.
0: I l'Aleix?
2: Jo el dissabte que ve també marxo cap a Menorca.
0: Carai!
2: Amb els amics.
0: Potser us trobareu, eh? Menorca, Mallorca, trobo que... L'Interrail sí. Ha quedat... Europa no, de moment, veig.
1: No,
2: de moment.
0: Hi ha altres amics que ho fan, això? Altra gent dels vostres instituts que ho fan? Ho heu sentit o no? O ja ha passat de moda,
1: sí.
0: Això de l'Interrail?
2: Jo sí, tinc amics.
0: Que ho faran, no, eh? Sí. Abans de marxar, tant a Menorca, tots dos, com a Mallorca, ja sabeu que tindreu les notes i ja teniu clar com us heu de matricular a la vostra universitat, que la data no us enxampi allò sota l'aigua, que no us passi el dia per alt, que aquestes coses passen perquè aquí els pares ja no fan res, ja us ho heu de fer tots vosaltres, i de tant en tenir algú que es penja i diu ostres, que m'ha passat la data de que m'havia de matricular. Ho teniu tot clar per la universitat que heu escollit?
3: Sí, jo... Ja, per si de cas, ho he fet perquè, no sé, prefereixo fer-ho ara i ja està.
0: I treure tot de sobre, no?
3: Sí, millor.
0: Anna?
1: Sí, jo he fet la llista de les opcions i quan ja em diguin quan entro ja faré la matrícula.
0: I això és ara el juliol, no? Entenc?
1: Sí, abans de marxar ho hauria de fer.
0: I tu, Aleix?
2: Jo encara ho he de fer, però ho faré aquesta setmana abans de marxar també.
0: També ho fareu abans de marxar cap a Menorca, no?
2: Sí.
0: Molt bé. Escolteu, veu estudiar realment moltíssim el mes de allò maig i juny per preparar-vos la SELE o no sou tan atacats i heu anat fent tranquil·lament perquè teníeu clar que portàveu tot el curs fent feina i que no n'hi ha per tant d'estressar-se d'aquesta manera?
3: Bueno, jo he estudiat més o menys, sí, el maig i el juny, però com que sabia que la nota que tenia a batxillerat anava bé per la carrera que vull fer, doncs, no sé, sense pressió, més o menys.
0: Sense pressió, molt bé. Anna?
1: Jo vaig estudiar bastant tranquil·la durant el maig i juny,

0: perquè era com que ho portàvem tot del curs, el que sí que vaig a la filosofia sí que vaig estudiar més perquè allò sí que ho havia de recordar, però la resta tampoc gaire.
1: I l'Aleix?
2: Jo tampoc gaire, perquè jo ja sabia que portava bé les assignatures del curs i això. I vaig, sí que em vaig centrar més en química, però després vaig canviar i vaig pensar que em centrava millor en les altres dues específiques i que no em ponderés química.
1: Mm-hmm. Molt bé. Hi ha gent que fins i tot és capaç de repetir la selectivitat al setembre perquè no té prou nota per allò que vol aconseguir. Vosaltres seríeu capaços de fer això per aconseguir més nota? Tornar-hi al setembre?
3: Si calgués, sí, però no sé. Faria molta mandra, jo crec.
1: Segur. Anna?
0: Jo, si no hi ha més remei, sí, però això ho puc evitar millor.
1: Ja, i l'Aleix?
2: Jo, o sigui, si no és que és un desastre la selectivitat i que no puc entrar res, doncs no ho faré en principi.
1: No, però en principi, pel que heu dit, suposo que les notes, ja sabeu que les tindreu cap al 23, no?
2: Sí.
1: De juny?
2: Sí.
1: I què anireu físicament a buscar? Com ho fareu per saber les notes? Entrareu online o com es fa això ara?
3: Pengen les notes en el portal del GenCat.
1: I allà et mires el nom i vas a buscar la nota?
3: Sí.
1: Molt bé. I fareu allò que us filmareu i penjareu després a xarxes o no? O això ja no. Queda per la intimitat de cadascú? Hi ha gent
2: no,
1: que ho fa,
2: no,
1: també,
2: no ho faré.
1: Tu ho faràs?
2: Jo ho faré, no ho penjaré, no ho penjaré.
1: Però per tenir el record, no?
2: Sí, el gravaré amb els amics, com que estarem a Menorca quan ho fan, doncs entre tots els amics ho farem, però després no ho penjarem.
1: Clar, molt bé. Queda ja per la intimitat de cadascú. Escolteu, doncs jo us desitjo que, evidentment, que aprovareu, però que traieu la nota que necessiteu per entrar a les vostres opcions a la universitat, a l'Anna Guerrero, a l'Aleix Fernández i al Miguel Sirella. Moltíssimes gràcies per explicar-nos la vostra experiència avui a la nit dels ignorants i que us vagi molt bé el curs que ve, d'acord?
3: Moltes gràcies a tu.
0: Merci.
1: Gràcies, que vagi bé. Bona nit.
0: Adéu.
2: Adéu.
0: Nit.

0: La nit dels ignorants, un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
1: Quan estic trist i els ànims tinc per terra.
2: Què se'n sap d'aquell escolar de Montserrat que va cantar amb en Sergio Dalma, amb Dones Força, per la Marató del 2011?

0: És que aquest noi està treballant amb nosaltres.
1: Què dius?
0: És podòleg i estem treballant junts en una clínica.
1: I clar, ja no et consta
0: no
1: que
0: canta perquè, bueno, va canviar la veu. I jo un dia parlant amb ell em va dir és que no m'hi trobava gust cantant. I jo, bueno, però professionalment és un gran professional.
1: I és un gran podòleg, aquest escolanet, diguéssim.
0: Sí, sí.
1: Que bo.

0: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
1: Ara passa un minut de 3:15 de la matinada aquí a Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants, al 93-207-474, i tenim en Josep Lluís des d'Horta, Barcelona. Bona nit.
2: Hola, bona nit i bon dilluns. Mira, Marta, bueno, Marta Grau no, aquesta és Aina, Marta Romagosa.
1: Sí.
2: Escolta una cosa.
1: Digues.
2: Vull contar-te que si estàs recuperada de la setmana tan anodina, tan diferent que vas patir la setmana passada, que vas acabar l'últim dia que dius que estàs una mica...
1: Cansada,
2: ja
1: sí. Descol·locada. Ah, perquè vam anar a Montserrat, amunt, avall... Però sí, sí, sí, ja està.
2: Ja ho has patit. No
1: superat,
2: sé,
1: superat, superat, superat.
2: Queda, sí, sí. Queda la memòria.
1: I tant, això segur.
2: I que no falli, eh?
1: No, no, també, és veritat, que no falli.
2: Pues mira, les preguntes que per aquesta nit i per obrir la intervenció d'avui...
1: Digues.
2: Quin és el català catalana que més anys ha viscut mai fins ara?
1: Més anys.
2: Que ha mort amb més edat. Uh-huh. Català, catalana.
1: Sí.
2: Després, què vol dir la frase? És més tossut que una mula. I uh-huh. Per acabar, la meva mare és molt tossuda i va fer putxineris. Saps el que són els putxineris,
1: sí,
2: no?
1: Sí, tant, sí, sí.
2: Però que sigui a la mà.
1: Sí.
2: Pues jo pregunto si encara si existeix alguna botiga, per curiositat, no és que em vagi a comprar, però jo m'he posat molt en els putxineris de la meva mare, si alguna botiga que em venguin de putxineris. Uh-huh.
1: D'aquest de la mà per dintre, diguéssim.
2: Sí, allò que feia la mà i els didets.
1: Sí, correcte.
2: Feia... No, no una, un titella.
1: No, no, no, putxinelli, putxinelli. Sí, sí, ja t'entenc.
2: El titella aquest dels braços
1: articulats. No, no, aquest no, aquest no.
2: Fils, no. El putxinelli, putxinelli.
1: Sí, sí. Jo, no, el que posaves la mà dintre i dos dits al cap o depenent i una a cada mà, sí, sí.
2: Quan demanem ho fem roba, per saber cosir, fer un cap i uns ulls
1: uh-huh.
2: I un dibuix i una boca i és molt, molt... I són coses de la infància que hem gravat per
1: clar,
2: sempre.
1: Clar. Molt bé, doncs a veure què ens diuen. Bona setmana, gràcies.
2: Marta,
1: adéu, bona nit. La Marina, des de Barcelona, bona nit.
3: Bona nit a tothom. Doncs bé, jo recordo que ets putxinel·les. M'agradava, em feia molta il·lusió. M'ho passava amb pipa.
1: Era molt xulo, sí.
3: M'agradaria saber tu, millor, si hi ha algun lloc. També.
1: Alguna
3: jo
1: botiga.
3: Volia preguntar el dia de 21 d'aquest sí. Mes de juny, és Sant Lluís, però quin és Sant Lluís? Perquè em sembla que n'hi ha més d'un.
1: Quin no Sant Lluís n'és? Ah, d'acord, hi ha més d'un Sant Lluís i vol saber aquest quin és, eh?
3: Sí, i el dia de la música, que és el patró, és que tindria que tornar a llegir tota la història. I després també, bueno, Santa Cecília també celebra el dia de la música.
1: Sí, vaja, a mi és el que em sona, Santa Cecília, per celebrar... Eh? Em sona Santa Cecília per celebrar
3: sí,
1: el dia de la música.
3: Dia, també és el dia de la música, el Sant Lluís també, eh?
1: Ah, sí?
3: Però el motiu... Sí. Sí, sí, però no sé quin és, ara no me recordo quin és.
1: D'acord.
3: Hi ha més d'un, sí que sí que fins ara ha sigut el dia de la música també.
1: Doncs que ens, patró, a veure què ens diuen. Sí, sí. A veure, segur a veure, que algú, aquí hi ha molta gent que sap el santoral, o sigui, a veure què
3: sí,
1: ens diuen.
3: Sí, jo m'agrada, eh? Jo llegeixo molt la vida dels sants. Creguis o no, és molt interessant.
1: És interessant, sí, home, són
3: és
1: curioses.
3: És molt dura, també.
1: Clar, també. Doncs a veure si algú ens ho sap dir, Marina. Molt bé.
3: Sí, sí, moltes gràcies.
1: Gràcies, bona nit. Bona nit. En Frederic, des de les Corts, a Barcelona, bona nit.
4: Hola, bona matinada. Mira, jo avui no faré preguntes, però m'agradaria parlar una mica sobre el que hem parlat d'aquests joves.
1: Sí.
4: Que quan jo, pues, bueno, quan jo vaig ser jove, no ho soc, soc vellet, però quan vaig ser jove, vull dir, perquè veieu una mica la vida com ha canviat i com és, no? És així. Jo als 14 anys ja teníem, vaig fer el mes de maig el batxillerat i vaig fer la revàlida, vaig treure el batxillerat elemental, sí. Que es deia quatre cursos, uh-huh. Ens vam tenir que examinar a l'Institut Balmes per treure-ho, perquè de moment pues, ho fèiem al col·legi i això, però a l'Institut Balmes ho vam treure. Això el mes de maig. I el mes de juny el meu pare ja em va trobar feina i em ve a casa un dia i diu noi, ja t'he trobat feina. Vale? Jo, papa, em diu, bueno, mira, vés a veure aquest senyor, tal i qual, tal, val. Vaig a veure un senyor i el mes de juliol, el primer de juliol, inaugurava jo perquè era un grum, es deia grum, però es diu grum ara, però es deia botoners, no?
1: Sí.
4: Amb un uniforme basat sí. de botoners, amb un banc que s'inaugurava la sucursal de Barcelona aquell dia, al costat mateix del Ritz, el mateix edifici del Ritz,
1: sí.
4: Que ara hi ha un altre hotelet que es diu no sé què Ritz, perquè
1: sí,
4: per això.
1: Sí, sí, sí.
4: Pues allà mateix, I als 14 anyets vaig anar cap allà i, bueno, i resulta que, bueno, el meu pare coneixia un senyor, que aquest senyor era àrbitre de futbol com el meu pare, i no, era el director del germà d'aquest senyor, de l'àrbitre de futbol, era el director, el que seria director.
1: De la sucursal, sí.
4: De la sucursal. Em va fer una entrevista i em va dir, sí, ja pots venir, vés a fer-te l'uniforme i ja pots venir. I a primers de juliol començàvem. Bé, el tema va ser que jo, quan vam acabar a l'agost, setembre, doncs, bueno, vaig anar a una acadèmia, aquella acadèmia només ensenyaven coses de banca, i sempre el mateix, sempre el mateix. Jo, papa, jo vull fer alguna cosa més. Bueno, vaig fer el peritatge mercantil, i el peritatge mercantil el vaig fer en 3 anys, bastant bé, però anant al vespre a escola.
1: Aquell dematí, després de treballar, no?
4: Això mateix, aquell temps era de matí i tarda al banc. I plegàvem del banc a quarts de 7 a les 7, i de 7 a 10 a acadèmia. I bé, cap a casa, i llavors, si tenies ganes, estudiaves, si no, doncs els caps de setmana, si no, ho feies com podies, no? Bé, m'ho vaig treure el peritatge mercantil, i als 16 anys doncs ja vaig passar per un examen d'auxiliar al mateix banc, i, bueno, i quan havia de fer llavors el professorat mercantil, si no em volia treure el títol, doncs continuava. No? I no em vaig treure el títol i vaig continuar igual i vaig fer el professorat mercantil i vaig acabar el professorat mercantil amb 20-21 anys més o menys, perquè després em va costar una miqueta més, alguna assignatura i tal i qual. Em vaig examinar per un altre lloc, vaig aprovar la segona vegada en un altre lloc, no diré on, però bueno, i llavors vaig fer vaig fer milícies, i per estalviar doncs vaig fer els tres mesos d'estiu de milícies universitàries a Castillejos, i durant l'any doncs, treballant i tal i qual. Tant és així que el que cobrava treballant m'ho descomptaven perquè la mili, llavors no, també em donaven una paga perquè sortíem sergents de complement, sergents d'això, i donaven alguna cosa, i llavors ens retiraven el que no podíem cobrar dos pagues
1: de
4: l'hora.
1: Clar.
4: Doncs vaig acabar per usar mercantil, vaig entrar en un altre lloc, i en un altre lloc doncs, bueno, també vaig continuar estudiant i cosa, perquè vaig programar dels primers que vam programar d'aquells ordinadors tan enormes,
1: sí.
4: I, bueno, i vaig anar pujant, vaig anar fent, em refereixo a aquesta època. Però els 4 mesos que vaig fer després de sergent, que va ser de les pràctiques del campament de milícies, no? de soldats, els vaig fer a Menorca, precisament.
1: Mira.
4: Vaig demanar a Menorca i em va tocar. Vaig demanar a Barcelona, però només hi havia una plaça, i aquella sabia que no me la donarien, i quan hi havia un amic meu que no havia pogut fer l'examen de física de lo que demanaven, no? Els concursos que demanaven per anar a milícies, no va poder pujar la corda i no podia anar-hi, però van a fer la mili normal i li va tocar allà a Maó, a Menorca.
1: I tu cap allà.
4: I em va enxufar ell a les oficines allà i vaig passar 4 mesos. Per tant, voldria dir amb aquest xicots que han anat, a Maó, que no es perdin i no s'ho perdran, el port de Maó,
1: sí.
4: Sobretot el port de Maó, que és un dels ports més fantàstics que hi ha a tota Europa, amb les caletes que hi ha juntes,
1: sí.
4: I la mola, que està en una punta, que abans era doncs, una presó,
1: sí,
4: i és, bueno, és una punta. Ara, que vagin a Arenal dels Castell, una mica més amunt, que vagin a Fornells a menjar llagosta, que vagin
1: no
4: a
1: sé si faran tantes coses de dia, ja t'ho dic ara.
4: I tant, és molt petitet, allò és molt petitet.
1: Sí, sí.
4: Que vagi a la cova d'en Xuroi, que és fabulosa,
1: la
4: cova d'en Xuroi, a Ciutadella i els pagetes de Pallà. I bé, i diria moltíssimes coses, no?
1: Molt bé, molt bé.
4: Però bé, perquè es vegi la
1: diferència de...
4: que hi havia, perquè, clar, en aquella època necessitaven a casa, treballaven tots i tal, la meva mare, el meu pare i això i allà, però necessitaven aquells poquets diners, diguem-ho així.
1: Sí, sí, sí.
4: Me'n recordo, encara tinc el primer sobre, saps quan vaig cobrar la primera mensualitat que vaig cobrar? En pessetes,
1: Quantes pessetes? Quantes?
4: 431 amb 96.
1: Ostres, tu, molt bé.
4: En pessetes, és menys de 3 euros,
1: sí,
4: això.
1: Sí, sí. Imagina't. Com han canviat les coses, sí, sí.
4: Moltes
1: gràcies per compartir-ho.
4: Gràcies per l'atenció.
1: Gràcies, Frederic, que vagi molt
4: bé. I bona matinada.
1: Igualment, adéu-siau, bona nit. Tenim missatges que encara no he llegit. No he llegit cap missatge, que no. Però com que no ens queda molt temps perquè avui sentirem el que no ens enredin del Carlos Baraiber, només... el que faré és una resposta sobre una pregunta que ens van fer fa uns dies, de la Menxo des de Marçà, que diu, referent a la quantitat d'aigua que hem de beure, jo crec que va ser la Montserrat de Mataró que va fer aquesta pregunta, crec recordar, doncs la Menxo ha respost i diu... la quantitat d'aigua que hem de beure. Si és una dona adulta, ella diu de 2 a 2,7 litres. Si és un home adult, de 2,5 a 3,7 litres. Diu, aquesta quantitat, per això, inclou tota l'aigua que obtenim també, no només de les begudes, sinó també de tots els aliments. I dit aquesta resposta, ara sí, no volem que ens enredin.
0: Que no ens enredin. Amb Carlos Baraiber.
1: Aquesta setmana passada hem estat molt pendents del Papa, ja ho sabeu, de la Sagrada Família, i hem gaudit conjuntament de l'espectacle que va culminar la benedicció de la Torre de Jesús, amb aquells drons fent la silueta de Gaudí, recordeu? Doncs potser no us ho creureu, però hi ha qui ha posat en dubte que aquests drons existissin. Per això saludem el responsable de verificació de 3Cat Info, en Carlos Baraiber. Bona nit.
5: Què tal? Bona nit.
1: Com pot ser, Carlos, que algú posés en dubte que els drons existissin?
5: Doncs per una qüestió de perspectiva, simplement. Tot plegat va sorgir d'un vídeo penjat a Twitter en què un veí de Barcelona que viu en un pis amb vistes a la Sagrada Família va ensenyar el moment en què es van encendre els drons a la tele i des del seu balcó es veia la Sagrada Família però no es veien els drons. Clar, com pot ser això? Doncs bàsicament perquè els drons que es van aixecar per aquest espectacle, uns 700, no es van enlairar sobre la Sagrada Família, sinó que eren a l'Hospital de Sant Pau. Això va ser per motius de seguretat, sobretot. No pots fer volar drons per sobre de tantes autoritats, del Papa, els Reis, el president de la Generalitat. Així que es van enlairar des de l'Hospital de Sant Pau i, clar, aquesta persona que veia la Sagrada Família i no els drons viu en un punt de la ciutat en què Sant Pau li queda al darrere. I per això no els va veure. De fet, ni el Papa ni la gent que era present a l'esdeveniment va poder veure'ls en directe, els drons. Només els veien a les pantalles gegants.
1: Clar. L'espectacle de drons es veia diferent segons la perspectiva.
5: Efectivament. De fet, hi ha vídeos de molta altra gent que va veure, per exemple, Gaudí de perfil, des del Carmel, o les lletres de la frase que es va escriure al cel a l'inrevés, perquè veien els drons des del darrere. De fet, també hi ha fotos en què es veu la figura de Gaudí molt lluny de la Sagrada Família, perquè, de fet, Sant Pau i la Sagrada Família estan separats per pràcticament un quilòmetre. I depèn des d'on ho miris, doncs, es veuen molt separats. I, a més, perquè ens fem una idea de la dificultat de tot plegat, perquè a la tele es veiés bé que Gaudí mirava la Sagrada Família en la perspectiva que tocava i tot correcte, el plano de tele que es va haver de prendre va ser amb una càmera situada a Torre Baró. Per tant, per sumar-me ja les felicitacions que han rebut, enhorabona a tots els que ho van muntar perquè va ser increïble i, sobretot, va ser tot real.
1: Gràcies, Carlos. Bona nit.
5: Gràcies, bona nit.
1: Veus, per una vegada, quan es verifica, i és que és tot real. Moltes vegades verifiquem i tot és mentida, doncs en aquest cas, que ningú pensés malament perquè els drons existien, però ja ens ha quedat clar que eren en una altra banda per una qüestió de seguretat. Doncs va, que arribem al butlletí de la una de la matinada, l'escoltem i després continuo parlant amb vosaltres. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran han anunciat que hi ha acord per la pau. Donald Trump ho ha anunciat i, almenys per la seva part, ha dit que reobre immediatament l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units ho ha dit en un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, minuts després que el primer ministre del Pakistan, país que fa de mediador, hagi avançat l'acord i hagi posat data per a la firma oficial divendres que ve a Suïssa. La televisió estatal iraniana també ha confirmat l'acord, però amb un matís. Se n'atribueix l'èxit i assegura que ha forçat els Estats Units a acceptar-lo. El viceministre iranià d'Afers Estrangers ha confirmat que l'acord amb els Estats Units posa fi immediatament a la guerra en tots els fronts, deixant clar que això inclou el Líban. Aquest alt càrrec ha precisat que els compromisos iranians, inclosa la reobertura de l'estret d'Hormuz, entraran en vigor a partir de divendres, que és quan es farà la cerimònia de signatura d'aquest acord a Suïssa. El govern iranià ha assegurat que s'obrirà un període de 60 dies que ells centraran en el final de les sancions, un període de negociacions. Els Estats Units, per la seva banda, sempre han dit que aquesta segona fase de les converses serien per neutralitzar el material nuclear per impedir que puguin tenir aquest tipus d'armament. Per cert, que la Casa Blanca ha confirmat que a la cerimònia de divendres hi anirà el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, i el que és el principal impulsor de les negociacions, i possiblement també el mateix Donald Trump. Repassem ara altres informacions en format més breu. Primer cap de setmana amb incendis destacats al país. Els d'aquest diumenge a Cervià, de les Garrigues i Ponts, a la Noguera, estan estabilitzats. El que hi ha hagut a Vilafranca del Penedès està del tot extingit. Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi en què es troba per la massa forestal. Aquest dilluns el perill molt alt d'incendi s'amplia ja a 51 municipis. A les portes de l'última setmana del curs escolar, milers de docents i famílies es manifesten a Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. Els sindicats convocants, els que no van signar el pacte amb l'educació, avisen que si el departament no ho fitxa, el curs vinent començarà amb noves vagues i mobilitzacions. Amb un 55% dels vots, els suïssos rebutgen en referèndum limitar la població del país a 10 milions d'habitants. El partit antiimmigració, darrere d'aquesta proposta, promet recuperar el debat els propers mesos. I a Girona, a la plaça del Vi, Diada Castellera, aquest diumenge, per celebrar els 30 anys de vida dels Marrecs de Sal, la colla més important del nord del país. Hi han participat també els castellers de Vilafranca i la Jove de Tarragona. Aquest dilluns comença el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. Posa sobretot el focus en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors en les piscines. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
2: Que és un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
1: La web amb informació en temps real per poder consultar els serveis de les platges, així com l'estat del mar, torna a estar activa des d'avui i fins al 15 de setembre. Estar informat i seguir les indicacions de seguretat és primordial per evitar accidents.
2: No ens banyem mai en algun lloc que no estigui habilitat per banyar-nos, no ens banyem mai si hi ha una senyalització de perill i atenem sobretot també a les banderes, recordem el groc, el vermell, el verd, que ens indiquen doncs, quin és el perill que podem trobar en l'aigua.
1: Esports. El Barça d'handbol s'ha proclamat campió de la Champions aquest diumenge després de derrotar el Füchse de Berlín per 37-34. És la 13a Champions de l'handbol blaugrana i la 50a de la història del Barça en totes les seves seccions. El Mundial aquest dilluns debuta la selecció espanyola a les 6 de la tarda contra Cap Verd. El seleccionador Luis de la Fuente ha donat opció a que Lamine Yamal pugui tenir uns minuts. També aquest dilluns, a la 1 de la matinada, acaba d'arrencar el Costa d'Ivori-Equador. A les 4, Suècia, Tunísia, i ja a les 9 del vespre jugarà el Bèlgica-Egipte. Jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2. Amb els neerlandesos, Frenkie de Jong ha completat el partit sencer. D'altra banda, la notícia del futbol de clubs és que Marc Cucurella és molt a prop de fitxar pel Real Madrid. El futbolista català, actualment al Chelsea, seria nou jugador blanc per les properes 4 temporades i el Real Madrid pagarà més de 50 milions d'euros pel seu traspàs.
0: Fins aquí les notícies.
3: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
4: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
5: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
4: Per aprofundir en tota mena de temes.
6: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
4: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
7: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
3: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
8: Senyores i senyors, bon dia.
3: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Leire Díaz, bon dia.
10: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
9: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
10: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
9: Jordi, bon dia.
11: Bon dia. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
12: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
13: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
9: Que té la penya!
14: Quina il·lusió!
9: M'he engreixat una mica.
14: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
3: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Una de la matinada i 8 minuts, va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ara hi tenim un Lluís, en Lluís de Barcelona. Bona nit.
1: Hola, molt bona nit.
0: Que deu saber perfectament la resposta que preguntava la Marina sobre Sant Lluís.
1: Sí, perquè m'he sentit una mica interpel·lat.
0: Home, t'ho diràs. Doncs
1: digues. A veure, de fet, si jo no tinc mal entès, com a mínim hi ha 4 Sant Lluïsos.
0: 4, eh?
1: El que ha demanat la Maria, em sembla que era...
0: Marina, sí.
1: A Marina, sí. Que és el 21 de juny, sí. És Sant Lluís Gonzaga, que era un jesuïta, un religiós jesuïta. Si no tinc mal entès, també, el dia 30 d'abril és Sant Lluís Màrtir. El 25 d'agost, que també possiblement és un dels més coneguts, és Sant Lluís Rei de França, i el 9 d'octubre, Sant Lluís Bertran.
0: Carai, sí que hi ha Sant Lluís.
1: Almenys, a veure, jo sabia el Sant Lluís Gonzaga i el Sant Lluís Rei de França, però ho he buscat en el santoral i m'han sortit aquests 4 Sant
0: Lluïsos. 4 Sant Lluïsos. I tu de quin dia ets?
1: Jo soc del 21 de juny.
0: Del 21 de juny, molt bé. Doncs sí, sí, aviat...
1: De fet, és quan comença l'estiu.
0: Clar, està molt bé fer el sant el dia que comença l'estiu, no?
1: Exactament, clar, sí, sí, sí.
0: Perfecte, Lluís. Doncs escolta, moltíssimes gràcies per la resposta.
1: Mira, moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
0: Només faltaria.
1: I gràcies per deixar-nos participar.
0: És la base d'aquest programa, si no malament rei.
1: Sí.
0: Gràcies, Lluís. Vinga. Una abraçada. Bona
1: molt
0: nit.
1: Bona nit.
0: Adéu. La Maria Rosa, des de Sant Cugat, bona nit.
2: Hola, bona nit. Oh, no, i quants lluïsos hi
0: ha? 4, eh? M'has vist, tu.
2: Home, sí, sí. Hi havia una cançó, me'n recordo jo, sentida nana, que deia Lluís, Lluís, tu vida entera i mi amor és per a ti.
0: Ah, sí, de qui és això?
2: Ah, jo què sé.
0: Ah, no ho saps.
2: Jo recordo.
0: Ah, que ho recordes.
2: Que ara m'ha vingut a la memòria,
0: clar,
2: això.
0: Clar, clar, clar. Però no trucaves per cantar-nos a Lluís, eh?
2: No, ah. No. Per cert, que tu, l'altre dia vaig pensar en tu, vaig pensar, mira, això podria ser el començament de la Marta.
0: Ai, què ha passat?
2: Podria explicar això. Oh, no, mira, estava en el tren asseguda i davant meu hi havia una senyora magravina per la manera de vestir, oi?
0: Sí.
2: I amb una senyora jove, amb un nano d'uns 7, 8 anys, no sé l'edat que tenia, de veure si era un nano. I el nano estava de cop i volta, va com començar a rondinar i la mare el renyava i deia, però bé, no sé què era, evidentment no ho entenia el que era allò. I en aquestes que veig que... I el nano vinga a rondinar i la cosa durava. I l'últim la mare va i treu una bossa, veig que treu així, com de magatotis, amb un racó, treu una bossa d'aquestes de congelació i el sí. Nano es gira de cara cap a ella i jo veig que hi ha una maniol, però allà dic ai, i el nano se li estava posant una cara com beatífica i dic, ai mare i és que li estava fent ser pipi a la bossa.
0: No!
2: T'ho juro. Jo quan em vaig adonar vaig mirar cap a un altre cantó, perquè estava el criu, girava el cap per rotllo i mirava i posava una cara diatífica.
0: Això dintre del tren?
2: En els ferrocarrils, noi, els ferrocarrils.
0: Mare de Déu, però un nano d'aquesta edat es pot aguantar una mica, no?
2: És el que jo deia.
0: Que no té 2 anys i mig.
2: Un nen de 3 o 4 anyets, però és d'un 7, 8 anys, no sé. Jo dic, i ara em vaig quedar i vaig pensar en tot.
0: Oi, si em passa a mi això i ho explico, no us ho creieu, maca.
2: Això ja deu fer 3 setmanes, no, més, potser. I vaig pensar, dic, això...
0: Home, és molt bo, Maria Rosa, que sí, això no... Aquesta encara no l'he vista,
2: No l'havia vist mai. Ara em miro les bosses de congelació d'una altra manera, tu, cada vegada que en trec una.
0: Dius, aquí? Home, a veure, jo he vist en un avió si algú es mareja o amb algun cotxe.
2: Sí, no, esclar. Però esclar, jo pensava, és aquest nano, no sé, però no, escolta'm allà. I ja veia una maniobra rara, i de cap i volta, dic, ai... I clar, sí,
0: està,
2: va, i llavors va treure, va allà... fer un ús a la bossa, em va posar un altre...
0: Quedant-se tranquil, sí. Déu-n'hi-do.
2: Sí,
0: que bona, Maria Rosa.
2: Oh, però, escolta, ja, sí.
0: Bueno, bona per dir alguna cosa, vaja.
2: Sí. No, ja no m'ho havia passat mai, no? Vaja, no m'hi havia trobat mai.
0: No, jo tampoc.
2: Però trucava per la de l'ACDC.
0: L'ACDC, el que ens preguntava l'Osval.
2: Oi, quins australians em sembla aquests, oi?
0: Mira que jo no ho sé.
2: Sembla que eren, recordo.
0: Sí, australians, sí. El Ricard em diu que sí. El tècnic ho sap, això.
2: Sí, és la de la corrent alterna, corrent contínua.
0: És això?
2: Volia dir. Corrent alterna, corrent contínua.
0: Ah.
2: Sí, però és que a més, ACDC és una manera de dir un homosexual o que és bisexual, que és de les dues coses, m'entens?
0: Ah, també?
2: Que és de corrent alterna, corrent... Era una manera de dir-ho. Deia, aquest és ACDC.
0: Ah, sí? Volia dir que li agradava tot, per entendre'ns.
2: Sí, o sí, que era bisexual.
0: Era bisexual.
2: Les dues, tenia les dues vessants, saps? Mm.
0: Corrent altern, corrent continu, has dit,
2: això, és el que diguéssim. Sí, quan diu això ja em van dir, sí, però és que també vol dir això.
0: Ja.
2: Sí, era això. Escolta, em voldria demanar una cançó.
0: Digues.
2: De la Núria Feliu, aquella que diu... La lluna il·lumina indrets i racons, no enseguis l'espelma si es fonen els punts. Mm.
0: Eh? Es diu així, no enseguis l'espelma?
2: Em sembla que és no enseguis l'espelma.
0: Em sembla que sí, eh?
2: Sí, perquè no em recordo ben bé el títol.
0: Molt bé, doncs la busquem, eh? Maria Rosa. Perfecte.
2: Molt bé, doncs.
0: Moltes gràcies. Bona nit. Adéu. La Mariló des del Poble Sec. Bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta. I tots els ignorants. Mira, que una senyora ha preguntat quin Sant Lluís era el 21 de juny.
0: Sí.
3: El 21 de juny és Sant Lluís Gonzaga, que era el sant de la meva mare, que es deia Lluïsa.
0: Sí, sí, ha trucat un Lluís que ens ha dit que n'hi ha quatre de sants
3: no,
0: de Lluïsos.
3: No sé, jo sé que el dia 21 de juny la meva mare es deia Lluïsa i feia el sant.
0: D'acord.
3: I després et volia explicar una anècdota que vaig... I ara no sé, jo tant mentiria, perquè jo miro Facebook, miro TikTok... I vaig veure una... Jo em vaig riure, però que no veia. Una entrevista que li van fer amb una de les persones dels drons del Gaudí.
0: Sí.
3: I es veu que, clar, ho van tenir que ensejar en algun lloc primer per veure si anava bé.
0: Sí.
3: I se'n van anar... Tinc entès a Salrà, que és el poble següent de Girona.
0: Sí.
3: I estaven una mica lluny de la carretera. I aquella carretera a la nit és una carretera secundària que demà pues, no passa gaire gent.
0: Sí.
3: I es veu que va passar un cotxe i va veure el Gaudí allà dalt.
0: Ai, ai, ai, ai.
3: I l'home es va parar i li va fer una foto i tot. I ells, com que van veure que es parava, però estava lluny de la carretera, es veu que van sortir corrents perquè no ho digué res ni
0: clar,
3: res.
0: Clar, no ho desvetlli.
3: I l'home va pujar el cotxe quan va veure que anaven uns homes corrents. Es veu que va sortir derrapant i tot.
0: Ai, ai, es devia espantar pensant més a saber què, no?
3: Devia
0: però vaja, no ho va fer públic ningú, per tant, el secret
3: no,
0: es va però... mantenir. Que bona.
3: No, però l'home aquell potser devia pensar que havia vist una visió.
0: Però mira, si va veure la tele aquell dia a la nit, ja va dir... Ara ho entenc tot.
3: Que la matinada amb mis marcians...
0: Clar, clar, clar.
3: Jo el vaig sentir, em patava de riure jo sola, dic, pobre, amb el susto que havia...
0: Home, doncs sí, realment...
3: Clar, després es veu que no estaven gaire a prop de la carretera, estaven més lluny, i quan van sortir corrents, l'home aquell va veure uns que corrien, va pujar al cotxe
0: dir,
3: i estava de
0: qualsevol, clar, qualsevol s'espera aquí, sí, sí. Molt bona.
3: Bueno.
0: Mariló, gràcies per compartir-ho, està molt bé. Vinga, ens has fet riure. Una abraçada.
3: Adéu, bona nit.
0: Adéu. En Pep de l'Eixample, bona nit.
4: Bona nit, Marta, què tal estàs?
0: Molt bé, i tu?
4: Una forta abraçada per tots, molt bé. Escolta, m'agradaria explicar-vos dues coses sobre els invidents. Primerament, la desatenció que hi ha en els supermercats, sobretot aquests paquis, que hi ha una noia sola.
0: Sí.
4: Jo comprenc que està la noia ja sola i no pot sortir de la caixa. Però la poca voluntat que tenen, si porto una bossa de patates, que m'agrada, que només la venen els paquis, que és de formatge i pernil en dolç,
0: sí.
4: Necessito aquesta bossa. Allí, pa'lante. Sí, bueno, pa'lante. Jo, primer, que no veig la bossa, el que toco, el que em deixo tocar. No, pa'lante. Bueno, vale. Saps què faig? Enganxo, tiro per endavant, on estan, més o menys, sé on estan les coses de les patates, enganxo 8 o 10 bosses i foto totes allà a sobre. A veure, dona'm la que jo necessito. Ah, aquí no, allà... Bueno, després sí que s'aixeca, va posar les bosses allà i m'aporta les que jo vull.
0: Ah.
4: Perquè si no ho fas així, no posa ni voluntat.
0: Ja.
4: Jo tinc que comprendre que no pot deixar la caixa sola. Bueno, vale, mira.
0: Clar, perquè no tenen ningú.
4: És un altre. Jo sota de casa meva tinc un supermercat.
0: Sí.
4: I també em passa el mateix. Si no vaig a comprar jo, a casa meva, per circumstàncies, no hi poden anar-hi. I ja hi vaig de bon dematí. Quan descarreguen el camió, només hi ha tres persones. Una a la caixa, que no pot sortir, ja ho comprenc, i les altres anant voltes per ahí. Bueno, vale. Ja m'he trobat tres o quatre vegades esperant... Ja els he denunciat tres vegades en l'establiment, a l'atenció al client. I sembla que els primers dies van una mica suaus i va bastant bé. Però ara ja quan passa una setmana, com que canvien tant de gent, sempre m'hi trobo.
0: Ja està, sí, sí.
4: T'has d'esperar allà, passa un autocar de gent cobrant per la caixa i tu t'esperes. Jo no intento ser molt follonero, però bueno, escolta, arriba un moment que per agafar un pa, una barra de pa, la portera moltes vegades me l'ha d'anar a buscar.
0: És que és molt gros, sí,
4: sí. I la veritat és que agota això.
0: Sí, sí, tant i tant. Absolutament.
4: Hi ha supermercats que només tenen 3 o 4 persones. Però bueno, jo en tinc, segons estic envoltat de supermercats. I ni només faig que entrar allà i mantenen en seguida. Però no hi ha aquest que tinc a sota casa meva, que està a la porta mateixa.
0: Sí, ni cas. Sí,
4: tenen aquests problemes, escolta'm.
0: Uh-huh. Sí,
4: jo estic cansat, eh? Això cada dia igual, eh?
0: Sí, sí, és que al final coneixen, cansa.
4: Molts ja em coneixen. Hòstia, clar, Pep, vine no... per el camí. Hòstia, avui que sent... Clar. Tinc que venir a l'hora que us dono la gana a vosaltres.
0: No, clar. Tampoc costaria tant, eh? Què vols, que necessites, i jo t'ho porto i ja està. En fi.
4: Bueno, fa el bon rotllo.
0: Sí.
4: M'hauria explicat el bé que vaig passar-ho amb la Sagrada Família. Impressionant. Ara sí. Va sortir una senyora dient que tants colors i tanta cosa... Que s'esperava una cosa grisa, una cosa blanc i negre, per favor, com més colors hi ha.
0: Millor.
4: Jo llàstima que no ho puc veure, eh? Però és que només en explicar-ho a Catalunya Ràdio...
0: Ja està, ja t'ho imagines, no?
4: Perfecte, és que van veure aquella noia invident com sí, tocava la maqueta, i els hi explicava amb el papa i els explicava els reis a través del seu tacte com era la torre. Això és impressant. Vaig plorar i tot, de veritat.
0: Ai, que bonic.
4: Algun dia l'arribaré a tocar aquesta torre, aquesta maqueta. Perquè pues els de l'ONCE ens deixen entrar molts puestos que normalment la gent, els turistes no hi van, no? Jo he estat allà on canten el coro, que és l'únic elevat, a dintre, és un espai molt gran també, he tocat bastantes maquetes.
0: Clar, és la
4: quan
0: manera.
4: Jo hi veia fa clar. Molts anys vaig posar que encara es podien pujar a dalt a les torres i fer aquells ponts que hi havia.
0: Sí.
4: Tot aquest recorregut el vaig fer.
0: El vas fer.
4: Ja fa d'any.
0: Sí, sí, sí.
4: Encara hi veia. Tinc bons records i em va emocionar moltíssim això dels drons aquests. I tot el color, tot la gent, quantitat de gent que hi va haver-hi per tot arreu, com es varen comportar tothom.
0: Uh-huh.
4: És admirable, això, eh?
0: Sí, senyor, tota la raó.
4: Tinc una porta i estic... Bueno, encara de lo bé que va sortir tot.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
4: Encara poden dir que se'ns va costar molts milions i moltes coses, però bueno, aquí s'ha quedat això, per recordar-ho.
0: I tant, sí, senyor.
4: Marta?
0: Sí, senyor, Pep, molt bé. Una abraçada ben gran, com sempre.
4: Una abraçada a tots.
0: Adéu-siau, bona nit. El Silvi de Sant Joan d'Espí, bona nit.
5: Bona nit, Marta. Que vaig intentar trucar la setmana passada, era impossible, i avui gairebé.
0: Quasi, quasi, sí, sí, perquè és tard, sí, sí.
5: Teniu les línies? Escolta'm, que jo no ho recordo exactament, però la idea de que vingués a la Santedat a fer aquesta inauguració,
0: sí.
5: Que va ser la primigènita idea, o va ser conseqüència que també va anar a Madrid? O el de Madrid va ser perquè venia a Barcelona?
0: No...
5: Ja, ho he estat buscant, crec i no ho trobo.
0: Crec que va ser així, eh? O sigui, primer havia... O sigui, l'objectiu era que vingués a batejar, per entendre'ns,
5: la
0: Torre de Jesús, i aleshores Montserrat també ho havia demanat, Montserrat ho havia demanat perquè no va poder anar el papa que tocava en aquell moment pel mil·lenari, i aleshores van dir, home, doncs, però si fa tantes coses aquí, potser que hauria d'anar abans a Madrid, i al final es van a venir.
5: Això va així. La idea de que vingués aquí va sortir d'aquí.
0: Sí, sí.
5: De Barcelona.
0: Sí, sí. Sí, sí,
5: de la Sagrada Família.
0: De la Sagrada Família i de Montserrat, concretament.
5: Sí, sí, sí. I es van a pujar el carro els altres.
0: Sí, i així ho fem.
5: Això m'encanta.
0: Això t'encanta.
5: Per no buscar polèmica.
0: Clar, no hi ha polèmica, no hi ha polèmica. D'acord?
5: Escolta, ja està.
0: Molt bé.
5: Ho vaig estar buscant, eh? I no ho trobava, no
0: ho
5: trobava.
0: Ja, clar. Ho sé, perquè, clar, com que hem anat a Montserrat i al final tothom t'explica coses...
5: Que lo de Montserrat sabia alguna cosa que havia passat, no sé què. Bueno, suposo que que havia mort un papa i l'altre havia d'agendar-ho.
0: Exacte, no hi havia temps, no era possible, i llavors van dir, bueno, doncs que el nou...
5: No, ja està, coincidint. Està. Vale, però com que sempre tirem del carro aquí, vaja,
0: sí,
5: ja està. Moltes gràcies.
0: A tu, una abraçada.
5: Una abraçada.
0: Adéu-siau. Adéu. A veure, que encara no hem llegit cap dels missatges de WhatsApp, i si em descuido no tenim temps... L'Albert, des de Vilassar de Mar, ens ha deixat el 667-220-148 aquest missatge.
6: Res, una cosa molt ràpida. He sentit el Jordi de Barcelona tenia una queixa en quant a la retransmissió de l'acte del Papa, que, bueno, que els tertulians no paren de parlar i tot això. Jo estic les mateixes. I a sobre, un tema greu, o sigui, a veure, el nivell de periodisme està caient per un picat. Resulta que fa un comentari una noia que estava comentant i en lloc de dir els fidels va dir el públic, o sigui, com si fos un concert. No sé, a veure, una mica... A veure, més que respecte, professionalitat. Penso que falta i el Col·legi de Periodistes s'hauria de posar seriós, no només amb televisió, sinó també amb ràdio i amb premsa escrita. Hi ha autèntiques salvatjades que, bueno, que donen patades a la professió i, bueno, no fa bé.
0: Doncs sí, com a tot arreu, en aquesta professió també, tens tota la raó. Una altra queixa i pregunta de la Maria Antònia des de Barcelona.
7: Ahir vaig tenir la brillant idea de baixar les Rambles. Em vaig comprar una entrada per anar a veure la Emma Vilarasau, vaig anar a fer un suís a la Granja Villader i després se'm va acudir entrar a la Boqueria. Eren com 7:45 tocats i vaig al·lucinar veient la quantitat de menjar preparat, de croquetes, calamars, nuggets de pollastre, burritos... El cas és que estaven plegant i totes aquestes quantitats industrials de menjar preparat amb paperines de paper o embolcallat amb unes bosses de paper també. Tot això es depositava en unes capses de plàstic, d'aquestes que no són hermètiques, unes capses que per anar a la càmera. I jo em pregunto, tot aquest menjar sortirà demà, dilluns, per al consum humà? Qui passa els controls d'aquesta gent que es dedica a fer menjar pels turistes?
0: Ai, mira, millor no comprar-ne, ja t'ho dic ara, Maria Antònia, millor no comprar-ne. Tens tota la raó. En Felip, des de Gramont, ens diu: qui paga l'exili de Carles Puigdemont i dels que l'acompanyen? Quants diners costa? I la Pilar, des de Barcelona, diu: a prop de casa tinc els jardins del Turó Parc, on m'agrada anar-hi a prendre alguna cosa al bar i xerrar amb els amics. És un lloc molt agradable, amb natura al voltant, i s'hi està molt bé. I fa dies que hi passo i veig que el bar està tancat, ens diu la Pilar. Em pregunto, sabeu per què ha tancat? És temporal o és per sempre?
8: La nit dels ignorants. Un programa per fer-nos més savis, amb Marta Romagosa.

0: Doncs sí, és la mítica sintonia del programa de Catalunya Ràdio En Guàrdia. L'Enric Calpena i el Josep Maria Soler i Sabater ja els coneixeu, els teniu escoltats, però amagat a la sala de màquines de l'En Guàrdia, vaja, amagat tampoc, però vaja, hi ha un guionista que avui hem convidat a posar-se davant del micròfon perquè acaba de publicar un llibre que es diu Quadern de passatemps històrics. Són 70 pàgines de mots encreuats, sopes de lletres, jocs de lògica i enigmes, escrits tots amb molt sentit de l'humor i amb ganes que el lector somrigui i alhora aprengui, que és el que ens agrada en aquest programa. Nosaltres hi hem fet descobertes que en realitat ens han sorprès, jo m'he sentit molt ignorant, ara ho parlarem. Per exemple, sobre el primer escut de l'Espanyol, sobre rituals de fecunditat en pintures rupestres catalanes i sobre els orígens de la revista Lectures. Déu-n'hi-do. Ara us ho explicarà el seu autor, Josep Maria Bunyol. Bona nit, benvingut.
1: Què tal? Bona nit, Marta.
0: D'aquest teu quadern de passatemps històrics que s'acaba de publicar, tu en dius Passasegles...
1: Sí.
0: En comptes de passatemps, perquè això va d'assentaments prehistòrics, no? Fins a l'1 d'octubre, oi?
1: Sí, exacte. Sí, sí. Jo crec que els límits temporals serien la prehistòria i el referèndum, que com a límits doncs, són prou amplis.
0: Són molt amplis i hi ha molta cosa per explicar.
1: Sí. I a més dic passasegles perquè vas saltant, és a dir, no està ordenat cronològicament, eh? I per tant vas com espigolant, vas picant moments, episodis de la història de Catalunya.
0: Ara et preguntava, clar, de quaderns d'estiu els nens n'estan farts de fer-los, els adults potser algú de tant en tant doncs, fins i tot li ve de gust, però jo d'història jo no en recordo, no em sona, no sé si és el primer o no ho sé, però és una bona pensada, no sé d'on surt aquesta idea.
1: No, és idea de l'editorial, de l'editor. L'editor em coneixia del llibre anterior que havia fet a Mare Llibres, que era per un grapat d'històries, que era de cinema, també a partir del Memento, el programa que vaig estar fent a ICAT, i com que ell em coneix i sap que també estic a l'En Guàrdia, la idea va ser seva, per tant, del Gerard Espelt, que és l'editor, en aquest cas, de Columna, que m'ho va proposar i que, estic d'acord amb tu, va tenir molt bona idea, perquè, és a dir, és evident que en els quaderns que es fan d'altres editorials hi ha passatemps que tenen a veure amb la història. Clar. Però que sigui tot monogràfic d'aquesta manera, jo tampoc no en tinc consciència. I parlaves dels quaderns que omplíem o que omplen els nens.
0: Sí.
1: Crec que hi ha hagut un canvi amb això, perquè ja. A la nostra època els quadernos Santillana jo no els acabava. Jo no passava de la tercera pàgina.
0: Ah, no?
1: No. I ara la meva filla l'estiu passat em va fer dos i mig.
0: Sí. Hi ha una època en què els fan i els acaben i els fa il·lusió. Després la perden, la il·lusió.
1: Però jo no ho vaig fer mai de petit. I en canvi de gran sí que ho he fet, no? I jo penso que ara, no sé...
0: Està bé.
1: Parlem de la cultura de l'esforç que s'ha perdut i, en canvi, pel que fa als quaderns d'estiu, crec que les noves generacions estan millor que nosaltres.
0: Sí, tu creus?
1: Sí, jo crec que sí. Com a mínim a casa.
0: Jo parlo pel que
1: em trobo a casa.
0: Molt bé. Escolta'm, per sort, al final, com tots els quaderns, hi ha les solucions.
1: Sí,
0: jo
1: no,
0: he tingut sort perquè n'hi ha algunes que jo els trobo molt difícils.
1: Ho són.
0: Confessa'm una cosa, en Calpena i en Soler i Sabat, no sé si l'han mirat o l'han fet, les han encertat totes?
1: El Calpena se l'està mirant perquè doncs, ha tingut la gentilesa d'ajudar-me en la presentació del llibre i, per tant, se l'està mirant. No sé si ho ha fet tot de memòria. Jo t'he de dir que, des de la introducció ho diem, no és un quadern pensat perquè demostris que en saps molt, sinó que és un quadern, tu ho has dit,
0: per
1: somriure
0: també.
1: De tant en tant i, sobretot, per aprendre, perquè jo he estat el primer que he après, que és una de les coses que sempre dic i apareix a la biografia breu que hi ha a presentació meva, que és que si jo recordés tots els guions que he escrit per l'En Guàrdia des del 2008 que vaig començar...
0: No, és impossible.
1: Clar, jo aniria al Saber i Ganar o aniria al Tiempo es Oro, si encara el fessin, amb les enciclopèdies.
0: Sí, guanyaries una pasta.
1: Clar, però no recordo. I a vegades revises guions, que això també et deu passar tu, no?
0: Sí.
1: Revises coses que vas escriure fa anys i dius,
0: això ho vaig fer jo. En un temps que no hi havia res més que un servei de documentació, que eren unes carpetetes, amb retalls de diaris, i dius... Com fèiem entrevistes sense consultar internet?
1: Producció, com trucaves,
0: Com era possible?
1: Tu trucaves a casa d'algú i et deien, ui, fins a l'hora de sopar no hi serà. I espera't tot el
0: dia.
1: Com moltes coses han canviat.
0: I sortien també aquestes coses, eh?
1: Sí, tant, els programes es feien igual.
0: Sí, clar, penso... A tu, clar, és evident que t'agrada la història, més del cinema, que sabem que és la teva debilitat i la teva passió principal, però ets conscient que hi ha molta canalla. Tu ara deies de la cultura de l'esforç, però estic parlant ara de secundària. Que no saben ni qui és Franco, que no saben què va significar la dictadura... Ets conscient d'això?
1: En soc molt conscient, i de fet, és veritat que és un quadern que està plantejat per públic adult, però que jo crec que podria tenir una bona entrada als instituts, perquè podria ser un bon complement, allò, no perquè es compri cap a casa, perquè sincerament penso, i ho sents parlar, que la gent que fa ESO, doncs els currículums d'història sempre queden com penjats, i allò que no arribes a fer la Guerra Civil bé, et quedes a inicis del segle XX, o és que hem fet la Revolució Francesa però no hem arribat al segle XX. segle XIX, no? Moltes vegades sents aquestes històries i segurament seria un petit complement possible.
0: Estaria molt bé que ho fessin tots aquests canalla més jove. Clar, sí. Hi hauria un problema, que igual anirien a buscar el xat GPT per fer les respostes.
1: Yeah.
0: Però pregunto, això sobretot si vols anar de pressa, potser aquest xat GPT hi ha alguna de les coses que aquí s'expliquen o que es pregunten que no en tindria ni idea,
1: no,
0: eh?
1: I que s'ho inventaria.
0: I s'ho inventaria, no?
1: S'inventen coses. Perquè
0: sí,
1: jo,
0: ja.
1: És evident que tots el consultem a vegades, eh? I això m'ho va dir l'editor, eh? De vegades digue-li, això t'ho estàs inventant? Perquè a vegades fas una pregunta.
0: Sí.
1: Al final, jo intento pensar que consultar el xat GPT doncs és com abans miràvem la Viquipèdia o l'enciclopèdia,
0: sí.
1: Però no te'n pots fiar de la mateixa
0: no,
1: manera.
0: No, perquè el que no ho saps s'inventa.
1: I li preguntes i t'ho diu. I a més, com que sempre et fan la pilota,
0: clar,
1: llavors
0: perquè
1: et diu, molt bé, molt observador, sí, m'he deixat portar, et diu.
0: O a vegades et demana disculpes, fins
1: sí.
0: I tot, no? Hi ha gent que diu que li he dit, perdona, m'he equivocat.
1: Sí, sí, m'he entusiasmat, saps? En aquest moment m'he emocionat i m'he inventat.
0: Per tant, aquí no s'hi val, amb xat GPT.
1: No,
0: s'ha d'estudiar, s'ha d'anar a buscar una enciclopèdia
1: sí.
0: O el que sigui. Però clar, jo crec que, per exemple, hi ha dues coses. Com es deia Mossàrab, Miravet, Balaguer o el Picat, o els sobrenoms de diversos maquis catalans, que són dos dels jocs que tu proposes. Jo crec que això, tu vas al xat i no en té ni idea.
1: El xat és possible que no, però a internet ho acabes trobant d'una manera o d'una altra. De fet, és una prova que jo mateix m'he imposat. A veure
0: ja.
1: Si a través del Google pots trobar fàcilment algunes d'aquestes coses. Això que dius dels noms mossàrabs m'ha fet molta gràcia perquè, clar, em va fer gràcia plantejar-ho perquè és una sopa de lletres en què jo no et dic les paraules que has de buscar, no? Sinó que et dic la seva forma actual, no? I totes elles apareixen en algun buscador d'internet d'una manera o altra, de la mateixa manera que els sobrenoms dels maquis, eh? També hi són. I, a més, en el fons, també, a banda d'aprendre, he intentat amb algunes de les coses doncs, petits homenatges i petits records, no? Perquè avui en dia, encara que sembli una botat, quan parlem de maquis la gent pensa en el bufet asiàtic. És que és així.
0: El rotllo maqui.
1: El rotllo maqui, eh? El California Roll. El rotllo maqui. I està bé reivindicar-ho. I de la mateixa manera, tot i que és difícil, i a l'enguàrdia ho sabem molt bé, també intentem, jo he intentat fugir de la visió heteropatriarcal de la història, cosa que és difícil, ja sabem que la història no només l'han escrit els guanyadors, sinó els tios amb pasta o amb títols, no? I és així. I per tant també hi ha homenatges i mencions a dones que, tot i que no han estat tan mencionades normalment en els llibres d'història, també són importants.
0: Jo no vull fer spoilers i vull que la gent se'l compri i que s'ho passi bé i aprengui, però

0: fem la broma de dir que podria ser un perreo, perquè en el fons... Tu t'imagines la casita del Bad Bunny pintada com un neolític?
1: Sí, sí, me l'imagino,
0: eh? Sí, totalment. Tots aquella gent allà ballant, jo ho veig, eh?
1: Sí, jo també ho veig, eh?
0: Que passa que ara la gent dibuixa una mica més detalladament que el neolític, però tenia...
1: És possible.
0: Seria una bona matèria primera.
1: Total.
0: Per una pintura rupestre.
1: Una altra pregunta que podria ser una pregunta típica d'un oient aquí de la nit dels ignorants, eh? Dius que el conegut himne d'Esplai, el Jamai Halem ni Halarem, fa mal aquí, fa mal allà, no aguanta cap anàlisi filològica, però tu ho saps d'on ve aquesta expressió? Perquè no sé si això s'ho ha inventat un monitor d'Esplai...
0: És bona aquesta.
1: O potser un refrany, una dita...
0: Clar, això és una part del famós Si tu vas al cel en patinet. Llavors hi ha la versió francesa... La versió, I la veritat és que no sé qui és l'autor original, perquè això segur que ho cantava el Xesco Boix, segur, d'entrada.
1: I tots els que hem anat a Esplai, mare de Déu.
0: Tots ho han anat adaptant. I la veritat és que l'autor concret no el sé. És una bona pregunta pels ignorants.
1: És una bona pregunta.
0: Sí, sí, sí.
1: La deixem aquí.
0: La deixem.
1: Igual algú que ho escolta.
0: Ara em fa molta il·lusió, t'he de dir, venir a la nit dels ignorants.
1: Sí?
0: Home, sí, sí, perquè jo trucava a la nit dels ignorants fa molts anys.
1: Sí, tu eres dels que trucaves.
0: Jo dels que trucava, explico una anècdota molt ràpida, en una ocasió vaig trucar perquè algú havia preguntat allò típic de l'aniversari de noces número 5, de què és? Perquè no és només or... El primer és de paper, no sé si ho saps, això.
1: El de paper, el de...
0: Paper, cartró... Llavors jo vaig trucar per dir-ho, però el Carles Cuní tenia la llista. Llavors quan jo ho vaig dir, ell, amb aquell estil seu, em va dir... Jo vaig dir, sí, fa molta gràcia, perquè... Ell va dir, el primer és de paper, potser? I jo vaig dir, sí, el segon de cartró. I ell, el tercer de tal. I el vam fer tota la llista, a duet.
1: En sèrio?
0: Jo des de casa, pel telèfon, i ell des de l'estudi. I és un moment que dec tenir amb alguna cinta gravada.
1: Ho tens gravat?
0: Sí, sí, sí.
1: Ai, que bona.
0: Vull dir que ara em fa molta il·lusió haver tornat al cap dels anys i poder fer una pregunta, no? Poder dir, escolteu, algun ignorant sap qui és l'autor del Jamai Halem ni Halarem?
1: Jamai Halem ni Halarem, fa mal aquí, fa mal allà.
0: Fa molta il·lusió.
1: Doncs va, si ens truquen per dir-ho, t'ho diré.
0: I tant, avisa'm, eh?
1: T'aviso.
0: No, bueno, jo ho escoltaré també, eh?
1: Sí, home, però perquè no estiguis tota la nit allò despert, que prou feina tens, diguéssim, no? A veure, va, que... com deia, té molt sentit de l'humor aquest quadern. Hi ha passat temps històrics i també hi fa sortir l'Aznar en un capítol que es diu A l'obaga dels mots, on proposes fer uns mots encreuats. A veure si us recordeu de l'Aznar recitant Pere Gimferrer.
2: No la vida del mot, sinó la pèl del so. L'entelament del món a l'obaga dels mots.
1: Aquí, és que encara em fa gràcia.
0: Home, i tant, és un clàssic.
1: L'Aznar destrossava l'exili de Pere Gimferrer. Ets conscient que la gent podria... Potser et sabria recitar de memòria el que va dir malament Aznar, com qui cita un mem de l'APM, i no tenen ni idea del poema original.
0: Sí.
1: Tu has fet servir l'Aznar per reivindicar justament la figura de Pere Gimferrer.
0: Sí, sí. De fet, la poesia és important també en el llibre, perquè hi ha un passatemps que és la vaca boja, no cega, en el que hem modificat algunes paraules del clàssic de Maragall, i després hi ha un altre joc en el que proposem que la gent endevini quin vers pertany a un poeta clàssic, del 19, més o menys, inicis del 20, i quin a un grup musical del segle XXI. Has de triar entre Jacint Verdaguer i Manel, per exemple.
1: Està bé.
0: Entre Carla Riba i Rosalia, I, per tant, la poesia té una part important en el llibre i, evidentment, reivindicar, doncs, això, l'origen de les coses que molt sovint se'ns oblidem. I aquí en parleu molt sovint, de fet. I és això, sí, reivindicar. I, de fet, apareix Aznar, perquè uns mots encreuats, al final, per fer una mica diferent, com els pots titular? Doncs a l'obaga dels mots, ja està. Però és que també apareix Rajoy, perquè després ja els catalans fan coses,
1: Home,
3: Catalunya, me gusta su gentes, su carácter abierto, su laboriosidad, son emprendedores, hacen cosas.
1: Hacen cosas. Los catalanes hacen cosas.
0: Aquí va estar encertat.
1: Clar, i aquí expliques que són invents dels catalans, el xupa-xups, les pastilles Joanola i el submarí Ictíneo, no sé si ho dic bé.
0: Sí, Ictíneo, sí.
1: Aquests potser són força coneguts, però també hem descobert que el pal de fregar de la... amb escorredora, allò...
0: La Meri
1: també és una patent catalana.
0: També. I el setrill antidegoteig, que havia estat a molts restaurants, aquell més gran de vidre.
1: Sí.
0: I aleshores aquest joc planteja, doncs, el que ara està també molt de moda, el timeline, no? Ordenar en el temps, cronològicament, tots aquests invents. Sí.
1: També, en un dels mots encreuats, hem descobert que una de les ballarines de l'Òpera de París, que va pintar Degas, era catalana.
0: Sí. La veritat és que en els mots encreuats jo no n'havia fet mai, i per mi era un repte. I és allò que l'editor, que ja em coneix, em va dir, no cal que ho facis. Tu fes allò jeroglífics, sopes de lletres... Però allò, vaig ficar-hi la banya. I li vaig demanar assessorament al Màrius Serra, evidentment, perquè és el gurú,
1: Total.
0: Ell em va recomanar no cap eina d'intel·ligència artificial, però sí una pàgina

0: que en català també et diu totes les paraules que hi ha al diccionari en aquell idioma amb dues lletres que poden ser qualsevol, una R, un altre espai en blanc, entens? Una L. I em va anar molt bé, això. Però, clar, un mots encreuats de passatemps històrics no pots posar qualsevol paraula, no pots posar balcó, gat... Bé, balcó sí. Al final t'ho fas venir bé i dius Tarradellas, no?, per exemple.
1: Sí.
0: I en aquest cas, t'he de dir que les definicions van anar sorgint molt a partir de l'atzar de les paraules que anaven cabent, que ara no diré quina és aquesta en concret, perquè refereix al gentilici concret de la població d'on era aquesta ballarina.
1: Això, que la gent ballarina. S'ho compri, ho faci i ho descobreixi.
0: Però que jo no vaig anar a dir, doncs ara hi posaré una ballarina que era de tal població, no? Va sortir.
1: Va sortir, sí. Està bé. Coses que van sortint, i fins i tot tu et devies quedar sorprès, realment.
0: Sí, sí, a més és una població amb la qual hi tinc relació, familiar.
1: Clar,
0: per tant,
1: sí, sí, no diem res més.
0: No diem res més, estem donant pistes.
1: No. Hi ha un altre capítol dedicat a mitjans de comunicació, i aquí he flipat, hem descobert que la primera revista Lectures, diguéssim que no hauríem volgut la Belén Esteban de cap manera.
0: No.
1: I això podem dir per què?
0: Sí, era un suplement literari.
1: És que
0: era un suplement
1: jo això no ho sabia. No,
0: sí, sí, de debò. Que, molt diferent del Lectures. De fet, clar, hi ha una mica de trampa en el quadern, perquè el logotip que surt del Lectures és l'actual i no té res a veure amb el d'aquell moment, que no devia haver-hi ni logotip. Però, com tantes vegades sabem que a la premsa hi havia serials, històries publicades per entregues, doncs així va néixer Lectures. De fet, el nom té molt més sentit per aquesta etapa, que no pas per l'actual.
1: Sí, realment no té res a veure.
0: No té res a veure,
1: no,
0: però
1: no en tenia
0: ni
1: idea.
0: Que una revista del cor, evidentment que es pot dir Lectures, però que Lectures es deia perquè era, doncs això, un suplement literari. Mm.
1: I una altra descoberta que ens has fet, que potser no saben ni els aficionats periquitos, com era la pilota que sortia el primer escut que va tenir l'Espanyol.
0: Sí, sí, això també, tela. No, no, molt curiós, molt curiós. Sí, sí, és un... És que aquí també vaig tenir un dubte, perquè és un altre dels timelines que hi ha en el llibre, en el que hem d'ordenar, doncs, això, equips com el Reus, el Girona, el Futbol Club Barcelona, evidentment. I, clar, els primers logotips són molt diferents, els primers escuts, molt diferents dels actuals. I el de l'Espanyol, efectivament, és que sembla una pilota de platja.
1: Sembla una pilota de
0: sí,
1: platja.
0: Sí, d'aquelles una marca que no diré, cremes de mans, que, amb un altre color, perquè és un altre to, amb color vermell i groc, però és que és així. De tota manera, crec que els aficionats actuals de l'Espanyol i del Barça entendran i justificaran, i fins i tot els hi pot agradar, la decisió de no posar l'escut actual, que ja ens el sabem, sinó aquests més antics.
1: Arribant fins a l'1 d'octubre, també t'ha permès dedicar-hi el mateix sentit de l'humor a tot el que ha passat amb el procés, que tirant molt més enrere, diguéssim?
0: No, he estat prudent. De fet, el referèndum apareix d'una manera molt breu en una sopa de xifres, perquè també hi ha una sopa de xifres al llibre, i abans has de buscar dates concretes des de la Fundació d'Empúries o el Monestir de Ripoll al referèndum, no? Però, per exemple, en un altre apartat que hi ha jeroglífics de noms de presidents de la Generalitat, m'he parat el 2010. De veritat. No per res, però vaig pensar, no cal ara posar-ne d'actuals, no? Ja vindrà el volum 10.
1: Volum 1?
0: Sí, això...
1: Això què vol dir?
0: Això ho ha fet l'editorial perquè és molt optimista, però clar, no ho sé.
1: Que vols dir que pot haver-hi un volum 2,
0: si
1: funciona i va bé,
0: si
1: i la
0: funciona.
1: Gent... Aquest estiu veig a tothom fent una cervesa i unes braves i anar omplint el quadern.
0: Tant de bo. Aquest volum 1, ara no m'ho havia pensat, però em recorda aquells casets de benzinera, de l'Eugenio, així,
1: i
0: sortien,
1: 1, 2, 3, sí.
0: Arevalo, que no cal mencionar-lo gaire, però volumen 2, a banda de que deia versiones originales. Però sí.
1: Doncs tant de bo.
0: Mira, no
1: sé,
0: per què
1: no. Que la gent se l'ha comprat, ho ha fet, i tots plegats hem sigut una mica menys ignorants, perquè si encertes això... ni que sigui per sort, de dir, aquest no sé si és aquest o aquest, va, ho faig, i després ho comproves, i resulta que l'has encertat, d'aquesta ja no t'oblides.
0: Sí. També n'hi ha de fàcils, n'hi ha alguns per donar peixets...
1: Per animar una mica.
0: Però és veritat que n'hi ha alguns que jo no els hauria sabut resoldre d'entrada, ja t'ho dic ara. Sí,
1: doncs tant de bo n'hi hagi volum 2, 3, i els que siguin, quadern de passatemps històrics, amb text de Josep Maria Bunyol, les il·lustracions del Guibo. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Marta, un plaer.
1: I res, si un dia vols trucar, ja ho saps,
0: sí.
1: Continuem aquí cada nit.
0: Ho faré. Però no et diré els aniversaris de noces, això ja ho tenim superat.
1: No,
0: faré altres preguntes.
1: D'acord.
0: Gràcies.
1: Gràcies, bona nit.

0: Ara passa ja un minut de 3:45 de la matinada, recta final, petita pausa i tornem per saber qui és el protagonista dels contes.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
3: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
2: On es va assajar, això?
3: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
4: Imagina't, és una visió.
3: Va deixar els faros oberts i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
2: Als Estats Units això acaba amb trets.
1: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
2: La millor hora del dia.

0: contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
1: Jo cada setmana, quan arriba aquest moment del programa, faig com una autoendevinalla i penso, veiem, aquesta setmana l'Anna per on anirà, anirà per aquí, anirà per allà... No l'encerto mai. Sempre em sorprèn. Anna Maria Ricart, bona nit.
2: Bona nit.
1: Sempre em sorprèn i avui em sembla que també. Què ens portes aquesta setmana?
2: Doncs us porto un recull de relats curts, o en podríem dir gairebé microrelats o trossos de vida, no ho sé. El seu autor és el David Monteagudo.
1: Home!
2: I el llibre del qual parlarem avui es diu Avui he deixat la fàbrica.
1: Ah, sí senyora!
2: Per qui no el conegui, David Monteagudo va néixer a Viveiro, en un poble de Galícia, però quan tenia 5 anys la seva família es va traslladar a Catalunya, concretament al Penedès, on encara hi és. I Monteagudo és un d'aquells casos de vocació tardana. Des de petit, que li agradava molt llegir, no ha deixat mai de fer-ho, però ell va començar la carrera de filologia, però la va deixar, va fer 1000 feines diferents, fins que quan tenia 40 anys va començar a escriure. I quan en tenia 47 va publicar la seva primera obra, que es titulava Fin, una novel·la amb un gran èxit de lectors i de crítica. Això era l'any 2009 i ell treballava en una fàbrica de cartonatge a Vilafranca del Penedès. L'any següent, el seu èxit, va deixar la fàbrica per convertir-se en escriptor. Quan li van publicar la seva primera novel·la en tenia moltes altres guardades al calaix i una col·lecció de negatives d'empreses editorials.
1: Ah, sí? Allò ell... típic, sí, eh? D'això sí, no, sí. Això no, ni cas. Quanta gent li ha passat això, també,
2: moltíssima.
1: Eh?
2: Moltíssima.
1: Mare meva, sí, sí.
2: I ara és l'autor de diverses novel·les i reculls de relats publicats. Ara sí.
1: Inicialment jo recordo... amb ell he parlat en català alguna vegada, me l'he trobat, he parlat en català, però ell escriu en castellà, no?
2: Exacte. Sí. Ell parla en català perfectament, però escriu en castellà, i la podem, aquest recull de contes el podem llegir en català gràcies a la traducció que en va fer un conegut d'aquesta casa, que és el poeta Jordi Llavina.
1: Sí, i tant.
2: Que també és amic seu, perquè
1: és,
2: també és de la
1: Vilafranca,
2: zona.
1: Em sembla.
2: Exacte. Aquest recull de relats el va publicar l'editorial Rata l'any 2018. Ell, en alguna entrevista, ha dit que quan va deixar la fàbrica escrivia molt menys que quan havia d'esgarrapar hores per escriure després d'un dia de feina.
1: Què passa, això?
2: Però com que tenia molta obra escrita i no publicada, com deien abans, doncs va anar publicant així, més o menys seguit. Va anar fent. I que ella es va dedicar a fer de mestressa de casa i ocupar-se dels seus fills.
1: És veritat, que això havia dit alguna vegada.
2: Sí,
1: escolta'm,
2: sí, sí.
1: I aquests relats, els que llegirem aquesta setmana, com són? Micro, has dit micro, eh?
2: Sí, sí, ja ho veureu. En David Monteagudo els va qualificar en aquell moment gairebé com a confessions, ell deia. És una mena de diari. Hi ha relats sobre la seva infantesa a Galícia, sobre la joventut, els seus pares, la fàbrica, els fills... aquest narrador també és molt observador i apareixen molts personatges que l'envolten, veïns, gent que passeja a la caixera d'un supermercat, una noia al tren... I a més d'això, en alguns dels relats hi trobem també aquell element que trenca el realisme, allò fantàstic, que s'escola per una esquerda i que ens deixa inquiets, perquè en David Monteagudo té aquests moments fantàstics. I m'ha encantat.
1: T'ha encantat, eh? Tu no havies llegit aquest recull.
2: No,
1: havies llegit Fin? Tampoc.
2: No.
1: Jo sí que l'havia llegit.
2: No.
1: Em va agradar molt.
2: Em va agradar molt, eh?
1: Sí,
2: jo és d'aquelles que la vaig sentir a dir molt i me la vaig saltar i l'he
1: doncs
2: recuperat
1: un dia. L'has de recuperar sense que hi hagi tot el boom, que a vegades el soroll tampoc no
2: ajuda.
1: No ajuda quan has de llegir.
2: I els relats aquests, els microrelats aquests, té una força, una potència.
1: Ho escoltarem, ja ho escoltarem, perquè no sé, que has escollit un o uns microrelats?
2: N'he escollit dos.
1: Sí.
2: He escollit el cobre, el recull, que es diu He deixat la fàbrica,
1: sí.
2: I n'he escollit un altre que també parla de la fàbrica. O sigui, he fet una mica de temàtica
1: laboral.
2: Laboral, exacte.
1: Molt bé. Molt bé, doncs avui He deixat la fàbrica, de David Monteagudo, amb traducció de Jordi Llavina i publicat per l'editorial Rata.
2: He deixat la fàbrica. Fa uns quants dies que no he d'anar a la fàbrica. Sempre havia dit que encara que deixés la feina a la fàbrica, continuaria matinant, i de moment ho estic complint. Em llevo invariablement a les 6 del matí. En el meu cas, però, això no constitueix cap heroïcitat. No m'ha costat mai, això de matinar. I d'aquesta manera aprofito per fer una mica d'exercici quan els carrers i les carreteres estan més tranquils. Normalment agafo la bicicleta i surto a pedalar uns quants quilòmetres sense allunyar-me gaire de la ciutat. Per comoditat, per mesquinesa, Per un pudor estrany em poso la roba que fins fa poc feia servir cada dia per anar a la feina, que encara penja a la mateixa perxa i que, a més, està pensada per protegir del fred. Aquesta roba té unes franges reflectores que resulten d'allò més útils per fer-me més visible a la carretera, perquè sovint surto de casa quan encara és fosc. El meu tomb erràtic, dubitatiu, fugint de les vies més transitades, m'acaba duent a les amples avingudes desertes acabades d'asfaltar dels polígons industrials que envolten la ciutat. Al començament pedalo per zones remotes i solitàries, entre enormes naus silencioses i inactives, d'aspecte faraònic. Després, tot tornant a casa, travesso una zona del polígon més càlida, més domèstica, en què es concentra l'activitat dels negocis familiars de tota la vida, que s'han traslladat a l'extraradi des del rovell de l'ou de la ciutat. Els treballadors entren a aquella hora a les fàbriques, als tallers o magatzems, surten dels bars, de fer el primer cafè matiner entre el fum del tabac i les pampallugues de colors de les màquines escurabutxaques en un local estret amb poques taules amb la façana encauada entre dues naus grises. Jo travesso en línia recta entre aquells homes, camuflat, fora de perill amb la meva disfressa d'immigrant. La bicicleta de l'any de la picó, la roba de paó, el casc tan lleig que em queda massa alt. I vaig alentint la velocitat fins que gairebé m'aturo quan passo per davant de les portes obertes de les naus inhòspites, amb aquella llum malaltissa que en surt, i guaito dins, durant uns quants segons, amb el vertigen morbós amb què ens mirem les feres o els abismes. En guaito l'interior, amb una maquinària confusa i en letargia, i aquella llum freda i desagradable que conec també, en què la il·lusió, tota empolsegada, voleia i va clavant-se cops com un papalló. Però no m'aturo del tot. Espio d'aborçada, covardament, i de seguida accelero, empenyent els pedals amb totes les meves forces, neguitós que el monstre no em reconegui, malgrat la meva disfressa, que no descobreixi la meva deserció i se m'endugui, arrabassant-me del meu insolidari benestar, del meu privilegi injustificat.
1: Que bonic, que bonic. Molt. Veig el polígon, ho veig tot, ho veig absolutament tot.
2: Sí.
1: I el veig amb ell, fins i tot amb la bicicleta.
2: Pedalant,
1: sí.
2: Espiant el seu antic, la seva antiga fàbrica.
1: No? Correcte. I el següent, com es diu?
2: El següent es diu El maquinista. Ell treballava de maquinista a la fàbrica de cartonatge. Diu així. Durant 14 anys vaig treballar en una fàbrica de cartró. Recordo que sovint tenia un malson, que es repetia amb lleugeres variacions gairebé totes les setmanes, sobretot la nit del diumenge al dilluns. Jo estava estirat al llit, intentant dormir, però tota l'habitació era una enorme màquina en funcionament. Els eixos i les politges giraven al meu voltant tot fent una sogollada i unes grans planxes de cartró em passaven per sobre del cap, rebents, incessants, empeses pels engranatges i les corretges. Amb la lògica absurda dels malsons, jo era el maquinista d'aquella màquina i era terrible continuar la feina a la nit, des del llit, exposat a la incomoditat i al perill que representava aquell rítmic sotregueig. En aquest estat de falsa vigília, era conscient de la tovor del matalàs i de la necessitat de dormir, però alhora sabia que no podia desatendre el ritme de la producció i em neguitejava la possibilitat de patir un accident si m'endormiscava al vell mig dels girs i vaivens de tots aquells mecanismes. De tant en tant es produïa un embús. La màquina sencera es col·lapsava tot fent un estrèpit, amb una trepidació sinistra, i jo em protegia el cap amb les mans i saltava del llit aterrit, fugint de l'esclafament, i a vegades el meu cos es movia de veritat i em despertava en perdre l'equilibri al caire del matalàs, mentre sentia, en la foscor, la veu adormissada de la meva dona, que em preguntava què em passava, perquè probablement també havia cridat en somnis. Altres vegades, després del que em semblaven hores d'incomoditat, d'angoixa insinuada, la ment se'm revelava dins el somni mateix. Posava en evidència les incoherències d'aquell deliri fins que ja era del tot insostenible i arribava l'alliberament de despertar-me. Però era un desvetllament enterbolit pel temor que el malson es repetís, per l'evidència inesquivable que al cap de 3-4 hores havia de ser a la fàbrica i enfrontar-me a les màquines de debò. I tot i això, encara era pitjor quan no em desvetllava, quan aquell entresson morbós, enganxifós, m'acompanyava durant tota la nit i es feia més i més opressiu. I en el súmum de l'absurd, com si estigués delirant per la febre, jo ja no era el maquinista. sinó una d'aquelles planxes de cartró que la màquina devorava i vomitava sense aturador per l'altre extrem, després d'haver-les manipulat. Em sentia arrossegat per les corretges, empès sense contemplacions per les urpes d'acer que coneixia tan bé, i tancava els ulls i em posava les mans al cap perquè m'acostava l'enorme plegador que m'havia de plegar bruscament, expeditivament, amb els seus braços d'acer fermíssims.
1: Quin patiment! Quin patiment, mare meva! O sigui, és estrany. Contes sobre la fàbrica, però són claríssims. Encara que sigui a través d'un somni, comuniquen moltes coses.
2: Moltíssimes.
1: Diuen moltes coses.
2: I ens ensenyen moltes coses. Uh-huh. És com molt... Amb molt poc, ell diu, no, que quan escriu contes també poleix.
1: I els va condensar.
2: Però en allà hi és tot, d'alguna manera.
1: Molt xulo. Doncs gràcies, Anna Maria. Fins la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve.

Doncs arribem al final també del programa d'avui. Hem començat la setmana i per nosaltres el dilluns ja, el nostre dilluns ja ha passat. Ara quan ens llevem tornarà a ser dilluns, però ja l'haurem treballat. Així que arriben les 2 de la matinada, les notícies d'aquesta hora, ens posem al corrent de, sobretot del més important que passa a aquesta hora, que és aquest anunci del final de la guerra per fi, segons Donald Trump. Però vaja, això ho deixo per l'Àlex que ens ho expliqui. Nosaltres tornarem demà a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes i amb més històries boniques per compartir amb tots vosaltres. Així que descanseu i fins demà a les 12. Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer en anunciar que les dues parts ja disposen d'un text consensuat i que la signatura definitiva es faria divendres a Suïssa. Poc després, Donald Trump ho ha confirmat a través d'un missatge a la seva xarxa social i també ho ha fet la televisió pública iraniana, que ha assegurat que Teheran ha forçat els Estats Units a acceptar l'acord. Les dues parts cessen immediatament les hostilitats i a partir de divendres, amb l'acord ja firmat, obriran un període de 60 dies de negociacions per acabar de redactar un acord més ampli, especialment en matèria nuclear. Una de les incògnites és ara saber quan es reobrirà la navegació a l'estret d'Hormuz. Washington assegura que, per la seva banda, la reobertura és immediata, però l'Iran apunta que el reobrirà completament divendres, després que s'hagi firmat ja l'acord. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: Primer cap de setmana amb incendis destacats del país. Els d'aquest diumenge a Cervià de les Garrigues i Ponts a la Noguera estan estabilitzats. El que hi ha hagut a Vilafranca del Penedès, extingit. Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi en què es troba la massa forestal. Aquest dilluns el perill molt alt d'incendi s'amplia a 51 municipis.
1: A les portes de l'última setmana del curs escolar, milers de docents i famílies es manifesten a Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. Els sindicats convocants, els que no van signar el pacte amb educació, avisen que si el departament no mou fitxa, el curs començarà amb noves vagues i mobilitzacions.
2: Amb un 55% dels vots, els suïssos rebutgen en referèndum limitar la població del país a 10 milions d'habitants. El partit antiimmigració darrere aquesta proposta promet recuperar el debat els propers mesos.
1: El govern britànic prohibirà a partir d'aquest dilluns les xarxes socials als menors de 16 anys. Tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. La prohibició afectarà les principals plataformes com TikTok, YouTube o Instagram. Oxfam Intermón denuncia que els únics vencedors de la guerra a l'Orient Mitjà són els magnats vinculats al sector energètic. Calculen que des que els Estats Units van començar la guerra a l'Iran, una quarantena de multimilionaris del sector de l'energia han augmentat el seu patrimoni en 300 milions de dòlars al dia.
2: L'ONG denuncia que mentre els preus del petroli i el gas han encarit la vida de la majoria, el patrimoni dels multimilionaris del sector energètic no hagi deixat de créixer, assegurant que els beneficis de 6 de les principals corporacions petrolieres i de gas s'han disparat un 80% per sobre dels pronòstics previs a la guerra. Susana Ruiz és la responsable de justícia fiscal d'Oxfam.
3: Que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. Y al mismo tiempo los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
2: L'ONG demana als governs que apliquin impostos que gravin els guanys excessius.
1: Esports, el Barça d'handbol s'ha proclamat campió de la Champions aquest diumenge després de derrotar el Futsche de Berlín per 37-34. És la 13a Champions de l'handbol blaugrana i la 50a de la història del Barça en totes les seves seccions.
2: El Mundial aquest dilluns debuta la selecció espanyola a les 6 contra Cap Verd. El seleccionador, Luis de la Fuente, ha donat opció a que Lamine Yamal pugui tenir minuts.
1: A aquesta hora en joc al Costa d'Ivori, Ecuador. De moment, amb empat a 0 al descans. A les 4 de la matinada, Suècia-Tunísia, i ja a les 9 del vespre es jugarà el Bèlgica-Egipte.
2: Jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2. El jugador neerlandès del Barça